0: i la nostra lluita comuna per connectar amb els altres i amb nosaltres mateixos. Dit així, és molt raro tot, vale? Sí. Però s'ha de veure, s'ha d'experienciar. És una sèrie única perquè fa impossible distingir l'artifici de la realitat, i això és bastant trencador. Mm-hmm. I realment és com presenciar un eclipsi. És un fenomen televisiu estrany, obsessiu, irrepetible, que trigareu molts anys a veure una cosa similar a la pantalla. Jo la recomano moltíssim, és una bogeria, i m'encanta que aquest home tingués pressupost d'HBO per fer aquesta mm-hmm. cosa tan brutal.
1: Doncs dit queda, The Rehearsal.
0: The Rehearsal.
1: The Rehearsal. pels amics. Bueno, Alba, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Bon eclipsi.
0: Bon eclipsi, és
1: veritat. I fins la setmana que ve.
0: Igual.
2: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
1: Hi ha cançons que han funcionat aquest estiu. Una cançó que no convida a ser cançó a l'estiu, de fet es va publicar el desembre, és Xavier, el tècnic de so de la Ludwig.
2: També està com una mica més idealitzat el moment de que si ets tu qui deixa és menys dolorós, però també hi ha molta càrrega de culpa i d'indecisió, de penediment, de pensar estaré fent lo correcte, de donar-li moltes voltes.
3: Aquí hi ha un tema molt important. Des del dia que ens ensenyen a anar de ventre quan tenim 2 anys de vida, cadascú viu el fet d'anar de ventre en funció del seu perfil de personalitat.
4: Raro això de parlar amb la veu normal aquí. No estic acostumat.
5: M'hauré de reprimir.
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som 1 milió. RAC 1. Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC 1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
6: A l'Edo Expósito li cau mort en Pol, el xoc, gol!
0: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Bruguer.
6: Línia de fons a la dreta, a la centre de l'àrea, gol!
0: Molt pendents de la resta de la jornada primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga RAC 1. Espanyol Llevant de primera i Girona-Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC 1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC 1. Tots som 1 milió. RAC 1.
7: Ring, ring, ring. Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf al canvi climàtic? Me n'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
8: Ui, a mi què m'explica? Jo estic fent ioga ara.
7: Joel, mira, et penjo. Quina barra. Cloc. Ring! Esther, carinya, estic aquí, que torno de les Bahamas i no tinc la limusina, i el Joel, pues, no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Terminal 4.
9: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc.
8: Tolstoi no era aquell que era amic de la meva mare?
7: Joel, nosaltres estem gravant una promo. Trobes que Tolstoi va ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
7: La promo aquesta és una merda, mira, no tornem-hi, punto, ja està.
0: RAC 1. Tots som 1 milió. RAC 1.
10: O sigui, la plaça del Blat ara mateix està rebentada de gent i de ventalls. La veritat és que des d'aquí dalt del balcó estem amb l'Esteve Giral, és un espectacle.
11: Bueno, els fluxos migratoris són com l'aigua. Quan bloqueges un camí, busquen un altre. No desapareixen, els desplacen. I gairebé sempre es tornen més perillosos.
12: Ho pots veure des de casa? Queda't a casa. Si pots anar-hi peu o amb transport públic, hi ha ajuntaments com Reus, Tarragona, Lleida, Valls, que posen transport públic. Ves-hi amb transport públic o a Prades, si vas a Prades, hi ha un itinerari per anar-hi a peu des de la zona que aparques.
0: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
13: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
0: RAC 1. Tots som 1 milió. Aquí comença la repetició del Versió Estiu.
14: 5, 4, 3, 2, 1.
13: Des dels estudis centrals de RAC 1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya Matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
5: Quin entusiasme, com es nota que us agrada, com es nota que us agrada venir roquetes, eh?
15: Birra!
5: Què passa? Que ja comencem a tocar els ous, només comença el programa. Bona tarda a tothom, benvinguts al Versió Estiu. Avui no és un dia qualsevol, avui és 12 d'agost. I què ha de passar avui? Després de tants anys, tants mesos i tants dies fotent la xapa, hem marxat de la planta 3, dels estudis... Que poc,
16: Hem marxat a la planta 3.
5: Parla més fort que no s'aixec.
16: Hem marxat a la planta 3 i trobo a faltar la planta 3.
5: Molt bé, doncs trobes a faltar la planta 3.
16: Però...
5: ets a les poques, però avui som a l'Observatori de l'Ebre, a Roqueta. Canta, canta, que t'agrada molt, ja. Ara.
16: Roquetes
5: Baixo. Va, Yael, estàs contenta d'haver vingut a Roquetes? Què tal la nit a Roquetes? Què tal la gastronomia a Roquetes? Què tal l'Observatori de Roquetes? Què tal tot?
16: Molt bé, molt bé. Estic molt contenta. Avui he fet una volta. He passejat a prop del riu,
5: sí,
16: de l'Ebre.
5: Sí.
16: Que bé.
5: Molt bé. Estàs com una mica dormida, no?
16: Ja no, és que... Quanta estona... Puc estar... O sigui, ens podem enrotllar? Perquè avui hem dinat a un lloc bastant curiós que hem estat molta estona.
5: Sí, però diguem-ne que hem d'estar una mica més simpàtics i àgils. Bueno, gràcies a tota la gent. A tota la gent que hi ha aquí, a la gent de tècnica, a la Isabel, tot el personal que ha muntat tot el tinglado aquest que hi ha des d'aquest matí.
15: Don Jordi Calafell, don Enric Soto i el perro de presa Isabel Pinassa.
16: Bé, la pregunta és, com estàs tu d'il·lusionat?
5: D'il·lusionat?
15: I un senyor de Repsol.
5: Com és aquella cançó? De l'igual que el senyor de Repsol és el Víctor Massip, no et fiquis amb ell.
16: És el sol avui, el Víctor Massip.
15: És Mijo de Xor, el Botanito.
5: Paula de Xarxa, sisplau, ensenya el nen Massip per la ràdio, bueno, per l'Instagram, que es vegi com va vestit, que s'ha vestit com...
16: mostassa.
5: Com una barreja de mostassa, carbassa...
16: maionesa.
5: I, exacte, maionesa. En fi, escolta'm, ja que som aquí...
16: Sí, què?
5: Ja que som a Roquetes, ara expliquem als nostres oients que som dins una sala de l'Observatori, igual que el Sergi em volia aquest matí. Però a diferència d'ell, que ha estat a dins la sala, tancat, nosaltres anirem a dalt al cine, eh?
16: Ah, efectivament.
5: I a fer una mica de xup-xup, sobretot quan arriba el moment de...
7: xup-xup,
5: xup-xup, xup-xup. I que estem aquí... és que, mira, tinc una informació que no puc explicar.
16: Què dius?
5: Hi ha el president en aquest recinte.
16: Jo l'he vist.
5: Com anava?
16: Jo l'he vist agafat de la mà de la seva senyora.
5: Caramba.
16: El molt honorable president.
5: Sí.
16: I passejant, li estaven explicant les instal·lacions, i molt bé.
5: Perquè ha fet un acte aquest matí, però jo sé què està fent ara.
16: Ah, què dius?
5: No ho puc explicar.
16: Fem el
5: cafè. No, perquè m'han dit que no podia dir. Però deixem que connecti amb el poble. Nosaltres som aquí dalt a l'Observatori, que estem una mica enlairats. Devem estar, jo què sé, a 150 metres o 200 metres. No, no, home, mira el tio. A veure, el nostre home del temps que miri quan estem, que ho diu l'iPhone, eh? Vull dir que no és mirar l'iPhone, ho descobriràs. Bé, deixeu-me baixar al poble de Roquetes. Alba Castellví, bona tarda!
17: Bona tarda!
5: Hombre, sento com si fossis aquí mateix, eh?
17: Home, és que estem units sempre, Pere.
5: Avui tindrem l'Alba Castellví de reportero dicharachero, reportera dicharachera, com el Gustavo. Fotem voltes per tot Roquetes durant tota la tarda i seguint l'eclipsi, oi?
17: Sí, exactament. De fet, ara estic al carrer Major, Pere.
5: Ah? I què estàs veient?
17: I fa qui fa?
5: Què està passant? Explica.
15: I no t'has il·lusió?
17: Sé que avui durant el programa tindrem meteoròlegs de gran nivell, però jo també vull fer la meva petita aportació i és dir que aquí fa una calor de caldeu.
5: Bueno,
17: fa molta calor.
5: Sí,
17: i gairebé no hi ha gent pel carrer, però que sapigueu que no estic sola.
5: Què vols dir? Ep.
17: Doncs que tinc uns grans homes que estan aquí amb mi i que tard o d'hora no sé si coneixereu.
18: Vols que vingui i els hi foto dos hòsties?
5: No, calma, calma. No, calma.
17: No, són bona gent, són bona gent.
18: Uns tios.
5: No, no hi ha violència, no cal violència. Bé, en fi, i aquests homes, ens dius ara qui són o ens esperem a una propera connexió que aviat n'hi haurà una altra?
17: Mira, només us diré que els dos es diuen Josep.
5: Bé, doncs ja sabem això. Està amb tot Josep.
18: Ho apunto.
5: Josep. Molt bé, val, calma, que hi hagi pau. Vinga, Alba Castellví, fins d'aquí uns minuts. Se'ns tornarà a veure.
17: Fins després.
5: Que vagi bé. Abriga't i tapa't de la calor, eh? Ai, Déu meu. Ai, Déu meu. Avui sí que és un dia important. Avui és el dia principal per una de les nostres col·laboradores. Ha vingut fins a Roquetes, i vull que la rebem amb l'ovació que es mereix, la directora de l'Organització Social Tricientífica Internacional d'Astronomia. L'hòstia, per ser més exactes. La doctora Olivia Làctia. Doctora Làctia, benvinguda.
19: Perestroika más.
5: Hola, com està? Què? Vull dir una cosa, abans que la doctora continuï, estem a una sala, que al costat tenim una sala on hi ha tot un grup de periodistes, gent de... hi ha un tio de Televisió Espanyola, hi ha l'agència EFA fent fotos...
16: I la gent està molt en silenci.
5: O sigui, hi ha 10 periodistes i afortunadament tots callats. Però clar, ara deuen estar sentint un merder per culpa nostra, però bueno, mira...
19: Escolti, n'ha riurat el plaer.
5: Val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val, val Molt bé. Què deia, doncs, professora Làctia?
19: Bé, com volia dir-vos, ha estat un plaer.
5: Sí, per què?
19: Un plaer per Perestroika.
5: Sí.
19: Un plaer, nens del temps, sí. Nils. Ha estat un plaer, Jael.
5: Sí.
19: Mai m'has caigut bé, però...
5: Bueno, va.
19: Ens veiem a l'altre barri.
5: No comenci. No ens veiem a l'altre barri. Com a experta en eclipsi, ha estat una experta bastant de merda, perquè només ha fet que...
19: Perdona?
5: Diguéssim, crear alarmisme. Ja està, sí.
19: Simplement he estat avisant, per he fet spoiler.
5: Va.
19: Quan se't caiguin les dentetes aquestes que tens, les mueles de juicio d'aquí 3 horetes, em donaràs la raó.
5: No, veurem. Ja veurà que ens acabarà donant la raó i avui acabarem el programa i demà tornarem a la ràdio.
19: Ja veurem. Plegat.
5: Per cert, ja porta les ulleres homologades per protegir-se?
19: Què importen ara mateix, ulleres?
5: No, perquè es pot quedar cega.
19: Si morrem igual i molt estaran a la tumba.
5: No.
19: De totes maneres, he portat unes quantes ulleres que he fabricat jo mateixa.
5: A veure.
19: Són les úniques que realment us poden salvar.
5: No, va, no comencem.
19: Amb la meva oferta d'última hora només costaran 50 euros unitat.
5: Vostè és una estafadora. Prou. És una estafadora. A veure.
19: Perestroika, mas no em faltis respecte. No saps l'alegria que em donarà no tornar a veure mai més les teves merda d'ulleres.
5: Bueno, va, prou de ficar-se amb la gent.
19: Que semblen atrets a una pel·lícula.
5: Doncs jo, a diferència de vostè, sí que me n'alegraré si torna i el tornem a tenir nosaltres. Per tant, Olivia, comenci a buscar un bon lloc per fer l'eclipsi, o per veure'l més aviat, o vagis a pastar fang directament, ok?
19: Ja tinc lloc. On nenxol, a cementiri, roquetes.
5: No, prou de... No, no espanti la gent, de veritat.
19: Mort súbita, mort clínica,
5: no, ni mort ni leches. Va, prou d'aquest color, prou de color. Ai, de veritat.
20: Som-hi, que avui és un gran dia.
5: Home, sí que és un gran dia, clar, és el dia de l'eclipsi, senyor Laporta, bona tarda.
20: No, estic
5: nerviós. Està nerviós, que està nerviós.
20: Perquè aprofitaria el minut d'oscuritat, total, sí. Per anar al de gas.
5: No, home.
20: S'ha de viure al límit, som-hi.
5: Però un moment,
20: però un
5: moment. Barça! Però s'anirà al de gas només per un minut.
20: En un minut puc beure 6 whiskeys,
5: sí.
20: Ballar 4 cançons...
5: Però no crec que el seu cardiòleg estigui molt
20: d'acord. Tancar el fitxatge de... Julián.
5: No, miri, intenti no tancar cap fitxatge a l'Odegas, que no és la millor idea, que després potser ni se'n recorda que l'ha fitxat.
20: Home, creus que vaig fitxar el Ronaldinho?
5: Ah, sí? Va anar així la cosa?
20: Que m'ha d'anar a jugar a la petanca?
5: Bueno, escolti'm, no, la petanca segur que no. Passi-ho bé a l'Odegas, aquest minut i mig que dura l'eclipsi en el millor dels casos, i procuri treballar dur per tancar tota la plantilla i tota la història.
20: Som-hi!
5: Vinga, que estem pendents amb el tren. Gràcies, ja està. Hombre. No,
21: què passa, per la mà?
5: Calma, quina relació té vostè amb l'eclipsi?
21: Calla, que estàs fet un perla, tu,
5: No.
21: Nadie se fia de ti,
5: Bueno, està clar que vostè no s'ha volgut perdre tampoc l'eclipsi,
21: Home, estàs boig o què?
5: Sí.
21: Chico, què dices?
5: Què passa?
21: Com vols que em perdi el meu esdeveniment promocional, perdona?
5: Què vol dir promocional?
21: Puc ser milionària,
5: bueno,
21: però això
5: de Roquetes ho hem estat apostant en lloc de la Generalitat.
21: Home, que perdona, Chico, què dices?
5: Què?
21: No, jo he muntat l'eclipsi sencer, saps?
5: Vaja.
21: Una moguda, no? Moure la lluna sencera de l'òrbita. Perquè, saps per què o no?
5: No, per què?
21: Perquè és la meva promo de la segona part del disc Lux.
5: Va, quina tonteria.
21: I es dirà, sí.

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Aquest matalàs que s'obstina a no deixar-te dormir de dolor?
3: Ai!
2: Ni aigua.
4: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
5: Que conservo una vista d'anguila.
6: A veure, es diu Llegenda Urbana i no Leyenda de la Guàrdia Urbana, i la vista és d'àguila, bueno, no d'anguila.
5: Respetable, no?
6: Sí, no, de veritat. Bueno, Sergi, ja et tornem a avisar si no estic. Va, vinga.
5: Però és la teva opinió.
6: Adéu, que vagi bé. Bon vent i marcanova. Tu, estàs molt alterat amb el tema del...
7: Estaràs content per al musulmà.
6: A veure.
7: Amb el que heu aconseguit vostè i el califat socialista,
6: veure,
7: aquest vespre.
6: No comenci. Ni califat socialista ni hem aconseguit res. Quin és el problema?
7: Per culpa teva, Pere. Era l'enemic, el hater del pernil.
6: No, que m'encanta.
7: El lover de les xancletes barates.
6: Sí.
7: El fet que ara fins i tot el sol porti burca.
6: Sí.
7: No podem veure la seva brillantor.
6: No és el sol,
7: ja n'hi ha prou!
6: No, calma, és una eclipsi, és la lluna que tapa el sol,
7: és
6: no és una burca.
7: És l'eclipsi més woke que han vist els catalans, Pere l'Aiatolà. Quan tindrem
6: l'eclipsi
7: per tothom? Quan deixarà l'univers d'excloure la nostra cultura? Quan tindrem un sol quadribarrat? Venen de fora a eclipsar el nostre sol, barbària!
6: Barbària! Adéu, deixi de ximpleries i marxi. Au, retirada, senyora Oriols.
8: Una Déu-n'hi-do, avui.
6: Sí,
8: com
6: no, no.
8: Venen?
6: És que avui el tema de l'eclipsi està alterant el plan
8: estem...
6: de tothom.
8: Sí.
9: Sí. Ladroni, ladroni!
6: Bueno, no, ja,
9: ladroni, ladroni!
6: Un moment, Lázaro. No hi ha cap lladre aquí. Qui és el lladre?
9: Vosotros sois los ladrones,
6: no,
9: cago en Déu.
6: No, no,
9: esto
6: no...
9: está lleno de ladrones, ladrones.
6: No,
9: no he visto ahí detrás toda la gente robando los bocadillos.
6: Sí,
9: ladrones, ladrones.
6: No, bueno, hi havia un catering aquí fora, de la gent que està treballant per aquí fora. I...
9: Hasta los Mossos de Quadra estaban comiendo,
6: sí, sí,
9: ladrones.
6: Bueno, que es una pistola, com vulguis.
9: Y eso de racuno.
6: Sí.
9: 200 carajillos,
6: no.
9: 4.400 carajillos.
6: No faltava carajillos.
9: Es la primera vez que me salgo de torn para hacer algo que no sería el jugado de tren. Ladrones,
6: veritat,
9: ladrones.
6: Sí, sí.
9: El jugado de tren me quiere arruinar. Me quiere arruinar.
6: Vale, ya está.
9: Se han llevado la silla de corriente.
6: A veure...
9: ¿Dónde está la televisión?
6: També li haig de dir que venir de Torn fins aquí són una pila de quilòmetres pel seu Toyota, que està bastant cascadet.
9: Estoy aquí porque me han dicho que el eclipse tirará pelotas de bailes y he bajado para hacerme carajillos.
6: No.
9: Carajillos espaciales.
6: No, s'ha confós. Ja, és que aquí ja no...
9: Me lo dices para quedártelas todas para ti, que te gusta más carajillo que un tonto un lápiz.
6: No,
9: ladrones, ladrones.
6: Vale, prou.
10: Ladrones, ladrones. Una colla de ladrones,
6: hombre. Sí, ladrones. És una cosa que anirà sortint durant tota la tarda.
9: Quiero dimitir.
6: No dimiteixi. Estem parlant de les perles de Lleida.
10: Jo quiero dimitir d'aquí de Catalunya.
6: És un concepte físic, que ja explicarem, però que no té res a veure amb el licor de nom semblant, que ja veurem si
9: la veiem, eh? Sintonia.
6: No, la dada.
11: Dada Jové.
6: Ja, mira.
9: Espera, em permets un moment?
6: Quin remei, si no hi ha més tutia. Endavant, Jové, però vagi ràpid o ves ràpid, que avui tenim un programa carregat, eh?
9: Avui és la primera vegada en la història que es juguen tres partits de manera simultània en un eclipsi solar total.
6: Bueno, a veure, això, posats a dir, per una primera vegada en tot el trimestre o l'any, és una dada Jové de veritat, eh? Perquè juga el Barça femení a partir de les 7, el Madrid masculí i la Supercopa d'Europa, el Madrid és un amistós, eh? I la Supercopa d'Europa entre l'Aston Villa i el PSG, que és un partit.
9: Així és, Pere, tres partits que s'hauran de jugar sota la foscor.
6: No, tampoc, no exagerem.
9: I el president...

0: Álvarez, sí, i escriure-la com a jugador del club de la capital de Ponent, i és una dada que tinc aquí a l'Excel.
1: És una dada més de merda, perquè si no el deixen anar a Lleida, què l'han de deixar anar al Barça? Al revés.
0: Ja ho veureu.
1: Ja m'han entès, oi?
0: Des de la meva cascada...
1: A la cascada hi va estar unes hores, o un dia o dos, però no portes 15 dies allà sota la cascada. Perquè
2: però no pot oblidar, és un lloc molt bonic.
1: Els oients que vagin a l'Instagram de l'Oriol Jové veuran que estava una cascada, però s'ha acabat la història de la cascada. Segurament deu estar a la dutxa, també, més aviat. En fi,
0: també
1: moltes gràcies, Oriol, va, ja està. Prou, prou. Prou, Oriol, va, prou. Moltes gràcies.
3: Buenas tardes, mi más socialista amigo, Pere Mas.
1: Ja comencem. A veure, ja estem amb aquesta cantarella. Bueno, perdona, m'he trobat el conseller de la presidència.

0: Si fa una estona, estàs parlant amb ell.
1: Sí,
0: però jo he parlat amb molta gent, que aquest sí que és socialista, i no com jo, que sempre em dieu que sóc del PSC.
2: Jo sempre he sigut del PSC.
1: Home,
3: efectivamente, i estàs rodeado de socialistes.
0: No, no, és veritat, ja prou d'aquest tall, ja prou d'aquesta història.
3: Ese hombre...
0: Per cert, Pedro Sánchez, ha saludat a Salvador Illa, que la Yael l'ha vist?
1: Sí.
3: Pues... sí.
0: I com
3: ¿sabes para qué? Pues para que me enseñe las fotos de su viaje a Vietnam. Preferiría estar en el Senado declarando por lo de Ceuta. He aprovechado para venir a saludar ahora que he salido a hacer un poco de running.
0: Sí.
3: Llevo un rato escondido dentro de un montón de paja.
0: Ben bé, està clar que li té pànic, eh?
3: Sí. Yael, ¿has visto la paja?
1: No.
3: ¿Dónde estoy escondido?
0: De veritat, en fin, ja està prou d'aquest color.
3: He venido para el eclipse más progresista de la historia en Cataluña, ahora que está pacificada. Todos podemos aprender mucho, sobre todo detrás de la paja, ¿eh?
0: Molt bé,
3: porque a veces cuesta ver la paja en el ojo ajeno.
0: Molt bé.
3: Hay que ir con cuidado con esas cosas, porque...
0: Bueno, si no... és que m'he perdut, president, que estic una mica despistat i m'he perdut.
3: Pues estamos hablando de eclipse, Pere.
1: No, perquè el noi s'ha ficat, s'ha quedat a la paja, però escolta, tu ara mateix que has vingut aquí a veure l'eclipse, però què té por, de Catalunya o de l'eclipse?
3: Pues de l'eclipse, qué forma de ocultar. Me iría genial poder colocar la luna haciendo sombra de Ábalos y a Zapatero.
0: Això és pràctic, eh?
3: Aunque... una vez una chica llamada Luna también se puso delante de Ábalos y...
0: Bueno, faci el favor de...
3: I al·lucinó.
0: Sí, parau d'aquestes guarrades i vagi a saludar el president Illa i ja està, i saludi'l, home. Que no tinc clar que estigui del tot preparat per fer l'eclipsi.
3: Com que no? Home. ¿Lo escuchaste ayer dando el pistoletazo de salida?
0: Sí, escucha, escucha el pistoletazo.
4: Recomanar a la gent que estigui prudent i que utilitzi les ulleres, ara no en tinc cap aquí, però algunes ulleres homologades que s'han repartit gratuïtament. No juguem amb això, no juguem amb això.
3: ¿Habéis escuchado, no?
0: Sí, sí, que me han
3: escuchado. ¿Habéis escuchado a Salvador?
0: Que no tiene las gafas preparadas.
3: Sigo aquí escondido, sí. Yael, detrás de la paja.
1: Va, queda't allà, sisplau, de veritat que molt, molt pesat.
3: ¿Alguien que me traiga un cubito?
0: Va, anem al moment seriós del programa. Demanem un moment de solemnitat. Ara és el moment important d'aquest programa. Des de Roquetes, eh? Des de Roquetes vinc. Arriba el moment més dolç. Ah, sí, és dolç? Creieu que és dolç? És el moment en què callem perquè Sergi Embudio parli de nou. Recuperem un tall del bo d'en Sergi en la seva tasca, avui, des d'aquí, des d'aquesta mateixa cadira on estic assegut, en la seva tasca evangelitzadora matinal per informar-nos i entretenir-nos a parts iguals. Una lliçó magistral de com es fa la ràdio. Dintre el tall, sisplau.
5: Feu el burro i trenqueu el silenci provant d'imitar un ruc. Nosaltres ja us aviso que ho farem, que per alguna cosa hem vingut a veure l'eclipsi ruc-etes.
0: Pobre Sergi,
1: Déu, el que li fan fer.
0: Pobre Sergi,
1: Pensava que diria rac, què tens?
0: No. En fi. Ah, no ho havia vist, perdona, company. Estic més segato. A veure...
1: Escolta, tinc el bombo aquí, me l'he baixat
0: clar, no és faltaria que no hagués portat el bombo. A veure, avui la
1: vinga,
0: trucada...
1: Va.
0: Fem la trucada suïcida. Que no en surti el Salvador Illa avui, Que el tenim per aquí fora. Que no surti. En fi, endavant. Ja sabeu que la Yael va a Catalunya amunt, Catalunya avall,
1: amb
0: un bombo, on hi ha tots els telèfons que jo tinc al meu mòbil, li foto un parell de voltes al bombo, surt un número i a partir d'aquí jo truco des del meu mòbil a la persona que està tranquil·lament fent la seva vida, perquè ja em diràs tu que fot un tio un dia 12 d'agost
1: preparar-se.
0: I preparar-se per la cosa. En fi, hòstia, ai, perdó. Ei. Però sí que ja l'hem trucat l'any passat. Ah, no va venir. Va venir l'any passat en persona.
1: Ah.
0: Jo crec que el vam entrevistar l'any passat, bueno, ja veuràs.
1: Ara ens ho dirà.
0: Però jo crec que pel tipus de persona que és està fotent una sobretaula d'aquelles amb uns quants gintònics,
1: Caram.
0: Ja t'ho dic ara. Bé, estem trucant, enxufo aquí el telèfon. A veure qui és. Ai, és que un dia fallarà això, Hola? No, hòstia, veus, no ens l'agafarà.
6: Ah, digui?
0: Mira, sí, hola!
6: Peter Plas.
0: Que bueno, què vol dir? Moment, anava a dir, saps qui sóc? Clar, si truco des del meu mòbil ho saps. Estàs en directe per la ràdio, eh?
6: Ja.
0: Ja què, ja?
6: Ja, vull dir que ja, m'ho dius així.
0: Hòstia, noi, quin delay, que estaves dormint o estaves... què està passant?
3: Estava en ràdio estil.
6: Per res, estava llegint.
0: Estava llegint? Encara hi ha gent que llegeix, Què estàs llegint?
6: La llamada, Leila Guerriero.
0: Home,
6: coneixes?
0: No, tota la vida, l'he llegit diverses vegades.
3: Película de los Javis.
6: Sí.
1: Llegint La llamada.
6: És un hit.
0: A veure, tenint en compte les coses rares que fas tu a la vida i algunes d'elles una mica avorrides, diguem-ne, o no?
6: tu les trobes avorrides?
0: No, perquè jo tinc amics avorrides que no són avorrides. Bueno, no li heu reconegut la veu?
6: Em parles d'avorrides quan porteu...
2: El de los caramelos.
6: ...la plasta amb això de l'eclipsi.
0: Ui. Bueno, sabeu qui és, no?
1: És l'Àlex Rigola.
0: El director de teatre. I propietari del Heartbreak Hotel, eh? Aquell, que no és un hotel, el Heartbreak Hotel. O sigui, li van fotre Heartbreak Hotel a un teatre, que podria haver posat Heartbreak Theater, però li van posar Heartbreak Hotel. Escolta...
6: No, perquè només és de passada, és només de passada. Això
0: no, és un gran teatre on l'altre dia van fer això, com es diu això, del somni de la nit d'estiu, per a versió Andy Warhol, amb tot de gent allà rara, drogant-se, fent coses estranyes, però està molt bé, amb un desplegament d'actors i una direcció magnífica. Però no hem trucat per parlar de teatre, hem trucat per saludar-te i per saber què estaves fent, si estaves de vacances i com va tot plegat.
6: Estic de vacances i l'altre dia em vaig trobar en un quiosc un molt amic teu.
0: Ah, vaja, ho hem de dir per la
2: ràdio. Això...
0: No, calma, aviam, moem. Es pot dir qui era, més o menys, a què es dedica?
6: És
0: un quiosc.
6: Un que em pots trobar a les Escolleres Naturals.
1: Escolleres?
0: Què? O sigui, estem en misteris.
2: Escolleres.
0: Escolleres naturals. És que no sigui una guarrada.
6: Què hi ha a les Escolleres Naturals?
0: No en tinc ni idea. Què hi ha a les Escolleres? Algú sap?
1: L'escudella?
0: No, l'escudella, no. Hi ha peixos, no? O marisc?
6: I què més hi ha?
0: Al mar.
2: Mejillones.
0: Sí, i gambes, i ostres.
6: I corals.
0: Hòstia! El Xavi Coral el vas trobar en un quiosc.
6: Això... Sí, comprant el diari. Estàvem molt tots comprant el diari.
0: Ah, no estava fent el Telenotícies, eh? Molt bé. Doncs mira, això demostra que el Coral compra el diari. Devia ser la Costa Brava, això, però ja no pregunto més. Escolta'm, que ets anar penjant. Sobre l'eclipsi, m'ha semblat que tanta fotia? Tens previst on veure-la? Ets a casa teva o...?
6: Estic avorrit de la xapa que ens heu donat.
0: Doncs estem fent un programa especial, tio, vull dir que em diràs.
6: Ho podeu remediar, eh, si voleu.
0: Com?
6: Només li heu de dedicar els mateixos temps que li heu dedicat a l'eclipsi a parlar del genocidi de Gaza.
0: Hosti.
6: Ho trobo corresponent.
0: Aquest, en parlem molt, a la nostra ràdio... A la nostra ràdio n'hem parlat bastant i força, eh? Però em pensava que anaves a dir parlar de teatre i de cultura.
6: Compte el minutatge.
0: Però em pensava que anaves a dir de teatre i cultura, que això sí que se'n parla menys a tot arreu. Però vaja, anotat queda, tu. Escolta'm, bon estiu, eh? Vull dir, si vols venir aquí a Roquetes a veure l'eclipsi, són dues horetes en cotxe.
6: No.
2: Tres.
0: Vale, tres.
6: Ara aniré a la platja, que tinc una setmana només.
0: Molt bé, doncs que vagin bé les vacances i donen records al Coral si te'l tens a trobar. Apa-li! Salut!
6: Una abraçada.
0: Adéu. Ui, que t'ha punt de matar la mosca. És que has d'explicar que tenim el Calafell i companyia amb una mosca que ens està perseguint i... No, anem a... Carla! Ai, perdó.
1: No, per favor, va, no piquis a la taula.
0: No, però... Bueno, és igual.
1: Bé, et sembla que passem al moment de la cançó brusca?
0: Sí,
1: ja sabeu. Sóc ets Reaction 5.
0: Què has dit? Has dit Reaction 5? Anem a posar què fan.
1: Sí? Creus que és el dia?
0: Sí, escolta, millor que parlar de l'eclipsi, ja t'ho hem de dir.
1: Va, tira.
0: A veure, Espejo, posa'ns una mica de Reaction 5. Quina és? Madonna? No. No ho sap ningú.
1: Jo crec que deu ser Madonna.
0: Que no tens cascos, tu? Que no és Madonna, demà. Té, dona, deixa, no. Posa una ràdio. Bé, deixo aquesta i que tenen els auriculars i està bloquejada. Perdona un moment. Està aquí bloquejada.
1: No sé quina cançó és, eh?
0: Bueno, és igual, ens quedem amb les ganes, però anem a la cançó brusca, que és la millor cançó que podreu sentir avui en tot el dia.
1: I aprofitant, evidentment, que avui hi ha un eclipsi, sense més dilacions, tira-la. Aquí és la Bonnie Tyler, que ens va regalar el Total Eclipse of My Heart, Eye of the Heart, però he de dir que he trobat una cançó més adient pel programa, pel versió, que jo crec que és la següent. Sí, no? Una mica més d'energia.
0: Aquesta molt millor que la de
1: l'energia. Jo he notat que tothom s'ha animat de cop i volta, s'han posat a ballar, és que de debò.
7: T'ofereixo les meves cançons, de veritat.
0: Sí, clar, tu sempre prefereixes les teves. Tu encara estàs fet a pols, que ahir va venir el Jofre Bardolet, que és un gran compositor, i no tenia ni idea de qui eres.
7: Normal, no surt de casa seu i no sociabilitza.
0: Bueno, va, sociabilitza. Vinga, tu, fora. Home, al moment, Noel, el Guardino, el nostre estudiant en pràctiques.
2: Guarnido.
0: L'hem deixat, és el nostre estudiant en pràctiques, l'hem deixat als estudis de Barcelona perquè no té permís dels pares per sortir de la ciutat.
2: No facis tanta broma, Pere, que en Jordi Claret ha agafat el teu lloc i està content. Té un somriure d'orella a orella.
0: Molt bé.
2: Bueno, va, comença amb les meves coses.
0: Que vigili amb aquesta cadira, que està maleïda, aquesta cadira. En fi, endavant amb la malania del dia.
2: Vinga, espero que vegi bé, xerpes de Roquetes.
0: Ja ho veig.
2: Avui us parlo de les persones que ho graven absolutament tot. Per si algú no ho sap, d'aquí una estona presenciarem un eclipsi. Ja sabeu què passarà. Una cadena de notaris fent fotos i vídeos. Aquesta gent no viu les coses, les arxiva. Tenen el sol desapareixent davant seu i està mirant la pantalleta. Total, per tenir un vídeo que semblarà una espècie de taca blanca sospitosa en una bombeta.
0: Ja.
2: Escolta, Spielberg de marca blanca, si tens un eclipsi davant dels morros i el primer que penses és «Oh, ho he de gravar!», calma, que en National Geographic no estàs prenent el teu material. Guarda el mòbil, posa't les ulleres, mira cap amunt i prova una cosa revolucionària. Tenir un record imperdurable.
0: Sí, això és el que m'ho
7: posa. Sí, no sé de què parla, no?
0: Sí, gràcies, maco.
5: Bravo, Noel.
0: Vinga, el concurs de Figueres, el concurs de l'acústica.
7: Hola, Pere.
0: Em dic Xavier. Puja, puja. Estem molt musicals avui, eh? No sabia que l'Albi que actuava a l'acústica no tenies gens present. Deu ser això,
7: doncs,
0: no?
7: Sí.
0: Molt bé. Lívia Discipio, tu diràs.
8: Doncs avui tothom està molt pendent de l'eclipsi, però no podem oblidar que torna l'acústica de Figueres del 27 al 30 d'agost, el festival de música catalana més multitudinari del país. I en aquesta edició no podia faltar la Ludwig Band, considerada ja com una de les bandes més importants del panorama musical català. Qui no ha cantat mai o el que ja s'ha convertit en un èxit d'estiu al Com et dius? Em dic Xavier. Molt bé. Doncs aquesta podria ser la vostra oportunitat per viure el moment en directe.
0: Molt bé, doncs què regalem nosaltres per viure aquest moment en directe?
8: El guanyador, la guanyadora de la setmana podrà gaudir d'una nit d'hotel a Figueres amb l'esmorzar inclòs, que això sempre agrada, i a més podrà escollir el dia de concerts que més li agradi d'entre el 27 i el 30 d'agost.
0: Bueno, doncs escolta'm, i què han de fer per participar?
8: Molt fàcil, només han d'enviar una nota de veu amb el seu acudi preferit al WhatsApp del programa, el 680 70 70 60. Apunteu el número 680 70 70 60. Cada dia escoltarem tres acudits, escollirem el finalista del dia.
0: Un consell, ara és el moment d'enviar l'acudit.
8: Sí, és ara.
0: Això per la ràdio, sí, perquè estàs en calent i tens el desig d'anar a l'hotel aquest amb la Yael, que potser exacte, està a l'habitació del costat, sí, però si tu vas amb qui has d'anar-hi, i aleshores repetim el número...
8: 680
0: i ja està, sí.
8: 70 70 60.
0: Molt bé.
8: El divendres doncs, resoldrem vinga, qui s'emporta aquesta nit d'hotel magnífica.
0: Perquè cada dia queda un finalista, diguem-ne.
8: Exacte. Anem amb el primer, no? El primer i és tant, el Carles.
0: A veure.
9: Ei, pirates, aixeca el taló i es veu en Jack Sparrow amb una tonelada de farina. Per què volen ja que es parlo tanta farina? Doncs molt fàcil. Para-pam-pam, para-pam-pam, para-pam-pam, para-pam.
5: Bé, bé, bé, bé,
7: bé. Bé, no?
5: Molt bé. Amb energia a sobre, eh?
8: La segona és la Maria.
10: Un home un cop va anar al metge perquè tenia pèrdues de memòria i el metge li va preguntar des de quan li passa i l'home li va contestar el què.
8: I el tercer i últim acudit és del Paco.
11: No el saben aquell que diu, que és un home que se'n va a la farmàcia i li pregunta al farmacèutic, perdoni, tindrem pastilles pel cansament? I el farmacèutic li respon, ho sento, estan esgotades.
0: Mira, aquesta... Si el jurat ha de ser el camarada... Calafell?
8: Anem amb el finalista.
0: A veure, aquí... aquí... A veure, qui és el finalista?
8: Qui passa a la final de divendres per entrar al sorteig i poder endur-se aquesta nit d'hotel per l'acústica de Figueres és... el Paco!
0: Hombre!
8: El Calafell
1: tenies raó.
0: Magnífic. Doncs
8: els oients han de recordar, però, que encara poden participar i ser un dels finalistes i guanyar aquesta nit d'hotel. Només han d'enviar una nota de veu al 680 70 70 60 amb el seu acudit preferit i recorda que, si vols saber-ne més, pots trobar tota la informació disponible a festivalacústica.cat.
0: Efectivament, i que el Festival Acústic està molt bé i que és de franc i que Figueres és un lloc molt xulo per anar a veure aquest festival. Ja està.
5: Paramos el programa, compañeros. No, bajamos micros, muteamos...
0: No, que ara s'hi fa l'informatiu. Què vol dir?
5: Muteamos a los palmeros...
0: Sí, no, què passa?
5: Tic-tac.
0: Tic-tac què, tic-tac?
5: Tic-tac.
0: Tic-tac. Tic-tac, quin és el problema?
5: Tic-tac.
0: A veure, què vol el senyor Pedrarol?
5: Tic-tac. Quedan solo 3 hores per a ver el eclipse solar.
0: És veritat? No, 3.
5: Total.
0: 3 perquè comenci. No, 4 pel total i 3 perquè comenci.
5: Tic-tac.
0: Vale, molt bé.
5: En directo el nuevo chiringuito.
0: Vale, no, sí, sí.
5: Es tarde a las 7:30.
0: Sí.
5: Nueva luna, nuevo sol, mismo programa.
0: Bueno, tic-tac, molt bé. Però encara falten 3 hores perquè comenci i 4 perquè...
5: Però en el chiringuito haremos la previa en el Insight, en Energy, en 4, en el Facebook, en Instagram, en Twitch, en Geek...
12: I si mirem la previsió del temps?
0: Només faltava aquest, a veure,
5: Nil. En Facebook, en Twitter, en los canales habituales donde se hacen los directos, en Periscope... También lo tendremos en directo a través de la paellera de Paco Duro.
0: Va, prou de...
5: Tenemos al niño...
0: No deixa parlar, però és igual, són 2 quarts. Fora tothom!
13: Torrons Vicenç, el Torró Torró t'ofereix aquesta secció.
0: Molt bé, Martí, et pensaves que et quedaria sense temps afegit avui, eh?
2: Avui és el temps eclipsat, sí.
0: Vaja, està tot el matí preparant-se la brometa, eh? Sí. Molt graciós. Escolta'm, avui a les 7, per motius evidents, no podem fer el temps afegit.
12: Casualitat, perquè just avui juguem, eh?
0: No, però connectarem...
12: Sí, clar, serà culpa de l'eclipsi, també.
0: Ai, tant, bona tarda.
12: No, bon matí.
0: No, bon matí, no, que són les 5 i 17. Escolta'm, Aitana, tranquil·litat, hi hagi pau, connectarem amb l'estadi Johan Cruyff i tenim la Clara Rodergues i tenim un seguit de gent desplegada. Però si em deixes parlar, acabarem abans i podrem anar abans a les dones, que a més tinc un convidat aquí que ens està esperant, l'Ignasi Ribas. Ignasi! Tant li fot el futbol, no sap ni qui és el Hansi Flick, ni res de tot això. Doncs encara et queda per actuar, eh? Vull dir que ara et xuparàs tot això als esports, si em permets, estimat convidat.
14: Molta paciència, sóc un científic que espera dades.
2: Ho passarà bé,
0: a veure, ja veuràs. Jo li haig de dir al nostre científic, que ara intervindrà, i que és un fano, que ell no sap que vaig estar a punt de morir per culpa seva.
14: Meva personal?
0: Sí.
14: Ostres, això no ho sabia pas.
0: Tu vas anar a Roses no fa gaire, oi?
14: Sí, noi.
0: I què?
14: Ja m'ha anat tot bé.
0: Tu vas patir... No vas passar molta calor i vas estar a punt de morir allà...
14: Això sí.
0: O sigui, que pitjor que mirar el sol sense ulleres...
14: Allà... Ostres, allà no, molt, molt més arriscats.
0: Doncs allà estava jo escoltant atentament el podcast que vas fer.
14: Veritat.
0: És veritat, perquè tenia molt interès per l'eclipsi. Però ara ens ho explicarà, perquè tenim un fenomen, però encara li falta...
15: No he entendido nada.
0: No he entendido nada, pues se jode. Anem a escoltar el nostre estimat Martí Puig.
2: Vinga, Martí, som-hi.
0: Farem una edició de butxaca del temps afegit, que són tan sols 10 minuts.
2: Bueno, passa res.
0: Però vols que comencem?
2: Primer t'he de
0: dir... Com sempre, sí.
2: Primer t'he de dir que la teva butaca és molt còmoda.
0: Bueno, va, per favor, avui... O sigui, avui tothom està jugant a fotre'm el seient. De veritat, és que això és un cachondeo.
2: Va, si vols comencem per la pregunta. Per què l'hem feta tot bé?
0: Per què? No sé, digues-la, va.
2: Vinga, va, avui hem preguntat als nostres oients què mirareu durant l'eclipsi. Quatre opcions a l'Instagram. El Barça femení contra el Montpellier, que juga a les 7.
0: Va, molt bé.
2: La final de la Supercopa d'Europa, que és a les 9. Miraré el cel o estic fart de l'eclipsi?
12: Això està clar, no? La resposta... Mira,
0: avui és molt més d'hora que de costum, però els oients ja estan votant l'estona.
12: De fet, mira, hem arribat als 1.000 vots, increïble. Mira, a la pregunta, l'opció menys votada amb un 5% dels vots és la final de la Supercopa d'Europa, no interessa. Ah, la segueix amb un 8%, em sap greu, en un matís, el Barça femení Montpellier.
0: Què?
12: Podem ja fotre d'alta baix aquests micròfons i rebentar taules
1: Instagram
12: i rebentar l'eclipsi també. Quins oients tenim, la veritat.
1: La segueix el miraré al cel amb un 30% dels vots i per acabar amb un, també disculpa Ignasi Ribas, 57% dels vots l'opció de estic fart de l'eclipsi.
16: Molt bé.
17: Menuda pregunta. La pregunta debería ser ¿por qué?
12: ¿Por qué?
17: ¿Por qué? ¿Por qué?
12: ¿Por qué? A veure, per què? Ja entenem el per què. Digues.
17: ¿Por qué?
12: Pues perquè sí.
17: ¿Por qué?
2: Avancem, Maurinho. ¿Por
17: qué? ¿Qué significa preguntar si se verá el eclipse hoy? Pues se tiene que ver mi documental.
12: Ahí va.
17: El del mejor del mundo, The Special One. Con la oscuridad se me verá mejor.
12: Mira, serà que no hi ha dies, Pere, per veure aquest documental teu del Maurinho.
0: No, home, sí, però aquest no... Bueno,
17: és de Martí, és de Pere, són ridículos.
0: Va.
17: ¿Cuántos champions tiene Martí? Es más, ¿quién es Martí Puc? No hi conozco Martí Puc, conozco Willy Fock,
2: però
0: no Martí Puc. Però deixa Martí Puig tranquil, va. No intenti posar dit a l'ull ni fer cabronades a les seves.
17: Pito,
0: va,
17: Pito
0: tu,
17: Mas.
0: Quan hi hem estat ja? Perquè tens 10 minuts de rellotge.
2: Ui.
0: Que si no...
2: Farem un running ràpid avui, sí.
0: Molt bé, doncs vinga. Primer, el Barça femení.
2: Sí, parant de Barça femení.
12: Una vegada som primeres.
0: Sí, Aitana, no et queixis. Aitana, no et queixis, va. Que queden menys de dues hores. Silenci. 1:40 perquè comença el primer partit de pretemporada del Barça femení.
2: Sí, perquè serà a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff. I coincidirà amb l'eclipsi solar, evidentment. El club repartirà ulleres homologades als aficionats que estiguin al camp. Però no es veurà des de totes les parts de l'estadi. De fet, les jugadores rebran indicacions per no mirar directament al sol durant l'eclipsi. I es calcula que el fenomen comenci a partir de la mitja hora de joc. De fet, amb clau esportiva, avui és el dia per veure debutar a Caroline Nicoli, que és el fitxatge més car de la història del Barça. També són la resta de fitxatges René Van Asten i Martina Fernández. Però atenció, i tant, amb molèsties, no jugarà i tampoc ho faran les seleccionades per la selecció espanyola sub-20.
0: Molt bé, doncs un aplaudiment i que vagi...
12: Molt bé, sí, un aplaudiment pel patriarcat, avui ho heu aconseguit.
0: A veure, Aitana,
2: Aitana.
0: Què passa?
15: A tots sembla normal que un eclipsi ens eclipsi el nostre partit.
0: Bueno, però de vermelles...
15: Ja és l'últim, és que sí. què més?
0: Bueno, qui l'ha posat? És el Barça o l'altre equip el que ha posat aquest
15: torneig? Sí, no, qui ha posat l'eclipsi és la pregunta.
0: No, l'eclipsi ja hi era, l'eclipsi ja era... A veure, bueno, però... Pregunta per l'Ignasi Ribas.
15: Quan... Has estat tu, Ignasi?
0: No. Quants anys fa que sabem
18: havies pogut estar.
0: Que hi ha l'eclipsi aquest que és avui?
18: Jo, personalment, sí. 45 anys.
15: Caram.
18: L'espero.
0: Si sí, ell fa 45 anys...
18: Tenia 10 anys que l'estic esperant.
0: Uau. Què?
15: Un
0: moment. Un aplaudiment, tio, 10 anys.
18: Sí.
0: Perquè és el primer eclipsi que veuràs a Catalunya.
18: Sí, i l'únic, segurament.
0: Home, no sé que visquis 150 anys més, que no puc dir... No. Bueno, mai se sap,
18: no cal.
0: Molt bé, doncs, Aitana,
15: la qüestió...
0: si el nostre astrofísic sabia fa 40 anys, o 50, no sé quants, i l'estava esperant fins ara que es produís, i porta 10 anys de la seva vida esperant això...
15: I saps quan porto jo esperant que sé primera notícia aquí, en aquesta ràdio?
0: És el tercer... Què?
15: Tota la vida.
0: Bueno, doncs
15: i parleu avui.
0: Molt
15: avui, ja sobre un eclipsi.
0: Va, moviments del
15: tot
0: mercat...
15: Tot culpa d'un home, sempre.
0: Deixa, moviments...
15: Ignasi, ja parlem,
2: va, prou.
0: Calma't, sisplau. Repassem ara l'última hora dels moviments del mercat del Barça.
2: Sí, perquè avui tots els mundialistes que faltaven ja han tornat als entrenaments. Dani Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. I saps qui no ha tornat, Pere?
0: Qui?
2: Ferran Torres. Per... No, ha estat amb permís al club.
0: No, no és tu opinió, és un fet que no ha tornat.
2: No ha tornat, però té permís al club perquè el jugador està pendent de tancar el seu fitxatge amb el PSG. De fet, deixa'm donar-te un parell de dades. Fabrizio Romano avui ha publicat el famós Here We Go, que això vol dir que el seu traspàs és imminent, però Pintanel diu que avui no serà oficial. Tot així,
0: mal dia per fer oficial un fitxatge, eh?
2: Sí, avui és mal dia, més juga al PSG també, per tant, seria estrany. L'Esport avui ha avançat les xifres, perquè parlen de 50 milions més 5 en variables del traspàs.
0: Per tant, un o dos dies i podrem obrir el cava i celebrar que el Ferran Torres
2: se'n va a una altra
0: banda. Sí. Molt bé. Doncs més noms, no? També estem pendents del Julián Álvarez, que avui s'havia de reunir amb el Xolo Simeone després de les seves vacancetes a Eivissa.
2: Sí, de fet, la cadena SER ha informat que entrenador i jugador avui ja han mantingut una petita conversa abans de l'entrenament d'aquest matí i ja sabem que el desig del jugador és d'abandonar el club. Tot i així, estem pendents de la reunió definitiva. Avui al matí s'han vist amb Julián amb un rostre seriós, ja com ahir el vam veure amb el cotxe, avui també està bé seriós i és palpable el seu enfadament respecte al club.
0: Molt bé, tenim un altre tema que aquest ens alegra una mica més perquè és una cosa aparentment bona pel Barça. Rodri, què?
2: Sí, perquè Pintanel ens avança que l'operació s'hauria de tancar abans de divendres, que de fet és el jugador quan s'hauria d'incorporar al Manchester City. I si parlem de xifres, l'última oferta del Barça és de 60 milions en variables. Tot i així, el City en demana entre 70 i 80. Això és Fabrizio Romano, el nostre déu de les dades.
0: Ignasi Ribas, si dediquessin aquesta pasta a la investigació científica, otro gallo cantaria.
18: On he de signar, sí,
0: sí. Ah, molt bé, doncs mira, el Manchester, que són els que tenen aquests calés per enviar-nos... Bueno, aquells es quedaran la pasta. I finalment, del Barça, Marc Bernal.
2: Sí, Marc Bernal, perquè avui s'han reunit els seus agents amb Deco per parlar sobre la millora del seu contracte. Això no vol dir ni que hagi de marxar ni res per l'estil. Bàsicament, hi ha hagut una reunió entre els agents i el jugador i la qüestió és renovar el contracte i oferir més diners. Tot això és independent a Rodri.
0: Molt bé, que el cuidin. Va, saltem cap al Madrid, que avui juga un partit amistós coincidint amb l'eclipsi, també.
19: No, un partit amistós o no, perdone, és un trofeu con mucha història en este país, com és el Teresa Herrera.
0: Sí. Ah, és veritat, bueno, però és un amistós.
19: Que és una de les copes més grandes...
0: No, és una xurrada d'amistós.
19: I s'entrega un equip...
2: És un amistós i prou.
19: Perquè és la Torre d'Hèrcules.
0: No, és un amistós de...
19: S'enterran un poquito, joder, a ver, las niñas, a ver, ¿dónde están?
20: A ver, esa niña, joder, que no...
19: Venga, poso aquí en el científico y al otro, que son más feos.
0: No sigui faltón. Va, por favor, sisplau, vinga.
19: Vinga, que pregunten les niñas, joder.
0: Les niñas ja preguntaran si volen, però no cal coordini vostè.
19: Va, a ver, la del fondo de las gafas negras, que pregunte, que no hace más que sacar comida.
0: Bueno, silenci. Deixeu parlar al pobre Anil. Ai, al pobre Martí. Martí.
19: Vinga, Anilo.
0: No, Martí, digues, va.
2: El partit.
21: Com se llama? Per la mort de Déu, home.
2: Avui jugarà el Madrid a les 9 de la nit a Riazor contra el Deportivo de la Coruña. Serà el tercer partit amistós dels blancs aquesta pretemporada i de fet que l'eclipsi s'acabarà a les 9:22 minuts i això vol dir que el fenomen encara serà vigent en els primers minuts de partit. Però qui avui no jugarà amb el Madrid és Yann Diomandé, que per cert hi ha pronunciat les seves primeres paraules com a jugador del Real Madrid.
22: Per què? Doncs és fàcil, perquè és el millor club del món. Quan el Madrid et crida no diràs que no, és així de simple. I què espero? Doncs tenir molt èxit amb el club i ajudar l'equip a guanyar-ho tot. Soc molt feliç de ser aquí i espero que tinguem molts èxits.
3: a la Madrid.
19: ¿Por qué no se ha doblado la Madrid?
3: ¿Has vist?
19: Se ha callado el periodista o lo que sea.
3: No, l'hem deixat per tu.
19: Antes...
0: Ja ho entén tothom, va. Sí. I aquesta nit...
19: Vaya ràdio.
0: Sisplau.
19: Vaya ràdio, joder.
0: I
19: me voy a dar de baja.
0: I va, doncs anis a baix, deixi tocar els nassos. I aquesta nit partit on no hi juga el Real Madrid perquè no va guanyar la Champions. I hi ha un títol en joc.
19: Sí. El Barcelona.
0: Calli.
3: Avui a les 9 del vespre, a la final de la Supercopa d'Europa entre el PSG.
0: ¿Tenemos alineaciones?
3: No, encara no, que és molt d'hora. Entre Luis Enrique i l'Aston Villa d'Unai Emery. Serà el Red Bull Arena de Salzburg i s'enfrontaran, evidentment, al campió de la Champions, que és el PSG, i el de l'Europa League, que és l'Aston Villa. Luis Enrique, per cert, s'ha queixat de que en aquest partit arriba molt d'hora i hi ha poca preparació i falten molts jugadors al primer equip.
4: No tengo jugadores. 10 días para jugar un partido. Es una situación que provoca el mercado, la aceptamos, pero realmente mañana, en términos de lo que es un partido de máximo nivel, es muy difícil. No sé qué nivel tienen mis jugadores, han entrenado en su casa. No se parece nada a lo que es un partido, a lo que debería ser un partido, una final.
3: Veurem si Ferran mira aquest partit.
17: Mira, me da igual lo que diga el niño, el de las gafas.
0: No, jo, prou, va. L'Emery ha parlat, oi, també?
3: Sí, i ha elogiat a Luis Enrique.
21: Ah. Es difícil catalogar el mejor entrenador, pero si hablamos de la Champions League y ganándola dos veces con su trayectoria además anterior, pues ahora mismo, sabiendo el respeto que tengo por otros entrenadores que son muy buenos, también españoles, como puede ser Guardiola, Arteta, creo que Luis Enrique es el mejor.
3: Doncs mira, quan s'acabi el partit, en tindrem un altre. Quan s'acabi l'eclipsi, tindrem un partit. A les 9.
17: Però què te passa?
0: No, calla, va, prou.
17: Que estàs dormido.
0: Que estic a punt de ventilar el pobre... Sí. El pobre...
1: Martí Puig, coma.
0: Martí Puig, que no sabem on anirà a veure l'eclipsi, si es queda aquí a la ràdio i puja del terrat. O
3: mira,
0: què
3: potser
0: farà?
3: Sí, veus? Potser doncs
0: és
3: el això.
0: Terrat, sí.
15: Oh, hauries de veure el partit, no? Sí. Dic
3: jo. Es pot fer tota la vegada.
0: Vale, vale, pot anar al partit.
15: Bueno, ets un home, no sé si
0: vols. Últim tema, últim nom propi. Leo Messi, que ha fet un comunicat després de la defunció del seu pare, Jorge Messi.
3: Sí, de fet, Leo Messi ha publicat a les seves xarxes socials un text emotiu amb unes paraules d'agraïment al seu pare que es va morir l'altre dia. I ha dit, no sé què faré sense tu, no sé com seguiré endavant. I també ha parlat sobre la final del Mundial, perquè ha dit que m'ha arribat a la final, però no vas poder ser-hi. Volia guanyar per poder-te donar el trofeu i ensenyar-te'l, però no he pogut fer-ho.
0: Molt bé, doncs queda clar...
23: Sí, vinga, bajamos els micros, muteamos Jordi Calafell...
0: No, prou. Sí,
23: muteamos todos los micros, bajaselo a... Pere Mas, tic-tac...
0: No, tic-tac, tic-tac, no, tic-tac, no,
23: tic-tac, tic-tac, tic-tac,
0: tic-tac, no...
23: Todos lo sabéis, lo sabe el científico y lo sabe... El meteorólogo.
0: Ignasi Rivas, es diu.
23: Dos hores per a l'eclipse. Tic-tac.
3: Sí, sí. I a hores d'ara tenim preocupació aquí a les Terres de l'Ebre, perquè s'estan acostant algunes
23: enclusos. Espera, espera, exclusiva. Exclusiva. Rotulo, vinga. Rotulamos, exclusiva.
0: És el temps, vull dir.
23: Exclusiva.
0: Exclusiva. Aviam. Una, és veritat que queden dues hores per a l'eclipse.
23: Moteamos. Vinga, vamos a hacerlo bien. Primer plano del meteorólogo.
0: No, del meteorólogo. Si és la ràdio, no cal.
23: No hables. Tic-tac.
0: El del tic-tac, sisplau.
3: Els meteoròlegs estem a hores d'ara una mica expectants.
23: Pausa.
0: Josep, calla.
23: Hay una nube.
0: No, no, te
23: que pone en peligro el eclipse.
0: No, no te quedes nassos.
23: ¿Esa es la noticia?
3: No. Mireu, a hores d'ara tenim alguns nuclis convectius força desenvolupats a l'entorn dels ports i també al voltant de Terol, i ens estan arribant cap aquí a les Terres de l'Ebre les encluses i tapen part de nuvolositat, bueno, de part del cel que ens proporciona aquesta nuvolositat que a hores d'ara doncs està tapant el que seria el disc solar. Sí que és cert que els models apunten que al llarg de les properes hores s'anirien dissipant, però, tot i així, veiem que aquesta evolució d'aquestes encluses és força més desenvolupada del que ja predien a primeres hores del matí aquests models. Per tant, ho haurem d'anar seguint, sobretot aquesta evolució aquí a les Terres de l'Ebre, però també a l'entorn de Prades, que han crescut algunes nuvolades. De fet, si mirem el radar que ens indica fins a quina alçada arriben, algunes arriben fins als 14 quilòmetres d'altura. Per tant, tenim força desenvolupament vertical i, a més, ja comencen a descarregar alguns ruixats de tarda a punts més alts del Pirineu, nord del Berguedà. També el que comentàvem, al sud de les Garrigues, també tenim algun nucli una mica més intens, i aquestes nuvolades que ens preocupen aquí a les Terres de l'Ebre, que també en alguns punts ja descarreguen amb certa intensitat.
15: Com veieu, la fi del món s'està acostant.
0: No, senyora Olivia Làctia, sisplau, no comenci.
15: Després dels núvols.
1: Escolta,
0: no,
1: que... deixeu-me fer...
0: Que ens faci la seva teoria, l'Olivia Làctia.
1: Ai, bé, no digues.
15: La teoria és la mateixa pràctica que he estat dient tota l'estona. Us queda molt poquet.
1: Ai, no, va, no, per favor.
15: Aprofiteu últims minuts. Digueu t'estimo a la persona
0: Rivas,
15: que tenia costat.
0: Explica-li a l'Olivia Làctia que el sol marxarà però tornarà.
24: Sí, sí, al cap ens trobem un minutet després de que marxi. No
15: I
24: passa
15: tu has
24: res,
15: estudiat?
24: Olivia.
6: Ho he estudiat i calculem el segon i el mil·lisegon, si convé.
7: I en quins estudis et bases?
6: Oh, física profunda.
7: Física de foro, cotxes i de
1: mirar. No, aquesta és la teva, Olivia. Escolta, deixa'm afegir, perquè els oients, que són molt seguidors de l'Europa, volen que afegim que avui juga l'Europa a les 7 contra l'Espanyol B.
0: Doncs...
1: Que no ens oblidem. Més partits, més partits, més coses, eh?
0: Bueno,
1: no hi hagi espai pel femení.
0: Va, ventilem el pobre...
1: Martí Puigcoma.
0: Que està per aquí rodant, Martí.
2: Estic per aquí la teva butaca, t'ho torno a repetir, eh?
0: Bueno, és la butaca del Bastet i del Clavés, no et confonguis. Vinga, maco, demà ens veiem a les 7, eh? Demà
2: perfecte.
0: Bueno, si passa alguna cosa i fitxen algú, truca, entra, perquè ja no vindrà d'una connexió amb el festival que tenim muntat.
2: Exacte,
0: avui,
2: sí.
0: No se'n parli més. Adéu-siau.
2: Molt bé, que vagi bé.
9: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
10: Dice que era en un cuartel, un día el coronel le dice al comandante: mañana a las 9:30 habrá un eclipse de sol, hecho que no ocurre todos los días, que formen los soldados en el patio en traje de campaña para presenciar el fenómeno. Yo les daré las explicaciones necesarias. En caso de que llueva, que formen en el gimnasio. Dice sus órdenes, mi coronel. El comandante da la orden al capitán y le digo: por orden del señor coronel, mañana a las 9:30 habrá un eclipse de sol. Según el señor coronel, si llueve no se verá nada al aire libre. Entonces, en traje de campaña, el eclipse tendrá lugar en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días. Digo a sus órdenes mi comandante. El capitán da la orden al teniente y le digo: por orden del señor coronel, mañana a las 9:30, en traje de campaña, inauguración del eclipse de sol en el gimnasio. El señor coronel dará las órdenes oportunas de si debe llover, hecho que no ocurre todos los días. Si hace buen tiempo y no llueve, el eclipse tendrá lugar en el patio. Digo a sus órdenes, mi capitán. El teniente da la orden al sargento y digo: mañana a las 9:30, por orden del señor coronel, llovrá en el patio del cuartel. El señor coronel, en traje de campaña, dará las órdenes en el gimnasio para que el eclipse se celebre en el patio. Pero sus órdenes, mi teniente. El sargento da la orden al cabo y le digo: mañana a las 9:30 tendrá lugar el eclipse del señor coronel en traje de campaña por efecto del sol. Si llueve en el gimnasio, hecho que no ocurre todos los días, se saldrá al patio. Pero vale, tito. Y el cabo les dice a los soldados: de un mañana a eso de las 9:30, parece ser que el sol en traje de campaña eclipsará al señor coronel en el gimnasio. Lástima que esto no ocurra todos los días, ¿sabes?
0: Ara sí, ha arribat l'hora. Ignasi Ribas, estàs segur que saps on t'has fotut?
24: Ostres, ara ja m'estic plantejant això.
0: Ah, o sigui, clar, és que el tenim aquí pel plantat. Un aplaudiment pel nostre primer convidat aquí a l'estudi, astrofísic, director de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya. Fas moltes coses, però saps què passa? Que ara està començant a parlar el ministre, exministre i astronauta Duque. Et fa res que l'escoltem un segon en directe?
24: No, cap problema.
0: Sí, Víctor, oi que el tens per aquí?
25: Y ha sido ese el motivo de... Hay muchos sitios donde ir, pero ha sido más bien por eso, porque ellos lo han organizado los mejores, ¿no? Y
0: ha preguntado
25: qué significa
0: aquí,
25: para la población en general. Bueno, esperemos que signifique, es decir, la gente entienda que estamos ante una... un fenómeno que ya hace muchísimos años que sabemos predecir, pero...
0: Yep.
7: Ha mort.
0: L'hem perdut.
25: És una expressió de lo bien que la ciència prevé las cosas. Porque eso es muy, muy importante. Y en estos tiempos mucho más. En los que hay gente que hace más casualista de WhatsApp de un audio que te viene de la vecina del quinto que realmente de las cosas que funcionan como la ciencia. Así que yo creo que hay que atraer a la gente...
7: S'està deteriorant.
0: Sí, perquè quan s'han arribat les zones del sol... Bé, en tot cas, I el donem per escoltat i després Víctor Massip, si diu alguna cosa molt destacada o si després la podem anar a l'abordatge. Eren paraules en directe de l'exministre Pedro Duque, però sobretot el primer astronauta espanyol de la història, que va estar al transbordador Discovery, va anar allà a l'estat. Bueno, explica'm-ho tu, aquest tio és molt important, no?
5: Clar, és un astronauta, però no és el primer... No us en recordeu del Michael López d'Alegria? No us en recordeu?
0: Ai, tant, és veritat!
5: Aquest era un astronauta que tenia nacionalitat espanyola però que havia viscut tota la vida als Estats Units. Però el van fer servir en el moment en què va aparèixer el Pedro Duque. Llavors és l'astronauta de plantilla. Sí. I ara tenim dos astronautes més, eh? Que a l'última promoció d'astronautes hi ha dues persones, entre elles una dona.
0: Sí.
1: Que surten a les calculadores, oi que sí?
5: Clar, la Sara García Alonso, que és un astronauta.
0: A les calculadores, oi que sí?
1: La Sara García Alonso va fer les calculadores Casio, van fer una mena de publicitat, i si tu compres una calculadora Casio, surt la Sara García Alonso.
0: Molt bé. Pues que paguessin per caixa i que paguin, que si es diu una marca per la ràdio, aquest senyor ha de passar per caixa. I l'altre, astronauta?
5: Pablo, no me'n recordo.
0: Ah, no n'hi ha cap de català?
15: Puyalto.
0: No n'hi ha cap de català? No, Pablo Puyalto no. No n'hi ha cap de català.
15: Com que no n'hi ha pas cap de català?
1: Pablo Álvarez.
0: Molt bé, perfecte. Bé, Ignasi, t'hem presentat. Ets una de les persones importants.
1: És una eminència.
0: Sí, és una eminència. Carai, molt bé.
1: No, ho és. Tampoc et passis, no?
0: Te volem fer una entrevista molt llarga, fins a les 9, no et sap greu, oi?
5: No tinc res a fer fins aquella hora.
0: Pel xurro d'eclipsi que es veurà.
5: Espera, que tinc el meteoròleg aquí empenyent núvols a la base de bé.
0: Ja t'he preguntat si sabies on t'havies ficat. Ha quedat clar que sí.
5: Bé.
0: Clar, però és que els científics sou com gent avorrida.
15: No!
5: Hi ha gent molt divertida dintre del meu... Home, som tiemes raros.
0: A veure, entre anar-te'n de copes amb un grup d'astrofísics, anar-te'n de copes amb un grup de periodistes, músics i cantants i actors...
5: Hi ha molts de la juerga, d'astrofísics, també.
1: Ui, i tant, mare de Déu, senyor.
5: Que tanquen bars allà on van, eh?
1: Són moltes hores de laboratori i de mirar ordinadors.
5: Hi ha de tot. No són la majoria, però n'hi ha de tot.
15: Els experiments s'han d'aprovar, ja saps, xupito per aquí, xupito per allà.
0: M'ha impressionat molt quan has dit que fa 40 anys. O 50, has dit?
5: 45.
0: 45, que vas calcular que era avui el dia de l'eclipsi.
5: Vaig llegir, no vaig calcular.
0: Vas llegir, ja vas ensenyar que ho va mirar. I 10, que estàs esperant aquest dia.
5: No, jo l'espero des de fa 45 anys. Jo vaig començar a ser aficionat a l'astronomia de nen, i ja vaig mirar els anuaris, amb 10 anys o així, vaig anar mirant anuaris, vaig veure, ostres, el 12 d'agost de l'any 26 hi haurà un eclipsi total de sol des de casa, visible des de prop. I llavors, clar, intentes amb 10 anys, intentes imaginar-te amb 55, cosa que no pots fer de cap de les maneres, i mai m'hauria imaginat estar aquí amb vosaltres.
0: No, amb el José María García, amb l'Aitana Bonmatí, amb el Nil i tota aquesta colla...
5: En cap dels meus somnis hauria pensat que estaria aquí.
1: I que el narraràs tu, vull dir...
5: Clar, estar aquí amb aquestes coses, no, és bastant increïble.
0: Ah, és veritat, no recordava això. Doncs parla fluixet, perquè nosaltres hem de fer el... No, t'ho explico. Bueno, què vol dir, va?
1: Digues.
0: Sí, para, com, si pots, xiu-xiu, això.
5: D'acord.
0: T'ho dic perquè ja, això, expliquem-ho a la gent que no neix ensenyada. Estem aquí, a l'Observatori de l'Ebre, on la Generalitat ha muntat un festival de llum i color, com ens ha explicat abans el Víctor Massip, conferències, connexions, experts, la tia de la NASA, bueno, tota una sèrie de gent que estan per aquí fent coses molt interessants, i hi haurà un moment que es farà una observació de l'eclipsi,
1: exacte,
0: on ell descriurà.
5: Hi ha un altre Ribas, no ho faré jo, ho farà el Salvador Ribas.
0: Ah, vale, per
5: que no és ni parent meu ni res, eh?
0: Perdó, pensava que eres tu, perquè no sé qui ha dit això i m'he liat.
1: Jo he sigut jo que m'he liat, disculpes, Ignasi Ribas, però això és una
5: mena. Jo hi seré i també diré coses, eh?
1: Ah, mira, tu també hi seràs.
0: Sí, hi serà, però no serà el que ha de xiu-xiu-xiu. Vale, doncs ell, el Salvador, que de fet després ha de passar per aquí, que ha de passar per aquí, doncs ell diuen que parli fluixet.
5: Perfecte.
0: Perquè nosaltres, quan siguin 7:45, si no comença a ploure i no cauen llamps, agafarem tot això i ens en donarem cap a dalt. I farem una comitiva que enriba tot la processó de Sant Llorenç. Sinó que anirem a cap a dalt.
5: Sí, silenci tothom mentre hi ha el ràdio.
0: Aleshores, hi ha com molt de hater, hi ha molt com nerviosisme, tensió, de dir, escolta'm, potser no n'hi ha per tant. Els mitjans realment hi han fotut més pa que formatge, potser, no ho sé. Però és un esdeveniment que la gent, fins que no el visqui, no se'n dona, si el veu en condicions, no se'n dona de la importància que tenia.
5: Jo penso que hi ha una mica de gestió d'expectatives, allò quan us diuen hi ha una pel·lícula fantàstica que podeu anar a veure, després l'aneu a veure i dius, home, doncs no n'hi havia per tant. Jo espero que no sigui el cas, això, Però jo n'he vist d'eclipsi total de sol el 2017 als Estats Units i jo vaig caure de cul. És a dir, a mi em va encantar l'experiència, però clar, soc una mica friqui del tema i per tant, igual ja era normal. Però gent que anava amb mi, com per exemple les meves filles, que no els interessava especialment, també van al·lucinar bastant. És a dir, que és un fenomen increïble. Dius, bueno, n'hi ha per tant, tenint en compte que el darrer aquí va passar fa 121 anys i el proper serà de 154, doncs dius... Home, doncs potser sí, perquè no és fàcil que et passi la teva vida. Ah, pots anar a viatjar i cada any, any i mig, en pots anar a veure un. Però aquest d'aquí no ens torna a passar més.
0: No, ja ens veuríem tots.
15: Perquè no és únic, perquè és la fi del món,
0: no
15: efectivament, és el que diu Ignasi.
0: I
15: el que el jo ja deia abans.
0: No, a veure, un segon.
1: Anem al tema important.
0: No, jo no l'he dit encara, el tens apuntat, tu quin és el tema important?
1: Que va ser professor de la Mònica Usart.
0: Oi, sí, sí, sí. Home, això no... Llàstima que la Mònica no
1: com,
0: se la
1: tenim. Com era d'alumna la Mònica Usart?
8: Tu saps què? Vaig parlar amb ella l'altre dia, si no me'n recordo, i em dius que jo era superdiscreta i no feia res, no deia res.
1: La Mònica Usart, la Mònica Usart parla de l'Ignasi Ribas com un, bueno, com el millor profe que ha tingut mai, i l'Ignasi no el recorda.
8: Ignasi, és molt trist.
0: Oi que ets una greu, persona i tens paciència.
8: Ho intento, ho intento.
0: Em deixes que connecti amb el Martí Oliveres, que el tinc per aquí fora, que està a punt de veure-hi això, la cosa que han de posar una sonda cap al cel, que no sé què ha de fer, és això, no? Més o menys, que és molt important.
8: És
0: bueno,
8: important,
0: sí.
8: Ara en parlem, eh?
0: Doncs, Martí, intenta connectar-te i fem la prèvia d'això a la sonda, i jo dic per la ràdio, així tot va millor. I Mònica Usart, també connecta't, que saludaràs al teu professor, i no sé si hem parlat mai, que també té un quàntum i està muntat a l'Eix, que és un tio molt important del pare del Montsec, que com que els científics us coneixeu entre tots, suposo que sabeu qui és, no? El tenim a l'escaleta.
1: Sí.
0: Molt bé, i el busco jo, doncs.
1: L'estic buscant.
0: Sí, que jo, és el director del parc d'allà, del Montsec.
1: Sí.
8: De Prades, vols dir,
0: no? Sí, de Prades.
8: L'Eix Roig.
0: Sí. Mira, veus? Sort que en tenim. Mira, sort que en tenim.
1: Els científics.
8: Doncs ens coneixem tots, com dir.
0: Bé, ara veurem si era bon alumne o no la Mònica Usart, però sobretot, jo vull saber des de quan l'home és capaç de calcular quan hi haurà un eclipsi, perquè això devia haver un moment que la física, l'astrofísica, la matemàtica, vaja, saber què, van calcular per primer cop que tal dia van predir, vaja, i van encertar que hi hauria un eclipsi.
8: Doncs les civilitzacions antigues, mesopotamis, egipcis, sí, i xinesos, ja havien observat prou eclipsis per donar-se que hi havia una certa periodicitat, i sense entendre res, sí, podien dir, hi ha hagut en tal època, de l'altra, ara n'hi haurà una altra, no? Si tens una seqüència que són 2, 4, 6, 8, dius, bueno, el següent serà el 10. Doncs van fer una cosa així. Hi ha uns cicles que es diuen de Saros, que fa que els eclipsis es repeteixin, i per tant les civilitzacions antigues ja ho eren,
0: sí,
8: capaces.
0: Una cosa és que sàpiguen que es va repetint i que va passant, i l'altra és que diguin el dia exacte. I això quan passa, que per primer cop algú diu el 12 d'agost, en aquest cas, de 2026, hi haurà un eclipsi.
8: Això és quan vam tenir mecànica celeste. Ara en parlàvem... És que els eclipsis, no us n'adoneu, però és increïble, amb un món en el qual tot va això com a l'última hora, no hi ha certa una incertesa, podem predir eclipsis fins l'any 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. És a dir, que som capaços de conèixer aquests moviments. En el moment en què va haver mecànica celeste, que és les lleis de Kepler, el Newton, doncs llavors ja podem entendre com es mouen els cossos del sistema solar i entendre que la Lluna en un cert moment es posarà entre nosaltres i el Sol, i per tant calcular-ho no el dia, sinó el segon i el milisegons.
0: Que s'acollirà. Molt bé, ara tornarem sobre això. Ja t'he dit que tu ets una bona persona. Donarem...
8: Intentem.
0: No sé, que podem donar un... Bueno, un cafè o una...
8: No, una aigua faig, ja.
0: Una aigua ja... Veus com ho deia els científics, que són avorrits?
1: No,
0: que,
1: no.
0: Un altre dia...
1: És una eminència.
0: No, sí que és una eminència, va. Bueno, en fi... Deixa'm connectar el Martí Oliveres.
8: Vinga.
0: Que és el nostre home del temps, que està, he dit que tiraran una cosa al cel. Bé, això se li diu sonda. Martí, explica'm-ho.
11: Què tal, Pira?
0: La sonda, que ho fem des d'aquí, i és molt important, i obtindrem dades, i el Servei Meteorològic de Catalunya hi té alguna cosa a veure.
11: Ah, exacte. Som aquí amb en Josep Maria Medín, en Xema, del Servei Meteorològic de Catalunya, l'encarregat de llançar aquest globus sonda amb totes les dades per estudiar què tindrem a l'atmosfera, què passarà durant aquesta reducció del Sol, quan la Lluna el tapi per complet. Xema, què fareu exactament durant aquest estudi breu que fareu?
12: Bueno, doncs aquí tenim muntat un sistema de radiosondatge manual, vale? Amb motiu de l'eclipsi farem 3 radiosondatges, un abans eclipsi, un altre durant la totalitat, que farem simultàniament a Barcelona, un altre també, i per la... quan acabi l'eclipsi en farem un tercer. Aquesta sonda que enviarem a l'estratosfera mesura temperatura, humitat, direcció, velocitat del vent i pressió atmosfèrica, i ens servirà per estudiar les variacions que tenim a la vertical de l'atmosfera en aquest moment de l'eclipsi.
11: Per tant, serà com una radiografia vertical de sobre els nostres caps, direm, i ho feu ara a les 6, després al moment de la totalitat.
12: Exacte.
11: I després?
12: I després a les 10.
11: A les 10. Perfecte. Doncs aquí a punt, perquè falten pocs instants per aquest llançament que sens dubte don...
0: Yep.
11: Les dades que després des del Servei Meteorològic analitzaran i compartiran.
0: Molt bé. Saben, i aquestes dades saben quan seran públiques? O sigui, quan trigarà a processar-se i fer-les públiques, més o menys?
11: Em comenten si sabeu més o menys quan es podran recopilar, fer públiques aquestes dades d'aquest estudi.
12: Bueno, primer les recopilarem, que cada sondatge triga una hora i mitja, dues hores en recuperar les dades, i a partir d'aquí les passarem al Servei Meteorològic, com farem la validació d'aquestes dades i posment la publicació de les mateixes.
11: Perfecte, doncs ja heu sentit esperar aquest moment des del Servei Meteorològic de Catalunya amb aquest llançament del globus sonda.
0: Perfecte, doncs a les 6, que és l'hora del llançament, si no coincide exactament amb el boleto, ja estarem atents, explicarem en directe aquest llançament i ens ho descrius, d'acord?
11: Molt bé, perfecte, fins ara.
0: Perfecte, sorpresa per tothom. El ministre Duque, havia vist mai un eclipsi? Què en penses tu, Salvador?
13: Ignasi, però no...
0: Perdó, Ignasi. És tan habitual aquest programa.
1: No és la primera vegada que us confon.
14: No volem aquesta gentussa a la nostra
13: ciutat. Germans. No.
0: T'haig de dir aquest matí, he vist la consellera d'Interior, Núria Parlon, li dic, hola, Núria, com estàs? Diu, no sóc la Núria Parlon, sóc la Sarai Sarroca, que és la...
13: Val, tens l'historial, ja veig.
0: Sí, per tant, demano disculpes, però... Sé amb qui estic parlant, però potser el nom no surt l'adequat.
13: És molt probable que el ministre, exministre Duque, no hagi vist un eclipsi. Tenim aquí un premi Nobel de Física, astrofísic, que no ha vist mai un eclipsi total.
0: O sigui, estan igual en igual condicions que nosaltres.
13: L'astronauta Ellen Baker, que tenim aquí també, tampoc ha vist mai una cosa.
0: Mira, fem una cosa. Li pregunto al Víctor Massip, que estava a peu de ministre Duque. Víctor?
1: Crec que no ens escolta el Víctor.
0: Sí, que ens sent, perquè m'ha dit el WhatsApp i m'ha contestat.
15: També l'ha palmat.
16: Hola, hola.
0: Veus? Sí. Clar que ens sent.
16: Ara sí. Ah, m'escolteu? Vale, fantàstic. Sí. Doncs us he de dir una cosa. Jo he pujat la costa en l'exministre Pedro Duque i estava mirant el cel i diu, ui, aquest núvol. Ui, aquest núvol, perquè s'està posant núvol aquí ara ja, i li fa una mica de por, no sap si se quedarà fins al final per veure l'eclipse, però sigui com sigui, seria el primer que veuria, i li ha explicat que li fa molta més il·lusió veure-ho des d'aquí, des de la Terra, perquè des de l'espai ha explicat que se veuria com una sombra, tot i que altres companys li han explicat l'experiència i estava molt content pues, d'haver-ho escoltat, però ho prefereix viure aquí, des de Roquetes.
0: Molt bé, doncs...
15: Tant de professionals no han vist mai un eclipsi.
0: Sí, també et dic que...
15: Tant d'estudi per res.
0: Però ha vist coses que no hem vist nosaltres. Ha vist la Terra des del cel. Sí. Ha vist el cel des de la... Bueno, per allà vol rodant amb l'estació espacial, ja ho he dit bé, no?
13: Sí.
0: Ignasi. I moltes coses més. Tu, a partir d'ara, et converteixes en l'ombra de tota la gent que està per aquí rondant fora, val? Entre canapé i canapé, Víctor, ja anirem pescant gent. O, sobretot, en el moment de l'ascens, potser li fotem el microministre o fem alguna cosa d'aquestes. O el conseller, algun dels personatges que hi ha per aquí fora. Gràcies, fins ara, maco. Aquí hi ha una mica, hi ha menys silenci. També he dit que les comunicacions comencen a justejar. Seguim parlant amb l'Ignasi. No m'ha quedat clar si m'has contestat o si t'he preguntat o m'ho has explicat sense que t'ho preguntés el primer eclipsi que vas veure com va ser.
13: I no m'has preguntat, i t'ho he dit així de passada, però va ser als Estats Units l'any 2017. Vaig anar a l'estat d'Idaho i el vaig veure des d'un lloc que es veien des d'una certa alçada a sobre les muntanyes que es diuen els Grans Tetons.
0: Com?
17: Sí. Bueno.
13: Aviam, bueno. I a més, vol dir el que penseu que vol dir.
0: Aviam.
15: No possible, però què és això?
0: Bueno, si té aquest nom, Vull dir que si té aquest nom...
13: Van ser... Les muntanyes són espectaculars.
15: Segur que va posar el nom un home, no?
0: Bueno, clar, aquella època ho posaran tots els homes.
13: Expedicionaris que anaven ja molt justos.
0: Anava, sí, no, per posar-li això. No sé que són graciosos els d'allò. Ara et fitxaran de guionista, que és molt d'obra. I per recordar una mica el que veurà la gent avui, si és que es veu.
13: Clar,
0: començarem?
13: 19:35,
0: fem el repàs.
13: Comença la parcialitat, que significa que la Lluna, diguem, començarà a mossegar una mica de sol, per la banda de la dreta avall, diguem així, mirant cap a la posta de sol, i això durant aquests 55 minuts fins a les 20:30, i ara la fase parcial. Allà hi ha moltes coses xules a fer, que si voleu veure jugar amb ombres, les ombres a mig eclipsi, amb el sol mig eclipsat, tindran forma, perquè mires l'ombra d'un arbre a terra, a través de les fulles, seran mitges llunes de sol. Si fas l'ombra d'un objecte que té forats, per exemple, agafeu una escorredora així de casa i projecteu el sol a través d'allò i cada puntet serà una imatge del sol eclipsat. O si poseu la vostra mà i feu una ombra, els dits no seran rectes, sinó que tindran forma corbada. Ostres. Perquè és la llum tal com llueix. És a dir, que la parcialitat, si l'aconseguim veure, ja és una bona estona per observar. I després, al cap de 55 minuts, s'anirà tapant, des d'aquí, fins que a les 20:30 quedi completament tapat el sol. Justament abans de tapar-se hi ha un fenomen que es diu les perles de Bailey. És que ara hi ha noms molt xulos amb això. Sí. Perles de Bailey.
0: Però no és el licor, ja que...
13: No, no és Bailey, sinó que és Bailey.
17: Tu quieres carajillo?
0: No, aviam, calmis, Lázaro.
17: Tu quieres carajillo?
0: No, carajillo, sí.
17: Carajillo
13: estàs? I això és la lluna...
17: 20 carajillos.
13: La llum del sol brillant a través de les valls de la lluna. La lluna té muntanyes a la vora i la llum que vagi, que a mesura que la lluna anirà tapant veurem trossets de sol que s'escolen per les valls de la lluna.
0: Perfecte,
13: hi ha muntanyes. I l'últim raig de sol es diu l'anell de diamants, no? Us heu d'imaginar tota aquesta... El sol
0: primer el Bailey's i després va el diamant.
13: Va. Exacte. Llavors, anell de diamants, un punt brillant final, el sol es tapa del tot, ens traiem les ulleres, després podem veure el sol a ull nu la primera vegada, veurem la corona si tot va bé, que és aquesta capa del sol que només veiem quan el sol està tapat.
0: Que també és molt interessant des d'un punt de vista científic, però,
13: això
0: no?
13: Això es va descobrir així. La descoberta de la corona va ser el 1850 escaig a través d'aquestes observacions d'eclipsis. Ens va fer aprendre del sol. I un cop s'acabi l'eclipsi total, el mateix és al revés, anell de diamants, perles de Bailey, parcialitat. Però des d'aquí on estem, el sol es pondrà, si te'l veiem, darrere de les muntanyes, uns 3 minuts, 2-3 minuts després de que s'acabi la totalitat. Per tant, la segona fase de l'eclipsi parcial no la veurem.
4: I aquesta segona fase es reverteix tot el que ens has dit, torna a haver-hi el Baileys aquest, torna a haver-hi la diamant... El...
13: Primer diamants, després Bailey, i després eclipsi parcial que es va acabant, diguéssim.
4: Escolta, hi ha una altra cosa que hem llegit preparant tot això, aquesta mena de casualitat còsmico-màgica acollonant, que aviam si l'explico bé, què és? La Lluna és 400 vegades més petita que el Sol i es troba a 400 vegades la distància de no sé què l'una de l'altra respecte a la Terra. I això és el que provoca l'eclipsi de la totalitat. Si no hi hagués 404... Bueno, explica-ho tu.
13: No,
4: això és un miracle. És Déu Nostre Senyor, com va crear l'univers. Què és?
13: Això, sí, és que és una coincidència còsmica, no?
4: És molt bèstia.
13: És molt fort. Que el Sol és 400 vegades més gran que la Lluna, però està 400 vegades més lluny. De manera que la mida, el cel, aparent, el disc del Sol, té la mateixa mida que el disc de la Lluna. I això fa que hi ha eclipsis totals, que hi ha eclipsis parcials, que hi ha eclipsis anulars... Hi ha aquells que hi ha un anell al voltant només de Sol, però i a més hi ha una altra cosa, i és que l'òrbita de la Terra no és perfectament circular, sinó que és una elipsi, i l'òrbita de la Lluna al voltant de la Terra no és circular, sinó que és una elipsi. I depenent de quan passin els eclipsis, pot ser que siguin més, tapin més Sol, menys Sol, o que siguin anulars. Per exemple, el nostre té un minut i mig de llargada. L'any vinent, 2 d'agost, cuida'l, ja us convido a anar al sud de la península, al nord d'Àfrica, o Egipte, allà l'eclipsi durarà un màxim de 6 minuts i mig.
1: Déu-n'hi-do.
13: Clar, perquè sí, què vol dir això? Vol dir que la Lluna serà gorda i el Sol serà petitó, de manera que la Lluna passarà durant molta més estona davant del Sol. Per tant, l'eclipsi passarà quan la Lluna està a prop i quan el Sol està lluny.
4: Ja, l'hem d'anar a Egipte.
1: Sí, anirem.
4: Està molt bé. Passarà el meu aniversari.
13: Sí.
18: Aneu a la vostra terra, perquè d'aquí no sou pas vosaltres.
4: Escolti, senyora Oriol,
18: aneu per allà baix.
4: No comenci a criticar els moviments migratoris i aquestes coses. La professora Olivia Làctia té la teoria que el món desapareix. El sol s'apaga i no tornarà. Doncs ara parlarem què passa si el sol s'apaga. Però m'agradaria recordar que abans has dit que la Mònica Osart era molt mal estudiant. I m'agradaria saber en base a què ho sustentes, això.
13: He anat a mirar els meus registres de l'època aquesta que posava notes i he vist allà, fatal.
4: Xungo, no?
13: Conya, eh?
4: Ho sents, oi, Mònica?
1: Ho sento, però per què has mirat els registres?
13: No els he trobat. Els he buscat i no els he trobat.
1: Ai, que bé, perquè fa molts anys.
13: Busquen carpetes i crec que ho vaig llençar tot, però, ostres, em feia gràcia, eh? Vaig estar endreçant el despatx i tot gràcies a això. Sí, sí.
1: No, us haig de dir que no era gaire bon estudiant jo a física. Venia d'anar molt bé a l'institut, però va ser entrar a física i, mare meva, semblava que em parlessin xinès. Fins que el meu cap no es va acostumar una miqueta, no vaig començar a passar de curs.
19: És una carrera molt exigent, no?
13: És durilla, sí, sí.
1: Sí, a més jo volia mirar núvols només i em feien fer coses molt més difícils.
4: Molt bé. Mònica, li vols dir alguna cosa més? Bueno, tu tenim al Parc de Prades, correcte?
1: Sí, al Parc Astronòmic de Prades. Sí, ara havia passat un moment a carregar bateries per poder anar cap al punt d'observació, per poder retransmetre des d'allà l'eclipsi. Estic una mica preocupada perquè tenim una tempesta aquí a la Serra del Montsant i de moment...
4: Ara tempesta?
1: No, hi ha un ruixat en aquesta zona i aquí ja, a Prades no està plovent.
18: No em feu
1: però sí que preocupa, preocupa.
18: És que per què hi vas?
4: Sí,
18: no, serà que no he estat avisant. No.
4: Això és veritat, la professora Làctia porta 3 setmanes avisant. Vull dir que això en aquest sentit... Bueno, doncs, Mònica, seguirem en contacte. Vull dir que...
1: Molt bé.
4: Prepara per l'ascensió i parlem més endavant.
1: Perfecte, una abraçada. Fins ara.
4: Cuida't, val. El sol, per si no ho sabies, triga 8 minuts la seva llum en arribar a la Terra. És a dir, que si ara s'apagués el sol... Fins a que 8 minuts no ho sabria.
13: Correcte.
4: Molt bé, quina arrogància la meva, eh?
1: Sí.
4: Però, bé. Val, però la professora Làctia té la teoria que el sol s'apagarà i ja està, i tots realment morirem i s'acabarà, tot per culpa de l'eclipsi. Si el sol s'apagués de veritat, és una estrella, que un dia l'altre s'apagarà, però quan queda perquè s'apagui?
13: 4 dies, 5.000 milions d'anys.
4: Perfecte, 5.000 milions d'anys.
18: És a dir, ara
4: mateix. Recon serà líder d'audiència. Aleshores, la pregunta és... Si s'apagués, com començaria a fallar tot el món? O sigui, què passaria?
0: Ens ho pots explicar?
3: Clar, fixa't que ja ens passa cada nit que s'apaga el sol durant 12 hores o 10 hores, no? I què passa? Que es va refredant la Terra, no? Si això passés durant molt de temps, doncs aniríem refredant, fins que és la font d'energia única, de fet, de la nostra atmosfera, i per tant ens acabaríem congelant i quedant un planeta gelat com els que tenim molt més lluny en el sistema solar, les llunes de Júpiter o de Saturn. És a dir, i això no acabarem així, val a dir, eh? Acabarem just al contrari.
0: Com?
3: Completament rostits.
0: Hòstia.
17: Sí. Bueno, és la teva opinió.
0: No, no és opinió, coi, que és astrofísic i en sap molt.
3: Sí, sí, sí.
17: El seria de noche i ja està.
0: No.
3: Això s'acabarà sent una estrella que es farà gegant, és a dir, que es farà més brillant que la que tenim ara al Sol. De fet, no falten 5.000 milions d'anys, falten uns 1.000 milions d'anys perquè això passi, és a dir, 5 vegades menys, bueno, alerta.
0: No és bé.
3: I a partir d'aquell moment irà creixent prou com perquè la seva radiació creixi un 8 o un 10%, i a partir d'un 8 o 10% tindrem un efecte hivernacle descontrolat que ens evaporarà els oceans i trobarà 16 hores. S'ha acabat la Terra, la vida de la Terra i tot això. És a dir, que té tota la raó de que això s'acaba.
0: No s'acaba avui.
3: Hem de ser que la Terra deixarà de ser habitable és un fet, una certesa.
18: En 5 minuts.
3: Però, no, 5 minuts no, això no hi estem d'acord.
0: Veus, Olivia? Pues és que no...
18: Però ulls desfets, perra mas.
0: Molt bé.
18: Tu una tens ulls macos, però una llàstima.
0: Va, deixa'm acabar de comentar quatre coses amb l'Ignasi. Ets caçador d'exoplanetes?
3: Ai, sí.
0: Això es pot explicar de manera que s'entengui?
3: Sí, jo em dedico a buscar planetes com els del que hi ha al sistema solar, però al voltant d'altres estrelles.

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
3: Que vingui més gent a casa nostra.
4: Ai, va, doncs
3: ja
4: mira,
3: n'hi ha prou.
4: Precisament el Donald Trump i tots aquests que diuen que... No,
5: que en tenen, sí.
4: Que hi ha aliens i...
5: Sí.
4: I
5: tant de bo, que... tant de bo.
4: Sí, no?
5: A mi m'encantaria que ens vinguessin a veure, però no hi ha cap prova.
6: Sí, no, no hi hem de comptar amb això.
5: No, no.
6: Bueno, escolta'm, Ignasi, tinc moltes preguntes per fer-te. Hi ha dues casualitats. O comencem a saltar-nos tot el que tenim per fer, totes les connexions, el butlletí de les 6, rebentem l'antena al Tibidabo i no et deixem veure l'eclipsi, o baixes aquí una estona si t'avorreixes, o t'agafem a Palo Seco. Sobretot, no t'oblidis que ets l'Ignasi, no el Salvador.
4: Va.
6: No pugis a l'escenari a fer la locució.
5: No, intentaré recordar-me.
6: Ignasi Ribas, de veritat, moltes gràcies per l'encaix, per l'hora, per il·lustrar-nos.
5: A vosaltres.
6: Un savi, l'únic savi de tot...
4: El millor convidat de tot l'estiu, et diré.
6: I de les dues hores que portem de programa, l'únic que ha dit coses interessants.
4: Sí, desagradable.
6: Bueno, perdó, i la... Calma, professora Làctia. Moltes gràcies, Ignasi. A veure, està a punt de sortir el Globus Sonda... Moment, que ràpid, el Globus, que són les 6 menys 12 segons, Martí. Van puntuals aquests tios del Globus Sonda aquest?
7: Sí, ara mateix els tenim aquí al costat. Hi ha tota la comitiva que acompanya el president, aquí amb la directora del Servei Meteorològic, Sarai Sarroca. Per tant, aquí ara mateix ens estem veient aquest moment que en l'aire, en aquest Globus Sonda, com ens explicava el tècnic, en Josep Maria Medina, enlairaran aquest Globus Sonda amb tots els aparells per obtenir dades abans de l'eclipsi. Per això ho fan ara a les 6 en punt de la tarda, ara mateix en l'airaran. Després en tindrem un en el moment de la totalitat de l'eclipsi des d'aquest punt de les Terres de l'Ebre, des de l'Observatori de l'Ebre, i finalment el tercer enlairament que es farà al voltant de les 10 de la nit. En principi puntualitat britànica, perquè ara mateix doncs s'està enlairant ja,
6: sí?
7: Aquí amb la resta de mitjans de comunicació que acompanyen doncs aquest Globus Sonda del Servei Meteorològic de Catalunya, que és això que ens explicava, una radiografia vertical de l'atmosfera, perquè hem de pensar doncs que s'envia a una altitud aproximadament, normalment de 20 a 30 quilòmetres d'alçada, ens deien. Per obtenir temperatura, per obtenir humitat relativa, direcció, velocitat del vent, encara estem esperant, però deu ser segons imminents.
6: Però, home, i això, perdona, potser ho ha explicat abans l'expert, o potser ens ho expliques tu, o potser ens ho diu el professor Ribas, i com para el globus aquest? Va pujant, que el fa parar, diguéssim?
5: Explota.
6: Ah, explota, llavors cau
5: la capseta.
6: La capseta aquesta. I on va parar la capseta aquesta?
8: Es perd.
6: Llavors ha d'enviar ràpidament les dades, perquè si no, res a fer.
5: Ràdio sondatge.
6: Molt bé. Com el tenim, el globus? Martí, que estem aguantant la connexió?
7: Doncs, mira, deu ser cosa de segons. Són les 6 i 1, però bé, ara estan ja sí que a punt.
4: Bé, han de revisar moltes coses.
7: No som una televisió, però farem un vídeo, evidentment.
6: Bueno, sí, home, però no és l'enlairament de l'Endeavor, això, tampoc. Vull dir que...
7: Ja s'acaba d'enlairar ara mateix, S'acaba d'enlairar ara mateix. Ja el tenim al cel de l'Ebre.
6: Sento que la gent aplaudeix, no?
7: Sí, hi ha hagut un petit aplaudiment i
9: bé, ara això que explicàvem. I nadie aplaudió.
6: Deixi d'escriure la qüestió, home, deixi'l d'escriure.
7: No, i això ja el tenim, no ho sé, un centenar de metres, potser amunt, ja. La veritat és que aviat costarà de veure's.
6: Imagina't que explota i li cau al cap del Consell de Presidència la caixeta aquesta ara. Sí que seria un drama,
4: Efectivament.
6: Aparteu-vos, Aparteu-vos, que no... Sempre pot passar, això, tios.
4: Sí.
6: Mira. Molt bé, doncs, Martí, ho donem per bo?
7: Sí, ja està. Ja cada cop costa més de veure. Per tant, doncs... fins aquí, tu. Primer enllançament fet.
6: Molt bé. No, va, prou d'inaugurar. Gràcies, Martí. Gràcies
7: a vosaltres. Fins ara.
6: Gràcies, Ignasi. Què? Nerviosos o no?
4: Aquesta musiqueta és molt d'eclipsi, És el dia, no? És el dia.
6: A veure, quina part estem fent un programa especial de 5 hores des de l'Observatori de l'Ebre, situat a la bonica localitat de Roquetes. Prefereixes la de Roquetes?
4: No, aquesta m'està agradant molt més, sí? Molt més, sí? M'ambienta més.
6: Marc, fota-li la de Roquetes, s'aguanti.

0: de veritat. De roquetes tinc, de roquetes tinc, de roquetes faixó. Veiem que vingut fins aquí. Agulles de cap,
1: agulles de cap, agulles de cap. Com ens agrada això de furgant la ferida.
0: No, però és molt pertinent en la música de roquetes.
1: No, sí, sí, aquesta cançó m'agrada molt.
0: A part de que t'agradi, és molt pertinent el que toca ara, perquè nosaltres som aquí dalt del cim de l'observatori, pendents de si aquest núvol fotre al camp o ens caurà en xacaf a sobre que fliparem, però al mateix temps tenim a la nostra enviada especial a Roquetes Poble, o Roquetes Ciutat, o Roquetes Downtown, diguem-ne. Bueno, Roquetes. Alba, hola, com estàs de nou?
2: Bona tarda, molt bé.
0: Què?
2: Doncs aquí, trepitjant terreny.
0: Explica, explica, com va la teva visita.
2: Mira, estic al carrer de la Masia i estic a punt d'entrar al bar L'Escala. Em trobo amb la seva propietària, la Simona. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: I amb un treballador, Xavi, bona tarda.
4: Hola, buenas.
2: Doncs ara parlarem una mica amb ells per veure com estan vivint aquest pre-eclipsi. Com esteu? Esteu nerviosos?
4: Bueno, d'aquella manera, no? És una cosa que no passa que està al segle XXII, crec que he llegit.
2: Fins aquí 150 anys, sí.
4: I bé, ara d'un momentet tanquem el bar i m'anem a veure.
2: Però jo et veig molt tranquil, eh?
4: Sí, bueno, no...
2: Un tio tranquil.
4: Sí, bastant.
2: I la Simona, què tal?
3: Bé, jo ja he vist un a Romania fa 20 i pico anys.
2: Ah, sí, m'has explicat que vas fer servir un truc molt especial, no?
3: Un bitllet, eh?
2: Com un bitllet?
3: Un bitllet, com si seria 20 euros, però és un bitllet, hem vist l'eclipse.
2: Però un bitllet per què? Per pagar algú?
3: No, és per veure l'eclipse.
2: Vas fer servir un bitllet per veure l'eclipse?
3: Sí.
2: Perquè els bitllets de Romania es poden fer servir per mirar l'eclipse. Això m'estàs dient?
3: Però això fa 20 i pico anys atrás, quan jo l'he vist, l'eclipse total.
2: Ah, ostres, doncs no ho sabia.
3: Sí, sí, sí.
2: Ara és un mètode que potser no recomanem.
0: Sí. No,
3: ara no, però doncs sí, doncs no passava res.
2: I escolta'm, el govern, han vingut fins aquí, fins a Roquetes, quin honor, no?
3: Sí, han vingut tots.
2: Però ara fa una mica de núvol. Abans em comentàveu que si calia, el president Illa, ell mateix, obriria els núvols.
3: No creo.
2: No creus?
3: No. Mira, este coge entrevista.
2: Qui és? Com es diu?
3: Julio.
2: Julio, anem a parlar amb el Julio. Julio, què tal això de l'eclipsi? Com ho portem?
5: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda. Estàs nerviós? Estàs bé?
5: Sí. No.
2: Tens ganes?
5: De què passa, sí.
2: I on vas a veure'l?
5: A la finca del meu germà.
2: A la finca del teu germà. I què, cap una persona més?
5: I dos.
2: I dos? I tot un equip sencer?
5: I en piscina.
2: En piscina?
5: Yes.
0: Però
2: què veuràs? L'eclipsi mentre et remulles?
5: Tinc... A vista de...
2: Tinc la vista descoberta, però amb aquest núvol que ens està tapant ara una mica,
0: sí,
2: què en farem?
0: Estem patint.
5: Seguim ballant-nos.
2: Ah, clar, ballar-se.
0: Escolta,
2: la part de banyar-se es manté...
0: Pregunta'ls-hi només per acabar si tenen consciència que hi ha el govern sencer. Jo acabo de veure el president Illa per aquí fora rondant, si saben que tot el govern de Catalunya, tot no, però gran part del govern està aquí i que hi ha tota aquesta moguda aquí dalt a l'observatori.
2: Clar, exacte. Vosaltres sabeu que s'ha mobilitzat tot el govern de Catalunya per venir aquí?
5: Està aquí, a Roquetes, sí.
2: Els heu vist?
5: Desgraciadament, no.
2: Desgraciadament?
5: Sí.
2: A veure, et deixo esplaiar-te.
0: No, no, no.
5: Ni socialistes, ni PP, ni su puta madre.
2: Ai, aquí no volen governs ni volen res.
0: Ja tenim un diàleg per
2: l'anarquisme.
0: I demà el podem recuperar a l'entrada. Molt bé.
2: Ara, doncs jo em quedo per aquí seguint investigant què passa pel poble de Roquetes.
0: I sobretot, has de trobar un lloc on veure l'eclipsi si és que s'acaba veient, perquè ara estem amb aquest dubte que ens té en un enjòlit.
2: Veurem si el trobo. A vosaltres.
0: Alba Castellví, fins aquí una estona. Segueix rondant.
2: Fins després.
0: Roquetes, que vagi bé. Adéu.
2: Adéu.
0: Adéu.
6: Una llàstima morir al carrer, pobra Alba.
0: No, no morir al carrer, no morir al carrer.
2: Però això és una mica que de vegades callo.
0: Està encegat obert un canal, diria, eh? Ojo! Vale, em diuen que anem amb el senyor Urbano Lorenzo. Ai, em pensava que anàvem amb el senyor Massalles, però vaja. Doncs anem al senyor Urbano Lorenzo, no hi ha problema. Que aquí estem fent la ràdio en directe. Deixeu-me saludar, ja ho he dit el nom diverses vegades, el catedràtic de metodologia de les ciències de comportament de la URB, de la Rovira i la Virgili, i doctor en psicologia, que és el senyor, i membre de l'Associació Astronòmica de Torroja de Priorat, que és el senyor Urbano Lorenzo. Senyor Lorenzo, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: Hola, disculpi que estem molt excitats aquí, ja suposa que ens nota, ja podria potser, si és doctor en psicologia, treure alguna conclusió del que està passant en aquest estudi, o si és que realment ja estem començant a notar els efectes de l'eclipsi en uns simples periodistes que estan fent un programa especial de ràdio. Ens està passant això?
7: Doncs us puc confirmar que de fet aquesta excitació la compartim. Jo us parlo ara des de la Fatarella, en un event que estem fent aquí també d'observació de l'eclipsi, i també hi ha molta, molta excitació al voltant de tota aquesta espera que tenim hores d'ara, que encara ens queda aquí 2 hores, 9 minuts i 42 segons.
0: Molt bé.
8: Tic-tac.
0: Llavors, ens ha quedat clar...
8: Tic-tac.
0: On... Tic-tac. Sí, vale, ja està. Ja farem el tic-tac, però quan falti una hora o dues. El lloc exacte, perdona, que m'he despistat un segon, el lloc exacte on veuràs l'eclipsi, m'has dit a la Fatarella?
7: A la Fatarella, sí, sí. A la Fatarella. Organitzem aquí amb l'Ajuntament, el Consell Comarcal i la Universitat Rovira i Virgili un event aquí d'observació. Tenim 800 i pico persones apuntades.
0: Ostres, molt bé.
7: I la veritat és que és un èxit. Estem doblant d'alguna manera la població habitual de la Fatarella, pràcticament, amb la gent que tenim avui.
0: Molt bé. Això, aquest lloc, està clar que l'heu triat. Perdó, jo tinc aquí que ets membre de l'Associació Astronòmica de Torroja de Priorat. Té alguna relació al fet que siguis membre d'aquesta associació amb l'emplaçament triat? Disculpa la pregunta, que jo vaig una mica perdut amb el tema de geografia i amb el tema d'associacions astronòmiques.
7: En aquest cas estàs molt despistat, efectivament, perquè aquí és una associació que està en el Priorat i, de fet, és més al Camp de Tarragona, i aquí ara estem a la Terra Alta, que cau una mica més lluny. Però, bueno, al final, també és cert que els membres de l'associació estem distribuïts també per territori, doncs, donant recolzament a l'observació.
0: Molt bé, ara estem fent aquí una mica de broma de si estem excitats per A, per B o per C, però això deu tenir una explicació científica. No sé si una explicació d'allà de la dopamina, alguna explicació de la qüestió neuronal, o sigui, realment, com altera el nostre comportament des d'un punt de vista científic, la notícia aquesta, o la notícia concretament de l'adveniment de l'eclipsi.
7: Ara, del que és l'adveniment, el que és l'espera, efectivament, hi ha aquesta ansietat prèvia, aquesta excitació, aquesta... sentir-se que estem ja a punt de viure després de tants mesos, i a continuació passarem a el que és l'emoció pròpiament dita de l'observació d'un eclipse. Això ens passarà probablement d'aquí 2 hores i mitja. Quan ja estiguem allà.
1: I, escolta, jo tinc una pregunta en relació a l'eclipsi. No sé què ens recomanes. Quan sigui el moment, diguéssim, que està tapat, què hem d'estar? En silenci, xerrar, posar música? Què ens recomanes?
7: En música ambiental jo no hi posaria, perquè és un ambient, és un efecte que és de la natura, i estaria bé que el sentim en la natura. I, de fet, probablement... Si hi ha algun ocell que està cantant, no ho crec, perquè en tanta gent com estem, per exemple, aquí, és difícil que el tinguem, però altres persones que estiguin a altres postos més tranquils, els sentiran que deixen de cantar. Si hi ha les cigarres cantant, callaran. Si hi ha grills, començaran a cantar. Per sentir la natura és molt important per viure-ho. I llavors, en les persones, el millor és deixar-se anar i viure cadascú com cregui que l'ha de viure. Hi haurà persones que són més expansives i voldran parlar i explicar-ho, i dir, ostres, i uau, que ho diuen les americans.
1: Hi ha altres
7: que preferiran simplement processar la informació d'aquesta situació tan diferent que estem vivint i fer-ho en silenci.
1: I escolta, i és veritat que potser ens enamorem? Perquè ens ho van dir, sí, ens
0: tenim,
1: ho van dir fa uns dies.
0: Tenim la Iel molt preocupada per aquest tema.
1: Que veure...
7: Bueno, probablement més que enamorar-vos, sí que és una bona situació per, si encara no teniu parella, per identificar una parella, perquè diuen que una persona que és capaç d'emocionar-se davant de la natura, que té aquesta sensibilitat davant de la natura, és una persona que té unes característiques que com a parella són és una parella més recomanable, no? És una parella que amb la que serà més fàcil conviure. I per tant, si durant l'eclipsi, en aquella fase total, a més de mirar-ne la foscor, Venus, Artur, com se fa de nit, encara tens temps de fixar-te al voltant a veure si hi ha alguna parella, alguna persona que s'està emocionant i no tens parella, podria ser una bona parella potencial, perquè no? Vés a saber.
9: Bueno. Has declarat cita.
0: Sí, no. No comencis amb les teves tonteries.
1: No, és la Dulceida.
0: No, realment, és veritat. Perdona, és la
9: Dulceida. Enamoreu-vos. Benvinguts.
0: Molt bé.
9: I que comenci l'amor.
0: A veure, una última cosa. Ens han avisat que potser la tornada hi haurà cues, perquè, clar, tothom ha anat presentant-se a l'eclipsi de manera més o menys esglaonada, però resulta que al tornar tothom vol tornar a casa de cop. Algun consell per evitar no perdre els nervis a la tornada i mantenir aquest estat de plaer causat per l'eclipsi? Perquè clar, si tornes molt content de l'eclipsi, dic, colta, t'has de fotre amb la llet per culpa de l'AP7?
7: Sí, efectivament. Ara probablement hem arribat als puestos de manera esglaonada, i ara quan acabi aquest fenomen astronòmic, la tendència que tindrem és a posar una G al davant i començar a pensar en ell, en la celebració gastronòmica ara, i on vaig a sopar, etc. I el millor és estar ja en un lloc on t'hagis portat, i si encara no has sortit de casa, que de fet la idea és desplaçar-se el mínim possible, però desplaçar-se ja amb aigua un bon entrepà i sopar al mateix puesto i esperar ja una llicenata anar a veure l'eclipse a les Perseides, a la pluja d'estels, de tal manera que avui serà molt bonica perquè no hi haurà la lluna que ha marxat amb el sol i per tant serà una nit fosca, una bona nit per observar-los, i no vulguem marxar tots exactament a l'hora direcció a casa, sinó diguem-ne que es reunir-ho amb aquest sopar ja a l'aire lliure, gaudir de la nit, que sé que farà una bona nit, i les Perseides.
0: Doncs escolta'm, de fet és el plan que dius això, justament aquí on som nosaltres, a l'Observatori de l'Ebre, quan s'acabi l'eclipsi. Surt un càtering, això és molt important, hi ha una mica de pica-pica pels aquí assistents, això potser no es pot dir, però ja ho hem dit, i després fins a les 10 hi ha observació de les llàgrimes de Sant Llorenç, efectivament, perquè la gent marxi més tranquil·lament d'aquí. Per tant, aquest consell l'estarem als nostres oients, que tinguin paciència, que hem estat esperant 100 anys perquè hi hagi aquest eclipsi, i n'han de passar 100 més perquè n'hi hagi un altre, per tant, ens podem quedar una estona neta més a veure les llàgrimes de Sant Llorenç. Urbano, moltes gràcies.
7: Bé, moltes gràcies a vosaltres, gaudiu molt de l'eclipse.
0: Perfecte. I que gaudiu vosaltres també la localització triada. Que vagi molt bé. Una abraçada.
7: Molt bé.
0: Feliç eclipsi. Ai, mira, ja comencen a fallar les coses, professora Làctia, eh?
6: Porto avisant massa temps, però...
0: Molt bé.
6: Feliç dia de la teva mort,
0: com et diguessis. Vols que expliquem un secret d'aquest programa? Abans de saludar el nostre proper convidat, que ja el tenim aquí assegut, de cos present. Voleu un secret?
1: Va.
0: Estem aquí en un lloc que és edifici no sé quantos, d'aquí del complex...
1: El pavelló.
0: El pavelló, edifici pavelló, es diu aquest concretament, i té diverses sales. Aquí al costat hi ha una sala de premsa on hi ha tot de gent en silenci intentant treballar.
1: Molt seriosa.
0: Nosaltres, sí, molts. Són una mica... No sé qui ha dit que eren estirats, jo no ho penso, però se'ls veia molt seriós.
1: Crec que no ho ha dit ningú.
0: Sí, sí, ho ha dit algú, però estan treballant tranquil·lament. Hi ha una porta aquí d'accés a nosaltres, i tenim a la Isabel Vinaixa, que la que s'obre la porta, com ha passat ara amb el Curto, oi que ha entrat el Curto, pobre, que li toca actuar d'aquí una estona. Sí, no el vull, no, però tinc aquí un altre convidat, que és el Salvador Ribas. Com estàs?
8: Aquí estem.
0: Benvingut, Salvador.
8: Resistint a l'eclipsi.
0: Val, bueno, aviam. Tu, aviam si ho tinc ben apuntat.
6: Estàs segur que aquest és Salvador i no és l'altre?
0: Calla, calla, que abans... Sí, no. Perdona, jo no m'he equivocat i ha estat culpa de la IA.
1: Sí, ha sigut culpa meva.
0: Jo normalment em menjo els meus marrons, però aquest ha sigut tan evident que era culpa
1: seva. Era culpa meva.
0: I ella ho ha dit, ara aclarirem tota aquesta història. Un altre astrofísic, aquí anem d'astrofísic en astrofísic i tira perquè te toca.
6: Tampoc té l'ESO aquest.
0: Que sí que, home, sí que té l'ESO. Sí,
8: no vaig fer l'ESO, veus?
6: Home!
8: Tens raó, jo sóc més antic, jo vaig fer el BUP, el COU...
0: No, professora Olivia.
6: Això no existeix.
0: No, és que tenim la professora Olivia Làctia, que és una impostora, i diu que s'acabarà el món d'aquí dues hores i poc, quan acabi l'eclipsi. Bueno, hem de dir...
8: Que ens el deixi veure, per almenys, aquí som, almenys veiem l'eclipsi.
6: Sí, sí, mira, el veieu i després morim.
0: Segurament no el veurem per culpa del tio que tens assegut a la dreta, que fa aquesta cara de...
1: És el del temps.
0: Sí, és el del temps, que fa cara de no haver estat ningú.
8: Ah, sí, guai, si, però... si no el veiem és culpa.
0: Bueno, i d'aquell altre, que també és el temps, el que s'està tocant el peu, que és el Martí Olivera.
10: En Espardenyes.
0: Sí, ve amb Espardenyes i es toca el dit del peu. Això ha passat.
10: És lamentable, no. És un bochorno tremebundo.
0: Jo només em pregunto si la Paula de Xarxes...
10: Que vinguen a treballar en Espardenyes.
0: Paula, has fet el vídeo de la tocada de peu? Sí? No li ha agradat.
1: No,
0: bueno, el professor Ribas és el director del Parc Astronòmic del Montsec des del 2008. Ho he dit bé?
8: Sí, sí, sí, uns quants anys.
10: Un parto aprovechau.
0: No comencem, però prou de criticar.
10: I a més... És una crítica, coño, és una alabanza.
0: Vale, ets professor associat del Departament de Física Quàntica i Astrofísica de la UB.
8: Exactament.
0: Professora Làctia, veu?
6: Això no existeix, aquest títol és inventat.
0: No és inventat aquest títol. Bé, en tot cas, per què t'hem portat aquí? La primera cosa, la més important, és per demanar-te que parlis fluixet després.
8: Perquè parli fluixet?
0: No, després, més tard.
8: Quan parli...
0: A dalt, efectivament. Ets tu el que fa una mica la descripció de l'eclipsi.
8: Sí, sí, però m'han dit que també durant la totalitat està en silenci, perquè es pugui gaudir de la totalitat en silenci, cosa que em sembla una gran idea, perquè és el moment en el qual ens emocionem i tal, no? Amb la qual cosa jo explicaré alguna miqueta abans recordatori de com s'han de posar les ulleres, com hem de mirar-nos-ho, tot plegat, això sí que ho faré, i també anirem explicant les fases i el que veurem, i al final farem un tancament. Això sí, la meteo ens acompanya, però no faré, doncs, grans discursos quan llegi la totalitat, perquè crec que és una cosa que s'ha de viure individualment o en grup, però de manera més personal, i per tant, doncs, allí farem silenci durant el minut i mig de totalitat.
0: I jo afegeixo que no s'han de fer fotos, sinó que has d'estar pendent.
8: Ho has de veure en primera persona. Em sembla perfecte.
11: Literal, que aquí no avorrim,
8: Mireu l'entorn, a les persones que ens estiguin escoltant ara, que puguin estar en totalitat, quan hi hagi moment de la totalitat, és el moment que ens hem de treure les ulleres, per dues coses, per poder veure les capes externes del sol, que segurament ja ho he explicat, i també per poder mirar l'entorn, veure que no fem ombra, veure que estem, doncs, que el nostre entorn s'ha fet fosc, que, ens, que estem, doncs, dintre d'aquesta ombra de la Lluna, i crec que és molt necessari que veiem aquest entorn.
11: Tic-tac.
0: No,
11: ja, tic-tac.
0: No, va, però ho deixi parlar.
11: Tic-tac.
0: No, no bajamos
11: micros. Tic-tac. Me pinxéis a mi, primer plano. Tic-tac. Atención. No,
0: deixi parlar.
11: Atención, compañeros.
0: Sí, no, veritat, és insuportable, això.
11: I a més, solo queda una hora para el eclipse de sol.
12: I voleu saber la última hora?
11: I ojo, porque nuestro meteorólogo,
12: que és optimista i positiva,
11: dice que hay riesgo.
12: Sí? Exactament.
0: Bueno, això és un cachondeo, eh?
12: La tempesta que teníem al voltant
11: ahí
12: de l'escarina.
11: Ahí está el titular. Bueno, eclipse en peligro, tu.
0: No, eclipse en peligro no.
11: Ai, ai, ai.
0: No, aviam, senyor Pedrerol, pari-me en el tic-tac.
11: Salvador Illa, sí. Pedro Duque, sí. Y alguien que conoce muy bien el espacio.
0: Sí.
11: Cristiano.
0: Va,
11: prou. Ronaldo.
0: Prou, ja, de veritat.
11: Galáctico.
0: Sí, molt bé, d'acord. Deixi parlar l'home del temps.
11: Tic-tac.
0: No, prou de tic-tac.
11: Nuevo logo, nuevo programa, mismo canal,
13: nuevo logo, nuevo canal,
14: mismo horario.
0: És veritat, falta una hora perquè comenci el...
8: Una hora i set minuts aproximadament perquè comenci l'espectacle.
0: Aquest està amb el tic-tac amb raó i dues hores perquè comenci el total. Llavors, un moment, que això és molt important i molt seriós.
12: Exacte, doncs el que comentàvem.
0: Pensàvem que havia entrat el xubasquero, la capelina, el paraigües i l'escafandra.
12: No, el xubasquero no, però ens feien patir la nuvolositat.
0: I ara què passa?
12: Doncs a hores d'ara, la tempesta que teníem al voltant de les Garrigues, Priorat i Conca de Barberà ja es comença a desdibuixar, ja no tenim precipitació en aquesta zona i el que seria l'enclusa es comença a desfer. Per tant, això és una bona notícia. També el nucli convectiu que teníem a l'entorn dels ports sembla que també es comença a desdibuixar. Tampoc tenim precipitació en aquesta zona. El que sí que ara mateix ens interessa i seguir amb atenció és una tempesta que tenim al nord d'Osona, que, a més, pot ser que en algun moment hagi descarregat puntualment amb calamarsa, perquè veiem algunes taques més aviat liloses al radar. Per tant, en aquesta zona sí que ara és quan hi està creixent aquestes nuvolades de tempesta que podrien dificultar en algun punt la visió de la primera estona d'aquest eclipsi. Al sud, però, seguim amb optimisme, després de que puguem dir a hores d'ara que aquestes tempestes s'estan desfent.
0: Molt bé.
11: Por lo tanto, lanzamos encuesta de Twitter.
0: No lanzamos encuesta.
11: ¿Crees que el eclipse se irá al garete?
0: ¿Qué? No.
11: Sí.
8: Esperem que no.
11: O no.
2: No, home, no.
11: Esperem que no. Votamos.
8: Tic-tac. A l'eclipsi serà igual, eh? Hem de tenir present que encara hi
0: ha un... No, sisplau, que tinguem
8: Salvador. A l'eclipsi es produeix igual i estarem igual sota l'ombra.
11: Tic-tac.
8: Sempre podrem dir que estem sota l'ombra.
0: Llavors, Salvador, m'agrada molt el que has dit de mantenir el silenci. Calli. De mantenir el silenci durant els dos minuts de l'eclipsi, que tu no parlaràs. No.
11: Tic-tac.
0: Bueno, prou, podeu fer el tonto. Com pots comprovar, aquí estem 5 hores fent programa i durant les 5 hores fem el tonto.
8: Però està bé.
0: Però hem acordat...
8: Bé,
0: no, però l'únic que hem acordat...
11: Qui és este?
2: No. Salvador Ribas, per favor.
0: Sí que hem de presentar-lo. Però sí que hem acordat que els dos minuts o tres, aquest moment, hi haurà com una descripció tranquil·la i tothom callarà i deixarà fer el tonto. I pobre del que diu alguna cosa, perquè tornarà amb taüt a casa, val? Queda avisat
8: tothom. Con los pies por delante.
0: Que exacte, efectivament. Escolta'm, i això ens ho pot explicar molt bé, si em permets, la Sara Santacana. No sé si us coneixeu personalment, però saps qui és?
8: Sí.
0: Sí, home, doncs un aplaudiment per la Sara Santacana, que no sé quin punt del món la tinc.
15: Que entre!
0: No, entre no, que està per telèfon. Deixa'm saludar-la. Sara, com estàs?
16: Hola, bona tarda.
0: Molt bona tarda, Sara.
16: Molt emocionada.
0: Bueno,
16: sí,
0: escolta, estem parlant amb el Salvador Ribas, que és qui conduirà l'explicació de l'eclipsi aquí on ens trobem nosaltres, a Roquetes, i justament ens ha dit que parlarà, però que callarà en el moment, no de la descripció de l'eclipsi. Perdona un moment, ha de marxar?
17: Ha de marxar, sí.
0: Sí, segur?
8: Es veu que sí, necessiten ella fer l'explicació prèvia de l'eclipsi, doncs aquí les hotels...
11: Però dile que està con José María García.
0: Molt bé, disculpa, és que tenia la Sara Santacana, hi ha hagut un embolic aquí, em pensava que podia seguir uns minutets amb tu, em disculpo, perquè volíem parlar més estona amb tu.
8: No passa.
0: La culpa de tot que malament és meva, el mèrit del que va bé és dels futbolistes. Això sempre passa.
8: No patiu, hem pogut explicar una miqueta, l'important és que estigueu aquí i que gaudiu.
0: Sara, un segon, vols afegir alguna cosa més i acabes?
8: No, simplement, doncs això, que gaudiu de l'eclipsi, que és una oportunitat única, que passa cada molts anys, el tenim damunt, ens passarà per damunt. Disfruteu d'aquests instants, com bé dèiem abans, de la totalitat, quan estiguem a l'ombra, perquè això, doncs, si ho volem tornar a veure, o ens hem d'esperar un munt d'anys o hem de viatjar. Per tant...
0: Si hem d'anar a Egipte l'any que ve, que són 6 minuts.
8: Bueno, però... O també podem fer-ho des de Tarifa, que és més a prop.
0: Ah, molt bé, i més barat.
8: O des de Ceuta, que seria...
0: Tindria morbillo. No és la millor idea anar a Ceuta.
8: Tindria morbillo fer-ho des de Ceuta.
2: Ja és com els astrofísics són
18: divertits.
0: Doncs calli vostè, senyora Riols, no es fiqui en aquest embolic. Moltes gràcies, Salvador.
8: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé la narració. Fluixet, que nosaltres estarem, perquè pugem a fer el programa des d'allà.
8: Sí, ho sé.
0: Pugem per allà. Et tindrem a fer ganyotes.
8: Al costat meu, em sembla.
0: Sí? Doncs farem ganyotes per distreure't.
11: Ai, quedar-li
0: divertit. Sí, sí, sí, farem, ara et farem putades perquè se t'escapi el riure.
8: Cap problema.
0: Ja veuràs. Sí, riurem tots. Ja veurem què diu el president. Gràcies, moltes gràcies. Sara, dèiem que ets la campiona.
14: Bona tarda.
0: Bueno, digue'ns primer on et trobes.
14: Perdona?
0: Estem molt emocionats, a parlar amb tu. Digue'ns primer on et trobes.
14: Em trobo ara mateix a un petit poble de Sòria, que a la casa natal de la meva mare, que és Peñalba de Sant Esteban.
0: Caram.
14: O sigui, estic en un petit poble re de 40 habitants, però ara, just d'aquí, quan pengem, ens desplaçarem al lloc de, de visualització, la localització que ja hem escollit amb l'equip científic de la NASA, amb els que sempre ens acompanyem, val? I és Morcuera. O sigui, el lloc escollit és Morcuera.
0: Clar,
14: la província de Sòria, que té
0: aquí,
14: doncs, no sé, doncs 15 habitants, no, 20, molt, molt poc.
0: Aquí no, no tindrem un problema de saturació, pel que entenc, eh? Estareu tranquil·lets
14: no.
0: I... En relació a on ens trobem nosaltres, a Sòria, quants minuts durarà l'eclipsi? Quin avantatge té la durada?
14: La totalitat sí? On nosaltres estem és 1,42.
0: Ah, bueno, molt bé,
14: un minut, aquí. 42 segons ens durarà aquí. És un dels motius pels quals hem escollit aquest lloc, no? A part del temps, que aquí a Sòria, pues, a l'agost, que plogui, és molt difícil.
0: També és veritat.
14: Els minuts de totalitat també han influït, però sobretot ha influït que hi havia la casa de la meva mare i ostres, per fi un eclipsi que no he d'agafar l'avió.
0: Efectivament, perquè...
14: Anava amb cotxe i dic, ostres!
0: Sara, perquè explica'ls als oients, quants anys fa que estàs perseguint eclipsis i quants n'has vist en total?
14: Doncs, vaig començar a l'1 d'agost de l'any 99 a Múnich, que va ser el que ha sigut més a prop dels últims 30 anys, vale? Per tant, vaig començar fa 27 anys. Llavors, quan aquell 1 d'agost del 99 em vaig quedar atrapada per aquesta màgia, vaig decidir que em volia veure més, tots els possibles, i tots els meus esforços han anat concentrats allà. A dia d'avui he vist 10 totalitats.
1: Uau!
0: Ostres!
14: He vist 10 totalitats. O sigui, brutal. Porto 10 de totals i aquest serà el número 11.
0: Hi ha algun registre més o menys oficial on se sàpiga qui són els individus
14: sí.
0: I persones que han vist més eclipsis i si tu surts en aquest registre?
14: Sí, hi ha un registre, val, que no està verificat, però allà tothom, vull dir, saps? Vull dir, entenem que tothom que s'hi posa... Bueno, és que ens hi trobem, vull dir, és que si t'hi posa algú que no hi ha anat, direm, aquest no, saps? És un registre que es diu Eclipse, bueno, si busques Minut sota l'ombra de la Lluna, vale? Hi ha un registre mundial.
1: Ostres.
14: I bueno, espanyola, pues, noia espanyola, evidentment, soc la primera, i, perquè clar, tampoc val. I, o sigui, Minut sota l'ombra de la Lluna és el que es registra en aquest registre mundial d'eclipsi.
0: I quan se'n surten a tu de minuts?
14: Jo me'n porto ara mateix 25.
0: Ostres!
1: Nena.
0: Vaja. I vaja, per tant, tu organitzes...
14: 25 minuts sota l'ombra de la Lluna, sí.
1: Brutal.
0: Per tant, tu fas molts anys...
14: Sí, bueno, clar, són 27 anys, és a dir, m'ha costat els meus esforços i les meves llàgrimes, perquè, clar, també un núvol t'espicia el viatge, eh? És a dir, jo he anat a Austràlia per veure 40 segons i no els he vist. No
0: què
14: dius
0: ara?
14: Perdona.
0: Llavors,
14: clar, o sigui... Sí que sempre fiques... Això, clar, llavors tornes d'Austràlia, doncs tornes plorant, no? Perquè tornes molt disgustat.
0: Sí, quan dius plorant, però sí, literalment plorant, eh?
14: I a Islàndia també m'ha...
0: Mm-hmm.
14: Sí, literalment, perquè, clar, tu és la teva il·lusió, no? Si tu hi ha gent que viatja per anar a escalar una muntanya, per anar a bussejar no sé on, doncs jo viatjo pel viatge, per conèixer el lloc, evidentment, gaudir-ho, m'agrada viatjar, però amb aquest al·licient addicional, no? I clar, no, que no surti bé, doncs... Pues no és una bona cosa, no? El que passa que ja vam aprendre la primera pífia, que va ser a Xina 2009, que durava, és un d'aquests cicles saros, d'aquests tan llargs com els que tenim ara, val? Que va durar 6 minuts. Llavors, durant 5 minuts vam tenir núvol. I només el vam veure un minut, la corona, val? Llavors, què vam dir? Ostres, a partir d'ara, o sigui, l'eclipsi el fiquem al final del viatge. Més que res que no ens l'espatlli, saps? O sigui, si el veiem, tornem eufòrics, i si no, doncs ja tornem plorant cap a casa. Però almenys clar. Que no ens espatlli el viatge. Saps? El fiquem al final, i el penúltim dia el fiquem a l'eclipsi. Primer viatgem, veiem el lloc i tal, i després ens fiquem l'eclipsi el penúltim dia.
0: Mm. El que em sorprèn és que, sent catalana, te n'hagis anat a Sòria a veure'l quan és la primera i última de la vida que pots veure la totalitat a Catalunya.
15: Ja ho entenc, ja ho entenc. Em sap molt de greu.
0: No, no, a veure, jo no soc el president de la Generalitat, ni el representant... No, m'han cridat l'atenció, però han rigut tots aquí a la sala, els molt d'apreciats. Com... No era un punyal, era una curiositat que et comentava.
15: De veritat. No, però aquesta curiositat compta que jo tinc tota la família aquí, porto 27 anys donant-li la xapa. És a dir, la casa natal de la meva mare aquí, vull dir, li feia molta il·lusió, l'àvia, el no sé què... No puc mobilitzar tota aquesta gent cap allà.
0: Clar.
15: És massa gent.
0: Sí.
15: I clar, ma mare és l'única cosa que em demana i a més de l'equip aquest científic que fa estudis de la corona solar, vale, que fa col·laboracions amb la NASA, clar, o sigui, per ells Catalunya no és la millor opció.
0: No, clar, no, si han agafat aquest poble raro, han agafat un poble nacional, els de la NASA, que l'han llogat per fer la transmissió
15: directa. Clar, han agafat, sempre s'amaguen moltíssim, eh? O sigui, també el 2006 es van amagar en una illa grega, que es deia Castellorizo, que no sabia ningú que l'eclipsi passava per allà, eh? També t'ho dic, una illa perduda per sota de Turquia, i estaven allà amagats, vale? Que una illa que també que són 20. I llavors ara s'han amagat aquí en un poble de Sòria, ara no, ara ja ho sap tothom, perquè res ho escolta tothom, no? I ara ho sap tothom. Però què passa? Aquí no hi ha trànsit. Després, jo durant un període vaig tenir un restaurant també temàtic de coses de l'univers. I què passa? Vaja. Jo després he preparat una festa post-eclipsi amb un menú, pues, evidentment, tematitzat amb la corona, la totalitat, una degustació de 12 passes, tipo còctel així de gala, de peu, aquí davant de la plaça de la casa.
1: Que xulo.
15: Bueno, i clar.
0: Escolta'm, Sara.
15: I aquí sí que ens podem moure...
0: Al marge de l'enveja d'aquests 24 minuts no sé quants segons de totalitat, ja noto els nervis del tic-tac, perquè estem a menys d'una hora perquè comenci ja l'eclipsi de sol. Abans que Catalunya, sí. Hi ha la mare. Per tant, molt bé d'estar aquí Sòria amb la teva mare. Gaudeix molt d'aquesta estada i gràcies per atendre'ns, perquè sabem que és molt complicat de quadrar i que estàs molt sol·licitada. Per tant, t'acomiadem amb aquest aplaudiment dels equips.
15: Espero que el
0: gaudiu molt, eh? Sí, esperem.
15: Vale,
0: pendents. Moltes gràcies. Adeu. I molta solidaritat, Sara. I fins al proper eclipsi. Ens veiem a Egipte. Que l'any que veiem em vaig a Egipte a veure aquest dels 6 minuts, que és l'endemà del meu aniversari, vale? Ho sàpigues. Quedem allà. Ups, ja s'ha tallat. Sí? Bueno, tenim el nostre convidat proper, que està aquí amb cara d'una certa perplexitat. Vols que et digui, puc tractar de tu, oi?
17: Sí.
0: És que no sé si dir-te... tinc apuntat Juan José, hi ha gent que et diu Juanjo. Com t'haig de dir exactament?
17: Home, Juan José és el nom que tinc, la veritat.
0: O Juan José, vale, per tant, Juan José, res de Juanjo. Perquè algun lloc ho he vist escrit així. I a més, no sé per què, hi ha gent que t'ho diu Lo Curto, o no?
17: Bueno,
0: sí o no? Oi, que és Lo Curto,
17: sí, tu? Sí, perquè...
0: Home, clar.
17: Això ve de molt antic. Diguem, abans, que és ja bastant antic, pues abans ens diem del nom i no pels cognoms, sinó pel nom. I, bueno, així he quedat. Però, bueno, los que estan més a prop me diuen pel nom.
0: Doncs vinga, direm Juan José Curto, Lo Curto. Rebem-ho també un aplaudiment. Gràcies per estar aquí, perquè amb tots els convidats que van passant per aquí, tots estan tenint molta paciència. A més, tu has tingut un parell... Oi, que has vingut un parell de cops?
17: Sí.
0: Et tocava, no et tocava? Et demanem disculpes, perquè tenim molta gent, va passant gent, i més, hi ha un moment que ara ja tothom està molt nerviós i vol anar cap a dalt,
17: sí.
0: cap a dalt. Bueno, a veure, la comitiva reial, diguem la comitiva reial, comença a les 7:20, que és quan el president... Sí, no, tic-tac, no, prou de tic-tac i ja prou de tocar.
18: Tic-tac.
0: Per qui no ho sàpiga...
18: Tic-tac.
0: Tu vas ser director de l'Observatori de l'Ebre durant molts anys, durant quants anys?
17: No molts. 4 anys.
0: 4 anys, bueno, no, una legislatura, ja està.
17: Sí.
0: 4 anys, ets investigador del CSIC,
17: sí.
0: I per tant som única a casa teva, no?
17: Òbviament.
0: Escolta'm, aquest observatori es va... Bueno, potser molta gent que ens està escoltant diu, aquests tios de la ràdio, per què han vingut aquí?
1: Uh-huh.
0: I van pensar, no, per fer la pilota a l'illa que està aquí, tota aquesta colla que estan fora.
17: Una mica.
0: Bueno, això ho dius tu, no ho dic jo. Però han vingut aquí perquè aquest observatori es va construir per un motiu molt concret que té a veure amb eclipsi i Catalunya.
17: Sí.
0: Bé,
17: o no.
0: Bueno, doncs no. Si em vols desmentir,
17: realitat,
0: no hi ha
17: sí,
0: problema.
17: Sí, a veure, l'observatori es va planejar molt abans de l'eclipse.
0: Uh-huh.
17: Sí, això no es va muntar en 4 dies i es va preparar per a fer un eclipse, sinó que ja tenien ells una idea que van anar desenvolupant. El mateix director se'n va anar a Manila uns anys per a veure allí que havia ja un observatori, com s'ho feien, i quan ve aquí, pues el munta segons unes directrius. Com que la idea era analitzar el sol i com influeix en la Terra,
0: sí.
17: Pues li va vindre molt bé de que hi havia un eclipse l'any següent. De manera que si comença l'any 4, l'any 5, que ja tenia tot en marxa, pues, fa una jornada molt especial, fa una inauguració oficial, però sobretot fa unes investigacions, fa unes mesures i investigacions arrel de que hi ha aquest eclipse. Jo diria que això és la seqüència lògica de tot el com es va anar. I ja et dic, no diria que...
0: O sigui, no es va fer per aquest motiu, no es va fer, però ja hi era quan es va poder observar el primer eclipse. Clar. Per tant, hi ha uns ancestres nostres, un locurto d'aquell moment, bueno, no sé si ho has anat a mirar, no deus tenir pas constància.
17: No sé. Suposo que havia almenys treballadors locals, perquè el meu cognom és molt propi d'esta regió.
0: Sí,
17: suposo que devia haver algun curt allí també treballant, a l'Observatori.
0: Sí, sí. És que hi va haver una època un polític molt conegut, que no me'n recordo ni quin partit era, però que crec que era portaveu al Parlament, fins i tot. Fa molts anys, ja parlo de 20 o 25 anys enrere.
17: Sé qui és, que encara està viu per aquí. Ah, i coleando.
0: Que allà en aquell moment també se li deia locurto a Barcelona. Locurto, ara no me'n recordo el nom de pila, però vaja, qui tingui una certa edat ja es deuen
17: Ja sap qui és.
0: Una cosa, abans hem fet un assaig del camí d'ascensió cap al cim, vaja, que és pujar 4 escales, però queda més així del camí d'ascensió, i ens hem trobat tot de dispositius i d'aparells que mesuren coses, que ens ha semblat que hi havia molta cosa i que era molt important. I tu, com que ets, diguéssim, l'entès de l'Observatori
2: de l'Ebre,
0: m'agradaria que ens diguessis si lamento d'aquests aparells de mesura són habituals, perquè a mi m'ha semblat que hi havia, per un del temps que per allà rondava, no sé si el Martí o el Nil,
2: sí, no,
0: que deia, és... no, és que aquí tenen registres molt antics i per això és molt valuós.
17: Efectivament. En una trajectòria de més de 100 anys, enregistrant variables com les que tu dius, temperatura, pluja, tal, però també sismicitat, magnetisme, el sol, l'activitat solar, doncs hem acumulat dades i experiència, i possiblement això, per damunt de que aquí hi haguen edificis o gent, és el més valiós que podem aportar, perquè aquestes sèries són valuosíssim per als anàlisis. En climatologia, com ja molts estem notant, però hi ha gent encara que està negant que hi ha canvi climàtic.
0: Això és una vergonya.
17: És una vergonya, però bueno, des del respecte pues, pot opinar el que vulgui, però és que nosaltres tenim un termòmetre,
0: clar,
17: que ha estat al mateix lloc fent les mateixes mesures durant 100 anys. Clar, aquell mateix termòmetre no ha parat de marcar més i més i més. Això és inqüestionable. Mm. Vull dir, per damunt del que un vulgui opinar, són mesures.
2: Mm-hmm.
17: I això és el que podem aportar. Diem, no, tenim una sèrie històrica de temperatures que marca clarament un ascens continuat i ascendent cap a una temperatura que ja veu està arribant.
0: L'altre dia mateix en aquest programa i en aquesta ràdio donàvem la notícia de la temperatura del Mediterrani, que sí. A la sonda de Barcelona, a la sonda de Mallorca, a diferents llocs estarà a 30 graus l'aigua del mar, que dius, hòstia, això és una banyera,
17: és una sopa.
0: I escolta, per què és important tenir observatoris com aquest a Catalunya i particularment aquest? Des del punt de vista científic i des de tots els punts de vista.
17: Una mica, ja te l'he contestat d'alguna manera en l'anterior pregunta, però te la desenvolupo una miqueta més. Prendre alguna mesura solta o una campanya de mesures s'acaba allí. Estar prenent mesures en un mateix lloc de la mateixa manera permet tindre una sèrie. I veus les tendències, veus cicles. En este cas, que t'he explicat abans de la temperatura, pues mostra clarament com està operant el nostre sistema climàtic. Si jo avui te dic, avui fa calor, però bueno, no en tornem a parlar d'això fins d'aquí 10 anys,
0: sí.
17: Ja començarem a parlar, bueno, si això era molt, si era poc, si, no, ja no me'n recordarem d'on vam prendre la mesura. Lo important és que l'estem prenent de la mateixa manera i així podem fer comparatives.
0: Clar.
17: I la temperatura, que este noi del costat m'està assenyalant la curva, és brutal.
12: L'hem buscat a internet.
17: És brutal.
12: Sí, i es veu exactament això, el que comentàvem, l'augment de la temperatura aquí a l'Observatori de l'Ebre. L'anomalia de temperatura els darrers anys està entre els 2 i 3 graus. Per tant, un increment d'entre 2 i 3 graus és un senyor increment de temperatura.
17: Pues jo encara us podria afegir algo més, doneu temps.
0: I tant, no saltaria.
17: Jo, analitzant la variació de temperatura que va haver l'any 1905 durant l'eclipse, els jesuïtes van fer un informe i van presentar la temperatura mitja horària d'aquell agost. I la tinc allí dibuixada. I per com un exercici vaig agafar i els màxim a migdia era de 28 graus. A l'agost. Vaig fer el mateix exercici per a l'any passat i el mateix marcava 35. Sabeu el que estem dient? Ja no són 1 o 2 graus.
0: 7 graus.
17: 7 graus.
0: Estem parlant de 7 graus.
17: Això és el que està passant. Sí, sí. Tingueu clar, la nostra, l'estiu d'aquella gent és la nostra primavera. Nosaltres ja hem passat molt a lluny, molt a lluny. Clar, i bueno, aquestes calors, bueno, és que no sé, els que som grans no l'havíem experimentat, inclús la nostra jornada.
0: És que la gent que té memòria, els avis, els pobles, t'expliquen això, i no és que siguin uns tios que... O sigui, hi havia un moment que quan feies aquest discurs semblava que fossis un superecologista, un tio de la CUP, un dels comuns i tot aquest rotllo, i no, no té res a veure amb això. I tot això, hi ha una batalla política sobre això encara. Una batalla molt grossa, quan vosaltres, els científics, esteu donant unes dades com la que acabes de dir ara, que són com molt indiscutibles.
17: Exacte.
0: Bueno, doncs és una llàstima que amb el bon rotllo que teníem aquí haguéssim acabat amb aquesta mica de bon rotllo. Ai, de mal rotllo, però
17: no,
0: escolta...
17: No, el rotllo és bo, però, sí. Diguem, insistixo, nosaltres podem presentar dades i informes i anàlisis que jo crec que fan què pensar. Llavors, cada un, pues, que prengui la posició que li toca.
0: Molt bé. Acabem. Aquest, Juan José, és el primer que veuràs? L'eclipsi.
17: Sí, sí, el primer total.
0: Total.
17: No, de comercials n'hem vist bastants, sí. I els hem seguit.
2: Clar.
17: Però clar, això és diferent, és això... bastant diferent.
0: Molt bé. I és curiós que estiguin encara assegut aquí, no estiguin aquí tots pujant cap a dalt, com tothom, que se'ns escapa per anar cap a dalt.
17: Però encara...
0: Grau, digues,
17: perdó. No, que per a la totalitat encara falta una mica. Sí, exacte. Les 8 i mig, ja,
2: vull... controlat.
17: El tinc, sí, home, sí.
0: Vale, molt bé. Grau de nervis de 0 a 10 per veure la totalitat?
17: No. O sigui, estic il·lusionat, però no estic nerviós. És més, sabem, inclús fins a l'últim moment, fins que no estarem allí i veurem, el veurem, estem en lo... en la indecisió de que potser a l'últim moment se creix un núvol i mos fa la guitza. Sí. Però bueno, és la vida, eh? La vida és així.
6: I la mort.
0: No, a veure, per un moment, li presento la professora Olivia Làctia, que és una experta que tenim, que molt experta no és, perquè l'únic que diu és que moríem tots. No, diu que moríem després de la creació, que s'apagarà tot el sol i no sé què passarà.
6: Morirem.
0: Professora Làctia, un científic més que desmenteix les seves teories de merda.
6: Bueno, un altre que no té estudis.
0: No, sí que té estudis, coi, sí que té estudis.
6: Pot avalar.
0: Bueno, és igual, s'està discutint amb tots els nostres convidats, ni cas, eh? Molt bé, doncs escolta, Juan José, cap amunt, ens tornem a veure, perquè nosaltres, ara d'aquí mitja hora llarga, recollim tots els patracols d'aquí, no. I aquí els senyors tècnics aquests que són tan forçuts, agafaran totes les màquines, pum, cap amunt, i anirem
2: a
0: seguir l'eclipsi. I també et dic una cosa.
2: Què?
0: Si no hi ha l'eclipsi, el viatge ha estat el bonic. Al haver pensat en tots aquests dies, amb la il·lusió de l'eclipsi...
17: El viatge Itaca.
0: Sí o no? I d'aquí un any te'n vas a no sé quin lloc d'Espanya, que se'n pot veure un cap al sud, crec recordar, que està aquí mateix, t'organitza les vacances per anar a veure això, i hi ha un càtering després de dalt, que ens fotrem.
2: I les botes?
0: He vist un tirador de cervesa, que no m'ha donat, podem anar allà, sí. I en funció de com hagi anat el...
17: Jo fegar les penes, si no el veiem.
0: Sí, home, sí, si no, un bon sopar.
17: Caliente.
0: I... No, ja està. Ah, bueno, sí. Sí, hem detectat que tota la beguda està bastant, bastant al sol, però bueno, en fi, moltes gràcies, Juan José, una abraçada. Molt bé. Perfecte. Voleu que posi una publicitat perquè no tinc clar cap on haig d'anar? Si tinc el Massalles o no el tinc, el Massalles? No el tinc. Ha penjat. Molt bé, doncs fora, ha penjat. Primer estàvem muntant, després estàvem desmuntant i després hem penjat. No passa res perquè és un dia molt important. El recuperarem o no el recuperarem? Faig uns anuncis i ens posem una mica d'ordre. A veure, Don Marc, posarem dos blocs, sisplau. Gràcies, fins ara.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
1: A vegades trobo gent que em demana quants fills tens, dic cap, tinc 9 nets. Diu, com és això? No tens fills i tens nets? Dic, sí.
2: Sí,
1: la satisfacció més gran que he tingut, a part de poder estar amb ella, poder fer d'avi durant aquests 20 anys i pico.
0: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
3: I tu, Pedrol, com t'enganxa la música de la Fúmiga?
4: Perquè el Xavi Rocamora, el 14-15, va començar a posar cançons de la Fúmiga. Jo li vaig dir, hòstia, Xavi...
3: I a... Hola, Xavi Rocamora. I a tu per què poses cançons de la Fúmiga?
5: Per aquesta mesura. Un mite. Aquesta mà que tens aquí al costat és un mite des de fa molts anys, a més, i em va encantar.
0: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
6: I a La Repesca els la donarem.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu. RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
7: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
0: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga a primera i segona, les cites poliesportives de l'estiu.
8: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
0: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
9: Ai, que bé s'està en aquesta platja, Alba, de veritat, que bé!
10: Això és glòria, nen. Escolta una cosa, ara pensava, no li hauríem d'haver dit al Bala que vingués?
9: Bueno, però ara està molt enfeinat, vols que el truquem?
10: Ai, sí, va, fem una trucadinha.
9: Bala?
10: Bala!
9: Ui,
10: què és això? Ai, no, la nena! Merda, l'hem despertat! Calma-la, calma-la, Estadella!
9: Escolta el camp!
10: No es calma així una criatura!
9: Ah, jo què sé!
10: Bueno, que et truquem per dir-te que està tot controlat, eh?
9: No, no preocupis, està tot l'estiu dels taloners ja programat perquè soni i aprendre a passar les migdiades amb el ventilador.
10: I la de la teva filla també.
9: Ara.
0: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments. Amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
9: Un mojito, sisplau!
10: Dos!
0: RAC 1. Tots som un milió.
6: Bona nit, què tal, com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC 1 i amb el vostre permís també algun que altre contingut d'uns anys enrere. Des d'ara i fins a 10:45, il·lustres execrables, com entendre els nostres adolescents i un recopilatori dels millors anuncis d'Estrella Damm, que segur que us heu fet un fart de veure aquest estiu. Com cada dimecres, però, a aquesta hora arrenquem amb el Santi Jiménez i el Malcom Otero i els seus meravellosos il·lustres execrables. Avui descobrim Chuck Norris, a qui li van fer un execrable express molt pocs dies després de la seva mort.
11: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
12: Santi Jiménez, bon dia.
13: Molt bon dia.
12: Què tal, Malcom Otero, bon dia.
13: Molt bon dia.
12: Bueno, què hem de fer avui?
13: Pues mira, avui farem un personatge que és l'hem triat per aclamació popular.
12: Bueno, no l'heu ni triat.
13: No,
12: l'aclamació
13: popular ha sigut màximes, no? O sigui, és un express perquè la setmana passada no va poder ser, perquè va tenir la poca delicadesa de morir en divendres, i clar, nosaltres no vam tenir temps. Tot i així, en una setmana ens ha donat temps suficient de bussejar la seva vida, perquè només morir van començar a sortir a tots els diaris del món, a totes les ràdios, a totes les teles, articles, reportatges, el que sigui, molt elogiosos sobre ell, dient que si l'heroi dels 80, un home d'acció, un gran pare, un gran esportista, que si patatín, que si patatant... Això sí, s'ha de dir una cosa, per molt elogiosos que fossin els obituaris, ni els més elogiosos de tots deien que era bon actor.
9: No, ni un, ni un. Un gran actor no ha sortit mai.
13: Això no. Ni un va dir...
12: Es va dir moltes altres coses. Referent de la meva generació...
13: Referent, tal, no sé què, però bon actor no ho va posar ni el més fan...
12: Que en principi era la professió, vull dir que...
13: Sí, clar, però també tenia una altra professió, que era campió mundial de karate... diverses ocasions va ser campió mundial de karate, que va obtenir cinturons negres en disciplines que no tinc ni idea com són el Tang Soo Do.
12: Què dius, això? Això no t'ho acabes d'inventar.
13: No, això és un dia. Taekwondo, que sí que sé què és. Sí.
12: Taekwondo.
13: Jiu-jitsu brasiler,
12: sí,
13: que és una mena de capoeira. Jo no tinc ni idea d'això, eh? I va fundar el seu propi art marcial. Ell va fer un...
12: El de Chuck Norris?
13: Sí, que es deia... Que ja sí, sí, no, no, Chuck Norris, no, òbviament. Mm. Que es deia Chung Kuk Do. I que va ser un ídol de masses al cinema. La Sandra Sotillo ara mateix ens acaba de confessar.
8: Sí. Ella era molt d'aquest senyor.
13: Que era molt de Chuck.
12: Era molt de... Ella diu Chuck.
13: Ella diu Chuck, però
12: la nostra
13: ja aviso
12: generació...
13: que nosaltres direm Chuck.
12: Chuck.
8: Algú ha dit alguna vegada... Chucky, el not diabòlic? No, veritat que no, és Chucky, oi? Chucky.
12: Sí, jo crec que... No, no, és que aquí està el problema. Que generacionalment potser sí que ja es diu Chucky, ara, ja.
8: Clar, és, no, això és el que dèiem abans, que el fill... El fill,
13: és Chucky, tio.
8: El fill de Kirk Douglas també era Michael Douglas.
12: Perdona, no? També era la Guerra de les Galàxies, i ara és Star Wars.
8: És veritat, és veritat.
13: També,
8: era Jedi, i ara Jedi.
13: I ara és Game
12: of Thrones. Ah, sí, els Jedis, i ara són Jedis tots.
13: Sí, i Juego de Tronos ha passat a dir-se Game of Thrones.
12: Game of Thrones.
13: Ja està. És veritat, és veritat. Bueno, aquest home es va fer famós per... bàsicament el tenim a Chuck, per repartir mastegots.
12: Sí.
13: Però té una altra versió, la versió Brasses. La versió autor de llibres d'autoajuda.
12: Això feia.
13: Llibres motivacionals. Va escriure una pila en el que insisteix en la idea recurrent que l'èxit no s'aconsegueix pels assoliments. Posa'm Santa Maria al mar, que diria...
12: Una mica de reverb, podem fer una mica de reverb, a veure si podem...

0: Així explicarem el que deia.
1: Què deia?
0: La gent sol atribuir...
1: Espera, que no la té. No la tenim, la Rivera Pura, em sembla, eh?
2: Sí, ah, sí, sí.
1: Hauríem d'haver... Ara, goita.
0: Vale. Ell deia... La gent sol atribuir l'èxit a la bona fortuna.
2: Fortuna.
0: Ignorant per complet el treball, sacrifici i constància que sol haver-hi darrere de l'èxit. Sinó perquè l'èxit es basa en la capacitat de superar obstacles.
2: Obstacles.
0: Ningú regala res. La veritable grandesa només pot néixer aïllant-se del soroll i centrant-se en el que veritablement importa. És una suma de renúncies, constància i resiliència. L'important no és fins on arribes, sinó que estàs disposat a enfrontar-te o a renunciar per aconseguir el teu somni.
1: Hosti, que pesat. Passareu-me allà. Pesadíssim aquest tio,
0: eh? És un Brases, un Pablo Coelho repartint hòsties. A més, era...
1: L'important no és fins on arribes, miri. Ja des de Pierre de Coubertin estem farts d'aquest rotllo, eh?
0: Va, està allà, Brases dels collons.
1: Prou.
0: I el tio era més fatxa, evidentment, que Don Pelayo, amic de Donald Trump, i supercolega, amigote, sí, de Netanyahu.
1: No fotis, sí, sí, també.
0: També tenia un tigre a la faldilla, anava deixant emprenyades a la senyora sense dir que estava casat, i que després això es va paradir.
2: Ai.
0: Era un publicista de la testosterona i del militarisme de l'imperi americà, que segurament, pels seus, els que l'enyoren, si haguessin enviat a Chuck ara a Iran, això s'hagués acabat tal com deia Trump en 2 setmanes.
1: És veritat, és veritat.
0: Era el mascle alfa tòxic que volia la fama a qualsevol preu i no es podia saber, un homòfob a favor de les armes i que cau simpàtic pels memes anomenats Chuck Norris Facts que es van fer per les xarxes. Òbviament, parlem de... Atenció com es deia.
1: No es deia Chuck.
0: No, es deia Carlos Ray Norris.
1: Carlos Ray
0: Norris.
1: Carlos.
0: Més conegut com Chuck Norris. Oh.

0: El nostre... maco, aquesta cançó és mona.
1: Sí, és molt mona. Perquè el nostre pollastre...
0: Com ell, igual.
1: Com ell, molt mono.
0: Sempre agradable, si el veies ja era com...
1: No, una... t'he de dir una cosa, quan era campió del món de karate,
0: sí,
1: com que era ros i guapo i tal, ja va, es va començar a convertir una mena d'estrella, així, de, sí, per les noies i tal.
0: Ah,
1: que, sí? Sí, ja era un...
0: Carpatero?
1: Sí, sí, era una mica mojabragas. Bueno, el nostre pollastre va néixer el 10 de març de l'any 40 a Ryan, a l'estat d'Oklahoma. Els de Beautiful Mornings.
2: Ah. Això és d'una cursiliria impactant d'una pel·lícula o d'una obra de teatre que es diu Oklahoma.
1: Oklahoma. I va ser fill de Ray Norris i Wilma Scarabee. Sempre va declarar que tenia arrels irlandeses i xeroquis. Un moment, això sempre dius, no, tinc arrels xeroquis.
0: Un 3% de xeroqui, sí, un 15% d'Irlanda...
1: Ahir vaig veure una nota petita al Washington Post que deia que una investigació que es va fer fa 30 anys no van trobar cap... O sigui, vull dir
2: cap xeroqui per
1: allà. Van anar al seu arbre genealògic com 10 generacions i no hi havia cap xeroqui.
2: I els irlandesos tampoc, segurament tampoc.
0: No tenia ni un pèl ni d'on un
2: xeroqui. Com em va dir Michael Robinson una vegada que va jugar a... amb la selecció d'Irlanda.
0: Sí, ell va jugar amb la selecció irlandesa.
2: Sí, perquè no li donava per jugar amb Anglaterra, perquè ell és de Leicester, i a més va viure tota la seva vida a Liverpool.
0: Clar.
2: I el dia li vaig preguntar, Michael, per què has jugat a la selecció d'Irlanda? Diu, en Irlanda, concedent un setzer, te ponien en la selecció.
0: El pura sang irlandès és molt, molt raonable, no?
2: És com per és jugar a l'Atlètic de Bilbao.
0: Debatible,
2: si
0: ja,
2: t'has menjat bacalao al pil-pil, ja pots jugar a l'Atlètic de Bilbao.
1: El seu nom el tenia en honor al ministre, o sigui, el pastor, que predicava el seu pare, Carlos Berry, que ja veurem que no devia fer-li molt de cas aquest pastor, eh?
0: Ja.
1: Va travessar una infància marcada per l'assetjament escolar.
0: Què dius? Li feien bullying?
1: Sí.
0: Que posa amb les hòsties que repartia?
2: Això va ser després.
0: Clar, clar, va prendre.
2: A Muhammad Ali també van
0: començar. Ah, sí?
2: Va fer-se boxejador després que li robessin una bicicleta i li peguessin una païssa.
0: Hosti, veia monstre van crear, no?
1: El seu pare, que era alcohòlic, va desaparèixer la seva vida, cosa que va propiciar el divorci dels seus pares quan ell tenia 16 anys.
2: Edat difícil.
1: Es veu que això, el reverent Carlos, no tenia massa predicament sobre el pare del noi i es va trair més tard amb la seva mare i els seus germans a Prairie Village, en l'estat de Kansas, i després a Torrance, a l'estat de Califòrnia.
2: Ahí ja venia el Brazos, al Torrance. L'any 1958, és a dir, quan la criatura tenia 18 anyets,
0: sí,
2: es casa amb la seva núvia de l'institut, això tan bonic que fan els americans.
0: Sí.
2: La nòvia es deia Diane K. Holchek. I també, aquest mateix temps, es casa amb la seva nòvia i es casa amb l'exèrcit americà, concretament amb la Força Aèria dels Estats Units, i però no com a soldat, ja li comencem a veure la deriva, com a policia militar.
0: Ah.
2: I l'envien a la base aèria de Gosen, a Corea del Sud.
0: Ah, va anar a Corea?
2: Va anar a Corea del Sud, sí, sí. Allà va ser on Norris va adquirir el sobrenom de Chuck.
0: Ah,
2: Chuck! I va començar a la seva formació en arts marcials. La seva estada a un país asiàtic, i allà el tio va dir, hòstia, això és arts marcials. Sí, és a dir, no defalliu, adolescents, sí, nicris que ens esteu escoltant, sí, sí, que Chuck Norris va començar a repartir mastegots als 18 anys.
0: Déu-n'hi-do, pues
2: si teniu 14, 15, 16 i us peguen tots, encara sabeu que encara temps, podeu ser...
1: I va ser campió del món.
2: Ah, exacte.
1: Bueno.
2: Molt temps després, el 2007, el van nomenar marín honorari dels Estats Units.
0: Ah, mira, sí, però ja quan era una estrella famosa.
2: Sí, no? Ja estava pel caldo, ja.
1: Ja portava crosses. Però això de l'exèrcit es va acabar i ell va optar per dedicar-se al karate. Primer com a esportista, com que dèiem, aconseguint diversos campionats mundials, i després, ja al 62, va inaugurar la seva pròpia cadena d'escoles de... Chong Kondo! A les seves escoles. En comptes de nens, assistien celebritats de l'època com els actors Steve McQueen, Bob Parker i Bob Priscilla Presley.
0: Però això, ell els ensenyava...
1: Sí,
2: era l'instructor de karate dels famosos.
0: Hosti, que fort.
1: Sí, sí, sí.
0: Però ell no era famós encara aquí.
1: Sí,
2: anava
1: sí,
2: fet,
1: sí.
2: Ell volia ser famós.
0: Sí, clar, se li veia la cosa.
1: Sí, sí, feia anuncis de Conflex. Des del principi va tenir molt clar que ell volia ser famós, i res millor que ser-ho que envoltar-se de famosos, que et poden donar un cop de mà per entrar això en el món del cinema.
2: El tio s'anava fent un nom en el nom del karate i va coincidir amb la gran estrella inacabable del karate de les marxes d'aquell temps, que era Bruce Lee.
0: Mm-hmm.
2: que li vam intentar fer un execrable.
0: I no, eh?
2: Que va, tio, no tenia res.
0: Era un monjo.
2: Sí, sí, era molt bona persona. Jo hi vaig estar mirant. També tenia la fase braces, aquesta de Be Water, My Friend, i totes aquestes, però bueno.
1: Be Water, My Friend.
2: Sí. I aleshores Bruce Lee va dir, hòstia, tu lluites molt bé, i li va oferir a ser el seu rival a una pel·li mítica per tots els amants de les màscares, que és La Fúria del Drac, La Fúria del Dragón.
1: Hi ha una cosa que li fan una entrevista, no sé, un Larry King d'aquests, un de Late Show, i tot, li diu que Bruce Lee li va demanar, perquè si volia ser actor a la seva pel·li, i va preguntar, però he de perdre?
2: Sí.
1: I el Drac va dir, home, esclar. I li va dir, per què? Perquè guanyaries. I va dir, a Bruce Lee? Jo el guanyava segur. Ell era un espectacle, jo era professional.
2: Bueno, a la pel·lícula hi ha un combat final entre Chuck Norris i Bruce Lee, que a la pel·lícula es diu Tang Long, i que a més el fan en el Coliseu de Roma,
0: sí, no?
2: A més, i perd
0: Chuck Norris.
2: Només per exigències del guió.
1: Home, clar, si no hagués guanyat ell, eh?
2: Perd Chuck Norris. I aquest film va donar a Norris notorietat en l'ambient cinematogràfic, que va saber exportar projectant-se en el Saló Loire. S'ha de dir que la baralla és espectacular, però que les crítiques, com que dèiem abans, que si no era molt bon actor, parlen de acció més que d'actuació, que és el caracteritza les posades a les escenes de Norris, que deien que era un actor amb una versatilitat molt limitada.
0: O sigui que no en tenia.
2: És una manera fina de dir-li que o reparteixes bastagots o com a actor no serveixes. Cosa que em recorda l'anècdota de Robert Mitchum.
0: Quina?
2: Que li van preguntar un dia i va dir, tu com a actor com et definiries? I Robert Mitchum va dir, tinc dos registres, a cavall i sense cavall.
0: Brillant.
2: Bueno, però que li va servir per fer-se immensament popular, no Mitchum, sinó a Chuck Norris, i comença a aparèixer en a diversos anuncis i és imatge de diverses marques.
1: Sí, aquest reconeixement va créixer fins als 80. Recordem que als 80, entre el 82 i el 85, Sylvester Stallone i ell fan a Coronado, Missing in Combat, Missing in Combat 2, Missing in Combat 3...
2: Sí, no, mai el trobaven, sempre estava Missing in Combat.
1: No podia trobar, però ja, en tres pel·lícules jo no el trobo, joder. Però bueno, aquesta és la dècada de la seu, apogeu, eh? I va arribar a tenir la seva pròpia línia de texans.
0: Ah, sí, eh?
1: De jeans, sí.
0: Els texans Chuck Norris.
1: Sí, el Chuck Norris Action, que estaven pensats per escenes de baralla, ja que, pel que sembla, no limitaven el moviment de les cames. De
2: fet, ideals per anar a la zona hermètica de festa, sí. Per tots els joves que estan escoltant, busqueu a Chuck Norris Action,
0: que et perdonen una mobilitat absoluta amb aquelles patades de la zona hermètica.
2: A l'anunci

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Aquest matalàs que s'obstina a no deixar-te dormir de dolor?
3: Ai!
2: Ni aigua.
4: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
5: Ala, com una filosofia de vida, no? I ell, quan va crear el seu art marcial, va crear el seu codi d'honor amb diverses normes, no? Una d'elles és: em mantindré sempre lleial a Déu, al meu país, la meva família i els meus amics. Això de mantenir-se lleial al país no surt a les altres arts marcials. Sí. Perquè aleshores tots els que fan judo, karate, no sé què, t'haurien de ser lleials als Estats Units. Bueno, òbviament, ell carregava bastant cap a la dreta, era de pensament conservador. Norris va recolzar nombroses candidatures del Partit Republicà i va expressar des del principi la seva admiració ferma per Ronald Reagan. I a més, això també sí que no demostra la seva execrabilitat, va ser periodista. Era columnista a un lloc web d'extrema dreta que es deia World Net Daily.
6: D'acord.
5: A més, ell, quan tenies un pont de cap de setmana o alguna cosa així, viatjava sempre a Israel per demostrar el seu suport al primer ministre Benjamin Netanyahu.
6: De fet, quan va morir la setmana passada, Netanyahu va reaccionar a la mort de Chuck Norris i va dir: un gran amic d'Israel i un amic pròxim. El 2013, Norris va demanar als ciutadans israelians, ja entrava a les eleccions d'allà,
7: en campanya.
6: Sí, perquè votessin per Netanyahu a les eleccions, descrivint-lo com el líder fort que la regió necessitava. Diu, obro cita,
7: El seu missatge de campanya, quin era?
6: Vostès tal vegada pensen que jo sóc el dur de les pel·lícules, però en un barri perillós com Orient Mitjà,
7: com a barri,
6: Israel té la persona dura. El seu nom és Benjamin Netanyahu.
7: Sí, venia a dir: jo sóc dur, però Netanyahu.
5: I Orient Mitjà és un barri perillós.
7: Un barri perillós,
5: Per tenir el pacte...
7: Ara mateix és veritat que està complicat el barri.
5: Però diguem-ne que el barri és gran,
7: Sí.
5: Per tenir el pacte complet també es va proclamar en contra de l'homosexualitat en diverses ocasions.
7: Perfecte.
5: I molt favorable al dret de que tothom pugui portar un arma per un
7: vulgui. Hombre.
5: I Tachan també va conèixer Donald Trump, a qui li va explicar els motius de la seva retirada al karate en el seu temps. Diu Chuck: quan el vaig conèixer, em va preguntar per què m'estava retirant, el que li vaig respondre: Donald, tinc 34 anys i he tingut el títol mundial per 6 anys. Em vull retirar guanyador. Trump va sentir aquesta resposta, va meditar per un segon, cosa que és una novetat en la qualitat,
7: ara mateix no.
5: I li va respondre: això té sentit per mi. Que també és una novetat, que alguna cosa tingui sentit per Donald Trump. Així que si segueix aquesta filosofia, no espereu que Trump es retiri fins que guanyi alguna de les estúpides guerres que ha començat.
7: Correcte.
6: Sempre s'ha relacionat, aquesta és la veritat, amb els republicans més tronats. L'any 2007 va fer servir la seva popularitat per fer costat al candidat de la nominació republicana a les eleccions presidencials dels Estats Units, que del 2008, que era Mike Huckabee.
7: Ah, sí?
6: Sí.
7: No me'n recordava d'aquest.
6: Sí, va fer un vídeo promocional i tal. Una cosa
5: aquest,
6: molt...
5: Aquest menys mal que no va guanyar, perquè anava per camí.
6: Sí, aquest era pitjor que Trump.
7: Pitjor que Trump no.
5: Bueno, no ho sabem.
6: En principi sí, després no ho sabem. I quan va morir, tot s'ha de dir, la florinata, diguem-ne, del pensament més ranci americà, el va plorar. Pues Silvestre Stallone va escriure: m'ho vaig passar molt bé treballant amb Chuck. Era un estadounidenc de socarrel en tots els sentits. Un gran home.
5: Arribem al tema de les dones.
7: The kid is not my son.
5: The kid is
7: aquest
5: not my son.
7: No és meu.
5: Ja m'ha explicat que Norris es va casar amb Diane Kay, la joven Diane Kay, la seva nòvia a l'institut, quan ell tenia 18 anys i Diane 17. Estaven molt enamorats, però... Norris va resultar que va tenir una filla que li va posar Dina, no li va posar Diane com a la seva exdona, la seva dona de miracle, fruit d'una relació extramatrimonial.
7: Vaja.
5: The kid is not my son. Mentre estava destinat a Califòrnia, durant el seu servei a la Força Aèria dels Estats Units, va començar a sortir amb una dona anomenada Johanna, a qui no li va dir

0: i que mai que estava casat.
1: Ja.
0: Va conèixer a la seva filla per primera vegada el 1990. La nena va néixer el 1962.
1: Què dius?
0: Sí. I ella aleshores...
1: No la va conèixer els primers 28 anys de la seva vida, eh?
0: Exacte, va estar 28 anys, i a més, mentre estava ja empujant, li deia, però tu estàs casat? Sí, carinyo, em casaré. I ella estava casat amb l'altre.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, i la va reconèixer finalment, s'ha de dir, xac, molt bé, va néixer el 1962, la va reconèixer públicament el 2004 com a...
1: Oh! Ah, no. Si no la va conèixer fins a 28 anys després i va trigar 14 anys més a reconèixer-la, no?
0: Sí, exacte.
2: Això quan tens un pare que és multimilionari...
1: A veure, també va bé.
0: Sí, sí, sí. Sí. Ell a les seves memòries...
1: Millor tard que mai.
2: Exacte.
0: Ell a les seves memòries, Against All My Story, es titulen... Contra tot i contra tots, Norris admet que el sentiment de vergonya, admet el seu sentiment de vergonya per haver mentit a la mare de Dina, Johanna, que això, aquest sentiment mai ha desaparegut. Afirma, per la meva vergonya mai li vaig dir a Johanna que estava casat. Perquè també després explica certs detalls, diu, perquè mira, bàsicament va ser una trobada sexual a la part posterior d'un cotxe.
1: Què dius? Aquest nivell de...
0: Molt romàntic, molt romàntic. Johanna havia intentat ocultar aquesta informació tant a ell com a la seva filla, pensant que els faria mal a tots dos. Norris, posteriorment, una vegada separat de la seva primera dona, es va casar...
2: No sabem bé per què.
0: No sabem bé per què, després de reconèixer...
1: Pel que sigui.
0: Pel que sigui, es va casar amb Gina O'Kelly, una model, 23 anys menor que ell, que es van conèixer el 97 mentre Norris sortia amb una altra dona, també.
1: Ah,
0: sí. Però a les dones no va ser a les úniques que Norris va enganyar. Perquè a Norris li agradava bastant fer trampes.

0: T'he de dir que la música no estava a la vera avui, eh?
1: Avui està bé.
2: Està de quan la faig jo.
0: Perquè si no, l'altre, tot el rap tot el dia, dolent.
1: Sí, sí. Ja hem explicat que un dels motors de la seva vida era ser famós al preu que fos.
0: El que volia, no?
1: Sí, el que volia. Sí,
0: l'estrella.
1: I gràcies a la seva relació amb Elvis, perquè era l'instructor de karate de la seva dona...
0: Ah, sí, ho heu dit abans, la Priscila.
1: Sí, sí, sí, va muntar un numeret que era absolutament lamentable. Elvis sempre... És que això és molt graciós. Elvis sempre havia estat... Volia ser karateka. O sigui,
0: l'Elvis?
1: Sí, l'Elvis. El seu somni era ser karateka.
0: I el Chuck Norris volia ser Elvis.
1: Exacte.
2: Si recordeu...
0: Si ens canviem la roba, ningú notarà.
2: Hi ha imatges d'Elvis fent cates de karate en els seus concerts. Surt i...
0: Ah, sí? Les posicions d'Elvis eren de karate.
2: Sí, sí, sí. Ell volia... Ell volia ser karateka.
1: Ah. O sigui, Elvis volia ser karateka professional i l'altre volia ser cantant de rock. De un món de...
0: Ja et dic, que som canvia la roba i ja està, exacte. No passa res.
1: O sigui, el promotor Ed Parker va arreglar per ells un combat a l'MGM de Grand Garden, a Las Vegas.
0: Un combat de boxa, eh?
1: No, de karate.
0: Parlen de karate, però no, no un combat de cant, per
1: exemple. No, era cinc, la pel·lícula. Segons alguns, el combat estava falsejat perquè guanyés Elvis. Segons uns altres, estava falsejat perquè guanyés Chuck.
2: Crec que no hagués fet falta falsejar-ho perquè guanyés Chuck, però
0: no, bueno.
1: Però segons un... però a canvi, de la xarxa guanyac, a Chuck, diuen, li havien promès presumptament reemplaçar a Elvis en un concert a Las Vegas.
0: Però qui va guanyar? Chuck Norris, no?
1: Clar.
0: Ah, vale, encara no hem arribat aquí. Perdoneu. M'he avançat.
1: I presumptament, a Elvis li hauríem promès reemplaçar a Chuck en la seva pròxima pel·lícula.
2: Ja anem al desenllaç.
1: Ara anem a la realitat.
2: El combat, evidentment, va atreure molt de públic.
0: Home.
2: Elvis Presley contra Chuck Norris a Las Vegas.
0: Això és com si ara agafes i dius, a veure, poseu dos noms. Tiger Woods, que aquesta nit...
1: Bueno,
0: aquest dia tal, contra... què et diria jo?
2: Donald Trump.
0: Contra Donald Trump.
2: Allò fent uns forats a golf.
0: Ah, també.
1: Però ara, te'n recordes el combat amb Muhammad Ali, que hi havia, que era tan ràpid el cop, que la gent deia que no li havia donat, que havia caigut, que s'havia trampa? Aquí
2: la cosa és molt pitjor. Durant el primer quart d'hora del combat, cap dels dos va donar senyals de voler atacar i es limitaven a donar-se voltes un al costat de l'altre, mirar-se amb cara de molt mala
0: hòstia. Sí, clar.
2: Allà
0: un combat de karate tampoc no el veig habitualment.
2: Davant d'un quart d'hora de tios mirant-se i fent-se ganyotes, es comença a impacientar.
0: Sí, sí.
2: I de sobte...
0: Que se peguen,
2: De sobte, Chuck cau a terra, cau. Però Elvis... no li havia posat la mà encara a sobre.
1: Sí, va caure. La coreografia va sortir malament. Va caure abans de que li donés un cap cop.
2: El públic va creure que li havia donat un infart. Però quan van veure desplomar-se a ell, i aleshores Elvis va dir, pues jo també em tiro. I aleshores Elvis també es va tirar.
0: No.
2: Entre mig de grans escarafalls. I el públic ja, aleshores, ja no s'ho va tragar. I van entrar els serveis metges, que diria Núñez, al tatami, i es van emportar en llitera els dos contrincats mentre ressonaven a tot el gran MGM crits de tongo, tongo, o com es digui en anglès, que no sé com...
1: Chongo, chongo!
2: En haver-se desplomat...
0: És molt ridícul, tots dos per terra, eh?
1: Sí, no, això és una coreografia que no estava prou assajada i no es van arribar a donar el cop.
2: No van assajar prou. Clar, com va caure primer Chuck Norris, el guanyador del combat va ser... Elvis!
1: Bravo, Elvis! Elvis! Una altra de les persones a les que ha commogut la mort de Norris és Priscila, la vídua d'Elvis, que va compartir en les xarxes socials. M'entristeix molt saber que el meu instructor de karate i amic Chuck Norris ha mort. El trobarem a faltar per sempre. I és que Priscila, la veritat, sempre li ha anat molt al karate. Li ha agradat molt al karate.
2: Molt al karate i els instructors de karate.
1: De fet es va liar amb el seu instructor de karate del seu marit, Mike Stone. I a Elvis li va fer tant...
0: No amb en Chuck Norris.
1: No.
0: Amb el del marit.
2: Amb el del marit.
0: Hosti, és molt pitjor.
1: I a Elvis li va fer tanta gràcia que van carregar uns matons que se'l palessin.
0: Oh.
1: I per sort va fallar. Okay. Van fallar els matons.
0: Que matessin el seu propi instructor de karate.
2: I no va contractar uns sicaris per carregar-se'l. No tenia gaire era sentit de l'humor, Elvis.
0: No, això és veritat.
2: I tampoc Norris, el qual les brometes sobre ell no li feien tanta gràcia com ell deia públicament que li feien. Aquest fenomen mundial dels memes sobre ell, us explicarem, va començar a l'any 2005. Comença el Tonight Show de Conan O'Brien, però ell no va ser el primer objectiu de Conan O'Brien. Va començar sent Vin Diesel, l'objecte de les bromes. O'Brien i el seu guionista, Ian Spector, van començar a fer les bromes amb Vin Diesel. Però aleshores va sortir la sèrie aquella de televisió de Walker Texas Ranger.
0: Ai, sí.
2: I ells van veure que els de Vin Diesel no donaven tant de joc i van passar a fer les bromes absurdes sobre Norris. I ho van patar.
1: I en Spector, que és el guionista, ojo, estudiava neurociència cognitiva a la Universitat de Brown, a Rhode Island, quan li van oferir publicar un llibre que recollís els millors memes. La veritat sobre Chuck Norris. 400 facts sobre l'home més gran del món.
2: Això és el títol del llibre.
1: Aquest llibre, que és el que l'altre dia vam avançar, que Chuck Norris va denunciar a Random House i va arribar a un acord de pasta perquè va dir, home, si te'n servia el meu nom, jo vull pasta. Va fer 4 llibres, 3 d'ells amb 400 acudits. Chuck Norris, més llarg i dur, la crònica completa de l'home més mortal, més sexy i més ballable del món, molt més encara, amb 1.500 bromes. En total, d'acudits, hi ha 3.100 acudits en aquests llibres. Com passa amb els personatges aquests que són parodiats, el guionista creu que les bromes poden haver estat el millor que li ha passat a la carrera de Chuck Norris. Jo crec que Chuck Norris era un moment que ja estava treballant, que tothom ni ja... El meu fill ja ni sabia que... No havia vist mai Chuck Norris, però sap dels acudits Chuck Norris.
2: Ah, és que eren bons. Ara us farem un petit recull dels que...
0: Recull dels acudits dels memes de Chuck Norris. A veure.
2: Diem una cada una. Mira, començarem amb el primer que van publicar Conan O'Brien i Ian Spector, que va ser: les llàgrimes de Chuck Norris curen el càncer, però ell és tan dur que mai ha plorat.
0: Oh.
1: Després li va seguir: Chuck Norris no dorm, espera.
2: La principal exportació de Chuck Norris és el dolor.
1: Chuck Norris ha comptat fins a infinit, dues vegades.
2: En una ocasió, la mort va tenir una experiència molt pròxima a Chuck Norris.
1: A Chuck Norris mai li va agradar el sol, per això li va calar foc.
2: Chuck Norris no compleix anys. Chuck Norris li permet a la Terra donar una altra volta al voltant del sol.
1: Aquest és boníssim.
0: Això ho va dir ell en un dels últims, no exactament així.
2: Ell va dir que deu un upgrade.
0: Sí, que ell no... Perquè va ser l'aniversari molt poc abans de morir. I va dir... Jo, Chuck Norris no fa anys. No. Puja de nivell.
2: Puja de nivell.
1: Diu, Chuck Norris mai s'equivoca posant l'USB a l'ordinador.
0: Doncs just... Ara ja no va. Això ja,
2: i tantes ja... altres que sabeu, que segur que heu vist, que han fet d'aquest faixa mascle alfa, pilota, famosos i pèssim actor, un personatge que ara, mira, ens fa gràcia.
0: Ja ho sé, l'única persona, perquè hem de dir que tot aquest temps ara ja no existeixen ni tampoc els USBs als ordinadors nous, però era un joc de... No, d'atzar.
2: Te posaves
0: i...
2: Bueno,
0: no, si no,
1: i sempre començaves... No,
0: és l'altra
1: banda.
0: Chuck Norris mai.
1: Sempre la primera.
0: Perquè el propi ordinador ja girava ell mateix perquè no li fes mal. Senyors, que vagi molt bé. Gràcies.
1: Molt bé.
0: Gràcies, Malcom Otero. Apa, adéu-siau.
3: Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
4: 2 minuts i tornem.
5: La Repesca, amb Marina Arbós.
6: RAC 1.
7: Ring, ring, ring.
8: Digui? Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf al canvi climàtic? Me n'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
9: Ui, a mi què m'explica? Jo estic fent ioga ara.
8: Joel, mira, et penjo. Quina barra. Cloc. Ring!
7: Sí?
8: Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina i el Joel, però no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Terminal 4.
7: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc.
9: Tolstoi no era aquí que era amic de la meva mare?
8: Joel, a nosaltres estem gravant una promo. Tu trobes que Tolstoi ve a ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
5: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
8: La promo aquesta és una merda. Mira, no tornem-hi, punto, ja està.
5: RAC 1. Tots som un milió.
10: Això és la repesca i si vas pel carrer això és a l'oeste.
11: Les vacances impliquen moltes hores en família i quan passem per l'adolescència això no sempre són flors i violes, ni pels pares ni tampoc pels joves. Per això, a aquesta hora, recuperem una entrevista que van fer a la Primera Pedra per ajudar a tothom a entendre una mica millor els nostres adolescents.

0: L'adolescència és una etapa que preocupa i ocupa a moltes famílies. Avui en volem parlar amb la Sara Desiré Ruiz, que ella és educadora social i psicoterapeuta. Molt bon dia, Sara.
1: Bon dia, moltíssimes gràcies per convidar-me.
0: Gràcies a tu per venir, i diem això d'educadora social perquè tu deies que hi ha un matís entre psicòloga i educadora social. Sí. I era una altra perspectiva, també.
1: Sí, totalment. Treballem sempre en equip i anem aportant cada professional doncs, el que necessita cada cas, però és diferent, perquè moltes vegades ens confonen amb psicòlogues, amb professionals de la psicologia, i no ho som. Estimem molt a totes les persones que es dediquen a la psicologia, però no som psicòlogues.
0: Perquè quin matís aporta ser educadora social?
1: L'educadora social treballa habitualment en contextos de vida quotidiana. Això vol dir entorns on les persones estan fent la seva vida. Sí?
0: Sí, sí.
1: Pot ser els seus domicilis o els centres on viuen, si són menors que no poden estar en la família perquè tenen una mesura en aquell moment. Pot ser al carrer, també. Estem al carrer, estem en centres de, per exemple, de serveis socials, també estem treballant, amb les famílies també als domicilis. Estem en espais joves, estem en centres oberts, bueno, es diuen serveis educatius. Estem en molts espais.
0: Això també us dona una perspectiva de diferents realitats socials, familiars també. Però què té l'adolescència que dificulta tant la convivència en alguns moments?
1: Bueno, es produeix un canvi molt gran en aquesta etapa, i tota la família hauria d'estar assabentada per poder-se ajustar. Sí? Fins ara, doncs, pares i mares i les persones que estan cuidant, que estan exercint aquests rols, fins ara la infantesa, doncs, estaven exercint una figura que, doncs, prenia moltes decisions, havia d'anar per feina, no? La persona que estava en la infància, doncs, arribava i demanava coses i tu li explicaves i t'escoltava amb aquella cara i la teva veu calmava.
0: Angelets, clar, eren tots.
1: I ara, en aquesta etapa, doncs, tot això canvia, la persona adolescent ja necessita allunyar-se de la família perquè necessita construir el seu propi camí, necessita construir la seva identitat, necessita trobar el seu propi sistema de valors, no? Quines coses li connecten, què li interessa, quines persones del món són aquelles persones que formaran part de la seva xarxa de suport, d'experimentar, d'explorar, i tot això passa moltes vegades doncs per un procés, moltes vegades no, sempre, per un procés de dol que pares i mares i persones cuidadores doncs han de viure i han de transitar. És complicat, moltes vegades.
0: En aquest cas, la comunicació seria la primera damnificada, no?
1: Efectivament, sí, senyora. Has donat en el clau. La comunicació és molt important. Canvia tot. Canvia com ens escolten, canvien com reben el que els diem, la nostra veu, inclús com et deia, sí, el cervell que abans se sentia reconfortat per la nostra veu.
0: I que el reconeixia com una veu amiga.
1: Efectivament.
0: Acaba ara sent una veu enemiga, totalment.
1: Ara és rebuig. Sí. Ara és no t'apropis, què vols, per què has vingut.
0: Sí, a veure què passa,
1: total.
0: No?
1: Llavors, com comuniquem les coses en aquesta etapa, com ens apropem, és superimportant.
0: I com ho hem de fer?
1: Doncs, primer,
0: la clau, perquè suposo que no hi ha una sola clau, no?
1: No.
0: Començant per aquí. Cada família és un món, cada persona és un món, però deu haver unes parts bastant comunes, no?
1: Sí, sense cap mena de dubte, sí que hi ha algunes pautes que ens ajuden i que sabem que, ja també gràcies a la ciència, a tota la investigació que s'ha fet en els últims anys, que per aquí anem bé, sí?
0: A veure, doncs per on anem bé?
1: Una de les primeres coses que hem de fer és entendre que ja no necessiten que estiguem tot el temps allà. Necessiten un espai per poder processar el que els hi va passant, sí? I una cosa molt i molt important és que abans d'anar a parlar hem de connectar primer. Sí, que a vegades entrem allà a sac o a l'habitació a dir qualsevol cosa, o d'entrada entrem amb el tema que volem o fem la pregunta que volem fer. La persona adolescent està al seu món en aquell moment. Està o amb el mòbil o pensant en no sé què, en què es posarà el cap de setmana, en el que li ha dit l'amiga, en el, jo què sé, el llibre que s'està llegint, o està llegint o mirant una sèrie o qualsevol cosa, sí? I està al seu món. I allà, en el seu món, passen moltes coses. Una ment en construcció que s'acaba de donar que ara mateix pot pensar per si mateixa, que pot tenir un criteri propi i tal. Llavors, abans d'anar a sac amb el que volem dir, sí? Hem de prendre'ns un moment per entrar en el seu món sense col·lisionar. Sí, això és molt important. Moltes de les discussions que comencen en aquesta etapa i dels conflictes que es donen, si només canviéssim això, ja no es donarien.
0: Com es canvia? És a dir, com s'entra en una conversa amb un adolescent?
1: Pues, d'entrada hem de connectar.
0: Sí? Si es connecta.
1: Hola, carinyo. Veig que estàs
0: simplement
1: llegint.
0: Simplement amb aquestes paraules així, sí, ja seria fàcil, no?
1: Sí, veig que estàs llegint, et pillo molt liada, m'agradaria parlar 2 minuts. És molt important donar aquest temps, sí, que vegin que hi ha una concreció, que no serà una conversa que durarà 300 hores i vindràs a donar-me una xapa aquí sobre no sé què que haig de fer després, que si no he recollit allò, que si tal, sí? Que vegin que entrem allà amb bones intencions, sí, que no anem allà a donar una ordre. Això és molt important. Sí, llavors, només amb aquest momentet ja de, abans d'entrar directament a dir el que volem, amb allò ja guanyem moltíssim. Mm-hmm. Sí?
2: Ja tenim alguna cosa.
1: Clar.
2: I després, diuen allò de, com a molt, tres preguntes.
1: Sí.
2: És a dir, que tu quan parles de converses curtes també parles d'interrogatoris curts.
1: Interrogatoris estaria molt bé que no féssim, sí?
2: Ah, val.
1: Els interrogatoris...
2: Ni una, ni dues, ni tres, eh?
1: És que ja veureu que desconnecten ràpid. O sigui, a la primera pregunta encara potser ens responen, sí? Però a la segona, a la tercera, ja comencem a veure que comencen a incomodar-se, ja comencen a donar-nos respostes més curtetes, sí? Que si un monosíl·lab, que si tal, que si al final acaben amb que pesada o qualsevol cosa d'aquestes, no? Llavors, l'important aquí és entendre que la idea és escoltar més que parlar i que hi ha moltes maneres de tirar del fil per mantenir converses una miqueta més llargues, sí? És important que deixem que parin sense interrompre. De vegades només necessiten buidar-se i explicar-nos el que necessiten, el que els ha passat, una cosa que han descobert... És un moment que és molt intens a nivell social, els hi passen moltes coses que fins ara no havien sentit d'aquella manera, i en fi, moltes vegades només necessiten això.
2: Escoltar.
1: Escoltar. Nosaltres, una cosa molt important que sempre recomano també és que quan arriben de l'institut o de qualsevol lloc, si han estat a fora de casa, ens esperem un rato abans de parlar. Que a vegades només arribar ja diem, què, com ha anat, què tal, amb qui has estat? I aquí ja, sí? La persona adolescent arriba de fora, sí? A fora ha estat en el món, ja per si mateixa, en el món on passen coses, amb gent que li han passat coses, li han dit coses, ha experimentat emocions intenses, hi ha decepcions, el que sigui. Llavors, quan arriba a casa, que torna al món com de la infància, al món protegit, perquè a fora és el món de la persona adulta, no? El món on ja tu sol has de prendre decisions, quan arriba a casa a tornar al modo aquest, al modo dependència, sí? Sí. Llavors, ha dit un temps per ajustar-se, perquè baixi tot el que ha anat passant a fora, perquè processi, per això si se'n va a l'habitació aquí hem d'observar molt. Vale? Se n'ha anat, vale, aquí ja tinc una senyal. Llavors, més que parlar tot el temps, interrogar, hi ha molta feina, molta tasca d'observació. Sí, observar les seves conductes, observar com ens diuen les coses, els estats emocionals, el que verbalitzen, no? Si sentim que porta 3 setmanes dient és que no val per res, sí, o és que no sé què, aquí hem d'aixecar una antena i anar més enllà del no, carinyo, com dius això, que no vals per res, si tu vals molt, anar més enllà d'això. Sí, hi ha moltes maneres...
2: Entendre per què arriben a aquella conclusió.
1: Efectivament. Darrere de totes aquestes conductes i verbalitzacions sempre hi ha una necessitat, una experiència que han viscut que no saben com processar. Penseu que viuen moltes coses per primera vegada. Si anem una miqueta enrere nosaltres, també,
2: tant.
1: A la nostra adolescència, recordarem també, sí. Moments.
2: Vale. Jo crec que aquest és el gran primer exercici, no?
1: Sí.
2: Entendre i intentar recordar què ens passava a nosaltres també. Quan
1: efectivament, això és superimportant, superimportant. Si no recordem, ens costarà més. Però clar, com que el nostre cervell està preparat per protegir-nos i oblidar moltes d'aquelles coses, no? I llavors transforma els nostres records, doncs quan arribem a la vida adulta, nosaltres no recordem ni la meitat ni 3/4 del que ens havia passat i el que havíem experimentat. Però segur que algun record sí que tenim. Llavors agafem-nos allà, perquè si aquells records estan allà encara, si han sobre viscut a tot aquest pas del temps, per algú és, sí, ens està dient coses. Llavors és important això, recordar que és una transició que no ho teníem tot ja solucionat, que teníem dubtes, moltes vegades diem, és que en mi època això pues, no era així, sí? O si jo li hagués dit això al meu pare, no sé què, no sé quantos, sí?
2: I tant. Però sí. Perquè realment no han canviat les coses, o sí?
1: Sí, han canviat, sí, en certa manera.
2: Som els mateixos pares, reaccionem exactament igual. Què ha canviat? Què diries que ha canviat?
1: Bueno, ha canviat molt la societat, no? Ara mateix també la influència de la tecnologia, estem en un altre moment, és un moment on hi ha més drets també, hem aconseguit més drets, a la meva adolescència, per exemple, doncs hi havia certs col·lectius que no tenien presència i, a més, les persones que no estaven en aquells col·lectius no tenien ni idea de què passava ni de com ho vivien ni res, sí? Avui dia tenim molta més informació, també parlem més de salut mental, parlem més de les emocions, a la nostra època, per exemple, això no es parlava. Llavors hem crescut amb un dèficit per acompanyar aquest tipus de situacions. Si tot el món emocional ens resulta a vegades molt complexa, sí, overwhelming, no? Ens sobrepassa moltes vegades.
2: Però que abans potser passava encara més.
1: Clar, passaven coses abans, passaven moltíssimes, moltíssimes coses. El que passa és que ni es parlaven, ni es veien als mitjans de comunicació, ni sabíem pràcticament res, sí? Jo recordo a la meva adolescència, per exemple, que jo tenia una amiga que tenia un trastorn de la conducta alimentària que es deia anorèxia, que era la primera vegada que el sentíem.
2: Clar.
1: Sí, jo el vaig sentir perquè la meva amiga va estar diagnosticada d'això, però fins aquell moment això no existia. Ara no hi ha pràcticament cap persona que no hagi sentit a parlar dels trastorns de la conducta alimentària, per exemple. Sí, amb això hem guanyat. Per què? Pues perquè el coneixement ens permet detectar situacions de risc. Sí? I si detectem situacions de risc, podem ajudar, podem preveure, podem evitar que allò es desenvolupi, vagi més enllà i faci molt més mal, no?
2: Quines són les principals preocupacions que t'arriben a tu?
1: Primer, per part de pares, famílies.
2: Primer, sí. Per part de pares, i després per part dels adolescents, perquè potser són diferents.
1: Totalment diferents.
2: Sí, segurament a l'altra cara, no?
1: Totalment diferents. Sí, les famílies bàsicament volen que visquin una adolescència segura. Sí, que no es desvin del camí, que estudin, no, que tinguin bones relacions, que no tinguin relacions sexuals massa aviat i que si les tenen doncs es protegeixin, que tinguin amistats sanes, no, que no facin coses massa rares que després deixin conseqüències en el futur. Tenen por que com que comencen a prendre les seves primeres decisions,
2: que s'equivoquin.
1: Que s'equivoquin. Després jo aquí convido a totes les famílies del món, persones adultes que m'escolteu, a reflexionar sobre això. Nosaltres ens hem equivocat, sí? Però clar, fa molt de mal veure que el teu fill o la teva filla estan patint. Sí, llavors això és el que moltes vegades ens motiva a anar allà i a protegir abans que puguin viure. Hem de deixar que prenguin les seves decisions. Això per part de les famílies. És molt difícil, ja us ho dic, que això és un procés de dol.
2: Jo crec que deu ser la part més difícil de totes, no?
1: Efectivament,
2: deixar que s'equivoquin davant teu, quan ho veus, i que dius, és que va cap allà.
1: Total.
2: Però t'has de mossegar la llengua alguna vegada, no?
1: Sí.
2: I que prenguin ells del seu error.
1: És que és molt important i que et tinguin a tu al costat per entendre què ha passat allà, no? Per donar un significat a aquesta experiència, per posar-la en algun lloc, no?
2: Potser hem de canviar el xip i en comptes d'intentar que no caiguin és saber com has de posar la tirita perquè després sí, seria
1: perfecte.
2: Aquí.
1: Sí, saber com després ajudar a curar aquesta ferida que s'ha fet. Sí? Perquè la ferida ja està.
2: Sí, sí.
1: La ferida s'ha fet, però es pot infectar o no. Sí? Aquella ferida es pot quedar allà sense cura i infectar-se i després donar més problemes.
2: Clar.
1: Però si estem allà al costat, diem, mira, ara posarem una mica d'això, ara el rentarem bé, ara anirem mirant, vale? Si té aquest color, doncs ja sabem que potser doncs no està gaire bé i haurem de posar una altra mesura. Si estem allà al costat, és molt més fàcil.
2: És acompanyar. I per part dels adolescents, què és el que més preocupa?
1: Pues en molts casos...
2: Que a més sabent els adults, però potser els podrem ajudar més fàcilment, no?
1: Totalment, no. Una de les coses que més preocupen són les relacions en aquest moment. Totes les relacions. El ser percebuda com una persona que val, sí? Que pot estar en un grup, que és estimada, sí? Que en aquest món té un lloc.
2: Això és acceptació una... de l'entorn, no?
1: Efectivament.
2: Del seu entorn, que no és el nostre.
1: No, és molt important això. I això és necessari. Han de passar per aquí. Hem de deixar que puguin explorar socialment, que puguin sortir, que tinguin colles, no? Que experimentin amb quines persones se senten millor i amb quines no. Això és molt important, sí? Preocupacions, les amistats, les parelles, tota l'esfera social preocupa molt. Després el futur, que no en parlen gaire, així, no?, d'entrada, però és una cosa que preocupa bastant. Pensen molt en això, encara que no puguin veure el futur com el veiem les persones adultes, no?, realment preocupa. Per tal com està el món ara, tenen moltes preocupacions però relatives a la vivenda, no?, a l'habitatge, a la feina, si podran independitzar-se, si no, què hauran de fer, no?, tot això també carrega bastant el seu dia a dia. I nosaltres, a més, hi posem molta pressió socialment. Han d'anar a l'institut una sèrie d'hores, això ja li dona una importància a l'institut, no?, ja veiem que allò és important, que està unes quantes hores allà, que formar-te, rebem informació també, missatges de les persones adultes que ens envolten, no? Que és important això, que t'has de treure això, que has de tenir en el futur, que... Llavors viuen amb molta càrrega tot això, no? I la construcció de la identitat té aquests dos pilars, no? Lo social i tot el tema de laboral, no? Tot el formatiu i laboral, té aquests dos pilars molt presents, sí? Llavors van construint la seva identitat també amb les experiències que van tenint en aquests dos àmbits.
2: 28 anys de treballant en aquest món, eh?
1: Sí.
2: Estem parlant amb la Sara Desiré Ruiz, que a més la podeu seguir. Em sembla que és adolescencia.sara.desiré.ruiz.
1: Exacte, és molt llarg.
2: És adolescència, un punt, i després el teu nom.
1: Sí, i van puntets, també, però em trobaran fàcil, eh? Si posen en qualsevol Google o així, el buscador, el meu nom, sortiré per allà.
2: Clar, i a més és que ara estaríem preguntant i preguntant.
1: És que a mi m'encanta parlar d'això.
2: Tota la gent que tenim adolescents a prop... però també sapigueu que té diversos llibres, no? Sí. En esta casa mando yo y punto, seria un dels últims, sí. L'últim. Cómo comunicar y establecer límites sanos en la adolescencia. Molt perquè important. També uns límits mal posats poden fer una adolescència molt insana.
1: Sí, molt de mal.
2: Tot el contrari del que estem buscant, no?
1: Totalment, i són els que hem après nosaltres, lamentablement. Quan parlava abans, no?, de que no ens han educat gaire amb el tema emocional i tal, això va per aquí també. Tampoc ens han educat gaire en la comunicació, en l'assertivitat, com expressar les nostres necessitats, no? Llavors fem conductes que poden ser molt poc saludables a les relacions. Mm-hmm.
2: Sempre has estat temps de reconduir-ho?
1: Sí. Jo sí dic que mai és tard per acompanyar l'adolescència.
2: Perquè segur que tu has vist molts casos extrems.
1: Sí.
2: Sempre has estat temps, no?
1: Sí, el que passa és que després els guanys, que tu, el que vas aconseguint és petitet. Uh-huh. Sí? Llavors, depèn de com estigui el cas, doncs una coseta molt petita serà, per tu serà molt gran, perquè això abans no es donava ni es podia ni somiar. No? Llavors, depèn dels casos, evidentment, costarà una miqueta més, hi haurà més esforç, més intensitat de la feina que hagis de fer, més coordinacions amb professionals o amb altres espais, no?, que puguin ser necessaris en el procés de recuperació, el que sigui.
2: Perquè a vegades necessitem espais diferents també per poder-ho superar.
1: Totalment.
2: I lo que dejan las madres, en aquest cas parlem més de mares... en el llibre aquest que publiques. Había perdido la esperanza, pero una sorpresa del pasado lo cambió todo. Un viaje emocional que te devolverá la ilusión. Aquest és el subtítol d'aquest llibre, Lo que dejan las madres.
1: Sí, és un llibre d'esperança, tot i que parla d'una història que és molt trista, sí? Parla de la importància de les mares, en aquest cas de la figura de la mare, no?, que ens porta al món, que ens acompanya, ens hagi parit o no, ens porta al món, ens porta de la mà i ens l'ensenya, no?, i ens prepara una mica per viure en ell. Què passa, aquest llibre parla d'això, què passa quan no tens aquesta figura, què passa quan aquesta figura no ha pogut fer, exercir les seves funcions com és necessari, no? Què passa quan les mateixes mares, que són dones, es trenquen per qualsevol cosa, quan passen una mala època, què passa amb tot això, no? I és d'esperança, que la gent no es pensi que anem aquí a criticar les mares.
2: Necessitem mirades d'esperança.
1: Sí, al contrari.
2: On agafar-nos. Sí. I les mares segueixen sent el pes de les relacions amb els adolescents i amb els fills en general. General, no?
1: En la meva experiència, jo parlo de la meva experiència...
2: Home, com dèiem, són 28 anys, sí. I a més com a educadora social...
1: Em fa mal, dir-ho, us ho juro, em fa mal, però encara estem així, és molt heavy. Jo estic a Instagram, ja ho sabeu, que ho comentaves abans, i el 96% de les 245.000 persones que em segueixen són dones.
2: 96?
1: 96%.
2: Sí, sí.
1: Com et quedes? Clar, és heavy. Vull dir, estem aquí, estem en aquest escenari, jo és el que em trobo. Les persones que més demanen ajuda són les mares, les que es volen informar, es volen preparar en general. Em sap molt de greu, pares del món, homes que estigueu aquí i figures cuidadores, homes que estigueu aquí.
2: Us convidem a que vingueu.
1: Sí, sé que hi sou, i us ho agraïm molt i ho necessitem molt, a veure si a poc més homes van prenent consciència de la importància, no?, d'educar.
2: Que estic segura que sí, perquè ja es veu amb els pares joves, no?, que molts d'ells també s'acaben implicant més.
1: Per això, noves generacions, jo d'aquí uns anys igual ja me'ls començo a trobar més
2: allà,
1: més
2: activament. Hem de confiar en ells, no?, amb les noves generacions, sí. I els adolescents d'ara.
1: Moltíssim. Sí.
2: Que a vegades la societat també perd una mica la confiança i és un gran error.
1: Total. Totalment. Jo sempre ho dic, que la mirem l'adolescència molt malament. La mirem amb por, la mirem amb desconfiança, sí. La mirem criticant, no?
2: I en canvi, la cara positiva és que ens ensenya molt als adults. S'aprèn molt tenint un adolescent a prop.
1: Clar, i per això ens fa tanta cosa.
2: Clar, tot. Veiem les cares que no volem veure de nosaltres mateixos. Aquí està l'error.
1: Sí, jo crec que això desperta tantes coses. Sí.
2: Doncs des d'aquí reivindiquem aquest paper de mirar l'adolescència amb uns altres ulls i segur que si seguiu la Sara Desiree Ruiz us ajudarà molt. I si teniu aquestes lectures, doncs també us acompanyarà. Sara, moltíssimes gràcies, de veritat, un plaer.
1: Gràcies a vosaltres, de veritat.
3: Ara tornem.
4: La Repesca, amb Marina Arbós.

0: U. Tots som RAC U.
1: A l'estiu el més important és recordar que encara no som independents. Per poc. No descanseu.
2: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
0: RAC 1. Tots som un milió.

0: diràs, amb Miquel Agut.
1: Dos quarts d'onze. Senyores i senyors, bona nit, benvinguts i benvingudes al Tu diràs d'aquest dimecres 12 d'agost de 2026, el dia que Xavi Hernández s'ha convertit en seleccionador dels Països Baixos. És una notícia que ha començat a circular a la tarda, semblava que estava ben encarrilada i de sobte, fa una hora aproximadament, se n'ha fet l'oficialitat. Ha estat la pròpia Federació Neerlandesa l'encarregada d'anunciar que Xavi Hernández dirigirà l'Orange fins al 2030. Per cert, els neerlandesos segueixen el camí que va fer el Barça. Primer Koeman, després Xavi. És veritat que els Països Baixos alternaven Koeman amb Van Gaal, com si no hi hagués cap entrenador més sobre la capa de la terra. I al final han trobat Xavi, després a la tertúlia en parlarem, algú que, evidentment, per estil futbolístic casa i molt, i per ideologia, amb el futbol que fins no fa tant es practicava en aquell país del centre d'Europa. Aquest dimecres també ha estat el dia que els internacionals espanyols s'han reincorporat a la feina. Bé, tots no, perquè ja sabeu que alguns, com Eric, Gavi o Joan, van avançar la tornada la setmana passada, i avui no hi ha estat Ferran. Amb el permís de Hansi Flick, ja ho sabeu, el valencià no ha passat per la ciutat esportiva perquè està enllestint la marxa al PSG. De fet, si ho recordeu, ahir tancàvem el programa quan l'absència de Ferran a l'entrenament d'avui es feia pública. Els internacionals que sí han tornat a l'activitat són Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine Yamal, el mataroní, que ha passat per la ciutat esportiva tant al matí com al vespre. Ara parlarem de Ferran, de Rodri, de Julián, dels noms propis en general d'aquest mes d'agost, però també de Xavi Hernández, el gran nom propi d'avui, però abans hem de fer un cop d'ull a l'esport en directe.

0: aquesta hora tenim un parell de partits en joc. Per començar, a Salzburg s'està jugant el primer títol oficial de la temporada. El PSG i l'Aston Villa es veuen les cares a la Supercopa d'Europa. Quim Salvador, bona nit.
1: Molt bona nit, Miquel Agutirà.
0: Joaquim Salvador i Sastre, com va aquesta final?
1: Minut 73 amb 51 segons de partit. Paris Saint-Germain 2, Aston Villa 1. S'ha avançat el PSG amb golaç de Guaraschelli a la primera part, just abans del descans. Maggio, que debuta avui, Brian Maggio, 17 anyets.
0: Ostres.
1: Ha nascut una estrella, perquè abans de fer el gol n'ha tingut dues de claríssimes també, i de fet està fent anar de corcoll la defensa parisenca durant tot el partit. Doncs Maggio ha fet el gol de l'empat, i ja a la segona part, Doué, en una jugada que em semblava fora de joc i que de fet ha revisat el VAR, doncs ha aconseguit batre el porter Bisot, el suplent del Dibu, perquè el Dibu Martínez doncs encara no va jugar a la final del Mundial i encara no està a les ordres d'una Emery, on està, no està disponible pel partit, i Doué, en una jugada que primer havia estat anul·lada i després de la revisió ha estat validada, i per tant, a un quart d'hora i escaig per l'afegit, guanya el Paris Saint-Germain 2-1. De moment, però m'està agradant força l'Aston Villa.
0: No està sent un passeig, del PSG?
1: No, no, ni molt menys, i això que els primers minuts ho feien pensar, però ha reaccionat molt bé, sobretot a l'últim tram de la primera part, l'Aston Villa, i la segona està sent força disputada. Ara, la decantada, aquest contraatac de Doué, perquè Caix, el lateral dret de l'Aston Villa, ha trencat innocentment el fora de joc quan tots els companys de la línia defensiva havien fet la passa que tocava, ell ha quedat endarrerit i, per tant, ha habilitat l'extrem del PSG perquè fes el 2-1.
0: Mati Caix, internacional en Polònia. Realment, noms polonesos, Lewandowski, Caix, si fa no fa, és el mateix. Quim, no vagis gaire lluny, que quan hi hagi qualsevol novetat, i ara, durant el tram inicial del programa, estarem seguint atentament el que passi en aquest partit, però també s'està jugant a Riazor un Depor Madrid. Hola, Rubén Pérez, bona nit.
2: Bona nit, Miquel.
0: És un amistós en el marc del Teresa Herrera.
2: Sí, de moment minut 75 a Riazor, guanya el Real Madrid per 0-1, obra de Brahim Díaz, en un partit en el que Mourinho ha sortit d'inici amb un 11 amb jugadors del primer equip, amb Vinícius al capdavant. D'altra banda, la principal novetat al Depor ha estat l'ex blaugrana Pierre-Emerick Aubameyang, que està disputant els seus primers minuts davant la seva nova afició. Una primera part igualada, sense ocasions clares per cap equip, només un remat d'Hendrick que ha aturat bé Leo Roman, però menys d'un minut pel descans, Brahim Díaz ha obert el marcador després de quedar-se sol davant el porter gràcies a una pesada llarga amb la mà d'Andri Lunin. Assistència per Luca Inés. Ha estat aquesta l'última acció, sí, d'Abrahim al partit, perquè ha estat substituït al descans juntament amb Rüdiger, Hendrick i Arda Güler. Han entrat el jove del filial Mario Rivas, Trent Alexander-Arnold, Valverde i Carlos Espí. Com deia, de moment partit poc vistós, menys que la final de la Supercopa d'Europa. Veurem com acaba aquests 15 últims minuts, però de moment et puc dir que es continua veient aquesta necessitat al Madrid de fitxar un migcampista. Avui ha provat Mourinho amb Camavinga i Bernardo Silva, però no li està funcionant l'aposta.
0: Exhibició de Camavinga, pel que he sentit a la redacció durant el partit, una exhibició del futbolista francès en aquest amistós. Queda un quart d'hora mal comptat en tots dos partits. De seguida ens hi quedarem, tant a Salzburg com a Riazor. Per cert, sí que està bé la gespa de Riazor, allà no hi ha fongs, com a Vigo, on sí que hi ha problemes amb la gespa malmesa que poden afectar el Celta o Sassuna d'aquest diumenge, com us explicàvem ahir, que penja d'un fil i que haurà de decidir la Lliga, perquè el Celta no el vol jugar pel mal estat del terreny de joc, si s'acaba disputant o no, o Sassuna sí que vol jugar. I aquest vespre s'ha disputat també un altre amistós, en aquest cas a l'estadi Johan Cruyff, entre l'equip femení del Barça i el Montpellier. Hola, Clara Rodergues, bona nit, com ha anat això?
3: El Barça s'ha imposat per 3-1 al Montpellier francès, un rival clàssic dels estius en el primer test de la pretemporada de l'equip de Pere Romeu. S'ha avançat el Barça amb un gol de Girard en pròpia porteria a la primera part. Ha empatat el conjunt francès a través de Roquet al inici de la segona, però Pina i mai s'han acabat de donar aquesta primera victòria a l'equip de Pere Romeu, que ve de guanyar-ho tot el curs passat, però que l'afronta en guany sense noms importants com el d'Alexia Putellas, Ona Batlle, Mapi León o Salma Parayuelo. Han arribat, però, d'altres. Avui, per exemple, han debutat Van Asten i Carolina. fitxatge més car de la història del club. També ha debutat Martina després de tornar de la sessió de l'Everton. S'ha quedat sense minuts la portera McKamey. Un partit marcat també per l'eclipsi. Les jugadores tenien indicacions de no mirar cap al sol. El públic i els assistents també de premsa o jugadores que estaven lesionades a la graderia sí que han pogut mirar una miqueta aquest eclipsi amb les ulleres homologades que ha repartit l'entitat blaugrana, que seguirà ara preparant-se la setmana que ve, de fet divendres, Gamper, aquí al Johan Cruyff contra el Brighton anglès.
0: Perfecte, doncs amb la Clara després acabarem de repassar el partit i sentirem veus de protagonistes en la nit de la victòria en aquest amistós per 3-1 contra el Montpellier a l'estadi Johan Cruyff. Tot plegat el dia que el Chelsea ha fet oficial el fitxatge del figuerenc Pep Chavarría, de qui parlarem més endavant en aquest programa, i el Manchester City, el del porter argentí Jerónimo Rulli.

El Manresa serà el primer equip català que jugarà un partit de la Lliga Masculina de Bàsquet la temporada que ve, segons el calendari sortejat avui. Visitarà la pista del Bilbao el dissabte 26 de setembre. El mateix dia, però més tard, el nou Barça de Sekulić rebrà el Corunya al Palau. La resta de catalans tindran torn l'endemà, el diumenge 27 de setembre. La penya a la pista del Breogán, el Girona Fontejau contra l'UCAM Múrcia i el Lleida debutarà, atenció, li ha tocat la grossa, el Lleida a la pista del València, el vigent campió. Primera jornada i segurament l'os més dur d'arrossegar. I tornarà a haver clàssic nadalenc, per cert, i es jugarà el dia 27 de desembre a les 9 del vespre al Palau Blaugrana. Fora del futbol i del bàsquet, els europeus de natació, el català Luca Huck s'ha quedat a les portes del podi, als 100 metres lliures. Ha estat quart. El mallorquí del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha acabat sisè a la final dels 200 metres esquerra. I als europeus d'atletisme, la catalana Jael Bastué ha fet un molt bon registre a la semifinal dels 200 metres i s'ha classificat sense problemes per la final de demà.

0: Ximpum, sí senyor. Passen 10 minuts de 11:15, fem una pausa i comencem la tertúlia amb el Jaume Naveira, l'Albert Nadal i el Javi Muñoz i amb la Laia Biurrun tocant els botons i, evidentment, també amb futbol. Partit a Salzburg i partit a Corunya. No feu gestos, que no he dit res que no hagués de dir. Des d'ara i fins 12:15, tu diràs a RAC1, benvinguts i benvingudes, quina colla de sapastres que tinc aquí asseguts, a la nit esportiva de Catalunya.
1: Ara que hem acabat l'escola
2: i tenim més temps lliure,
3: ara que podem fer el que volem,
2: volarem els pares amb la pistola d'aigua
4: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
5: I escoltarem els contes de RAC1.
6: A la piscina!
7: Al cotxe!
8: O a l'hora de la migdiada!
9: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
10: I, oh?
11: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento.
12: És divertidíssim!
13: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
14: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
15: RAC1 Podcast.
16: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.

0: Gràcies, RAC1, fins 1:15, en un principi, com us dic cada dia, perquè després passen coses i ens anem allargant. No és culpa meva. A la taula de l'estudi de RAC1, amb plena concentració futbolística, amb el partit de la Supercopa d'Europa en una pantalla i el Teresa Herrera entre el Deportivo i el Madrid a l'altra, Jaume Naveira, bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: De què rius?
1: No, de l'inici del programa, que està sensacional. Per guardar-lo a les hemeroteques.
0: Es toquen botons.
1: A les audioteques.
0: Es toquen botons. Sí, sí, els tècnics
1: els
0: toquen
1: controls,
0: botons.
1: No? Tocant els controls.
0: Clar, els controls.
1: Sí.
0: Prou. Com a, veus? Ja està. Això és com a la competència, l'efecte aquell que s'obre i es tanca la porta, ara s'ha tancat i no hi entra ningú més, ja. Ja està. Tema sanjat i punto, que diria Gaspar. Hola, Javi Muñoz, bona nit.
2: Què tal? Molt bona nit.
0: Albert Nadal, bona nit.
3: Bona nit i bona fresca, perquè déu-n'hi-do la temperatura que tenim aquí dins.
0: Wow. Mira,
3: el Quim va ben abrigat.
2: Aneu rient.
0: En Quim va ben abrigat perquè en Quim, quan la temperatura baixa de 35 graus, té fred. Vull dir, sí. Però
3: vaja, tu estàs bé.
0: Jo estic bé.
3: Tu estàs bé, doncs ja està.
0: Jo estic bé, però pensa que, ja li dèiem a en Javi ara, micròfon tancat, si ja sabeu més o menys quin pas s'hi dona, la culpa és vostra per venir d'estiu.
3: Si vols, parlem de la samarreta del Javi, també.
4: Millor parlem de la temperatura de l'estudi. Molt bé. Agut, aviam, perquè sí, és
3: encès. Sí.
0: Rubén, fa fred o s'està bé?
5: Jo estic bé.
0: Veus? Doncs ja està.
5: Jo estic bé. Però ja sí, és veritat que el Quim porta la jaqueta aquí dins i també a la redacció. I no és l'únic, perquè no és l'únic que porta jaqueta aquestes setmanes, que l'aire condicionat també es nota.
0: Hòstia, hem passat de la planta 15, que hi havia cactus, ara hi ha pingüins, però s'està perfecte. Per mi s'està perfecte. Bé, dit això, aviam, falten 5 minuts, suposant que no hi hagi temps afegit, que n'hi haurà, perquè s'acabi el PSG Aston Villa de la Supercopa d'Europa i està jugant al Madrid, que tinc la sensació que avui no va gaire sobrat, al camp del Depor també, 5 minuts pel final. Comencem a Salzburg-Kim, això ho deixàvem amb 2-1, i ara que queden 5 minuts, ho tenim igual?
6: Doncs sí, continua el 2-1 favorable al Paris Saint-Germain en un partit d'alternatives a les dues àrees, està sent un partit prou entretingut per les alçades de temporada en què estem, i a més jugant un títol que a vegades, bé, amb el Luis Enrique no sol funcionar, però que hi ha plantejaments més garrepes, no és el cas tampoc d'Unai Emery, ja t'he dit abans que m'està agradant
0: sí.
6: L'Aston Villa, és veritat que ja ha segut per mi el descobriment estrella de la nit, que és Brian Maggio, l'ha substituït Terry Abraham, però bé, continua el domini altern, i t'he explicat que ha debutat Brian Maggio amb l'Aston Villa, també Joao Gómez, també hi ha hagut un debut al Paris Saint-Germain, a Cliouche, que està
0: sí,
6: titular a l'eix de la davantera, l'ha substituït després del descans ja Ousmane Dembélé, que és un dels molts jugadors que venien del Mundial i no han sortit d'inici, però que sí que està, o com a mínim estan a disposició de Luis Enrique, com per exemple Fabián Ruiz, també, que ja ha entrat al camp. I una curiositat, està arbitrant
0: sí.
6: Omar Artan, aquell àrbitre somali que no van deixar entrar als Estats Units per xiular el Mundial, tot i que hi havia d'anar, no li van concedir el visat o li van tombar darrera hora, no ho sé ben bé, i la UEFA doncs, ha tingut el gest de cridar-lo per arbitrar aquesta Supercopa, ja que va ser protagonista negatiu del Mundial al no poder entrar als Estats Units. Hi ha també Guillermo Cuadra Fernández, tranquils, està d'assistent del VAR, en principi no ha d'incidir massa.
0: No, millor que no incideixi. De fet, Cuadra Fernández ha baixat de primera divisió aquesta temporada i crec que ja no és a segona, sinó que pot ser que sigui àrbitre de VAR la temporada que ve, però de la nòmina, mira, em diu el Pau Bombardó, el control, ell que també està contaminat pel virus arbitral com jo, i ell en actiu, no en passiu com jo, que sí, que Cuadra Fernández se'n va al VAR i que no xiularà partits per tranquil·litat col·lectiva a primera divisió. El tenies controlat, Jaume? Maggio, es diu, el davanter?
6: Brian Maggio.
1: Realment jo no l'havia vist jugar gaire,
6: anys,
1: Però és que sí que em va cridar l'atenció quan el va fitxar l'Aston Villa a l'últim mercat d'hivern, el fitxen del Metz i pagant ja 12 milions d'euros. El que passa és que ell havia estat jugant sobretot amb l'equip, amb el Sots 21 de l'Aston Villa, no havia tingut pràcticament presència amb el primer equip, però és veritat que la pretemporada doncs, havia acumulat minuts, que també, doncs, que Tammy Abraham és un jugador que no té una posició gaire preferencial a l'atac de l'Aston Villa i que Ollie Watkins doncs, fa poc que ha tornat de les vacances després d'haver jugat al Mundial amb Anglaterra, o sigui que Maggio jo crec que ha trobat un context ideal per poder entrar en aquest primer partit oficial de la temporada i a sobre ho ha aprofitat empatat amb un gran gol.
4: Ha estat notícia a les hores prèvies al partit perquè no podia ser inscrit. Ha tingut problemes l'Aston Villa per inscriure per l'edat, per una qüestió de legislació laboral, no el deixaven inscriure. Al final han fet l'excepció, té només 17 anys, luxemburguès, i l'ha pogut inscriure, l'ha ficat de titular, i justificadíssim, perquè per qui no l'hagi vist jugar, si ho haguéssim de definir molt ràpidament, el primer jugador que et ve al cap probablement sigui un Romelu Lukaku, futbolista físicament molt potent.
0: Un 93, veig.
4: Clar,
0: és molt corpulent.
1: I a sobre és molt ample, sí.
4: Molt ample, molt corpulent, però després amb habilitat. Ja ha tingut un parell de jugades en les que ha estat capaç de treure bones accions.
6: Una altra curiositat de Brian Matjo és que ell és nascut a Anglaterra, però juga a la selecció de Luxemburg. Que, si la carrera té la projecció que sembla que tindrà avui, de moment és un partit, potser no és la millor decisió.
1: Ara ho estava mirant i, de fet, ell es va formar a pedreres de clubs de Luxemburg. O sigui que no és gens habitual que un jugador arribi a l'elit, a la superelit com la Premier League, i jugant amb tot un Aston Villa, doncs, venint d'una acadèmia, d'un equip, o de dos, en aquest cas de Luxemburg, com és l'Unió Luxemburg, i el Marisca Merch, d'allà va sortir Brian Matjo.
0: Aviam, Dembélé.
6: Xuta Dembélé, atura Bisot, li ha sortit fluixet el xut amb la cama esquerra des de la frontal de l'àrea, minut ja 89 en 24 segons. S'haurà d'espavilar l'Aston Villa si vol forçar la pròrroga perquè continua guanyant el Paris Saint-Germain 2-1.
0: Ens vindrien de gust uns penals, no, Albert? Uns penaltets, no?
3: Sí, no, faríem festa, vull dir... I el Brian Matjo no l'hem de posar, a la llista de futuribles com a nou del Barça?
0: Si pagues per ell el que vols pagar per Julián i una mica més, potser sí, perquè, clar, l'Aston Villa, em diràs tu.
3: Bueno, no, l'Aston Villa té un projecte des de l'arribada d'Unai Emery bastant potent, eh? Vull dir, bueno, és obvi perquè estan jugant la Supercopa d'Europa, però també el paper que està fent a la Lliga els últims anys, i Unai Emery, un entrenador que potser aquí en clau barcelonina li tenim la llufa penjada per aquella remuntada 6-1. Del 6-1 contra el PSG amb Luis Enrique entrant al Barça, però és un entrenador molt metòdic i que Anglaterra està fent molt bona feina a l'Aston Villa, la veritat.
1: I a més, Emery ha fet tan bona feina que s'ha guanyat una mica que el club cada cop estigui més fet a mida ell, perquè el director general, que és Damià Vidagany, és una persona també de la seva confiança.
0: L'ex del València.
1: Sí, correcte. I bé, doncs, com dic, una mica com va passar amb Pep Guardiola al City, doncs també ara està entrant gent a llocs clau del club, doncs que, com dic, són de la confiança d'Unai Emery.
0: No es treu el problema de les bengales al PSG allà on vagi, perquè els seguidors del PSG en un dels gols de l'estadi estan encenent bengales, ja ho han fet per celebrar els gols. Això passa molt sovint al Parc dels Prínceps. Va passar massivament a la final d'avui de pes, i allà on juga el PSG, potser fos un altre club i
3: és
0: hi hauria...
3: És un ambient, el Parc dels Prínceps, quan hi vas a la Champions, i m'ha tocat anar en desplaçaments del Barça, i és un ambient entre bengales, entre...
1: Molt carregat, no?
3: Sí. Si veus, i recordo un últim partit contra el Barça, van utilitzar com un per l'eslògan d'encomanar-se el partit contra el Barça, Star Wars. Com a leitmotiv, no? Com a element referencial, és a dir, tens tan poca història que t'has d'inventar un paral·lelisme de Star Wars, no?, per encomanar-te una remuntada amb el Barça. És una afició i un estadi, el Parc dels Prínceps, que mai m'ha agradat. I això de les bengales, ja ho dius, els acompanya i ni que no sigui casa seva, també arreu.
0: I ningú no hi fa res, i és una cosa que en altres clubs, segurament si fossin més modestos, sí que es faria. Aguanteu-me un instant abans, perquè, Rubén, som a l'últim minut del partit de Corunya i amb el resultat que deixàvem de 0-1 a favor del Madrid.
2: Sí, continua guanyant el Real Madrid, que recordem que si guanya avui, guanyarà el seu desè trofeu Teresa Herrera, l'últim el va disputar...
0: 50 quants se n'han jugat? 50... Espera, te'l buscaré.
2: Crec que les va començar a jugar el 1954.
4: Crec que és el torneig estiuenc més veterà.
0: Més longeu, no?
2: Més longeu, sí. Doncs com deia, seria la desena vegada que el guanya, l'última va ser el 2013, portava 13 anys sense disputar-lo, i el Depor ha aprofitat el seu retorn a la primera divisió, doncs, per tornar a disputar el Teresa Herrera amb el Madrid, que, com deia, va guanyant 0-1 amb gol d'Abraim Díaz, de pocs segons d'acabar la primera meitat, assistència d'Andri Lunin amb la mà des de la seva pròpia àrea. Queden gairebé ja...
0: Va, que hi ha l'ocasió de l'empat.
2: L'última oportunitat pel Depor, que buscarà empatar.
0: Mira.
2: Troba dins l'àrea, una rematada que finalment, sense perill, marxa per línia de fons i justament senyala al final l'àrbitre.
0: Cordero Vega.
2: El Madrid guanya aquest amistós de pretemporada on no ha destacat gairebé cap jugador, que recordem que ha sortit amb un 11 de jugadors del primer equip. Vinícius ha tingut també els seus minuts.
5: el Madrid, que tornarà a jugar aquest diumenge un altre amistós, perquè recordem que no jugarà a la primera jornada, jugarà a Alemanya contra el Schalke diumenge a les 7 de la tarda.
0: Faran falta jugadors per aixecar el trofeu del Teresa Herrera, que ara ha estat buscant a les xarxes i pesa 40 quilos. O sigui que...
5: Això... Estan veient Camavinga, que com deia, l'han tornat a apostar Mourinho per allà al mig del camp. Veurem si continua o ja amb el retorn de Tchouaméni, Bellingham i Mbappé, que no han viatjat a Corunya, doncs continuarà l'11 o no.
0: Ràpidament, per seguir l'últim minut de la Supercopa, t'ha agradat el Madrid? Vaja, dins del que és un amistós?
5: És un partit poc vistós del Madrid, per ser, jo crec que per sortir amb l'equip que ha sortit, podria haver demostrat més nivell. També hi ha certs jugadors que encara no tenen cert rodatge, però en general bastant pla i, com deia, encara es nota la falta d'aquesta figura al mig del camp, que apuntava a ser Rodri, però que finalment sembla que farà les maletes cap a Barcelona.
0: Llàstima. Rubén, si parla Mourinho, tornes cap aquí, eh?
5: Perfecte, fins ara.
0: Fins ara. Últim minut de partit a Salzburg, Quim.
6: I m'està agradant el PSG, que en lloc de

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: A les escales que temen els teus genolls i semblen més altes. Ui! Ni aigua.
3: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
4: Sagés proclama campió de la Supercopa d'Europa amb els gols de Kvaratskhelia i Doué per superar el que havia fet Maggio per l'Aston Villa. Segona Supercopa d'Europa pel club parisenc. Tercera pel palmarès de Luis Enrique Martínez com a entrenador. Quarta, si contem també la que va guanyar com a futbolista, precisament amb el Barça l'any 97 contra el Borussia Dortmund.
5: Doncs un partit d'aquest del PSG i l'Aston Villa que realment, per ser la part de temporada que és, està realment bé. O sigui, aquest, de fet, recordo l'eliminatòria de Champions de fa dues temporades, que ja va ser una eliminatòria de traca i mocador, però l'Aston Villa no té el palmarès i el nom del PSG els últims anys, però és un equip a tenir molt en compte.
6: Sí, sí, jo crec que l'Aston Villa no és un equip que li doni per ser candidat a la Champions, però que pot complicar-li una eliminatòria a qualsevol, i en un molt bon dia doncs també pot, diria jo, eliminar qualsevol. Llavors, doncs, crec que Unai Emery, com dèiem abans, ha construït un gran projecte, i tot i la venda d'alguns jugadors importants i les absències d'altres, doncs aquest Aston Villa en qualsevol escenari rendeix. I crec que ha estat una Supercopa d'Europa en unes condicions relativament similars pel Paris Saint-Germain respecte a la de l'any passat, que també va ser un altre equip anglès com el Tottenham, que va tenir un bon inici de partit, perquè, si no recordo malament, el Tottenham es posa 0-2, sí, i després el Paris Saint-Germain remunta i guanya per penals. I aquest any, doncs, és veritat que el Paris Saint-Germain es posa per davant, però l'Aston Villa li ha tornat a plantar molta cara, no? Venint el Paris Saint-Germain, a més, d'un altre estiu on bona part dels seus jugadors doncs ha tingut poc descans pel Mundial. Així que, bé, en dos anys on les condicions han estat similars, doncs el Paris Saint-Germain ha sortit campió de les dues Supercopes d'Europa.
7: I el Paris Saint-Germain, que si ja ha aconseguit una cosa que és difícil, que és guanyar dues Champions consecutives, per mi surt reforçat després d'aquest mercat de fitxatges. És a dir, perd Gonzalo Ramos, però aconsegueix la incorporació de Cliuix, un futbolista que al Mónaco era absolutament diferencial. Veurem si arriba o no arriba Ferran Torres, que tindrà, evidentment, no un rol de titular, però sí un rol important, perquè ho vam veure la temporada passada a Luis Enrique. Hi ha jugadors que sap que són capdals, que els descarregue de minuts de forma claríssima a la competició domèstica, a l'Alicant, perquè els hi dona tot el pes per jugar a Champions. Ho té claríssim Luis Enrique, i per mi torna a ser un dels grans candidats a la Champions per tercera vegada consecutiva. Avui guanya un partit que com deia el Jaume, davant d'un molt bon rival que jo crec que a la Champions podrà fer-li passar malament a qualsevol, però tot i així té una qualitat a dalt, té una idea de la que estan tan convençuts els jugadors, l'executen amb tant convenciment i després tenen tanta qualitat, és a dir, quan Kvaratskhelia el primer gol, quan l'agafa, és un golàs. És un gol de jugador diferencial, gairebé de candidat a la pilota d'or, sens dubte, i torna a tenir o manté aquest nivell diferencial a dalt i manté la idea i manté el jugador.
5: Perquè no hagi vist el gol, és la típica rematada que des d'un lateral de l'àrea tu t'esperes que el jugador faci el pal més allunyat del punt d'impacte, una rosca, el pal que queda més lluny del punt des del qual fa el xut, i ell el que fa, quan tothom s'espera la rosca, és un xut sec al pal més proper, i el porter fa el pas per anar a cobrir, per intuïció, el pal allunyat, i llavors quan clava aquell cacau al pal més proper no té temps de reaccionar, i la pilota el supera. A mi m'ha semblat també un molt, molt bon gol del futbolista georgià, que està fent grans temporades des que va arribar a París, sense cap mena de dubte, Albert.
8: No, i és que són molt bons i tenen molt bon entrenador. Ja potser és un debat que ja queda una mica vell, no? Però amb Mbappé no guanyaven la Champions, i sense Mbappé sembla que no tinguin aturador. I més enllà d'això, de lloar les virtuts del PSG, que són evidents, també hi ha un altre tema de debat, que és, hi ha una disputa que és FIFA-UEFA, que a més últimament està bastant encesa, però és, a nivell de calendari, tu pots posar una Supercopa d'Europa després d'un estiu de Mundial, no? Perquè els dos equips, si tenen internacionals i tal, arriben molt condicionats. M'imagino, no ho volem, però si la jugués el Madrid, fa dos dies Mourinho va dir que Bernardo havia arribat durant

0: mica, diguéssim, com encara de vacances. I has de posar a jugar jugadors a una Supercopa d'Europa quan pràcticament no han tingut vacances, o precisament els que han arribat a semis i final estan de vacances. No sé si s'hauria de, almenys en any de Mundial, canviar el calendari d'aquesta competició, que tot i així és un bon partit i amb dos equipassos, un PSG amb molt talent i molt ben entrenat, i també un Aston Villa molt ben entrenat i supercompetitiu.
1: Per cert, que avui el Paris Saint-Germain en fa 56 anys. El van fundar el 12 d'agost de 1970.
0: No tenen història. Per tant,
1: avui aniversari i títol, dèiem abans el palmarès a la Supercopa de Luis Enrique Martínez, però Unai Emery, en canvi, és la quarta final de Supercopa perduda. N'havia jugat també dues al Sevilla amb el Sevilla i una amb el Villarreal, i deixeu-me destacar que tenia baixes importants, hem mencionat el Diego Martínez, però també li faltaven a Unai Emery Watkins, Konsa i Manzambi.
2: Una altra curiositat és que Lucas Digne, vell conegut de l'afició del Barça, va guanyar l'Europa League sent futbolista de l'Aston Villa, i avui ha guanyat la Supercopa d'Europa sent futbolista del PSG. No ha tingut minuts avui, però futbolista del PSG.
3: Després del pagament de 7 milions, no? És un dels moviments de mercat del Paris Saint-Germain, que està pendent de tancar Ferran Torres i de veure si surt Barcola, perquè jo crec que Cliuix està relacionat més al seu fitxatge amb la sortida de Barcola que no una altra cosa. I quan surti Barcola, jo crec que podrà tenir lloc en aquest Paris Saint-Germain per jugar més minuts. Ibrahim Mbaye, que és un futbolista molt jove, que ja porta amb molts pocs anys, doncs, 15-16 partits amb la selecció de Senegal, i que jo crec que l'any que ve pot tenir molts minuts i ha molta qualitat a l'equip
4: parisi. Oi que va marcar la final del 5-0? No fa l'últim gol? Ara parlo de memòria.
3: No, jo crec que va ser Mayulu el que va fer el cinquè gol contra l'Inter de Milà. Sí.
4: D'acord. Que ho dius ara, la final contra l'Inter de Milà de Champions 5-0, o sigui, una final de Champions 5-0 contra un equip que encadenava finals els últims anys, vaja, és que va ser una exhibició brutal d'un equip que està en una forma... Perquè, a més, fa la sensació que tothom que hi arriba va trobant el seu lloc dins de l'engranatge de Luis Enrique, que això és molt difícil, primer, que els que ja hi eren mantinguin la gana, i després que els que arriben sàpiguen trobar el lloc perquè al final l'engranatge funcioni.
0: I té un model que és molt extrapolable a l'actualitat més rabiosa del Barça, que és un equip que jugués sense un nou de referència com a titular. Vull dir, ha jugat sobretot amb Dembélé, que abans ho deia el Javi, no?, que els futbolistes, els reserva de la Lliga Francesa, que Dembélé potser no arriba a la desena de titularitats de l'Alicant, i en canvi la Champions, ja, aquesta temporada no ho sabem, però la temporada passada pilota d'or. I això és una cosa també, per exemple, que no dic que s'emmirallen, però és una cosa que la direcció esportiva del Barça es contemple, no? Si el PSG, sense un punta de referència, pot guanyar dues Champions seguides, pues, per què no podem replicar aquí un model? Tot i que també tens un entrenador, que és Hansi Flick, que comparteixo la seva opinió, vol fitxar un davanter centre que faci gols, que és el que ha de fer un davanter centre, tot i que puguis tindre moltes fórmules.
4: Ara en parlarem, perquè clar, són més de 40 gols sense Lewandowski i Ferran Torres que el Barça de moment no té. Per tancar el tema PSG, Supercopa del Madrid, en parlarem després, si és que hi ha declaracions d'alguns protagonistes o el que sigui. Per tancar aquesta nit de futbol en directe, alguna cosa més?
2: Jo, mira, per tancar-ho, però relacionant amb el que deia l'Albert i relacionant el PSG amb el Barça, crec que el PSG marque, no sé si el camí, però sí pot servir de mirall al que mirar-se al Barça. En la qüestió més tàctica, més futbolística, això que comentava l'Albert, un equip que juga sense nou. Jo sóc dels que creu, igual que tu ara li atribuïes la idea de Hansi Flick, que el Barça necessita sí o sí un nou, però bé, el PSG té una proposta que crec que va molt d'acord dels temps, és l'equip i Luis Enrique segurament l'entrenador que millor ha interpretat cap a on va tàcticament el futbol, i em sembla que Hansi Flick està en aquesta corda i juga sense nou, pot ser una alternativa. Crec que depèn molt dels jugadors que tinguis, i a mi em fa la sensació que al Barça sí li falta gol. Si el vols fitxar en un jugador de banda, a partir d'aquí tenir un atac molt líquid, molt pot ser, però falten jugadors que sumin gols. Això una, i l'altra és que crec que quan tenim el debat, que el teníem sobretot arrel del fitxatge de Rodri, de si no seran massa migcampistes, de si no taparà la progressió de Bernal o de Gavi, etc. Crec que si hi hagués Luis Enrique a la taula riuria, perquè ho té claríssim. Té claríssim que no li sobre cap jugador, que com més jugadors tingui a l'equip, millor, més rotarà, més descansat arribaran als partits importants. Crec que era Marquinhos, segur que el Jaume ho té controlat, diria que era Marquinhos, la temporada passada va jugar a l'ICAN, a la Lliga Francesa, podeva jugar 10 partits. És que no vull...
3: Hi ha diversos jugadors que estan... Ara ho estava mirant, Dembélé va jugar 11.
0: No arribava a la desena, doncs mira, un mes.
2: I Marquinhos, però... parlo de memòria, però és que seria, crec que són menys. I després, a la Champions, evidentment, va arribar per poder jugar-ho tot un futbolista que no està per fer una temporada completa de Lliga més Champions, però el que si tu pots reservar perquè tens suplents de nivell com que et donen, com per guanyar igualment l'Alicant, el reserves, i després el dia de la veritat o els partits importants de Champions el tens al primer nivell. A mi em sembla que amb això això, també hauria de servir de mirall al Barça per afrontar la pròxima temporada.
3: I Marquinhos, per cert, 11 de titular, 14 en total, comptant també suplències a la Ligan.
4: És que una mica més si no els donen el trofeu de guanyadors a Marquinhos i Dembélé, no. Claudio Bravo a la Lliga de Campions aquella del Barça, que
0: ja,
4: no juga.
0: Ara en parlarem molt, però també quan parlem de Ferran és... te'n vas a jugar a la Lliga Francesa, eh? Sí que vas amb l'equip campió de la Champions, però te'n vas a jugar a la Lliga Francesa. Això en parlarem també.
3: I parteixes, i Ferran perquè... parteix, i Ferran parteix com a suplent al Paris Saint-Germain.
0: Per això mateix ho dic, que potser tindràs, o sigui, un rol protagonista a la Lliga Francesa.
3: Sí, sí, sí. Parteix com a suplent a la Champions i a la Lliga Francesa, jo crec que
4: no. Miquel Agut. No, perquè clar, és que si voleu, feu el programa vosaltres. No, home, no. Clar, és que, escolta, vull dir...
2: Segur que faria menys fred a l'estudi. Si
4: no, això
5: és veritat. Això segur.
4: Si encara no és la saludada, ja està carregant.
5: És que fa fred.
4: Fa fred. Doncs mira, escolta'm, agafeu un quàntum i entreu des de la redacció. Una mica de música, si us plau, per separar temes, per favor.

0: aviam, passen 6 minuts de les 11, invasió de camp de Marta Ramon. Hola, Marta, bona nit.
1: Bona nit.
0: Ella i la Rebequeta, totes dues en una, a l'estudi de RAC1 per parlar, per començar, d'una notícia que ens ha sorprès, perquè se n'havia parlat, s'havia comentat, s'havia insinuat, però no s'havia accelerat d'aquesta manera. I des d'aquesta nit sabem, és oficial, que Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos.
1: Sí, és un acord que s'ha tancat aquesta tarda i que la Federació de Països Baixos ha fet oficial quan faltaven pocs minuts per les 9 del vespre. El compromís és fins al 2030 i d'aquesta manera pren el relleu de Ronald Koeman, curiosament com ja va fer el seu dia al Barça. Xavi no dirigia cap equip de futbol des que va acabar la seva etapa a la banqueta del Barça l'estiu del 2024. Per què? Doncs perquè estava esperant una oportunitat així, poder agafar les regnes d'una selecció, un càrrec que li permetrà tenir més temps per conciliar amb la família i poder viure a Barcelona. Això era una qüestió que el preocupava molt. Per això, entre d'altres raons, no havia acceptat propostes com la més recent del Milan, quan Zlatan Ibrahimovic va contactar amb ell per sondejar-lo abans de l'estiu. Xavi tenia clar que si tornava a entrenar un equip havia de ser una selecció i no un equip en un club, per poder organitzar-se millor a nivell personal. El fins fa ben poc seleccionador de Bèlgica, Robert Martínez, o bé l'ex-blaugrana Michael Reisiger, que porta el timó de la sub-21, també havien sonat com a candidats per ocupar el càrrec, però s'ha imposat finalment l'elecció de Xavi. Des de la Federació Neerlandesa destaquen sobretot que trien Xavi per haver-se format treballant durant anys amb tècnics que defensen una filosofia futbolística que encaixa a la perfecció amb l'estil de joc que volen per la seva selecció, és a dir, escola holandesa 100%, prendre la iniciativa amb un joc dominant i atractiu. Remarquen que Xavi creu en aquests principis fonamentals i que els ha fet seus i que, a més, té la personalitat necessària per connectar bé amb els jugadors i extreure'n el millor. També, òbviament, en destaquen els títols guanyats tant com a jugador com a entrenador del Barça.
0: Començo amb el Jaume, perquè, si no m'equivoco, vam comentar via WhatsApp el dia que la selecció dels Països Baixos queda eliminada del Mundial.
2: Sí.
0: Aquell dia Koeman va fer una exhibició de gasiveria futbolística considerable, no? És a dir, diguem-ne que Koeman no encarnava els principis fundacionals del futbol dels Països Baixos.
2: El dia del Marroc encara menys.
0: Encara menys.
2: Sí, sí. Sí, perquè aquell dia recordo que va ficar un central més. Jo crec que va jugar el partit amb excessiu respecte. Va jugar amb un 5-3-2 aquell dia i jo crec que va esperar molt al seu moment. Va intentar ser sòlid, va intentar que el Marroc no li fes gaire mal i que no li pogués córrer. Tot i això, jo crec que el Marroc va generar moltes més oportunitats en aquell partit. I Koeman, doncs, crec que el seu pas per la selecció neerlandesa, que n'ha tingut diversos, crec que ha anat una mica amb el temps de més a menys, no? Sobretot a nivell de joc. És veritat que potser no tant a nivell de resultats, perquè ha tingut bones trajectòries a la Nations League, també va disputar les semifinals de la passada Eurocopa, però jo crec que a nivell de joc doncs no acaba de convèncer, no? I jo crec que l'arribada de Xavi, doncs bé, pot tenir sentit, no? A més, jo crec que Xavi, vaja, ara està lesionat Frenkie, però vaja, quan estigui sa, crec que no hi ha pràcticament cap entrenador que estigui més enamorat de Frenkie de Jong que Xavi, no? Llavors jo crec que això és important perquè serà una peça vertebradora del seu equip. I escolta, si per ell la conciliació familiar doncs era una qüestió tan important i això ho sumem a que l'oportunitat és bona, doncs crec que és un bon pas per ell.
3: Jo celebro que hagi trobat el que volia, és a dir, comença amb el que acaba el Jaume, perquè em sembla la part segurament més important, la personal, si ell és el que per una qüestió familiar buscava, crec que ha tingut paciència, molta més de la que segurament tenia els que ho veiem des de fora, que semblava que anava deixant passar oportunitats i pensaves, no sé si te n'arribaran tantes.
0: Dos anys sense entrenar.
3: Clar, dos anys sense entrenar, la sortida del Barça, no va marxar el Barça deixant la seva imatge com a entrenador en el millor moment. Crec que en algun punt, amb la distància, amb el pas del temps, s'ha anat estant cada vegada més just amb Xavi, que és, quan va sortir era, no sé si un clamor popular, però sí una opinió majoritària del barcelonisme que segurament el Barça necessitava renovar-se, però Xavi li va donar al Barça una lliga molt competida, molt, molt difícil, potser no brillant futbolísticament, però sí amb molt mèrit, i crec que es mereixia una oportunitat així, i a més arriba a una selecció que no dic que on es trobi un terreny erm per fer-hi florir el futbol que ell porta a dins, però sí que ha passat per moments molt difícils últimament. És a dir, el Mundial de Rússia no s'hi va classificar, el Mundial del 2022 va caure a quarts, va caure en aquest últim Mundial a 16ens de final, com deia el Jaume, amb unes decisions de Koeman, fins i tot el primer partit estranyíssimes, amb un canvi estrany de Koopmeiners. Després és veritat que aposta per Brian Brobbey, li surt bé. Koeman ha fet un Mundial molt, molt estrany, i crec que arriba a una selecció que per història té una part positiva, i és que té una tradició futbolística que encaixa, o que hauria d'encaixar amb la idea de Xavi. Hauríem de discutir ara si té els jugadors, si un mig del camp amb Frenkie de Jong i Ryan Gravenberg, per exemple, és un mig del camp per dominar els partits contra equips de primer nivell. A mi em sembla discutible. I després és veritat que no sé com és la pressió de l'afició dels Països Baixos quan arriba un gran torneig, perquè han arribat a moltes finals, perquè són un equip històric del futbol mundial, però no han guanyat mai, és a dir, no han guanyat mai una Copa del Món. A les Eurocopes sí que l'última Eurocopa arriben a semifinals, però també últimament els està costant, és a dir, que crec que hi ha marge de creixement i que si li donen el temps, doncs pot fer una bona feina.
4: Aquí hi ha diverses coses. Com deia el Javi, té molt mèrit la Lliga que va guanyar Xavi, el Barça que va agafar Xavi quan va rellevar precisament el Barça.
0: La Lliga de l'1-0, que li deia el
4: Paris Saint-Germain. Sí, del 1-0 del 0-1, sí. La Lliga de Lewandowski i Ter Stegen, si voleu, també.
0: Sí, sí.
4: Però va agafar un Barça, recordo el primer 11 de Xavi amb Elias Akomach, per exemple, va ser titular en aquell primer 11 de...
1: Hi havia Jude Gla, també.
4: Sí, vull dir, posem en perspectiva, també va ser l'època de Luke de Jong al Barça, vull dir, va agafar un Barça bastant defenestrat i va guanyar, després sí que es fa una inversió molt forta amb les famoses palanques i es guanya aquella lliga del 2022-2023. I llavors una cosa, els Països Baixos ha fitxat a Xavi, sí que aquí la imatge de Xavi va quedar molt desgastada pel seu pas pel Barça, però internacionalment Xavi segueix tenint molt l'aura de futbolista que ho va guanyar tot i d'una icona del futbol espanyol i d'un abanderat de l'estil cruyffista. Això per una banda. I l'altre, precisament el Marroc, que és qui es va carregar els Països Baixos al Mundial, és una de les seleccions que més s'havia interessat amb Xavi, i després de fer fora Regragui, quan el Marroc va quedar eliminat de l'última Copa Àfrica, contacten a Xavi. Però què passa? Pràcticament no hi havia marge per preparar el Mundial d'aquest estiu del 2026. I ell tenia la intenció, com molt bé explica la Marta, de fer, si tornava a les banquetes, que fos amb una selecció per prioritzar la família, poder estar a Barcelona, perquè és un repte que el motivava, i llavors el del Marroc era un equip que el motivava, perquè té un futur, té una plantilla de joves molt prometedora, ja ho sabeu tots, ja els heu vist al Mundial, i llavors estava també una mica a expenses de què passava amb el Marroc, no? Perquè era un projecte engrescador i que li oferia el cicle també 2026-2030. Què passa? El Marroc va pujar l'entrenador del Sub-20, ha fet un Mundial més que correcte.
1: Els
4: ha sortit molt bé. El Marroc, dic, bueno, això ens està funcionant. Llavors s'han obert altres portes, el contacte de les converses amb els Països Baixos, i és una selecció que amb ell el motivava i que tant de bo li vagi bé. I com heu explicat, jo crec que el nom de Xavi Hernández, la seva idea com a entrenador i sobretot com a futbolista, encaixa molt amb aquesta selecció.
0: Deixa'm dir, abans que continueu, que l'11 del Barça espanyol en el dia en què el...
4: Crispetes? No vols posar crispetes ara?
0: No, ara no, perquè seria un atracament, però vaja. Aquell dia, Ter Stegen, Mingueza, Eric Piqué, Jordi Alba, Busquets, Nico, Gavi, Frenkie de Jong, Ilias Akomach i Memphis.
3: I els canvis? Memphis. Els tens?
4: Sí, sí. Sí,
3: també té a veure. Sí. Abde, Coutinho, Riqui Puig, Ronald Araujo i Yusuf Demir.
4: Clar, aquesta home, és l'estrena al Barça, vull dir.
2: La cirreta del pastís, eh?
4: Ha fet coses millor i pitjor, però se li ha de reconèixer la Lliga que va guanyar, potser no la més divertida futbolísticament, potser no ens hem divertit, no ens vam divertir tant com ens estem divertint amb Flick, però s'ha de posar en valor.
1: I que li va costar molt, i això ho destacava ell públicament, el fet de... o el va sorprendre molt que hi haguessin molts automatismes que ell considerava normals en un equip, amb una filosofia com el Barça, que s'havien perdut. O sigui, molts conceptes...
4: Dos paraules, no? Tercer home.
1: Sí, el tema tercer home, el joc de posició, era com... amb alguns jugadors tenia converses que tenia la sensació que el seu interlocutor pensava que ell estava parlant xinès, i eren jugadors que ja portaven temps al Barça, i era molt molt, molt frustrant, perquè només aterrar al Barça va tenir molt la sensació que havia de començar de molt enrere, que havia de començar molt avall la pedagogia futbolística que havia de fer amb la major part de la plantilla.
0: Que segurament pot ser una sensació que es repeteixi als Països Baixos, perquè el predecessor és el mateix.
1: Sí, o sigui que potser té déjà vu, no? Una mica.
0: Déjà vu Hernández, sí. Però...
1: Déjà vu Hernández.
4: O no.
0: Però, no? Però potser, clar, ha de començar a parlar de third men allà als entrenaments dels Països Baixos.
4: En neerlandès no t'atreveixes a dir-ho.
0: No, perquè no sé com es diu en Dutch. No tinc ni punyeta idea. Però vaja, en tot cas sí que és veritat que li escau molt, jo crec, que una selecció com aquesta, que ideològicament ja està emparentat, i que, clar, també, arran del que deia Escavi, de han jugat finals, no han guanyat, però han arribat a altes instàncies de Mundials i Eurocopes últimament, però al final suposo que sí, l'afició neerlandesa voldrà guanyar, però si veu un equip que juga una mica una mentalitat Barça, que si tu aconsegueixes guanyar, collonut, però tu veus un equip que juga d'una manera, diguem-ne, que orgànica, i el reconeixes, i que a més et torna al que eren els teus orígens, diguem-ne, futbolístics, no?, que són els que ha tingut els Països Baixos potser fins al Mundial de 2010, que jo crec que allà comencen a canviar, més o menys, que jo recordi, home, doncs segurament també pot ser una bona notícia per ell.
4: I que ara tens temps, perquè tens 2 anys per una Eurocopa i 4 fins al pròxim Mundial. Tens temps.
3: El que passa que és veritat que els seleccionadors tenen temps, diguéssim, a nivell de que són anys, el que passa entre un campionat i un altre, però temps efectiu de treball amb els futbolistes
4: sí, no
3: tenen tant. Per tant, clar, passar del discurs als fets, que jo crec que aquí és on s'ha de posar la lupa sobre Xavi, tots tenim claríssima, i ell ha expressat sempre quina és la seva ideologia futbolística i què vol que facin els seus equips, com vols que juguin, què els hi demanen els jugadors, però després s'ha de veure que els jugadors ho fan i s'ha de veure que ho apliquen i s'ha de veure que des de la banqueta s'han donat unes indicacions i que els jugadors les han entès i les han aplicat. Això al Barça no sempre va ser així, vam sentir moltes coses a roda de premsa que després costava molt trobar-les al terreny de joc. Veurem si es troba el mateix a la selecció neerlandesa, que el predecessor és el mateix, no sabem si serà així o no, i si quan vagi els jugadors i els parli del third man, doncs ho entendran o no ho entendran, però si no ho entenen, realment el temps efectiu de treball amb aquests jugadors serà menor, i els objectius seran els mateixos, que els Països Baixos jugui, com tu dius, d'una forma que sigui reconeixible per als seus aficionats, pel que és la història d'aquesta selecció, i també que aconsegueixi resultats.
2: La part bona és que jo crec que a Països Baixos hi ha matèria primera com perquè Xavi Hernández pugui una mica establir l'estil ideal que a ell li agradaria, no? O sigui, crec que també serà feina seva, no?, intentar recuperar per la selecció a un jugador com, per exemple, Tijani Reinders, que en el Mundial ha estat poc important, però que jo crec que per tipus de futbolista podria encaixar molt bé la seva idea. Ara està començant a irrompre un jugador molt jove, que és Case Smith, que jo crec que no li queda gaire temps per fitxar per un gran i que jo crec que també pot encaixar bé.
3: La irrupció de Somerville és un futbolista molt
4: sí, musical, i tant. El gol dels Països Baixos al Mundial.
2: Sí. Llavors, jo crec que hi ha certs jugadors que poden ajudar-lo. Quan Frenkie estigui recuperat de la lesió, doncs jo estic segur també que Xavi li donarà un paper importantíssim, perquè, com deia abans, jo crec que és un jugador que ell li...
4: Ara, quan acabis, faré un petit matís de Frenkie, del sí? Frenkie... Sí, segueix.
2: No,
1: s'ha de veure com surt, d'aquesta lesió,
2: ja,
1: perquè,
2: també, sí,
1: perquè hi ha dubtes raonables de...
0: Ja. De Frenkie, ara en parlarem, també.
1: De veure'l igual.
4: Sí.
2: Però, si no, un altre jugador que no ha estat al Mundial i que també jo crec que li pot aportar molt i que encara és jove i que ha tingut també una lesió greu, però que jo crec que segurament parlem de que tindrà menys problemes que Frenkie, és Xavi Simons, que també és un altre futbolista que li pot venir molt bé a aquesta selecció. O sigui que, per una banda, estic completament d'acord amb el que diu el Javi, de que temps per treballar efectiu pels seleccionadors no n'hi ha tant, que segurament t'ajudi molt tenir, doncs, no sé, 3-4 jugadors doncs, que estiguin segurament a un mateix equip a nivell de clubs i que els automatismes els portin del seu propi equip.
4: Això és Espanya.
2: Sí, efectivament. Això és bona part del camí de l'èxit, no? Però que jo crec que tindrà jugadors per poder una mica fer taula rasa, no? I intentar, doncs, fer un projecte estimulant.
0: I amb el poc temps que tindrà per treballar, clar, això també, a vegades, quan en dèiem abans que hi ha alguns futbolistes que no estan en el millor moment de la selecció neerlandesa, quan es pot apostar en un club per jugadors joves, i Xavi va fer debutar a Lamine, Cubarsí, Rússia, etc. Veurem fins a quin punt et pots atrevir a fer-ho en un país que històricament ha generat tants jugadors tan joves que, com aquell qui diu, amb 15 anys, això ara gairebé és normal, fins i tot 15 o 16, però als Països Baixos hem estat veient jugadors amb 16, 17 o fins i tot menys anys, i ja estic parlant de 20 o 30 anys enrere, que ja eren estrelles de l'Ajax, per exemple.
2: Clar, és que són pedreres inesgotables. A més, estan a una lliga on els equips grans, fins i tot els grans, són venedors. Per tant, això una mica fomenta, no?, que els jugadors joves que venen fort des de vall doncs, puguin debutar molt aviat i començar doncs, a crear una carrera futbolística. I per tant, doncs, jo crec que també, del que dèiem de noms, és que hi haurà molta renovació i hi haurà, jo crec, molta possibilitat també de trobar joves talents.
4: Sí, no, això, en relació amb els joves li encaixa també, és Cubarsí, el que ha citat, també Fermín, que és Fermín també és un dels noms que és Xavi qui promociona al primer equip i li dona fins i tot una segona vida al Barça. No, el matís era que Xavi era molt defensor de Frenkie de Jong, però també se li va insistir molt en que havia de millorar en la part defensiva durant l'època de Xavi al Barça. Frenkie de Jong li funcionava molt bé de cara endavant, però se li insistia molt en si vols jugar de pivot i vols jugar de pivot al Barça, també has de tenir una part de recorregut cap endarrere que se li insistia.
2: La història de sempre.
4: I li costava, sí. I li segueix costant, i ho hem vist també amb Flick al Barça. Llavors, el que comentava la Marta, no?, de com sortirà de la lesió, és un punt que s'ha de tenir en compte, i dos, que segur que sí està bé, jugarà i jugarà de titular amb els Països Baixos, però també, com no, torna a reeducar Frenkie de Jong amb el que Xavi vol i que s'imagina que pot fer aquest futbolista al seu equip.
0: Doncs, alguna cosa més, Marta, de Xavi, o de moment veurem com li van les coses, però com a mínim avui hem sabut que serà el seleccionador dels Països Baixos. El primer gran torneig és l'Eurocopa d'Anglaterra i Irlanda d'aquí dos anys, i després hi ha el Mundial, que jugarà 25 seus,
2: sí.
1: És que realment és ideal per un entrenador com Xavi poder agafar les regnes d'una selecció quan tens un projecte
4: començar
1: així per
4: cicle.
1: Davant
4: començar un tenia clar cicle d'iniciar cicle,
1: perquè
4: sí.
1: Quan feia referència per exemple amb el tema del Marroc o altres equips que han sonat sabent i havent explicat el tema familiar que era important, també era molt important per ell això, tenir la sensació que agafava un projecte de zero i que podia fer-se una mica a mida, que no entrava allà com un bomber a apagar focs, amb urgència, sinó poder treballar-ho bé des d'un inici i realment poder desenvolupar les seves idees.
4: Et deixo la dada random per acabar amb el tema Xavi. La primera selecció, si no de les primeres, Corea del Sud, que es va interessar. Ja t'estic parlant de fa any i mig, eh? La primera selecció que es va interessar.
0: Aquí la conciliació era més difícil, eh?
4: Aquí és complicada la cosa. Aquí el projecte i tot plegat.
0: Una mica més...
4: Jo com Corea del Sud, que ell va participar en mundials i... Sí.
0: Era una mica més complicada la conciliació.
1: I que hi ha hagut interessos molt variats. Que molta gent s'ha interessat per Xavi des del 2024.
4: Contactes n'hi ha hagut molts. Propostes potser menys, però contactes n'hi ha hagut.
3: Explicar el teu amb Corea també.
4: També. Els vídeos d'Instagram que s'han sigut divertits.
1: Jo simplement reivindicar una mica la figura de Xavi, que jo crec que per molt que el seu final amb el Barça fos amarg i pogués decebre per diverses raons, també penso que s'ha estat molt injust amb la figura de Xavi i que moltes vegades se l'ha reduït una mica al mem, no? A aquest to fins i tot burleta d'alguns sectors que han estat molt, molt injustos amb Xavi, i celebro que la seva trajectòria tingui una nova oportunitat per demostrar el que és capaç de fer com a entrenador.
0: Un parell de coses abans de la publicitat. La primera, Xavi s'haurà d'entendre amb Mitchell, que és l'entrenador del club número 1 del futbol neerlandès, i Mitchell té una certa responsabilitat en la marxa de Xavi de la banqueta del Barça, perquè quan el Girona va clavar el 2-4 i el 4-2 al Barça, la porta content no va estar, per molt que en la nit del sushi...
1: Però en la llista de responsabilitats...
0: No.
1: Està molt avall.
0: Està molt avall, però aquells partits mal en van fer. Però vaja, suposo que
1: sí,
0: no...
1: Sí, però... El mal estava fet, ja.
0: Sí, però igualment mal en van fer.
4: Un canapé va volar, no?, a Montilivi.
0: Sí. Hi ha algun nigiri. Però això d'una banda. Espero que s'entengui, per descomptat. I de l'altra, llegeix junta la tip a aquesta hora de la nit, el Fulham se retira tras l'expulsió d'Arbeloa i el Màlaga guanya el Costa del Sol. Gana, perdó. És un teletip de l'agència EFE en castellà, per això llegeixo en castellà, i diu que el Màlaga ha guanyat el trofeu Costa del Sol per retirada del Fulham, que no ha volgut jugar la tanda de penals. El partit s'ha acabat amb empat a dos, però resulta que estaven molestos perquè s'havia expulsat Arbeloa per protestar a l'àrbitre al final del partit i que han dit que se'n van i no han jugat a la tanda de penals. Per tant, diguem-ne que per incompareixença el Màlaga és guanyador.
2: Tindrien el vol a dos quarts de dos, perquè si no...
1: Això és com l'altre dia a Birmingham, que Flick no tenia molt clar que s'havien de jugar els penals després de l'empat al Barça.
0: L'àrbitre Ortiz Arias, madrileny.
2: Home, un mític, eh?
3: Mourinho sí. També se l'ha tingut amb l'àrbit al partit de Corunya.
0: Amb Cordero Vega, amb en Xai?
3: Sí.
1: No. Comencem bé, no, ja?
3: Sí.
1: El warming up de la pretemporada està bé.
0: I això que Arbeloa no entrena al Madrid, ja. Vull dir que el tema arbitral encara el porta a la sang. Amb el Fulham avui al camp del Màlaga, que deuen haver jugat a 70 graus de temperatura avui.
2: Debuta contra el Chelsea, el Fulham, eh?
0: Sí, senyor.
2: A la Premier. Derbi contra Xavi Alonso, sobre.
0: Exacte. Arbeloa, Xavi. Aviam aquella salutació. Uf, aquell dia, mare de Déu. Aquell dia. Ja, encara ens haurem d'esperar, però serà un dels moments de la temporada, perquè potser la tornada no hi ha aquest moment ja, segons com. Però vaja, a l'anada segur que sí. Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida a la tertúlia del Tu Diràs, i serem fins dos quarts d'una en aquesta edició del dimecres 12 d'agost de 2026.

0: Una mica de ball, a 11:15, el Tu diràs de RAC1, avui que estem compartint la tertúlia amb el Jaume Naveira, l'Albert Nadal, el Javi Muñoz i també amb la Marta Ramon, en la nit que hem sabut que Xavi Hernández, això hem estat parlant fins ara, serà el seleccionador dels Països Baixos fins al 2030. I un nom, quan hem començat a parlar de la selecció dels Països Baixos i de Xavi, evidentment, que ha sortit a la conversa...
1: No es podia saber.
0: No es podia saber... ni Jeb Lop Holmes ho podria haver sabut.
2: Parlem de Danfries, si vols, eh?
0: No, de Danfries ja en parlarem quan vagi fent mans a la Lliga de Campions vestit de blanc i no se li xiulin, però això serà una altra cosa. Slavko Vincic, aquell dia Ivan Bokel, al bar. Això a banda, un nom que surt és el de Frenkie de Jong, i això ja ens relaciona amb el Barça i amb el mercat de fitxatges per l'arribada de Rodri, que no és oficial, però que ho serà d'aquí poc. En tot cas, vosaltres, fent futbol ficció, ara que ell està lesionat, per tant, s'haurà de recuperar, com deia la Marta, és important que es recuperi bé, etcètera, però què faríeu en el cas de De Jong, tenint en compte que qui aterrarà al Camp Nou és Rodri? I tenint en compte també que Flick li ha perdut, no, Marta, una mica de confiança.
1: Sí, el que hem anat explicant, no, aquí a RAC1, que al final Hansi Flick, la mirada que tenia en Frenkie de Jong ha anat canviant al llarg de l'última temporada, i que la cirereta ja definitiva ha estat el que ha passat al Mundial, veure'l jugar lesionat. Això no li va sentar bé a Hansi Flick, ja veient-lo per la tele, i després ja veient la gravetat de la seva lesió i la decisió de no passar pel quiròfan quan és el que se li està aconsellant des del club, això ja ha estat directament un incendi, no?, internament al club, i començant pel vestidor, no? I a partir d'aquí, doncs, subratllar sobre tot això, que la confiança no serà la mateixa, i a més hi ha els dubtes raonables de com es recuperarà Frenkie de Jong després d'aquesta lesió, d'aquest no al quiròfan, que encara hi ha marge perquè pugui passar pel bisturí, però de moment aquesta és la decisió de Frenkie, seguint aquest tractament de cèl·lules mare, que pot ser que mèdicament arribi un moment que sí, que ja tingui la ruptura al lligament lateral intern del genoll dret solucionada, però hi ha dubtes molt seriosos a dins del club que la recuperació pugui ser bona, que l'estabilitat del genoll sigui completa i que, per tant, el seu joc no es vegi, diguem...
0: Afectat
1: per aquesta decisió, no?
0: Aquí a la taula, tenint en compte tot això i l'arribada imminent de Rodri, en aquest joc que proposem, que no vol dir que això hagi de ser així, però per començar, seríeu partidaris, vaig un per un i contesteu ràpidament i desenvolupeu després, de posar-lo al mercat i, si pot ser, d'empènyer a la sortida, Albert?
2: Això ja s'ha fet, no? El Barça no, últimament, però ja s'havia intentat i va ser ell qui no...
0: Però de debò, ara vull dir, perquè ara...
1: Però ara té un Rodri a la plantilla.
2: Sí, clar, sí.
0: I Flick no se'l mira igual.
1: Fins ara.
2: No, i Flick no se'l mira igual. A veure, no és... És difícil, trencar una llança a favor de Frenkie de Jong, però com que l'exercici més comú és matar-lo, intentaré defensar-lo. A veure, no és un mal futbolista, òbviament, i la prova i l'argument que utilitzem sovint és que tots els entrenadors i tots els companys és un futbolista que lloen perquè no per pilotes. Llavors, Frenkie de Jong és un mal jugador? Jo crec que ningú pot dir que sigui un mal jugador. Ara, que és un jugador idoni per al Barça... Porta, que són 5 temporades ja aquí, o...
0: 5?
1: Més.
2: 5 o 6?
3: No.
0: O 25.
3: Crec que entra en la vuitena. 2019. Sí.
2: Doncs imagina, 2019. Sí, tens raó. Sí, doncs mira, gairebé la vuitena temporada.
0: N'és tan fan que li descomptes temporada.
2: Sí, no, perquè és veritat.
0: A mi m'han semblat 15.
2: Sí, jo soc plenament de lletres, per això escric en un diari, no em dedico a una altra cosa, però sí, llavors és... sense Rodri... costa veure-li un encaix al Barça. Ara, saps que si el tens i està bé, que és el gran interrogant que ens quedarà si decideix no operar-se, i aquí em ve un nom al cap, que és una comparació exagerada, si voleu, però que és una comparació i un nom que espanta el dimoni,
1: ja sé,
2: que és Samuel Umtiti.
3: Home.
2: que per pànic a passar quiròfan no es va voler, perquè s'havia operat molt jove, un tití, tenia pànic a tornar a repetir, passar per quiròfan, no ho va fer i mai van funcionar els conservadors. No estic dient que estiguem davant d'aquest cas, però si seguim un camí similar i tal, jo crec que està esgotat el camí de Frenkie de Jong al Barça. Dit això, si el pots posar al mercat, potser la pregunta és a quin preu, no? Què n'has de demanar per Frenkie de Jong quan estigui recuperat?
4: I sota quines condicions físiques? Perquè, clar, jo crec que imagino que en el punt físic que explica la Marta que està Frenkie de Jong, o sigui, entenc que al final serà més probable que algun equip te'l vingui a buscar si ell supera i té, doncs, alguns partits que puguin ser una mica esperançadors amb el Barça abans de sortir, que no si estan quedant en tractaments conservadors, perquè ara que deies el cas d'un tití, és que ell va esperar a operar-se fins l'últim any de la seva carrera. Uh-huh. I quan ho va fer, ja era massa tard per solucionar el problema que tenia el genoll. Evidentment, Frenkie està en una altra situació, està en una altra fase. Si canvies d'opinió, doncs estic segur que es podria salvar el genoll i imagino que podria competir millor durant més anys, però això és una decisió seva. I si no l'acaba prenent, i si, pel que sembla, doncs els metges del Barça consideren que és la millor opció, però ell continua una mica capficat en què ha de fer un tractament conservador i no passa pel quiròfan, doncs tot serà més difícil, no? Jo crec que el que és pitjor de tot això és que, a més, el Barça l'havia renovat el passat mes d'octubre. O sigui, és que
0: 2029.
4: No, és que no fa ni un any de la renovació. Uh-huh. I allà el Barça jo crec que, en certa manera, li està enviant un missatge de confiança de dir, bé, escolta, has trobat el teu lloc a l'equip, és veritat que tenim una situació amb tu, salarial, que és complicada i que al final, doncs, quants més anys
1: sobre,
4: estiguis...
1: Sobretot això.
2: També, sí, sí, sí. És que també va molt per aquí, clar.
4: Evidentment.
2: No és una renovació merament esportiva, clar.
4: Sí, sí, sí, però jo crec que la renovació també, en un percentatge que segurament sigui menor, però també s'assigna perquè, escolta, perquè jo crec que Flick l'havia trobat un lloc a l'equip i perquè l'estava sabent aprofitar, tot i que...
2: I Pedri, perquè Pedri està bé còmode amb ell, al mig del camp.
4: Exacte, sí, sí.
2: Sí, que és...
4: Llavors, doncs, jo crec que aquí el club, fent aquesta operació, que principalment és econòmica, però que jo crec que demostra també un cert vot de confiança per ell, doncs ell una mica traeix això, no?, amb les seves decisions a la part final de la temporada, jugant al Mundial forçant, i clar, són massa condicionants com per pensar que Frenkie de Jong es torni a posar gaires més vegades la samarreta del Barça. Ara, la part positiva, entre cometes, és que quan s'acabi aquesta temporada, que encara queda temps, però quan s'acabi aquesta temporada, i donant per fet que ara haurà de passar, doncs, unes setmanes o uns mesos fora del camp, doncs quan s'acabi aquesta temporada quedaran 2 anys de contracte i entenc que manegar el seu cas serà una mica més fàcil, vull pensar.
5: Jo crec que la paella pel mànec és evident que la té el jugador, a hores d'ara, amb el Barça, després d'aquella renovació, que sí, el Barça la necessitava a nivell financer, però que a nivell esportiu em sembla que i no és amb el diari del dilluns, ja m'ho sembla en aquell moment, i crec que ara és una obvietat, és una errada, perquè allà estaves en un moment en què Frenkie de Jong tenia mercat. Ara, un cop el recuperis, i un cop ell es recuperi, ja sigui a través d'un tractament conservador, a través d'una operació i després d'una bona recuperació, com tornarà? Quan serà això? Com tornarà? Quin mercat tindrà? Quin equip apostarà per ell? Per quan el podràs vendre? Et sortirà a compte? No?
0: I si ell voldrà.
5: I aquí ve la gran pregunta. Ell té la paella pel mànec per quedar-se, per decidir què fem el seu futur, i per això crec que ell és la gran variable que aquí decidirà què passa, i per això el Barça el que hauria de fer és ensenyar-li, amb tota l'educació i tot el respecte del món, la porta de sortida i dir-li que el projecte segurament és una feina que hauria de Deco i que hauria de fer també Hansi Flick, dir-li que el projecte del Barça per les pròximes 2, 3, 4 temporades no passe per ell com a titular, perquè hi ha alternatives, perquè hi ha jugadors molt joves que estan a la seva posició i que ara mateix tenen més projecció, i fins i tot alguns d'ells jo diria que tenen més present futbolístic, i que per tant sigui ell qui es convenci que vol sortir de Barcelona, perquè si ell no vol sortir del Barça, ja sé que aquí s'hi viu molt bé i que és molt bonic.
1: Però ja hem vist que ell està tan bé aquí que...
5: Sí, però sempre ho ha volgut, a part de perquè Barcelona, si ets ric, és molt bonica.
1: Sí, és correcte. Perquè
0: aquest no, la gentrificació no l'afecta.
5: Clar, no, a ell no li afecta massa, perquè era titular i era un jugador amb importància.
1: I ara veient Rodri.
5: Quan canviïs aquesta variable, aviam si ja no convence tant que Barcelona sigui molt maca.
2: El debat seria un altre si no fitxessis a Rodri.
0: No, clar.
2: Perquè, en certa manera, ell sap, m'estarien esperant, perquè donaries les claus del pivot a Marc Bernal, que és superjove, també amb una lesió greu, i llavors invents, Gavi o qui fos. Si fitxes el millor mig centre del mercat ara mateix, doncs, escolta...
0: No, clar, però és que a més sobre això hi ha algun apunt a fer també, que Frenkie de Jong té 29 anys i Rodri en té 30. O sigui, a nivell de trajectòria futbolística estan gairebé al mateix moment, l'un i l'altre.
5: I fixa't que de Rodri en parlem com un veterà, quan dèiem, bé, amb 30 anys, compte, i de Frenkie de Jong ningú pensi que sigui un jugador que li quede poca carrera.
2: Això és el Barça, perquè és que l'altre dia, crec que va ser a Birmingham o a Udine, no sé quin dels dos desplaçaments va ser, Marc Bernal parlava dels joves en tercera persona.
1: Sí.
2: Escolta, tio, li saps.
0: Un respecte als boomers.
2: Nosaltres què som?
1: Però jo crec que la sensació de veure a Rodri com un veterà i De Jong com si no ho fos tant és per la trajectòria.
5: És
1: que compares el que ha aconseguit Rodri a nivell d'influència futbolística, els títols guanyats, l'impacte que ha tingut en els equips on ha jugat, i compares la sensació que deixa De Jong, que és algú amb un talent indiscutible, perquè els entrenadors sempre el subratllen, els seus companys a l'equip sempre destaquen aquest talent innat, però una cosa és el que tu esperes, no l'expectativa que et genera aquell jugador, i una altra cosa és la que demostra en el dia a dia en el terreny de joc, i no ha complert en les expectatives del talent que se li pressuposava. En canvi, Rodri és Rodri, i aleshores per trajectòries menja es cruspeix l'altre, o sigui...
0: I pel pes que, en aquesta trajectòria, pel pes que ha tingut ell. És a dir, perquè tu pots tenir un palmarès que sigui...
1: I ser molt...
0: Ostres, quin palmarès!
1: Sí,
0: clar, però potser resulta és el jugador...
1: La influència.
0: 14, no?
6: Pot ser Nacho Fernández o pot ser Rodri, no?
0: Clar.
5: Un espilotador i campió de la Champions
1: de
5: la
1: final.
2: Espanya de l'Eurocopa 2024 també lloava molt a Rodri.
0: No, i al Manchester City, tu vas allà a la gent del City, li preguntes per Rodri, i a banda del gol de la final de la Champions el tenen pels núvols.
5: Jo, a Frenkie de Jong, és un futbolista que fico al mateix sac que Ronald Araujo, en el sentit que crec que són dos jugadors que va haver un moment de la seva carrera en el que, si un veia els seus partits a diari, veia tots els partits del Barça, ja podia intuir que no feia la pinta que estessin absolutament preparats per comprendre la filosofia futbolística del Barça, i no feia cap pinta de que la seva evolució anés cap a aproximar-se a aquesta idea. És a dir, jo crec que molts veiem que ni Ronald Araujo, que un cas bastant més flagrant que el de Frenkie de Jong, però a mi em fa la sensació que tots dos, si tu els analitzaves amb una perspectiva de mig termini, cap dels dos em feia la sensació que poguessin ser el que s'esperava que fossin, Ronald Araujo el central titular i pal de paller a defensa del Barça, i Frenkie de Jong el pivot o l'acompanyant del mig centre al Barça titular indiscutible, que quan era així, encara fora de Barcelona, tenien mercat, perquè eren dos futbolistes que havien tingut abans i fins i tot en aquell moment actuacions, Ronald Araujo des de la part més física, sent un porter en algunes bones actuacions, i Frenkie de Jong encara conservava el nom del noi que ens va enamorar tots a l'Ajax a la 18-19, encara tenien mercat a fora. Aquí a Barcelona ja es veia, almenys així ho entenia jo, que la evolució no era per convertir-se en els jugadors que s'esperaven, i a fora sí. A fora tenien mercat i eren dos futbolistes pels que podies haver fet molta caixa. I allà, no sé per què, no sé, es van prendre decisions que a mi em semblen equivocades, com les de renovar, com les de no vendre a Ronald Araujo en un mercat d'hivern que, si mal no recordo, estava la Juventus molt a prop, però es lesiona a algun central al Barça i...
1: El Bayern també hi havia prop.
5: El Bayern és una altra de les possibilitats.
2: Christensen es lesiona al Barça.
1: Va ser Christensen.
5: Sí, exacte.
2: Al desembre del 25.
5: Entre la por amb Flick, no, ja? Sí. Entre la por i entre la por a Flick de quedar sense efectiu si acaba deixant sortir a Araujo, que pot ser cert, pot ser deixar sortir allà Araujo i després no se't recupera Christensen i que és coix amb defensa, però crec que hi ha un parell de moments per cada jugador en el que des de Barcelona es podia intuir que allò no anava bé, però no havia d'anar, i que la seva evolució al Barça no seria la que s'esperava que fos quan se'ls va fitxar, i encara tenien cartell i es va decidir no vendre'ls, i amb el temps s'ha demostrat, crec, sota la meva perspectiva, que va ser una errada.
2: Un té una llufa que em vas pagar 70-80 quilos i un salari superalt, l'altre el vas fitxar de l'Uruguai quan era molt jove. De Jong ha de carregar aquesta llufa, Araujo no.
0: En aquell moment en què Araujo passava per ser l'antivinicius, perquè el barcelonisme estava tranquil quan hi havia un Barça-Madrid, perquè Araujo havia de secar Vinícius, i alguna vegada el va secar, però alguna altra vegada va acabar xop de la baix, com si acabés de sortir de la piscina.
6: Sí, perquè si recordem alguns precedents, doncs clar, hi ha la tornada a la semifinal de la Copa del Rei, on del 22-23, que el Madrid acaba guanyant, jo crec que 0-3-0-4 al Camp Nou, la Supercopa de la temporada següent a Aràbia, que el Madrid goleja també al Barça, jo crec que en aquells dos partits va tornar a jugar Araujo a lateral per tapar Vinícius. És veritat que en aquell moment semblava que el seu o que podia tenir un bon encaix o que podia tenir un argument per estar a la plantilla Araujo i per poder aguantar durant molt de temps doncs, com a jugador defensor d'extrems ràpids en cites exigents, però és que ni tan sols això li ha servit, no? En el cas de Frenkie de Jong, clar, o sigui, jo crec que no és un futbolista, tot i el que es va pagar en el seu dia, que en un Barça ideal hagi de ser el pivot titular, però és cert que té algunes coses bones que sí que el poden fer ideal per ser els contextos. O sigui, jo crec que és un jugador que, com dèiem abans, no per pilotes, o sigui que potser per intentar defensar un resultat en alguna eliminatòria, doncs tenir-lo sobre el camp et va bé, o jo què sé, o equips que et venen a pressionar amunt, doncs ell moltes vegades elimina rivals amb la conducció. En això és molt bo, Frenkie. Però és veritat que ara, doncs, crec que aquestes coses doncs te les pot cobrir Rodri. Llavors, en el moment on... sobretot jo crec que el fet d'aguantar la pilota quan la pilota crema, no? Llavors, sí, sembla que el seu encaix a la plantilla del Barça cada cop és menor.
0: Clar, i amb tot això, a més, Rodri Bernal vol dir que tens tot l'arc temporal que puguis tenir davant teu cobert, perquè hi ha un jugador que té la teva edat, més o menys, i que ha de tenir galons per trajectòria els té, i que el Barça, quan el fitxarà per galons i per influència, com deia abans la Marta, que és Rodri, i hi ha Bernal, que té 19 anys i que, en teoria, ha de ser mig centre del Barça per 15 anys, com aquell qui diu, no? Vull dir que, per tant, tu ho tens magre afegint aquest detall que és important, que és aquest punt de desconfiança que hi ha des del club en el jugador pel comportament que va tenir amb la samarreta del Barça al tram final de temporada, en què no es va voler mullar gaire perquè hi havia un Mundial a l'horitzó, i sí que el Mundial va forçar i per això ara està de baixa. Tanquem carpeta de Jong?
2: No, ho has proposat com un joc a l'inici del debat de la carpeta de Jong, no? Uh-huh. De què faríem amb ell.
5: I ha demanat una resposta amb una paraula i no he fet ni cas.
0: No, però com que he vist que no fèieu cas, dic, doncs fot-li, ja està.
2: No anava per aquí. No, que imaginem-nos que Rodri, de Jong i Pedri, els tres sants disponibles. Flick els posaria els tres? Clar, llavors, què fas a Pedri de mitja punta? Pedri és... Això haurem de veure l'encaix amb Rodri, que jo crec que acabarà sent. És un futbolista que també li agrada de baixar, agafar la pilota i endreçar ell el joc, uh-huh. Que és el que fa Rodri. I aquí és on haurem de trobar l'encaix amb Pedri, que és un altre debat. Però la pregunta és, si Flick tingués els tres sants, faria un invent per fer-los jugar els tres, o de Jong seria el damnificat?
5: Jo crec que no. En cap cas els tres són migcampistes que puguin coincidir de Flick, que té claríssim que Pedri no és el migcampista de la tercera alçada, que és el de la primera o el de la segona, i crec que amb Rodri serà, ja ho era, el de la segona, però amb Rodri encara més evident serà, sí, la distribució de rols, i la tercera alçada són Fermín o Olmo, que són jugadors nascuts per jugar
2: en aquella posició. Sí. Mm.
6: Sí, doncs... jo tampoc acabo de veure, realment, que poguessin
0: ser els
6: tres.
2: Doncs és, això, n'hi haurà un moment que passarà, quan torni de Jong.
0: Suposant que siguin els altres dos.
2: Sí, no, vull dir, fitxaràs i...
0: No, però potser a vegades no,
1: si
0: unes lesiones...
1: Temporades...
2: I ja no poso Bernal a l'equació.
0: No, el que pots fer és jugar amb un porter i 10 migcampistes.
1: Però és que potser necessites més migcampistes perquè no tens davanter.
2: Sí, clar.
0: I la deixa votant. Ella diu això i s'abriga amb la rebequeta perquè té fred. Marta...
1: He posat bé la rebequeta, allò que fan les iaies, no? Que deixen anar la bomba...
6: No, volia dir, però està fent bé.
2: Qui la tingués, una rebequeta com la teva, ara,
0: tens un punt iaístic, quan vols.
1: Moltes gràcies.
0: No, home, per posar...
1: Amb molt d'orgull.
0: Per posar, evidentment.
1: Portar la tradició.
0: Evidentment, de tresines, les més bones veïnes que poguéssiu a una escala trobar. A veure, Marta Ramon, això molts oients de la franja d'edat baixa no saben de què els estic parlant. Si no, busqueu. Tresina
1: que ho busquin, és cultura,
0: sí,
1: catalana.
0: Correcte. No hi ha anuncis oficials de les operacions de Ferran Torres ni de Rodri, seran imminents, però fa dies que ho diem i encara l'oficialitat no arriba.
1: Ja sabeu que aquestes coses a vegades porten temps, i més quan hi ha tanta paperassa i tants diners pel mig. Ja explicàvem ahir que la previsió és que l'arribada de Rodri no es formalitzi fins que no es faci oficial el traspàs de Ferran Torres al Paris Saint-Germain. Ferran avui no ha anat a la Ciutat Esportiva amb permís del club, tampoc ho farà demà, això ens diuen, és lògic. L'operació continua avançant, les negociacions entre els dos clubs no s'aturen i s'espera que es resolgui en les properes hores. El fitxatge es podria tancar per una xifra propera als 55 milions milions d'euros i ja explicàvem ahir també que el Barça en demanava a mínim 50. I pel que fa a Rodri, les converses entre el Barça i el Manchester City són constants per formalitzar el traspàs. L'objectiu és tenir-ho tot ja prou enllestit com per evitar que Rodri s'incorpori vendre's a la disciplina del City. Però clar, com que tot va una mica a poc i bona lletra, doncs no es pot garantir que això sigui així.
0: No ens aturarem gaire en això, però només abans que ho comentàvem i us he frenat perquè ja volíeu parlar de l'encaix de Ferran a París, etc. Com el veieu? On el veieu? I si el veieu sent un jugador que entri de titular, o allà els titulars són en els partits grossos Dembélé, Barasquel i Adué, i a partir d'aquí tindrà els seus minuts a la Lliga Francesa i potser segons les circumstàncies en partits grossos puntuals, però amb un rol semblant al del Barça.
6: Jo crec que d'inici serà un rol semblant al del Barça. Jo crec que sabent el repartiment de minuts que fa Luis Enrique, aprofitant doncs, que la Liga li és molt menys exigent que la Champions, jo crec que Ferran tindrà moltes titularitats a la Lliga. Jo crec que jugarà més de la meitat de partits com a titular, almenys això és el que m'imagino, i que en canvi a la Champions doncs, tindrà un paper més secundari. Sí que crec que és un tipus de jugador que encaixa millor pel que vol Luis Enrique d'un davanter que Gonçalo Ramos. Crec que Gonçalo Ramos és un nou més fixe i que, en canvi, Ferran Torres és un jugador més mòbil, més d'anar a l'espai i que s'assembla una mica més al perfil que té per jugar de nou titular, que normalment és Dembélé. Dembélé és un jugador molt especial, però ja m'entenem el que vull dir. O sigui, crec que Ferran és un futbolista més mòbil i em sembla que té un perfil doncs, més proper als futbolistes que acostumen a jugar a la davantera del Paris Saint-Germain. O sigui, que jo crec que la partida titular no serà, però que depenent doncs, de les xifres que aporti i de com aprofiti els seus minuts a la Champions, on suposo que també algun partit de titular tindrà doncs, perquè el seu perfil doncs, sigui ideal per enfrontar cert tipus de defenses i tal, doncs que aquí ell aprofiti els seus minuts, que faci gols i que li posi difícil a Luis Enrique, però jo me l'imagino més titular d'inici a la Lliga Francesa i partint com a suplent a la Champions.
5: Jo crec que els motius, les raons que l'afició del Barça em fa la sensació que fan que aplaudeixi aquesta venda més del que jo crec anava a dir que haurien d'aplaudir cadascú que aplaudeixi el que vulgui, però que a mi em fa la sensació que després, segons com acabi el mercat, igual algú al mes de gener s'estan recordant de la venda de Ferran. Els motius pels quals jo crec que no és tan bona idea aquesta venda, és a dir, tenir un suplent o un futbolista de rotació, un jugador que t'acabi els partits, tot i no ser titular, un jugador que et pugui jugar de titular i la diferència de nivell respecte al teòric titular que té per davant no sigui molt, molt gran. Tot això que crec que necessita el Barça i que ho tenia en la figura de Ferran és el que busca precisament Luis Enrique amb la incorporació al Paris Saint-Germain. Mirava abans minuts, Gonçalo Ramos van ser uns 1.900 la temporada passada, 1.300, i Ferran al Barça va jugar uns 1.900. A mi em fa la sensació que va complir aquest rol d'un futbolista que com deia el Jaume, tingui molts minuts a la Lliga Francesa, però que després, quan el necessiti a la Champions, Gonçalo Ramos va jugar 11 partits, va tenir minuts a 11 partits, no era titular, però va entrar pràcticament tots els partits a la Champions, quan el necessiti, fins i tot si el vol com a titular, perquè té lesions, perquè el context de partit ho demane o perquè la fase lliga ara mateix és molt llarga i que al PSG se li ha complicat en les últimes temporades, la lògica diria que hauria d'arribar a l'última o les dues últimes jornades ja amb la feina gairebé feta, doncs que li pugui ser titular i que quan hagi de recórrer a ell a un partit de Champions el nivell no baixi molt respecte a les bèsties que té davant, que quan l'hagi de fer servir com a titular a l'Alicant li serveixi per emportar-se l'Alicant, perquè també és un objectiu, i és veritat que l'Alicant no és la Lliga Espanyola, però també és una competició força competitiva, valgui la redundància. Em sembla que aquest és el paper evident que jugarà, que a priori és suplent de les tres bèsties que té davant, però que el que vol Luis Enrique és que el gap entre titular i suplent, o entre jugador que inicia el partit i l'acabe, que és una cosa a la que cada vegada donen més importància als entrenadors, no sigui molt gran, i crec que és el que perd el Barça, segons com acabi reforçant el mercat de fitxatges, amb la sortida de Ferran.
2: No és que el Barça se l'hagués quedat. El Barça el volia renovar, l'únic que hem anat explicant la història aquests dies, el Barça volia renovar amb les seves condicions de club, estava disposat a fer una millora salarial, no una millora de ho explica la Marta 50 vegades
1: de crack,
2: aquí,
1: de crack, no.
2: No un contracte de davanter centre titular, però em dius, hosti, si el PSG fitxés a Harry Kane o a Haaland, tindrien un problema, a veure qui treus. Però el PSG ha fitxat a Ferran Torres, que ja dic, el Barça el volia renovar i hagués sigut un futbolista útil. Ell ha marxat pels motius que m'ha explicat. També jo entenc que ell estigui dolgut perquè ha sigut l'últim a la fila de les renovacions. S'anà renovant a tothom i amb ell no li proposaven. Uh-huh. I una mica, bueno, a veure què passa amb Lewandowski, ho puc entendre. Llavors, no comparteixo l'estratègia que ha seguit ell, però és un debat ja una mica obsolet, anirà al PSG. Llavors, és el que us deia, si el PSG fitxés a Harry Kane o Mbappé, parlem-ne, però fitxant a Ferran Torres, és que ho ha dit el Javi, per mi és un molt bon complement, perquè no et baixi, no hi hagi una gran diferència de nivell quan treguis una de les tres bèsties de dalt, però clar, és que aquest rol ja el tenia aquí. Jo no sé què li ha promès Luis Enrique, no sé quants milions li pagaran, però vas al PSG a tenir un rol, si no ens equivoquem, i de cop i volta ell asseu a Dembélé, molt similar al que haguessis pogut tenir aquí.
0: Després de l'estiu de la seva vida, en què ha estat com un actor de Hollywood voltant pels Estats Units, semblava que estigués presentant l'última pel·lícula que es projecta als cines. Hem de fer una pausa, però abans de fer la pausa, farem un viatge llampec a Madrid.

0: La sintonia la triada la Laia Biurrun, la nostra tècnica. Vull dir, escolta, a mi no em busqueu, jo aquí responsabilitat no en tinc, però escolta'm. Sintonia madrilenya. No, és cosa meva. Sintonia madrilenya. Suposo que no teníeu dubtes.
1: Cap.
2: Ni un.
0: Abans de la mitjanit, ràpidament, en el cas que, vaja, que Julián parlés amb Simeone, havíem d'esperar que hi hagués algun canvi. De moment, sembla que no, una conversa informal que s'ha produït, i llegim també el Puquí a Mundo Deportivo, que explica que la visió del Barça, després de la conversa entre el futbolista i l'entrenador, avui a Madrid, no és pas cap altra que hi ha d'haver una postura de força i el del futbolista ha de collar, perquè si no, no hi ha res a fer, perquè Simeone s'alinea amb la línia editorial del club, per dir-ho així. En 30 segons per cap, perquè abans de la mitjanit hem de fer la pausa. Capítol tancat? O espereu fins i tot que Julián faci aquest gest?
3: Jo, per personalitat de Julián, ja em va sorprendre molt el que va fer durant el Mundial. No crec que faci més, i ho entenc, em sembla absolutament lògic, perquè si fa més i li surt malament, té a la seva afició, que ja la té bastant en contra, aviam com el reben, però encara se la ficaria més en contra. Aquesta és una de les vies de solució. Em semblaria molt, molt difícil veure-la. L'altra via de solució seria Apolo, que de sobte el fons d'inversió que és propietari de l'Atlètic de Madrid digui, mira, jo al final aquest actiu fa que no em surti l'Excel, perquè si es devaluarà tant, perquè no rendirà fora, i Gilmarín i Cerezo, que us tragueu les vostres paraules i ja està, perquè el que importa és el negoci. Veurem, em sembla difícil. I l'altra via, que potser innocent de mi em sembla

0: Inspira profundament. Sent com a poc la tranquil·litat t'envaeix.
1: Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson Hybrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai.es.
2: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
3: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
4: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Fa dies que m'ha explicat que no em farà més. La cosa és que ell pugui tenir converses internes i tot plegat, però ja és més una cosa entre clubs. Si l'Atlètic de Madrid no es vol asseure a negociar, la bala que li queda al Barça, que comenta el Javi, és confiar en Apolo, però jo ho veig 97% impossible. Però és el mercat de fitxatges, pot canviar, tenim moltes sorpreses, però si me la fas la pregunta ara, la meva opinió és aquesta.
6: A tu te la faig ara, evidentment. Un minut i la mitjanit. Per cert, hi ha una cosa que encara ho fa més difícil, la lesió de Sorloth, que si s'està un mes de baixa també pot tenir influència en la permanència de Julián a Madrid i la no sortida cap a Barcelona, cap a algun altre lloc. Pot ser.
5: I una altra, que molt ràpid, que el temps també va en contra de l'Atlètic de Madrid. Si venen s'han de reforçar i els dies passen, no només pel Barça, també pels altres equips.
6: I això s'haurà de tancar aquesta setmana com a tard. Una pausa per la publicitat i tornem amb l'última mitja hora de Tu diràs. Escoltarem declaracions dels dos partits que hem estat seguint al principi del programa. Pentinarem una mica més l'actualitat del Barça i per parlar de pentinats no l'entrevistarem, per desgràcia, però Pep Chavarría, un tio amb una cabellera frondosa, ben cuidada, avui és notícia i farem una mica de perfil de Pep Chavarría, jugador de Figueres i fitxatge avui del Chelsea.

0: 12:02, enquesta ràpida a l'estudi 1 de RAC1. A favor dels Strokes, Marta Ramon?
1: Home, i tant, evidentment, però és que la pregunta ofèn.
0: A favor dels Strokes, Albert Nadal?
2: A favor de Bad Bunny.
1: Mare meva.
0: A favor dels Strokes, Jaume Naveira?
3: 100%. A favor? Perdó, al 200%.
0: Com, mira, com Jordi Mestre.
4: És increïble el poder que tenim al cap.
0: Sí, això... No, però no ve d'aquí, eh? No és per aquell dia, eh? Vull dir, si no, no treballaríem de periodistes esportius si els tinguéssim una mica millor. A favor dels Strokes, Javi?
5: A favor d'ofendre a Marta Ramon, no.
1: Mare meva.
0: Llavors, a favor de qui?
5: D'Albert Nadal amb Bad Bunny.
1: Ara... Però a veure, un moment, jo també puc escoltar Bad Bunny.
5: Sí, jo sóc molt eclèctic, sí,
1: jo puc, depèn del dia, puc escoltar Strokes tot el dia i l'endemà escoltar tot el dia Bad Bunny i Karol G, per exemple.
0: Saps que, em desempataràs, eh?
1: Strokes no, eh?
0: Saps que em desempataràs?
6: Per mi és un sí.
0: Moment, eh? Obre el micròfon a en Rubén, Laia, sisplau. Aviam, a favor dels Strokes o no?
6: A favor.
0: A favor.
5: És més, et diré la meva teoria. Música que pot servir com a cortineta a un programa de ràdio que podria sonar a una botiga de roba mentre et canvies, és música que no serveix per res.
0: Perfecte, doncs ja està.
1: Però com pot ser? Com
3: que, no. Com... O sigui, a mi m'està semblant ofensiva.
0: No, no.
3: No podem fer fora l'estudi i
1: Estreu,
5: truca al Ballús
0: i
1: tindràs
0: un altre sí. Al Quim Salvador no li preguntaré perquè em dirà que està a favor de Sang Traït.
7: Entra. Estreu, sí. Bad Bunny, no.
0: Bé, perfecte.
7: Per favor.
0: Jo una mica de Bad Bunny no et diré que no, però Strokes és...
1: Però clar, comparar Strokes amb Bad Bunny és com correcte. Comparar, no sé, el caviar amb les hamburgueses gourmet. També m'agraden les hamburgueses gourmet.
3: Molt bé, m'agrada molt això. Absolutament d'acord.
1: El caviar és un altre nivell.
3: Absolutament, Bad Bunny és absolut caviar.
4: Són dos tipus de caviar, si vols, però...
0: Bé, doncs ja està, aquí ho deixarem perquè ja ho dic ara...
1: Hem de fer un programa sobre música.
0: No, sí, això està bé, farem un podcast a RAC1 la temporada que ve, jo crec que acabem de trobar el moment i farem un podcast de música.
5: El que no em convidareu, no?
0: Strokes.sí, Strokes.no.
3: Si depèn de mi, jo no et convido, tu.
0: A RAC1, Strokes.sí, Strokes.no. I vinga.
3: A RAC2, més bé, jo crec.
0: Bé, aviam, no vendrem mal. Rubén,

0: Fa una estona que hem sentit Mourinho, això és notícia perquè parla molt poc, de moment, des que va tornar a la banqueta del Madrid, després del 0-1 del Madrid.
1: No cridem al mal temps.
0: Va, ja arribarà, no cal que el cridis, que arribarà. Després del 0-1 del Madrid al camp del Depor, el Teresa Herrera.
2: Sí, t'he de dir que l'hem tornat a escoltar als mitjans del club, o sigui que ha seguit la mateixa línia que els últims amistosos. El tècnic portuguès ha elogiat el partit dels seus futbolistes, que avui no han estat molt efectius de cara a porteria, però han sabut mantenir el resultat.
3: Partido serio contra un equipo que obviamente vuelve a la liga y ellos han metido todo, nos han obligado a jugar serio, un partido complicado, difícil, y una cosa que me gusta es que en un partido de esta dificultad y con tantos cambios, el equipo ha jugado por un resultado y tendremos muchos partidos como este en la liga, principalmente fuera de casa, donde no eres capaz de matar el partido y cuando lo matas ganas igual, ganas 1-0 como ganamos.
2: Mourinho també ha afirmat que poc a poc el seu equip va millorant.
3: Yo pienso que está progresando en todo, pero obviamente la dificultad de los partidos, como hemos organizado, va creciendo, ¿no? Y muy bien venir aquí con este ambiente, con un equipo que sabemos cómo son estos torneos de verano, vale lo que vale. Para el equipo de la casa, la tradición, la cultura, ellos creen su copa. Y competir de este modo es un entrenamiento muy bueno para nosotros.
2: També ha parlat l'únic golejador del partit, Brahim, que ha afirmat que està molt content amb els primers dies a les ordres de José Mourinho.
4: Muy bien, llegamos hace una semana, tanto Vini, Bernardo y yo, y la verdad que me estoy sintiendo bien, poco a poco trabajando mucho mejor, súper contento con el míster, con todo el staff, con los compañeros, la verdad que creo que va a ser un año muy bonito y nos espera un año muy bueno, emocionante.
2: El Madrid tornarà a jugar un altre amistós diumenge, recordem que no jugarà aquest cap de setmana, la primera jornada de Lliga, serà contra el Schalke 04 a Alemanya a les 5 de la tarda.
0: Què he de dir, Ibrahim, no? Que està molt content amb Mourinho, evidentment, perquè si no...
2: Vull si vol
0: dir,
2: continuar jugant.
0: Si vol continuar vestit de blanc, com digui una altra cosa, ho té malament. Gràcies, Rubén, fins ara.
2: Fins ara.
0: El Rubén que cedirà la cadira al Pau Bombardó quan comenci el partit de tennis. Ell és l'home tennis de l'estiu a RAC1. De moment no plou a Montreal i podrà jugar a Rafa Hoddar, perquè és matemàtic, juga a Hoddar, ho segueix en Pau a l'estudi i plou, però de moment sembla que s'aguanta prou la temperatura, tot i que el nostre meteoman Quim Salvador diu que hi ha núvols a l'horitzó, eh?
5: No és que ho digui jo, és que es veu per el televisor que s'està tapant.
6: Això fan els pagesos del meu poble, eh? Miren el cel, mouen la mà i l'encerten, eh? No sé si el Quim té el poder, però els pagesos d'Arbe que el tenen.
1: Segons el vol dels ocells, molt bé, es pot això, dir ja. Si
5: quan s'acabi l'escalfament, ja veuràs, ruixadet.
0: Ja veuràs, entrarà el bombardó i plourà. Hola, Pau, bona nit.
7: Què tal? Bona nit.
0: De seguida en parlem, que comença aquest partit. Semifinals, oi?
7: Semifinals d'aquest Masters 1000 de Montreal. Quim, tens raó, perquè hi ha previsió. Veus? Hi ha previsió de pluja per just a l'hora del partit. Per tant, pot ser que d'un moment a l'altre plogui.
0: Nakashima Hoddar. Nakashima Hoddar, a Montreal. Escoltem també protagonistes de la Supercopa d'Europa, Quim Luis Enrique.
5: Sí, sentirem l'entrenador asturià parlant pel directe del YouTube del PSG després del partit, són els que l'han tingut primer, i Luis Enrique, molt content, el sentirem primer cantant una miqueta i després destacant el mèrit d'haver guanyat aquesta final, diu, sense haver-la preparat. No és ben bé així, perquè algun entrenament han fet, però sí que és veritat que 8 futbolistes li van arribar dilluns, que són Zaire Emery, Barcola, Dembélé, Doué, Lucas Hernández, Achraf, Fabián Ruiz i Digne. D'aquests només s'han quedat sense jugar Barcola i Digne, la resta sí que han jugat. De fet, Zaire Emery, Achraf i Doué han estat titulars i Doué ha fet el primer gol, i Dembélé, Lucas i Fabián Ruiz han entrat a la segona part. Luis Enrique Martínez, campió una altra vegada de la Supercopa d'Europa.
8: És veritat, és una sensació diferent, és difícil, perquè no ens hem preparat bé. És impossible fer-ho. Els jugadors necessiten descans, tenir dies lliures amb les seves famílies, però cada vegada traiem el millor del PSG, gràcies a la connexió entre jugadors i aficionats. Crec que avui hem demostrat que, tot i fer molts errors i faltant encara moltes coses, som l'equip de sempre.
9: Que no som l'equip de Tuyo.
5: Luis Enrique, que ha reconegut també el bon partit de l'Aston Villa, us destacava que era en directe al YouTube del PSG, allà a peu de camp, però no crec que la sala de premsa hagi cantat.
6: No, no ho heu doblat, això.
5: Ni m'imagino.
6: Aquesta part no...
5: m'imagino no el personatge cantant en una roda de premsa, però en un ambient més distès.
0: Jo crec que el Carlos Roger, que és qui l'ha doblat, canta bé, però Luis Enrique canta millor, i per això hem deixat el valor de l'original. En tot cas, si en algun moment, Quim, sabéssim que la roda de premsa o el que sigui, hi ha alguna comunicació que relaciona Ferran amb el PSG o el que sigui, encara tenim 20 minuts de programa pel cap baix, doncs ho abocarem a l'antena, i si no, ja ho sentirem a dir.
5: Estarem amatents.
0: Estarem amatents, molt bé, perfecte, gràcies, Quim. Abans de canviar de tema, molt sensat el comentari d'en Quim, com sempre. Abans de tancar la carpeta del Barça i d'anar cap a Londres, quan jo faig el programa s'ha d'anar cap a Londres, evidentment, Marta, alguns noms de l'actualitat blaugrana, per exemple, Koundé, ens ha sorprès que hi hagués la presència del seu representant avui a la ciutat esportiva.
1: Sí, Jonathan Kebe, l'han caçat els companys de Gigantes. Pel que ens diuen des del club, Koundé no ha demanat sortir, però si algú ho demana, com per exemple ha fet Ferran, s'estudiarà, insistim, però que no és el cas pel que ens asseguren a dia d'avui en la carpeta de Koundé. No ha demanat sortir Koundé, almenys això és el que ens diuen des del club. El Barça saben perfectament, això sí, que hi ha més d'un club que segueix de prop la seva situació. Les últimes setmanes han sonat com a pretendents per Koundé Arsenal, Bayern de Múnich, Tottenham, Liverpool o Manchester City. Koundé va renovar fa un any, fins al 2030, i recordem que va aterrar al club l'estiu del 2022.
0: Això pel que fa a Koundé, però avui... Allora, vaja, com aquells vodevils que s'obren les portes i es tanquen i van entrant i surtin gent.
1: Sí, aquests dies la ciutat esportiva és una mica així.
0: Correcte, els representants de Marc Bernal.
1: Sí, també hi han anat. La intenció és buscar una millora del seu contracte, tot i que pel que sabem a RAC1 la idea de la direcció esportiva és que això no sigui imminent, perquè ja van adequar-li les condicions fa un any, signant fins al 2030. En tot cas, la confiança del Barça en Marc Bernal no està en qüestió ni molt menys.
0: I l'últim nom, el del porter Yacobashvili.
1: Sí, que marxarà traspassat a l'Almeria amb opció de recompra per al Barça. Ja tindrà Pimi d'entrenador. Iaco, que ara té 20 anys, havia jugat com a cedit aquesta última temporada a l'Andorra. La porteria, per tant, queda amb Joan, amb Tec i amb Eder Aller i Iker Rodríguez alternant-se com a tercera peça de la porteria.
0: Ha començat el partit a Montreal, al Quebec, o encara no, Pau?
7: Encara no. Està...
0: Estan esperant que plogui.
7: Està... Exacte, sí, és això. Està a punt de començar, per això ja estan els jugadors col·locats a la pista, que van de fer els últims escalfaments previs a aquesta semifinal.
0: Perfecte, doncs ho anirem seguint en la mesura que puguem, dins del Tu diràs, que ara sí se'n va cap a Londres.

0: it's a dream. It's one of the best clubs in the world, and today is one of the best days of my life.
1: És la veu de Pep Chavarría, un jugador català, figuerenc, que avui ha confirmat el que fa dies que ens ensumàvem tots plegats, el fitxatge pel Chelsea, format al Figueres amb un pas clau decisiu per l'Olot i que ara fa el salt a un club de la talla del Chelsea. Hola, Pau Bonastre, bona nit.
2: Hola, Miquel, bona nit.
1: És un moviment que ens ha cridat l'atenció i hem volgut conèixer a fons la figura d'aquest lateral esquerre.
2: Sí, perquè tu ara ja ho apuntaves, ha tingut una trajectòria meteòrica. Es va formar al Figueres amb 18 anys, va debutar amb el primer equip figuerenc i una dècada després, amb 28 anys, debutarà a la Premier. Entremig, dues temporades a l'Olot a segona B, tres a segona amb el Saragossa i quatre amb el Rayo Vallecano a primera, on també ha jugat Conference League, el club que ara l'ha traspassat per uns 19 milions més 3 en variables al Chelsea i signa per 5 temporades. Per arribar fins a aquest punt ens hem de remuntar a quan destacarà acaba a tercera divisió amb el Figueres i quan l'Olot el va fitxar per segona B el 2018. Qui el va descobrir va ser Sergi Raset, llavors director esportiu del club de la Garrotxa. N'ha parlat de RAC1.
3: I doncs el veiem en molt bones condicions, una molt bona cama esquerra, un jugador molt ràpid, amb molt recorregut, que arribava amb molta facilitat de línia de fons, que tenia bona centrada, que tenia bon colpeig, i l'única mancança és que a nivell defensiu, doncs a vegades patia pilotes a l'esquena, no? Aleshores vaig pensar que si era capaç, si era un jugador intel·ligent i era capaç d'adquirir aquests fonaments defensius, ostres, hi havia era un lateral amb molt de potencial.
2: Tenia mancances, però les va acabar resolent. I llavors va fer-se amb la titularitat. Dues temporades a segona B amb un rendiment molt i molt destacat. Com a lateral esquerre, tot i que el Figueres havia jugat també de migcampista. De fet, quan l'havien anat a veure els d'Olot, l'havien vist jugar com a migcampista. A Olot li veien, però, potencial al carril, malgrat que inicialment, a més, aterrava com a suplent. L'entrenador del moment era Raúl Garrido.
4: Le ayudamos en esas dificultades que en principio tenía y bueno, pues la evolución fue muy rápida. Él pasó, pues ya te digo, de tener esas carencias a en poco tiempo pues ser muy, muy completo. Y en principio venía, ya te digo, en un papel secundario y bueno, pues en muy pocos partidos adquirió el rol de protagonista principal.
2: Un cop completat el primer any a Olot, va rebre propostes de clubs importants per marxar. Ell tenia la temptació de fer-ho, però Raset i Garrido el van convèncer, els hi va costar, però van aconseguir, perquè complís l'any que li quedava de contracte, que això l'ajudaria pel futur.
4: Quizá no era el momento para dar el paso, porque si lo hubiera dado en ese momento, pues probablemente se hubiera equivocado. Esa visión que tenía, esa mirada que, pues, de aceptar los consejos que le damos y de humildad y de ver que bueno, pues que posiblemente todavía no estaba capacitado para dar el salto, pues bueno, ayudó a que todo fuera mejor luego en la segunda temporada y de posibilitar a que pues el Real Zaragoza lo fitxara.
2: Els va fer cas i, efectivament, li va anar bé després 3 anys al Saragossa i coincideix en aquesta línia el director esportiu de llavors, Sergi Raset, diu que Chavarría és un futbolista que, efectivament, escolta els consells.
3: Un jugador que va escoltar, que va agafar els conceptes, que quan li explicaves coses ell escoltava, ho intentava transmetre i, ostres, veia que escoltava i que tenia moltes ganes d'aprendre, no? I això també és molt important. Un jugador que era un tio humil i això també jo crec que el va ajudar a créixer com a persona, no? De ser més madur, d'anar assimilant aquests conceptes que amb ell segurament li mancaven.
2: Ens explicaven aquesta tarda en declaracions a RAC1 tots dos que llavors ja se li veien maneres de potencial pel futbol professional, però en aquell moment, lògicament, era difícil d'imaginar-se'l en un club com el Chelsea, un moviment que, més enllà de la trajectòria futbolística, també té un impacte per dos clubs de casa nostra, un d'ells és l'Olot, l'altre el Figueres. En treuen un bon pessic d'aquest traspàs a causa del mecanisme de solidaritat de la FIFA. Quan hi ha un traspàs internacional, els clubs de formació, és a dir, on han jugat els futbolistes entre els 12 i els 23 anys, perceben un petit percentatge de l'operació. Com que es parla d'uns 19 milions fixos més 3 en variables, el Figueres rebrà uns 500.000 euros, potser una mica menys, entre 400 i 500, i l'Olot uns 200.000, segons les estimacions que fan els mateixos clubs. A Figueres han rebut aquesta notícia, lògicament, amb alegria, i saben que tindrà un impacte en totes les àrees del club, tant social com esportiva. Dani Sales, el president de la Unió Esportiva Figueres.
5: A nivell de pressupost global del club, en tots els aspectes, potser estaríem parlant del pressupost d'un any, no? Tenir una mica de seny i fer unes coses amb seny i raonables, vull dir, no, poc a poc, pues, fer inversions amb el que deia, no?, amb els projectes que tinguem previstos i bueno, que tothom en pugui disfrutar.
2: Estan pendents encara de saber les quantitats exactes del traspàs, perquè això pot variar força la quantitat que ells percebran, però, vaja, estaríem parlant d'això, de 400-500.000 euros, i també pendents de quan els arribaran els diners, creuen que encara falta un temps.
1: Avui, a mi em sembla que és una de les històries més boniques que es pot explicar al món del futbol, no? És a dir, és una mica com allò quan surt el número de la loteria i diu, ostres, algú que li feia molta falta. Clar, això és un paio que des dels 18 anys està jugant al Figueres, després passa per l'Olot, pel Saragossa, pel Rayo, i d'aquí va al Chelsea, i que no era un supertalent, vull dir, no era un jugador exquisit, sinó que és un tio que s'ho ha pencat. I hosti, que ara arribis al Chelsea amb 28 anys i que els teus clubs, a més, percebin aquests calés, que és com si tu poguessis guanyar tan bon sou que poguessis donar-ho a casa als pares, als germans. Vaja, és que em sembla una història espectacular.
6: I parla molt bé del futbol català, de les pedreres del futbol català, no? De que tots coneixem la del Barça i l'Espanyol, però ara ho deies tu, no? És una història que fas el salt a l'elit, a un Premier, sense haver passat per un dels clubs grans, i és com el típic missatge, no? No vull entrar en una espiral d'història de superació, enteneu-me, però vull dir que si t'ocorres tens un punt de sort, perquè també en el món del futbol molts xavals poden arribar a debutar, lo difícil és aconseguir establir-te, però que si creus, vas fent la teva feina i tal, i estàs en un club modest com el Rayo, però que ha tingut un entrenador que ha fet bé les coses, a més el Rayo, la mare com està Vallecas i la història que té el Rayo i la governança del Rayo, i que es pugui, en el futbol d'avui en dia, que un club com el Chelsea, perquè hi ha scouters per tota Europa, te pugui venir a picar la porta, i llavors l'altra partida, que és que a mi em fa especial il·lusió, no?, aquest mecanisme de solidaritat de la FIFA, que és una eina que està molt bé...
1: Infantino president.
6: No anava per aquí,
1: Perdó.
6: Home. No, però que llavors el Figueres i l'Olot, tu has fet un paral·lelisme molt, molt ben tirat, que és t'ha tocat la loteria. Però està bé, saps?, perquè té un mèrit, ni que faci 15 anys té un mèrit que tu, aquell futbolista l'hagis format tu. Hi ha entrenadors que l'han tingut, que l'han aconsellat al seu moment, i ara reps una recompensa que podran invertir a millorar la gespa, a millorar la plantilla, a millorar els salaris dels treballadors, ni que no siguin futbolistes, saps? És una història molt maca, tu ho has dit.
7: Sí, i per la carrera de qualsevol jugador, doncs jo crec que passar per una gran pedrera, o per la pedrera almenys d'un equip de primera divisió, doncs sempre et dona més valor, o fa que estiguis més al radar, o sigui que per això Chavarría ha hagut de treballar-s'ho segurament durant més temps, i ara arriba un Chelsea en una situació on jo crec que sí que ha estat per ell una bona decisió anar al Chelsea, sí. Perquè hi ha molts jugadors joves que marxen allà sabent que cobraran molts diners i que, escolta, si potser ho fan molt bé i li guanyen la posició a altres 4 o 5 jugadors que estan a la seva posició, doncs igual, escolta, s'estableixen allà, però no és gaire segur, no? En canvi, escolta, Chavarría arriba després que marxi l'indiscutible lateral esquerre, que és Cucurella, i amb jugadors que estan molt més verds que ell. O sigui, ara estava mirant la plantilla del Chelsea, els dos jugadors que són laterals esquerres que estan a la plantilla són jugadors molt joves. O sigui, un és de la cantera del Chelsea, l'altre és un jugador que acaben de fitxar del Corinthians, i ja si mires a la resta de la plantilla, doncs sí, potser Palestra, que han gastat molts diners per ell, podria fer-te algun dia, no?, la funció de lateral esquerra, però és lateral dret, i Valentín Barco, que també l'han fitxat aquest estiu, doncs jo crec que ja ha passat, no?, aquesta fase de jugar a lateral esquerra, i ara és més un migcampista. O sigui,
1: I
7: crec
1: Xavi
7: que
1: Alonso.
7: Sí, Xavi Alonso. Clar, i Xavi Alonso, entrenador. Sí, sí,
6: és un fitxatge coherent, perquè és un perfil molt similar al de Cucurella, vull dir.
8: Sí, a mi sobretot, pensant més en la perspectiva club, demostra que molts cops no és així, perquè a vegades sents el club X va per tal jugador i per tal jugador, i dius, no tenen res a veure un amb l'altre i van a complir, i es volen signar en teoria per la mateixa posició. En canvi,
7: Pep Chavarría és un futbolista similar a Cucurella en quant a característiques futbolístiques, per tant, a Stamford Bridge ja han vist un futbolista així, han vist un lateral així, a partir, com deia el Jaume, que parteix amb l'avantatge de ser dels jugadors que són lateral esquerre ara mateix a l'equip, probablement el que el dia 1 serà titular, i de tenir un entrenador que aposte per un futbol o que creia, no creiem, no, perquè l'hem vist fer el Leverkusen, tot i que el Madrid no ho va poder fer, però apostarà per un futbol que crec que s'adapte de força bé les característiques de Pep Chavarría.
2: I és la prova, quan sovint parlem dels jugadors del Barça, del camí que segueixen des de la Masia per arribar fins al primer equip, és la prova que cada jugador té el seu procés per arribar a un club de màxim nivell, en aquest cas com el Chelsea, malgrat que enguany no disputi competició europea, però no deixa de ser un dels grans d'Europa, és la prova que ell, amb 28 anys, arriba al Chelsea i també que en moments clau hagi estat ben assessorat. Ens en parlaven aquesta tarda, la primera temporada a l'Olot, a segona B, ho fa molt bé. Ell té la temptació de marxar quan li arriben filials d'equips de primera divisió, però allà li diuen, escolta, queda't un any més aquí, si tens aquest bon rendiment, continues jugant bé, propostes no te'n faltaran després, i aquest punt de cocció que ara et falta el pots tenir aquí a la Garrotxa.
6: Això ho fa el Barça amb els cedits, els hi aconsella o els convida que quan volen sortir cedits de juvenil o filial intentin primer clubs tipus Olot de proximitat i llavors que intenti ser dins del radar d'estat espanyol. O sigui, posa més traves el Barça que sortir cedit cap a l'estranger, per exemple. Vull dir que són decisions que es fan amb els joves i que tenen una coherència i un sentit.
1: I si algú es pregunta, que segurament algú s'ho pregunta, i no ara, sinó fa temporades, per què Pep Chavarría no ha jugat al Girona, doncs perquè primer no el veien gaire com un jugador, diguem-ne, que útil, i que quan van voler-lo anar a buscar, perquè no li acabava de rutllar les coses a Vallecas, perquè al principi hi ha Fran García i no juga gaire, doncs llavors el jugador a Madrid li diuen espera't que tindràs la teva oportunitat. Ell, amb el capteniment que deia abans en Pau i sense l'impuls de voler marxar perquè tenia pocs minuts, es queda a Madrid, i llavors allà és quan, com diria Figa Flowers, ho peta, i a partir d'aquí el jugador es queda...
6: L'enquesta de Figa Flowers, sí, o no?
1: No la faré, però molt abans, Figa Flowers, que Bad Bunny i Bad Bunny,
6: bueno.
1: I Tigretón. Però vaja, que per això no va jugar Pep Chavarría al Girona, que és un jugador que podria haver-hi jugat perfectament, i a més a Girona l'afició se sent òrfana de referents de proximitat. Però vaja, hem traçat molt bé amb en Pau el perfil del jugador per entendre aquest creixement i aquesta progressió que el porten ara mateix a jugar a un dels clubs més grans del futbol europeu i, en conseqüència, del futbol mundial. Us demano, sisplau, un aplaudiment ara per saludar la propera protagonista del Tu Diràs, que és una persona que de tant en tant treballa però que fa vacances sovint. Clara Rodergas, benvolguda, com estàs?
9: A sobre.
1: Bravo! Bravo.
9: Bona nit. No esperava menys de tu, Miquel.
1: Què diu, na Clara, com estàs?
9: Tornant a poc a poc. Avui tornant a poc a poquet, home, més de 3 setmanes s'ha de fer amb calma, això.
1: Et dignaràs a passar per la ràdio demà o no?
9: Sí, demà em veuràs, no pateixis, demà no podrem fer ja...
1: No.
9: Tenia permís.
1: Sí, bueno, com Ferran Torres i Hansi Flick. A veure, Clara, que avui has anat al Johan, no a veure l'eclipsi amb les ulleres, no sé si l'has vist, no. Si tenies ulleres d'aquelles que han repartit.
9: Sí. Sí, nosaltres també en tenien, d'ulleres. He de dir que a mi no em cridava molt això de l'eclipsi, però m'han convençut per anar a treure el cap un moment i he mirat un momentet a veure com estava allò, i sí que era encara potser en les 8 o quedaven 10 minutes per les 8, tampoc no he vist molt, però m'he quedat mirant el partit, que tampoc no ha estat un partidàs, avui mig gas.
1: Sí, exacte. Què podem sentir de les protagonistes després de la victòria del Barça per 3-1 contra el Montpellier, Clara?
9: Sí, en aquest primer amistós de la pretemporada, després d'uns dies de treball a Andorra i també a la ciutat esportiva, 3-1 amb gols en pròpia porteria, un altre de Pina i un de Maissa, en aquesta nova era, sense Alèxia, sense Salma, una Batlle, amb Api León, però amb aquest Barça que ve de guanyar-ho tot, doncs una de les jugadores que pot guanyar més pes, i més això que és de les joves, que és Vicky López, parlava doncs una mixta de les sensacions i també de l'ambició que té l'equip per aquest any.
10: Bien, yo creo que son buenas, estamos trabajando mucho, duro pero muy bien, así que a seguir por la línea. Igual que las temporadas pasadas, al final sabemos el escudo que llevamos, que vamos a luchar siempre por todos los títulos, este año son 5, así que iremos a por los 5.
9: seny, perquè hi ha també aquest Mundial de Clubs que es va inventar fa ben poquet. Avui, com diem, sense aquestes jugadores que han estat importants els últims anys, però amb debuts. Avui, per exemple, debut de Van Asten, aquesta central neerlandesa que, la veritat, bones sensacions en aquest primer amistós. També ha debutat Caroline, el fitxatge més car de la història del club, i sí, que ha tingut pocs minutets. No hem pogut veure gaire d'ella perquè ha entrenat menys que les companyes i tampoc no l'hem vist gaires minutets. I Martina, que tornava de l'Everton, de la sessió, també ha jugat. En canvi, no hem vist a McKinney, la portera que ha fitxat al Barça aquesta temporada. Opinió de Vicky sobre els fitxatges.
10: No, muy bien, los fichajes vienen a aportar y se está notando, se están integrando bien, necesitarán pues su tiempo de adaptación, pero contentas porque estén aquí y bueno, las que suben ya se ve, creo que tienen mucha personalidad, al final es lo que tiene la Masía.
9: Hi havia moltes joves, perquè a més també hi ha altres que no hi són, perquè Sara Jordi, Aixa i Carla Julià estan amb la selecció espanyola sub-20 preparant el Mundial, i avui també eren baixa, a part d'Alexandre, que es va lesionar, recordem, de gravetat al febrer al genoll, Quica Nazaret, i que estarà 4 setmanes de baixa, ni Aitana Bonmatí, que té unes molestes al turmell. Totes elles però estaven veient el partit. També Rafinha, el jugador del primer equip sí, masculí, no s'ha perdut el partit, però tampoc s'ha volgut perdre l'eclipsi. També s'han escapat quan han pogut, en el moment del punt àlgid, a quarts de nou, dos quarts de nou aproximadament, han desaparegut de la zona de la llotja per anar a intentar veure el que podien des de la zona de la tribuna. I mira, Gemma Font, la portera, segona portera del Barça, que avui ha estat titular, també parlava una mica del que ha estat jugant amb aquest eclipsi.
11: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
9: El Barça que dissabte juga amistós contra el Manchester City i la setmana que ve, divendres 21, presentació oficial a casa al Gamper contra el Brighton, un altre equip anglès, abans de debutar la setmana següent en Lliga contra el Costa d'Eje. El cap de setmana del 29-30, de fet, el Barça jugarà el dia 30.
1: Contra el Brighton Hove Albion, que serà el sí, visitant, el Johan Cruyff sense eclipsi, però hi haurà partit també, o eclipse, segons com es miri. Clara, gràcies, t'espero demà.
9: Sí,
1: demà,
9: sí, demà tindràs.
1: Molt bé, una abraçada i vinga, un petonet i fins demà.
9: Adéu, descanseu.
1: Descansem d'aquí poc, perquè acabem el programa, t'acomiado els tertulians. Tenis, ens actualitzarem i marxarem, que ja toca. Abans, les imatges que veig al web de Mundo Deportivo del final del partit del Màlaga amb el Fulham valen prou la pena, perquè han expulsat Arbeloa per protestar a l'àrbitre Ortiz Arias, que continua amb el bigoti nostàlgic que tenia la temporada passada, no se l'ha afaitat.
7: Constitucionalista, no, el bigoti?
1: Sí, sí, del Tribunal Suprem.
12: Molt bé.
1: I continua amb el bigoti. Ha expulsat Arbeloa, els jugadors del Fulham marxen del camp, i hi ha un jugador del Màlaga que agafa la pilota, com que per empat havien de picar penals per decidir qui guanyava el trofeu Costa del Sol, planta la pilota a porta buida, marca el penal i tots els jugadors del Màlaga s'abracen com si fos el gol que els dona un títol. És un final realment còmic que només pot passar en trofeus d'estiu i segurament en segons quins llocs. Que tenen gràcia, vull dir. Ha tingut gràcia la reacció del Màlaga, trobo, al final. Dos quarts d'una, haurem d'anar acabant, hem d'acomiadar els tertulians i hem d'esbandir algun contingut encara. O sigui que gràcies, Albert Nadal, que vagi bé l'skincare i els pròxims dies ens veiem.
6: Ens veiem aviat.
12: Skincare.
6: Gràcies, tu. Sí, sí, sí, l'he explicat aquest
1: dia. Sí, l'he explicat en antena,
6: Que ara, quan em llevo i abans d'anar a dormir, una mica de això, skincare, bàsicament, de rentar-se la cara, una cremeta.
1: Sí, mentre sona Bad Bunny.
6: De l'edat, amb això, els
1: això,
6: de
1: això ho parlaran aquí fora ara, perquè si no acabarem a la una. Va dir que sí a l'skincare.
7: Sí,
1: exacte. Lo Javi va dir també. Gràcies, Javi Muñoz.
7: Un plaer, com sempre.
1: Jaume Naveira.
7: Vinga.
1: Gràcies.
7: A fer l'skincare també.
1: Vinga, titan, que vagi bé. Dos quarts d'una. Gràcies, Marta Ramon. Bona nit.
12: Fins demà, bona nit.
1: Bona nit, Pau Bonastre.
7: Bona nit.
1: És que eren molta gent avui, Només quedarà un bombardó ara, després de la publicitat. Ja veureu.
13: RAC 1. A l'estiu, la primera pedra del cap de setmana també la posem nosaltres. I, a més, ampliem horari.
14: Repassem en aquestes seccions cases d'ànimes doncs una mica esbojarrades i, en aquest cas, parlem de cases de cine on et pots allotjar sense anar gaire lluny en aquesta ocasió.
15: Qui no ha somiat mai en viure un amor d'estiu, no?
14: Sí, sí, sí.
15: Per Plató, l'amor és el desig de posar-hi el bé per sempre.
13: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, la primera pedra, amb Noemí i Polls.
16: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
13: RAC 1. Tots som un milió.

0: Passen gairebé 5 minuts de 2:15, recta molt final, finalíssima, del tu diràs. Aviam, abans d'actualitzar el tennis, Rubén, l'Espanyol ha presentat avui el quart fitxatge en el que va de temporada, Unai Núñez, que evidentment reforça la defensa.
1: Sí, el central basc arriba en forma de cessió fins a final de temporada, procedent del Celta de Vigo. És un dels jugadors amb més experiència a primera divisió de tota la plantilla i assegura que arriba per ajudar l'equip a complir els seus objectius.
2: Con la trayectoria que habéis dicho vosotros que tengo, pues yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes, pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
1: Núñez és la quarta incorporació de l'Espanyol, com deies, després de les d'Àlex Calatrava, Quinsley Hartman i Gabriel Moscardo. Ara caldrà veure com afronta aquestes últimes setmanes de mercat Monchi, que també ha parlat avui, ha explicat que té assenyalades quines són les pròximes incorporacions, però el límit salarial és un factor que està frenant les arribades.
3: Hay una normativa que hay que cumplir, que es el límite salarial, y estamos trabajando con todos esos parámetros. A mí me hubiera gustado tener esos dos, tres jugadores ya aquí, pero también entiendo que el mercado te marca unas directrices y esas tienes que seguir, ¿no? Los jugadores están señalados, pero a día de hoy no se dan las circunstancias deportivas o económicas para poder dar el paso definitivo.
1: Monchi també ha afirmat que millorar la desena posició aconseguida la temporada passada ja seria un bon resultat. I un últim apunt, perquè l'Espanyol femení s'ha imposat aquest matí per 2-0 a l'Europa, el segon amistós de pretemporada, amb gols de Fuenetia Brown i Anna Marcos.
0: Perfecte, Rubén, un plaer, com sempre.
1: Fins ara, bona nit.
0: Ens veurem aviat, no?
1: Sí, sí, segur.
0: Perfecte. Doncs vinga, d'això es tracta, de recuperar el talent. A veure, Pau Bombardó, com va el talent madrileny del tennis a la pista de Montreal?
4: Doncs mira, anem ja pel cinquè joc d'aquest primer set. De moment amb empat a dos, per tant, màxima igualtat en aquesta semifinal del Masters 1000 de Montreal. Però un Hodder que t'he de dir que està patint força en aquest primer tram de partit. Nakashima és molt contundent en els seus serveis. De fet, ara en el seu joc que està servint ara ha tornat a col·locar un 40-0. Ha perdut molts pocs punts en aquest servei de Nakashima, però Hodder que està patint en el seu servei, precisament, perquè inclús ha tingut diverses boles de break en contra que finalment el madrileny ha aconseguit salvar, però en qualsevol cas segueix la igualtat en el marcador en aquest primer set, com dèiem, amb empat a dos. Nakashima ara que té un punt per fer el 3-2, ho fa ara mateix, per tant Hodder que tindrà el servei per continuar amb l'empat.
0: No plou, o sigui que això
4: no
0: és bona notícia.
4: De moment,
0: però vaja, estant tu en antena i jugant Hodder, llavors és un miracle que no hagi plogut.
4: Ara jo ja marxo, per tant
0: el que passi a partir d'ara ja no té cap valor.
4: Exacte.
0: De tant vagis que si hi ha alguna novetat ja l'actualitzarem, i si no marxarem plegats de l'estudi, que és el que fem gairebé cada dia.
4: Sí.
0: Passen 9 minuts de 2:15, anem acabant, últim minut. Carlos Roger, bona nit.
5: Bona nit.
0: Procedeixi, sisplau.
5: El València ha perdut aquesta tarda per 0-1 contra el Terol de Primera Federació. Edu Gallardo ha fet l'únic gol del partit pels aragonesos. Per la seva banda, l'equip de Carlos Corberán torna a jugar demà a 8:15 del vespre contra l'Hèrcules d'Alacant. D'altra banda, el Manchester United ha guanyat el Leeds als penals després d'empatar 1-1. Zirky ha avançat els Red Devils i Aronson ha fet l'empat a la tanda, victòria de l'United per 5-4. També ha necessitat els penals l'Arsenal per superar el Como de Cesc Fàbregas. Empat a 1 després dels 90 minuts i 4-3 per als anglesos a la tanda. David Raya ha estat clau amb dues aturades. I a Edimburg, l'Everton ha superat el Newcastle per 3-1. Tierno Barry, Ndiaye i Trick George han marcat els gols dels Toffees, que han estat superiors i deixen més dubtes al Newcastle abans de l'inici de la Premier.
0: Perfecte, Carlos, gràcies. Bona nit.
5: Bona nit.

0: Com deixem, Pau, el partit de semifinals del Masters 1000 de Montreal entre Rafa Hodder i Brandon Nakashima?
1: Doncs el deixem pràcticament com abans, amb màxima igualtat. Hodder, que està a punt de reprendre el 3-3 en aquest primer set. Recordem que l'altre semifinal juga en Tin i Shelton, per tant, d'entre aquests quatre jugadors sortirà el guanyador d'aquest Masters 1000 de Montreal.
0: Això ja us ho explicaran al món a RAC1 demà a partir de les 8 amb el Sergi Ambudio, perquè el Tu diràs s'acaba ara. Massa tard, segurament, però vaja, les coses són com són. 11 minuts passen de 12:45. Gràcies per ser-hi, bona nit i fins demà, de 9 a 11:45. Adéu-siau.
2: Tu diràs.

0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
1: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats prèmium.
0: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
1: I escolta el que vols.
0: Quan vols. Fàcil, còmode, intuïtiu. Tot el que necessites és a RAC1.cat.
1: Escolta, navega, descarrega, informa.
0: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.
2: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dijous. Dijous 13 d'agost del 2026. Avui tornarà a ser un dia dominat pel sol, tot i que a la tarda es repetiran novament els xàfecs i alguna tempesta al nord del país, bàsicament al Pirineu i al Prepirineu. L'ambient continuarà molt càlid, molt xafogós a la costa, i a l'interior es mantindrà la calor molt intensa també, amb màximes de fins a 40 graus a ponent i al sud. L'eclipsi total a Catalunya ja és història. Els núvols no van fer la guitza pràcticament enlloc, sinó en alguns punts de les comarques gironines, i van deixar, però, tot el protagonisme a l'increïble fenomen astronòmic que a casa nostra no repetirà fins d'aquí a més de 150 anys. És un regal amb majúscules del cel, excepcional i fascinant, que van seguir centenars de milers de persones arreu del país, sobretot des de les comarques de Ponent i Tarragona. I després va passar el que era previsible. Cues quilomètriques que es van allargar hores a diverses carreteres i a la P7. Però d'això ja n'estàvem advertits. Ara bé, el caos sí que va ser majúscul a Rodalies. Milers de persones que van fer cas als avisos del govern de deixar el cotxe a casa i agafar el transport públic, i que després es van quedar amb un pam de nas. D'anada, retards i cancel·lacions a la línia que era important per baixar cap al sud, l'R2 Sud, per una incidència. I de tornada, aglomeracions de persones i persones a estacions com la de Tarragona i Altafulla, perquè no hi havia prou trens per cobrir tota la demanda. Però, més enllà de l'eclipsi, atenció, aquest cas que ens ha deixat atònits. Els interns de la presó de Puig de les Basses, a Figueres, han piratejat els sistemes informàtics del Departament de Justícia. En un cas de pel·lícula. Ah, aquí el primer que ens ha vingut al cap ha sigut: això com ha pogut passar? D'entrada, l'internet no està limitat a la presó? Li preguntarem avui al nostre expert en ciberseguretat de confiança, el Bruno Pérez Juncà, durant la tertúlia, amb la Míriam Sant Germain, la Núria Rius, la Lourdes Siuró i el Dani Guillem. Els esports. Ahir al vespre ens va sorprendre que Xavi Hernández tornarà a la banqueta, tornarà a les banquetes, i serà el nou seleccionador dels Països Baixos. Això mentre el Barça ha pujat l'oferta per Rodri, ara fins als 65 milions, sembla, i espera tancar més d'hora que tard l'acord amb el Manchester City. Per cert, que Eurovisió no permetrà que els països en conflicte armat o geopolíticament sensibles participin al concurs. Una nova mesura que de primeres no assenyala cap país en concret, però que sí que posa el punt de mira de forma clara a països com Israel i Ucraïna per les properes edicions. I si sou fans de Harry Potter i a sobre us agraden els videojocs, això us interessa, el joc Hogwarts Legacy, que va ser tot un èxit, tindrà segona part. Ho ha anunciat Warner Bros. Aquestes últimes hores en una carta. De moment, però, no se sap quan estarà disponible aquest Hogwarts Legacy 2. I ara que estem a les portes del cap de setmana d'estiu de les festes majors, perquè n'hi ha pràcticament un centenar, avui, aquí al Morracú, a partir de les 11, repassarem algun dels oficis lligats a aquestes celebracions i que, malauradament, estan desapareixent. Tindrem un barreter, un espardanyer i una perruquera de gegants, amb la idea simplement de celebrar-los. I després farem un repàs de la millor música de les festes majors amb el músic Hugo Nubiola. I amb tot això, més el que pugui passar, arribarem a les 12, són les 7 i 3 minuts. Benvinguts al món!
1: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Un cop d'ull a la matinada. Pol Prats, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Roger Jofre, bon dia.
3: Bon dia.
0: Martí Oliveres, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada? Pol?
2: Doncs sí, que l'operació tornada de l'eclipsi solar ha acabat fa poques hores i ha estat marcada per les cues quilomètriques a la P7 i pel col·lapse a Rodalies. Un cop acabat el fenomen astronòmic, ahir amb la posta de sol, desenes de milers de persones que s'havien desplaçat al sud del país o a Ponent van agafar el cotxe o el tren per tornar cap a casa. I això s'ha notat, com dèiem, d'una banda a vies com la P7, on hi ha hagut retencions en sentit nord fins gairebé les 3 de la matinada, perquè us en feu una idea, per fer el trajecte Roquetes-Barcelona, que habitualment són unes 2 hores, els conductors s'hi han estat fins a 4 hores, el doble de l'habitual. I a Rodalies, els Mossos van haver de tancar ahir al vespre les estacions de Tarragona, de Tortosa, d'Altafulla i de Torredembarra, perquè estaven plenes de gom a gom i hi havia risc que la gent caigués a les vies. Alguns usuaris van esperar fins a 3 hores o més per poder agafar el tren, i Rodalies ha hagut d'habilitar un comboi extra a última hora, 1:15 de la matinada, perquè encara hi havia persones a l'estacada.
0: Aquí la pregunta és: això no es podia preveure? Feia dies que el govern anava enviant els missatges de: eviteu la P7 tal com sigui possible, busqueu vies alternatives, si podeu, sobretot, agafeu el transport públic, doncs patapam. Ahir, desenes de persones, centenars de persones col·lapsades i esperant un comboi extra, i fins i tot Pol, des del govern, reconeixent, a través de Twitter, que no s'havien posat tants trens com ells haguessin volgut.
2: Sí, en un missatge a Twitter, el secretari de Mobilitat del Govern, Manel Nadal, contestava a un usuari que es queixava que faltava un reforç de trens per anar cap a aquestes zones, cap al sud i cap a Ponent. Manel Nadal li contestava: hem posat tot el reforç que es podia, tant d'anada com de tornada, però sí que admetia que no havien estat tants com haguessin volgut o tants com els haurien agradat. Clar, que en aquest cas era un missatge que contestava el secretari a un usuari, però que, evidentment, és el secretari de Mobilitat de la Generalitat i, per tant, parla en nom del seu departament del govern.
0: Totalment. Mobilitat a banda, però Catalunya, anem a la part bonica de tot plegat, es lleva de ressaca després d'un eclipsi històric que es va poder veure sense impediments pràcticament a tot el país.
2: El fenomen, que no es tornarà a repetir, com deies abans, fins d'aquí a 154 anys, va començar a 8:15 PM i quan faltava un minut per 9:15 PM, més o menys, la lluna va tapar el sol per complet, o gairebé per complet, segons la zona del país. Les concentracions més multitudinàries per observar-lo van ser a Tarragona, a les Terres de l'Ebre i a Lleida, però també a Barcelona o al Penedès. En canvi, a part de la demarcació de Girona i el Pirineu, no el van poder veure amb claredat a causa dels núvols. Amb l'eclipsi ja al retrovisor, el govern fa una valoració positiva de tot el dispositiu que l'ha envoltat. En parlava al Versió Estiu amb Pere Mas, la consellera d'Universitats i de Recerca, Núria Montserrat.
3: Catalunya ha mirat al cel, portem mirant i treballant fa més d'un any i mig en aquest moment, i ara el que esperem és deixar aquest llegat. Hem també tingut aquesta mirada internacional convidant aquests especialistes, així que estem veritablement molt contents.
2: Durant l'eclipsi, per cert, el 112 va rebre 81 trucades, cap de greu, i el 100 va atendre dues persones.
0: És un espectacle de la natura increïble. És fascinant i és irrepetible. En vam parlar molt. Una cosa és imaginar-se'l, una cosa és veure'l amb fotografies d'altres eclipsis solars, i l'altra, ben diferent, és viure'l. O sigui, Martí, és una cosa... És que et quedes curt amb les paraules.
4: Sí, sí, és
0: realment.
4: És inexplicable, la veritat. Hem tingut la sort de viure això, sigui parcial o sigui total, evidentment. Sí. La diferència és molt gran, entre el 99 i el 100%, però tot i així l'espectacularitat del fenomen ja és amb aquest 99%. Però realment les comarques que estaven dins d'aquesta franja de la totalitat, comarques de Ponent, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, Priorat, realment espectacular les imatges. Això, recordem, no ho tornarem a viure a no ser que ens desplacem. Val? Per tant, aquí a Catalunya aquesta franja no es repetirà en les nostres vides, en tot cas els nostres nets, els nostres bisnets, el 2180, però més enllà del fenomen és l'impacte en la natura i potser fins i tot veurem en certes dades meteorològiques. Nosaltres, que ens fixàvem també en això, vam veure com baixava la temperatura, una llum tènua...
0: Una llum molt estranya.
4: Et desconcertava totalment.
0: Totalment.
4: Com una pau interior, però fins i tot incòmoda de felicitat, com una cosa... Ho descrivíem com si estessis en un cotxe d'aquests privats amb un vidre opac, que tu ets a dins i veus el món fora, amb una perspectiva...
0: amb una mena de pel·lícula estranya, no?
2: Sí. I una sensació estranya que es feia de nit quan no tocava, no? També en un moment en què estàvem encara...
4: Era el capvespre, però és veritat, exacte. Va caure de cop la llum, d'una manera, i després de cop va aparèixer Venus.
0: Sí.
4: O sigui, ens vam fixar amb el punt que brillava a l'esquerra del sol, a l'esquerra de la posta de sol, una mica més cap al nord, cap al migdia, per entendre'ns, i va començar a brillar de cop i volta, i quan va acabar l'eclipsi, no es veia.
0: Directe,
4: va ser
0: totalment
4: impressionant, i això que ja era el capvespre, que dius, potser encara ja quedarà el punt.
0: Sí.
4: Ens parlaven que fins i tot alguns animals d'allà, de l'Observatori de l'Ebre, van callar. Van veure les llunetes, que és el reflex de l'ombra projectada pel sol en un espai, en una circunferència. Veies aquesta mossegada en l'inici de l'eclipsi. No ho sé. Jo crec
2: increïble.
0: Una part important del món RAC1, vam tenir la sort de poder veure l'eclipsi des de la Seu Vella.
4: A Lleida, no?
0: A Lleida, un lloc meravellós per veure l'eclipsi. Moltíssima gent allà acumulada a la Seu Vella, que ja de per si és un paisatge fantàstic, elevat, no?, amb tota la ciutat i tota la plana als teus peus. I tinc molt gravada la sensació de ser conscient en aquell moment d'estar veient una cosa que no havia vist mai i que no tornaré a veure, al moment de el cercle complet, perquè Lleida l'eclipsi era total, un cercle complet fosc, negre, envoltat d'un anell de foc.
4: I que puguis veure'l sense patir, que fins sí. i tot ens vam treure les ulleres. I això va de debò? És a dir, podem veure'l sense patir per la nostra vida, mm-hmm. per la nostra vista, durant aquest minut sí. i mig, fins i tot allà a les Terres de l'Ebre, i realment veure el diamant, veure sí, tota sí, la corona sí. solar, sí, sí, que sí. és l'atmosfera que envolta el Sol... Mm-hmm. Un feix de llum, ens explicaven els companys del Meteocat, clar, la dispersió de la llum que hi havia darrere del que nosaltres veiem mirant cap al nord i mirant cap al sud, es veia una llum, un feix de llum que jo personalment doncs, no m'hi vaig poder fixar perquè estava pendent.
0: És que eren moltes coses,
4: hi havia moltes coses.
0: Jo em vaig oblidar de mirar cap al cel per veure les estrelles. T'oblides de coses.
4: Jo em vaig fixar en Venus, no em vaig fixar en els animals, no em vaig fixar en aquest feix de llum, però per sort entre tothom sí, doncs, sí. després ens van poder totalment, com ajudar. Va ser brutal.
0: Després en parlarem. Però ara que ja ha passat l'eclipsi, la pregunta que es fa molta gent també és ara què em faig de les ulleres? I dir d'entrada que no cal llançar-les.
2: No, segons Ecoembe, si estan en bon estat es poden guardar, es poden reutilitzar per un altre eclipsi, també les podem donar a una associació astronòmica o a un centre educatiu o de recerca, i si les volen llançar, aquesta organització mediambiental Ecoembe es demana separar la muntura del filtre i llançar-ho per separat. D'una banda, la part de cartró va, evidentment, al contenidor blau i el filtre al gris, al de resta. En cas que no es puguin separar aquestes dues peces, ho llancem tot plegat al contenidor gris.
0: 7 i 12 més coses, avui pot ser un dia relativament complicat a l'aeroport del Prat perquè s'arrossega una incidència d'ahir a la torre de control que ja ha obligat a cancel·lar una cinquantena de vols.
2: Va passar al migdia, però encara, com deia, s'arrossega per una incidència amb el subministrament elèctric. Es van aturar tots els vols durant 15 minuts i en ple mes d'agost això va fer un tap i va provocar un efecte dominó amb retards i cancel·lacions fins al final del dia. Ahir ja es van cancel·lar una quarantena de vols i van haver retards també de fins a 3 hores a una cinquantena de vols més i per avui es preveuen una quinzena de cancel·lacions més. Per acabar-ho de rodonir, a l'aeroport del Prat continua la vaga de treballadors de Ground Force, ja fa més d'una setmana que s'arrossega amb més cues del que és habitual a aerolínies, per exemple, com Lufthansa, Air France, Etihad o KLM.
0: Atenció a aquesta notícia. Uns presos de Puig de les Basses, a Girona, han piratejat el sistema informàtic del Departament de Justícia des de dins de la presó.
2: Els interns haurien aconseguit un accés no autoritzat a la documentació compartida que hi ha a la unitat interna de la xarxa de la presó. De moment, el govern assegura que no van accedir a cap informació sensible, que estan treballant per corregir-ho i que ja han identificat els presumptes responsables. Tot i això, l'Agència de Ciberseguretat ja està analitzant si hi ha més afectacions. Mentrestant, la conselleria també ho ha denunciat al jutjat de Figueres i ho ha notificat a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Justícia, per cert, afegeix que les presons catalanes ja estan reforçant la seguretat interna per prevenir nous incidents com aquest.
0: Doncs encara sobre presons, denunciant una agressió a dos funcionaris del Centre Penitenciari Juvenil de la Roca del Vallès.
2: Un intern va atacar presumptament els treballadors i els va empènyer per les escales. Sembla que el jove tenia diverses ferides a la cama i els funcionaris l'estaven portant a la infermeria del centre i va ser llavors quan van obrir les portes de la cel·la que la situació es va complicar. Amb aquesta situació, el sindicat de funcionaris, SICAP FEPOL, exigeix la destitució immediata del director general de presons, Domingo Estepa, i denuncien, segons ells, inseguretat als centres penitenciaris.
0: I una informació important, sobretot per intentar no caure-hi, l'Agència de Ciberseguretat alerta d'una nova estafa en què les víctimes reben un paquet que no havien demanat amb un codi QR a l'embolcall.
2: Avisen que un cop escanejat aquest codi es redirigeix a una pàgina web amb un formulari per omplir unes dades personals per guanyar un suposat premi. D'aquesta manera, els ciberdelinqüents aconsegueixen informació que els serveix després per robar diners o per suplantar la identitat de les potencials víctimes. Per tot plegat, l'Agència de Ciberseguretat recomana fer servir aplicacions d'escaneig segures i evitar introduir codis sospitosos i, evidentment, desconfiar sempre de qualsevol paquet o codi sospitós que rebem sense haver-lo demanat.
0: Mentrestant, el Marroc apuja el to contra la Moncloa i amenaça de suspendre l'acord d'extradició amb l'Estat.
2: El ministre de Justícia marroquí, Abdelatif Ouhabi, ha explicat que el motiu és que les autoritats espanyoles no compleixen, segons ell, amb les repatriacions. Assegura que quan el Marroc sol·licita l'entrega d'una persona i es fixa una data pel trasllat, arribat el moment, els diuen que no tenen ubicada aquesta persona i que està en llibertat. Ho explicava a l'agència EFE.
5: Nosaltres impedim la sortida de migrants, però aleshores, quan arriben a Espanya, se'ls accepta i se'ls regularitza la situació. Si Espanya anuncia que està disposada a rebre tots els migrants, per què intentem aturar els que volen saltar la tanca? Si Espanya no vol respectar els procediments d'entrega, ens plantegem suspendre l'acord d'extradició.
2: Això ho deia l'agència EFE, però el ministre marroquí també va reivindicar públicament la sobirania marroquina de Ceuta i de Melilla. En aquest cas, ho va dir a la cadena Al Sharq.
0: I el govern espanyol no entra al cos a cos, però la ministra de Defensa va una mica per lliure i ha respost que Ceuta i Melilla no es toquen.
2: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, es mantenia amb un to conciliador, però Margarita Robles, ministra de Defensa, no es va mossegar la llengua.
6: La cooperación con nuestros vecinos, con Marruecos, es absolutamente extraordinaria y excepcional en términos absolutamente positivos.
7: Tiene que quedar muy claro que lo que pasó el día 30 no puede volver a ocurrir. Ceuta y Melilla son españolas, no, españolíssimas.
2: Un dels primers a criticar també aquesta reivindicació del Marroc ha estat el president de Melilla. En declaracions avui a l'ABC, Juan José Imbroda els ha contestat amb una pregunta irònica. Els diu, per què voleu Ceuta i Melilla si no podeu amb el que teniu i se us estan escapant els vostres joves? Per cert, que tot plegat ha passat dos dies abans d'aquesta nova crida a creuar la frontera amb Ceuta per part del Marroc.
0: Passa un minut i mig d'un quart de vuit. A Colòmbia, les pròximes 24 hores seran crucials per trobar supervivents sota els edificis esfondrats.
2: Des que es va produir el terratrèmol dilluns passat, ja s'han rescatat 331 persones en vida. Així es vivia ara fa unes hores, per exemple, un dels últims rescats a la ciutat de Pereira.
8: Hay vida! Hay vida!
2: Amb aquests crits de "hay vida" mentre treien una persona de sota la runa, el terratrèmol de dilluns passat ja suma 265 morts i 3.500 ferits i, segons l'últim balanç d'aquesta nit, el govern ja admet obertament que hi ha gairebé 500 persones desaparegudes. Els serveis d'emergències estan desplegats als municipis més grans de l'Eix Cafeter, també a Cali, però algunes poblacions més petites, també afectades, encara esperen l'ajuda del govern.
0: Doncs anem cap a Bogotà a aquesta hora per actualitzar les últimes informacions. Allà, com cada matí, ens hi espera l'Elisabet Cortilés.
9: Hola, bon dia. Sí, la gran majoria d'aquests desapareguts es concentren a les ciutats de Cali i Pereira, que són les més afectades pel terratrèmol. Hi ha 11.000 habitatges totalment destruïts i 53.000 de malmesos. Un d'ells, el d'aquest matrimoni que escoltareu, que ha salvat la vida i amb prou feines la casa.
10: Hasta ayer estábamos en un pánico, mejor dicho, que uno cree que va a volver a temblar.
11: No, pues de ver mi casita así, destruida, sí, es cosa muy dura. Mejor dicho, yo me siento como si no pudiera más.
9: Alguns municipis més petits donen per acabada la recerca de supervivents i ara concentren els seus esforços en treure la runa dels carrers i ho fan encara sense llum, ni aigua, ni telèfon. I per això és tan difícil la comunicació i trobar alguns familiars. L'ajuda internacional comença a arribar i en les pròximes hores també ho faran equips d'emergència d'Israel, dels Estats Units, l'Equador i El Salvador, després que en un primer moment el govern colombià rebutgés el suport de rescatistes de l'estranger i generés la indignació dels damnificats.
0: Moltes gràcies, Elisabet. Encara en clau internacional, Eurovisió no permetrà que països en conflicte armat o geopolíticament sensibles puguin organitzar el concurs.
2: Sí, és una nova mesura que de primeres no assenyala cap país en concret, però que posa bastons a les rodes a Israel i, per exemple, a Ucraïna de cara a la propera edició del certamen i a les següents. Sí que hi podran participar, però l'organisme obre la porta per primer cop a aplicar restriccions als països en guerra. Recordem que les últimes edicions d'Eurovisió han estat molt marcades per la crida de moltes delegacions, entre elles l'espanyola, a fer boicot i que Israel no hi participi per tot el conflicte a la Franja de Gaza.
0: I tenim un incendi actiu, que no és especialment gran, però sí que continua actiu, a l'Alt Penedès, oi, Pol?
2: Sí, a Castellví de la Marca, el foc que crema des d'ahir a la tarda ja ha calcinat una desena d'hectàrees i afecta l'espai natural protegit del Montmell Marmellà. L'incendi ahir va obligar a confinar quatre urbanitzacions de la zona, però poques hores més tard Protecció Civil va aixecar la mesura i ara treballen per apagar-lo o per estabilitzar-lo.
0: I atenció, si sou fans dels Bridgerton, perquè Netflix estrena avui una sèrie, diuen, molt semblant. I think it's high time my granddaughter
2: Sibylla were to enter society. Es diu Mi brillante carrera, és una adaptació literària d'una novel·la del segle XX. Segueix a una jove australiana que està en edat de casar-se i que haurà de triar entre l'amor o portar una vida independent.
0: Els esports, alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Roger?
5: Sí, que Xavi Hernández és el nou seleccionador de Països Baixos. L'anunci es va fer ahir al vespre. D'aquesta manera pren el relleu de Ronald Koeman, curiosament, com ja va fer en el seu dia al Barça. Xavi no dirigia cap equip de futbol d'ençà que va acabar la seva etapa a la banqueta culer l'estiu del 2024. El tècnic agarenc es compromet amb l'Orange fins al 2030. Mentrestant, el mercat del Barça no s'atura. Les posicions entre el club i el PSG per Ferran Torres cada cop són més properes i el fitxatge es podria tancar en les pròximes hores per una xifra al voltant dels 55 milions
12: milions d'euros. I pel que fa a Rodri, l'objectiu és tenir-ho tot ja prou enllestit per evitar que el futbolista s'incorpori...
13: Sí, treu. Rasco-ho. Ara.
12: Que el futbolista s'incorpori demà a la disciplina del Manchester City, però l'operació va de bracet amb la sortida de Ferran. Tot plegat l'endemà que Roni Bardaggi passés pel quiròfan, operat pel doctor especialista Joan Carles Montllau. L'extrem suec es perdrà la temporada per una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret.
13: I Leo Messi, Roger, ha obert la porta a la seva retirada del futbol directament després de la mort del pare.
12: En un text publicat a les xarxes socials, l'astre argentí assegura que ara no sap com seguir. Lamenta no haver pogut acabar amb el seu pare, Jorge Messi, l'etapa del futbol, on ell tant l'havia acompanyat com a pare, amic i representant. En clau esportiva, el PSG es va proclamar campió després de guanyar 2-1 a l'Aston Villa amb gols de Carabat.

0: de matinada. El tenista madrileny ha caigut en 2-7, 7-6 i 6-4 contra el nord-americà Brandon Nakashima. Amb aquest resultat, Hodder es queda a les portes de la seva primera final d'un Masters 1000, que disputarà Nakashima contra Ben Shelton a partir de les 2 de la matinada, hora catalana.
1: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
2: Hola.
3: Hola de nou.
2: Martí, què? Pocs canvis, no, realment?
3: Sí, pocs canvis. Avui ha de ser un altre dia molt tranquil, en general amb sol, però a la tarda, com va passar ahir, tindrem alguns xàfecs, alguna tempesta al Pirineu, Prepirineu, potser puntualment també cap al nord de Ponent, Catalunya Central. Estem tenint aquesta dinàmica de ruixats de tarda, després de matins tranquils, i atenció a la calor perquè es manté i s'intensifica fins i tot amb màximes que poden arribar als 40 graus als punts més càlids de l'interior.
2: Novament 40.
3: Sí, i xafogó molt marcada a la costa.
2: Gràcies, Martí.
3: Fins ara.
4: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
5: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
4: Veolia, líder mundial en transformació ecològica. El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
2: El trànsit. Mireu, a la pàgina d'incidències del Servei Català de Trànsit, que és el que mirem a primera hora, on minut a minut, gairebé segon a segon, actualitzen la informació del trànsit, hi ha una graella. I us llegiré què posa en aquesta graella. No hi ha files per carregar. Doncs apa, fins aquí el trànsit. I aquest matí, en què tots encara estem fascinats i corpresos pel que vam veure i viure ahir, què millor que aquest cada dia surt el sol del petit de Cal Eril.

0: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio. RAC 1.
1: Quan fa molta calor, trobar un bon pla no sempre és fàcil. Per això, el dissabte 15 d'agost, les botigues IKEA a Catalunya obren les portes. Pren-ne nota, perquè si ets d'IKEA Family i compres un plat principal als nostres restaurants, els petits de casa mengen gratis. Consulta les condicions a IKEA.es. Vine a descobrir això i molt més.
2: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Takeuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
3: Aquest mes el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.

0: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
1: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
2: 7:27.
3: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
2: Arribarem, com sempre, a 2:15 amb el Jordi Garrigós i una cançó que ens apropa a un racó concret de Catalunya.
4: Als anys 90, cada cop que deies Tarragona en veu alta, algú et responia Masborrona, i Constantí em fa patir. Si l'Empordà era la cara maca del rock català, la Tarraco de la petroquímica i els yonquis punxant-se dins un cotxe, n'era la lletja. Tot això ha canviat molt si ho mirem ara, però hi ha dues coses que segueixen exactament igual. A dia d'avui no hem tingut uns cronistes millors d'aquella zona que els Pets, i la Baiana segueix baixant de preu. De fet, és en risc de desaparèixer. Aquesta és una cançó sobre la degradació de la ciutat vista des del poble.

0: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
1: Hi ha trajectes que no s'obliden, rialles, cançons, moments que passen, però queden. El Ford Kuga híbrid endollable no només et porta lluny. Amb so envoltant, tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. El Ford Kuga híbrid endollable a un preu excepcional. Consulteu condicions. Entra a Ford.est, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
2: Són 2:15 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Què hem de saber, Aurora Rodríguez, Pol Prat, Roger Jofre, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, que Catalunya es lleva de ressaca després d'un eclipsi solar històric. Desenes de milers de persones van seguir l'esdeveniment, que es va poder veure sense impediments i sense incidents a la major part del país.
3: En canvi, l'operació tornada per l'eclipsi ha acabat de matinada amb cues quilomètriques a l'AP7 i amb un col·lapse important a Rodalies. La situació ja s'ha normalitzat, però milers de persones van trigar hores per tornar a casa.
2: El Departament de Justícia investiga un ciberatac contra el sistema informàtic de la presó de Puig de les Basses, a Girona. Els responsables serien uns presos de la mateixa presó, però el govern assegura que no han accedit a informació sensible.
3: El Marroc amenaça va trencar l'acord d'extradició amb l'Estat i reivindica que Ceuta i Melilla són marroquines. En plena crisi a Ceuta, el govern espanyol evita entrar al cos a cos i insisteix que Rabat és un soci fiable.
2: A Colòmbia, el terratrèmol del dilluns ja suma 265 morts i 3.500 ferits. La bona notícia és que han rescatat més de 300 persones en vida i les properes 24 hores seran crucials per trobar més supervivents.
3: I Eurovisió no permetrà que els països en guerra puguin organitzar el concurs. Sí que hi podran participar, però tindran més problemes per organitzar-lo. Això pot afectar Israel o Ucraïna.
4: Pel que fa als esports, Xavi Hernández és el nou seleccionador a Països Baixos fins al 2030. Mentrestant, el mercat del Barça no s'atura. El fitxatge de Ferran Torres pel PSG es podria tancar en les pròximes hores per una xifra propera als 55 milions i l'operació de Rodri vindria a continuació. Tot plegat l'endemà que el PSG es proclamés campió de la Supercopa d'Europa després de guanyar 2-1 a l'Aston Villa.
0: El temps.
5: Edificar.com refresquem els preus i ara us oferim aquest espai.
0: Martí Oliveres, bon dia.
6: Bon dia, un dijous amb ambient molt xafogós de nou en molts punts de la costa, temperatures màximes que poden arribar altre cop a acostar-se o superar puntualment els 40 graus als punts més càlids de Ponent i del Sud, cap al Segrià, la Ribera d'Ebre, el Pla d'Urgell, en aquestes zones moltíssima calor, i això encara té corda per uns quants dies més. Sembla que a partir del cap de setmana baixarà la temperatura i de moment aquesta tarda també amb alguns ruixats, alguna tempesta, però en general serà un dia força tranquil i amb moltes estones de sol fins al migdia.
5: Edificar.com refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
0: I sabíem la qualitat de l'aire, Martí.
6: Sí, a aquesta hora trobem un semàfor verd a la majoria d'estacions, tot i que durant el dia encara es preveu que pugui ser regular en alguns punts del país, sobretot en zones interiors.
7: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
8: Senyora rentadora, sempre que pot rentar amb aigua freda.
9: I tant, per estalviar.
7: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
9: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
8: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
7: Torna l'equip estalvi.
10: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: El trànsit.
11: Roma Auto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
0: Això, res.
12: Busques un vehicle híbrid?
11: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
12: Més eficient, és menys consum.
11: Més potent és més cavalls.
12: Tot a Romauto.
11: Barcelona.
12: Molins de Rei.
11: Mataró.
12: Blanes.
11: I Santa Coloma de Farners.
12: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
11: RomautoNissan.com.
12: Romauto.
13: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: Obrim el diari del món a RAC 1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Bernat González, bon dia.
14: Bon dia.
0: Mariona Martínez, bon dia.
15: Bon dia.
0: Lluna Belani, bon dia.
16: Bon dia.
0: És la gran imatge, com era d'esperar, absolutament tots els diaris. La majoria dediquen tota la portada a la fotografia de l'astre negre en el seu moment més espectacular, rodejat d'aquesta impressionant corona solar. Tota la premsa coincideix en la màgia i en l'hipnotisme del fenomen astronòmic que es va viure ahir especialment bé a casa nostra.
14: A La Vanguardia titulen en portada un regal de la Lluna. A l'editorial asseguren que l'expectació despertada per aquest fenomen ha estat extraordinària, expliquen que la dimensió econòmica i turística de l'eclipsi s'ha disparat fins a cotes molt elevades a les zones on es va viure amb més claredat. L'impacte econòmic, diuen, s'ha situat entre els 300 i els 400 milions d'euros i conclouen l'eclipsi del 12 d'agost ja és història, tot i que deixa en la nostra societat una empremta d'encanteri que probablement seguirà present amb nosaltres durant força dies.
1: El periòdico titulen Embruixats. Valentina Ràfio escriu l'eclipsi embruixa el país en un minut màgic de foscor. Destaca que l'esdeveniment va mobilitzar milions de persones i va aconseguir acostar la ciència al cor de la gent. Diu que el món és normalment un lloc hostil, amb l'imparable vent del canvi climàtic o les guerres, i que normalment fan molt difícil trobar un lloc de pau. En canvi, amb l'eclipsi d'ahir, el planeta, afirma, es va unir com feia molt de temps que no passava.
15: El diari Ara titulen un eclipsi per a la història i afegeixen la ciutadania participa de forma massiva en l'observació d'un fenomen astronòmic que deixa el sud de Catalunya a les fosques i que no es repetirà fins al 2180. A l'editorial celebren que per un dia tothom va estar pendent del cel sense importar qui tenia al costat, però també dediquen unes paraules a la mobilitat complicada que hi va haver ahir, especialment a les carreteres i a la xarxa de Rodalies, i destaquen les aglomeracions a Sants i Tarragona.
14: El Punt Avui ho resumeix amb un espectacle total. En pàgines interiors, Òscar Palau titula el seu article Glòria a l'eclipsi de les nostres vides. Diu que el fenomen més bestial de l'univers esborrona i deixa un regust etern el dia que Catalunya es va desplaçant massa cap al sud. Això sí, també posa sobre la taula els problemes de mobilitat a les carreteres i a la xarxa ferroviària i conclou afirmant que ahir l'univers es va portar bé i que la gent, diu, també es va portar bé. Per tot plegat, assegura que el record serà etern.
0: Els digitals, evidentment, també van quedar totalment embaladits per l'eclipsi i el comparen amb altres dates assenyalades del nostre calendari.
1: És el cas d'Emma Granyer a VilaWeb, que titula el seu article com un cap d'any d'estiu. Explica que el fenomen li va recordar aquella sensació de saber que tot allò que facis en aquell moment serà només el preludi d'un instant irrepetible. Diu que, tot i que no canvia res, ho impregna tot d'un aire diferent i que serveix de pretext per celebrar alguna cosa sense massa motius. Al cap i a la fi, conclou, l'eclipsi i cap d'any no són tan diferents. Triem amb qui volem passar la nit, amb qui viure aquest moment i amb qui volem ser durant el compte enrere.
15: Al Nació Digital, Sílvia Barbís escriu: he sentit una sensació com que s'acabava el món, i fa un recull de totes les expressions que ha sentit que deia la gent al trabucador a l'extrem del Delta de l'Ebre. Destaca frases com: jo tinc la sensació que acabo de veure una pel·lícula de ciència-ficció, o també hauré de fer alguna mena de tractament perquè tinc unes ganes de plorar que no em marxen. O una última persona que deia: ho hem viscut amb la pell de gallina, per molt que sabíem el que havia de passar, ho he viscut com un fet impactant, semblava que no era real.
0: Els diaris editats a Madrid s'enorgulleixen de la península Ibèrica, que hagi estat l'aparador mundial del fenomen astronòmic, i ja tenen l'ull posat a l'eclipsi que s'ha de viure l'any que ve també a l'estat espanyol.
14: El País titula: l'eclipsi hipnotitza Espanya, celebra que les regions de l'interior de l'estat van ser les anfitriones d'una celebració massiva que va concentrar les mirades de tot el món. Destaca els aplaudiments, les llàgrimes i l'emoció de tots els assistents i subratlla la unanimitat de les sensacions que va deixar ahir el sol i la lluna. El diari també dedica algunes pàgines interiors a l'experiència dels catalans i destaca l'alegria sobretot de les criatures a Móra Nova, a Ribera d'Ebre, que exclamaven "vull una altra quan n'hi ha una altra".
1: El Mundo coincideix a qualificar l'eclipsi d'hipnòtic, destaca que el fenomen va desfermar la febre de la ciència i la curiositat i ho titlla tot plegat de màgia i bogeria. El diari també va ser a bord del vol d'Iberia, que va presenciar l'eclipsi a 11.000 metres d'altura. Gonzalo Suárez explica que els 99 passatgers van ser els que van gaudir de l'eclipsi més llarg. Destaca les expressions bocabadades de tothom i l'eufòria infantil dels qui no paraven de repetir les paraules "quina passada".
15: En portada, l'ABC descriu ras i curt: tots van mirar al cel. En pàgines interiors expliquen que a Terol, minuts abans de la totalitat, l'ambient es podia tallar amb un ganivet. El silenci es va apoderar de la multitud que esperava l'alineació dels astres i, un cop arribat, detallen que els assistents van esclatar en aplaudiments, abraçades col·lectives i alguns, fins i tot, es fregaven els ulls sota les ulleres de cartró.
14: I la Razón destaca que l'eclipsi va posar els ulls del món a l'estat, al diari, i dedica avui la seva editorial i opina que l'esdeveniment va ser universal. Destaca la il·lusió i la sorpresa de tots els assistents i ho qualifica de tot una jornada per a recordar. I ja té l'ull posat amb molta il·lusió els dos eclipsis que s'han de veure especialment bé a l'estat els pròxims dos anys.
1: Per últim, publico titula "Espanya es rendeix a l'eclipsi del segle". Descriu que l'espectacle astronòmic va ser un ball particular de llums i ombres i detalla que l'assombrosa estampa ha deixat sense alè els qui ho han presenciat, sigui in situ o en la retransmissió per televisió i internet. Per tot plegat, parla d'un esdeveniment de record generacional.
0: 2 minuts.
16: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wiley, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
17: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
18: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
19: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
18: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
19: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
18: Important, en un refugi climàtic natural.
19: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
20: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
21: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
22: 56.148. 5, 6, 1, 4, 8.
21: Sèrie
22: 18, 0, 1, 8.
21: Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'ONCE, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra'l ara. ONCE. Ben jugat.
13: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: 7:41. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. Carles Fernández, bon dia.
23: Bon dia.
0: A qui se li ha entrevessat aquest matí el xuxu?
23: Aquest matí, els restaurants que ofereixen anxoves a la seva carta s'hi llegeixen la que signa què? Juan José Pérez a La Vanguardia. Critica la falta de claredat a l'indicar quantes anxoves exactament van al plat, en una etapa que no és precisament barata. El conflicte, diu, és sobretot determinar què és una unitat. Pregunta, és tota l'anxova completa o és només un filet i, per tant, la meitat d'una anxova? Exclama que vendre un filet com a una unitat hauria de ser il·legal i acaba reclamant als restaurants que prestin més atenció al que escriuen a la carta.
0: Parlem-ne també de sou 5 a la taula. Ai, i sí, demanes unes croquetes i te'n porten 4. Dius, escolta, entenc que el preu de la tapa és aquest. Man, afegeixes una, divideixes el preu entre 4 i em sumes la cinquena. No t'estic demanant que em sumi, o sigui, que em regalis la cinquena croqueta, però t'estic demanant, sisplau, que no creïs una mena de jocs de la fam allà, amb la gent amb la que jo estic compartint taula, perquè de cop hi ha com aquelles mirades, aquell moment de tensió, i a la que algú es tira una miqueta al braç i...
24: Allà es descobreixen els amics de debò, eh?
0: Clar, som 5, no em portis 4, sisplau. Bueno, Josep Ribaudí, bon dia.
25: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui?
25: Una suposada associació musulmana ha demanat tancar 3 escorxadors d'Osona. Aliança Catalana difós per WhatsApp un àudio en què una persona exigeix aquest tancament i amenaça de portar 80.000 marroquins a la comarca si no es fa. Però això és fals, no hi ha cap prova que cap entitat musulmana hagi fet aquesta demanda i, de fet, l'associació que s'esmenta l'àudio ni tan sols existeix. N'informa verificat.
0: Martí Oliveres, bon dia.
26: Bon dia.
0: A Hidro, a l'eclipsi, la temperatura va baixar més de 2 graus a les Terres de l'Ebre.
26: Sí, en espera de tenir les dades dels globus sonda del Servei Meteorològic de Catalunya per saber les condicions en diferents altures, en superfície ja va ser un canvi prou significatiu. A l'Observatori de l'Ebre, situat a Roquetes, el termòmetre a 8:15 del vespre, quan començava l'eclipsi, marcava més de 32 graus, i en acabar l'eclipsi, 30 graus. El vent també va canviar i es va fer molt més irregular.
0: Marc Margarit, bon dia.
27: Bon dia.
0: Parlant de l'eclipsi, a qui se li ha aixafat la guitarra?
27: A més d'un centenar de persones que es van concentrar ahir al mirador d'Espenes de Matacasa, Galícia, per veure'l. Quan faltaven només 15 minuts per a la fase de totalitat, un núvol solitari i sobtat va tapar el sol,
0: no,
27: i aquesta va ser la reacció.
0: No!
27: De totes maneres, coincideixen que va ser un moment únic i per recordar.
0: Sí, sí. No sé si el record serà bo o no, però... Parlant de plans frustrats, a qui li ha sortit el tret per la culata?
23: A Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comissió Europea, ha penjat un reel a Instagram on explica que ha adoptat una gallina i que ara té dos pollets.
2: We have an amazing summer here because we have three new family members.
23: Les cries encara no tenen nom i ha demanat als usuaris que li facin propostes i els comentaris s'han omplert de crítiques i noms de broma com euro i cèntim, Green i Deal o Donald i Putin.
0: Ai. En canvi, qui s'ha sortit amb la seva un cop més són els fans de Harry Potter.
25: Sí, perquè han aconseguit que corregeixin el tràiler de la sèrie de Harry Potter que s'estrenarà al desembre a HBO. Consideren que el primer abans presentava un Hogwarts massa fosc i apagat, amb una estètica molt diferent de les pel·lícules originals.
0: Cert.
25: És per això que després de rebre moltes crítiques, HBO ha publicat un nou tràiler amb molta més llum, colors càlids i un contrast més gran, en informa el diario.es.
0: Mira, a favor, en aquest cas. Amb qui es disputa el polític britànic ultra Nigel Farage l'escó al Parlament?
1: Amb el comte Cap de Brossa. Fa unes setmanes el líder de l'extrema dreta britànica va renunciar al seu escó per escapolir-se d'un cas de corrupció i forçar unes eleccions anticipades, però els partits majoritaris van titllar-ho de juguesca i no s'hi han presentat. Des d'aleshores el cap el principal rival de Farage és el comte Cap de Brossa, un candidat amb una paperera al cap, que diu ser un extraterrestre.
0: Fantàstic. Roben 200 estàtues de Mozart.
27: En motiu del 270è aniversari de la mort del compositor, van escampar les figures per Salzburg, la seva ciutat natal, unes estàtues que només fan mig metre d'altura i que aviat van atreure persones amb la mà llarga. En dues setmanes n'havien desaparegut 80 i en menys d'un mes ja n'havien robat 210. Tot i que els organitzadors tenien unes quantes estàtues per reposar, no havien previst aquestes bandida. Ho expliquen a AP News.
0: I qui farà una mala ressenya del seu sopar?
25: Una cria d'osbru que ha entrat en un restaurant a Colorado, als Estats Units. L'animal va interrompre el sopar i va començar a donar voltes pel menjador. El vídeo que va gravar un dels comensals mostra com l'os per uns instants seu a una de les taules com si volgués demanar la carta de vins. Finalment, l'os gourmet va fugir de l'establiment. Ho llegim al Corriere de la Sera.
0: Atenció a aquesta escena digna de l'Odissea. Troben un vaixell a la deriva amb 50 gats a l'interior.
23: Ha passat a Tacoma, als Estats Units, quan la policia marítima va abordar una embarcació abandonada i va trobar-hi una colònia de felins. Ara els animals són en un refugi i la policia investiga de qui és el vaixell i si algú havia arribat abans per alimentar els felins. Ho llegim a la revista People.
0: Però no tots els animals són tan adorables. Anar al bosc pot tenir efectes secundaris.
15: Un jove de 18 anys ha tingut una pèrdua auditiva després de passar diverses hores en un bosc de la Xina envoltat de cigales. El soroll dels insectes era tan intens que va començar a notar molèsties i bronzits. Quan va veure que ni tan sols sentia les notificacions del mòbil, va decidir anar a l'hospital, on li van dir que tenia les dues orelles inflamades. Ho llegim al 20 minuts.
0: I qui serà el nou enemic dels crancs al mar Adriàtic?
1: Els pops criats al laboratori. El cranc blau és una espècie originària de les costes americanes que en els últims anys ha arribat al Mediterrani i està alterant-ne l'ecosistema. Ara un projecte de la Universitat de Bologna alliberarà 150.000 pops depredadors naturals dels crancs per posar fi a la plaga. Ho llegim al Corriere de la Sera.
0: Va, i una dada que ens dona l'excusa perfecta per moure'ns una mica més.
27: Un estudi ha revelat que pujar i baixar escales durant 3 minuts o posar-se de peu durant mitja hora redueix el risc de patir com a mínim 13 tipus de càncer.
0: Sí.
27: La investigació ofereix una nova perspectiva sobre com el simple fet de seure menys té un efecte majúscul en la salut. Ho llegim a The Washington Post.
0: Les xifres de l'aeroport del Prat segueixen els núvols.
3: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
25: Sí, la infraestructura encadena ja 7 mesos de rècord. Segons dades d'Aena, l'aeroport de Barcelona ha transportat aquest juliol un 6% més de passatgers que el de l'any passat. Des d'inicis d'any, els números han superat cada mes, sense excepció, el topall anterior, un creixement interanual històric que ja se situa al 4,6%. N'informa el Nació Digital.
4: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar la plaça del Cap.
5: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
6: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: I a veure què ens recomana avui el Guillem Tarrés per desconnectar de les xarxes.
7: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
0: Guillem, bon dia.
8: Bon dia. A l'estiu visitem molts pobles dels quals coneixem les platges, els restaurants o els carrers. Però moltes vegades no tenim ni idea de les històries que s'hi expliquen des de fa segles. I avui us proposo justament això, descobrir les llegendes dels llocs per on passeu. Per exemple, aquest vespre, Sant Joan de les Abadeses, al Ripollès, fan una visita dramatitzada nocturna dedicada a la llegenda del Comte Arnau, un dels grans personatges mítics de la cultura popular catalana. La visita recorre el Palau de l'Abadia amb actors i escenografies i forma part d'un festival que el poble dedica cada estiu a la llegenda. El recorregut comença a les 9 del vespre i es repetirà durant diversos dies aquest agost. Si us interessa, ho trobareu buscant els desitjos del Comte Arnau a internet.
9: A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
0: Obrim les pàgines d'esport. Roger Jofre, bon dia.
10: Bon dia.
0: Álvaro Arbeló, a la Fagrossa, el van expulsar i el seu equip va abandonar el terreny de joc.
10: Sí, va ser en el partit que va enfrontar el Fulham contra el Màlaga a la Rosaleda i que va acabar amb empat a 2. L'exentrenador del Madrid va tenir una forta discussió amb l'àrbitre Ortiz Arias i el seu equip va abandonar el camp abans de la tanda de penals.
0: Ni els amistosos, tu. I el central del Leipzig, Luqueva, torna a l'agenda del Barça.
10: Després de la sortida de Ronald Araújo, el francès de 23 anys agrada la direcció esportiva i a Hansi Flick, i és una de les opcions de mercat. El futbolista té un valor de més de 30 milions, però estaria disposat a sortir si és al Barça.
0: La notícia freak.
11: Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
25: Doncs atenció a tots els corredors que pengeu les vostres marques a Strava, perquè teniu competència i no és humana, és un hàmster, es diu Molly, és dels Països Baixos i s'ha fet viral per aconseguir unes marques que fan por, corre uns 10 quilòmetres cada nit i per tant arriba als 70 quilòmetres a la setmana. Els usuaris estaven al·lucinant fins que van descobrir el truc, que és que el seu amo, un físic neerlandès, ha instal·lat un sistema que monitora la roda, la seva roda, i converteix les seves voltes en activitat a l'aplicació. La seva millor marca és de 11,15 quilòmetres en una nit i tot això sense sortir de casa, per tant ara ja acumula més de 5.000 seguidors.
0: On hi ha Salmó aquest matí?
25: A La Vanguardia, que explica tots els detalls de l'exclusiva festa d'aniversari de la Lamine Yamal pels seus 19 anys. La celebració ha estat en una espectacular masia del segle XII, la finca Mas de Sant Lleí, envoltat dels seus companys i altres artistes, i el lloc precisament no és pas modest, té a l'hiport més de 40 hectàrees de terreny i fins i tot un llac.
0: I avui, que és Sant Poncià, és l'aniversari de
25: l'actor Álvaro Rico, Élite, Sagrada Família, que fa 30 anys, el periodista Miquel Calçada, Miki Modo, que en fa 61, l'ex primer ministre Francesc Manuel Valls, que fa 64 anys, i l'humorista i actor Toni Albà, Polònia Cracòvia, que fa 65 anys.
11: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
0: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui, Lluna?
15: La del diari Ara, que conversa amb Joan Quintanilla i Conxi Ventura. El Joan, de 82 anys, és músic de carrer i la Conxi, de 75, és jubilada. Es van conèixer fa 3 anys, quan ella travessava una mala època, i va ser com una revelació. Soc la seva fan número 1. Sentir-lo cantar em dona vida, diu la Conxi. Des d'aleshores, cada cap de setmana l'acompanya allà on actuï. Entre tema i tema, nombrosos vianants s'acosten a felicitar el Joan, encaixar-li la mà i donar-li algunes monedes. Per al Joan, la gratitud de la Conxi i la de moltes altres persones ha sigut una sorpresa agradable de cantar al carrer. Tot i això, sent que sovint no es tenen prou en compte els músics com ell i assegura que la música de carrer també és cultura.
0: Un minut i mig.
12: Busques un matalàs hipoallergènic per pells sensibles? A Conforama trobaràs matalassos de marques com Flexo Picolín que t'ofereixen un descans més saludable amb fins a un 60% de descompte. Conforama té cura de la teva salut mentre dorms.
14: Moebe està amb tu durant els viatges d'estiu. Per això, del 13 al 17 d'agost, estalvies el doble. De 10 a 60 cèntims per litre en cada proveïment. Amb Moebe Go i les seves marques col·laboradores. Consulta en les condicions a moebe.es.
16: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
17: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
16: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
17: Verisure. Perdona, tindries lloc per dos?
13: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
18: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
19: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
22: 6 i les 8.
0: Posem el català a la maleta amb el lingüista de RAC 1, un dels lingüistes de RAC 1, l'Abel Espinosa, avui per viatjar a Colòmbia.
24: De fet, hem decidit posar rumb a Colòmbia perquè ens venia de gust visitar aquest país, però el terme que ens ocupa avui el podem trobar també a Mèxic i a Espanya. Ens referim a la paraula esquirol, però amb el seu significat de persona que reemplaça els companys de feina en una època de vaga. La manera d'arribar fins a Amèrica té a veure amb els lligams de dominació colonial establerts per la corona espanyola. Però al contrari del que molta gent pensa, aquesta nomenclatura no té res a veure amb l'animal directament, sinó que es vincula amb una vaga del sector tèxtil a mitjans del segle XIX a Catalunya. Alguns dels vilatans de la població usonenca de l'Esquirol van substituir els treballadors en vaga d'una fàbrica de Manlleu, i això els va posar en el punt de mira dels vaguistes que els cridaven esquirols per tal d'avergonyir-los.
0: I a aquesta hora... consells que ens donen els nostres oients o bé aprenentatges que han après per les bones o per les males al llarg de la vida. Què és, Joan?
25: Avui el Joan ens comparteix un consell. Una persona que després de molt estendre la roba ha descobert el truc per no planxar mai més.
0: Ai.
26: Doncs el meu consell és que sempre que esteneu la roba ho feu per les puntes. És a dir, amb el coll boca baix, en cas que sigui una samarreta o una camisa, i per les puntes, amb dues pinces. Feu-me cas que mai més haureu d'agafar una planxa. I els pantalons, el mateix, des de les puntes i cap a baix. No haureu d'agafar una planxa.
25: O sigui, jo el que interpreto és, si tu ara portes la samarreta ni pel coll ni per les mànigues, sinó ben bé per baix, per lloc on et toca la cintura, en el,
0: doncs, com, ho penges... Com pengeu vosaltres la roba?
25: Home, jo, doncs, per les... Jo, mira, ara havia descobert que si ho penjo per les mànigues, per la part de l'aixella, sí, és una manera d'evitar que et quedi la el plec de la marca de la pinça.
0: Clar, però moltes samarretes, al final, o sigui, per la part de sota, la de la cintura, també tenen una mica de brodat que pots aprofitar per posar-hi la pinça.
25: Però jo no ho havia fet mai així, doncs,
0: jo el que sí que vaig aprendre és les camises, penjar-les en penjador.
25: Jo penjo tot en penjador. Ara, hi ha un problema. Depèn d'on visquis, eh? Perquè a mi em cauen totes al veí de baix i després hi ha hagut peces de roba sagrades allà durant més de dues setmanes.
0: Però amb les camises va molt bé i, important, tancar el coll amb el botó.
25: Amb el botonet de dalt, això és veritat.
0: I et queda el coll bé, que fa la caiguda que ha de fer, i et queda... Evidentment, no és com si la planxessis, perquè una camisa, quan la planxes, és una altra camisa, però et queda
25: però si
0: prou
25: bastant
0: presentable.
25: Sí, sí. Sí, sí, treure-ho immediatament de la rentadora, penjador i avall. I no has de fer res.
0: Avall, literalment, en el teu cas.
25: Pobres veïns.
0: Recordeu que si ens voleu compartir consells com el que ha fet el Joan avui, ho podeu fer amb una nota de veu breu al 669-10-10-10 per WhatsApp, al 669-10-10-10. I arribarem a les 8, com sempre, amb la Lluna Belani i els concerts d'avui. On podem anar, Lluna?
15: Doncs avui podeu anar a Cadaqués perquè a les 8 del vespre hi ha el concert de The Tyets i l'entrada és gratuïta.
28: I de fer el bailoteo. Cada nit penjo ens ballant al son del salseo. Ens agradava la festa i també el marujeo.
15: Un altre concert que podeu anar és el de Malú al Festival Cap Roig a Calella de Palafrugell. Serà un quart d'11 de la nit i encara podeu comprar entrades a partir de 56

Resident Summerfest amb l'actuació de Joan Dausà a les 9 de la nit. Les entrades costen a partir de 53 euros i ja podeu córrer perquè en queden ben poques.

0: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
1: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia i power del Qashqai i l'X-Trail o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info a Nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
2: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

Ara repassarem el més destacat del vespre d'ahir, que esperem de tot cor que tots aquells que volíeu viure'l ho poguéssiu fer i que sobretot ho poguéssiu fer amb la gent que volíeu. El fenomen d'ahir és d'aquelles coses tan formidables que et deixen una mena de ressaca emocional, que és l'única ressaca dolça que existeix, i aquesta ressaca que t'acompanya un temps, dies, esperem, segurament, tot i que les sensacions que vam experimentar ens quedaran incrustades sota la pell per sempre més. Però la vida continua i el ritme frenètic d'aquestes últimes hores, amb centenars de milers de persones desplaçant-se amunt i avall, amb tren, amb cotxe, amb moto, amb autobús, deixa lloc avui al ritme que li correspon a aquesta setmana de l'agost, que és molt probablement la setmana més de vacances de tot l'estiu. Una setmana en què diuen, que fins i tot els autònoms s'animen a fer festa. Avui, necessàriament, baixa el ritme i tot es mou a una altra velocitat. És més assossegada, més tranquil·la. Ja tornarà a pujar, ja ho farà. Però, de moment, tothom que pugui, que ho aprofiti i que agafi aire. Ara bé, aquesta baixada de revolucions durarà poquet en molts pobles i ciutats de Catalunya, perquè si aquesta és la setmana de les vacances, aquest cap de setmana, a partir d'avui ja, de fet, és el cap de setmana de les festes. Un dels més festius de tot l'any, amb el tret de sortida o el punt àlgid de la festa major en gairebé un centenar de pobles i ciutats. Per molts, els millors dies de tot el curs, que aixequen a tot un poble. Viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent, transportant sentiments, viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble moviment. Amb nits llarguíssimes, on hi ha temps per tot, per anar des dels més clàssics... Oh!

0: Unes nits, les de festa major, que no tothom viu de la mateixa manera. Sempre hi ha aquell o aquella...
1: Borracha, alcohòlica, bella mujer que bebe, hermosa mujer que ompa bolita,
0: que ja no recordes ni on us vau...

0: I ara sí, cap a casa o esmorzar. Aquí ja cadascú. Aquest matí, al Món Arracó, anirem de festa major. I sonarà tot això i molt més a partir de les 11. Són les 8 i 7 minuts. Benvinguts al món.
1: El Món Arracó, amb Sergi Ambudio.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dijous, dijous 13 d'agost del 2026.
2: I avui tornarà a ser un dia dominat pel sol, tot i que a la tarda repetiran novament els xàfecs i alguna tempesta al nord del país, bàsicament cap al Pirineu i Prepirineu. L'ambient continuarà molt càlid i xafogós a la costa i a l'interior es mantindrà la calor molt intensa al migdia, amb màximes de fins a 40 graus a ponent i al sud.
3: I pel que fa al trànsit, a l'autopista AP7 hi ha un carril tallat a Vilaseca en sentit Ulldecona per un vehicle avariat i això provoca intensitat en aquest tram. A l'autovia 2 hi ha lentitud i aturades a Caldes de Malavella en sentit nord. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la Ronda d'Alt, hi ha retencions entre Horta i Collserola en tots dos sentits per obres. La Ronda Litoral hi ha intensitat a la Barceloneta en sentit Llobregat.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. L'eclipsi total ja és història i la imatge d'un sol lluminós que ahir al vespre va fer del dia a la nit i de la nit al dia quedarà gravada per sempre en la retina de tots els catalans que ahir van poder gaudir d'aquest espectacle formidable i majestuós de la natura. Un fenomen extraordinari, únic, excepcional, que no tornarà a viure's a Catalunya fins d'aquí a més de 150 anys i que ens va emocionar i deixar corpresos a tots. Molt probablement, si hi penseu, una mica en fred encara s'us posava la pell de gallina. Ja des de quarts de vuit del vespre, la lluna va començar a mossegar mica en mica el sol, a robar-li espai, i a poc a poc, la llum es va anar esvaint i el cel es va fer fosc. Va ser llavors, quan faltava un minut per dos quarts de nou del vespre, que l'espectacle va ser total.
4: Atenció.
5: Ojo.
6: Ai, ai.
5: Ahí está.
7: Efectivament.
6: Ai.
7: La mare que l'ha matriculat, ha de dir algú per aquí a prop.
4: L'últim raig de sol.
7: Ja no hi ha
6: sol. Uau!
7: Es podeu treure les ulleres.
6: Uau! Voant-la! Brutal!
7: Estem veient en aquests moments una aureola al voltant del sol. Veiem perfectament el diamant, com si sobresortís una joia que un enamorat li regala a la seva estimada, que s'ha conegut justament el dia de l'eclipsi amb ella. I ara desapareixerà aquest diamant i teòricament veurem les perles de Baileys.
5: Wow. Carajillo!
7: No,
6: pell de gallina, però brutal, eh? O sigui,
7: encara es veu... No estem a la negra nit, estem a un capvespre potent.
6: Es veu aquesta...
0: Pell de gallina, amb aquesta intensitat ho vam poder gaudir el Pere Mas, la Yael Brusca, el Martí Oliveres, el Nil Ferrés i tot l'equip del Versió Estiu en el programa especial que van fer en directe des de l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, però no van ser els únics. Des del Món Arracó, una part important de l'equip vam tenir l'enorme privilegi de viure'l des de la magnífica Seu Vella de Lleida.
8: Traieu-vos les ulleres un moment.
9: Uau! Uau!
8: Uau! Quina passada!
6: Uau! Que xulo!
8: És increïble!
10: Passeu fotos a
8: la Lleida! Són 27 segons només.
6: Que guai!
8: Dios!
6: Ja torna a sortir!
11: Papa, mireu ràpid!
8: Uau!
11: Vamos!
8: Mira.
0: Un espectacle fascinant i encisador, un regal del cel que ja és història, un sol que es va fer negre però que va quedar envoltat d'una corona lluminosa, d'aquesta corona solar, en un cercle negre al cel envoltat de foc. Just abans de la foscor absoluta es van observar aquestes perles de Bailey, aquesta cadena de punts brillants al voltant de la Lluna i han acabat també l'anell de diamant quan la Lluna va començar a destapar el sol. L'única nota negativa d'aquest fenomen únic van ser les cues quilomètriques que es van formar a diverses carreteres i a la passeta en sentit nord després de l'eclipsi. De fet, les últimes retencions no s'han desfet fins a pràcticament les 3 de la matinada i en el cas de la P7, durant els moments de més congestió, es van arribar a acumular fins a 40 quilòmetres de cua sumant els diferents trams al llarg de tota l'autopista. Però d'això realment ja n'estàvem advertits. Ara bé, el caos sí que va ser bastant més notables rodalies, milers de persones que van fer cas als avisos del govern de deixar el cotxe a casa i agafar el transport públic i que després es van quedar amb un pam de nas. D'anada, retards i cancel·lacions a la línia clau, l'R2 Sud, per una incidència i de tornada aglomeracions de persones i persones i persones a estacions com Tarragona i Altafulla perquè no hi havia prou trens per cobrir tota la demanda. De seguida ho ampliem, però abans repassem amb tot detall, anem a la part bonica, com es va viure aquest moment històric en diferents punts del país. Un d'aquests llocs on es va veure millor va ser justament a l'Observatori de l'Ebre, on hi havia també la plana major del govern. La consellera d'Universitats i Recerca, Núria Montserrat, valorava així com havia anat la jornada en declaracions al Versió Estiu.
4: Catalunya ha mirat al cel, portem mirant i treballant fa més d'un any i mig en aquest moment, i ara el que esperem és deixar aquest llegat. Hem també tingut aquesta mirada internacional convidant aquests especialistes al Premi Nobel Descobridor d'Exoplanetes, entre d'altres.
7: No, són uns fenòmenos, hem parlat amb molts d'ells i són uns fenòmenos.
4: Així que estem veritablement molt contents.
0: L'eclipsi, però, no només va emocionar els membres del govern que hi havia a l'Observatori, sinó també les desenes de convidats que hi havia, com ara científics, astronautes o meteoròlegs del més alt nivell. Ho va seguir tot plegat el Víctor Massip.
9: A l'Observatori de l'Ebre s'hi va viure un ambient molt festiu, de celebració. Allà s'hi van aplegar estrelles de l'astronomia mundial amb qui van poder conversar, com el Premi Nobel de Física Didier Queloz o els astronautes Ellen Baker i Pedro Duque. La dada més sorprenent és que cap d'ells havia vist mai un eclipsi total de sol, ni a la Terra ni a l'espai. Va ser un escenari únic que el president de la Generalitat, Salvador Illa, va aprofitar per reivindicar amb fermesa la importància de la ciència.
10: I hem volgut aprofitar-ho per reivindicar la ciència i per també arribar a aquells col·lectius que a vegades poden quedar exclosos d'aquest fenomen, no? Persones amb dificultats de visió, o aquells col·lectius més vulnerables, a residències o fins i tot a centres penitenciaris. S'ha fet un esforç perquè també ells puguin gaudir-ne d'aquest moment, no?
9: Després de l'emoció del minut i mig de foscor, el silenci se va convertir en aplaudiments i la celebració no se va acabar. La jornada va continuar a Roquetes ben entrada la nit amb un sopar i l'observació guiada de la pluja d'estels dels Perseids per posar el punt final a un dia històric per Catalunya.
0: Moltes gràcies, Víctor. Tarragona també va ser un dels epicentres d'observació de l'eclipsi. En aquest cas, el regal va durar aproximadament un minut al Marina Port Tàrraco i era el corresponsal de RAC1 a les Terres de Tarragona, l'Esteve Giral.
11: Sí, els 60 segons de la totalitat van impressionar fins i tot els més escèptics. La lluna, fent ombra al sol, transformant l'estrella, va generar un ambient entre la sorpresa i l'eufòria. Amb el cel clar, Tarragona es va deixar embruixar per un fenomen astronòmic únic, un regal del cosmos a la Terra, que feia 121 anys que no es veia a la península Ibèrica ni a les Illes Balears.
12: Faré aficionats a eclipses i penso que això em costarà diners.
13: Increïble, increïble, meravellosa.
14: Ha valgut la pena baixar, ha valgut la pena.
15: He suat molt, hem passat molta calor, però és un espectacle de la natura que no... si es torna a repetir, no ens ho podem perdre. És impressionant.
11: Entre els més entusiasmats, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.
16: Ha estat increïble. Ha estat un moment que no podrem tornar a viure, els que estem avui aquí.
11: Èxit rotund de la festa organitzada a Tarragona amb gairebé 27.000 persones repartides als diferents espais d'observació. Només a la Marina Port Tàrraco s'hi van aplegar més de 15.000 persones.
0: Gràcies, Esteve. A Lleida, en canvi, l'eclipsi total va durar uns minuts, una mica menys, uns segons menys. Amb prou feines van ser 30, mig minut. Amb nosaltres a la Seu Vella hi era el Julen Andrés.
17: Lleida ho tenia tot per viure un moment únic i així va ser. Hi havia ganes d'eclipsi i una mostra és que quan quedava encara una hora per obrir el recinte de la Seu Vella, on només es podia accedir amb entrada, ja hi havia persones esperant, algunes del Regne Unit, Itàlia, França i això, que feia molta calor, màximes de 38 graus, però va valdre la pena. Quan es va arribar a la totalitat, primer silenci, seguit d'aplaudiments i després de molta emoció.
18: S'ha quedat Lleida totalment a les fosques i això ha sigut una experiència que, bueno, que malauradament no podrem tornar a veure fins d'aquí 150 anys.
19: Ha sigut impressionant.
20: Sobretot l'anell, quan ha sortit el diamant.
19: Preciós, espectacular. Preciós. Sí, sí. A més, és que aquí 150 anys tornarem.
17: Ho tenen clar, si és per ells, hi tornaran unes 1.800 persones a la Seu Vella, 10.000 més als magraners, això a la capital del Segrià, però 5.000 més a les Borges Blanques i veïns d'altres pobles que també van sortir a gaudir d'un espectacle que va sorprendre a molts.
0: D'això en podem parlar directament en primera persona i podem donar fe del que diu el Julen. Organitzada a la perfecció, la Seu Vella, que ja de per si és espectacular, veure-la tan plena de gent mirant cap a la mateixa direcció va ser realment fascinant, increïble, i després a l'hora de marxar cap embús, cap retenció, tothom seguint unes indicacions molt senzilles per sortir. Va ser realment, de principi a final, una organització perfecta per un espectacle que mereixia una organització a l'altura. Continuem resseguint el territori. L'Eclipsi també es va veure, tot i que parcialment, des de la capital catalana, al Castell de Montjuïc, i era l'Eulàlia Carrascal.
1: A Barcelona la cobertura era del 99,8%, per tant no hi va haver aquest fenomen de la totalitat, tot i que també va baixar la temperatura, el cel es va enfosquir i es va veure tota la ciutat il·luminada. Quan va quedar només una petita franja de llum, els centenars de persones que eren a Montjuïc van arrencar a aplaudir. Molts apuntaven a RAC1 que, tot i no haver vist l'eclipsi al 100%, havia valgut molt la pena.
21: Molt maco, una experiència així una mica màgica, perquè la llum que s'ha posat en aquells moments de quasi foscor ha estat molt bonic. I l'ambient, no? Amb molta expectació.
22: És molt divertit i és molt impressionant de veure. És molt màgic i això no es veu tots els dies.
23: Jo crec que ha valgut la pena perquè ha sigut gairebé i es veia el filet, diguem, o sigui que jo crec que ha sigut molt xulo igualment.
1: Com que a l'hora de pujar es van fer moltes cues, diverses persones van decidir marxar abans que s'arribés el moment àlgid de l'eclipsi. Això des de la muntanya, però d'altres ho van seguir des del mar. Des del castell també es veien desenes de vaixells que havien sortit a navegar. Dos llocs privilegiats, per tant, per recordar el fenomen del segle.
0: Gràcies, Eulàlia. I a la mateixa ciutat també hi va haver aquí el fenomen els va enxampar, encara que sorprengui, sense previsió. La Violeta Martos va trobar-se alguns espectadors improvisats.
24: Si uns tenien altres plans per passar la tarda, a d'altres l'eclipsi no els feia gens d'il·lusió i alguns van acabar gaudint-ne encara que no entrés als seus plans. Durant tota la tarda, la ciutat va ser un formiguer de persones que acabaven d'enllestir els últims preparatius amb unes clares protagonistes, les ulleres, que van ser les més buscades fins l'últim moment.
25: Realmente no me interesa mucho. No lo voy a ver. No tengo el día programado para verlo.
26: Hem vingut amb les amigues, amb les filles i una mica és a l'aventura, a veure què veiem. Potser veiem un eclipsi, potser no, potser ens ho passem bé i rient. Totes, però a l'últim moment hasta els veïns intercanviaven ulleres.
27: No vamos a ver el eclipse. Entre otras cosas no tenemos ni las gafas.
24: Molts d'aquests espectadors d'última hora van trobar-se a la rodalia de Montjuïc mentre es decidien d'on anar. Alguns van acabar triant la planta superior del centre comercial de les Arenes a Plaça Espanya, que va omplir-se de gom a gom per convertir-se en el mirador improvisat per desenes de persones. La majoria eren famílies amb criatures i també gent que no va voler o no va poder pujar fins a Montjuïc i van preferir un mirador més accessible on es podia arribar en ascensor. D'altres, turistes o locals, a qui l'eclipsi va sorprendre mentre feien una volta o anaven de compres.
0: Gràcies, Violeta. Els qui van tenir més mala fortuna van ser una bona part dels espectadors gironins. Allà els núvols sí que van fer la guitza, van trepitjar el sol i molts municipis es van quedar sense veure'l. Però no van ser els únics. Malauradament, tampoc van tenir sort al Pirineu, on ahir també van descarregar algunes tempestes de tarda i on els núvols tampoc van marxar abans que acabés el fenomen. Ara bé, qui va veure i viure tot l'eclipsi amb molta atenció va ser la comunitat científica que estudia els astres i els fenòmens especials. Expliquen que gràcies al bloqueig de la Lluna es poden veure elements del Sol que en condicions normals són molt complicats d'estudiar. Ho explicava aquí el Mona Recu, la directora de la meteorologia especial de la NASA, Teresa Nieves Chinchilla.
28: Este momento, este fenómeno nos va a dar información de lo que está ocurriendo justo en la superficie del Sol y que normalmente tampoco podemos ver porque la luz del disco solar es mucho más intensa que lo que podemos ver en la corona solar. Y vamos a también a predecir cómo es las estructuras magnéticas y de viento solar que están saliendo desde el Sol.
0: I el Meteocat també ha aprofitat l'eclipsi per fer recerca. Van enviar tres globus sonda per mesurar com canvien i com canviaven diversos elements, com ara la temperatura, la humitat o el vent. Concretament els van llançar a les 6 de la tarda, l'hora exacta de l'eclipsi, i també a les 10 de la nit. El tècnic del Meteocat, el Josep Maria Medina, ho explicava en directe al Versió.
29: Tenim muntat un sistema de radiosondatge manual. Aquesta sonda que enviarem a l'estratosfera mesura temperatura, humitat, direcció, velocitat del vent i pressió atmosfèrica i ens servirà per estudiar les variacions que tenim a la vertical de l'atmosfera en aquest moment de l'eclipsi.
0: I, esclar, com no podia ser d'una altra manera, aquest sol negre envoltat de foc és avui la gran imatge absolutament a tots els diaris, la majoria dedicant la portada sencera justament a aquesta fotografia, la de l'astre negre, en el seu moment més espectacular, rodejat d'aquesta corona solar, i tota la premsa coincideix que va ser un moment màgic i hipnòtic que va viure, es va viure especialment bé a casa nostra. Se'ls ha llegit i ens en fa un resum la Mariona Martínez.
2: La Vanguardia titula en portada Un regal de la lluna i destaquen la fascinació dels milions de persones que van seguir l'històric eclipsi solar. El periòdico titulen Embruixats expliquen que l'eclipsi va paralitzar-ho tot durant un minut i que milions de mirades es van alçar cap al cel per experimentar un fenomen de foscor total i ho qualifiquen tot plegat d'espectacle astronòmic únic. El diari ara titulen Un eclipsi per la història i afegeixen la ciutadania participa de forma massiva en l'observació d'un fenomen astronòmic que deixa el sud de Catalunya a les fosques i que

0: L'autèntic gust de la fruita d'antes només el trobaràs a Aitona Gourmet. Madurada a l'arbre, tal com es feia abans, collida al seu punt, sense passar per cambres frigorífiques ni per supermercats. Directe dels nostres camps a la teva taula en només 24 hores. L'autèntic sabor que encara recordes de la fruita de Lleida. Un luxe al teu abast. aitonagourmet.com. La fruita d'abans, collida avui.
1: I de ponent, perquè us en feu una idea, per fer el trajecte de Roquetes-Barcelona, que habitualment són unes 2 hores, després de l'eclipsi, els conductors s'hi han estat, aquesta nit i matinada, fins a 4 hores. Per tant, el doble. Per tant, una operació de retorn post-eclipsi que no s'ha acabat fins ben entrada la matinada. Però més enllà d'aquestes cues interminables i d'algun accident puntual, a les carreteres, i això és a destacar, és a dir, que hi hauria molts cotxes a la carretera, se sabia. Que hi hauria cues és inevitable quan de cop milers de cotxes s'aboquen a les carreteres. Però, sortosament, i això és de celebrar, no hi va haver cap incident destacable, cap accident destacable durant l'operatiu per l'eclipsi. En canvi, on sí que hi va haver més problemes va ser a Rodalies. Des de primera hora de la tarda es van anar repetint les imatges de grans aglomeracions a les andanes, també a l'interior dels trens, que en alguns casos no tenien aire condicionat i la gent havia de viatjar totalment enxubada. Protecció Civil va haver d'activar el pla Ferrocat en fase de prealerta tant a la tarda com a la nit, sobretot pel col·lapse que hi ha hagut també fins ben entrada la matinada a les estacions de Tarragona, de Tortosa, Altafulla, Torredembarra també, que estaven plenes de gent intentant tornar a casa després de veure l'eclipsi. L'enorme quantitat de gent amuntegada va fer que els Mossos d'Esquadra tanquessin alguna estació com la de Tarragona, on s'havien arribat a plegar fins a 6.500 persones alhora. I per evitar que hi haguessin caigudes a les vies, van decidir regular l'accés amb cues que sortien metres i metres de l'estació. Alguns usuaris van haver d'esperar 3 hores per poder agafar el tren i Rodalies, a altes hores de la nit, ha hagut d'habilitar un comboi extra 2:15 de la matinada i així no deixar de centenars de persones a l'estacada sense poder tornar a casa. De fet, el mateix secretari de Mobilitat del Govern, Manel Nadal, ja va reconèixer ahir al vespre que el reforç de trens quedaria curt. En un missatge a les xarxes socials, en un missatge a Twitter, minuts després que acabés l'eclipsi, va defensar que s'havien reforçat els trens. Tots els que s'han pogut, tant d'anada com de tornada, literal. Però tot seguit admetia que no han estat tots com hauria estat desitjable. Això també és frase literal. Nadal ho deia contestant a un usuari que es queixava justament de la falta de trens. A Barcelona, a la tarda, una incidència a l'R2 Sud ja va provocar retards i alguna cancel·lació que van deixar l'estació de Sants plena a vessar de persones. Molts usuaris es van queixar de falta d'informació i també denunciaven que molts trens arribaven sense prou capacitat i fins i tot alguns que es van quedar sense veure l'eclipsi. Recordem que tota aquesta gent, aquests milers de persones que van decidir anar amb tren, són les persones obedients. Són aquelles persones que van seguir les indicacions del govern, que havien estat molt clares. Si podeu, eviteu la P7, vies alternatives. I si podeu, la millor opció és el transport públic. Va haver-hi gent que va agafar el transport públic i es va trobar amb situacions com aquesta que va seguir des de l'estació de Sants al Joan Puig.
2: Hores abans de l'eclipsi, a l'estació de Sants es va viure un episodi d'incertesa i descontrol amb un tren que havia de sortir a 4:45 de la tarda cap al sud, en direcció Tarragona. Era un dels trens plens de gom a gom que molts passatgers havien agafat per arribar a temps per veure l'eclipsi solar. Després de passar 2 hores aturats a les vies, es va comunicar que el tren quedava inoperatiu i que no sortiria de l'estació. RAC1 va poder parlar amb la Marta, una de les passatgeres, que es queixava de la incomoditat i de la poca informació que estaven rebent.
3: No tenim cap mena d'informació perquè ningú diu res, perquè ens tenen com a bestiar en una via de l'estació de Sants amb la calor que fa, ple de gent, a petar, que no hi cap ningú més, i sense aire, i sense informació. Això és normal?
2: Durant el vespre la situació es va anar normalitzant i la gent es va poder redistribuir en diferents trens, però al final molts dels que pretenien arribar a temps per veure l'eclipsi no ho van poder fer.
1: Malgrat aquestes imatges de col·lapse, gràcies Joan, de gent amuntegada a les andanes i als trens, Renfe defensa que ahir van poder absorbir l'increment de la demanda derivada de l'eclipsi amb garanties, literal. En un comunicat que han compartit passada la mitjanit, la companyia explica que van duplicar el nombre de places disponibles a la línia R16 i que van augmentar un 60% l'oferta a l'R15, tot plegat amb més trens dobles i més freqüències de pas. Rodalies també afegia que en el cas dels trens que no van sortir o que es van cancel·lar és perquè alguns passatgers van activar els aparells d'alarma i això va deixar els combois bloquejats. Més enllà dels problemes de mobilitat, en total el SEM va haver d'atendre 37 persones per incidents relacionats amb l'eclipsi total de sol d'ahir, 5 d'elles a Lleida, precisament aquí al col·legi, un home de

0: 57 anys, va acabar morint per una parada cardiorrespiratòria minuts abans de l'eclipsi. Els Mossos també van haver d'actuar en diverses situacions. Cap a un quart de nou del vespre, agents del cos van anar fins a l'estació de trens d'Altafulla, al Tarragonès, perquè diverses persones estaven observant l'eclipsi damunt dels vagons, és que clar, d'un tren de mercaderies, amb el risc que això suposa per la proximitat a la catenària i tantes altres coses. De fet, un noi va acabar caient des d'un d'aquests vagons i el van haver de portar a l'hospital. Vinga. A Torredembarra, la unitat marítima també va haver d'actuar en un doble incident amb dues embarcacions a la deriva. A una d'elles li va començar a sortir fum del motor i les autoritats el van haver de remolcar amb els seus 5 tripulants fins al port. I encara, parlant de l'eclipsi, ara que ja ha passat aquest meravellós regal del cel, la pregunta que alguns segurament ja us vau començar a fer ahir, cap a quarts de 10 del vespre, és què en fem de les ulleres que hem fet servir per gaudir de l'eclipsi? Perquè és cert que no cal llançar-les així com així. Segons Ecoembes, si estan en bon estat, les podem guardar i reutilitzar per un altre eclipsi o qualsevol altra ocasió. També les podem donar a una associació astronòmica o a un centre educatiu, i si les volem llançar, compte, perquè no van al contenidor groc. L'organització mediambiental recomana separar el cartró del filtre. El cartró va al contenidor blau i el filtre al gris, el de rebuig. I si no podem separar les dues parts, doncs ho posem tot al contenidor gris. Així que ja ho sabeu, ara que l'eclipsi ja ha passat, no les llanceu a la babalà. Si encara serveixen, deseu-les. I si no, que sapigueu, el filtre al gris i la part de l'ullera pròpiament, com que és de cartró, al contenidor blau. Per cert, encara un últim apunt d'aquest fenomen, l'impacte econòmic de l'eclipsi també hauria estat astronòmic. El Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa preveia fa dies que el territori guanyaria 350 milions d'euros nets. Ara bé, durant aquesta setmana han arribat 450.000 visitants addicionals que no s'han volgut perdre l'eclipsi, i això ha disparat les reserves d'hotels, restaurants i serveis encara més. I per tant, aquesta xifra inicial de 350.000 milions pot créixer. De moment, però, caldrà esperar el recompte final per veure si les previsions del Ministeri s'han complert o no s'han complert. Ara de seguida sentireu els senyals horaris de 8:45. Més enllà de l'eclipsi i de tot l'enrenou amb la mobilitat que us hem explicat, ahir també va ser un dia complicat amb cert moviment a l'aeroport del Prat. Al migdia, una incidència elèctrica a la torre de control va obligar a aturar totes les operacions durant un quart d'hora. I tot i que va ser poca estona, clar, en ple mes d'agost, l'aturada va provocar un tap a les sortides i arribades que va generar un efecte dominó amb retards i cancel·lacions que es van acabar arrossegant durant tot el dia. Fins a la mitjanit es van haver d'anul·lar una quarantena de vols, la majoria arribades, i es van registrar una cinquantena de retards, alguns de més de 3 hores de retard. Unes afectacions que encara s'han d'arrossegar fins avui. De fet, ja s'han cancel·lat una quinzena de vols més i tot plegat se suma a la vaga de treballadors de Ground Force que ja fa més d'una setmana que dura i que entre ahir i avui ha obligat a anul·lar més d'una trentena de vols més. I un últim apunt, vinculat als aeroports i als viatges, atenció als que hagiu de volar a Sicília aquest cap de setmana, perquè segurament ja ho sabeu, perquè deveu estar al cas si hi heu de volar, ha començat a erupcionar a l'Etna, el volcà, i l'erupció del volcà ha obligat a cancel·lar més de 700 vols i a tancar l'aeroport de Catània com a mínim fins demà, tot i que tot dependrà de l'evolució del volcà, de l'erupció, del vent i del fum, evidentment. I atenció a aquest cas, que realment ens ha fet caure de la cadira. El Departament de Justícia investiga un atac informàtic per part dels presos del centre penitenciari de Puig de les Basses a Figueres. Els interns haurien aconseguit tenir un accés no autoritzat a la documentació compartida que hi ha a la unitat interna de la xarxa de la presó. El govern assegura que per ara no té constància que hagi afectat a cap informació compromesa. El departament diu que ja ha identificat els presumptes responsables de l'acció. Expliquen que els responsables del centre van detectar l'accés immediat i van prendre les mesures per corregir-ho. Les primeres informacions apunten que no han accedit a dades crítiques del sistema penitenciari. Tot i això, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya està fent una anàlisi exhaustiva per aclarir què ha pogut passar exactament, com es pot haver hackejat el servidor del Departament de Justícia des d'una presó, per part d'uns presos. La conselleria també ha denunciat els fets al jutjat de Guàrdia de Figueres i ha notificat la incidència a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Justícia afegeix que les persones que les presons del país ja estan reforçant les mesures de seguretat per prevenir nous incendis similars com aquests. Però clar, això ha generat alguns dubtes. Com pot ser que els presos hagin pogut piratejar un sistema? No hi ha controls ni limitacions d'internet, per exemple? Aquest matí, durant la tertúlia, el nostre expert en ciberseguretat de confiança, el Bruno Pérez Juncà, ens resoldrà aquests interrogants, a veure què ens explica. I encara vinc parlant de presons, han denunciat una agressió a dos funcionaris del centre penitenciari de joves de la Roca del Vallès. Un intern va atacar els treballadors i els va empènyer per les escales. Sembla que el jove tenia diverses ferides a la cama i els funcionaris l'havien de portar a la infermeria del centre. Quan van obrir les portes de la cel·la, la situació es va començar a complicar, i amb aquesta situació el sindicat dels funcionaris SICAP-FEPOL exigeix la destitució immediata del director general de presons, Domingo Estepa, i denuncia la inseguretat, diuen, que es viu a diari en els centres penitenciaris, i afegeixen que aquest és només un exemple més de el seu dia a dia. Encara relacionat amb atacs informàtics, però ja fora de les presons, pareu bé l'orella si esteu esperant un paquet d'alguna compra que heu fet últimament, perquè l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya alerta d'una nova tipologia d'estafa. Es tracta del phishing, o directament el frau del QR. Phishing o quishing. El frau del QR, en tot cas. Els delinqüents envien un paquet a les víctimes que no han demanat, i a l'embolcall hi ha un codi QR amb un missatge que incita a escanejar-lo a canvi d'un regal. Un cop s'escaneja, el codi es redirigeix a una pàgina web amb un formulari per omplir amb dades personals. D'aquesta manera, els ciberdelinqüents obtenen informació que els serveix per robar diners o suplantar la identitat de les seves víctimes. Per tot plegat, l'agència recomana evitar introduir dades en enllaços o QR sospitosos, o directament doncs, clicar en llocs, com sempre ens diu el Bruno Pérez Juncà. Poca gent et regala coses i sense que hi hagis de sospitar. I ja fa uns dies que us anem explicant detalls sobre aquest cas del contenidor del Món RQ, sobre una estafa relacionada amb la compravenda de cotxes d'un concessionari de Vilanova i la Geltrú que opera a través de Wallapop. Doncs bé, a les últimes hores hem sabut que la plataforma obrirà ara una investigació interna per esclarir els fets, o a la POP ho farà. Tot plegat després que al cap de poca estona d'explicar el cas en directe aquí al Món RQ tanquessin el perfil de l'usuari fraudulent. A més, a aquesta hora us podem anunciar que tenim novetats importants sobre el cas, perquè han arribat més denúncies a la redacció, per tant, hi ha més víctimes d'aquesta estafa, i a més, tenim novetats policials i alguns interrogants que esperem poder resoldre. A la tertúlia us acabarem d'explicar tots els detalls. Un dia més hem de parlar de la crisi migratòria a Ceuta, perquè ara amenaça d'obrir un nou conflicte diplomàtic amb el Marroc. Dues setmanes després de l'entrada de desenes de milers d'immigrants, Rabat ha anunciat que estudia suspendre l'acord d'extradició amb Espanya per problemes amb les repatriacions. El Ministeri de Justícia del Marroc, Abdellatif Ouabi, ha explicat en una entrevista a l'agència EFE que quan el Marroc sol·licita a Espanya l'entrega d'una persona i es fixa una data pel trasllat, quan arriba el moment l'estat espanyol els diu que no els tenen ubicats i que estan en llibertat. Per tot plegat, el ministre assenyala que si la tendència de ser aquesta, deixaran d'esforçar-se a controlar l'entrada de migrants i directament el que faran és deixar-los via lliure.
1: Nosaltres impedim la sortida de migrants, però aleshores, quan arriben a Espanya, se'ls accepta i se'ls regularitza la situació. Si Espanya anuncia que està disposada a rebre tots els migrants, per què intentem aturar els que volen saltar la tanca? Si Espanya no vol respectar els procediments d'entrega, ens plantegem suspendre l'acord d'extradició.
0: A banda, també va aprofitar-ho per reivindicar públicament la sobirania de Ceuta i Melilla. En aquest cas, ho va dir en una entrevista a la cadena Al Sharq. Ouabi explica que és un tema que fa temps que està sobre la taula, que requereix molta paciència i que ho volen resoldre amb negociacions.
1: El tema està sobre la taula i a cada trobada amb el govern espanyol en parlem. Tenim la nostra manera de tractar la situació, tenim molta paciència. Nosaltres ens aferrem als nostres territoris i és un tema que solucionarem negociant i amb paciència.
0: I les primeres reaccions no s'han fet esperar. Un dels primers ha estat el president de Melilla. En declaracions al diari ABC, Juan José Imbroda els ha contestat amb una pregunta irònica. Atenció amb el que els etziba. Diu, per què voleu Ceuta i Melilla si no podeu amb el que teniu i se us estan escapant els vostres joves? Però davant d'aquestes declaracions del Marroc, el govern espanyol, com a tal, ni tan sols ha aixecat la veu, i és que des de l'inici de la crisi els ministres fan equilibris per evitar qualsevol enganxada amb Rabat. De fet, només hi ha una excepció, que és Margarita Robles, que sí que hi planta cara i ha respost sense embuts que Ceuta i Melilla són espanyoles. Espanyolíssimes, ha dit, concretament. En aquest sentit, la ministra de Defensa s'ha alineat amb el PP, que ahir va assenyalar per primera vegada el Marroc com a responsable de l'entrada massiva de persones. Anem cap a Madrid, corresponsal de RAC1, Adrià de les Heres.
2: El missatge oficial del govern espanyol es manté. Espanya i el Marroc col·laboren i són socis, diuen. Ahir el va abanderar el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
3: La cooperación con nuestros vecinos, con Marrocos, es absolutamente extraordinaria y excepcional en términos absolutamente positivo.
2: Margarita Robles va per lliure. Ahir va rebre un bany de masses a Ceuta i just després va pujar el to contra el Marroc.
4: Tiene que quedar muy claro que lo que pasó el día 30 no puede volver a ocurrir. Ceuta y Melilla son espanyoles, no, espanyolíssimes.
2: Un discurs de la ministra de Defensa que coincideix amb el del PP. La vicesecretària dels Populars, Alma Ezcurra, denuncia que la Moncloa té la mà tova amb el Marroc.
5: Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos. Vamos a abrir un conflicto diplomático también con Marruecos por las declaraciones del ministro de ayer. Vamos a llamarles a consulta.
2: Ahir el PP també va acusar el Marroc de ser el responsable de l'entrada massiva de persones a finals de juliol.
0: Gràcies, Adrià, però bé que l'enduriment del discurs del govern espanyol es deixa veure per altres costures. Marlaska ha ordenat expulsar els migrants en situació irregular que delinqueixin a Ceuta. El ministre feia l'anunci ahir.
3: También sabéis, y quiero dejarlo muy claro, como he dado una orden muy clara a las fuerzas y cuerpos de que aquellos inmigrantes irregulares que en Ceuta se estén involucrando en actos delictivos y sean objeto de detención, que se proceda a pedir autorización judicial para su expulsión inmediata, que lo permite el artículo 57.7 de la ley de extranjería.
0: Els jutjats de Ceuta ja investiguen tres agressions sexuals atribuïdes a migrants que van entrar irregularment el passat 30 de juliol. Les víctimes són tres dones migrants, dues d'elles menors, que també van aconseguir entrar a la ciutat autònoma. En dos casos, els jutges han decretat presó provisional. En el tercer, les autoritats han acordat directament expulsar-lo. També expulsaran un altre home acusat d'entrar a casa d'una desconeguda i ficar-se al seu llit amb calçotets. A més, cinc detinguts han ingressat a presó per atemptat contra agents de l'autoritat, un altre per lesions agreujades i un altre per venda de droga. Per cert, ara que parlàvem de Fernando Grande Marlaska, el PP ha anunciat que el portarà al Constitucional per plantar el Senat. El ministre de l'Interior estava citat ahir per donar explicacions de la crisi a Ceuta, però no hi va assistir perquè estava coordinant el dispositiu de l'eclipsi a l'Estat. I des de Brussel·les continuen amb un ull posat a la situació a Ceuta. De fet, la Comissió Europea va enviar ahir un equip per avaluar de primera mà la situació actual sobre el terreny, tot plegat de la mà de Frontex, l'Europol i l'Agència Europea de l'Asil. Tot això avui que, per cert, les comunitats autònomes i el Ministeri de Joventut i Infància s'han de reunir per primera vegada des de l'inici de tot plegat. Malgrat tot, avui no s'ha de decidir definitivament com es farà la reubicació dels menors, només fixaran la data de la conferència sectoral d'infància i adolescència prevista per finals de mes. En principi, el PP hi ha d'assistir, però, en canvi, Vox ja ha anunciat que plantaran a la ministra. I un cop s'asseguin a la taula, hauran d'afrontar el repte de gestionar la xifra de 5.000 migrants per ser acollits. Segons dades del govern espanyol que publica avui El País, aquestes són les persones que queden a Ceuta amb dret a quedar-se a l'Estat espanyol. 5.000. La meitat d'elles perquè són menors d'edat i l'altra meitat perquè tindrien dret a asil perquè venen de contextos de persecució, de violència, de guerra. En canvi, 3.000 persones més quedarien fora d'aquests supòsits i haurien de retornar als seus països d'origen. I obrim plana internacional, com són les 8:41. A Colòmbia viuen hores decisives per mirar de rescatar els últims supervivents sota la runa abans que no sigui massa tard. El terratrèmol de dilluns ja suma 265 morts i 3.500 ferits. I segons l'últim balanç d'aquesta nit, el govern admet que hi ha gairebé 500 persones desaparegudes encara. La bona notícia és que gairebé 3 dies després del sisme que va saquejar al nord-oest del país, els equips d'emergències continuen trobant persones vives que han aguantat tot aquest temps sepultades.
6: ¡Hay vida! ¡Hay vida!
0: Escenes com aquestes continuen repetint a les zones més afectades. Fins ara s'han rescatat 331 persones en vida, tot i que, com dèiem, el país ja ha entrat en aquestes hores més crítiques per trobar supervivents. Mentrestant, el govern d'Abelardo de Laspriella, que s'ha estrenat fa pocs dies com a president, ja ha rebut les primeres crítiques per rebutjar l'ajuda d'equips de rescat de països estrangers. Finalment, però, la pressió ciutadana l'ha obligat a rectificar. Anem a aquesta hora del matí cap a Bogotà per actualitzar l'última hora allà, com cada matí, i tenim l'Elisabet Cortiles.
6: Primera bufetada per al govern de Laspriella. En un primer moment va treure pit considerant que tenia prou amb les forces colombianes per fer front a l'emergència, però la decisió ha indignat tant la població que finalment acceptaran grups de rescat de l'estranger. Els primers arribaran dels Estats Units, l'Equador, Israel i El Salvador. David Tamayo és director de la Unitat Nacional per a la Gestió del Risc de Desastres.
7: Estos grupos de búsqueda y rescate vendrán dentro del cumplimiento que se tiene en los protocolos de atención de emergencias y desastres para hacer relevos en los periodos operacionales de los recursos nuestros.
6: En les últimes hores, una vintena de membres del famós grup de rescat Els Topos de Mèxic ha arribat a la ciutat de Cali, però hi han viatjat amb els seus propis mitjans i, de moment, no estan autoritzats a treballar sobre el terreny, tot i la insistència de les víctimes. Fins ara s'han rescatat en vida 331 persones, però hi ha molts municipis petits afectats pel terratrèmol que encara esperen que algú els vingui a ajudar.
0: Gràcies, Elisabet. Per cert, que mentre el país està gestionant aquesta tragèdia, els Estats Units han anunciat que Colòmbia els hi ha donat permís per fer operacions militars en el seu territori. Segons el secretari de Guerra, Pete Hegseth, el país entrarà a formar part d'una aliança regional per combatre el terrorisme, evidentment sota el paraigua dels nord-americans.
8: I també em complau anunciar que Colòmbia es convertirà en el 19è membre de la coalició americana contra els càrtels. A través del seu nou president, el país ja ha demanat al Departament de Guerra que ens unim a la seva lluita contra el narcoterrorisme, autoritzant operacions militars conjuntes per destruir terroristes i les seves xarxes.
0: Després de saber-se la notícia, l'expresident de Colòmbia, Gustavo Petro, s'ha posat les mans al cap en un missatge a Twitter aquesta matinada. Ha denunciat que la decisió no la pot prendre unilateralment el president i ha insinuat que amb aquesta decisió s'està donant permís perquè estrangers vinguin a matar, diu Gustavo Petro, colombians. Encara parlant dels Estats Units, l'última mesura de l'ICE ens ha deixat realment atònits, tot i que ja costa sorprendre'ns a tots plegats amb les notícies que arriben des dels Estats Units. Ara resulta que el Servei d'Immigració i Control de Duanes de Donald Trump, tan polèmic, equiparà els seus agents amb guants que fan descàrregues elèctriques. Segons un comunicat del Departament de Seguretat dels Estats Units, els faran servir contra les persones que no col·laborin sobre el terreny. Ho justifiquen dient que això farà que els detinguts obeeixin en situacions d'ús de la força i que és una eina ideal per una desescalada de la situació, diuen, sense més conseqüències negatives. I encara vinculat a la plana internacional, atenció també a aquesta notícia, després de tota la polèmica arrossegada aquests últims anys entre Eurovisió i Israel, sobretot en l'última edició que va empènyer Espanya i altres països a no participar al festival per denunciar el genocidi a Gaza, ara Eurovisió canvia les normes i no permetrà que el concurs se celebri en països en conflicte o en una situació políticament delicada. És literal, situació políticament delicada. Per tant, a partir d'ara, si un país en guerra guanya el festival, digue-li Israel, digue-li Ucraïna, no podrà acollir el certamen l'any següent. I no només això, el comunicat de l'organització, la Unió Europea de Radiodifusió, apunta també que un país podrà ser exclòs d'acollir el festival si alguna situació afecta la seva seguretat o a la d'una regió veïna. La nova mesura de primeres no assenyala cap cas en concret, però a ningú se li escapa que apunta directament a països com Israel de cara a futures edicions. Són 9:15, és hora de parlar d'incendis perquè els bombers treballen en un foc a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès. Les flames cremen des d'ahir a la tarda i ja han calcinat una desena d'hectàrees que afecten l'espai natural protegit del Montmell Marmellà. L'incendi va obligar ahir a confinar fins a 4 urbanitzacions de la zona, però poques hores més tard Protecció Civil va aixecar la mesura. I l'incendi de la penya a Osca, que crema des de dilluns, continua avançant sense control. Tot i la intensa feina dels bombers, que treballen sense parar per intentar estabilitzar-lo, el foc ja ha calcinat més de 5.000 hectàrees i ha deixat més de 440 persones desallotjades de fins a 11 pobles i ciutats diferents. Fem una petita pausa, breu, són 2 minuts, i continuem explicant-vos coses, perquè han passat moltes més coses al món. Entre altres, hem d'actualitzar tota la informació vinculada al mercat de fitxatges del Barça i de la resta d'equips. Un moment.
9: Ganarles el derbi es lo único que pido.
10: Volver a ser grandes.
11: Un altre Sexted. Serà massa.
12: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
13: Ui, quin fred que m'ha agafat.
14: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
13: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
15: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: RAC1 i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenten Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal.
18: Pues vinga, va, vinga, som-hi!
17: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, en directe des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès, amb Esteve Giral com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
19: La Bisbal és tot un clàssic del calendari casteller. Les Joves de Valls s'hi sent com a casa, i la Vella de Valls i Vilafranca hi protagonitzen un dels seus duels per excel·lència. Calor i emoció garantides en una plaça històrica.
17: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal del Penedès, en directe des del carrer Doctor Robert. RAC1, fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
20: RAC1.
17: Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
21: A Edu Expósito li cau mort en Pol, el xoc, gol!
17: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona Segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Bruguer.
21: De fons a la dreta, a la centre de l'àrea, gol!
17: Molt pendents de la resta de la jornada primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga a RAC1. Espanyol Llevant de primera i Girona Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
20: RAC1.
17: Tots som un milió.
0: Deu minuts molt comptats i arribarem a les 9. Notícia d'última hora. Els bombers de la Generalitat donen per estabilitzat l'incendi a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, que tot just ara dèiem. I ara hi continuen treballant amb una desena de dotacions terrestres amb l'objectiu de repassar el perímetre i treballar els punts calents que vagin sortint en el seu interior per evitar el màxim possible represes que se'n puguin anar de mare. Però, per tant, bona notícia, notícia d'última hora, incendi estabilitzat. A aquesta hora obrim la plana de successos perquè avui hem de lamentar dos morts a les carreteres en menys de 24 hores. L'últim, ahir al matí, a Mas de Barberans, al Montsià, per causes que s'investiguen, un tractor va sortir de la via i va acabar volcant. El conductor va quedar atrapat i va acabar morint. I l'altre accident va passar dimarts a la nit a Lleida. En aquest cas va morir un motorista després de xocar amb un cotxe al pont de Pardinyes. Amb aquestes dues morts s'eleven a 83 les víctimes mortals en aquest 2026. Atenció a aquesta notícia, la policia espanyola ha detingut 54 persones i n'investiga prop de 200 més que estaven involucrades en un entramat que es dedicava a autoritzar falses parelles de fet a Catalunya. Això perquè alguns migrants poguessin aconseguir el permís de residència. No és la primera vegada que expliquem casos així. En aquesta ocasió, les víctimes pagaven entre 10.000 i 12.000 euros per rebre la documentació falsa i poder-se donar d'alta al padró. L'operació, anomenada Octopus, va començar el maig de l'any passat i avui dia la Unitat Central contra les Xarxes d'Immigració Il·legal i Falsedats Documentals de Melilla, que és qui va detectar les irregularitats, ho continua investigant. I a Palma, la policia espanyola ha detingut a un familiar per abandonar, suposadament, els seus fills menors d'edat en un habitatge insalubre que no complia les condicions per evitar-lo. Segons ha indicat la Direcció Superior de Policia de les Balears, el domicili on vivien els nois presentava condicions de salubritat molt deficients. Hi havia paneroles i restes de menjar i residus escampats per tota la casa. Per tot plegat, han detingut els pares com a presumptes autors d'un delicte d'abandonament. I ara que parlàvem de bombers, en aquest cas, però, hem de parlar dels de Barcelona, fan de mitjana una actuació cada dia a les platges i costes de la ciutat. De fet, en aquest 2026 ja n'han fet més de 270. Per reforçar la seva feina, el cos ha incorporat dues boies teledirigibles de salvament a distància que ja han hagut de fer servir fins a 8 vegades. És una eina molt pionera a casa nostra perquè permet fer rescats des de terra fins a 800 metres de distància. Funciona de la següent manera. Quan detecten algú dins l'aigua, els bombers activen la boia i amb un comandament la dirigeixen cap a la persona que un cop s'hi agafa, doncs fan el procediment a la inversa, la porten cap a terra, on ja la poden socórrer. En parlava el responsable del salvament aquàtic dels bombers de Barcelona, Sergi Souto.
18: No podem arribar pel que sigui, o arriba abans un vehicle de terra, és a dir, no arribem amb les embarcacions. Primer, doncs s'ha arrossegat aquesta persona que no tenia més forces, o aquesta persona que ha anat a la boia i potser li quedaven pocs minuts per sostenir-se per ella mateixa, doncs hem aconseguit portar-la.
0: És una eina, però, que no reemplaça la feina dels socorristes, ni de salvament marítim, ni tampoc la dels socorristes. Només la reforça en cas que siguin els bombers qui estiguin més a prop de l'emergència o que només siguin ells que estiguin disponibles. De moment, els rescats més habituals han estat amb banyistes que van amb surf de rem, que se'ls gira un mal temps i de cop amb unes corrents o el que sigui i no poden tornar. I recordeu que ja us explicàvem que entrava en vigor la nova normativa europea que regula l'ús de plàstics i altres envasos? Doncs avui, des de Brussel·les, impulsen una altra normativa que obligarà a fabricar cotxes amb almenys un 25% de plàstic reciclat. La norma es comença a aplicar avui, però s'anirà implementant progressivament. De fet, no serà fins al 2036 quan la llei estigui plenament establerta i operativa. I la Generalitat rep de mitjana 100 trucades al mes per problemes amb la cobertura mòbil, incidències en la TDT o en el servei de banda ampla. És el primer balanç del servei Telcocat, que es va posar en marxa l'octubre i que en només 9 mesos ja ha atès més de 450 incidències. I ara per ara ja hi ha més de 700 municipis adherits al pla. Això, perquè us en feu una idea, representa un 80% dels municipis de tot el país. Aquest servei permet agilitzar la identificació de les incidències i així solucionar-les més ràpid. Aquest servei que es diu Telcocat. En té més detalls, l'Ou del Puig.
20: El programa ha habilitat un telèfon que permet posar en contacte les operadores privades amb els ajuntaments. D'aquesta manera, destaca el secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, Albert Hort, es poden agilitzar les incidències que hi hagi gràcies a l'avís i la cooperació entre el sector privat i el sector públic.
22: I això ens dona també informació de quins són aquells punts en els que realment podem incidir i podem comunicar també a les operadores de telecomunicacions privades la necessitat de fer més robusta aquesta xarxa de telecomunicacions que acaba revertint en el que són els serveis per a la ciutadania de connectivitat, que cada vegada són més essencials.
20: Des que es va posar en marxa el programa s'han registrat 459 incidències i 88 han estat reincidents. La majoria d'incidències, però, s'han concentrat a l'hivern, que és quan el mal temps fa malbé les línies de comunicació.
0: Gràcies, Eudald. 5 minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. Anem a posar una mica de música, perquè avui obre les portes l'Occident Summerfest Cerdanya amb Joan Dausà.
23: Jo mai he desitjat fer un petó a la Judit.
0: El cantant celebra els seus 10 anys de trajectòria amb una gira que justament ha anomenat Jo mai mai. Pel festival hi passaran altres noms, com la Ludwig Band i

0: escrit en el destí.
1: Lala, love you. O també Rosario.
2: Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme ya.
1: El festival s'allargarà fins al 22 d'agost. I de la Cerdanya a la Costa Brava, perquè Manu Guix arriba avui al Festival Sons del Món. Presentarà Galàxies, el seu últim disc. Serà un concert íntim on interpretarà algunes de les seves cançons més noves, com aquest meravellós Astres. Mentrestant, el festival Nosaltres de Mataró avui dediquen la nit al folk. A la

0: el fantàstic duet Alosa, que s'estrenarà al festival amb l'àlbum El primer cant del matí. També hi haurà Repic, un espectacle de dansa d'arrel i música tradicional de la companyia Radicela. I a Falset, avui ballaran amb l'Ax en Bustó. És un dels pocs concerts que la banda farà per Tarragona durant la gira del seu 40è aniversari. Compartiran escenari amb el grup de versions Les que faltaven. I a les Terres de Lleida, avui a terra, Ferran Palau.
1: Digue-li a la pluja que no plogui tan fort. Que no plogui tan fort, que no plogui tan fort.
0: El Centre Històric de Mollerussa acull el Festival Minúscul i actuarà el cantant de Collbató a les 8 del vespre. I al Portaferrada hi posarà la música avui Sandra Montfort.
2: Que no mos falte de res, dona'm llore per protegir-me i un angelet sempre em vigile.
0: La valenciana, que abans formava part del trio Marala, presentarà el seu nou treball, La Mona de Nit. Atenció a tots els fans de Bridgerton, perquè Netflix avui estrena una sèrie molt semblant a aquest drama romàntic d'època.
3: I think it's high time my granddaughter Sibylla were to enter society.
0: Es tracta de Mi brillante carrera, una adaptació literària d'una novel·la del segle XX. Segueix una jove australiana que està en edat de casar-se i haurà de triar entre l'amor o dur una vida independent. I la directora de Matrix, Lily Wachowski, ha assegurat que a Hollywood no volen finançar el seu nou thriller perquè té, literalment, massa representació trans. La cineasta treballa per tirar endavant The Hunted, una pel·lícula amb un pressupost d'uns 10 milions de dòlars, ambientada en una Amèrica distòpica on les persones trans són perseguides i marginades. Malgrat les dificultats per trobar finançament, Wachowski diu que escriure el guió era extremadament important per ella i que buscarà altres vies per tirar endavant el projecte. I si sou fans de Harry Potter i a sobre us agraden els videojocs, això us interessa. El joc Hogwarts Legacy, que va ser tot un èxit en el seu moment, tindrà segona part. Ho va anunciar ahir Warner Bros. En una carta als seus accionistes. De moment, però, no hi ha més detalls de com serà el joc, ni tampoc en coneixem la data d'estrena. Ara bé, fa pinta que, novament, serà tot un èxit. El primer, sobretot si ets fan de la saga, és meravellós. Penseu que només aquest primer Hogwarts Legacy va vendre 40 milions de còpies a tot el món. I ara sí, arribarem a les 9 amb l'actualitat esportiva. El primer nom que destaquem avui ens va arribar per sorpresa ahir al vespre. És el de Xavi Hernández, que és el nou seleccionador de Països Baixos.
4: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: L'exentrenador del Barça es compromet amb l'Orange fins al 2030. D'aquesta manera pren el relleu de Ronald Koeman, curiosament, com ja va fer en el seu dia al Barça. Xavi no dirigia cap equip de futbol d'ençà que va acabar la seva etapa a la banqueta blaugrana a l'estiu del 24 i estava esperant una oportunitat així. Agafar les regnes d'una selecció li permetrà tenir més temps per conciliar amb la família i poder viure a Barcelona. Per això, entre altres raons, no havia acceptat propostes com les més recents del Milan, quan Zlatan Ibrahimovic i va contactar per sondejar-lo abans de l'estiu. Des de la Federació Neerlandesa destaquen sobretot que trien Xavi per haver-se format treballant durant anys amb tècnics que defensen una filosofia futbolística que encaixa a la perfecció amb l'estil de joc que volen per la seva selecció. Mentrestant, el Barça està acabant de tancar la venda de Ferran Torres al PSG per desencallar el fitxatge de Rodri. Dues operacions que van de bracet, com us explicàvem ahir. La previsió és que l'arribada de Rodri no es formalitzi fins que no es faci oficial el traspàs de Ferran Torres a l'equip de Luis Enrique. Ferran no va anar ahir a la ciutat esportiva per mig del club i tampoc ho farà, lògicament, avui. L'operació continua avançant, les negociacions entre els dos clubs no s'aturen i s'espera que tot plegat es pugui resoldre les properes hores. El fitxatge es podria tancar per una xifra propera als 55 milions d'euros. Ja explicàvem ahir que el Barça en demanava mínim 50. I pel que fa a Rodri, les converses entre el Barça i el Manchester City són constants per formalitzar el traspàs i avancen en la bona direcció. L'objectiu és tenir-ho tot ja prou enllestit per evitar que Rodri s'incorpori demà a la disciplina del Citizen. Per la seva banda, Julián Álvarez va reunir-se ahir amb el Cholo Simeone, però l'entrenador va adoptar, bàsicament, la postura del club, deixant clar al davanter que no el deixaran marxar del Barça. Per cert, va cridar l'atenció ahir a la tarda la presència del representant de Jules Koundé, Jonathan Kebe, a la ciutat esportiva del Barça. Van caçar-lo des de Gigantes, amb el Gerard Romero, com sempre, al capdavant. Pel que ens diuen des del club, Koundé no ha demanat sortir, però si algú ho demanés, com per exemple ha fet Ferran, doncs s'estudiaria. Al Barça saben perfectament que hi ha més d'un club que segueix de prop la situació del francès. Les últimes setmanes han sonat com a pretendents l'Arsenal, el Bayern de Múnich, el Tottenham, el Liverpool o el Manchester City, fins i tot. Recordem que Koundé va renovar amb el club fa tot just un any, fins al 2030. I qui també va anar ahir a la ciutat esportiva va ser el representant de Marc Bernal. La intenció era saber, simplement, perquè ahir van començar totes les especulacions, la intenció era saber si el club compta amb ell i buscar una millora del seu contracte. Deco va deixar clar al representant que tenen plena confiança en Marc Bernal i que és una peça clau pel projecte i que, evidentment, tindrà minuts. Tot i que, pel que sabem a RAC1, la idea de la direcció esportiva és que la millora del contracte no sigui imminent perquè ja van adequar-li les condicions fa només un any, signant fins al 2030. Qui està a punt de fer les maletes és el porter Aaron Yakovlishvili. Segur que no és així. El Yakovlishvili, exacte, disculpeu, que marxarà traspassat a l'Almeria amb una opció de recompra pel Barça. La porteria de l'equip blaugrana, per tant, es quedarà amb Joan Garcia, Chesney i Eder Aller o Iker Rodríguez alternant-se com a tercer porter. Fora del mercat, ahir va passar pel quiròfan Runi Bardagi, operat pel doctor especialista Joan Carles Montllau. L'extrem suec es perdrà la temporada per una ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret. Més enllà del Barça, però encara en futbol, Leo Messi ha obert la porta a la seva retirada després de la mort del seu pare. En un text publicat a les xarxes socials, l'astre argentí assegura que ara no sap com seguir i lamenta no haver pogut acabar amb el seu pare Jorge Messi l'etapa del futbol on ell tant l'havia acompanyat com a pare, com a amic i com a representant també. Més sobre el terreny de joc, el PSG es va proclamar ahir campió després de guanyar 2-1 a l'Aston Villa amb gols de Kvaratskhelia i Doué. Qui també va jugar ahir va ser el Barça femení, que va superar 3-1 al Montpellier amb gols de Patri, Jarro, Clàudia Pina i Maissa, i el Madrid, que va guanyar 0-1 al Depor amb un gol de Brahim Díaz. Per cert, l'exentrenador del conjunt blanc, Álvaro Arbeloa, ahir la va fer grossa. El van expulsar després d'una forta discussió amb l'àrbitre Ortiz Arias i el seu equip va abandonar el camp abans de la tanda de penals, tot plegat en el partit amistós que va enfrontar el Fulham d'Arbeloa contra el Màlaga. Més coses. Els europeus de natació, el català Luca Huck, la principal esperança a la prova dels 100 metres lliures, es va quedar a les portes del podi, va ser quart, mentre que el mallorquí del Club Natació Terrassa, Hugo González, va acabar sisè a la final de 200 metres d'esquena. En atletisme, bones notícies per Jael Bestué, que es va classificar per la final dels 200 metres que es disputa avui. L'atleta de Sant Cugat és la gran aspirant per aconseguir una medalla catalana en aquests europeus. I en tennis, Rafa Jódar s'ha acomiadat del Masters 1000 de Montreal aquesta matinada. El tennista madrileny ha caigut en 2-7, 7-6 i 6-4 contra el nord-americà Brandon Nakashima.
4: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: Toca mirar el cel.
5: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
0: Martí Oliveres, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui mirem el cel, però hi ha normalitat.
6: Sí, de dia.
0: De
6: no?
0: dia.
6: Ah, ahir també era de dia, però...
0: Però vas arribar molt tard a casa, potser?
6: Sí, molt tard. Vam quedar enganxats a la P7. Sí, sí, vam ser un dels afortunats. Sí, sí, sí.
0: Quan veu trigar?
6: Mira, sortíem de l'Observatori de l'Ebre a 9:45 de la nit. I vam arribar a Barcelona al voltant de 1:00. Per tant, 3 hores i escaig. Sí.
0: Escolta, es va notar molt, perquè en vam parlar durant el matí, també en vau parlar a la tarda, una cosa que s'esperava molt, d'aquesta baixada de la temperatura en el moment de l'eclipsi. Es va arribar a notar?
6: Sí, estem pendents de les dades oficials, però sí que teníem allà doncs, la dada, eh? Van organitzar fins i tot doncs, una pantalla per veure l'evolució de la temperatura, amb les gràfiques també del vent, i ens vam fixar en això, una baixada de la temperatura, no molt important, però sí prou notòria, d'uns 2 graus, aproximadament, durant la l'eclipsi durant aquesta fase d'una hora i escaig, una hora i mitja. I el vent també va anar canviant, vam notar diferents coses que n'hem parlat i n'anirem parlant a mesura que avancin fins i tot alguns estudis al voltant d'això. Realment un moment únic, impressionant, i que quan hi pensem realment doncs ens emocionem, perquè ahir va ser un dia que no tornarem a repetir. Totalment. Que no tornarem a viure, almenys aquí a Catalunya. Qui vulgui viatjar i reviure-ho, tant de bo, perquè
0: n'hi ha,
6: realment
0: n'hi ha tot sovint.
6: Ens quedem amb ganes de més, però jo crec que el fet de ser tan efímer, doncs ho fa encara més especial.
0: I tenir-ho a casa.
6: Un privilegi, mare de Déu.
0: Escolta'm, 40 graus avui, no més?
6: Mira, ahir es va arribar aquests 40 graus ja a les terres de Ponent, cap a Lleida, al Carràs, aquestes temperatures molt altes, per tant, molta precaució amb aquesta calor. Tenim avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor molt intensa de dia. També els avisos de calor nocturna es mantenen en algunes comarques, sobretot costa i prelitoral, i aquesta xafogó que de moment no dona treva. Sí que és veritat que de cara al cap de setmana començarà a canviar la cosa. Baixarà la temperatura, tindrem ja alguns ruixats, potser algunes tempestes localment fortes, n'estarem pendents. És un canvi de temps que obre la porta a un escenari una mica de més moviment, i és segona quinzena a partir del cap de setmana. Per tant, sí que sembla que el temps podria començar a canviar, i ja ho notaríem aquest cap de setmana amb baixada de temperatures, més evident a l'interior del Pirineu que no pas a la costa, però a tot arreu sembla que la calor a partir de diumenge no seria tan intensa, seria molt més suportable. De moment, a curt termini no. Avui 40 graus altre cop previstos cap a les comarques de Ponent i del sud, sobretot zones interiors de les Terres de l'Ebre, Pla de Lleida, ens hi podem acostar en algun altre punt de la Catalunya central, i el sol el gran protagonista. Però a la tarda, com està passant darrerament, alguns xàfecs, algunes tronades que poden descarregar amb força, fins i tot amb calamar-se, i poden baixar del Pirineu, Prepirineu, a punts de la Catalunya central de manera irregular, fins i tot també en alguns punts de Ponent. Demà la mateixa dinàmica, matí tranquil, tarda amb alguns xàfecs, i serà sobretot el cap de setmana quan ja, fins i tot diumenge, podria ploure al matí a moltes zones. Demà, si us sembla, ho acabem de perfilar.
0: Perfecte, gràcies, Martí.
6: Fins ara.
7: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
0: I el trànsit.
8: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon dia.
9: Hola, bon dia. A hores d'ara domina la fluïdesa a la xarxa viària catalana. Tot i això, comentar-vos que l'autopista P7 hi ha un carril tallat a Tarragona en sentit sud per la retirada d'un vehicle de la calçada. Això provoca intensitat. També hi ha un carril tallat a la mateixa P7 a Vilaseca en sentit Ulldecona per un camió avariat, i en aquest cas també hi ha trànsit intens. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, la ronda d'Alt i retencions d'Horta a Collserola, sobretot en sentit Llobregat, per obres. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
10: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris O Moda Jaeco de Catalunya.
0: I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 mirant cap al Regne Unit. I és que avui, al districte de Clacton-on-Sea, se celebren les eleccions més surrealistes, potser, de la història de la democràcia anglesa. El líder de l'extrema dreta, Nigel Farage, que segur que recordareu com una de les veus més sorolloses a favor del Brexit, avui s'enfronta a les urnes amb ni més ni menys que un líder intergalàctic anomenat el Comte Cap de Brossa.
11: Hello, planet Earth. Hello, humans. Count Binface here, intergalactic space warrior.
0: Però anem a pams. Leader... Fa unes setmanes, Farage va renunciar al seu escó per escapolir-se d'un cas de corrupció i forçar unes eleccions anticipades, però la resta de partits van titllar-lo de juguesca, tot plegat, i van decidir no presentar-s'hi per no donar-hi una altaveu. Què ha passat? Doncs que el principal opositor de Farage és ni més ni menys que un home que es posa una paperera al cap i deu ser, i diu que és un extraterrestre de la raça dels Reciclons i procedent del planeta Sigma 9.
12: Alien fumeta, el único alien que habita el planeta.
0: I és habitual que al Regne Unit proliferin els candidats de broma i no és el primer cop que el comte cap de brossa prova d'entrar al Parlament Britànic, però sí que és el primer cop que sembla tenir opcions reals. I no és per menys, perquè el seu programa polític és com a mínim marcià. Atenció, tot això són propostes reals del comte cap de brossa. Limitar el preu del kebab a 2 lliures, convertir la cantant Adele en servei públic, obligar els ciclistes que incompleixin les normes de circulació a anar en monocicle, construir un habitatge assequible per solucionar la crisi de l'habitatge. Un habitatge assequible. Només un. Diu que aquesta promesa sí que la podrà complir. I n'hi ha més. Convidar els països de la Unió Europea a incorporar-se al Regne Unit. Us agradaria ser britànics o què? En fi, és altament improbable que aquest alien guanyi a Farage, però com a mínim donarà espectacle. Qui sap, potser l'eclipsi li ha donat forces per enviar el seu opositor a la paperera de la història.
13: El món a RAC 1, amb Sergi Ambubio.
14: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
15: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
14: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
13: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: 9:13.

0: Avui, amb l'advocada Lourdes Ciuró i els periodistes Núria Rius, Dani Guillem i Míriam Saint-Germain.
1: Com es baixa la cadira? Pregunta la Núria Rius. Ara, has hagut de fer un saltironet perquè havia quedat com encallada, no?
2: Sí, és que...
1: Ha sigut molt divertit, però la Núria ha fet així com... impulsant-se tres dits per sobre la cadira i cloc, caient.
2: No es baixa.
1: Sí, hi ha la palanqueta aquí al costat.
2: Exacte, l'he trobada.
1: Hola, Núria, bon dia, eh?
2: Bon dia.
1: Ja estàs bé, estàs a lloc?
2: Estic a veure?
3: Sí, sí,
1: estic a lloc. Si cal, torna a fer un saltironet.
3: Ha quedat molt maco. Sí.
1: I després, si la vols tirar cap amunt, has de fer una mica com una sentadilla, aixecar una miqueta el cul i després ja et segueix la cadira.
2: Ah, mira, ja està. Ja no cal que vagi al gimnàs avui, ja.
1: Ja està fet, ja s'hi ha fet. Míriam Saint-Germain, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Com estàs, Míriam?
3: Doncs amb una mica de ressaca, però no de ressaca alcohòlica.
1: La ressaca bona.
3: La ressaca bona. Ahir també vam acabar tard de treballar, però és d'aquells dies que dius... Com mola ser periodista, tu.
1: Totalment.
3: Que xulo. Que xulo viure-ho també des, de des dels ulls de la nostra professió, el que va passar ahir.
1: Ahir el Pere Mas acomiadant el programa especial del Versió Estiu, que, per cert, ara ho tornaré a recuperar en un parell de minuts, perquè val molt la pena escoltar-ho, per allò de l'emoció que se sent en un moment com aquest. És fascinant, la narració. O sigui, t'enganxa molt en aquell moment, allò és ràdio en estat pur. Però al final de la programació especial, amb aquesta cobertura impecable que vam fer tots els del Versió des de l'Observatori de l'Ebre, el Pere deia això, deia que en dies com aquest, segurament fer ràdio, en aquest cas ell s'ho portava, no?, cap a casa, és més gran que mai, no? I justifica... moltíssimes coses poder explicar a la gent i poder explicar en directe.
3: 100% d'acord, i mira que jo no faig directe perquè sóc premsa digital, però aquests dies val la pena i recordes per què el teu jo del passat va decidir dedicar-se a aquesta professió.
1: Totalment,
3: la veritat
1: totalment.
3: Que són d'aquells dies que dius, vale, si en algun moment dels últims mesos he tingut dubtes de la meva professió, perquè sí. no direm tampoc el contrari, és molt complicat, hi ha moltes hores de feina al darrere. Després arriben jornades com la d'ahir i dius, ai, és que no ho canviaria per res.
1: Totalment, 100%.
3: No ho canviaria 100%. Per res.
1: Lourdes Ciuró, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs igualment, escoltant-vos, compartint el sentiment. Jo vaig veure des de Capafonts, Muntanyes de Prades... I va ser espectacular, un eclipsi total, fascinant i molt emocionats encara, molt bonic.
1: Sí, avui parlarem de moltes altres coses, hem de dir-ho, l'eclipsi va ser ahir, a tots, jo crec que ho dèiem a les 8, hi ha unes sensacions que crec que ens quedaran incrustades sota la pell per sempre més, comentem una mica, però després hem de parlar de moltes més coses avui. Però aquesta imatge, amb el Martí Oliveres ho dèiem a les 7 del matí, d'un cercle... Nosaltres, els del món de RAC1, vam anar a la Seu Vella, que també va ser bestial poder veure l'eclipsi total des d'allà, un lloc privilegiat, i veure un cercle negre amb un anell de foc, perquè aquell anell era de foc envoltat, una imatge que dius, estic veient això realment amb els meus ulls en directe, i en aquell moment prendre consciència de que és una cosa que no tornaràs a veure mai més a la teva vida en directe. I que una cosa molt clara és... Veure fotografies, veure vídeos, veure-ho a la tele, això és una cosa. Però viure-ho és una sensació inigualable.
4: I veu veure vosaltres també, des de la nostra posició, veiem en aquest anell que tu dius perfectament, no?, descriptible, un anell de foc, a la banda esquerra de la lluna o del sol, digui com vulguis, hi havia com una mena de rubí, una cosa vermella. Ho vau veure vosaltres?
1: Jo em vaig perdre moltes coses. Jo em vaig veure Venus, sí que el vaig veure molt. Sí. Em vaig oblidar d'aixecar el cap i mirar les estrelles. De cop, sí que vaig veure lo de les perles de Bailey, però d'altres... Eren masses coses. Masses inputs.
3: La veritat és que el vaig veure a Montcada, per tant, no... Montcada i Reixac, Barcelona. No, per tant, no vam veure la totalitat. I tot i així... Va ser un moment tan màgic. Jo ho vaig veure amb la meva mare, el meu pare i les amigues de la meva mare.
1: Val.
3: Portaven una cara totes de com d'una felicitat que pujava com del melic, de la part més interior, que va haver-hi un moment que vaig deixar de mirar l'eclipsi per mirar les cares de la gent que m'envoltava, i tothom tenia una cara com d'una felicitat molt tonta, però molt, molt, molt, no sé, molt, molt nativa, no? Molt de dins.
1: Sí, molt de les entranyes.
3: Exacte.
1: Totalment,
3: sí, sí, sí.
1: Totalment. Dani Guillem, bon dia.
5: Bon dia.
1: Bon dia, Dani. A tu no, cel gris, no?
5: Jo sóc dels que haurà de viure 130 i pico anys menys per poder-ho viure en directe. Però, m'hi disposo, Vull dir, estic entusiasmat amb la idea de poder ser tan vellet per poder viure el següent. Sí, sí. Jo al final vaig decidir tenir per ubicació Cantàbria. Tinc una amica aquí que té un terreny i em deixa posar l'autocaravana i estic bé i tranquil, i a més com que havia de treballar aquesta setmana encara, i em va dir, vine cap aquí, diu, però no el veuràs, diu, ja t'ho aviso. Dic, home, dic, per què? Dic, amb aquests penya-segats que teniu i que esteu dins de la franja segons els mapes, etcètera, etcètera. Diu, no, diu, perquè ja fa uns quants dies que tenim tota aquesta boirina que ve del mar a mitja tarda, que tapa el que és l'horitzó del mar, diu, i el més probable és que passi això. I el més divertit és que aquí, tota la gent d'aquí de Cantàbria, comentava que el govern de Cantàbria porta mesos fent promoció turística sobre l'eclipsi, i els autòctons d'aquí saben perfectament que no era el lloc perfecte per venir-lo a veure. Sí. I ahir va haver-hi molt estranger, hi havia un munt de matrícules alemanyes que havien vingut expressament a Cantàbria per poder veure l'eclipsi, que es van quedar amb un pam de nas, amb ocupacions hoteleres reservades des del mes de març, deien. Mm-hmm. Vull dir que va haver-hi moltíssima gent que es va quedar amb les ganes.
1: L'altra cara de l'eclipsi d'ahir va ser l'experiència de molts usuaris de Rodalies, que en alguns casos fins i tot van arribar a perdre-s'ho. Molts trens plens de gom a gom, molta gent que es va quedar tirada fins i tot en algunes estacions. Rodalies va acabar habilitant per necessitat un tren extra a quarts d'una de la matinada, més que res per no deixar centenars de persones a l'estacada. Aquest comboi extra habilitat per Rodalies va permetre que totes les persones que estaven en algunes de les estacions del sud de Catalunya acumulades poguessin realment agafar el tren i sortir cap a casa. Per analitzar què va passar exactament, podem saludar a aquesta hora, ens pot atendre el David Andrés, ell és gerent d'operacions de Rodalies. Bon dia i moltes gràcies, senyor Andrés.
6: Bon dia.
1: Ahir va fallar alguna cosa?
6: Perdó?
1: Què va fallar ahir?
6: No, fallar no va fallar res. En primer lloc, sí que voldria demanar disculpes a tots els viatgers que no van poder arribar al lloc esperat, o que no van poder viatjar, o que van arribar en retard per diverses causes. Fallar. Bueno, vam posar tot el que podíem posar, vam doblar tots els trens que podíem doblar, vam posar tots els trens que podíem posar, i a més, al final de la jornada de tornada, com bé s'ha dit, vam poder posar un tren més, esperant que baixés material composicions, trens d'altres línies, perquè, clar, això ho podem posar sempre quan no deixem de ofertar a la resta de Catalunya com a mínim una mínima oferta, que és el que vam fer. Vam passar trens de l'AER de diverses línies a les regionals del sud per poder doblar, però ja no teníem més trens, no podíem fer res més que el que vam fer.
1: És a dir, va ser un tema més de falta de recursos, de falta de trens, que no pas de un error en la previsió, de no preveure que hi hauria tanta gent que ahir optaria pel tren?
6: Tenim els recursos limitats, vull dir, això és així. Nosaltres vam passar en la R16 de 1.800 places diàries a 3.600, és doble. I en la R15 a Reus vam passar de 1.000 places diàries a 1.600 places. Entre un 100% a la R16 a Tortosa i un

0: fa quan acaba el Barça al Nou Camp, on sigui que va esglaonadament entrant la gent. No va ser una cosa de que no es va pensar, sinó s'havia parlat i s'havia... De fet, havien Mossos tant a Tarragona com a Altafulla.
1: Ahir el secretari de Mobilitat del Govern, però Manel Nadal, va reconèixer, ho va reconèixer obertament per les xarxes socials, que el reforç de tren quedaria curt. Això ho va dir abans que acabés l'eclipsi. I el secretari també va dir que es va fer tot el que es va poder. Però, senyor Andrés, no tothom ho interpreta així, tenint en compte que fa molt de temps que sabem que hi ha l'eclipsi i que, de fet, des del govern s'ha demanat utilitzar el màxim possible tothom qui pogués el transport públic per intentar no col·lapsar les carreteres.
0: I es va fer tot el màxim possible d'augmentar totes les places possibles en el corredor regional del sud, en tant a Terres de l'Ebre, en aquest cas Tortosa, com al Baix Camp, al Camp de Tarragona, que en aquest cas era Tarragona i Reus.
1: Pregunto, s'hauria d'haver advertit, però, la població dels límits de capacitat, perquè doncs, potser hi hagués gent que digués doncs, si estem ja al límit de capacitat dels trens, doncs busco alguna altra via alternativa per desplaçar-me per veure l'eclipsi.
0: Estan penjats els horaris, es va informar a la població de que es posava un tren des de Tortosa a Barcelona d'augment, en doble, i després s'ha anat planificant al final de del dia amb la problemàtica de la quantitat de gent. Pensem que Tarragona, la problemàtica és que allà on estava tot preparat per veure l'eclipsi, que és a Camp Clar, hi ha una hora i mitja fins a l'estació de Tarragona. Per tant, els horaris estaven previstos perquè la gent pogués baixar caminant tranquil·lament.
1: Però, finalment, sí que es va poder posar un tren. És a dir, trens sí que n'hi havia de disponibles.
0: No, es va posar un tren quan ja havia acabat la planificació de la línia R11, en aquest cas. O sigui, no el podíem posar abans. Un cop es va acabar la planificació de la línia R11, aquest tren que dorm a l'estació de França per avui a primera hora del matí torna a sortir cap a la R11, vam agafar i el vam posar cap a Tarragona i vam tornar des de Tarragona, escombrant, el que se'n diu escombrant, totes les estacions, que crec que per les dades que m'han passat, en total van vindre uns 100 viatgers com a molt.
1: És cert que l'eclipsi, i ho hem anat dient, és una cosa que, com a tal, no es tornarà a viure a Catalunya fins d'aquí més de 100 anys, però què s'hauria de fer perquè una situació com la d'ahir no es tornés a repetir?
0: Home, de tot això, evidentment, nosaltres ara farem un estudi, farem reunions i veurem què podem millorar, i evidentment hi ha una causa clau, o dos causes claus. Una, sobretot, és la manca de trens, de material, que ara, a partir de l'any que ve, ja millorarem amb això, perquè ens entren els trens nous, que començaran a vindre a finals d'aquest any i seran operatius a partir del primer trimestre, segon trimestre de l'any que ve, vindran molt més composicions per poder augmentar l'oferta.
1: Ja acabo, senyor Andrés. Molts usuaris també es queixaven de la calor, que no hi havia aire o que no tirava suficient.
0: Miri, un tren sense aire condicionat és un tren avariat. O sigui, per seguretat. Sense aire condicionat és un tren avariat. Una altra cosa són les sensacions. Jo ho comprenc, No és el mateix portar un tren de 500 places amb 7 persones que portar un tren de 500 places amb 500 persones que, com poden anar de peu, pues, bueno, van amb aquestes temperatures, jo ho entenc. L'aire condicionat funcionava. La sensació, clar, és evident que jo ho entenc. També ho pateixo quan viatjo, jo sempre vaig en tren, també ho pateixo i a vegades tinc una sensació de quin fred fa i a vegades tinc una sensació de dius, falta aire. No, i l'aire funciona. Però això són sensacions. Sí que li dic que és un tren, si no funciona l'aire condicionat, s'aparta i va al taller perquè el reparin. Més que res per seguretat. No podem permetre que viatgers es desmaiin dins del tren o passi qualsevol cosa.
1: I hi ha algun tren a la tarda que havia d'anar cap al sud que no va arribar a sortir de Sants. Per què?
0: Sí, va haver-hi una incidència en la infraestructura Castelldefels entre les 3 i les 4 de la tarda que no ens va permetre circular amb tots els trens que tenien que circular i que estaven previstos circular. De fet,

0: a dins només ens va deixar circular dos trens per hora i sentit, perquè teníem la via col·lapsada. Era una avaria d'infraestructura.
1: David Andrés, gerent d'operacions de Rodalies, gràcies per atendre la trucada del Món RAC1.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Són les 9:28. Farem un estudi, reunions.
2: Mira,
3: bueno, jo...
1: No, digues.
2: Així tranquil·litzo una mica la meva ira interna.
3: No, jo al final crec que és... Vull dir, crec que és el que toca, no? Vull dir, jo crec que en aquests grans esdeveniments sempre l'endemà acostumem a tenir aquest tipus de debats. Jo crec que feia moltíssim que es parlava d'això, de que hi havia zones on es podia tensionar la situació, doncs perquè era on sobretot hi volia anar més població, no? I bueno, potser sí que per una part prendre consciència de, doncs, si de cop tothom volem anar a un lloc, sabem que les coses no fluiran amb tanta rapidesa, i per l'altre, dir, doncs, si sabem que tenim recursos limitats amb el tren, pensar en altres opcions del transport públic, no? Que al final això sempre és un debat de... Animem molt a utilitzar el transport públic, doncs reforcem-lo des de totes les opcions, no només tren. No sé si en un altre cas s'hagués pogut plantejar també, doncs, de quina forma poden entrar en joc els autobusos, etcètera, no? Una mica, doncs de veure, assumint aquests límits, si la planificació havia de ser més àmplia, més enllà del tren, per exemple, i per part de la pròpia ciutadania assumir, doncs, com quan hi ha hagut una gran manifestació a Barcelona, no? Que sí que aquí hi havia, jo crec, l'emoció aquesta de... Ostres, és una cosa tan única i tan històrica, no? De dir, si t'ho perds, ja estàs fora, no? Suposo que fa ràbia, però...
1: A mi el que engrinyola una mica més és que faci dies des del govern que dius, eviteu la P7, eviteu el cotxe, sí, si podeu, i que hi hagi gent que no arribi a l'eclipsi perquè ha fet cas al govern.
3: Sí, no, aquí una mica potser, doncs, això de com poden entrar en joc altres qüestions més enllà del tren, no? Per exemple...
2: Jo, usuària de Rodalies des de fa molts anys, tots els dies de la meva vida, quan vaig veure el teletip de reforçar les Rodalies, vaig pensar, passarà alguna cosa, o sigui, és un déjà vu constant el que passa amb Rodalies. Un tren que es va haver d'activar a última hora i fer una mica de cotxe escombra, no?, que es diu, recollint els que havien arribat una miqueta més tard a l'estació. Aquests trens de Sants que no van poder sortir per una incidència tècnica, és que quan no és Rodalies, és Adif. El que ha quedat demostrat, i a més no ho dic jo, ho ha dit el secretari de Mobilitat de la Generalitat, és que no teníem recursos suficients, almenys els que es volien des de la Generalitat. Per tant, replantegem, perquè s'ha donat el discurs de utilitzeu tot el transport públic, és a dir, Rodalies, i després no teníem els recursos, reconeixem que no teníem tots els recursos que volíem donar servei. Aquí el que deia la Núria, no tenim autobusos. No es pot fer un reforç per carretera o per vies secundàries, o no es pot fer un reforç del tipus que sigui, només... Vale. Sí que és veritat que la carretera estava col·lapsada, però, ostres, no sé, intentar també mobilitzar les persones perquè no agafessin el transport privat, perquè no agafessin el vehicle privat i es poguessin fer, doncs, flotes d'autobusos que sortissin dels punts d'observació doncs, autoritzats o oficials que havia previst la Generalitat. I després, el que queda constància, sempre que passen esdeveniments com aquests, i que queda constància tots els dies, però que amb dies com el d'ahir encara reforça més, és que tenim una infraestructura totalment obsoleta. És a dir, no hi ha trens, però és que, a més, si els tinguéssim, cada dos per tres hi ha incidències a la infraestructura que també impossibiliten que els trens que tenim circulin. Per tant, tot això sempre és un déjà vu constant per la ciutadania i, sobretot, els usuaris que, com jo, hem d'agafar Rodalies tots els dies, que quan no és A, és B. I, per tant, jo puc compartir la indignació dels usuaris, entenc que hi ha voluntat perquè això, doncs, vagi el millor possible, no, o sigui, confio plenament en que ningú de la Generalitat ni de Rodalies ni de DIF va pensar ho farem tot molt malament perquè els ciutadans no arribin, no. Però, tot i així, no hauríem de lamentar que aquestes infraestructures deixessin a ningú al marge d'un episodi com el que es va viure ahir.
1: Lourdes i Dani, sí. I tinc una persona al telèfon per canviar de tema. Digues, digues, Lourdes.
4: I és que estan completament d'acord amb el que manifestes. Hi ha un fet més. No estem parlant d'una qüestió que ha vingut per sorpresa, una força major, un fet completament imprevisible. Fa molts anys, un parell o tres anys, que s'està parlant de que el dia 12 d'agost del 2026 hi hauria un eclipsi que seria total a moltes zones de Catalunya i que, a més, doncs, és lògic i normal pensar que hi haurà una mobilització extraordinària per veure un fenomen irrepetible pràcticament per tota una generació, no? Pràcticament no, irrepetible. Per tant, la manca de previsió, per mi, és la principal culpa de la mala gestió. M'agradaria saber què hagués passat si aquest fenomen extraordinari, impressionant, de l'as mundial, hagués passat, per dir alguna cosa, a Madrid. Crec que no hagués faltat cap comboi, crec que no hagués faltat cap element per poder desplaçar les persones, i més quan el govern de la Generalitat, en aquest cas, o de la Comunitat Autònoma de Torn, que hagués sigut, hagués fet una crida a emprar el transport públic. Per tant, paradoxa també el que ha començat el representant de Renfe dient: aquí no ha fallat res. Primera paraula. Segona, aprofito per demanar disculpes. Bueno, si demana disculpes és que alguna cosa no ha anat bé. Per tant, no ens tractin un cop més com persones que se'ns pot fer dir i fer de tot, i com si fóssim, doncs, una ciutadania tonta, per entendre'ns. Jo, per mi, és un element més d'evidència de que Renfe és una estructura que cada vegada pels catalans és més... ha perdut la confiança, i malauradament sembla que no hi hagin possibilitats a mig ni a curt de revertir. És a dir, ara aquest senyor ha dit que farien reunions, ara que tindrem més convois a partir de no sé quan. D'acord, però és un dèficit endèmic, i per mi crec que no ens ho podem seguir permetent com a catalans, aquesta mancança de problemes, com deies, no? Dia sí, dia també.
1: Dani.
5: Jo crec que el que falla són errors bàsicament de comunicació i d'empatia. Vull dir, el fet de que ahir hi hauria col·lapse tant a la carretera com a la xarxa de Rodalies, jo crec que ho sabíem tots. Vull dir, al final era una mobilització que estava molt per damunt del que les nostres infraestructures, no només les ferroviàries, sinó també les de carretera, podíem assumir. Jo la setmana passada aquí mateix a l'estudi vaig fer la broma de que què tal es veuria a l'eclipse des de l'AP7, i li vaig preguntar a en Martí Oliveres, però sabíem perfectament que el col·lapse seria. Per tant, jo crec que és, bàsicament, és un error de com enfrontar les coses. Vull dir, tu no pots dir que no ha fallat res i després demanar disculpes. Tu el que has de fer des de bon inici és fer un tipus de comunicació molt diferent, dient, fent pedagogia de: hi haurà molta mobilització, hi haurà retards, hi haurà caravanes, demanem paciència. Vull dir, jo crec que aquest és l'error, però que no tenim unes infraestructures per afrontar el que ahir va passar a Catalunya, que és que no només hi havia catalans, que és que hi havia gent de tot el món que va venir a veure això, perquè si Catalunya normalment ja té un número de turistes que és elevat, doncs ahir pues amb més inri. Si jo us estic dient que aquí a Cantàbria, que és una zona que normalment el volum turístic és normal, vull dir que és que no hi ha aglomeracions, i aquí hi havia aglomeracions, pues imagineu a Catalunya, que era el lloc perfectíssim per veure l'eclipsi. Ja des d'un punt de vista meteorològic, turologia, de tot, Catalunya i Galícia eren els dos punts millors per veure l'eclipsi. Per tant, jo crec que és una qüestió de com s'afronten aquests esdeveniments, que s'hauria de fer amb més pedagogia i no dient que tot ha funcionat, que no ha fallat res, perquè van posar tota la carn a la graella. Si això ja se sap que s'ha posat la carn a la graella. El problema és que no hem explicat bé les coses des de bon principi.
1: Pràcticament són dos quarts i mig de deu del matí. Faig un últim apunt sobre l'eclipsi. Són 3-4 minuts, vull fer una trucada molt breu, 3-4 minuts, i després, entre altres coses, avui hem de parlar del contenidor d'aquesta estafa a Wallapop, perquè han aparegut noves víctimes. Vull parlar també d'aquest cas surrealista, perquè no l'entenc com ha pogut passar, d'uns presos des de dins de la presó que han pogut hackejar el sistema informàtic del Departament de Justícia.
2: Et faig un spoiler.
1: Què?
2: No eren ciberdelinqüents. És a dir, no tenien cap mena de coneixement en ciberdelinqüència. O sigui, això ha sigut un grup de lladres, després ho expliquem, un grup de lladres que, aventurant-se amb els ordinadors de presó, ha pogut fer el que ha fet.
1: Després ho expliquem, perquè de debò que almenys que algú ens expliqui com pot haver passat això. Però abans, per tots aquells que ahir us vau quedar amb ganes de més, segurament. O potser per aquells que no vau viure el fenomen i vau dir... Hosti, escoltant a la gent com parla del que va passar, potser m'agradaria no perdre-m'ho, aviam si tinc alguna oportunitat de viure-ho. Saludo al Carlos García, ell és astrofísic i membre de la Societat Espanyola d'Astronomia. Bon dia i moltes gràcies, Carlos.
6: Molt bon dia a tothom.
1: Deia que som afortunats perquè realment tenim un altre eclipsi total de sol, ja no a casa... però s'hi ha tocat a l'abast i ben aviat, noi?
6: Efectivament, l'any que ve hi ha un altre eclipsi que només passarà per la part sud de la península, sobretot per la província de Cádiz, i també és una altra oportunitat per aprofitar per intentar observar aquest fenomen meravellós.
1: Quin dia?
6: Ara no ho sé exactament, però és també a l'agost. Em sembla que és al principi d'agost.
1: 2 d'agost, ara ho he vist.
6: Exacte.
1: 2 d'agost. Ha de ser diferent, d'alguna manera, del que vam viure ahir? Pot ser que la totalitat duri una mica més?
6: Exacte. Aquest eclipsi tindrà lloc més cap al migdia, el sol estarà molt més aixecat, el moviment dels astres és una mica més lent en proporció i dura bastant més. En aquests casos pot arribar a durar a minuts, 3-4 minuts. Wow. De fet, aquest mateix eclipsi que s'extén fins a Egipte, fins al Caire, allí sé que en la ciutat del Caire em sembla que durarà 6 minuts.
1: 6 minuts a Egipte?
6: És una bona, 6 minuts. Wow. És una bona estona, sí.
1: Doncs mira, si algú té la possibilitat de viatjar s'ho vol organitzar el 2 d'agost de l'any que ve, el proper 2 d'agost, que sàpiga que l'eclipsi més de 6 minuts hauria de durar a Egipte tota la totalitat. Però és que encara n'hi ha, senyor García, n'hi ha d'haver un tercer d'eclipsi al 2028.
6: Però aquest no és de la mateixa mena, perquè és el que s'anomena un eclipsi anular, en el que la Lluna no té la capacitat de cobrir tot el Sol, i el que ens deixarà és un anell brillant al seu voltant. És un eclipsi anular, no és un eclipsi total, però també déu-n'hi-do, també es farà fosc i no podem veure la corona, perquè aquest anell és massa lluminós, però també és un espectacle digne d'admiració.
1: Aquest és el 26 de gener del 2028. A banda d'aquests fenòmens que passen més a prop de casa, si algú ara li hagi picat el coquet d'aquesta manera i digui, em vull convertir en caçador d'eclipsis, així relativament aviat, on es pot viatjar en els propers anys per veure'n més?
6: Bueno, ara no tinc consciència, perquè estava molt pendent d'aquest eclipsi, però val a dir que els eclipsis no és un fenomen extraordinari en el sentit de que és molt difícil, de que la Lluna tapi el Sol, però tenen lloc bastant sovint. És a dir, cada 4 anys en tenim 3 en algun punt de la Terra. Cada 18 mesos té lloc un eclipsi total, de manera que sempre hi ha ocasió d'apropar-se a algun lloc, si un té les possibilitats, i presenciar aquest fenomen natural increïble.
1: Confirmem el 2180 i escaig, no?, que ha de tornar a passar un eclipsi total de Sol a Catalunya. Sí.
6: Aquest no és el cicle canviar, aquest no? Que tenim. No, els eclipsis també, a part de caure en diferents llocs de la Terra, també estan connectats per un cicle que s'anomena el cicle de Saro, que permet que es repeteixin en diferents llocs de la Terra durant l'interval de temps, i aquest és el cas.
1: Carlos García, moltíssimes gràcies i per molts més eclipsis.
6: Molt bé, moltes gràcies. Un plaer.
1: Igualment. Són les 9:41, fem una pausa, quan tornem, novetats d'aquest cas del contenidor i atenció a aquesta última hora que ens explica l'Adrià García, no, l'Adrià de les Heres, l'Adrià García no, l'Adrià de les Heres, des de Madrid. Especial, sobretot, us interessa molt a tots aquells que hagueu d'agafar el cotxe en els propers dies. Tema benzina. Un segon.
7: RAC 1.
8: Des que se'n té registre, a més de 1.350 dones les van estimar a mort. Ni una més, ni una menys. 016.
9: Me quiso morir.
8: Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
10: Aquest supercap de setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, tria 950 grams de pollastre filetejat a 5,59 i estalvia't un 18%. I 10 gelats sandvitx de nata a 2,29 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
7: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Aprofita els descomptes finals amb fins a un 70% sobre el preu original. Inspira't en firmes com Boss, Michael Kors i Under Armour i aprofita els últims dies a preus més que irresistibles. Te'ls perdràs? Fins al 23 d'agost. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
11: Perdona, tindries lloc per dos?
12: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
11: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
13: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: RAC 1. Ganes de clàssics? Movie Gran Sarrià Club presenta Movie Clàssics, el cicle definitiu dels grans clàssics del cinema a les sales més exclusives de Barcelona. El 70è aniversari de Centauros del Desierto el 3 de setembre, El Crepúsculo de los Dioses l'1 d'octubre i el 80è aniversari de Hill del 5 de novembre. Entrades i més informació a moviecinemes.com.
16: Destinació la teva feina. En parada a deixa els nens al col·le, entrarà a la via... no, espera, que va amb retard com cada matí.
17: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
18: RAC 1.
19: Escolteu, no puc més ja amb aquesta aixafogor. Cal que tornin les temperatures neutres. Ni fred ni calor. A 0 graus.
20: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
21: RAC 1.
22: Tots som un milió.
21: RAC 1.
23: El perquè de tot plegat.
1: Adrià de les Heres, bon dia. Un segon, eh? Ara. Adrià? Hola.
24: Sí, bon dia.
1: Hola, bon dia. Ara et sentim. Bon Què dia. Ha passat?
24: Doncs mira que a partir del setembre la rebaixa als combustibles que aplicava el govern espanyol tornarà a ser de 20 cèntims al litre. Perquè us en feu una idea, aquest mes és de 10 cèntims al litre perquè el govern espanyol tenia la idea d'anar-los treure progressivament. És a dir, que anessin decaient a partir de l'octubre. El que passa és que la inflació del preu del gasoil aquest mes de juliol ha estat per sobre del 15% i això ha obligat el govern espanyol a activar automàticament una clàusula que els obliga a portar la rebaixa doncs un altre cop als 20 cèntims al litre. Tot això forma part del decret aquest de mesures contra les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran i doncs bé, a partir del setembre ja tindrem això una altra vegada. A 20 cèntims.
1: Sí, a partir de l'1 de setembre mateix?
24: A partir del setembre, sí, l'1 de setembre.
1: Val. I ara era, perdona, Adrià, a quan estàvem ara? 5 cèntims, pot ser, només?
24: Ara era de 10, de 10. I el setembre havia de
1: ja
24: ser
1: havia
24: de
1: 5. De baixar de 5.
24: Ho anaven abaixant de 5 cèntims en 5 cèntims fins a l'octubre, que havia de ser de 0 ja.
1: Val. I això, que ara, a partir del setembre, doncs torna a la de 20, perquè és una cosa que la setmana passada ho vam explicar i l'anterior també, de cara als caps de setmana, fèiem un cop d'ull a les benzineres i la benzina estava disparadíssima i el gasoil també, i semblava com que havia quedat allà. En parlem menys, no?, ara de la guerra de l'Orient Mitjà. No acabes de saber mai si l'Estret d'Hormuz està obert, està tancat, que està tancat, per cert, però van arribant com novetats així en comptagotes i el preu del petroli cap amunt, i així estàvem. Doncs aquesta notícia d'última hora que ens ha explicat l'Adrià de les Heres des de Madrid, a partir de l'1 de setembre torna aquest descompte de 20 cèntims al litre per intentar rebaixar una mica la factura als conductors. Gràcies, Adrià.
24: Gràcies, fins ara.
1: Vull dir alguna cosa?
0: Jo anava a dir que justament ja des de la crisi energètica del 21 el que va fer, el que ha anat fent el govern en els decrets és com que al final el petroli i el gas té aquesta volatilitat dels preus, sempre tenien aquestes clàusules de dir, com que no podem controlar i de cop un mes se'ns dispara molt, aplicar automàticament la rebaixa, no? Una mica, doncs, de... I ho van fer ara en l'últim decret un altre cop, de dir, com que no sabem si de cop hi ha més tensió això a l'Estret d'Hormuz i el petroli es pot disparar, es veuen obligats, doncs, a aplicar la clàusula aquesta de rebaixa per la volatilitat dels preus, per no castigar la població al final. Sí, sí.
1: Adrià, no has penjat encara, oi?
24: Sí, sóc aquí.
1: Val. Encara estem traient el tall de veu, però expliquem l'última hora sense tall de veu i ja el recuperarem després d'aquí una estona el butlletí informatiu que fem cap a la part final de la tertúlia, però també tenim notícia d'última hora vinculada a Colòmbia, oi?
24: Sí, doncs el Ministeri d'Afers Exteriors acaba de confirmar que hi ha un ciutadà mort en aquest terratrèmol a Colòmbia. Seria el primer ciutadà espanyol que confirmen des del Ministeri com a víctima d'aquest terratrèmol a Colòmbia.
1: Perfecte, Adrià, moltes gràcies. Anem parlant.
24: A vosaltres, fins ara.
1: 12 minuts i les 10. Fa una estona us dèiem que tenim novetats del cas del contenidor que vam destapar aquest dimarts sobre una estafa relacionada amb la compravenda de vehicles d'un concessionari de segona mà de Vilanova. I en les darreres hores ens han arribat noves denúncies a la redacció relacionades amb el mateix responsable del concessionari. Recordem que almenys sabíem fins dimarts a les 11... que hi havia una dotzena de víctimes, i ara, Lluna Belani, bon dia. Lluna Belani, hola.
2: Bon dia, Sergi.
1: Ens han arribat noves. Pels que vagin curs de memòria, fem 5 cèntims del cas?
2: Doncs sí, mira, dimecres a dues persones, el Xavi i el Raül, van denunciar aquí al contenidor del Món RQ que els havien estafat a l'hora de vendre el seu vehicle. Ells van penjar un anunci de la venda a Wallapop i els va contactar el propietari d'un concessionari de Vilanova i la Geltrú, que els volia comprar el cotxe i la caravana, respectivament. Sí. Doncs bé, semblava que tot anava sobre rodes, però van arribar a un pacte, li van vendre el vehicle, li van portar, ell ho va revisar, tot estava perfecte, per un total de 74.000 euros entre els dos vehicles. Sí. La sorpresa va ser majúscula quan, un cop entregats, van veure que no els va pagar els diners que els corresponien. Clar, aquí comença el seu malson. Ja fa mesos que reclamen els diners, ho han denunciat els Mossos, els jutjats, però no hi ha manera d'aconseguir ni el cotxe ni la caravana de tornada, i tampoc els diners. Investigant, van descobrir que els estafats no eren només ells, sinó que, com a mínim, pel cap baix hi havia 9 víctimes més.
1: Clar, des que vam explicar el cas aquí en Antena fa 2 dies, s'han mogut ja algunes coses.
2: Sí, dimarts al migdia un oient va escriure al WhatsApp del Món RQ perquè sospitava que podia ser també víctima de la mateixa estafa, i podem confirmar que és així. Ell també va vendre-li el seu vehicle al propietari d'aquest concessionari i encara no ha rebut els diners del cotxe. De fet, ja fa un mes que va vèncer el famós termini de 90 dies i res de res. A més, ha esbrinat que el mateix dia que es va signar el contracte de compra-venda ja es va canviar el nom del propietari del cotxe, i és clar, ja no consta com a seu. Per tant, amb ell ja són 12 les víctimes d'aquesta estafa de moment.
1: Clar, en teoria hi ha aquest termini de 90 dies, aquest és l'acord de dir, escolta, tens 90 dies per vendre el cotxe, encara no cal que me'l paguis, aquest gest, no? Aquest acord que arriben entre les parts, i l'acord diu que al passats els 90 dies és el comprador d'aquest suposat concessionari que assumeix la compra. Però clar, aquest cas que expliques, Lluna, que l'afegim ja de nou a la llista, vinga, un mes cap dins, el primer dia ja havien fet el canvi de nom del vehicle, per tant, ni possibilitat de recuperar-lo si no hi havia manera de vendre'l.
2: Exacte, o sigui, aquí també hi ha una cosa rara amb el canvi de nom, perquè sí que és cert que quan tu signes el contracte, és com que el contracte t'autoritza ja a poder fer el canvi de nom, però igualment, quan tu fas el canvi de nom, la persona que era l'antiga propietària del vehicle ha de signar un paper conforme està d'acord. Clar, aquestes persones no han signat aquest paper. Vull dir, van signar el contracte, però el paper aquest que diu, bueno, que ho ha d'avalar la DGT conforme fem el canvi de nom, cap d'ells l'ha firmat.
1: Què dius, Dani? Aquestes operacions de compra-venda amb autocaravans és habitual?
3: Sí, en el món de la compra-venda del mercat de segona mà de les autocaravanes és habitual que tu penses la teva autocaravana a Wallapop. Jo mateix la tinc penjada perquè tinc intenció en quan pugui de fer un canvi a un vehicle més petit, i és normal que empreses se't posin en contacte a través de Wallapop. I clar, aquí l'estafa és diferent, vull dir, tu no estàs venent el vehicle en aquesta empresa. El funcionament normal és que ells es posen en contacte amb tu, tu els envies més fotografies, ells et fan una tassació. Si tu estàs d'acord amb aquesta tassació, portes el vehicle allà in situ, s'acaba de fer una tassació, i el que si tu signes és que tu deixes allà en exposició la teva autocaravana, en aquest cas. La deixes durant 90 dies, però l'autocaravana no te la compren, segueix sent teva. Si ells venen l'autocaravana, el que tu llavors vas a fer és assignar una compra-venda amb aquesta empresa, i aquesta empresa, que és una empresa automobilística de cotxes, de vehicles de segona mà, llavors li ven a l'altre usuari. Per què és habitual això en el món de les autocaravanes ara mateix? Perquè si tu com a particular vens directament a un altre particular, hi ha un impost de transmissió de patrimoni a l'ITP que és un 5%. Estem parlant d'uns vehicles, doncs, que de segona mà s'estan venent per un valor d'entre 40, 45, 50, 55.000 euros, perquè nous estan tots per sobre de 80.000 euros. Clar, el 5% d'un vehicle de 50.000 euros són 2.500 euros més que has d'afegir a l'operació de compra-venda. Això li dona unes garanties en el nou comprador, que és que no ha de pagar aquest impost, perquè com que li està comprant una empresa, l'empresa no ha de carregar aquest impost. I a més, ells tenen una garantia. Aquí el secret és, un, mirar quina empresa et ve a buscar i intentar fer una investigació prèvia de quina fama té aquesta empresa, d'on prové, ja no només a nivell de valoració,
4: sinó també a nivell... Aquests oients, Dani, perdona, que ens explicaven el dimarts que tots havien fet una cerca per internet, havien buscat les ressenyes a Google, que totes eren molt bones i molt positives, i clar, això és el que els va portar a confiar.
3: No és només això. No és només això, tu has d'intentar buscar en el registre en el registre mercantil...
4: Sí, Dani, el que està clar, però, que aquí... O sigui, jo crec que no és un tema de falta de responsabilitat dels oients que han confiat en aquesta persona. Aquí hi ha una persona que s'està enriquint, sembla.
3: L'únic error que han comès aquesta gent és un error de confiança.
4: Clar, exacte.
3: No, estic totalment d'acord, vull dir... Per això estic dient, vull dir que això cada cop és més habitual, i l'exercici que s'ha de fer és no només buscar les valoracions, sinó intentar en el registre mercantil saber quan es va crear aquesta empresa, quina facturació va tenir, per exemple, els anys anteriors. Vull dir, coses que, de mutu propi, tu al principi no busques, però que són molt importants perquè realment estàs entregant un bé que és teu i del qual tu en vols rebre una transacció.
4: Totalment.
3: I sobretot mirar el paper que firmes, perquè en el paper que firmes tu no estàs venent el cotxe. Estàs deixant el cotxe en exposició. I tu en qualsevol moment has de poder anar allà a buscar el cotxe i emportar-te'l, perquè tu el pots, tu l'has de poder seguir venent de particular a particular.
5: I en aquests casos, a més, també... Ai, perdó, m'agradaria afegir
4: que... Que tenim més novetats, un moment.
5: Que en aquest tipus de casos, a més, es comet un altre presumpte delicte, que és el de l'usurpació d'identitat, i que, per tant, l'estafador es fa passar per un concessionari conegut, amb bones referències, amb un bon registre mercantil, llavors encara impossibilita més a les víctimes de poder trobar l'engany, no? Per tant, si no estàs molt familiaritzat amb la compraventa de qualsevol tipus d'objecte, però a més una compraventa amb un preu tan elevat, també hi ha aquells que es fan passar per una altra empresa. Per tant, aquí ja no estaríem parlant només del presumpte delicte d'estafa, sinó també d'una usurpació d'identitat que encara, com et deia, ho complica més.
4: Però un moment, Lourdes, un segon, perquè encara hi ha més coses. Aquesta persona que ara hem repassat, aquest nou cas que hem descobert, és l'únic que ens ha escrit, Lluna?
2: Doncs no. Ahir també ens va contactar una persona més que va patir una situació surrealista relacionada amb el mateix individu del concessionari. Ens hem de remuntar al setembre de 2023, quan un bon dia aquesta persona, a qui direm Carles, que és un nom per protegir l'anonimat, va rebre una trucada d'un home de Madrid que li informava que havia comprat la seva furgoneta feia unes setmanes per un preu de 26.000 euros.
4: D'acord.
2: El Carles, incrèdul, li va dir que ell mai havia posat a la venda cap furgoneta.
4: Hosti.
2: Seva, i bueno, ell l'utilitzava, ell la tenia, era seva.
4: Sí.
2: I el madrileny li va enviar un munt de captures de pantalla del perfil de Wallapop, de la persona que estem parlant, on hi havia una desena d'imatges del vehicle. Imatges que també eren del vehicle per dins. Que aquesta persona a mi em deia, jo encara no sé a dia d'avui com s'ho va fer.
4: Però i com pot ser?
2: No ho sabem, o sigui, no ho sap.
4: Però i com, des d'on va fer... O sigui, on tenia aquest vehicle, aquest senyor? Perquè algú li pogués fer fotos.
2: És la gran pregunta, o sigui, aquestes persones... aquesta persona, el Carles, feia anys, havia tingut llogada una nau al responsable del concessionari, llavors ell creu que aquesta és l'única vinculació que hi ha, saps? Perquè és el que em deia ell, vull dir, que faci una foto de la furgoneta per fora... encara, però per dins, com s'ho ha fet? Vull dir, evidentment ell no ho ha autoritzat mai.
4: I en quin moment això es relaciona amb l'home?
2: Llavors, clar, aquesta persona de Madrid li envia les captures del Wallapop, li envia el contracte de compra-venda i li envia fins i tot el justificant de pagament que ell va abonar al responsable del concessionari de 26.000 euros.
4: Clar.
2: Total, que què passa? Anaven passant els dies, clar, això ell va sospitar perquè... passaven els dies, passaven les setmanes i la furgoneta aquesta no arribava a Madrid. Havia d'arribar un 11 de setembre, però s'apropava la data i ell ja va començar a notar que algú no anava bé. Total, que ja quan estava bastant desesperat va dir, vale, em poso a investigar. I va consultar l'informe de vida laboral del vehicle a la DGT i allà va descobrir qui era l'autèntic propietari, és a dir, el Carles. Llavors, ell va investigar, va trobar dades del Carles i finalment va poder contactar amb el Carles.
4: Sí.
2: Clar, quan va parlar amb el Carles va confirmar que efectivament allò feia pudor de socarrim, així que va decidir denunciar-ho a la Guàrdia Civil. Però abans li va comunicar al venedor i aquest, després de titllar-lo de psicòpata per desconfiar, li va dir que era un psicòpata. Jo he escoltat aquests àudios i li diu que és un psicòpata per desconfiar, que com s'atreveix a desconfiar. Al cap de dos dies li retorna els diners de la furgoneta. Li retorna els 26.000 euros per estalviar-se mal de caps.
4: És que aquí també estan passant coses estranyes. Això és estranyíssim.
2: És estranyíssim, això és estranyíssim.
4: Un senyor, tu imagina't, de cop reps un missatge d'una persona que no coneixes de res, que diu, escolta, tal, molt bé el cotxe, no sé què, tal, gràcies. I dius, com? Oh, el cotxe, quin cotxe, no? I t'ensenya fotos, sí, mira, clar, i per dins del teu vehicle, també, vull dir, això ja... però és que aquest senyor va, de tant en tant, o sigui, aquí, per exemple, retorna aquests diners,
2: clar.
4: Hi ha hagut algunes de les persones amb les que hem parlat que els hi ha pagat una petita part.
2: El Raül li havia de pagar 53.000, que ara ja són més perquè en van passant els mesos i va sumant, però d'aquests 53 li va pagar 20.000 al març, però... la resta...
4: Si ho sumem tot, Lluna, amb tot el que sabem fins ara, el que sabem, insisteixo que potser és la punta de l'iceberg o no, de quanta quantitat de diners podríem estar parlant en total?
2: Ara mateix, si no m'equivoco amb el càlcul mental, crec que són 251.000. Si sumem els que teníem fins dimecres, que eren 11 persones i eren 215.000, i si sumem ara els 36.000 de la persona aquesta que ens ha explicat que està en la mateixa situació...
4: Però és mig milió, això.
2: Sí, sí, és que...
4: Mig milió que entro...
2: No, 250.000.
4: Ah, 250.000 sumant-ho tot. Em
2: exacte.
4: Em 250.000 més 250.000.
2: No. Són 250.000 ara mateix.
4: 250.000 que...
2: No és poc.
4: No, ni molt menys. I que els diners... O sigui, les persones que els haurien de rebre, aquests 250.000 sí que no els han vist per enlloc encara.
2: Alguns sí. Vull dir, el Raül és un dels que ha vist...
4: Clar,
2: una part.
4: Una part, però molt petita.
2: Exacte.
4: Tot això a les últimes 48 hores.
2: Sí, sí, sí. I a més, també, ja us ho explicàvem ahir, que Wallapop, que és la plataforma que, amb la que opera l'estafador, poc després d'emetre el cas en antena, li van tancar el compte, sembla que de manera permanent. Mm. I a les últimes hores hem sabut... Bueno, la plataforma s'ha posat en contacte amb el Xavi per demanar-li documentació, perquè ara obriran una investigació interna per intentar esclarir els fets, perquè al final...
4: El Xavi és un dels primers amb els que vam parlar dimarts.
2: Exacte. I al final, doncs, Wallapop, com a plataforma que, diguem-ne, que és una mica l'intermediari, vol esclarir què ha passat.
4: D'acord.
2: I, per si això no fos poc, tot el que us expliquem, fa uns dies... Sí, n'hi ha més, Sergi. Fa uns dies que alguns dels denunciants ens explicaven que tenien indicis que aquesta persona hauria estat a la presó almenys una temporada. I RAC1 ha pogut confirmar que aquesta informació és certa i que aquesta persona té antecedents.
4: Mm. Hi ha una cosa important també, a banda d'això, mira, doncs és un element més a tenir en compte. Hi ha diverses denúncies posades contra aquesta mateixa persona.
2: Clar, el Xavi mateix explicava dimarts que ell, quan va anar a comissaria, els Mossos li van dir que el constaven 5 denúncies més. Yeah. A la comissaria que van a ell.
4: Yeah.
2: No ho sé si van mirar-les totes, però a la que van a ell, almenys, li van dir això. Mm. Hi ha 5 denúncies més. clar, tampoc sabem...
4: I algunes que remunten no són de fa mesos, estem parlant de 2-3 anys fins
2: clar, i tampoc sabem si aquestes 5 denúncies... Vull dir, probablement aquestes 5 denúncies no siguin totes de les 12 persones que estem comptant fins ara. Mm-hmm. És a dir, potser hi ha gent, i des d'aquí, si podem fer una crida a qualsevol persona que cregui que pot ser aquest concessionari...
4: Que pot ser víctima, no?
2: Exacte. Nosaltres després ja us explicaríem... Bueno, ja intercanviaríem dades per confirmar si és o no és, però si ho sospiteu, doncs digueu-nos-ho.
4: Xavier Melero, bon dia.
6: Bon dia tingui.
4: Molt bon dia. Com pot ser que una persona que porta 2-3 anys actuant de la mateixa manera, que a més té denúncies interposades contra ell, totes pel mateix motiu, sembla que de moment no estigui tenint cap represàlia?
6: Bueno, clar, vull dir, això li hauríem de preguntar més aviat a la policia i al jutjat de Vilanova, que és el que té que haver rebut aquestes denúncies, però en principi la hipòtesi més raonable, perquè és la més habitual, doncs és la lentitud endèmica i després la dificultat perquè aquestes denúncies successives en el temps no hagin anat a parar a diferents jutjats i encara no s'hagi pogut fer la unificació per establir un únic procediment que ha de portar al jutjat més antic, el primer que ha conegut. Si això li ajuntes, això no perquè ve de mesos, però si ara li ajuntes l'agost, doncs l'acabes de liar.
4: Clar, això perquè no ha passat encara, però, per la lentitud aquesta.
6: Bueno, doncs, a veure, vull dir, en teoria, el que passa és que això no funciona a la pràctica, en teoria, quan tu entres una denúncia amb unes dades, sigui el sistema de la policia, sigui el de la fiscalia, ja t'ha de sortir un avís que et digui, escolti, aquí el tenim, aquest senyor, això està, són les diligències prèvies del jutjat número tal de Vilanova i acumular-lo directament, vale? Però com molt probablement o molt sovint això no passa, el procediment burocràtic perquè es produeixi aquesta unificació doncs acostuma a ser lent i feixuc. Aquesta és una possibilitat. Una altra hipòtesi és que davant de moltes d'aquestes denúncies, la policia, que pot fer-ho, hagi considerat motu proprio que això no és constitutiu de delicte i que això no ha de portar a una tramitació penal, sinó que, en tot cas, per un incompliment de pagament amb un contracte de compra-venta, això és una qüestió civil que el perjudicat ha de denunciar per la via civil.
4: Els afectats poden fer alguna cosa per intentar agilitzar el procés? Moltes vegades hem parlat d'intentar fer denúncies conjuntes.
6: Naturalment, jo que els diria, els dic ara mateix, una denúncia conjunta presentada directament a Fiscalia Provincial. Ja sense més, sense la intermediació de la policia, adjuntant les còpies del que tinguin de les denúncies que han fet els Mossos, dins del mateix document, anar cap allà, segell de fiscalia i tirar-ho endavant. Com a mínim així tindran la garantia de que hi ha una denúncia unificada i que hi ha un òrgan administratiu gestor, la fiscalia, que se n'està ocupant.
4: Clar. El fet de que aquesta persona tingui antecedents no afecta d'alguna manera? O si els antecedents no tenen res a veure amb els delictes que està cometent ara, doncs no...
6: No, mira, si els antecedents no tenen res... A veure, és que els antecedents pot ser una alcoholèmia, pot ser una conducció imprudent.
4: Clar, clar.
6: La primera qüestió és que ja això no tindríem ni que saber-ho, ¿vale? Que aquest senyor té uns antecedents, i la segona qüestió és que això pot afectar si els antecedents fossin per un delicte d'estafa i encara estigués segons els terminis, això podria implicar una reiteració delictiva, una reincidència. Només si fos el mateix tipus de delicte i el mateix tipus de conducta i hi hagués una sentència condemnatòria d'aquest tarannà. Ara, vull dir, si és una altra cosa, doncs ja et dic, en principi no tindríem ni que saber-ho. Això és una informació reservada.
2: Clar, és que els Mossos a una de les persones que ho ha denunciat li van dir tal qual és un estafador professional. Llavors, clar, jo crec que si fan una afirmació així és perquè deuen tenir proves de que és cert.
6: Però si és un estafador professional, d'on surt la informació de que no té res a veure els antecedents amb el que està passant ara, amb el que s'està denunciant
2: clar,
6: ara?
2: Això també, doncs...
6: No m'acaba d'encaixar.
4: Ja. Clar, també hi ha una cosa, Melero, que ho vam comentar el dimarts quan en parlàvem, que les dues víctimes amb les que vam parlar ens deien que els Mossos els havien dit que no podien citar l'individu del concessionari perquè no els constava cap domicili registrat. Però la pregunta que ens va sorgir en aquell moment és Però si aquest concessionari teòricament existeix, hi ha una direcció, una adreça, i està operatiu, per què no van els Mossos allà a buscar-lo?
6: Home, és una resposta molt, molt curiosa, perquè precisament quan, per exemple, el jutjat no sap el domicili d'algú, el que fa és dir-li a la policia que l'averigui. O sigui, si hi ha una tasca específica assignada als cossos de policia, són les averiguacions de domicili. O sigui, que un policia, quan li preguntes on viu un tio, et digui que no ho sap, pues, bueno, ja empezamos mal.
4: Una mica tot aquest cas, amb, bueno, diversos casos, però una mica tot això, quina sensació et dona a tu, Xavi?
6: A veure, jo, amb tota la informació que he anat donant aquests dies, a mi, vamos, té un flaire claríssim, estafa, tot i que pensem sempre que l'estafa és un delicte complicat. Vull dir, l'estafa parteix de que té que haver un engany, i aquest engany ha de ser previ al moviment de diners o del cotxe o la disposició patrimonial. És a dir, que si el senyor anava de bona fe a fer un negoci i després es torna insolvent, vale, això no seria una estafa, això seria un incompliment contractual. No sembla que sigui el cas pel que heu explicat i per com ha anat la cosa. Però aquesta seria la diferència. O sigui, l'estafa és que prèviament i amb intenció de quedar-te els diners ja enganyes, fas una representació, una posta en escena per enganyar la gent i perquè et porti el cotxe. Una altra cosa és que tu tinguis un negoci normal, que això ho facis correctament i en un moment determinat que has d'atendre uns compromisos de pagament, així has caigut en insolvència i no puguis fer-ho. Això ja perdria la naturalesa penal i passaria a ser de naturalesa civil.
4: Estem parlant probablement també de falsedat documental per falsificar signatura, de gent que no havien signat canvis de nom del
6: cotxe. La falsedat documental és el cosí germà de tots aquests delictes. Yeah. Tots aquests delictes que les operacions mercantils s'han d'acabar davant d'entitats administratives com la DGT o s'han de documentar, doncs, evidentment la falsedat documental va sempre de la mà. El que no ve és la usurpació de personalitat. Jo aquí crec que en aquest cas això no entraria. Perquè la usurpació de personalitat és quan assumeixes la identitat d'una altra persona realment existent. O sigui, et fas passar per una altra, jo dic que sóc el Sergio Embudio, vale? I utilitzo el teu DNI i llavors sí que estic usurpant la teva personalitat. Però si jo dic que sóc el rei Carles de III d'Anglaterra o el duque de Bifitter, i això és una mera mentida, que això no té cap conseqüència penal.
4: Per tant, Melero, la recomanació és tots els afectats, els que es puguin afectar...
6: La recomanació sempre, per mi, sempre és la mateixa. O sigui, tal com estem, tal com tenim la policia de col·lapsada, tal com tenim la lentitud dels jutjats, davant de qualsevol cas d'aquest tipus, tu denuncia la policia, efectivament. Agafa't la fotocòpia de la denúncia a la policia i vés-te'n a fiscalia. Mm-hmm.
4: Gràcies, Xavier, per explicar-nos-ho tot així de bé, com sempre.
6: Encantat, faltaria més.
4: Tres setmanes, Tres setmanes i ja tindrem per aquí,
6: Bueno, què hi farem?
4: Una abraçada, Melena, gràcies.
6: Adéu.
4: A veure, Lourdes, que t'havia tallat abans, perdona.
7: Sí, no, una cosa prèvia, un caràcter previ de tot això que estem explicant, que és quan ja s'ha produït el dany, el problema, no? I potser en la línia del que explicava el Dani, de les garanties que s'han de mirar de tenir a l'hora de fer una transacció d'aquest tipus. I ara em posaré en plan advocada, però civilista, És a dir, què passa amb un contracte de compra-venta i com es poden tenir les garanties de que aquestes coses no ens passin el dia de demà. O volem fer una operació d'aquest tamany, no? És a dir, quan fas un contracte de compra-venta, una persona es compromet a entregar una cosa, un bé, a canvi de cobrar un preu. Per tant, fins que no està tota l'operació acabada, el contracte de compra-venta no es formalitza. Per tant, fins que jo no tinc el bé que volia en el meu poder i l'altre no té els diners a la seva butxaca, no hi ha tal operació de compra-venta. Hi ha una paga i senyal, o hi pot haver un contracte de dipòsit, per exemple, que és el que explicava el Dani, que deixes la caravana en el concessionari, doncs, i quan es ven es formalitza. Per tant, la primera és no lliurar el bé sense tenir tot el preu. Si no es té tot el preu, es pot fer un altre tipus de contracte, com dèiem, un contracte de paga i senyal amb dipòsit, de manera que, com que no hi ha una formalització feta del contracte, això ja no dona peu a canvis de nom ni a directament quedar-se una propietat sense haver-la pagat. D'acord? Per tant, la primera prèvia, una de les garanties a adoptar és un contracte de compra-venta, fer-lo quan tot, formalitzar-lo com a tal, quan el preu està pagat i el bé està lliurat.
4: Digues, Míriam.
5: Entenc, ara dubte i després de que me'l resolveu, ataco. El concessionari té punt físic, domiciliat, o sigui, es pot anar a visitar.
2: Sí, sí, sí, totalment. Vull dir, tu el busques al Google Maps, és que, vull dir, jo he fet una recerca, és que surt al Google Maps, tenim al carrer, si ho tenim nosaltres, la policia també. Llavors, clar...
5: Ahí voy. Clar, ho deia ara el Xavi, eh? Tenim una policia col·lapsada, igual que els jutjats, i per tant... A mi, que parlo sempre de temes policials, em sap greu a vegades quan parlo amb víctimes, no?, que ens arriben casos d'estafa, sobretot. Clar, veus la desesperació de les persones que han sigut víctimes o presumptes víctimes d'aquests enganys, i per altra banda veus el col·lapse que hi ha a les comissaries, que només hi ha una patrulla per tot l'Empordà, per exemple, i clar, dius, ostres, és que com resoldran això, si pràcticament no poden enganxar, no poden atrapar el que acaba de furtar una barra de pa per dir alguna cosa al súper, no? O sigui, no hi ha efectius. De fet, és un dels propòsits del govern actual, incrementar el nombre de Mossos d'Esquadra, però, i ara fent una altra reflexió, a vegades no és tant la xifra d'agents que tens, sinó la distribució dels recursos. És a dir, espero que quan tinguem aquesta injecció, doncs es puguin resoldre aquests casos amb molta més facilitat, que les víctimes no hagin d'esperar mesos, no hagin d'esperar fins i tot moltes vegades anys en obtenir una resposta, fins i tot en que els agents d'investigació es personin en el lloc ubicat on es creu que s'ha dut a terme el delicte per intentar esbrinar i començar a tirar del fil, no? Tant de bo que quan hi hagi aquesta injecció, doncs tot això es pugui resoldre. Ara bé, tindrem un gran problema si, malgrat la injecció, seguim encara amb moltes demores a nivell d'investigacions. Podríem dir, i sense infravalorar cap investigació, però d'investigacions més petites. Sí que és cert que tot el que té a veure amb narcotràfic, tot el que té a veure amb crim organitzat, tot el que té a veure amb homicidis, amb assassinats, va molt àgil, es destinen molts efectius, es destinen molts recursos. Ara bé, per ciberestafes, per estafes agravades, com podria ser aquest cas, sí que dona la sensació de que fins que les víctimes no es mobilitzen als mitjans de comunicació i no fan una crida, no comença a haver-hi una mobilització. Per tant, m'agradarà veure si quan hi hagi aquesta injecció de més agents tot això s'agilitza, perquè a vegades no és tant els recursos que tens, sinó com els distribueixes.
0: Jo volia afegir que justament aquesta setmana s'han presentat les dades, l'altre dia el Ministeri de Transformació Digital, de trucades al 017, que és el telèfon que té la població per, si vol demanar informació, denunciar algun cas d'estafa, per exemple, doncs, online, no? I han crescut moltíssim, el Ministeri explicava, han crescut moltíssim aquestes trucades, i jo crec que reflecteix una mica com aquest tipus de delicte ha crescut i com genera preocupació a la ciutadania, i potser s'han de posar eines també per part de les administracions pedagògiques, i no sé a través de quins canals, però perquè la gent i també la ciutadania, doncs potser ens falta més pedagogia o més cultura de com fer aquest procés de dir, ostres, si compro això és segur? Si ara em diuen que m'enviaran un paquet a casa i he de donar aquestes dades, no recordo si realment vaig demanar una cosa, dono les dades, de cop després m'estafen, no? Com que la gent potser ara, no, tenia en compte que hi ha hagut aquest creixement o que hi està en aquest creixement de tipus de delictes per internet, doncs tenir més educació, més pedagogia, més cultura de com prevenir, de com nosaltres també, com saber fer els passos per detectar si ens estan enganyant o no, perquè també és veritat que diuen, no?, que s'ha com, no sé si professionalitat és la paraula, però bueno, que és veritat que hi ha, pel que expliqueu aquests casos, de dir, ostres, tot em quadra, no? I és com, no, però és que és un nivell de professionalització i de capacitat de que realment et puguin enganyar molt alt, no? Aleshores, sí, sí. Com fer aquesta sensibilització, pedagogia.
1: I una cosa que deia la Míriam, que estic totalment d'acord, i que ens hi trobem constantment amb els casos del contenidor del món RQ. Jo crec que els Mossos d'Esquadra molt probablement estan fent la feina que poden fer.
5: Totalment.
1: Tot el tema aquest dels recursos que dèiem, etcètera, etcètera, perquè també estan pendents, no?, de que avanci en el jutjat, etcètera. Però hi ha un tema aquí que pot ser anecdòtic, però per mi no ho és, perquè darrere explica moltes coses. Wallapop ha decidit suspendre temporalment, o definitivament ja ho veurem, el perfil d'una persona
4: que ha pres la decisió perquè té denúncies penals contra aquest perfil. Llavors, la política de la plataforma és, si hi ha denúncies contra un perfil, jo el bloquejo, aquest perfil, de moment fins que s'esclareixi. Després, si resulta que no hi ha res, el torno a activar. Però és que això feia setmanes que li demanaven a Wallapop. I, curiosament, poques hores després d'explicar-ho per antena van bloquejar el perfil. Poques hores, no, pocs minuts, de fet.
2: Sí, literalment. O sigui, és que de seguida vaig tornar cap allà, no et sé dir l'hora exacta, però el Xavi m'envia una captura de... Hola, Xavi, mira, li hem tancat el perfil, saps?
4: Aquestes coses saben greu. Perquè penses, hosti,
2: clar.
4: Per què?
5: A més, jo m'he trobat amb casos, no?, que a vegades se'ns recrimina als periodistes perquè hem publicat certa informació que potser està judicialitzada, etc. Però l'estratègia de molts advocats, i jo no ho veig, i clar, a mi em beneficia, no?, però l'estratègia de molts advocats, quan ja estan saturats, que no hi ha manera de tirar endavant un procediment que porta mesos i mesos i mesos encallat a un jutjat, a banda de les víctimes, és truco als mitjans de comunicació, això ho filtro. I tantíssimes vegades, i segur que també vosaltres ho heu comprovat, que surt en antena, surt als mitjans, i automàticament el jutge de Tor, la plataforma de Tor, es mobilitza. Ostres, això també, i tornem a parlar un altre cop de la nostra professió com al principi de la tertúlia, no? Dius, ostres, quin greu, però quina força,
4: no,
5: també.
4: Clar. Però és que nosaltres hem arribat a punts amb el contenidor del Morracú. Hem explicat més d'una vegada que a un oient, o un oient, de fet són dos casos que recordo així ràpid, dins de la mateixa comissaria, li han dit, escolta, nosaltres no podem fer res com a tal, prova de trucar al Basté...
5: Sí.
4: Tot.
5: Oi tant.
4: Truquen i s'agilitza. A veure, Dani, què dius?
7: No em va sobre el quart poder.
4: No, exacte.
7: I a més, vull dir, és un poder que instaura relat a la societat. Que té aquest poder d'instaurar relat. Perquè doncs, la difusió que podeu tenir com a mitjans de comunicació amb un micròfon i mitjans de referència i de solvència contrastada com el vostre, el que fan és instal·lar una forma d'opinió a la societat, també. I això amb totes les conseqüències i perills que pot tenir. Per tant, el bon periodisme és el que s'ha de reivindicar.
4: Tornant al cas, Dani...
8: Ah, sí, és que és molt important això que indicava la Lourdes de la pedagogia i que l'usuari sàpiga quines eines i quines prudències i quina... També és lamentable, però quina desconfiança ha de tenir envers a determinats empreses que es posen en contacte amb ell, perquè és que fixeu-vos, o sigui, la necessitat de quan tu vens un cotxe, primer, jo abans parlava de l'impost de transmissions patrimonials que l'ha de pagar el que el compra. Això el que el compra ja li convida a anar millor anar a un concessionari, en el que el ven també, perquè com a particular tu també has de donar 6 mesos de garantia en una compra-venda entre particular i particular. Clar, si tu vas a vendre a un concessionari i aquell concessionari et fa la gestió, t'estalvies aquestes dues coses. Una, haver de negociar en molts casos, perquè hi ha molt comprador que no està disposat a pagar la totalitat de l'impost de transmissions patrimonials i ho fa servir com una eina de negociació a la compra-venda. I dos, haver de donar 6 mesos de garantia, que això et força o haver de respondre davant de qualsevol avaria que sorgeixi en aquells 6 mesos. O dos, haver d'agafar una assegurança que cobreix aquestes avaries, que són el que fan aquestes empreses. Amb la qual cosa, és que per això és molt important el que deia la Lourdes de la pedagogia i d'ensenyar als usuaris aquests instruments, perquè és que l'estafa, jo crec que ara mateix, amb perdó, si ens estan escoltant altres estafadors, estan prenent nota d'aquesta estafa, perquè és que estàs jugant amb la confiança tant del venedor com del comprador.
4: Vols dir alguna cosa més, Lluna?
2: Bueno, a part d'això que acaba de dir, era que jo crec que està jugant, i molt, perquè a més aquesta persona dona les seves dades, no s'amaga de res, ell continua allà i sap el que està passant, perquè sabem que ho sap.
4: Perquè es mou en aquest terreny una miqueta boirós i grisós, sí, de, bueno, ja t'ho donaré quan pugui,
2: sí,
4: no? Jo, és legal, però bueno, ara no tinc els diners, ja en parlem, no? Es mou en aquest terreny com més de dir, tinc els recursos que tinc i no puc, i no tant de, ho estic fent a propòsit.
2: Ja. Clar, ell juga una mica aquest rol de víctima, de, ai, no puc, però si no pots, vull dir, si sabem que fa un any pràcticament que va comprar la furgoneta, comprar no perquè no l'ha pagat, però que li va comprar l'autocaravana al Raül, i d'un any cap endavant ho ha seguit fent. Llavors, és el que deia el Melero, si tu saps que no tens diners per anar, seguir fent això, no ho facis.
5: Mm-hmm. A mi em fa gràcia en aquesta reflexió, perquè és molt habitual en alguns certs tipus d'estafador, i hi ha un conegut estafador de l'amor, que no donaré el nom perquè és molt donat a enviar burofax, i no vull cap més burofax, però que tot el coneixem, és català, ha arribat a anar als mitjans de comunicació a denunciar que era ell víctima de campanyes de les víctimes reals, que en aquest cas eren dones que havien sigut estafades en el marc d'aquestes estafes de l'amor, no? Per tant, aquests perfils, amb total impunitat, hi ha un punt que s'arriben a creure, a posar tant en el seu paper, doncs que tenen un discurs totalment il·lògic i irracional, on ells mateixos a vegades es venen amb aquest victimisme.
2: Nosaltres sabem que ell va dir a una de les persones, una de les afectades, que parlaria amb nosaltres, que ell donaria explicacions i que a partir del dimarts, que vam fer el cas, allà començaria a defensar-se. Nosaltres l'hem escrit, li hem dit, escolta, nosaltres estem disposats a escoltar-te, perquè evidentment no hi ha cap problema per fer-ho, i no ha contestat. Això va passar ahir i de moment tenim els dos tics de color blau al WhatsApp.
1: Doncs això, estem disposats a escoltar-lo. Evidentment, només faltaria. Vull dir que
8: aquí seria molt important poder veure el document que van signar aquestes persones afectades.

0: presó han pogut piratejar els sistemes del Departament de Justícia. No ho sabem, un moment.
1: RAC 1.
2: Ganarles el derbi és lo único que pido.
3: Volver a ser grandes.
4: Un altre sextet serà massa.
5: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
6: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
7: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
6: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
8: Medishore.
9: RAC1 i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenten Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal.
10: Pues venga, va, venga, som-hi!
9: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, en directe des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès, amb Esteve Giral com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
11: La Bisbal és tot un clàssic del calendari casteller. Les joves de Valls s'hi sent com a casa, i la vella de Valls i Vilafranca hi protagonitzen un dels seus duels per excel·lència. Calor i emoció garantides en una plaça històrica.
9: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal del Penedès, en directe des del carrer Doctor Robert.
12: RAC1.
9: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: El perquè de tot plegat.
0: Doncs això, els interns de la presó de Puig de les Basses haurien dut a terme un atac informàtic i van tenir un accés no autoritzat a la documentació compartida que hi ha a la unitat interna de la xarxa de la presó. La Míriam Sant Germain, periodista de successos del Crònica Global, ens deies abans que no estem parlant de que estaven a la presó per delictes de ciberestafes o eren precisament hackers. No, eren uns delictes, bueno, uns presos per uns altres delictes.
14: Correcte. Es veu que el cabecilla de tot aquest entramat és un lladre que està a presó per robatori, mm-hmm, per un delicte que no té res a veure amb ciberdelinqüència. Ara bé, a presó, des de fa ja uns anys, hi ha un programa que es diu Viu en Digital, que es va impulsar des de la Conselleria de Justícia, doncs, per digitar les presons i que no hi hagués aquest buit de digitalització, doncs, dins les presons, intentar familiaritzar els interns, doncs, amb alguns programes, que també que poguessin fer alguna videotrucada, tot molt controlat, i eren uns ordinadors, en principi i en teoria, capats d'internet, és a dir, no tenien accés lliure a per poder consultar Instagram, TikTok o la web del Marca, no? No. Què és el que m'explicaven ahir fonts del departament i de dins de presons? És que aquest grup d'interns, doncs, molt més àgils a nivell informàtic del que a priori s'esperava, van començar a vulnerar els cortafocs dels ordinadors i els sistemes de seguretat en un primer moment per veure porno. És a dir, perquè volien accedir a pàgines obertes de porno i no podien. Quan van veure que podien fer aquesta vulneració del sistema de seguretat, van dir, escolta, i si a través dels ordinadors de justícia ens connectem a la intranet de justícia, això es pot fer? I van veure que sí. Com ho van fer? No en tinc ni idea, i això segur que el Bruno ens ho podrà resoldre millor. Jo us porto la intrahistòria del que hi ha al voltant de tot això. No estem parlant de ciberdelinqüents, estem parlant de
0: no són experts delictes en la matèria.
14: No són experts, i de fet hi ha alguns interns que sí que estan per ciberdelictes a la presó de Puig de les Basses, que van ser els primers que fa un any van dir vigileu aquests ordinadors, perquè em sembla a mi que el que tingui una miqueta d'interès en la informàtica podrà començar a vulnerar els sistemes de seguretat amb facilitat. I dit i fet, així ha sigut. Sembla ser que no s'han vist compromesos dades sensibles i crítiques, i que el que han tingut a la

0: pas és informació, que sí que és veritat que pels
1: això
0: funcionaris...
1: Això el govern ho ha deixat clar?
0: Sí,
1: ha dit
0: sí,
1: que
0: sí.
1: No han tingut accés a informació compromesa? Ni...
0: Sí que és veritat que clar, pels funcionaris en els que potser doncs, han accedit a la seva matrícula de cotxe, doncs clar, jo també entenc la preocupació del funcionari, però sí que yeah. és veritat que si ens posem amb la ment freda, no han accedit a informació crítica que sí que podria comportar doncs, un perill per la seguretat d'altres interns o de, fins i tot de gent que estigui fora de presó i que tinguin algun tipus de venjança o de rivalitat.
1: Avui tenim aquí a la tertúlia l'exconsellera de Justícia de la
0: sí,
1: Generalitat.
0: Correcte,
1: ara
0: correcte.
1: Li preguntaré una mica per tot aquest sistema intern, ara pregunto a Lourdes, però tenim en línia el pèrit informàtic Bruno Pérez Juncà. Bon dia i moltes gràcies, Bruno.
2: Molt bon dia al dematí.
1: Molt bon dia tingui vostè. A veure, com pot haver passat això?
2: Com pot haver passat? Pues fàcil, com passa la majoria d'empreses i com passa tot arreu, que és que la gent configura les xarxes amb siguiente, siguiente, siguiente, compartir sí, con quién, con todos, sí, me lo juras por Snoopy, sí, pues yo también, vinga, pum, ximpum, i ja està. Què passa? Que segurament aquí hi ha hagut un error en el tema de segmentació de la xarxa, és molt important quan tu tens una xarxa informàtica, segmentar-la de manera que una part d'aquesta xarxa no tingui accés a l'altra, i ho entendràs d'una manera. Tots a casa, com que sé que em seguiu els meus consells i ho feu tot el que jo us dic,
1: tot,
2: a casa sempre. Segur que tots teniu, per això, a casa segur que tots teniu configurada la wifi d'invitados, ¿vale?
1: Sí.
2: Segur que ho teniu. Per sí, què? Sí. Perquè si tu no tens la wifi de convidats, què passa? Qualsevol persona que tingui accés a la teva xarxa wifi pot escanejar quins dispositius hi ha a la teva xarxa, sí? Per què? Perquè és un membre de la teva xarxa. I pot veure els recursos compartits. Aquest disc dur que tu alegrament has compartit, això, compartir mis documentos, con quién, con todos, sí, de verdad, pum, pum, pum, pues esclar, aquesta persona que té accés està veient la carpeta de compartits. I aquí el que ha passat és tan senzill com hi ha uns elements que són uns quioscs, ¿vale? Que com molt bé explicava la Míriam, serveix perquè facin videoconferències. Algú, pues, d'alguna manera fàcil, com és amb un teclat Bluetooth, doncs ha saltat aquest quiosc i ha aconseguit entrar com a terminal i a partir d'aquí ja passa a ser un ordinador a la xarxa. Si aquesta xarxa no està ben segmentada, ostres, aquest quiosc que només serviria per fer videoconferències resulta que és un terminal que també pot escanejar la resta d'elements que hi ha a la xarxa i pot veure què s'està compartint. I si hi ha la típica persona que ha compartit el seu disc o ha compartit el seu drive o ha compartit aquí todos con todos, doncs aquesta gent ha sigut tan fàcil com escanejar i veure-ho. No ha sigut un hackeig d'allò super sofisticadíssim, simplement
1: però
2: són aquests petits...
1: Però has de tenir un mínim de coneixement, Bruno.
2: Has de tenir uns mínims, però malauradament avui al YouTube hay mucho tutorial suelto, saps? I si no hi ha un cunyado que, oye, esto tú cómo lo harías, venga, pim, pam, pum, i t'expliquen com fer-ho, i és relativament senzill accedir-hi i veure-ho. Són uns mínims, m'entens? Yeah. El que passa que justament aquí està el tema, és com més que una infraestructura d'aquest tipus doncs no passa el que moltes empreses avui en dia estan fent, que s'estan acostumant a fer-ho, que és molt bona pràctica, que és un pentest. Un pentest és un test de penetració. ¿Vale? Què és un test de penetració? Tot i que la paraula és dura. Eh? Un test de penetració és agafes experts informàtics en la que arriben i et diuen, val, doncs jo te miro realment què estàs compartint, què no comparteixes, per on te puc accedir o per on te no puc accedir, no? I aquests tipus de pentest, doncs, n'hi ha de caixa blanca, de caixa grisa i de caixa negra. Caixa blanca és quan l'empresa et dona tota la informació. Caixa grisa és quan et dona el que bonament pot i caixa negra és, guaita, jo no et dono res i tu des de l'exterior rebenta i entra per on puguis. El fet de saber les teves vulnerabilitats justament és el que et permet defensar-te. Però això és una pràctica que la gent té por. Vale? És a dir, és com no anar al metge perquè no et faci analítiques, perquè si et fa analítiques t'enganxarà coses. Aviam, mussol, vés-hi, perquè és que això et donarà la fortalesa, això et donarà el medicament que et pot salvar. Doncs amb ciberseguretat, les empreses i tots ens hem d'acostumar doncs, a fer aquests tests de penetració per saber realment quines vulnerabilitats tenim i així poder-nos reforçar.
1: A quina mena d'informació podrien haver accedit, Bruno?
2: Clar, aviam, és això. Si aquests quioscs que estan en el mateix segment de xarxa que hi ha terminals administratius i aquí algú doncs, ha posat l'estadillo amb la gent o una plantilla, qualsevol document Word, qualsevol cosa, per això us dic sempre vigileu on guardeu la documentació i sobretot vigileu, no guardeu això, els famosos DNIs, les fotos dels DNIs, a la típica carpeta de mis imágenes o mis documentos, mussol, perquè és la que comparteixes. I clar, llavors vas a wifis públiques i segueixes compartint. Saps què t'ho vull dir? Doncs sobretot s'ha de vigilar moltíssim on guardem aquesta informació i sobretot hem de ser conscients amb qui la compartim. I això no en tenim consciència. Penseu que qualsevol dispositiu, pel fet d'estar connectat, és que ja està compartint. A mi em fa ràbia la gent que diu me faig una foto privada amb el telèfon i no l'envio a ningú, no la penjo a xarxes i és privada. No, mussol, poc ho és. Per què? Perquè pel teu telèfon t'hi puc accedir de 10.000 maneres. Te puc entrar per la wifi, te puc entrar pel bluetooth, te puc entrar fins i tot per l'antena de telefonia. M'entens? És un dispositiu que està connectat. Doncs què vols guardar una foto privada amb un dispositiu connectat? Poc és privada aquesta fotografia. M'entens? Doncs això hem de començar a prendre una mica de consciència d'aviam aquesta informació que tenim i sobretot vigilar i veure qui té accés. El greu d'aquest cas és com internament un dispositiu que no tenia que estar en aquesta xarxa ha pogut saltar l'altre. I ja et dic, no han fet tècniques sofisticades de moviments laterals ni coses d'aquestes xungues, saps? Uh-huh. Al contrari, també pot ser a vegades un descuit, perquè presons tenen 1.000 i pic ordinadors repartits, que a més fan servir educadors, que a més serveixen per buscar feina. Clar, si una persona d'aquestes es deixa l'ordinador engegat amb drets d'administrador, i et ve un per darrere, clar, ximpum, ja hi ets. També hem de ser molt curosos amb aquests terminals que deixem oberts, amb la nostra sessió, amb tot, perquè mai saps qui et vindrà darrere o mai saps quan tu el deixes. Per això, molt important, sempre tancar la sessió perquè ningú pugui accedir. Però bueno, això són aquestes costums que la gent li costa amb força.
1: Bruno Pérez Junca, Perit Informàtic. Moltes gràcies, com sempre. Bruno, una abraçada.
2: A vosaltres. Fins aviat.
1: Tenim en línia l'exconsellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la senyora Lourdes Ciuró. Bon dia i moltes gràcies, senyora Ciuró.
3: Hola, bon dia, què tal?
1: Què pensa vostè de tot plegat?
3: Que bonic que ho has fet, eh? Digue'm, perdona, digue'm.
1: Què pensa vostè de tot plegat?
3: A veure, la qüestió és que, evidentment, en un món tan interconnectat com deia el Bruno Pérez Juncà, el que es requereix i s'exigeix del Departament de Justícia és que el fet de donar les eines per la rehabilitació, que és, per exemple, també una d'elles, l'accés a la informàtica per estalviar-nos, per minvar la bretxa digital de les persones preses, perquè quan surtin al món obert puguin tenir capacitats també en tema digital, comporta un increment de cauteles i vigilàncies. Per tant, el fet de tenir aquestes xarxes a les presons, aquests ordinadors a les presons, sí o sí s'ha de poder vetllar perquè aquesta execució d'aquesta rehabilitació d'aquest procés sigui segura i per tant que no es tingui accés on no s'ha de tenir accés. I això vol dir doncs no abaixar la guàrdia. I sembla que en aquest moment, en aquest fet, doncs s'ha pogut accedir en aquestes pàgines perquè segurament s'ha baixat la guàrdia. Perquè una de les coses que té endèmiques el Departament de Justícia és la manca de recursos. Justícia és la conselleria més infradotada de totes les conselleries que es fan i es desfan, històricament, endèmicament. Això també explica el col·lapse als jutjats, això també explica el que triguen les resolucions, això també explica, per exemple, que el programa de rehabilitació i reinserció de les persones preses doncs pugui tenir molt més marge de millora, perquè tenim un sistema penitenciari que és modèlic, eh? Però amb més recursos, aquesta justícia social que es fa des del Departament de Justícia, aquesta política social, podria tenir doncs molt més èxit, no? I en aquest cas, la informàtica doncs es va implementar a les presons per el que es deia, per evitar l'escletxa digital, però que exigeix un manteniment continu i constant i uns protocols actualitzats i actualitzables de forma contínua i continuada. Perquè tenim a la presó persones que o bé no en saben, o bé que en saben molt, o bé que proven i exerciten, perquè tenen temps. I val la pena doncs, que Justícia aquí doncs, s'hi esmerci en mantenir, en no baixar la guàrdia, si més no, amb els sistemes de vulnerabilitat. I aquest pentest doncs, s'ha de fer, i s'ha de fer de forma possiblement més regularment que en altres entorns.
1: El pentest, recordem que és el test de penetració.
3: Ah, exacte, això és del senyor Bruno Pérez Junca.
1: És Núria.
4: No, que en relació amb tot el que comentàveu, i de fet el Bruno ho ha mencionat una mica, de com les empreses sobretot estan posant el focus en aquest accés a dades sensibles, És una partida pressupostària que realment a les grans empreses, sobretot i grans empreses de l'IBEX, està creixent moltíssim, la dels diners que estan dedicant a evitar ciberatacs, no? I clar, és un cost per elles, vull dir, no té un retorn, i alhora l'impacte indirecte que ha tingut és que altres sectors, com per exemple les telecomunicacions o la defensa, hagin trobat justament un nínxol de mercat una mica i estiguin empreses, per exemple, això, molt defensa o telecos, no? Doncs estiguin veient en aquesta necessitat d'algunes empreses i de l'administració pública reforçar tota aquesta ciberseguretat, doncs una oportunitat també per elles per obtenir altres beneficis i per especialitzar-se en això, i ha sigut un gir realment interessant en termes de negoci per aquestes grans empreses, la veritat, els últims anys.
1: Dani.
5: Aquí hi ha una pota que no estem parlant, que és, i això la Lourdes entenc que també ens pot donar algun senyal més, que és el tràfic d'objectes que hi ha dins i fora de la presó, i un d'ells són telèfons mòbils, i com amb aquests telèfons mòbils pots donar internet i pots fer servir de router el telèfon mòbil a altres dispositius, perquè crec que era la Míriam que deia que l'ordinador en principi no tenia accés a internet, entenc que és que perquè no hi havia un router on connectar-se a prop d'aquell ordinador. Per tant, entenc que van haver de fer servir algun instrument per poder donar aquesta eina d'internet en aquell ordinador. Clar. Estic especulant, però...
3: En principi, internet n'hi ha, però està capat amb... Perquè si tu, per exemple, a presons pots fer formació a la UOC, per exemple. Clar. Per tant, tu tens accés a internet, el que passa que no tens un internet obert, com podríem tenir tots nosaltres a casa nostra, sinó que és un internet segmentat. Però clar, qui posa portes al camp? És impossible. Sí. Per això la importància de el no baixar la guàrdia. Aquestes, i tampoc no caiem amb la demagogia per entendre'ns de què es pogués dir, és que no sé per què han de fer informàtica. No, sí, s'ha de fer, perquè el model de reinserció i el model de donar eines i de poder fer que les persones siguin competents amb la major part de les disciplines que avui en dia al carrer desenvolupem, és imprescindible que sigui una tasca feta a presons, no? Per això, vull dir, el fet d'entrada d'objectes a les presons es produeix. Malauradament es produeix, i malauradament els recursos i els mitjans de detecció continuen sent insuficients. I és veritat que valdria la pena posar un increment de detecció d'aparells més sofisticats. I aquí convé una centrada en la comunitat penitenciària, perquè hi entren molts educadors, hi entren moltes persones de rehabilitació, hi entren funcionaris de presons, i cadascú té la seva especificitat. I si volem que presons no sigui un espai, o la presó no sigui un espai de guàrdia i custòdia de les persones, sinó que sigui un espai de desenvolupament, que és l'objectiu de la política penitenciària a Catalunya, val la pena tenir una assentada a aquest nivell, perquè de quan es van tenir les competències de presons l'any 85 fins ara ha canviat moltíssim la realitat i les necessitats. Per tant, una actualització integral del sistema és el que s'ha d'abordar de ja fa cada vegada més urgència. No?
1: Míriam, per acabar.
0: No, el tema dels objectes a presó, jo crec que aquí s'obre un altre debat, a més superinteressant, i crec que hi ha un exemple que ho exemplifica molt bé, que és que recentment s'ha desarticulat una organització criminal que el capo, el líder, estava a presó, era el que dirigia pràcticament tot el tràfic d'armes a Catalunya, aquest individu.
1: Aquella família, no?
0: Clar,
1: amb la dona, amb els nens.
0: Amb els nens, sí. A més, ell no ho feia amb senyals de fum, és a dir, ho feia amb un telèfon mòbil, no? Claro. Des de fa un any el departament va anunciar que hi hauria aquestes noves mesures, aquests nous detectors, i a dia d'avui encara no han arribat. Per tant, totalment d'acord amb el que deia ara la Lourdes, que necessitem una reformulació i agilitzar els tràmits. Però, insisteixo, com també deia la Lourdes, justícia sempre ha sigut de forma històrica una de les conselleries més abandonades, i que per tant aquesta necessitat de tenir nous detectors fa un any que es va anunciar i encara no se'ls espera.
3: I permeteu-me una cosa també, perquè les presons és un món complex, no és un món senzill. Un pati d'una presó no és un pati d'una escola. O sigui, un pati d'una presó hi conviuen persones que algunes d'elles tenen problemes de salut mental, tenen problemes d'addiccions. Tenim moltes vegades un cos funcionarial que no està suficientment dotat per poder fer front als saldarulls que sovint hi ha als patis. Per una banda, s'ha de donar suport als funcionaris que treballen a les presons per poder establir l'ordre a dins dels patis de les presons, perquè una convivència garantida dins de les presons és el que afavoreix la rehabilitació, que és l'objectiu màxim del sistema penitenciari de Catalunya. No oblidem això. El nostre objectiu és que les persones que tenen delictes de faltes o delictes que estan a la presó amb penes aparellades de presó els hem de poder donar de les màximes possibilitats de reinserció. Deien que només tenien dades de justícia, perdó, que deia que només un 5% del personal pres és irrehabilitable, perquè són persones dolentes, per entendre'ns. La resta, hi ha molt marge de millora. Penseu que les, i amb això acabo, penseu que un dia les penes s'acaben, aquella persona sortirà al carrer. Per tant, ens interessa molt a tots que aquesta rehabilitació dins les presons funcioni. I per això val la pena que aquests recursos, per això jo parlava de política social en majúscules, que aquests recursos arribin en benefici, finalment, de tota la societat.
1: Pràcticament 3:15, la Núria Rius, cobrint pel diari Ara, ha estat uns quants dies a Ceuta, oi?
4: Sí, hem estat 5 dies a Ceuta. Sí, sí.
1: Ara ens ho explica, surt. RAC
6: 1. Ganarles el derbi es lo único que pido.
7: Volver a ser grandes.
8: Un altre sextet. Serà massa.
9: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
10: Aquest supercap de setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, tria 950 grams de pollastre filetejat a 5,59 i estalvia't un 18%. I 10 gelats sandvitx de nata a 2,29 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
11: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
12: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
11: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
12: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
11: Important, en un refugi climàtic natural.
12: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
13: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
14: RAC1 i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenten Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal.
15: Pues venga, va, vinga, som-hi!
14: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda en directe des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès amb Esteve Giral com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
16: La Bisbal és tot un clàssic del calendari casteller. Les Joves de Valls s'hi sent com a casa i la Vella de Valls i Vilafranca hi protagonitzen un dels seus duels per excel·lència. Calor i emoció garantides en una plaça històrica.
14: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal del Penedès, en directe des del carrer Doctor Robert.
17: RAC1.
14: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: RAC1. RAC1.
18: Ai, que bé s'està en aquesta platja, Alba, de veritat, que bé!
19: Això és glòria, nen. Escolta una cosa, ara pensava, no li hauríem de dir al Bala que vingués?
18: Bueno, però ara està molt enfeinat, vols que el truquem?
19: Ai, sí, va, fer-me una trucadinha.
18: Bala?
19: Bala!
18: Ui, ui,
19: què és això? Ai, no, la nena! Merda, l'hem despertat! Ai. Calma-la, calma-la, estadella!
18: Escolta el camp!
19: No es calma així una criatura.
18: Ah, jo què sé.
19: Bueno, que truquem per dir-te que està tot controlat, eh?
18: No preocupis, està tot l'estiu dels taloners ja programat perquè soni i aprendre a passar les migdiades amb el ventilador.
19: I la de la teva filla també.
18: Ara.
14: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments. Amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
18: Un mojito, sisplau!
19: Dos!
17: RAC1. Tots som un milió. Actualitzada al minut.
20: Alertes d'última hora.
14: Tot el que sona a RAC1.
20: Contingut exclusiu.
14: RAC+1.
20: Fàcil.
14: Ràpid.
20: Còmode.
14: RAC1.cat.
20: RACU.CAT.
14: RAC1.cat.
20: El perquè de tot plegat.
1: 12 minuts i les 11. Com està Ceuta, Núria? Lluny de la normalitat, encara?
4: Lluny de la normalitat, sí. O sigui, és a dir, hi ha zones de la ciutat en què s'ha recuperat una normalitat. Jo les cròniques posava cosmètica, però per, uh-huh. per això, perquè quan tu agafaves, miraves sobretot la perifèria, no es podia parlar de normalitat, i de fet el primer que et deien els veïns i sobretot les entitats, també les ONGs de terreny, que allà n'hi ha moltíssimes que porten molts anys treballant en frontera, et deien que el missatge de la normalitat és un missatge que s'ha volgut donar en termes institucionals, però que no hi ha normalitat. Uh-huh. Vull dir, no hi ha normalitat quan tens encara centenars de persones, entre les quals menors d'edat, noies, nois, dones, que fa 10 dies que dormen al ras i que mengen fan un àpat al dia i la primera dutxa la van tenir al cap de 5 dies, no? I és una emergència humanitària i això no es pot assumir com a normal i el que està generant, doncs, això també entre la població. Sí.
1: Et quadra aquesta xifra última d'unes 5.000 persones encara a la ciutat, entre menors, entre...
4: Sí, el ball de xifres ha sigut una constant, no? El govern de Ceuta, l'autonòmic, sempre deia que eren més. Jo crec que ara i aquests últims dies, sí, de menors, l'última xifra oficial eren 1.400 registrats, però al carrer n'hi havien encara molts més, o sigui, totes les entitats hi havia consens en què se superarien els 2.000, i d'adults 2.000 llargs, sí, jo crec que estem en això, en els 5.000. El govern de Ceuta va arribar a 18.000, 10.000, doncs la forquilla aquesta de 5.000, 8.000, sí.
1: Recordem que des de fa dies corre per les xarxes socials aquesta nova convocatòria de cara al 15 d'agost. A Ceuta, et diria, tant de la gent migrant com els habitants de Ceuta, això es comenta? Quina sensació hi ha respecte al que pot passar aquest dissabte?
4: Clar, el que diuen... Bueno, a Ceuta el que hi ha ara, evidentment, és una militarització dels carrers i un reforç policial segurament sense precedents. Per tant, aquest missatge que ha enviat... no, que està enviant l'estat espanyol i que també per la part del Marroc de reforç de la frontera, i alhora com aquesta cosa de que s'estigui parlant tant de que hi ha una edat en què hi podria haver una nova arribada de persones, no? Genera, sobretot per part de les ONGs, com una mica de no tanta preocupació, sense treure-la, però perquè clar, ja desapareix l'efecte espontaneïtat, no? Una mica que es va produir, i sobretot perquè el missatge que s'envia és de control i de la frontera, no? I, uh-huh. i d'enviar un missatge de tothom que ha entrat se'l farà fora, no? Que ha sigut el que està sent el missatge de les autoritats. Aleshores, hi ha com una calma tensa, però no sé fins a quin punt, havent passat ja el que ha passat, hi ha una cosa de que pugui tornar a passar, no?
1: Has notat gaires o has detectat gaires episodis de tensió?
4: Doncs sí, alguns sí, i és desgraciadament normal, però per això, vull dir, hi havia... Clar. Sobretot hi havia veïns, que jo crec que potser és la part que no, a vegades no veiem tant, no? Fins i tot empàtics des d'un lloc, des de la resignació amb aquesta tensió, doncs perquè et deien... pues sí, pues, la fam apreta, no? Quan es generaven Clar. Aquesta tensió molts cops, no era tant al principi, sinó després de dies d'això, de una mica la desesperació, a més. I a Ceuta feia aquests dies moltíssima calor, la humitat era molt alta, o sigui, fins i tot els propis veïns estaven ja cansats de l'ambient, aleshores era com, sí, es donaven situacions de tensió, situacions que per molta població, doncs, els feien sentir o tenien la sensació d'inseguretat, no? I al darrere una mica, doncs, aquesta cosa de tenir una situació que humanament és bueno, és molt precària, sí, sí.
1: Aquests propers dies i hores, realment, hores i dies, haurem d'estar pendents de la situació a Ceuta. N'estem pendents des del primer dia, però sobretot ara amb aquest element afegit d'aquest suposat nou intent de tornar a entrar de forma massiva que sobrevola en l'ambient. 8 minuts i clavarem les 11 en punt del matí. Abans d'acabar la tertúlia, si us acabeu de llevar, heu de saber que... Què hem de saber, Marçuí? Bon dia.
15: Doncs bon dia, que Renfe ha sortit al pas de les crítiques pel col·lapse de Rodalies d'ahir i assenyala que van fer tot el que van poder per reforçar l'R15 i l'R16 després de l'eclipsi. En una entrevista aquí al Món RQ, David Andrés, gerent d'operacions de Rodalies, ha assenyalat que van moure cel i terra per no deixar ningú a l'estacada, però que tot i així no van tenir suficients trens.
21: Vam passar trens de diverses línies a les regionals del sud per poder doblar, però... ja no teníem més trens, no podíem fer res més que el que vam fer.
15: El següent pas ara és analitzar com millorar aquesta situació per tal que no se'n torni a produir una de nou aviat.
1: A partir del setembre, el gasoil tornarà a ser una mica més barat.
15: Sí, en un principi estava previst que la rebaixa fiscal fos de només 5 cèntims per litre d'aquí a dues setmanes, però finalment serà de 20, això per contrarrestar l'augment de preus del gasoil, que s'ha enfilat un 15% aquest juliol per l'escalada de la guerra a l'Orient Mitjà. Ara bé, aquesta bonificació no s'aplicarà a la gasolina. En aquest cas, la rebaixa continuarà sent de 5 cèntims per litre al setembre.
1: A Badalona, la policia ha detingut un fugitiu internacional buscat per més d'una trentena de països com a presumpte líder d'una organització criminal dedicada al tràfic de drogues.
15: L'arrestat tenia una pena de 15 anys de presó que havia de complir a Bèlgica, però abans d'entrar a la garjola va aconseguir fugir i des del 2025 vivia al districte de Sants de Badalona. Aconseguia passar desapercebut amb l'ajuda de diversos col·laboradors que li feien arribar documentació falsa, mitjans de transport, diners en efectiu i protecció personal. Ara el detingut ha passat ja en mans de la justícia, que ha decidit enviar-lo de tornada a Bèlgica perquè ingressi a la presó.
1: Marçoi, bon dia. Ai, bon dia, bona nit o adéu, bona tarda. Gràcies.
15: Adéu, meu senyor. Adéu,
1: quina
15: Sergi.
1: Son, mare meva. Gràcies, Mar. A 6 minuts i a les 11 ho anem deixant aquí, perquè avui tinc una última hora que em ve molt de gust, a mi, i ens ve de gust en general a tots, que és anar-nos-en de festa major.
15: Home.
1: Perquè aquestes... Mira, Dani, avui a les 8 jo agafava una frase teva, que és que aquesta setmana és fins i tot la setmana de l'autònom, perquè fins i tot els autònoms fan festa.
2: Completament, vull dir, jo ja, o sigui, la setmana de l'autònom ja té els meus royalties. Cada cop que la nombreu, m'heu de pagar un percentatge.
1: I si aquesta és la setmana de l'autònom, perquè diuen que fins i tot els autònoms fan festa, aquest cap de setmana, moltes, ja començant avui, és el cap de setmana de les festes majors. Una vuitantena de pobles i ciutats d'arreu de Catalunya que estan de festa major aquest cap de setmana. Llavors hem dit, escolta, una hora de festa major. Música, moltíssima música, però també un tema molt interessant, que és oficis vinculats a la festa major que, malauradament, s'estan perdent de mica en mica. Oficis d'aquells clàssics artesanals com un espardenyer de Vilafranca del Penedès, el Fèlix, un barreter de Girona, el Bernat, i una perruquera de gegants.
15: Que xulo!
1: Sí, molt xulo, de Montblanc, la Goretti. Negocis que encara aguanten, oficis, no negocis, oficis, que encara aguanten, però que mica en mica van perdent força, i avui els volem celebrar i reivindicar aquí a Monarco.
15: Molt bé. Tenim a Catalunya les millors festes majors del món? No tinc proves, però tampoc dubtes, eh?
1: Datos, no opinió, i datos, també.
15: I la millor de cada poble.
2: Sí. T'imagina poder-te preparar la ruta de la Festa Major per Catalunya amb una furgoneta camper?
1: Bueno, sí.
2: Preparar-te aquesta ruta per tot de festes majors. Jo això et puc dir que fa anys, ho vaig fer pel nord d'Espanya.
1: No, però després et perds l'eclipsi. Dani Guillem, Lourdes Ciuró, Núria Rius, Míriam Sant Germain, moltíssimes gràcies a tots
15: gràcies,
1: quatre.
15: A
1: fins la setmana que ve. I seguim gràcies. Aquí al Monarracú fins les 12, com sempre. Un moment.
20: El perquè de tot plegat.
5: RAC 1. Avui, a dia, el llagostí gran cuit o cru per només 6,25 la caixa de 800 grams. De debò, molt bé. Dia.
22: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Si vols fer la compra
23: bé, has d'anar a Carrefour. Torna a destapar la felicitat amb el 50 que torna en la Coca-Cola Zero Pack de 10. Comprant-ne un, la meitat et torna en un cupó que et dona per molt. Fins al 25 d'agost.
0: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure.
3: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
0: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
6: Mary Shore.
7: RAC 1.
24: Aquest diumenge el Barça juga a RAC 1. A 4:45 de la tarda, Basilea-Barça. El tercer compromís de pretemporada del conjunt de Hansi Flick. Viviu el partit des d'una hora abans a RAC 1 amb Jaume Molló, Xavi Puig, Marta Ramon com a enviada especial a Suïssa i els comentaris d'Albert Blayer. I després, les estrenes a la Lliga de l'Espanyol i del Girona a partir de les 7 del vespre. Aquest diumenge a 4:45, Basilea-Barça. Aquest diumenge torna el Barça a RAC 1. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
25: RAC 1. Tots som 1.
26: El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
1: Un minut i les 11.

0: Alguns ja l'heu viscut recentment, d'altres encara us falten dies, i molts de vosaltres probablement la visqueu aquest mateix cap de setmana, quan moltíssimes poblacions de Catalunya la celebren. Sí, com sigui, no hi ha poble, vila, ciutat que es faci valdre que no tingui la seva marcada al calendari. Ja haureu endevinat que parlem de festes majors. En aquesta última hora en parlarem extensament, però ara ens volem fixar en una part sovint menys visible i alhora imprescindible, que són les persones que fan possible la festa des de pràcticament tots els angles. Espardanyers, barreters, perruquers, oficis que sovint passen de pares a fills. Abans havien passat novament de pares a fills, per tant, avi, pare, fill, que acumulen anys i anys de tradició, però que, malauradament, cada vegada costa més trobar. Deixeu-me saludar, per començar, una peça de vestir que és imprescindible pels balls populars. La persona encarregada de fer-los són els barrets. Potser no hi pensem gaire sovint, perquè cada cop en veiem menys al carrer, però visualitzeu les cercaviles de festa major, gegants, cavallets, trabucaires, diables... Molts d'ells porten barret. I afortunadament encara tenim professionals que mantenen aquesta tradició viva, com el Bernat Grau. Ell és un barreter de Girona, responsable de la Casa de Barrets. Bernat Grau, bon dia i moltes gràcies.
1: Hola, bon dia, merci a vosaltres.
0: D'on surt aquest projecte de la Casa de Barrets, Bernat?
1: Bé, doncs mira, ara fa 5 anys amb la meva companya, la Semplanes, ens va caure el regal de que la Petita Mercader, que era una casa de 3 generacions de Barcelona, arran del Covid va decidir que ella es volia jubilar. I no tenia hereus a nivell professional. Llavors, amb la Pepita ens coneixíem perquè nosaltres havíem treballat en projectes de Girona al voltant de Nadals i així, i la Pepita ens feia els barrets a nosaltres. Nosaltres ens encarregàvem de fer tot el tema de vestuari i la Pepita ens feia els barrets. I arran d'això ens vam anar fent amics amb ella i quan va arribar el Covid ens va proposar la possibilitat de que li poguéssim... que ens pogués fer un traspàs d'aquest ofici tan meravellós. Okay. Llavors, arran del Covid, que la cosa també estava força parada i així, vam traslladar tota aquesta barreteria cap a Girona i la Pepita va estar força temps al nostre costat ensenyant-nos l'ofici i a partir d'aquí, doncs, ara ja fa 5 anys que volem.
0: Clar, anava a dir, va ser la mateixa Paquita qui et va ensenyar a fer barrets o ja en tenies algun coneixement?
1: Nosaltres teníem coneixements, l'Asen es dedicava més en el sector del vestuari, és a dir, a nivell de confecció, a nivell de patronatge, i jo venia més a nivell d'arts plàstiques i tant l'un com l'altre havíem tocat les altres vessants, vull dir que jo també havia fet un curs de patronatge, l'Asen també havia estat amb grups de teatre on també les arts plàstiques les havia anat tocant i llavors l'un per l'altre vam anar creixent i la Pepita... Nosaltres no veníem de formació barretera, sí que teníem la formació per poder treballar amb tot aquest material perquè en el fons no deixen de ser tèxtils, motlles i una mica l'escultura de poder manipular els motlles i així. Uh-huh. I llavors la Pepita el que ens va ensenyar pròpiament era juntar totes aquestes tècniques que teníem per poder tirar endavant aquests barrets.
0: Hi ha gaires barreters més a Catalunya?
1: N'hi ha. Sí que n'hi ha de barreters a Catalunya. Sí que és cert, però, que tots ens hem anat especialitzant una mica en coses diferents. Va. En el sentit que hi ha gent que s'ha especialitzat més en el camp dels casaments, hi ha gent com nosaltres que ens hem dedicat més en el camp de la cultura, de fer coses una mica més diferents del que trobes en una botiga de barrets, en el sentit de que no són barrets socials, sinó que són una indumentària molt concreta, sigui o per teatre, per òperes, o perquè en aquest cas de cultura popular perquè encaixi una mica amb tot plegat, no? Amb tot el vestuari que prèviament algú altre ha dissenyat.
0: Ah. Quins són els vostres barrets, Bernat? Perdona.
1: Ui! No, clar, nosaltres a nivell de barreteria sí que hem fet barrets com per exemple els barrets de la Moixiganga de Vilafranca, que quan en Rai i la Blanca van començar a treballar per recuperar la indumentària clàssica d'aquesta Moixiganga ens van venir a buscar i va ser un projecte molt divertit i molt bonic perquè va ser de teníem unes fotos molt antigues que els barrets es veien com molt poc i a partir d'aquí, bueno, va ser començar una mica un procés d'investigació, no? I, per exemple, hi ha això, la Moxiganga de Vilafranca, llavors tenim el Ball de Turcs i Cavallets de Sant Feliu de Llobregat, que és un disseny d'en Marc Codina, també hem fet uns quants barrets per gegants, que vulguis que no són uns barrets molt més desmesurats del que hem trobat pel carrer, són talles molt grosses, i llavors, bueno, de gegants com, per exemple, de Sant Vicenç del Castellet o del Capità Parés de Lloret de Mar, que eren dissenys d'en Guillem Amorós. Una mica això, no?, de diferents pals en aquest sentit de cultura popular. O, per exemple, també, bueno, així és com una mica de primícia, la setmana que ve s'estrenen els Cavallets d'Igualada i hem estat treballant amb tot l'equip d'artesans i hem fet, bueno, uns tricornis que s'estrenaran la setmana que ve amb el Ball de Cavallets d'Igualada o ara, per exemple, aquí al taller tenim en mans les Tabaleres de Banyoles, que és una figura com molt representativa de la Festa Major de Banyoles, i ara estem treballant amb aquestes tres tabaleres.
0: Bernat, puc preguntar quina edat tens?
1: Jo, 32 anys.
0: 32. I l'Asen?
1: L'Asen, 57, perdona.
0: 50. Val, tu 32.
1: No, 5...
0: No deu ser comú, m'imagino, trobar persones tan joves dedicant-se a l'ofici dels barrets.
1: No, en aquest cas no. Vull dir, hi ha més gent en el món dels barrets, però sí que és cert que és un sector una mica envellit, en aquest sentit. Vull dir que de gent jove n'hi ha poca.
0: Ja. Escolta, Bernat, feu des de la Casa de Barrets, feu barrets de carrer, també, o tots vinculats a les festes populars?
1: Fem barrets de carrer, també. Però sí que és cert que... Bueno, en el fons, com que de barrets de carrer en pots trobar molts més llocs, nosaltres hem anat una mica cap a aquest tema, no? De la cultura popular, de teatre, d'òperes, el que no pots trobar en una botiga normal i corrent. Sí que és cert que si ve algú al taller i vol un barret fet a mida, també el podem fer, eh? I n'hem fet moltíssims, i sobretot a nivell de casaments, que, per exemple, cada cop hi ha més nuvis que porten gorres o barrets de copa, o s'està recuperant, no?, una mica tot aquest tema. Llavors, bueno, són barrets molt més concrets, peces úniques que no trobaràs en un altre tipus de barreteria, com aquell qui diu.
0: Yeah. Bernat Grau, de la Casa de Barrets, moltíssimes gràcies. Una forta abraçada i bones festes majors.
1: Merci a vosaltres, bona festa.
0: També vull parlar d'un ofici que tots tenim molt present, però que mai associem a la cultura popular i realment són imprescindibles, sobretot pels gegants. Per cert, uns gegants que l'any passat ho vam parlar, que ara estan extremadament de moda entre la canalla, entre els més joves. Sí, ara amb aquesta empresa que està fent les figures dels gegants i que van els nens de 3, 4, 5 anys bojos per col·leccionar gegants, que és fantàstic que vagin bojos per col·leccionar gegants, per tenir un element tan arrelat a la cultura popular del país i com, doncs, les noves generacions estan enganxades a... però d'una forma pràcticament obsessiva, ho parlo en primera persona per el nebot, que és una necessitat de tenir-los, de saber-se'ls, de aquest és d'aquí, aquest és d'allà, aquest es diu així, aquest es diu allà, que és un fenomen realment fascinant i que recordo que l'estiu passat en vam parlar molt. Doncs els gegants, com tots, també necessiten passar de tant en tant per la perruqueria. I la Goretti té una perruqueria, però cada any hi té uns clients molt especials, que són els gegants de Montblanc. I els seus són els cabells més laboriosos que ha de tractar. Goretti Cortés, bon dia i moltes gràcies, Goretti.
2: Bon dia, Sergi. Molt bon dia a tota l'audiència i moltes felicitats pel programa que feu, que és un dels programes amb més caché de Catalunya i un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: No, el plaer és nostre. Goretti, gràcies. Escolta...
2: gràcies a vosaltres.
0: Què costa més pentinar, els gegants o segons quin client?
2: Bueno, els gegants no es queixen, però tenen una dificultat molt gran, que és que les perruques estan formades per cabells a partir de donacions i són textures de cabell completament diferents. Estan de costat cabells arrissats, cabells estirats, i els has de domesticar tots cap allà on vols tu, que és on rau la dificultat de pentinar els gegants de Montblanc, uh-huh, i on rau el sentiment de fer-ho, perquè són cabells donats per montblanquins i montblanquines, ah, i ja saps tu que per un cabell es troba un assassí, no n'hi ha dos d'iguals, doncs esclar, la dificultat és aquesta, que no és treballar un cap d'una persona, perquè un cap d'una persona el cabell és tot d'una manera, sí, i allí tens diferents textures de cabell completament diferents de costat. Es fan companyia cabells arrissats amb cabells ah, estirats. I aquí és on rau realment la dificultat més gran. Sí, clar, és el repte, i que no pots fer servir productes abrasius, ni secadors, ni planxes. Clar. O sigui, és dominar-ho amb el teu cor i les teves mans.
0: Amb el teu cor,
2: si
0: eh?
2: Si és trenar cabells... Sí, sí, és trenar cabells
0: és molt important,
2: per
0: no,
2: transmetre un sentiment.
0: Clar.
2: Sí, sí.
0: Clar.
2: És trenar cabells per transmetre el sentiment quan els gegants ballen a la plaça.
0: Clar.
2: Els gegants quan ballen a la plaça, tothom se'ls mira amb uns ulls molt especials, i jo, si alguna vegada venen nens mentre matino els gegants aquí a la perruqueria a veure-ho, queden, com tu deies, bocabadats. Hi ha una mena de moda gegantera.
0: És bestial, que
2: els nens...
0: bestial.
2: Sí. Sí, sí, sí, sí. És bestial el sentiment que els nens tenen amb els gegants. Per sí, cert, vaig anar a l'escola a explicar-los-hi, i va ser una experiència molt bonica, molt bonica, i mai m'hauria pensat que els nens li donguessin tanta importància al pentinat que realment porten els nostres gegants. Uh-huh. Vaig quedar paradíssima. I una de les coses que em va deixar bocabadada va ser que els hi vaig preguntar a veure com volien el pentinat de la geganta, i em van dir: és que la volem amb el cabell suelto. O sigui, perquè vegis l'evolució. Clar, ells clar, no estan acostumats a veure una senyora amb un monyo pel carrer.
0: Clar, clar.
2: Va ser una experiència realment molt bonica.
0: Clar.
2: I em va sorprendre la reacció dels nens a l'escola.
0: I aquí tens llicència, però, Goretti, per innovar una miqueta amb els pentinats dels gegants, o t'has de cenyir estrictament al model?
2: No, no, no, no. Has de fer el que vol ella. O sigui, mana la geganta. Ah. Mana la geganta. Ella té un tipus de cabell, i tu pots voler fer un...
0: Jo,
2: a veure, per exemple, enguany... No, no, és impossible. Enguany m'he fet un plano per poder pentinar les dues gegantes a Iguales, perquè doncs, són l'any de les festes de la Serra, i és un any molt especial, i m'he fet hasta un plano per fer els dos pentinats idèntics.
0: Clar.
2: I han quedat sutilment diferents, perquè el cabell d'una geganta és d'una manera i el cabell de l'altra geganta és d'una altra manera.
0: Yeah.
2: Manen una miqueta elles. Tu fas un plano i fas una projecció, mm-hmm, evidentment, i tens una inspiració. Vull dir, jo l'inspiració l'he trobat amb la trena. O sigui, la perruca de la geganta seria una part de la trena, les donacions de les trenes una altra part de la trena, i les meves mans... Així, aquestes tres coses ha sigut l'inspiració per fer el pentinat de les festes de la Serra d'aquest any. Vull dir que està basat en trenes, perquè la gent, quan miri el pentinat que sí, ha donat una trena, digui: ai, mira, allà hi ha la meva trena, perquè tots, és el més important per tots som nosaltres mateixos.
0: Quant hi pots passar amb cada pentinat?
2: Bueno, partim d'un glazing de tota la postisseria, que això ho faig durant tot l'any, i després pentinant-los i deixant-los assentar sense rentar, són uns 3 mesos de feina.
0: Hosti, Déu-m'hi-do.
2: Sí, perquè has d'anar deixant assentar els rellenos que poses, la postisseria que poses, pensa que hi ha postisseria que va teixida, postisseria que porta agulles molt especials, no són les agulles de fer un recollit convencional, sinó que són unes agulles de dimensió de geganta.
0: Clar.
2: O sigui, són unes agulles que fan a vora 15 centímetres. Llavors, treballar amb aquestes agulles té truco, perquè has de saber com posicionar-les perquè no saltin. ni es belluguin amb els moviments de l'hora de ballar.
0: I escolta, Goretti, has dit una cosa, que és que els cabells pels gegants són donacions de la gent de Montblanc. La Zoé Ribaudí, que és de l'equip i que no és de Montblanc, és de Tous, diu que ella té a casa guardats cabells per donar. Podria o ha de ser montblanquina?
2: No, pot. Jo accepto les donacions que continuen arribant. Sempre hi ha persones que els hi fa il·lusió que el seu cabell formi part del pentinat de la geganta. I necessites molt. Pensa que enguany porta 35 trenes la geganta.
0: Hosti.
2: Poca broma.
0: Clar.
2: Poca broma. Són 35 trenes que les he unit i les he teixit entre elles, que és la dificultat més grossa que he tingut, perquè, clar, els cabells tenen una dimensió, les donacions poden tenir una dimensió de 40 fins a 50 centímetres. I, clar, i he elaborat una trena que pensa que fa 1,30.
0: Clar.
2: Pues, clar, el teixit d'aquesta trena ha sigut molt laboriós. Ha sigut molt laboriós. Vull dir, és... aquí no has de fer el que saps, sinó que has de saber què fas. Ah. Perquè no és una perruqueria convencional, ni molt menys. Vull dir, a darrere hi ha tota una formació i tota un aprenentatge, perquè si no, no pots arribar a executar el pentinat com s'ha d'executar.
0: Quants anys fa que ets
2: necessites...
0: perruquera?
2: Jo, mira, sóc... rento caps des dels 14 anys a la perruqueria dels meus pares i que tinc la meva pròpia perruqueria fa 20 anys.
0: 20 anys.
2: I que sóc professora de perruqueria des de l'any 92.
0: I on és la teva perruqueria? On la tens, Goretti?
2: A Montblanc, a la Vila Ducal, al carrer Josep Maria Poblet.
0: Goretti, moltíssimes gràcies, de veritat. Per
2: gràcies a vosaltres per la vostra confiança.
0: I tant.
2: I felicitats una altra vegada pel programa, perquè de veritat que és fantàstic.
0: Gràcies,
2: Sergi, que tingueu un bon dia. I bona festa major a tothom.
0: I igualment, una abraçada forta. Goretti, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Hem parlat dels barrets, hem parlat dels cabells dels gegants i qui els pentina, els hi dona forma... però també al principi hem dit que parlaríem d'espardenyes. És el cas del Fèlix Balanyà, que després de tota una vida fent espardenyes pels balladors de la Festa Major de Vilafranca del Penedès, va acabar jubilant-se sense relleu, amb això que deien d'oficis que a mica en mica es van perdent. Fèlix Balanyà, bon dia i moltes gràcies.
3: Molt bon dia per tot el dia.
0: Bon dia, Fèlix, evidentment, per tot el dia, fins que s'acabi. Quants anys t'has dedicat a fer espardenyes, Fèlix?
3: Bueno, jo tinc dividit en dos trossos, a la meva vida. Per part del pare, aquí a casa fèiem lliçiu, trajia, des de l'any 10 fins al 88, que es va jubilar. I llavors jo vaig entrar amb la mare, que era l'espardenyeria dels avis, i la meva germana sempre ha estat amb la mare. I llavors jo vaig entrar al 88, 89, més o menys.
0: D'acord. Però la botiga feia molt que ja tirava.
3: La botiga va començar l'avi, va comprar... O sigui, l'hem tingut 96 anys.
0: 96 anys.
3: 96 anys i 92, 93, servint a la Festa Major. Que passa que abans a Vilafranca, com a tot arreu, hi havia més perdoneries, perquè llavors, normalment, eren barbers espardenyers.
0: Val.
3: Quan no afaitaven o tallaven els cabells o perfilaven amb una pinça especial que l'escalfaven el bioti per fer un bioti tipus de lia o així, doncs llavors pinça tipus de la cuina però més petita, llavors esclar, havia d'anar tant de no cremar el bioti. I llavors l'avi va comprar, era fill de Santa Fe de Penedès, i va comprar el traspàs d'una espardenyeria de quan es deia Àngel Guimarà, i ara es diu, ja fa anys la democràcia, diguem-ho així, es diu la parellada, número 17, i llavors va pagar per el 13 de novembre del 1923, que tenim l'escriptura, el dia aquí davant, va pagar 925 pessetes de l'any 23.
0: Uau.
3: Que són molts calés.
0: Ja.
3: Són molts calés. I a part, li van fotre de impostos 18,50 de drets reals i una pesseta en 37 per al liquidador.
0: Hosti. Clar, i des d'aquell dia, 96 anys van passar fins l'any 2019, que tu, Fèlix,
3: et jubiles. Que et vaig jubilar amb el meu germà, jo em vaig jubilar dos anys abans.
0: Dos anys abans.
3: Però vam, encara.
0: Després de vosaltres, ningú va voler continuar el negoci.
3: No, bueno, ara ho va agafar la que hi era aquí a Vilafranca, feia diversos anys que era aquí a Vilafranca, la Gemma de l'Espardenya.cat, i ara està a la parada que hi ha dues botigues, i llavors on era el que és el, van junt amb les dependentes, les germanes independentes, totes passen vetes, totes en veten, i llavors doncs ha continuat i fa tot el de la festa major i així.
0: Ah, molt bé.
3: Perquè la festa major, des del 2000, a veure, no dic una cosa per altra, no, com des del 1974 fins al 2017 tenim els balladors que venien a buscar, que abans eren quasi tothom, ha hagut algun any que no, apuntat en una llibreta d'aquelles de cartró doble, toca de cartró doble, tots els, cada ball, una pàgina o dues, depèn, per exemple, els diables dues pàgines, doncs llavors apuntats tots els balladors que han ballat des de llavors, perquè abans l'avi ho feien papers, llavors es perdien. Clar. Llavors van aprofitar el final de la llibreta d'on t'apuntaven les coses, que encara algú deu algun caler, allò que deia, apunta-me, tot ho s'ha de pagar. Eh? Uh-huh. Llavors, doncs, al final ho van apuntar i després ja van continuar, la mare va dir, no, escolta, això apuntem-ho així, i ja no es perdrà. I això s'anirà a l'arxiu comarcal, evidentment.
0: Que bé, que bé. Sort també d'aquest projecte, d'aquest projecte que deies de la Gemma, del Joan, o espardenya.cat, per mantenir viva la tradició espardanyera a Vilafranca. Fèlix, cada cop...
3: El bo és això, que passen vetes, perquè, esclar, hi ha gent que diuen que passen vetes, però de fet no les passen. Llavors això jo no ho trobo correcte. No n'hi ha masses, però alguns ho fan. I llavors, doncs...
0: I per què diuen que ho fan i resulta que no ho fan?
3: Bueno, perquè si tenen jeta, doncs fan gastos.
0: Ah, Fèlix?
3: Ja, perquè el normal, escolta, això no t'ho puc fer,
0: clar,
3: però ja, d'aquí tants dies t'ho faré, ja està.
0: Clar.
3: No costa res, però bueno, no. Hi ha que el d'això deu de marcar, doncs interessa, no?
0: Yeah. Fèlix,
3: això no.
0: Cada cop hi ha més gent que porta espardenyes o calçat similar, inspirat, si més no, amb les espardenyes, que s'estan tornant a posar de moda.
3: Bueno, sobretot amb la dona, perquè llavors hi ha l'espardenya mecanitzada, sola mecanitzada, que llavors ja ho fan, hi ha empreses, fabricants, com ara Castanyer, que és un imperi, que hi ha altres fabricants, doncs que llavors fan aquestes espardenyes en cunya de 3 centímetres, de 7 centímetres, i bueno, clar, li va d'anar... I llavors porten una veta normalment per lligar l'espardenya al peu.
0: Yeah.
3: Perquè, esclar, la veta té la funció de lligar-la al peu, perquè si no cau, i llavors de curar la puntera o la careta, que sentim.
0: Clar.
3: Clar. Hi ha tot un vocabulari de...
0: I verbs com ordir, no?, per exemple.
3: Sí, ordir... O sigui, jo, per exemple, per fer les perdenes són 4 passos. Ordir, cosir la sola, cloure i embatar.
0: Ordir,

0: que es fuma, eh? La família de la que comen.
1: I Fèlix, em podries dir, amb una frase, aquests quatre passos, és a dir, ordir, què és, amb una frase?
0: Ordir és omplir la sola, la llata de canto, omplir la sola de la llata per poder-la... Després ve el cosir,
1: sí,
0: que és que el cos, doncs, així és pel través, tota la sola. Es comença pel taló i va pujant.
1: D'acord. Cloure?
0: Amb una agulla de 15 centímetres. El cloure és tancar, també li diuen tancar l'espardenya, que es fa com que hi ha el taló i la puntera, o sí, careta, que en diuen també, doncs llavors es fa, van dir que es deia el tipus de cosites, de fistó, el punt de fistó, van dir que es deia de fistó, que llavors es cus el capdamunt tocant a la sola, el canto, es cus doncs tot el fistó fins a arribar a la careta de l'ona o la puntera,
1: sí,
0: que llavors la puntera, la lona, el que s'obre queda dintre l'espardenya, dintre la sola, no cap fora.
1: D'acord.
0: Llavors, quan arriba la puntera, com que per no haver-hi per refufa, jo com es digui això, plecs lletjos, llavors a davant queda una mica de foradet, i llavors agafen amb el mateix punt, pujant un sobre l'altre, de fistó, es fa en diuen la bigotera, bigotis o el mostatxo, també en diuen.
1: Va.
0: I... per tocar aquest foradet, llavors es continua per l'altra banda fins a arribar al taló.
1: I embatar, entengues que posar les vetes, no?
0: Sí, embatar o encintar, passar vetes, i posaretes, passaretes, i això depèn de la zona, em diuen, perquè això sí que s'ha de dir, que depèn de la zona, rep un nom o rep un altre, les eines o els mateixos embatats. I una cosa molt important, que és que l'espardenya és una feina de partir entre home i dona.
1: Entre home i dona?
0: Home i la dona, sí, sí, sí. I llavors l'home, el diuen el solero, que està sobre el banc d'espardenyer, que va un peu a cada costat,
1: sí,
0: que és com una mica de talonet, i davant hi ha com una taula amb pendent cap a davant per poder cosir millor. Hi ha l'estaqueta, que llavors hi ha s'apolla per cosir, i s'estira el fil quan l'altra puntada, no?
1: D'acord.
0: I llavors que l'espardenya, ara ja això ja s'ha anat al carall, l'espardenya, això que dic ara, que anava en centímetres de sola. No anava en número de sabata.
1: Ah, anava en centímetres.
0: Què vol dir? Sí, què vol dir? Per exemple, un 30 de centímetres, un 30 d'espardenya, 30 més la meitat, 15, serà un 45 de sabata. Més o menys, no? I llavors, per exemple, hi ha números, hi ha això és amb la mida, que és una fusta que fa amb angle recte baix per posar-la allà, i llavors hi ha unes ratlles que marquen els centímetres.
1: Sí.
0: I llavors espera't, ara m'he perdut. Llavors, per exemple, un 27... O sigui, hi ha 48 números de sabata que són 32 centímetres de sola. Llavors, per exemple, això vol dir que n'hi ha algun número que va d'entremig. Per exemple, un 27 està a 27 centímetres de sola, està entre 40 i un 41.
1: Wow.
0: Llavors, quan ajudava a despatxar els avis, porta un 7 curt o porta un 7 llarg. Tens? I que són curiositats de la feina.
1: Sí, sí. No física.
0: I llavors, el que passa que ara... Llavors hi ha dos tipus de sola, el sola recta, que és el que normalment porten tots els bats de festa major,
1: sí,
0: i la sola de plantilla, que és com un buit, diguéssim, saps?
1: Uh-huh.
0: I llavors ara hi ha... Com que cada vegada hi ha menys soleros que cusin la sola, i m'agrada més la sola de cosir de mà, perquè és més dobleta i és més forta. I llavors ara

0: I això ja no hi ha volta de full. Això són, doncs, ara hi ha la sola mecanitzada, la sola mixta que diuen, que la sola mecanitzada, que llavors això, aquesta sola excusa en màquina, aquesta sola, l'altra no, l'altra manual, i llavors a sota porta una mica de reforç de cautxo, que doncs, per tenir una mica més de cos. I llavors ara amb això ja hi ha soles amb plantilla colxada...
1: Ara hi ha molta modernó, molta modernó, Fèlix.
0: Sí, per mi ja es perden noms, i això és una llàstima, perquè es perd història. Ja,
1: totalment, totalment. Fèlix, almenys avui hem pogut recordar-la una miqueta i posar-la en valor, tota aquesta història que hi ha darrere d'un calçat tan tradicional de casa nostra. Fèlix Balanyà, una abraçada molt forta i moltes gràcies.
0: Gràcies, moltes gràcies i felicitats pel programa.
1: Gràcies, Fèlix. 11:45. Fem una pausa i música. I després de música, una mica més de música. I quan haguem posat aquesta segona música, posem una mica més de música, després música, música, música, i música, una mica més de música. Música, música, música, música.
2: RAC 1.
3: Raúl, em acaben no parar d'estirar per entrar galeries del tresillo.
4: Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles per Friendly.
3: Beethoven, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males puces que tens!
5: Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
6: Un lingot d'or. Or amb diamants. Joies d'or. Or de 24 quirats. Monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
7: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
8: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
7: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
9: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
2: RAC 1.
10: Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC 1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
11: A Edu Expósito li cau mort en por al xot, gol!
10: Viviu el partit en directe amb Edu Davatlla, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Brugué.
12: De fons a la dreta, a la centre de l'àrea, gol!
10: Molt pendents de la resta de la jornada primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga a RAC 1. Espanyol Llevant de primera i Girona Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
2: RAC1. Tots som un milió. El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
1: Va, que seguim de festa major. Bon dia.
13: Bon dia, Sergi.
1: Com estàs?
13: Molt bé, i tu?
1: Molt bé. Ara millor.
13: De festa, no? M'han dit, que esteu de festa.
1: Estem de festa. Bueno, una mica ens ho muntem nosaltres aquí, eh?
13: Ja m'ho imagino, ja.
1: El que passa és que ho hem parlat amb l'equip de que té un punt traïdor això que estem fent avui per nosaltres mateixos, perquè ara tenim aquesta sensació de festa. A més, ara que tu has vingut a posar música, ja m'han dit que portes no sé quantes cançons.
13: Avui porto patxanga
1: bona. Patxanga de la bona, sí. Eh? Patxanga dura, eh?
13: Sí, dura.
1: Que a les 8 del matí jo també he tirat cançons i... Hi ha una mica de... Estem amb el xip de divendres.
13: Ja. Yeah.
1: I no és divendres.
13: Bueno, és dijous.
1: És dijous.
13: Juernes.
1: Juernes, exacte, agafem-nos així. Però encara queda un dos per tot. Bueno, què? Escolta, una cosa. Què ha de tenir un bon cartell per tu de Festa Major? Un bon cartell musical.
13: Un bon cartell de Festa Major ha de tenir de tot. De tot, perquè és que les festes majors catalanes, almenys, que són les que coneixem, sí, tenen la particularitat que gairebé mai trobem en altres concerts, que és que hi ha de tot, el públic és molt divers i s'ha de posar una miqueta de tot. Avui repassem algunes d'aquestes cançons imprescindibles de festa major, clàssics atemporals, himnes que han envellit amb més o menys gràcia i en ocasions aberracions musicals que només tenen la funció de fer ballar a un públic que porta alguna copa de més.

0: Aquesta, òbviament, no és una d'aquelles aberracions. Això són els meus amics de Sant Boi, els Trau. Somni de Festa Major, crec que és una cançó que encapsula molt bé a l'esperit de Festa Major i em serveix per presentar la secció d'avui, que el que farem és traslladar-nos a la plaça de poble de Festa Major d'avui, avui és Festa Major, i nosaltres som l'orquestra encarregada de fer el setlist, la llista de cançons, per contentar el nostre divers públic.
1: Clar.
0: Així que anem a tirar-ho enrere en el temps, fa més de 100 anys.
1: Apa!

Passa doble. És que fins fa no gaire, i segurament a molts pobles de Catalunya encara segueix així, sent així, les nits de festa major començaven amb passodobles. Aquest gènere derivat de les marxes militars i popularitzat a Espanya durant els anys 20, 30, 40, abans que arribés el swing, el pop i el rock. I això que escoltem ara és una composició del 1925 del català Jaume Teixidor Dalmau, i un altre passodoble molt conegut, que segurament aquesta melodia sí que sonarà a molts dels oients, seria aquest...

0: El Paquito el Chocolatero, que és un autèntic indispensable de les festes majors i que tothom atribueix a King Africa, que va fer una versió el 2005.
1: Dic, però no. Això no és de fa 4 dies.
0: Això és de l'any 37, sense...
1: Hosti.
0: Sí,
1: clar.
0: Sense exagerar, és un tema que també gairebé té ja quasi els 100 anys i és d'un compositor valencià que es deia Gustavo Pascual Falcó. I, bueno, aquesta cançó igual la guardaríem per una mica més endavant, perquè és un... És una cançó de clímax de la nit, d'anar una mica allà borratxo i d'abraçar-te el del costat, que no saps qui és, no? Però...
1: Tots hi hem estat, en aquesta posició. Sí.
0: Durant les primeres hores del nostre concert de Festa Major també podrien sortir altres clàssics com aquest de Conchita Bautista.

0: que bé coneixes l'audiència del món de RAC1, eh?
1: Bueno, és que sí, total, això és el que es posa tothom clàssica, a casa pel matí. Eh? Jo era, si jo he tocat en alguna orquestra de festa major i clar, en el seu moment els hi tenia molta mania en aquests temes, jo ara els hi tinc com cert carinyo, saps?
0: O sigui, perquè, clar, això ho gaudeixes tocant o dius, va, passem-ho ràpid?
1: Depèn de la nit, però sí, és que al final, no sé, és curiós això, és una bona pregunta, eh? Però jo a vegades m'he mirat repertoris que dic, hosti, vaya tralla, i després t'ho acabes passant bé i a totes les cançons els acabes trobant alguna cosa interessant i alguna cosa divertida. Com podria ser aquesta ranxera de Rocío Dúrcal,

Aquesta preciosa cançó dels Peter, Paul and Mary, un clàssic dels anys 60, que va ser traduït al català per Falsterbo 3. Sí. I ara estem escoltant la versió dels Penguins, que és una banda d'aquí de Catalunya, que tenen el projecte de Reggae per Xics, que apropen la música jamaicana al públic més jove. I a mi aquesta versió m'ha semblat com algo més semblant a el que podria haver escoltat en una festa major, sobretot per, bueno, la presència aquesta dels pitos, dels vents, no?, que és com indispensable en les bandes d'orquestra. Mm-hmm. I agafant aquest filó dels vents, entrem en un terreny una mica pantanós, estimat i odiat a parts iguals, però sense dubte identitari de la nostra cultura, ja, que és la música de mestissatge.

0: mestissatge?
1: La veritat que no ho sé perquè es diu música de mestissatge, perquè el que és la música de mestissatge és fusió de gèneres de tota la vida.
0: Sí. Entenc que deu ser perquè...
1: Però és fusió. Quan juntes jazz i rock no dius música de mestissatge.
0: Fusió
1: jazz i rock. Però bueno, aquí es fusionen músiques llatines, rumba, amb reggae, amb hip-hop, amb pop, amb rock, amb rap, amb una mica de tot.
0: Per això que escoltem aquest xarango... Aquí ha funcionat moltíssim a Catalunya.
1: Moltíssim. O sigui, ara fa uns 15 anys tota aquesta música de mestissatge estava a tot arreu, a totes les festes majors, t'agradi o no, amb més o més gràcia. Podríem tenir també, per exemple, aquest Mari Carmen de la Pegatina.
0: Hombre.

0: recordo quan érem més joves amb els meus amics de Terrassa, la mare d'un dels meus amics, que no es deia Mari Carmen, però quan sonava aquesta cançó, molts cops estava allà i anàvem i la senyalàvem com dient el teu fill.
1: És que jo crec que tot grup d'amics té un amic o una mare d'un amic que pringa quan sona aquesta cançó, no? I per això és un hit indiscutible, no? Bueno, aquí la gent ja comença a anar més animada, comença a veure els seus primers cubates i podrien sonar altres clàssics com aquest.
0: Hombre.

0: És un temazo, eh?
1: És un temazo, és un temazo. Aquesta cançó dels Strombers, del grup de Cardona, que van treure l'any 2003, i que no sé si ho sabies, no sé si la gent ho sap, però la lletra d'aquesta cançó és ni més ni menys que d'Alberto Romero.
0: Què dius?
1: Sí, jo no sé en quin moment van fer aquesta col·laboració, però...
2: Clar, Alberto és de Cardona.
1: Ell és de Cardona.
0: Ell és de Cardona.
1: Doncs pues mira, deuen ser amics seus, i es veu que en una sessió de composició així els hi va portar aquesta lletra, que a més la lletra és boníssima, sí, és representativa, sí. D'una nit de borratxera, de festa major, no? Al País Valencià el mestissatge també va arrelar amb força, amb grups com Obrim Pas. No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa el carrer.

0: dansa ho té tot per ser un hit de festa major. Jo crec que fins i tot el nen que està estiuejant a la tercera residència dels seus pares
1: també
0: canta aquesta cançó. I si parlem de festa, evidentment havíem de tenir representació euskera amb aquest clàssic dels pogos i de les olles, els concerts de festa major.

0: Sarri.
1: Fermín Muguruza. Sí. Hem arribat a aquell moment de la nit ja...
2: Ja estem...
1: Permalents, eh?
2: Sí.
1: Bueno, no és per tothom, ja... aquest moment de la nit.
2: Comença a haver-hi una mica de filtre, no? Aquí.
1: Ja escalforeta, ja, eh?
2: Exacte. Ja que estem canyeros, podríem pujar una marxa més i també podria sonar aquesta.

0: també, a vegades et sorprèn el perfil de la gent que ho dona tot amb aquesta.
1: Sí, no? De cop i volta dius, sí, no portes grenyes i no, tens una panxa cervesera, no?
0: Totalment.
1: I estàs ballant Mago de Oz. Bueno, no, increïble. És un temazo, també.
0: Sí.
1: Ara ja estem aquí, tothom suat, tothom ja bastant perjudicat, i és l'hora de que arribin els himnes de tota la vida i himnes, sobretot, de rock.

No pot faltar rock i no poden faltar himnes per cantar a ple pulmó i per abraçar-te amb el que hem dit, no? Amb el tio que tens al costat que no coneixes de res, que quan et creus pel poble gairebé no el saludeu, però de cop i volta és el teu millor amic.

0: Qui fa de Glòria Gaynor als teus concerts?
1: Jo no. No sé qui ho fa, però algun del públic, suposo. Bueno, encara queda molta nit i per fer uns bons bailoteos no pot faltar una mica d'Ava.
2: Hombre.

0: Això de Rafaela és d'aquestes cançons que penses... Bueno, tothom diu que patxanguero, que tonto, no? Però quan et poses a mirar les harmonies que utilitza la tia i la música, està realment té molt de suc i té molta cosa. I a mi em sembla una tia, o sigui, em sembla una artista com superinteressant en aquest aspecte. Mm. Ara que estem arribant a la recta final del nostre concert, necessitem modernitzar-nos una mica.
1: De venir cap aquí.
0: I convidem el rei absolut de la festa. Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Va, el Pitbull és sense cap mena de dubte el rei absolut de la festa.
1: Jo va haver-hi tenir... una època
0: que sí. Estava tot arreu.
2: Estava tot arreu.
0: Vull dir, que és això.
2: La filarmònica de Dubrovnik treia una cançó...
0: I de cop, dale.
2: I de cop, Pitbull, sí, de cop, dale.
0: Jo, és el que t'anava a dir, jo el vaig veure en directe a Mèxic a un festival que tocàvem.
2: Sí.
0: I clar, és que és això, o sigui, el seu repertori és un hit rere un altre.
2: Clar.
0: A més, portava una banda collonuda, o sigui, un show increïble. Tenia el públic a la palma de la mà i el tio és un show, crec que ve a Barna en algun moment d'aquest any, no sé quan, crec que cap a la tardor.
2: Ah, sí?
0: Em sembla que sí, no sé.
2: Continua fent coses, Pitbull.
0: Continua fent coses. L'altre va batre un record Guinness de més gent amb calbes falses en un concert.
2: Sí, és veritat, sí.
0: I bueno, el tio, clar, és que participava en totes les cançons, com per exemple en el taxi.

0: aquí ja estem patxangueros total.
1: Aquí n'hi ha pitu,
2: Me lo perdo.
0: Epa! Tu te la poses a casa, aquesta,
1: Sí, clar, la tens estudiada.
0: Al matí, també, sí. Ja estem moda patxanga total i si estem parlant de festa major de patxanga, no pot faltar

0: Parlant de rècord Guinness, aquesta cançó va batre dos rècord Guinness. A com a senzill de més duració a les llistes Billboard, amb 94 setmanes, és a dir, gairebé 2 anys.
1: Sí.
0: I com a vídeo en espanyol més vist al món en el seu moment, suposo, no sé si s'ha trencat el rècord. I el tercer vídeo més vist en qualsevol llengua. Mm-hmm. Ara mateix, Danza Kuduro al YouTube té 1.728 milions de reproduccions.
1: Quasi res.
0: Una absoluta borrada.
1: Quasi res.
0: I ja que estem en modo caribeño, no pot faltar la nostra festa major una mica de reggaeton clàssic.

0: Prenar el motor.
1: No m'ha sabut què diu aquí.
2: No.
0: Ni ell.
1: Duro sí, el duro sí.
0: El duro sí, i motores també. Amb motores i duros allà estem.
1: I també una mica de reggaeton modern.

0: 4 de novembre del 2026. Proper 4 de novembre, a 9:15 al Palau Sant Jordi, Pitbull.
1: Anem a comprar entrades i ja.
0: Anem ja. Estem arribant al final de festa. Estem ja tocant al final de festa, però necessito un minut i mig i acabem la festa.
2: RAC 1.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Quina gran notícia! La cerveseta d'oferta. Gaudeix del 20% de descompte en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que dona per molt. Només el 12 i 13 d'agost.
5: Ui, quin fred que m'ha agafat.
6: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
5: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Avui, a dia, la patata per només 3,49 la malla de 4 quilos. De debò, molt bé, dia.
10: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
11: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
10: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
11: Verisure.
2: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: I com acabem el nostre concert de Festa Major?
1: Acabem, entre cometes, tornant a casa, a Catalunya, amb l'himne de la música màquina per excel·lència, que és el Flying Free dels germans Escudero, DJ Escudero i Xavi Matraia, per la històrica discoteca de Terrassa Pont Aeri.

0: Molta gent ara posant recu per voler escoltar el butlletí de les 12 i la repetició de la competència i de cop, què? No.
1: Bueno, aquest seria el nostre final de concert. La gent ja ho ha donat tot, la gent està cansada, però la gent demana més, perquè la gent a la festa major...
2: Públic. Una altra, exacte. Una altra.
1: No n'hi ha prou.
2: Guapo, una altra.
1: Així que venen els bisos, i comencem amb un bis clàssic.

0: Aquest clàssic de la Trinca de 1970, de l'àlbum que també es diu Festa Major, i que a més jo no l'havia escoltat, però és divertidíssim perquè és com un disc conceptual molt de principis dels 70, que bàsicament pues, és com tots els elements indispensables de la Festa Major, amb el pregó, l'embalat...
1: Sí. O sigui, val la pena escoltar-lo sencer.
0: És xulo, és xulo, sí. La veritat, a mi sí. M'ha sorprès cap a bé. I el següent tema, el segon bis que farem en aquesta nit, és un tema que em fa molta il·lusió posar a RAC1.

0: Bueno, em perdonaran els oients. Em perdonaran els oients. Perquè jo aquesta cançó només l'he escoltat a Sant Pol de Mar, que no estem molt bé del cap. I només l'he escoltat tocada pel Toni Balam Group, que és ni més ni menys que el grup de playback del marit de la Carme Ruscalleda.
1: El grup de playback, eh?
0: És un grup de playback. Bueno, de tant en tant hi ha una melodia de trompeta tocada pel Toni.
1: Vale.
0: Però bàsicament són tres, a vegades quatre senyors que s'ajunten durant entre 2 hores i 18 hores de concert, depèn de com estiguin els ànims aquell dia, sí. I posen tots aquests hits que hem escoltat avui, bàsicament, i fan playback a sobre, amb unes guitarres, un piano, i bueno. Exacte. I aquesta és la festa. Això és el que es fa per Festa Major a Sant Pol.
1: T'he de dir que aquesta... Mira, aquí cadascú. T'he de dir que aquesta és la segona vegada que sona aquesta cançó a RAC1, perquè fa 2 o 3 temporades al món a RAC1, abans de les 8, els 2 minuts abans, que ara tenim les versions de l'Isabel Vinaixa, però abans els oients podien dedicar una cançó a qui volguessin. I un dia vam rebre al WhatsApp del programa un missatge de la Carme Ruscalleda.
0: No.
1: Dient, jo vull dedicar aquesta cançó, crec que era pel seu marit o per algú, i va acabar la nota de veu dient, xupa el gamba.
0: Hòstia.
1: Així com és ella, i va sonar aquesta cançó. I des de llavors, que el xupa la gamba forma part del dia a dia de l'imaginari del món.
0: Clar, és que a més jo no ho havia pensat, però és una referència gastronòmica,
1: clar,
0: també, no?
1: Clar, clar.
0: Bueno, jo no sé si el Paco i Curro, que aquesta en surt de Paco i Curro, no sé sí. si es referien a això, però bueno, és un tema indispensable de festa, de poble... per nosaltres, que som santpolencs.
1: Sí. Em sembla un gran final, i jo ho aniria deixant aquí. Hugo, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu.
1: Visca Sant Pol de Mar, visca el Carme Ruscalleda i visca les festes majors, sobretot. Demà tornem. Nosaltres ara estem en moda divendres, però és dijous, i no ens en oblidem. Demà hi som, a les 7 en punt del matí, ja per agafar el cap de setmana amb tota la força. Moltes gràcies per la confiança. Fins demà. Adéu, adéu.
2: RAC 1 Mar Pollato.
3: Bon dia, són les 12. Renfe assegura que va fer tot el possible per reforçar les línies que anaven cap a Tarragona i l'Ebre. Admet, però, que no hi va haver prou per absorbir tota la demanda de ciutadans que van voler anar a veure l'eclipsi i que després havien de tornar a l'àrea metropolitana. El gerent d'operacions de Rodalies, en David Andrés, diu que no podien posar més trens perquè això hauria implicat deixar sense servei la resta de línies. En parlava el món a RAC1.
4: Vam posar tot el que podíem posar. Uh-huh. Vam doblar tots els trens que podien doblar, vam posar tots els trens que podien posar i, a més, al final de la jornada de tornada vam poder posar un tren més esperant que baixés material composicions, trens d'altres línies.
3: A les carreteres també hi va haver cues i aglomeracions. Alguns conductors van trigar el doble o el triple del que és habitual. A més, segons ha pogut saber RAC1, els Mossos d'Esquadra van multar 36 persones per aparcar els vorals de les carreteres per poder veure el fenomen meteorològic. La majoria de les sancions van ser a les comarques de Tarragona. Això malgrat que el govern havia fet una crida específica a no fer aquest tipus de maniobres pel risc que podia suposar per la seguretat viària. D'altra banda, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 115 trucades relacionades amb l'eclipsi entre les 7 del matí d'ahir i 7:45 del matí d'aquest matí. Fins ara el SEM ha atès 109 persones per incidents relacionats amb aquest fenomen, amb l'eclipsi, i a 6 les han hagut de portar a un centre sanitari. Una està en estat crític per traumatisme, una altra en estat greu, 3 en estat menys greu i l'última en estat lleu. Pel que fa a les afeccions oftalmològiques, fins ara emergències n'ha atès 37, principalment a la zona on l'eclipsi va ser total, però també un bon grapat a l'àrea metropolitana de Barcelona. A Colòmbia hi ha un ciutadà espanyol mort pel terratrèmol que va sacsejar el país dilluns, ho ha confirmat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que també ha explicat que encara hi ha espanyols a qui no han pogut localitzar.
5: Tenemos que lamentar un fallecido español, doble nacional, en el terrible terremoto en Colòmbia. Y quiero trasladar mis condolencias y solidaridad a sus familiares y amigos. La cifra de españoles no localizados se ha reducido felizmente a 12.
3: Segons l'últim recompte de les autoritats colombianes, el terratrèmol de magnitud 7,4 ha deixat 265 morts i prop de 3.500 ferits. Un apunt econòmic, l'IPC ha pujat 3 dècimes al juliol i se situa al 3,5% interanual. Segons les dades que ha fet públiques l'Institut d'Estadística Espanyol, els preus han augmentat per l'increment dels combustibles i de l'electricitat. De fet, el gasoil s'ha encarit un 15,7% interanual. És la inflació més alta des del juny del 2024. Davant d'aquesta situació, el govern espanyol activarà la clàusula prevista al decret d'hidrocarburs aprovat per l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà. Això implica que a partir del setembre hi haurà una rebaixa de 20 cèntims per litre de combustible. Ara els esports amb Roger Jofre.
6: El partit de Lliga entre el Celta i l'Osasuna, que s'havia de jugar aquest diumenge a 2:15 de la nit, s'ha suspès pel mal estat de la gespa de Balaïdos i finalment es disputarà el dijous 27 d'agost a 9:15 del vespre. L'entitat gallega havia sol·licitat l'ajornament del partit després de detectar un fong que havia deteriorat el terreny de joc. Tècnics de la Lliga s'han desplaçat a Vigo i han comprovat que, efectivament, la gespa no reuneix les garanties necessàries per disputar la primera jornada. Encara en futbol, d'aquí poc menys de mitja hora, l'Atlètic de Madrid presentarà el seu nou lateral esquerre, Alejandro Grimaldo. Recordem que el campió del món amb la selecció espanyola arriba procedent del Bayer Leverkusen a canvi de 15 milions d'euros més variables i ha signat un contracte fins al 30 de juny del 2030. I els europeus d'atletisme, tot just ara el barceloní Oriol Sánchez competirà la primera ronda dels 200 metres i d'aquí poc més d'una hora, Marta Mitjans, d'Arenys de Mar, disputarà les semifinals dels 800 metres.
3: Pel que fa al temps, aquesta tarda tornaran a descarregar xàfecs i alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu, però més esporàdicament també se'n formaran a la Catalunya central i en altres punts de la meitat nord del país, sobretot en zones de muntanya. L'ambient continuarà molt càlid i xafogós, amb termòmetres que fregaran o superaran puntualment els 40 graus al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De moment és tot. Actualitzem la informació a la una.
7: Ciutadans de Catalunya.
8: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Òscars. Aquí comença la competència.
9: Especial 50 anys.
10: Bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona.
11: I benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós diferit.
10: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
11: Ja ho sabeu, seleccionem els millors moments, els greatest hits, la carn de conill, no. 0% greix, no. 100% contingut i proteïna.
10: No.
11: Deixem acabar un moment, no, home. No. I us ho servim tot plegat en safata.
10: No comenceu.
11: Però no comencem el què?
10: No, que ja us veig a venir, que començareu amb el parlar dels socialistes.
11: Escolti,
10: i jo... si me'l parleu del president Illa, m'enfadaré. I tu a mi no m'has vist enfadat.
11: Bueno, doncs miri, precisament recuperarem una entrevista al president Illa i vostè hi va dir la seva.
10: Oh, és que és tan guapo i corre tan ràpid i ens va salvar de la Covid.
11: Al programa d'avui també parlarem del cafè.
10: Sí, perquè aquesta temporada hem descobert que el cafè amb cafeïna va bé per l'Alzheimer, per contrarrestar-lo, s'entén.
11: Sí, vaig estar molt bé jo aquí aquell dia.
10: Sí, avi, sí.
11: Vaig dir allò que dic jo sempre i després vaig dir allò com allò altre que també ho faig molt sovint. La veritat és que no me'n recordo de res.
10: Bueno, és normal, avi, fa molts dies.
11: De vegades em preocupo i penso que de tenir problemes de memòria, però després se'm passa perquè me n'oblido. O sigui, al final...
10: Hola, Frank. Escolteu una cosa. Sí. Sou a punt? Esteu a punt?
11: Sí.
10: Sí, Frank. Sí, segur. T'has cordat el cinturó?
11: Un moment, el cinturó.
10: Has avisat que no et passin trucades?
11: Marc Antoni Mateu, què li passa ara?
10: No, és que avui doblaré una altra de les meves pel·lícules. Hauràs d'ajudar-me, Frank, i procura no destrossar el guió. Capsigrany.
11: Ho intentaré. No ha estat una temporada fàcil.
10: No,
11: tot
10: no
11: això
10: ho
11: i molt més a la competència especial 50 anys, un programa que no passarà la història.
10: Però us farà companyia. Sí.
11: El president de la Generalitat, en Salvador Illa.
12: Sí,
11: què?
12: Sí, això que dius.
11: Però si no dic res, encara he dit Salvador Illa.
12: Però qualsevol cosa que vingui.
11: Sí?
12: Després de les dues paraules màgiques, serà bo.
11: Sí, però...
12: estic segur.
11: Quines paraules màgiques?
12: Salvador.
11: Sí.
12: Illa.
11: Ja, sí.
12: És
11: sí.
12: Com dir abre cadabra.
11: Sí, home, sí. Bueno, escolti...
12: I que consti que jo sóc totalment apolític, ni dels uns ni dels altres, però és que Salvador Illa realment és un mag,
11: Sí, és un mag. Doncs això el que dèiem, el president de la Generalitat va fer una entrevista ahir a TV3.
12: Sí, amb l'Ariadna Oltra.
11: El van entrevistar, sí.
12: Que bona que és,
11: Sí, la primera entrevista des que s'han reincorporat a la feina.
12: L'Ariadna Oltra?
11: No, el president. L'Ariadna Oltra ja està reincorporada a la feina des de fa molt de temps.
12: Bueno, escolta, m'ha d'anar en compte, eh? Perquè quan vens d'una lesió així, no s'ha de forçar, eh?
7: No s'ha de forçar, no va forçar gaire. L'audiència va ser d'un 8,9%.
12: Molt bé.
7: Sí, el programa anterior, el TN, va fer un 24,2%.
13: Se'ls va deixar un 24,2 i va baixar fins a un 8,9, eh?
12: Mm-hmm. Bueno, però no s'ha de mirar el tant per cent, no? Els percentatges la gent no ho entén, no? Home, això és la gent que feu televisió, però... Sí, aquí s'ha de mirar bé el número de persones que estava mirant ahir aquest programa de televisió, l'entrevista amb Salvador Illa. Sí. Quanta gent va mirar el Telenotícies?
7: Doncs mira, el Telenotícies va fer com unes 475.000 persones, gairebé mig milió de
12: molt
7: persones.
12: Bé. I després, entrevista amb el president, quanta gent va mirar l'esperada entrevista del Salvador de Catalunya? Un milió de persones?
7: 149.000.
12: Ah, 1.149.000 persones.
7: No.
12: Home, doncs escolta'm, un aplaudiment,
7: eh? No, un moment.
12: Sí, no coartis la llibertat de la gent per aplaudir.
7: No, però és que no és 1.149.000, són 149.000 persones i punt.
12: Ah, sense el milió.
7: Sense el milió, no, 140.000, o sigui, mig milió al TN, per dir d'alguna manera, i 150.000 persones al president, després.
12: Però escolta, potser no cal mirar el Telenotícies d'abans, no? Si no, els programes que estaven fent a la mateixa hora.
7: Bueno, sí, clar, sí, també.
12: Què miraven els catalans a l'hora d'ahir de l'entrevista en Salvador Illa? Segurament el president va ser líder, no?
7: No, crec que en aquell moment, bueno, coincideixen diversos programes. La Revuelta fa una mica més d'audiència, per exemple.
12: Ah, és molt bona, la Revuelta, amb David Broncano.
7: La Revuelta en va fer menys que el president.
12: Ah, molt bé, molt bé. Perfecte, molt bé. El president Illa guanya David Broncano, eh?
7: Sí, però...
13: Compte que no el proposin per fer un late a TV3, que és el que sempre va
10: proposar. Sí, Broncano per ser president de la Generalitat.
12: Dóna'm una alegria, digue'm que Salvador Illa també va guanyar les formigues a l'Hormiguero.
7: No, les formigues a l'Hormiguero van fer més audiència amb los chunguitos, diguem. Los chunguitos van guanyar el president.
13: Pot ser que visquin a l'Hormiguero, los chunguitos?
7: Bueno, no ho sé, no en tinc ni idea, perquè no miro...
12: Escolta'm, el que sí que havia estat chunguito és el president, eh?
7: Sí, bueno, però ja està. Sí,
12: però ja està curat.
7: Ja està curat,
12: ja té l'alta. Bueno, no, l'alta encara no, perquè va amb la via, eh?
7: Va amb la via.
12: Quina angúnia. Sí, perquè li han de donar antibiòtic encara, perquè això dels bacteris...
7: Bueno, clar, és una cosa que has d'anar en compte.
12: Has d'anar amb una via, no podries. I em marejaria tot el...
7: En una altra situació, no sé si hauria tornat a la feina. En un altre tipus de feina, jo no sé si aniria a la feina amb una via, ja t'ho dic.
12: Doncs escolta'm una cosa. Alegrem-nos-en, perquè... Aquesta és la bona notícia, que tenim president.
7: Sí,
12: i que no marxarà a l'exili.
7: Bueno, no.
12: No l'hauran de jutjar.
7: Ja, sí.
12: No l'afusellaran.
7: Bueno, sí, efectivament.
12: Això és una bona notícia, no?
7: Sí, no tots els presidents catalans poden dir això. L'afusellaran, que no ha de marxar a l'exili.
12: Exacte,
7: sí.
12: Doncs com dèiem ahir, el president va registrar una altra entrevista amb el Jordi Basté.
13: Ah, sí, s'emetrà aquesta nit a 2CAT.
14: Una cosa, si em permeteu. La primera entrevista del president és a TV3.
12: Sí.
14: La segona a TV2.
12: Sí.
14: A veure quin dia tenim un país normal i el president del país fa una entrevista a la televisió catalana número 1, que sigui la U. La U de Catalunya. Bueno, no cal dir-ho, perquè és la U i ja serà de Catalunya. No cal dir que és de Catalunya!
12: No, cara, jo el número 1 tinc la U.
13: Ah, sí?
12: Aviam si ara hauré de reprogramar tots els canals.
14: Home, seria el millor que ens pot passar. Vostè reprograma tots els canals i a canvi no se'n van 20.000 milions cada any a Madrid, m'entén?
13: Pues, jo crec que per 22.000 milions hi pot venir a buscar algú a casa a reprogramar la televisió. En tot cas, durant l'absència del president Illa, ha passat a tota Catalunya, ja ho sabeu, crisi total a les Rodalies...
12: Sí, no, però ja està.
7: Ja està, dius.
12: Sí. També, la gent ja riu.
13: També els trens regionals, els trens d'alta velocitat, talls a les carreteres i autopistes...
12: Però tot això ja ha passat, vull dir, la gent està contenta. Deixeu-los riure, home. Sí. No cal anar repetint-ho tot.
13: Hem tingut la pesta...
12: Només us fixeu en les desgràcies.
13: Home, també passa la pesta porcina, que en parlarem després.
12: Sí, però ja està, home, ja...
13: No. Hem tingut vagues de mestre la setmana passada.
12: Ha sortit un altre porc, infectat.
13: Sí, després en parlarem, perquè... Segur?
12: Que ho mirin bé, eh?
7: De fet, dos.
12: Que li facin l'autòpsia.
13: Tres porcs, ja van. Sí, dos divendres...
10: Hi ha un de més nou, no?
13: Hi ha un de més nou, que és d'ahir. Sí, després us expliquem.
14: A banda, encara no ha caducat, doncs, si és d'ahir, te'l vas menjar.
13: També hi ha hagut vagues de mestres, de metges, de maquinistes de Renfe, hi ha hagut suspensió de classes i activitats per les fortes ventades de la setmana passada.
12: Escolta'm, prou ja, home, que sou molt negatius.
7: Molt bé. Què em va dir ella de tot això que va viure estant de baixa?
13: Doncs que, tot i el que ha passat, doncs no farà cap canvi al seu govern i tampoc va fer cap crítica.
12: És un govern ferm, és el govern dels millors, ja ho va dir.
13: Hi havia hagut molta...
12: Sí, jo no faré el govern amb tot de gent del PSC, no. El govern dels millors.
7: Però això no era de març.
10: Amb tot de gent del PSC.
13: El govern dels millors, exacte.
10: Sí, aquest era el govern de tothom, eh?
12: Sí. El govern de tothom.
13: El govern dels millors era d'Artur Mas.
12: Bueno, però escolta'm, el govern de tothom i el govern dels millors són sinònims.
10: S'assemblen molt, a més a més.
12: Sí. Tens a l'espedaler,
13: El govern
12: de conseller, que no és socialista, precisament,
7: I això que és de tothom o dels millors? O de cap de...
12: Tens el Miquel Samper.
7: Miquel Samper, sí.
12: Aquest no és el PSC, eh?
7: No, aquest és
12: el... Per què? Perquè en Salvador Illa fa el govern de tothom. Que, ergo, dels millors.
13: No sé, recordem que el govern dels millors d'Artur Mas tenia Boi Ruiz, també. Vull dir que, a veure, com a millor. En tot cas, què em va dir Illa de tot plegat? Doncs que no va fer, que no farà cap canvi al seu govern, sí. I tampoc va fer cap crítica al govern espanyol, ni tan sols per la regestió de Rodalies.
14: Qualsevol diria que el seu partit és el partit que governa Espanya.
7: I no, Pedro Sánchez, boníssima persona, molt guapo.
13: Illa assegura que s'ha treballat bé i durant l'entrevista a TV3 va dir diverses vegades que el govern no li tremolaran les cames.
7: Collons, ho diu un home que s'ha passat 3 setmanes a l'hospital perquè no sentia les cames,
12: També té raó, avi. Potser no és la millor expressió per fer servir, El govern no li tremolaran les cames i que la digui el president.
7: El president del govern, bueno, en fi, confiança total, endavant.
12: Bueno, una mica d'humor, home.
7: Sí, home, sí que
13: segur, no fa. Segur que ho deia per humor, sí.
12: Doncs escolta, però el veu veure ahir a l'entrevista? Algú el va veure?
7: Ja li... Bueno, a veure...
14: Aquesta gent sí que ha desconnectat, eh?
12: Ha desconnectat la televisió, sí. Però escolta'm, aquí no ha passat res. Sí. Perquè Salvador Illa va dir, escolta'm, això, vull dir... Ens posem en marxa. Sí. I això, vull dir... Ho arreglarem.
7: Ho arreglarem.
12: Això s'arregla.
7: Sí, s'arregla. Són molts anys, són dècades. Jo diria que pràcticament...
12: Aquí bueno, no ha passat res.
7: Aquí no ha passat res.
12: Catalunya entra en la nova fase, no?
7: Això va dir. Quina nova fase?
12: La fase zen, no?
7: La fase zen?
12: Sí, la fase relax.
7: Ja, hòstia, relax. Costarà una mica,
12: Tu veus Salvador Illa i dius un home tranquil.
7: Ja sí.
12: Vull dir, les solucions arriben, arribaran, però tranquil·lament.
7: Tranquil·lament.
12: Saps? A poc a poc i bona lletra. Salvador Illa, un home tranquil.
7: Sí.
12: Doncs ara estem amb la fase... Spa.
7: Spa?
12: Sí. Podríem parlar de Spalvador Illa, no?
7: No, bueno, sí. Cada cop...
12: Spalvador Illa?
7: Spalvador Illa.
12: Spalvador Illa.
7: Sí. Molt bé.
12: Benvinguts a la nova Catalunya de Spalvador Illa.
7: No, per favor.
12: Respirem?
7: No, sí, ja respirem, sí. Amb prou feines, però...
12: Acaba amb tots els problemes dels catalans.
7: Sí.
12: Com fa el govern d'Illa.
7: Això és el que fa,
12: eh? Així.
7: Sí, sí.
12: Respirant, tots venen dins. Aguantem la respiració. Agafem encara més aire.
7: Hòstia, encara més.
12: I més aire. No el deixeu anar, és molt important.
7: Algú l'està deixant anar, eh?
12: A veure si petarem com globus.
7: Sí.
12: I expirem.
7: Hòstia, tornen les ventades, eh? Un moment. Traieu dels balcons i les finestres les bombones de butà i els testos, que després passa el que passa.
12: Anem resolent problemes amb calma.
7: No, amb calma no, si es poden resoldre...
12: Per exemple, obrim una carpeta.
7: Una carpeta.
12: Una carpeta. De Spalvador Illa.
7: Sí, què diu a la carpeta?
12: Rodalies.
7: Rodalies.
12: Rodalies, obrim la carpeta.
7: Sí.
12: Fixa't, està buida. Com? No hi ha cap problema.
7: Com que no?
12: Quan els usuaris hi veuen un problema,
7: sí.
12: El govern d'Illa hi veu una oportunitat.
7: De?
12: Una oportunitat per fer Rodalies millor.
7: Sí? A veure, sí, un moment.
12: Relaxa't, sisplau, que no, ets nerviós. Que...
7: Sí, no, jo ja vinc.
12: Ara passarem a una nova fase de relaxació.
7: Sí.
12: Relaxarem tots els esfínters.
7: Deixi la gent. No. Si es cagaran aquí, no, prou.
12: Teniu els esfínters relaxats, sí?
7: A veure, sí, bueno, doncs agafeu bolquers, perquè, clar, arriba un moment que... No, prou.
12: Heu de fer com Salvador Illa, mira sempre al costat bo.
7: Sí, no sé on... Vostè té molt de mèrit...
12: I el president, ens posarem a treballar.
7: Sí, molt bé, bueno...
12: En què? No ho va dir.
7: No ho va dir, bueno...
13: Quan anuncies que t'has de posar a treballar, potser és que no estàs treballant.
7: Bueno, sí, o sí.
13: Oh, sí?
7: Però que no està sortint la cosa. De tota manera, al costat bo, vostè on el veu? De tot el que ha passat, per exemple, a les autopistes, l'A2, a les Terres de Lleida, amb enfonsaments a la calçada que han provocat accidents, un munt de rodes punxades, vidres trencats, l'AP7 ha estat 19 dies tallada entre Martorell i Sant Sadurní de Noia...
12: Escolta'm una cosa, és que no t'estàs relaxant, no veus? Però ho veus o no?
7: Miri que jo no agafo pràcticament el cotxe i ja estic així.
12: Veus què està passant aquí?
7: El què?
12: Que no mires el costat positiu de la vida.
7: Però quin costat positiu?
12: Mentre l'AP7 ha estat tallada,
7: sí.
12: En el tram tallat no hi havia cap retenció.
7: Ja. Precisament perquè no hi passava cap cotxe.
12: No, és tot molt negatiu, sempre buscant el nyi-nyi-nyi-nyi-nyi. Relaxa't i deixa fer el govern de Salvador Illa. Bueno. Perdó, Spalvador Illa.
7: Sí.
12: A poc i bona lletra.
7: Va,
12: vinga.
7: Doncs moltes gràcies, relaxi vostè. Nosaltres anirem explicant més o menys el que hi ha. Avui a la competència també parlarem d'una operació, dels Mossos d'Esquadra per desmantellar la fàbrica de perfums falsos...
12: Oh!
7: Més grans d'Europa.
12: Nenes! Un moment. Que l'heu sentit? Sí. O què és aquesta setmana? És la setmana tràgica.
7: La setmana.
12: Primer van anunciar el dilluns que Perfumeria San Remo tanquen.
13: Ah, sí?
12: Sí, bueno, sí, han tancat... Tanquen totes.
13: Han tancat totes les botigues.
12: Ai, només ens quedarà la Júlia.
13: Perfumeria San Remo era...
12: Perfumeria Júlia. Era... A mi Perfumeria San Remo em feien... Bueno, donaven sempre mostres.
7: Sí.
12: Escolta'm, a qualsevol Perfumeria San Remo que entrés...
7: Sí.
12: Ja em coneixien. Sí. Angelines, què tal? Escolta'm, què vols? Que... Dóna'm mostres.
13: Que entra la rata de les mostres, no?
12: Sense comprar res, eh? Sí, bueno, no, elles no ho sabien.
13: El que no compraria res.
12: Exacte. Eh? Primer vostè... donen mostres, demano mostres i després ja me'n vaig.
13: No era un esquè, no? O sigui, no era un...
12: En el meu cas no funciona,
13: no funciona el marketing. No,
12: potser han tancat per això, eh?
13: Sí, home, ja pot ser.
12: Perquè vaig arrasar amb les mostres, bueno... Mm.
13: Tenien un dels lemes més bonics que s'ha fet mai en la perfumeria, que era allò de entra guapa, surt preciosa.
12: Ai, que maco. Que maco. Sí, senyor. Entra cookie. Però escolta'm una cosa, ara han desmantellat, diu, una fàbrica de perfums falsos. Si ens deixaran ara sense colònia.
14: No pateixi, que mentre estiguem a Espanya, Catalunya sencera farà olor de colònia, eh? De colònia espanyola, concretament, sí. Catalunya fa massa pudor pel meu gust.
7: O d'Espanya, eh?
12: O d'Espanya, eh?
14: Sí, o d'Espanya, sí. O d'Espanya.
13: En tot cas, en diverses poblacions de la Selva i del Montseny s'han acabat decomissant més de 350.000 colònies, és a dir, pots de colònia que, evidentment, eren falsos, per tant, no eren colònies oficials.
12: Va.
13: I són d'aquestes que es distribueixen, doncs, en xarxes així.
14: Cotxarel. A mi m'agrada Cotxarel.
12: Cotxarel, eh? Existeix Cotxarel, eh?
14: Bueno, existeix, sí. Una altra cosa és que sigui legal. Jo no la tinc, jo ho he vist a internet.
12: No, sí, sí que és legal, perquè jo la Conchitín,
7: sí,
12: que les ven, Cotxarel, sí. La pot vendre, sí.
7: I no només té Cotxarel, en té d'altres.
12: Bueno, perquè és que això, sempre que alguna de les amigues fa anys, li regalem una colònia.
7: Ahà.
12: Que per res fa més cookie, però, clar, una colònia, pues, tu vas al Sephora i valen com 60 euros.
13: Home,
7: sí. Sí, clar.
12: I escolta'm, la Conchitín és com una botiga d'aquestes a l'internet.
7: Ahà.
12: Té tot de colònies d'aquestes... Bueno, són colònies pràcticament iguals.
7: Pràcticament iguals, clar, o sigui, són còpies.
12: Canvia una lletra del nom...
7: Sí, són falses, ja.
12: I ja la tens, eh?
7: Sí, per exemple, què tenen?
13: Cotxarel, ja ho he dit?
12: Cotxarel, per exemple.
13: Què més?
12: Tenen Calvin Klein.
7: Calvin Klein.
12: Calvin Klein.
7: Que serà Calvin Klein.
12: Calvin Klein.
7: Calvin Klein.
15: És alemany.
7: Sí,
12: fa la mateixa olor que el Calvin Klein.
7: Ah, sí? Quina casualitat, eh?
12: Sí, el mateix.
7: Què més tenen?
12: I, bueno, l'Assumpción, que a ella li agraden molt les colònies bones, li vam regalar, la Conchitín diu, escolta, a l'Assumpción, regaleu-li aquesta, que surt molt bé de preu, són 5 euros, és Eau de Parfum Paco Rabanne.
7: Paco Rabanne.
12: Paco Rabanne.
7: 5 euros i...
12: Me coneixeu? Paco Rabanne, eh?
7: Sí.
12: El que fa, eh? Fa molt bona olor.
7: I Paco Rabanne, o sigui, per 5 euros...
12: Mig litro.
7: Mig litro de colònia.
12: Venen amb ampolles de mig litro i dos litros.
7: Home, Paco Rabanne, increïble, eh?
12: Sí.
7: Molt bé, doncs això, Paco Rabanne, no sé qui és, no el tinc...
12: Bueno, escolta,
7: no
12: tinc el és un perfumista, vull dir, ja t'ho dirà la Conchitín, ja et passarà el telèfon.
7: Molt bé.
12: Nenes, hem de sortir al carrer, eh? El crit de Duty Free, que ens estan deixant sense colònies, eh?
7: Home, no...
12: Ara què passarà aquí?
7: Bueno, ja sabem què passarà.
12: A veure què passarà,
7: en farem un seguiment aquí a la competència.
12: Parlarem d'una enquesta que ha publicat l'associació espanyola Acción contra el Odio.
7: Hòstia, Acción contra el Odio?
12: Sí.
7: Amb aquest nom semblen un grup de rap del 2002, espanyols.
12: Acción contra el Odio.
7: Violadores del Verso, el Club de los Poetas Violentos i Acción contra el Odio.
13: Bueno, són caps de cartell, del festival. Doncs bé, no, en realitat són un grup de periodistes, de juristes i d'acadèmics que han fet una enquesta sobre quins col·lectius són els més odiats a l'estat espanyol.
12: Hombre, venga, vamos allá. Vamos allá. Hòstia, quina llàstima. Tu, mira que és una enquesta, no m'agrada mai. Jo quan veig algú que em ve amb una armilla i una carpeta... Sí. Li puc fer unes preguntes? No, sempre els hi tanco la porta, encara que no tingui porta, però això normalment...
13: Passa al carrer.
12: És al carrer.
13: Sí, vostè aniria amb una porta pel carrer, però quan es troba una persona com aquesta...
12: A fotre-li un cop de porta a la cara. Pues, bueno, escolta'm, qui ha guanyat aquest gran concurs de l'odi espanyol?
13: Doncs, miri, els dos col·lectius més odiats pels espanyols són els menors no acompanyats, els menes.
12: Bravo, molt bé.
13: Com que bravo.
12: Bravo, vull dir, bé.
13: I els catalans.
12: Hombre!
14: I ara, hora! Imagina't si ets un mena català, eh? O sigui... Ja pots esforçar-te molt a caure bé als espanyols, que de ben segur que no guanyaries mai el Benidorm Fest.
12: No et votaran... Ja no anar a Eurovisió.
14: No.
12: Cantant en català.
7: Van a votar-lo per afinitat. No, per afinitat. No, perquè, bueno, al final és princesa de Girona. No.
12: Hi ha més dades.
13: Perquè aquesta enquesta l'han fet a gent a partir de 12 anys i el polític més odiat pels espanyols a partir dels 12 anys és Carles Puigdemont.
14: Perdona, o sigui, els nens de 12 anys anys espanyols ja odien Puigdemont.
10: Imagina't.
14: Pugen molt fort, eh? Vull dir,
10: ets polític i català, eh?
14: Sí, és que
10: ja és doblement odiat, eh?
14: És que és increïble. O sigui, perquè està sola a una cosa, Puigdemont ara està sola a Brussel·les.
10: Sí.
14: Se'l pot considerar català i mena? Perquè, bueno, no per menys...
10: Potser per això és el més odiat.
14: Una mica, o sigui, no ens ha sortit a compte no haver fet la independència. O sigui, no els hem fet la independència. Hem falcat el seu govern i, a més, ens odien.
10: Escolteu.
7: Què més quiere que haga? Que, si dejo que escupa sin boca.
10: Escolteu.
7: Sí.
10: Escolteu.
14: Què passa?
7: L'altre. Però vostè és que no...
10: A veure si ara no podrem odiar en llibertat.
7: Sí, home, l'odi...
10: Se'ns estan tallant les ales.
13: Odiar en llibertat és una expressió molt estranya.
10: Vosaltres voleu viure en democràcia. No volíeu democràcia?
7: Sí.
10: Pues aquí la teniu.
13: Bueno, la gent, no la tenim, no.
10: La gent pot votar.
7: Bueno, sí.
10: A la gent se li fan enquestes.
7: Però
10: la gent opina.
14: Un moment. La gent pot votar. Li recordo el 1 d'octubre? No li recordo. La gent pot votar si vostè...
10: Mira, no cal anar tan enrere. Mira, antes d'ahir, a l'Aragó, la gent pot votar. Vox.
13: Sí, no, però... a veure, a Espanya es pot votar, per exemple, pots votar Benidorm Fest, però no pots votar per la independència, per exemple.
10: Perquè una cosa és legal i l'altra és un cop d'estat. Claro, és que, aviam, és que ara ja no es pot ni odiar a les enquestes.
7: Sí, home, es pot odiar...
10: Ho esteu prohibint tot.
7: No, home, no.
10: La dictadura Woke no té límit.
7: Però ara queda veure això amb la dictadura Woke.
10: No parleu de percentatges.
7: Eh?
10: Parleu de percentatges d'aquestes enquestes.
7: Sí,
10: el percentatge d'espanyols que odien els menes
7: sí.
10: És el 3% dels enquestats.
7: No.
10: I els que odien els catalans,
7: sí.
10: Encara menys,
7: sí.
10: Són el 2%.
7: Bueno.
10: Això és el més esfereïdor per mi.
7: Per què?
10: Però em semblen massa pocs.
7: Sí, potser s'han deixat 2 zeros.
10: Sí.
15: Pintura, escultura, marqueteria.
16: RAC1 presenta...
15: La ràdio del segle XXI.
10: I de dretes...
16: Òscar Andreu.
10: I d'esquerres...
16: Òscar Dalmau.
10: Jo soc d'extrem centre.
15: I si no tenir diners, és de pobre.
16: La competència.
17: Especial 50 anys.
18: Si vols ser la compra bé,
19: posa combustible a les vacances acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi

0: de nata a 2,29 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
1: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amatller Origen.
2: Hacer tu hogar más eficiente tiene muchas ventajas. Y en Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas. Soluciones de aislamiento, calefacción, climatización, energías renovables y dispositivos inteligentes para controlar tu consumo. Haz tu hogar más eficiente y ahorra. Porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin.
3: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
4: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
3: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
5: Verisure.
6: RAC 1.
7: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
8: Un tauró, un tauró!
9: Per favor, sortiu de l'aigua!
10: Fora!
9: Au, au!
11: Traieu aquell nen, que s'acosta!
12: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
13: Quins nervis, socors!
14: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
3: Així sona l'estiu a RAC 1.
15: Estadella, et pelaré.
16: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
14: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
3: RAC 1. Tots som un milió.
17: Diumenge, pollastre a l'as.
3: A RAC 1.
18: Quina gana que
19: tinc. Pues us foteu.
3: Estàs escoltant la competència.
20: Ei, què tal? Especial 50 anys, no?
21: Els sindicats majoritaris de Renfe han desconvocat la vaga de maquinistes que hi havia prevista fins dimecres.
22: Sí!
21: Desconvocada.
22: Visca! Sí. Molt bé!
21: Molt bé, molt bé.
22: Sí, ho veieu, no?
21: Veiem
22: el que està passant, no?
21: Veiem el què?
22: Home, els sindicats van convocar vaga de 3 dies.
21: Sí, bueno, i en portem 2.
22: A Salvador Illa li donen d'alta de l'hospital.
21: Ja, sí.
22: Els sindicats desconvoquen la vaga.
21: Sí.
22: Jo no vull dir res, però cadascú arribi a les seves pròpies conclusions. Bueno, és una línia de punts, eh?
21: Sí, una línia.
22: I n'hi ha 2 només, eh?
21: Bueno, doncs una línia recta. Ara li expliquem les conclusions que tenen a veure amb posar uns quants milions d'euros sobre la taula.
22: Sí, de tota manera, tot i que s'ha desconvocat la vaga de maquinistes, avui han patit incidències totes les línies de Rodalies. Totes.
21: O sigui, tornem a la normalitat, tenint en compte que la normalitat sí. És una merda, no?
22: Sí, sí, sí.
21: Bueno, bueno, bueno. Una pregunta. Ara que veig que estan desconvocant coses i
22: sí,
21: tot això...
22: Sí, digui, avi.
21: Sabeu si hi ha possibilitat que desconvoquin el carnestoltes a les escoles? Perdoneu, gràcies.
22: Però, no, però bueno. Hi ha aplaudiments.
23: Hi ha aplaudiments. No.
22: La gent disfressada,
21: no. No, no, no, no el carnestoltes.
22: Però, si però per què, home? Per...
21: Una festa que tenim els catalans com per dir, bueno, som divertits.
22: Som divertits, no, ens disfressem, no. Home.
21: Com que per què?
22: Per què?
21: Cada dia d'aquesta setmana,
22: sí.
21: Els meus nets, en Jan, el Leo, l'Ona, la Martina i l'Eura,
22: sí.
21: Han d'anar vestits de no sé quina manera.
22: Sí.
21: I és un merder, perquè ahir me'ls van deixar a casa i aquest matí els he hagut de vestir jo.
22: Hòstia, i ja el planyo.
21: El Jan, I3, que ja no és P3, ara és I3.
23: Han canviat,
21: canviat la lletra. Bueno.
23: Infantil 3.
21: Infantil 3. En Jan ha d'anar en pijama.
23: Sí.
21: En Leo, I4, XP4. Ha d'anar amb un mitjó de cada color.
22: Molt bé.
21: L'Ona, I5. Amb una corbata penjant.
22: Bueno.
21: Com si fos un casament a les 4 de la matinada. La Martina, primer de primària.
22: Sí.
21: Amb un barret inspirat en un personatge de conte popular.
22: L'ha hagut de confeccionar vostè, eh?
21: L'he hagut de confeccionar jo. La idea l'ha tingut un professor que fuma porros. Segur.
23: Tant de bo.
21: I a l'Eura, que fa segon.
22: Segon, sí.
21: L'he hagut de fer un pentinat extravagant amb purpurina. 2 pots de gomina i cervesa. Que fa una pudor.
22: Angúnies. Sí.
21: Fa una pudor.
22: Pobra criatura.
21: Fa una pudor de festa major a les 6 de la matinada. Ai, que ai, tota ai.
23: Per la cervesa per qui era? Per la neta o per vostè?
21: No, per acabar de fixar.
22: Però... Ah, ja, ja, ja. Bueno, escolti, miri, em sap greu, avi.
21: Però això què és? O sigui, això del que restoltes a les escoles què és? Els nens que van a l'escola o a l'assaig general de la Fura dels Baus?
22: Bueno,
21: jo
22: escolti,
21: ja no ho sé.
22: Miri, calmis, que ja són a classe, ja està. Ja
21: no.
22: Pas...
21: No.
22: Ja està?
21: Ja està, no. Mai està. Que el Jan, com que ha anat en pijama, doncs tenia fred i de camí a l'escola hem hagut de parar un decalón i comprar-li unes malles

0: tèrmiques del nen.
1: Per pujar l'Everest.
2: És veritat que això dona en pijama en ple hivern.
3: I després hi ha els grans. Els grans, un nen de 16 o 17 anys, en pijama. Bueno, ja saps que...
2: Ja no es fa, home, amb els 17, 16 anys.
1: Ahir hi havia molta gent per Barcelona en pijama.
3: Una cosa, ho estan fent els instituts. Després ens sorprendrem que hi ha gent... No, és que el meu fill té 25 anys i he anat a apuntar-lo a la segona carrera. En fi... El Jan, hem hagut de parar al Decathlon a comprar unes malles tèrmiques.
2: Sí, sí.
3: I després, resulta que la gran, l'Eura, tota la setmana fa manualitats per construir un cuc gegant. O sigui, tinc la casa que sembla un punt verd de reciclatge. Tota plena de papers, cartrons, filferros, trossos de roba vella, bueno, un senyor que està empenyent un carrito del Carrefour.
2: Ah, calmi.
3: Esto donde lo llevo.
2: Avi, avi,
3: calmi. Està allà, però està aprenent el català.
2: Mira, escolti, calmi.
3: Això on ho porto?
2: Avi, calmi, és dir que demà no hi ha classe a moltes escoles, que els mestres demà fan vaga.
3: Bueno, ja sé per què fan vaga els mestres. I per què l'han convocat justament demà. Perquè així s'estalvien un puto dia de Carnestoltes, eh? I no haver d'anar vestits de pallassos! Moment, que el Basté s'ha deixat el sangreal.
2: No, és una...
3: Ha vingut en Jordi Ramos a agafar el gotet.
4: És una tassa del Nespresso.
1: Sí.
4: Home, d'aquestes metàl·liques.
1: Després parlarem de cafè. I de quant de cafè heu de prendre al dia. Ja, sembla la tassa d'un
4: termo.
3: Total, molt a favor de la vaga de demà, perquè així estalviem als nens el trauma d'anar vestit de pallasso.
2: I els mestres els estalviem el trauma d'anar vestits de pallasso.
3: Exacte. Tot el meu suport cap als mestres catalans, eh?
2: Molt bé. Avi! Avi!
3: Vols que t'ensenyi el nas de pallasso?
2: Va, avi! Va, home! Prou. Va, ja està. No aplaudiu, això.
3: Home, no aplaudiu. Gràcies. Sí, al Carnestoltes, però cadascú a casa seva, o al carrer, però a les escoles... Les escoles
2: a casa seva no, eh?
3: A casa meva no. Exacte, sí, perdona.
4: Escolta'm, i què?
1: Un moment, Angelina, un moment, estàvem parlant de Carnestoltes, a què vol parlar vostè?
4: Home, el Bugs Bunny. El Bugs Bunny a la final de la Copa del Rugby aquesta que han fet als Estats Units, el Supergol?
1: Supergol, sí.
5: No és rugby, és futbol americà.
1: Sí, no Supergol, és Supergol. Bueno, s'ha entès tot una mica pel context, però pot dir algun
4: moment.
1: El Bugs Bunny no. El cantant es diu Benito.
4: Que maco tot,
1: eh? Si diu Benito, ja s'entendrà. Es diu Bad Bunny.
4: Que bonic, eh? N'heu vist les imatges?
1: Sí, va sortir...
4: Que va sortir amb tot de gent fent de la Patum de Berga. Disfressats d'enciam gegant. Una cosa tan maca, eh? Tot ple de verd.
1: Ja ho vam comentar ahir, Angelines. Va una mica tard. És la mitja part del Super Bowl que va sortir Bad Bunny.
4: No, però el que no heu dit encara és que el Bad Bunny ha provocat que molts estatunidencs vulguin aprendre castellà.
1: No,
4: explica-ho, això.
1: Sí, la notícia...
4: El Duolingo, eh?
1: Que hem llegit...
4: Nenes, el Duolingo, ja trigueu, si no el teniu baixat a l'aplicació.
1: La notícia, que és més promoció que altra cosa, és que després de l'actuació de Bad Bunny, diuen que ha augmentat un 35% la subscripció.
5: El logopeda.
1: Sí,
2: tu també hauries d'anar amb una corbata, eh? També
1: al cap, sí. No, home, no, jo estic bé, el que passa que dormo poc. Però no és un tema que us pugui interessar gaire.
4: No,
2: les criatures.
1: Ha augmentat un 35% les subscripcions al Duolingo de gent que vol aprendre castellà després d'aquesta actuació de Bad Bunny.
2: Però això, la gent s'ha equivocat, no? Perquè això que parla en un altre idioma, el Bad Bunny.
1: No, Bad Bunny parla en castellà, no?
2: Segur?
1: De Puerto Rico, sí.
2: Jo crec que no, eh? Perquè jo parlo castellà.
1: Sí, bueno...
2: Jo no entenc un borrall del que diu el Bugs Bunny. Crec que no estic sola, oi?
1: No comencem
2: per aquí. A veure si l'enteneu quan...

0: Catanyol.
1: Bueno, però en definitiva, bé, sí que és musical, sí que, bueno, potser has de fer una mica d'esforç si no estàs acostumat a...
0: Jo? Escolta, el que més entenc és quan diu ei, ei.
1: Sí.
0: Sí. Però escolta, no rigueu, eh? Mira, ja. Mira el que tinc al mòbil.
1: Què passa? Ara no.
0: Una cançó que va passar a la Conchitín.
1: Sí.
0: Que només diu això, el Bugs Bunny.
1: El què?
0: Mira el que m'ha enviat la meva amiga. Sí, té, no, mira, no, mira, sí. Mira tu.
1: Això és un perfil d'X que es diu No Context Human.
0: A mi no m'importa tot això.
1: Bueno, però he de donar
2: el
1: context.
2: Però no fa Duolingo en anglès.
0: M'importa el vídeo.
1: Sí, el vídeo.
0: El vídeo.
1: Hi ha una persona...
0: El que m'ha passat a la Conchitín, el vídeo, fa el de Play.
1: Hi ha una persona que s'ha dedicat a recopilar totes les vegades que Bad Bunny va dir ei durant l'actuació al Super Bowl.
0: La Conchitín ha sigut la que s'ha dedicat a recopilar. S'ho m'ha passat la Conchitín.
3: Ja, però no funciona així.
0: Que m'ho ha passat la Conchitín. Te'l diré jo si sabré jo si és el meu mòbil.
1: Li ha passat, però la Conchitín no ha agafat el Premier o el que hagin agafat. No me la imagino.
2: Bueno, potser la Conchitín és No Context Human.
0: La Conchitín, si sap fent els aparatos molt millor que jo.
1: Sí, bueno, però això ho
3: heu... Fent els aparatos molt millor que jo. És increïble que vostè tingui 17 anys, realment.
1: Sí, sí, ja ho trobarem. Doncs
0: sí, bueno, les computadores. I els telèfons.
3: Ara... Fan virgueries, realment.
1: Sí, sí, fan sí, coses...
0: Bueno, la Conchitín, deixa-la anar, eh?
1: Una computadora...
0: Fes play al vídeo, que sí. Ja veuràs.
2: És una cançó, expliquem-vos, aquesta cançó que ha fet aquest perfil d'X, que el que fa és una cançó nova només amb els fragments en els que la Bad Bunny, durant aquesta actuació, diu ei, ei.
3: Molt bona, més
1: endavant.

0: És veritat que això amb la imatge guanya...
1: La imatge guanya perquè el veus...
0: Perquè veus saltant la imatge.
1: Va saltant la imatge, són diferents moments de l'actuació, eh?
2: Exacte. Aquelles coses estan tan ben fetes que és una llàstima que estigui tan ben fet.
0: Sí, en fi, felicitats al senyor Bani, dels Bani, de tota la vida.
1: Dels Bugs Bani,
3: però sí. Andrés Vicent Sánchez.
2: Senyor Bani.
0: Senyor Bani.
1: Però veus?
0: Canviem de tema.
1: Sí. Jo aquestes lletres sí que les entenc.
0: Bueno, sí.
1: Ei, sí. Són dos vocals. Ei.
0: És tota l'estona com cridant l'atenció, no?
1: Ei,
0: què?
1: De dir, bueno, què vols?
0: Sí, què vols, senyor?
1: Arranca, home, Bugs Bunny, arranca.
0: Parlarem d'un estudi de la Universitat de Harvard.
4: Sí, un d'aquests estudis relacionats amb el consum de cafè.
0: Sí. Oh,
4: sabeu aquests estudis que es publiquen un mes sí?
0: I
4: l'altre també.
0: Sí, el cafè.
4: Doncs bé, aquest estudi nou assegura que prendre 3 tasses de cafè al dia ajuda a prevenir l'Alzheimer.
0: Ah, sí? Prendre cafè t'ajuda amb l'Alzheimer?
4: Sí.
0: Bueno, sempre i quan recordis que has de prendre cafè. Si no ho recordes, ja fas tard.
4: Sí, si no ho recordes, ja fas tard.
0: Al final, sí.
2: Doncs això, avi, pensi però que el cafè perquè t'ajudi amb l'Alzheimer ha de tenir cafeïna, eh?
0: Ah,
2: vull dir
0: sí.
2: Que la cafeïna ara sí que és saludable, per dir-ho.
0: Ara sí?
2: Sí.
0: M'esteu fent per a boig, eh? Fa 2 dies el cafè era dolent. Ara no. O sigui,
4: no,
0: ara sí.
4: No és que sigui bo o dolent.
0: No,
4: ara
0: no. Sí.
2: A veure, el que va bé és per l'Alzheimer, però no és bo per altres coses. Vull dir, si tens hipertensió, el cafè, doncs, no és bo.
0: O sigui, és un concurs molt sòrdid, eh?
2: Has de decidir. Sí, és d'allò de...
0: És triar quina porta de metge prefereix.
2: Sí,
0: i, bueno, mira, el del fetge, no? El dels ronyons.
1: Una pregunta, llavors, jo que m'aprenc. A mi m'agrada molt un tallat.
2: Un tallat
1: descafeïnat de màquina amb llet de soja.
0: No, jo crec que no.
1: La llet freda.
0: Lo raro és que estigui viva.
1: Llavors, un tallat amb cafè descafeïnat de màquina.
2: La soja, teòricament, tampoc en grans quantitats no és bona perquè porta estrògens i llavors això tampoc està bé.
1: Però el cafè descafeïnat?
2: Bueno, el cafè descafeïnat,
4: descafeïnat no
2: li va bé per l'Alzheimer, però li anirà bé
1: pels nervis.
2: Per l'atenció.
0: I el vi, perquè també hi ha
2: estudis. El vi
4: també. Avui no s'ha publicat cap estudi sobre...
2: No patiu.
4: Si va bé o no va bé.
0: Però sempre surt. Ara és dolent o ajuda el cor?
4: El vi? Home, el vi depèn de quan em prengui. No?
0: Clar, una cosa, tinc pinta jo d'anar amb un medidor de centilitres per la vida.
3: Home, però, ja ho va dir José María Aznar.
4: Va per copes,
0: no,
4: això.
0: En un altre sentit, en el sentit del ultraliberalisme. Vostè m'ha de dir a mi quantes copes he de prendre a mi per a conducir, si jo con 4 veo el doble.
2: Clar, I també s'ha de dir que depèn de qui sigui usted, perquè si usted és un mosso d'esquadra, doncs sí, aquell senyor li dirà quantes copes s'ha de prendre.
0: Exacte. Voleu dir que no us esteu passant amb la llista de coses que has de fer per tenir bona salut? Has de prendre cafeïna, però només 3 tasses.
4: Sí.
0: Has de caminar 10.000 passes, que hi ha un altre dia que després diuen no, 10.000, no. Potser són massa passes.
2: Ja ho vam explicar. Sí, depèn de la franja d'edat.
0: Clar, si tens més de 60 anys, caminar no és gaire bo, 10.000 passes. Has de fer pes.
1: Sí, te diré una cosa.
2: Ho vam explicar la setmana passada.
1: El marit de la Pilarín. El marit de la Pilarín ara deu tenir la vora 64... No, 64 en va fer el marit de la Consolín.
0: No vindrà a demanar-li el DNI al marit de la Consolín.
1: El marit de la Pilarín, no. Ara t'estic parlant del marit de la Pilarín. El marit de la Consolina aquí no pinta res.
0: No
1: diguis coses que jo he dit que no he dit.
0: No,
1: no posis coses. És el marit de la Pilarín. Sí, la Pilarín, l'he dit la Consolina.
2: Al final de la frase...
1: El marit de la Pilarín,
0: sí.
1: Que té a la vora 60... Ara em farà 66, 67, posa 68.
2: No el de la Cochitín, eh?
1: Doncs bueno, va fer això, es va prendre el preu de la lletra, 10.000 passes.
2: El preu de la lletra?
1: Va, ho començo a fer avui, justament un dia.
3: Un rellotge d'aquells que tanquen els cercles, no?
1: Sí, un rellotge
2: que... O el mòbil, també.
0: Sí, mòbil, això ho faig jo, amb el mòbil.
3: No? Sí, és que tu no en tens 68.
1: Que això, el rellotge aquest li va posar l'hora la Conchitín, que ja sabeu que en sap molt d'aparatos.
2: Sí.
1: Però era el marit de la Pilarín, que té 66-67 anys, va dir, escolta'm, avui començo a fer això de les 10.000 passes.
0: Sí.
1: Justament va ser mala idea perquè van anar a la Sagrada Família.
0: Sí.
1: I llavors, bueno, en fi, pujar les escales. Són passes.
0: Sí,
1: ara.
2: No és el mateix.
1: Bueno, aquest home va agafar una angina de pit i tot.
0: Ja, bueno, sap greu, però...
1: Això és la d'escales que hi ha. Diu, mira, no n'he fet 10.000 de passes?
0: Sí.
1: Però tot això t'ho deies bufant.
0: Sí, clar.
1: L'he fet a la vora. 1.500,
0: ja, perquè com
1: saps?
0: Tot...
2: 1.500 passes el que fas per anar a buscar el cafè.
1: Pujat i baixat les torres de la Sagrada Família, perquè és molt maco veure des de dalt, perquè l'escala des de dalt, si veus mitges el pel buit de l'escala, és un cargol.
0: És un cargol.
1: És tan maco el que va fer el Dalí, l'Antoni Dalí. Sempre els confong. No us passa, nenes? Jo confong el Dalí i el Gaudí.
0: Però que has de confondre.
1: Se'ls viuen pràcticament igual.
0: No en té res a veure.
1: Salvador Gaudí i l'altre del Dalí.
0: Antoni Gaudí, Salvador Dalí. Antoni Dalí, no.
5: Bueno, en fi...
2: Avi, doncs això, sí, les 10.000 passes, el que deia vostè...
5: Però si tens ara hem dit...
2: Si no, la setmana passada vam explicar que no es tracta de fer només les... aquestes passes, que no cal que siguin 10.000, sinó que si és més gran de 60 anys, el que ha de fer són exercicis de força.
0: Això ho vam dir la setmana passada.
2: Sí, la setmana passada, sí.
0: Després, carn vermella.
2: Què?
0: Carn vermella l'has de prendre només si vas al gimnàs.
2: Sí,
0: però si vas al gimnàs i ets jove, perquè si ets gran es veu que és dolentíssima. La carn vermella ha de ser carn blanca, o en el seu defecte la merda aquella que ven uns sobres, que no sé com es diu.
4: El tofu?
6: Proteïna.
0: Cocaïna, correcte.
4: Avi, l'audiòfon.
0: Perdoni.
4: Ajustis l'audiòfon.
0: Perdona.
4: Ajustis el perquè no en sent bé.
0: Ara.
4: No, ara no. Va massa alt, que no veu que té això.
0: Però un moment.
2: Això, avi, ha de fer una cosa. Ara els nous audiòfons van amb Bluetooth i pot fer que algun fill seu li controli el volum.
4: No, la Conchitín.
0: Els meus collons.
4: Que el dels aparatos ho porta molt bé.
2: I llavors ho posa al marit, però és la Conchitín la que regula què pot sentir i no pot sentir.
4: Sí.
2: Això està bé, perquè si has de dir algun secret, li baixes el volum fill, i
4: escolta'm. Sempre li diu que no em sents.
0: Sí,
4: però no m'escoltes.
0: Sí, exacte.
4: El va fer negar, és perquè tots els marits hauríeu d'anar negar, és perquè, escolta, no ens escoltem.
0: El meu fill no sap posar-se una samarreta del dret i em pujarà i em baixarà l'orella, els collons em pujarà.
2: Doncs això, calmi.
0: Que tinc un que és ascensor, tinc de petit ja, que puja i baixa.
2: De què, de l'orella o d'una altra cosa?
0: De testicle.
2: Ah, testicle.
0: Ascensor.
2: Això no va amb Bluetooth, vull dir que és una altra cosa.
0: Ara fan meravelles.
2: Ara en tot cas, sí, això.
0: El tinc traquejat i si és a dalt o baix amb el Waze.
4: Bueno, Avi, apuntis això.
0: Digui.
4: 3 tasses de cafè.
0: No.
4: Això per lluitar contra l'Alzheimer.
2: Les 10.000 passes...
4: Aquests senyors de Harvard ho han dit després d'estudiar-ho durant 40 anys.
2: Sí, 40
4: anys. No és un estudi fet a la babalà.
0: Han de prendre molt cafè, no? I han d'haver pagat molt més el cafè. Bueno, sigui com sigui, jo ara tinc aquesta... Jo tinc unes molles aquí dins del cor i un marcapassos, que no sé què. A mi el marcapassos se'm sincronitzava amb la B16, la...
4: Amb la B16?
0: Amb la, com es diu?
4: El teletac?
0: La sirena aquesta que posen els
4: cotxes. Ah, la balisa.
0: La balisa.
4: No, és molt dolent.
0: Que ja t'ho estic dient jo.
4: La balisa amb el...
0: Que se'm sincronitzava.
2: No es posi la balisa al pit.
0: No, però que es veu que això ho veu vendre com una broma i es veu que sí, que t'abaixa les pulsacions.
4: És de debò.
0: Jo ara, quan estic molt intranquil, me poso la balisa al cap.
2: I s'il·lumina sola.
0: Bueno, avi, va. M'abaixa 22.
7: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda? Bueno, ja t'ho saben, no?
8: La competència.
7: I qui passa? Especial 50 anys.
8: RAC 1.
9: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
8: RAC 1.
10: Aquest diumenge el Barça juga a RAC 1. A 4:45 de la tarda, Basilea-Barça. El tercer compromís de pretemporada del conjunt de Hansi Flick. Viviu el partit des d'una hora abans a RAC 1 amb Jaume Molló, Xavi Puig, Marta Ramon com a enviada especial a Suïssa i els comentaris d'Albert Blaia. I després, les estrenes a la Lliga de l'Espanyol i del Girona a partir de les 7 del vespre. Aquest diumenge a 4:45, Basilea-Barça. Aquest diumenge torna el Barça a RAC 1. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
8: RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
7: Ai, que bé s'està en aquesta platja, Alba, de veritat, que bé!
11: Això és glòria, nen. Escolta una cosa, ara pensava, no li hauríem d'haver dit al Bala que vingués?
7: Bueno, però ara està molt enfeinat, vols que el truquem?
11: Ai, sí, va, fer-me una trucadinha.
7: Bala?
11: Bala!
7: Ui,
11: què és això? Ai, no, la nena! Merda, l'hem despertat! Calma-la, està d'ella!
7: Escolta, el camp!
11: No es calma així una criatura!
7: Jo què sé!
11: Bueno, que truquem per dir-te que està tot controlat, eh?
7: No preocupis, està tot l'estiu dels taloners ja programat perquè soni i aprendre a passar les migdiades amb el ventilador.
11: I la de la teva filla també.
7: Ara.
10: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments. Amb Marc Bala, Guillem Estarella i Alba Segarra.
7: Un mojito, sisplau!
11: Dos!
8: RAC 1. Tots som un milió.
5: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
6: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
12: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
6: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
13: Per triar i remenar.
14: Amb tot el contingut dels programes.
15: I també els podcasts originals de RAC1.
16: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
17: I som tots.
18: Més fàcil.
19: Més directe.
20: Més intuïtiu.
21: Més RAC1.
22: Tots som un milió.
23: Comença l'hora de disfrutar.
24: No, no se retire, por favor.
25: Bueno, buenos días, licenciado.
26: Radio Latina Internacional.
27: Ja està, hi ha un problema ahí.
28: Amb el Oscar. Estàs escoltant la competència.
29: Especial 50 anys, carnusos.
30: Hem de parlar d'aquesta festa porcina perquè se n'ha trobat un altre cas i s'ha hagut d'ampliar la zona de risc.
31: Mare de Déu, senyor, morirem totes, eh?
30: No.
31: Morirem totes de càncer de porc?
30: Però què diu?
2: De porc, però què diu?
30: La pesta porcina no es transmet als éssers humans, això és una cosa que sabem des dels primers dies.
31: Qui ho diu, això?
30: Els experts.
31: I els experts, què sabran els experts?
3: Bé, són experts.
31: Sí, què no? Sabran els experts? La Pilarín m'ha dit que sí, que això es passa... Que et menges un tros de senglar i et passa la sang i mors, eh?
30: No funciona així.
31: No funciona així.
30: No faci fals... O sigui, no, això és fake news.
31: Que no m'ho ha passat la Pilarín, que és una notícia de Google que surt allà.
2: Bueno, una notícia de Google, sí, eh? Escrita per Josep Maria Google.
31: No, i ben vídeo i tot. Ben que es veu un senglaret que es posa a dos peus i parla.
3: Clar.
31: Diu hola, bon dia. No. Parla català. D'aquí de Vallvidrera, deu ser.
30: Sí, no, clar, segur, el típic. Bueno, la pesta porcina no es transmet als éssers humans, això punt número 1, i no representa cap risc per la salut dels humans.
31: Bueno, això és el que diria algú que sap que morirem totes.
30: Bueno, vol calmar-se i no faci alarmisme, sisplau. Va.
31: Nenes, ja ho veieu. Una dona amb pits descomunals com jo, s'espanta i ha de venir un home a dir-li histèrica.
30: No li he dit...
31: És de manual.
30: He dit que no faci alarmisme, no que sigui una histèrica, cosa que a mi no em sentirà mai dir una cosa així. Així que prou histerisme.
31: Segur?
30: Sigui com sigui... Deies...
31: Ja se li escapa. És que se'ls escapa.
3: Se'ls escapa, sí.
30: Al final...
3: És el subconscient.
30: Sí, bueno, i el masclisme també una mica. Digues, Manel.
3: Endavant. Aquest nou positiu de pesta porcina s'ha detectat a Sant Feliu de Llobregat després que divendres passat s'han trobessin dos, un a Molins d'Ara i un altre al Papiol.
31: Sí. Avui ja heu parlat dues vegades del Papiol, eh?
2: Sí. Ja són dues vegades més del que s'ha parlat al Papiol a la història de la ràdio.
31: Oh, joder, doncs pues cada dia estan dient el Papiol. Les retencions. Aquesta segona ocasió no és per parlar de la retenció de l'autopista, eh? No. Els deu fer molta il·lusió la gent del Papiol. Sí. Suposo que trucarien per agrair-nos-ho si no tinguessin els pulmons plens de quitrà.
30: No, què diu? Ara calla un moment. Deixa
3: després d'aquests positius, la zona d'alt risc és a 16 municipis, amb una petita part que és a Barcelona. Són els barris de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes.
31: Ui, sí. La gent que viu a Barcelona, però diu que viu a la muntanya.
30: Bueno, existeix, aquesta gent existeix,
31: sí,
30: és veritat.
31: Vallvidrera, el Tibidabo, les Planes, sí.
30: Sí.
31: No, nosaltres no anem a comprar a Barcelona, nosaltres baixem. Sí. Baixem a Barcelona.
30: És veritat que hi ha gent que viu, doncs, això, a Collserola, que ja...
31: Pues mira, ara, tots aquests a Vallvidrera, del Tibidabo i de les Planes, que es fotin.
30: Bueno,
31: ara teniu senglars infectats.
30: Sí.
31: No us els podreu follar.
30: Però què diu?
31: Mira
30: que és animal.
31: Sí, home, sí. Hi ha gent que s'estima molt els animals.
30: No, deixi-ho estar.
31: Massa se'ls estimen.
3: Sí. En aquests municipis està prohibit accedir al medi natural i fer activitats de manera individual o també en grup.
31: Bueno, sembla que tota aquesta colla de hippies de muntanya no podran anar a abraçar arbres. Pues mira, quina llàstima, eh? Les escoles de per allà dalt no podran anar a fer classes al bosc.
30: Però què diu?
31: Vinga, les taules a multiplicar amb pedretes i banquetes.
30: Sí.
31: Bueno, va.
30: Deixi-ho estar.
31: Això ho foten, eh?
30: El què?
31: Van a fer l'assignatura de matemàtiques al bosc.
30: Sí, bueno, normal.
31: I els hi fan comptar fulles, eh?
2: Sí, és veritat, això.
31: Sí, bueno, comptar fulles...
30: Bueno, és una manera d'integrar-ho tot.
31: Tot el que troben per allà per la muntanya en fan un objecte pedagògic.
30: Bueno,
31: amb un objectiu educatiu.
30: Sí.
31: Ara, agafeu, comptarem fins a 10 amb aquestes fulles de pi. I ara comptarem troncs.
30: Fa de mal comptar, però...
31: I ara a veure què veiem per aquí. Mira, comptarem jeringuilles,
30: no,
31: també.
30: No, però és seringues, però bueno, en fi.
31: Mira, a veure què veiem per... Mira, i també multiplicarem per dos, apendem la taula de multiplicar per dos, comptant condons...
30: Prou.
31: I després què passa?
30: Sí.
31: Pues que surten els nens de l'escola que no saben ni sumar ni restar. No, però ha anat a una escola del bosc, vinga. Porta-la a una escola de formigó.
30: Prou.
3: Des de...
2: L'escola de formigó.
3: Des de fora sembla una presó.
2: Des de l'1 de gener... Des de dins també, eh?
3: Des de l'1 de gener d'enguany s'han casat més de 13.000 senglars arreu de Catalunya, el que representa, segons els experts, un nivell de captures molt i molt important.
0: Vaja, vaja, Frank. Oh.
1: Hola.
2: Marc Antoni Mateu.
1: Què no, passa? No, que ja passa? Per què t'he dit hola i ja m'has fet... Oh, oh, oh. Perquè no t'he notat sobreactuar.
2: No. Oh. He vist que venia pel·lícula. Marc Antoni...
1: Quanta pel·lícula?
2: No, Marc Antoni Mateu, actor de doblatge. Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, sí. Estimat Frank. Bon dia.
31: Com estàs?
1: Bé.
31: Com estàs? Mira'm els ulls.
2: Sí.
31: Com estàs, Frank?
1: Bé.
31: Sí?
2: Sí.
31: Segur? Sí. La vida et somriu, Frank?
2: Home, no ho diria tant com que la vida...
31: Ets feliç?
2: Bé, feliç també.
31: Hi ha alguna cosa que vulguis compartir amb el teu vell amic? Confessa, Frank.
2: Però que s'empatolla, no?
31: Vas ser tu qui et vas enrotllar amb la Madeleine.
2: Però què ve això? O sigui, jo no em vaig enrotllar amb ningú.
31: Sí, justament el dia després que em deixés la Madeleine.
2: No.
31: Em va trencar el cor amb 1.000 bocins, Frank.
2: No,
31: com vas poder, Frank?
2: Un moment.
31: Et beleeixo, Frank!
2: Hòstia, què ha passat? O sigui, un moment, deixa...
31: Veus aquest revòlver?
2: Sí.
31: Doncs no el veuràs, perquè et dispararé als ulls, Frank.
2: És molt desgraciat, això de disparar... Disparim a una cama, al cor...
31: A una cama, podries seguir veient.
2: Però
31: no veuràs mai més la mà de l'ell.
2: Però és als ulls, els dos ulls.
31: Sí, els dos.
2: Primer un i després l'altre.
31: És un rifle de doble canó.
2: Ah, val, d'acord. Doncs,
31: els canons són... estan molt separats.
4: Però de tenir els ulls molt junts.
2: O els canons molt separats.
31: Bé, això, l'Òscar Andreu... Li falta una hora de fort.
3: Ha perdut el personatge perquè ja no és en Frank.
31: Ah, és veritat. Ets en Frank.
2: Ara és Òscar Andreu o és Frank?
31: És also starring.
2: Pot deixar de parlar com si fos una pel·lícula. Farem una cosa.
31: Què has de fer, Frank? Què has de fer? No et posis nerviós. Per què dius farem una cosa.
2: Perquè estic pensant...
31: Gallina! Quina gallineta!
2: Estic pensant com... Estic pensant com dono pas...
31: Com dono pas! Vaja, tenim una gallina aquí.
2: No, estic pensant com dono pas a publicitat.
31: Ets un covard, Frank.
2: El típic anunci de Rústic Mòbil abans que comenci la pel·lícula.
31: No tens collons de mirar-me els ulls des d'això que vas fer.
2: Diguem que després hi haurà una pel·lícula sobre senglars.
31: Sí?
2: Sí, home, l'ha de fer vostè.
31: Però no m'he mirat el guió.
2: No cal ni que se'l miri, es pot llegir directament.
31: Perdó, jo faig de senglar?
2: Ara l'expliquem.
31: Però què és aquesta absurditat?
2: Ens mirem el guió i tornem de seguida a la competència. Continuem parlant de pesta porcina.
31: La Ràdio Líder, sí.
2: Sí, perquè se n'ha trobat un altre cas, sí. I s'ha ampliat la zona de risc a 16 municipis.
31: 16 municipis.
2: I en parlàvem amb el nostre doblador, sí, de capçalera, que és en Marc Antoni Mateu.
31: Esclar que sí, Marc Antoni Mateu. Pot deixar de... La gent ja el coneix, Frank.
3: No és veritat, no el coneix ningú.
31: La gent a qui no coneix és a tu, Frank.
2: Ja, bueno...
31: Frank, quin nom.
3: Quins ulls tan junts.
2: Però d'insultar-me i de disparar-me.
31: Escolta, Frank, mira, ara que parlàveu de la pesta porcina, sí, i de l'apocalipsi, he notat que no us atreviu a dir que tenim els dies comptats.
2: Però què diu?
31: Tot el món se'n va en orris, Frank.
2: No, se'n va en orris...
31: Això s'acaba.
2: No.
31: Sempre ens quedaran els records d'aquells estius que vam passar plegats, Frank.
2: Què?
31: Anant amb bici al llac...
2: Sí.
31: A pescar... amb pantalons curts...
2: Ja...
31: Massa curts, pel meu gust.
2: Què dius?
31: Anaves ensenyant les galtes del cul, Frank.
2: No, bueno, sí, però no és el cas. No.
31: Recordes quan érem a la riba del riu Potomac?
2: Mm?
31: I jo estava assegut en una cadira de càmping...
2: Pescant.
31: I duia uns pantalons tan curts que va caure un testicle... i me'l va mossegar una carpa?
2: Com?
31: I allò va ser tot el que vam pescar.
2: Sí.
31: Una carpa de 16 quilos.
2: Déu-n'hi-do.
31: Aquell dia vam pescar una gran carpa.
2: Sí.
31: Però vaig perdre un testicle.
2: Una història molt maca.
31: No t'és dolent. No? Sí. Bé, parlat de la pesta dels senglars, Frank. No t'has vist del tema. No t'has vist del tema.
2: Però jo no m'he desviat. Ha sigut tu que has explicat aquesta anècdota.
31: Us he d'explicar que justament acabo de doblar una nova pel·lícula.
2: Ah, sí?
31: Sí, heu vist la sèrie The Last of Us?
0: Sí.
31: Basada en un videojoc. Veig que aquí hi ha una colla de friquis.
2: Sí, bueno, jo no l'he vist.
31: Però...
2: És una de les sèries de més èxit dels últims anys, una cosa apocalíptica...
31: Doncs
2: no,
31: si no l'has vist, Frank, la pots veure en una web pirata.
2: Bueno,
31: com
2: no.
31: Sí,
2: no cal
31: un nen colombià de 12 anys va gravar tota la sèrie amb el mòbil apuntant a la pantalla del seu ordinador.
2: Bueno, sí.
31: I és fantàstic. Mentre veus els capítols de la sèrie pirata aquesta, van sortir en pantalla notificacions de WhatsApp, Frank.
2: Molt bé. I què hi té a veure tot això?
31: Doncs que ara he rodat la versió catalana de The Last of Us.
30: Ah?
31: The Last Sunglass.
30: Eh?
31: És una pel·lícula apocalíptica.
30: Sí?
31: La pesta porcina s'ha escampat per tot el món.
30: Ja. Yeah.
31: I tothom s'ha convertit en senglar, Frank.
30: Què diu?
31: És el que passa quan et mossega un senglar infectat.
30: Molt bé, com es diu la pel·lícula?
31: The Last Sunglass, ja t'ho he dit.
30: Val, pèssim. Ja, un bon moment, un moment.
2: No cridi.
31: A banda de ser que és sort.
30: No passaria res.
31: En farem un petit teaser, tu i jo, Frank.
30: D'acord, un tràiler de tota la vida,
31: té,
30: no?
31: Té, agafa un teaser.
30: Va, un teaser.
31: Ara se'n diu teaser.
30: No, si se'n diu teaser...
2: És més car.
31: Són coses diferents.
30: Sí, més o menys, sí. Bueno.
31: Bé, escolta, agafa el guió.
30: Sí.
31: Mira, aquí on posa The Last Sunglass.
30: Sí.
31: Fes-ho bé, sisplau.
30: D'acord. The Last Sunglass.
31: Oh, Déu meu. Tot ha quedat devastat. Al nostre voltant només hi ha senglars i cadàvers de senglars i...
30: Com ens ho farem?
31: No, no, espera, espera, talla, sisplau.
30: Com ens...
31: Talla.
30: Com ens ho...
31: Ets imbècil o què, Frank?
30: Un moment, per què? O sigui, que, ara què he fet?
31: Que no has entès la pel·lícula.
30: Sí.
31: Ens ha mossegat un senglar.
30: Uh-huh.
31: Ara som senglars, Frank.
30: Yeah.
31: Has de parlar com si fossis un senglar.
30: Yeah.
31: Has d'interpretar, Frank.
30: I una cosa, i vostè per què no parla com un senglar?
31: A mi m'acaben de mossegar, idiota.
30: Ah.
31: Encara sóc humà.
30: Ah.
31: I em vaig convertint en senglar a mesura que avança la pel·lícula.
30: Yeah.
31: Aquest és el drama de la història.
30: Yeah.
31: Aquest és el conflicte de la trama, Frank.
30: Yeah.
31: Tornem a començar, sisplau, presa 2. Oh, Déu meu, tot ha quedat devastat. Al nostre voltant només hi ha senglars i cadàvers de senglars.
30: Com ens ho farem?
31: Hem d'arribar a la zona zero. Allà on es va originar la pesta. I des d'allà intentar trobar una cura.
30: Aleshores hem d'anar a Collserol.
31: Exacte, Frank.
30: Doncs si hem d'anar en rodalies, ja podem anar a tira.
31: No, hi anirem a peu, estimat. Concretament, tu hi aniràs a peu. I jo hi aniré al teu llom. Tu ets un senglar... No em diguis cap... No. Tu ets un senglar i jo encara sóc un humà.
30: Els porcs?
31: Sí?
30: També són persones.
31: Para un moment, sisplau. Ets un senglar, no ets un gangós.
30: A veure...
31: Això és filant molt frilla, eh?
30: No, escolta!
31: Estem demanant aquí...
2: I que potser hi ha senglars gangosos, el problema és que no els entenem quan parlen.
30: No, no es diu gangosos.
31: Això no ho diu el guió, Frank!
30: He decidit... doncs...
2: Un moment, ara...
30: Improvisar una mica, no? Aleshores, sempre suma.
31: No sempre suma, Frank. Ja. I ara no cal que facis el porc, que no estem gravant.
30: Ja.
31: Bé, passem a l'escena següent, sisplau, aquí on diu escena 2. Endavant. És allà. Ja arribem. Ja veig Collserola al fons.
30: Un moment. Tu també t'has convertit en un sang... Ah?
31: No, jo no.
30: Oh, no.
31: És que estic congestionat.
30: I?
31: Tinc carnots, Frank.
30: Eh?
31: I faig amnees quan dormo.
30: No,
31: fixa't. De ti.
30: No, ets un anglar com jo.
31: Maleït sí, a Frank.
30: Eh?
31: Doncs no penso continuar vivint.
30: Eh?
31: Si sóc un senglar, dispara'm, sisplau. Hòstia santa! No t'ho has pensat gens, Frank!
30: No.
31: M'has cuidat 26 carregadors sencers.
30: Un moment.
31: Per desgràcia, sóc un senglar i tinc la pell massa dura, Frank.
30: No pateixis, tinc la solució.
31: Gràcies, Frank.
30: Ara? Doncs...
31: Ha estat un plaer conèixer-te, Frank.
30: Igualment.
31: Ets un mal pari.
30: I tu...
31: No oblides... Imbècil.
30: És...
31: Pobró. Porc. No, tu seràs tu.
5: De les senglars.
7: Fins aquí la competència especial 50 anys d'avui.
8: Un programa realitzat per Oriol de Balanzó.
7: Noelia Carnetzi.
8: Manel Vidal.
7: Àlex Arbiol.
8: Òscar Andreu.
7: I Òscar Dalmau.
8: Feu bandaix.
5: RAC 1. Notícies.
6: Omar Poyato.
9: Bon dia, és la una. L'oposició carrega contra el govern per les cues i les aglomeracions que hi va haver ahir a les línies de Rodalies. Junts per Catalunya ho qualifica de col·lapse de mobilitat. Ja ha registrat al Parlament una vintena de preguntes per exigir explicacions sobre l'operatiu. Per exemple, demanen saber quina planificació es va fer amb Rodalies i qui va decidir quants trens hi hauria, si va ser el govern o l'operadora. També volen saber si ahir la consellera de Territori, Sílvia Paneque, va estar supervisant aquest operatiu. Els de Carles Puigdemont també acusen el govern de Salvador Illa d'haver aprofitat l'eclipsi per fer-se autopropaganda. Ara bé, el govern fa una valoració positiva d'aquest operatiu de mobilitat que es va desplegar per l'eclipsi. Admeten que hi va haver punts complicats en algunes estacions i a les carreteres, tant a l'anada com la tornada, però celebren que finalment tothom va poder tornar a casa gràcies al tren extra que va habilitar Renfe a quarts d'una de la matinada. N'ha parlat a RAC1, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
10: La veritat és que la preocupació que nosaltres teníem era sobretot que no hi haguessin aquestes aglomeracions en les andanes que poguessin provocar alguna incidència i després també pues, que finalment es pogués acabar fent el viatge que la gent necessitava i això també teníem aquesta informació que ens donaven des de Renfe doncs, que hi havia aquest cotxe que feia com aquesta escombra.
9: Soler remarca que la jornada es va tancar sense grans incidents malgrat l'elevada afluència de gent a la zona de l'eclipsi total. Més coses. En reunió avui entre el govern espanyol i les comunitats autònomes per preparar la Comissió Sectorial d'Infància i Adolescència que ha d'abordar la reubicació dels menors migrants i el crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per Ceuta. Mentrestant, la ciutat autònoma espera amb preocupació que no es repeteixi una entrada massiva durant el cap de setmana tal com s'ha anat dient. Una situació que el PP aprofita per acusar el govern de Pedro Sánchez de ser submís davant de Rabat. Així ho ha dit el president de la Comissió d'Interior al Senat, Fernando Martínez Maillo, n'ha parlat a Telecinco.
11: Y no hay nadie del gobierno que salga a defender a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eso es lo que planteamos, que haya una actitud de defensa de nuestra dignidad y de nuestra sociedad y de Ceuta ante Marruecos. Eso es lo que planteamos. Y si hay que señalar a Marruecos, pues se tendrá que señalar. Pero evidentemente pues esta actitud de claudicación ante el gobierno de Marruecos no nos parece la más adecuada.
9: Pel que fa a les compareixences, els populars acusen els ministres de rebel·lia per no anar a donar explicacions al Senat. I a Badalona, la Guàrdia Civil ha detingut un fugitiu internacional buscat en més d'una trentena de països per tràfic de drogues. L'arrestat vivia al districte de Sants, a Barcelona, des de fa un any aproximadament. S'amagava gràcies als seus col·laboradors, que li facilitaven documentació falsa, protecció i també mitjans de transport. Esports amb Roger Jofre.
12: La Supercopa d'Espanya 2027 se celebrarà a Istanbul. La federació ha decidit portar la competició, que es disputarà entre el 2 i el 7 de febrer, a Turquia. En aquesta edició participaran el Barça i el Madrid, primer i segon de la Lliga, i la Real Societat i l'Atlètic de Madrid, finalistes de la Copa del Rei. Més coses, l'Osasuna ha més un comunicat expressant el seu absolut desacord amb la nova data fixada pel partit contra el Celta. El club navarrès assegura que els dos equips havien acordat que els dies 24 o 25 de setembre, coincidint amb l'aturada de seleccions, era la data indicada. Tot i això, la Lliga no ha fet cas a la petició i ha decidit que el partit es disputi el dijous 27 d'agost, tot just 3 dies després que l'Osasuna jugui contra el Llevant. Fora del futbol, a l'europeu d'atletisme, el barceloní Oriol Sánchez ha estat el més lent a la primera ronda dels 200 metres, mentre que Marta Mitjans, d'aquí a uns minuts, disputarà les semifinals dels 800. I en natació, el català Luca Huck ha conduït a Espanya a la final dels 4% metres lliure de l'europeu.
9: Pel que fa al temps, aquesta tarda l'ambient continuarà sent de molta calor i alguns termòmetres fregaran o superaran puntualment els 40 graus al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre. El sol es mantindrà com a protagonista bona part del país, però tornaran a descarregar xàfecs i alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu. De manera més irregular, també se'n formaran a la Catalunya Central i al nord de Ponent. Demà es mantindrà la mateixa dinàmica, però de cara al cap de setmana els xàfecs guanyaran terreny i s'estendran per qualsevol punt del país. De moment és tot, actualitzem i ampliem tota la informació a les dues, al 14:15 amb l'Aurora Rodríguez i la Gemma Montero.
6: A RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró.
13: Home, i amb l'Estil Romagosa, què tal estàs?
14: Bon dia.
13: L'Ernest Ferrer, Joel Fortuny, que bon trobem, dia. Sincerament, que hauries de no sortir tant de la nit perquè ens arribes amb una ressaca, que ens arrossegat. No
15: estàs sortint aquest estiu.
13: Bé, Joel, per favor, vinga, hombre.
14: No sucreu ningú.
13: No truqueu ningú, això. Mini reflexió abans de començar el programa d'avui, que serà històric.
14: Sí, mini reflexió o...
13: Per part d'Esther Romagosa.
15: Cuideu.
14: Una pregunta així que ens fem conjunta, que us trasllado. Estem farts de la calor tots, eh? Sí. No trobeu que amb tanta calor hi ha menys mosquits aquest estiu?
15: Sí,
14: que és l'única cosa bona que té.
15: A mi m'ha passat a la terrassa, no tinc tants mosquits.
14: Esteu d'acord?
15: Sí.
13: Sí, és probable. I llavors sí, què vols dir amb això?
14: Bueno, que una cosa bona...
13: La calor mata els mosquits,
14: fins i tot. Jo crec que sí, que estan tan estabornits que ja no venen ni a picar-nos.
15: Com nosaltres.
13: No venen ni a picar-nos.
15: Els hi fa mandra.
14: El meu gat es passa el dia estirat a sobre a qualsevol lloc sense moure's. Els mosquits deuen fer el mateix.
13: Doncs escolta'm, aquesta gran reflexió...
14: És una observació.
13: Una observació, la posarem a la vostra consideració, igual que aquest programa que us oferim. Amb tots vostès, Sílvia Soler i...
16: Natza Ferrer.
13: Brava. Brava.
16: Mireu, ja sé que això no és tele, però vull dir...
13: Sí que és tele, sí, que tenim càmeres.
16: Ah, sí? Doncs cap a on...
13: S'està gravant, s'està gravant. Ara és tele, també, això.
16: És superadolescent el que ha fet la Sílvia, perquè les nenes ara es compren... Tots, com es diuen aquestes coses?
13: Pòsits.
16: Pòsits de colorins, i la meva filla, quan llegeix, tots els llibres els té. Si és rosa, és perquè la frase d'amor que li agrada. Si és blau, perquè la frase de no sé què. I veig que tu també amb colorins.
17: Em vaig llegir el llibre de la Natza amb una tarda i un matí, i vaig anar marcant tot el que em semblava destacable, i ja veieu que trobo que són
13: ha marcat cada pàgina.
17: No. He marcat amb seny i amb intenció.
13: Perdona, que no dic que aquest programa també el fan. Bueno, també el fan. També el fan. Aquest programa el faig jo i aquests, doncs mira, estem aquí perquè... Joel Fortuny, Ernest Ferrer i aquesta senyora...
14: Esther Romagosa, aquí present, bon dia.
13: Ah, Sílvia Soler, bravo.
17: Vinga, parlem d'aquest llibre de la Natza, que per cert, ara m'estava explicant que hem sortit disparadíssims, no?
18: Disparadíssims, sí, sí.
13: Esperàvem.
18: Sí, sí, està funcionant molt més enllà de les meves expectatives, que no eren baixes, però molt més enllà, sí, sí. Bueno, jo no m'hi poso per res, saps?
17: No, i tant.
13: Exacte.
18: Per cert, perdona, que t'anava a dir, Marc, que no cal ser fuster per veure que aquesta taula és una merda.
16: I alguna cosa passa perquè toquem una mica i ja sona.
17: Feu el favor.
18: No, a veure, és una crítica constructiva. Si es pot canviar la taula, molt millor.
17: A veure, la Nat, és que si no ho faig així, no
18: ja
17: parlarem,
18: està, ja
17: Natza.
18: Està.
17: La Natza ha escrit un llibre que es diu L'última vegada que et dic adeu.
13: Bravo.
17: Bravo. L'ha publicat Angle Editorial.
13: Olé.
18: Bravo,
17: i
18: també.
17: I bravo,
13: bravo,
17: també.
13: Bravo.
17: I jo trobo que és un llibre que és una meravella. Començo així, perquè com que es notarà igualment, doncs ja ho dic d'entrada.
13: Estic d'acord.
17: En aquest llibre la Natza explica com haver vist un dels seus germans enganxat a l'heroïna i finalment morir per culpa de l'addicció ha marcat en certa manera la seva vida. El fet d'escriure i publicar aquest llibre molts anys després és un intent, com s'explicita en el títol, de fer un gest de comiat que, d'alguna manera, l'alliberi del dol i d'un cert sentiment de culpa que arrossega. Per tant, Natza, la primera pregunta és òbvia. Ho has aconseguit?
18: He aconseguit, literàriament, alliberar-me. Que ja és un pas. I tenint aquest llibre al cap durant tants anys, després de la mort del meu germà, que m'ha acompanyat mentalment... De moltes maneres, haver-lo pogut escriure, haver pogut explicar aquesta història, hi ha una part molt gran d'alliberament. Tinc el cap molt més tranquil ara.
17: Et feia por?
18: En quin sentit?
17: En el sentit que la gent llegiria una part molt íntima de tu i fins i tot de la teva família i que potser el personatge que la gent coneix de tu doncs no lligaria massa amb el que després hi han anat trobant.
18: Por no, perquè si no ho hauria fet, o sigui, en tot cas hauria hagut de vèncer la por. Sí que feia una mica de respecte, però és un llibre que és molt poc... és molt sobri. No hi ha carnaca per treure, no?, aquesta cosa més...
16: Morbós.
18: Morbós. No hi ha cap, no hi ha cap morbositat. I després també... Sílvia ha arribat a un punt i a una edat ja estem una mica si no ho expliquem ara potser ja no ho explicarem, no? I per tant, el personatge meu és un personatge que em va molt bé per treballar, però jo crec que a aquestes alçades la majoria de la gent ja sap que a part del personatge hi ha una persona al darrere. El que no sabien és que hi havia aquesta història al darrere de la persona.
17: El llibre ho expliques molt bé, de manera que es fa molt fàcil d'empatitzar amb aquella Natza jove que en certa manera odiava el seu germà perquè havia arruïnat la vida familiar i la possibilitat que ella tingués una joventut feliç i despreocupada. Quants anys tenies? Estem parlant?
18: No, però això estem parlant de... A mi m'enganxa, l'addicció del meu germà m'enganxa de petita, de nena. O sigui, jo sóc una nena quan el meu germà comença a ser addicte. I m'enganxa tota la joventut, tota, tota.
17: A veure, sou sis germans i tu ets la petita?
18: Sí.
17: Ell, el segon?
18: Set i mig ens portava. O sigui, és el tercer dels nois. Nosaltres som tres nois i tres noies, per ordre, i és el tercer dels nois. O sigui, és el petit dels germans i jo sóc la petita de les germanes.
1: De l'època que l'heroïna ja estava desapareixent, diguéssim,
18: no? Estem parlant dels anys 80. 80, a tope, 80 i 90, no, era l'època forta, no, home, tenim uns anys, Laura, jo no sé...
1: Jo en tinc 51.
18: Jo en tinc més que tu, o sigui que...
1: Recordo, però quan jo era adolescent, com si hagués passat lo de l'heroïna.
18: Perquè ho vas viure de lluny, però els que ho van viure de prop era plena època
13: Plena època.
18: Sí, sí.
17: La gent que coneix la Natza de la seva feina a la ràdio o a la televisió, potser no s'imaginava que acabaries oferint-nos un llibre com aquest, però sí que et coneix el to, diguéssim, no? Per tant, jo crec que ningú espera trobar-hi una cosa lacrimògena ni una cosa tova, no? Però hi ha un capítol en el qual acabes dient: el meu únic grup fa temps que es va dissoldre i ja no pertanyo enlloc. No és un problema. Que quedi clar, és un abisme, diu ell, no? Aleshores, aquest to que, diguem que toca el sarcasme, però que no acaba de ser mai del tot sarcàstic, que sempre hi ha un fons que et commou, és exactament el to que buscaves, que trobo que és el més difícil per mi?
18: Totalment, totalment. I era molt difícil amb un material tan sensible com aquest i amb la facilitat de caure en moltes trampes literàries, però era molt poc coherent amb mi mateixa. Primer, esquivar una sèrie de temes que eren molt incòmodes i una sèrie de capítols que sabia que podien resultar ofensius per algú, també, no? Però després buscar aquest tipus de llenguatge que fos molt directe, que el lector hi entrés molt fàcilment. Jo hi ha una cosa que no suporto dels llibres, que és quan m'obliguen a tirar enrere, a rellegir, a buscar, no sé què, a mi em posa molt nerviós. O sigui, un llibre ha d'estar ben escrit i has de poder llegir-lo bé. Jo tenia molt aquesta obsessió. Llavors, això eren temes que havia treballat molt a l'hora d'escriure'l. També és veritat que l'havia portat tants anys al cap que l'estava meditant molt. Per tant, la feina de l'escriptura al final no va ser tan llarga, perquè va ser molt llarg el procés mental. Però trobar la manera de com explicar això sense caure en la cosa aquesta tan ensucrada en la que estem acostumats amb moltes històries d'aquestes, jo crec que mentalment ja ho anava treballant. I després hi ha una cosa innata, o sigui, jo no faig un esforç especial perquè jo sóc així, saps? O sigui, jo he nascut així, jo era així sempre.
13: Clar.
18: Per tant, no és una cosa que m'hagi d'impostar.
13: Tu no ets cursi, clar.
18: Exacte, jo no he nascut cursi.
17: Ens haguéssim endut una sorpresa bastant considerable, la veritat.
18: Sí, jo també, vull dir, em preocuparia bastant. Sí, em prendria una pastilla forta.
17: Escolta, ja... jo crec que aquest llibre té... es pot mirar des de molts punts de vista, es pot llegir des de molts punts de vista. És difícil dir, parla de... Sí, parla de la mort d'un germà per culpa de la droga, però no és veritat. Parla dels silencis en les famílies, per exemple. Parlem del silenci, ho direm una mica a poc, però un dels problemes greus que tu trobes que va haver-hi a casa teva, amb una família, recordem, de 6 fills, vull dir, una família nombrosa, és que sabíeu que el vostre germà era addicte, però que no se'n parlava.
18: És que en aquella època no es parlava de res. No formava part exclusivament de la meva família, sinó que ara també molta gent m'ho està dient. O sigui, realment aquest silenci ens va empresonar a tots, a una generació en la que no es parlava d'absolutament res. Havies de tenir un problema molt gros per comentar-ho, i ni així. O sigui, generalment tot quedava dintre. El problema, a més afegit d'aquesta dècada, va ser que va entrar a unes classes socials la droga que no estaven acostumades a aquestes vicissituds, i aquí i es va descontrolar el tema absolutament, perquè també és aquesta cosa que tenim mentalment: això pertany al lumpen, això pertany a la classe alta, això pertany a no sé què. Clar, quan això es desmunta, la gent es perd moltíssim. En una era que no hi havia informació, que no hi havia internet, que no es parlava de les emocions, que no es parlava de res, i a tu t'enganxa jove, allò és un caldo de cultiu que et posa en una tessitura molt, molt complicada, molt, que tu ja tens prou problemes amb la teva pròpia existència. Vull dir que no és que tu...
13: A més, clar.
18: Siguis una persona feliç, no?
17: I creus que no ha anat a millor? Vull dir que... per la percepció que tens? O sigui, algú que et ve a parlar d'una, que està passant una situació familiar semblant? Les coses han canviat?
18: Les coses han canviat, sí, però hi ha molts silencis familiars. Continua havent-hi molts silencis familiars i continua havent-hi molts silencis en general. Jo crec que ara també ens hem perdut una mica amb aquesta cosa d'explicar-ho tot i al final hem banalitzat també moltes coses, no? Una mica com lo de la depressió i això, que molta gent, escolti, un mal dia l'hem tingut tots, però no tenim tots depressió, i és normal que tinguis mals dies seguits, no passa res, però hi ha una distància, no? Amb això de la salut mental jo crec que ens hem fet una mica un embolic. Però ara hi ha molta més comunicació, però no sé si estem millor. No en tinc ni idea si estem millor. El que sí sé és que a nosaltres això ens va fallar molt i aquesta manca d'informació i de comunicació ens angoixava, però perquè era una vergonya sortir al carrer i dir que tenies un germà amb aquest problema.
13: Es vivia com un fracàs familiar i col·lectiu?
18: Totalment. És que va ser un fracàs. Que, o sigui, no es va poder evitar, diguéssim, però clar, no deixava de ser un fracàs, tot i que a mi la paraula fracàs em costa d'encaixar també.
13: En quin sentit?
18: Doncs que a la vida naixem per fracassar una mica, és inevitable. Llavors ens posen tanta pressió que és molt fàcil que anem fracassant tota l'estona, no? Però és una mica com la lluita i l'èxit, tot és molt relatiu, no? Per tant, són termes que jo sempre me'ls miro molt amb lupa, no?
13: I després al llibre hi ha una cosa que amb la Sílvia coincidim, que és el sentiment de culpa que tu has arrossegat, que m'agradaria que expliquis.
17: Mira,
13: una mica.
17: Mira, perdona, sí, però és que tinc la cita aquí marcada. Tenia sobre meu el pes de la culpa, el de la sang. Era el meu germà. A un altre l'hauria deixat enrere. Amb ell ho vaig intentar. Jo crec que aquesta és un dels pinyols del llibre, diguéssim.
13: Clar, jo també.
18: És molt difícil, quan és una relació com la de germans. Tu dius, no sé de què va el llibre. És veritat que el llibre parla de moltes coses, però jo crec que fonamentalment el llibre va de ser germana.
17: I tant.
18: És un dels grans temes del llibre i després s'obren diferents històries. I aquesta relació fa que, en el llibre jo també ho explico, hi ha un moment que jo me n'allunyo i de fet ho hem fet tots els germans, o sigui, t'allunyes físicament del problema, físicament per prendre una distància que hi ha, sí, perquè mentalment no et pots distanciar, però almenys físicament. Jo, aquell temps que vaig estar lluny, em vaig sentir una mica millor, perquè almenys sabia que no podia córrer, anar a fer res, no? Llavors em vaig com alliberar una mica, però mentalment el problema sempre hi era. I el sentiment de culpa, que és una merda, que també naixem amb aquesta merda posada al cap, és molt difícil de treure-te'l, perquè tu penses que hauries hagut de fer alguna cosa quan no podies fer absolutament res, penses que no has fet prou quan has fet molt, i és inevitable.
13: I després també aquest sentiment de culpa té a veure amb una cosa que expliques al llibre, que és la sensació de desitjar d'alguna manera que s'acabi la situació.
18: Sí, molt, molt. Home,
13: i que el teu germà desaparegui, diguéssim.
18: Això és matador. Això és matador. O sigui, desitjar que el teu germà es mori és devastador per una persona. És devastador, perquè tu no ets així. Et posen al límit. I et posen al límit molt sovint, però molt sovint, s'allarguen els anys. I això...
17: Per això és un llibre tan fantàstic, perquè és absolutament contradictori. És a dir, és un llibre que en certs moments et fa pensar que per la persona que està parlant, la família és un llast i és un organisme que l'ha ofegat i que l'ha fet patir tota la vida, i en canvi jo trobo que hi ha una gran declaració d'amor a la família, jo trobo.
18: Jo no sé si és una declaració d'amor, això és un tema que, com que m'esteu dient molt, l'estic pensant, sí. No sé si és una declaració d'amor o és aquesta contradicció amb la que vius, del lligam del qual també en parlo, d'aquest lligam de sang, fins on et porta tu, però jo no sé discernir moltes vegades entre aquest lligam i l'amor de veritat, no, moltes vegades no t'ho sé dir. No t'ho sé dir, sé que no puc deslligar-me'n.
17: Però què vols que sigui, si no amor, això?
18: No ho sé, és aquesta cosa que de totes aquestes connexions que tenim amb aquests éssers, com explico en el llibre, no? L'estranyesa dels germans, que són éssers que moltes vegades no coneixes, però que parlen igual que tu, que es mouen igual que tu, sí, que tenen els mateixos gestos, que tenim les faccions, i casa meva, tu ho saps, sí, ens assemblem tots molt, com a casa teva, vull dir que també... Per tant, és aquesta estranyesa de dir, hòstia, formem part tots junts d'alguna cosa, i jo d'aquest grup, és l'únic grup que sí que n'he format part, però al mateix temps són persones que moltes vegades no sé qui són, i en el cas del meu germà addicte no tenia ni idea de qui era perquè no el vaig conèixer sense addicció.
17: Per explicar una mica, exacte, els anys que us portàveu i quants anys tenies tu quan ell...
13: Set anys i mig,
18: i ell va ser, bueno, quan va començar d'adolescent, però molt jove, o sigui, es va començar molt jove. Jo ja et dic, amb la diferència aquesta d'edat, doncs si jo en tenia 7, que és quan comences a recordar, els 14 ja anàvem pel Pedregà, i ell va morir als 45 anys, que jo en tenia 37.
14: Molts anys.
18: Són molts anys. Sí, sí, són molts anys. És tota la meva joventut i part de l'edat adulta.
13: I tant.
17: Sí. Però una cosa a la Natza que a mi m'ha agradat moltíssim, que és que amb aquest posat que ella té i aquesta manera d'escriure que té, que no fa cap concessió al sentimentalisme, i en canvi és prou valenta com per dir una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció, potser perquè m'hi vaig sentir molt identificada, que és que quan, mentre el teu germà estava molt malalt, va morir el vostre pare, que era una figura clau a la família i clarament a la teva vida, i quan el teu germà mort, tu, que en aquell moment no eres creient, t'imagines que el teu pare el va rebre. Que jo trobo que és una cosa... Bueno, a mi em posa la pell de gallina, perquè a més ens pot passar a tots, no? Encara que no siguem creients. Vull dir que tens aquesta valentia de dir, doncs si he de dir això, encara que això surti una mica del paper que jo tinc estipulat, ets prou valenta com per fer-ho, no?
18: Sí, i això ho poso, si vols l'explicació, perquè és de les poques coses que a mi em reconforta. Aquest imaginari... M'ha passat també, la meva millor amiga també es va morir, i a mi, per exemple, és una cosa que sense ser... No és que no sigui creient, és que sóc per sota del no creient, però em reconforta pensar que fins i tot em tranquil·litza quan jo em mori pensar que aquesta gent que a mi m'han deixat massa aviat tindrem més temps. Ja no et dic l'eternitat, però tindrem més temps perquè els trobo tan a faltar que a mi en aquesta vida se m'està fent molt insuportable aquesta absència.
17: Des
18: i per
17: que
18: tant...
17: no sigui per això que es van inventar les religions.
18: Sí, però clar, per mi les religions... No cal que en parlem de les religions perquè òbviament són el pitjor invent de la humanitat, que s'entén perfectament, però no és tant això, sinó l'energia, no?
13: Bueno, també, de totes maneres, el que expliques al llibre i el que acabes de dir ara és de persona creient.
18: No ho trobo. No ho trobo, perquè és
17: una persona amb un gran dolor.
18: Perquè no hi crec. Em reconforta en la vida, però no hi crec, no crec que passi. Sí que crec, per exemple, en un tema més científic, que és l'energia que deixem en el món. O sigui, crec que el cos nostre, paf, però l'energia... Hòstia, hi ha d'haver una mica, no? Perquè, si no, jo no entenc com les flors acaben de créixer si no deixem una mica d'esperança en això. Però no hi crec. Em reconforta en vida. Hòstia, és que si no... a veure, jo he tingut morts molt importants. M'he de consolar d'alguna manera.
13: Escolta, una cosa, ho hem de deixar aquí. Un aplaudiment per Natza Ferrer. Recordem l'última vegada que et dic adéu.
17: Molt, molt recomanable.
13: Molt recomanable. I a més es llegeix... Fiu, a Angle Editorial. Torna quan vulguis, estimada.
17: Ara, adéu
4: primer. Amb Marc Giró.
13: Amb tots vostès, Laura Fa.
19: Condis t'ofereix aquesta secció.
20: Et sentim superlluny, Marc. Pot ser o seré jo sola?
13: I ara?
20: No sento res, però bueno.
14: No sento res.
20: Se m'han espaiat els cascos, no?
13: I si et poses els cascos?
20: Podria ser. A veure, perdona, Ara. Mare meva, què ha passat aquí?
21: Más menos.
20: No estaves ben endollada. No, que s'ha desendollat una mica. A veure, us vull parlar del documental de Cayetana, La duquesa de todos, que està a Netflix, sobretot perquè és una hora i mitja, passa ràpid, però passa més ràpid si us ho explico i us ho estalvieu, perquè...
17: Correcte.
20: Vull dir, amb les ganes de llegir a Carrer, no es diu?
17: Sí.
20: Teniu feina interessant, llavors jo us aniré directe.
14: Val.
20: Perquè què ha passat? El Cayetano, que necessita diners, ha aconseguit col·locar aquest documental a Netflix i a Movistar Plus, perquè ell és el productor i ell és el que... No és un documental... ja veus que és totalment tendenciós i és d'una banda...
17: I avorrit.
20: I la que li interessa a Cayetano, perquè, per exemple, col·loca com una de les narradores a Genoveva Casanova, que dius que m'importa a mi el que digui Genoveva, que no diu res interessant, però com que és la ex...
17: l'ex d'ell.
14: Sí. L'ex d'ell,
13: la primera dona.
14: La mexicana. Que era amant d'un rei europeu.
20: No es pot dir això, perquè ha posat una demanda de lectures per dir això. Es va trobar un dia al Retiro.
13: No, tampoc, tampoc.
20: Sí, que se'l va trobar al Retiro, sí, perquè hi ha fotos junts. Van estar passejant pel Retiro a Frederic de Dinamarca amb ella, que això va suposar fins i tot que la reina abdiqués, perquè va dir, com aquest no li doni ja la corona, la liarà molt parda. Llavors, coses curioses d'aquest documental, que ja sabia de la duquesa, que més, el més interessant és que recupera tot l'arxiu fotogràfic i de vídeo, que està bé com un reflex històric.
17: Sí, em vaig avorrir, Laura, sí. Vols que et digui?
20: Llavors,
17: és la veritat, és la veritat.
20: Hi ha coses xules, per exemple, que quan es va casar amb Luis Martínez de Irujo, sí, es van cascar 6 mesos de viatge de noces.
14: Increïble.
20: 6 mesos viatjant per tot

0: dia, perquè sóc jo el duc i tu, i es va com una mica calleta, no? Cada una mica així traspoitin, però ell agafa el fil protagonista i diu mi madre era una mujer con mucho tal y no ha dependido nunca de nadie. Home, va néixer ja rica.
1: No li calia.
0: No li calia dependre de ningú. Em va fer gràcia que expliquen com que ella tenia rècord Guinness de tots aquests títols nobiliaris, tu vas tirant enrere i resulta que va ser tires enrere i tenia de parentiu a Churchill, Lady Di i a Cristòfol Colom, què dius?
2: No? Com, parentiu, parentiu?
0: Clar,
2: que venien de la mateixa...
1: Amb diversos graus.
0: Però... Sí que és veritat que també tires per alguna banda, es veu que arribes a tram. Però bueno, si tires molt enrere, tots arribem a tot arreu. Vull dir que tampoc hi hauria massa, no? Llavors, us deia que sortia la Genoveva Casanova, l'únic que no... Hi ha dos fills de la duquesa que no surten, que un és Jacobo.
1: El Ciruela, diguéssim,
0: no? Sí, aquest, que viu aquí a l'Empordà, que no, bueno, la duquesa de la seva dona, de la Inca Martí, va dir que era molt mala. Vull dir que hi havia ja una bronca evident entre la família, però em fa gràcia perquè la que surt molt és la primera dona del Jacobo, que és la Eugenia Fernández de Castro,
1: sí,
0: que és una de les narradores i tot de com era la duquesa.
1: O sigui, surten dues exnores,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Que és estrany, no,
3: això.
0: Però la part, a mi la part que em va fer gràcia és que l'Eugenia Fernández de Castro diu que qui li va tirar la canya al Alfonso Díez va ser la duquesa, que el va veure i va dir, calla aquest pitxi que veig aquí, i li va dir, ai, hola, tal, no sé què, i va començar a enviar-li missatges.
2: Això em sembla fantàstic,
0: i,
2: a aquesta edat.
0: Però clar,
2: la canya, em sembla...
0: La Cayetana li deia a l'Eugenia, envíale tu los audios, perquè a mi no me va entender, perquè com ella parlava, com... que no podia parlar, i era l'Eugenia qui li enviava els audios. Vas arribar a veure l'Alfonso Díez parlant de la duquesa?
1: Una mica, sí.
0: Se'l veu? Sí. O sigui, dius, sí que se l'estimava una mica, no?
1: Almenys la respectava.
4: L'últim marit.
0: L'últim marit és es va casar amb 85 anys.
2: Increïble.
0: La mandra que fa enamorar-se com per enamorar-se amb 85.
1: I ell en tenia...
0: 24 menys.
1: Ah, no, em sap que deies que en tenia 24, no?
0: No, home, no, 24 menys, sí, vull dir que ell tenia 60, una cosa així.
1: Sí.
0: I li van fer, surten els Vittorio Luquino, que li van fer el vestit a ella. I...
3: S'han separat, no, Vittorio Luquino?
0: Ah, sí? Ah, no tinc ni idea.
3: No, ah, no, era Dolce Gabbana. Qui s'ha separat? Tothom separa, lo Javi, Dolce Gabbana, Vittorio Luquino, és increïble.
0: Vittorio Luquino, lo que em sembla que els hi va el negoci tirant a regolint, no?
3: Vittorio Luquino deuen fer vestits a demanda.
0: Bueno, i fan colònies.
3: I després la colònia, el món de la colònia.
0: I fan colònies. Bueno,
3: i fan colònies, perfums,
0: bastant,
3: i perfums.
0: Surten bastant perquè ells li van fer el vestit de casada a la duquesa i ella, amb 85 anys, el que li venia de gust era ensenyar la clavícula. Com es diu? Clavícula? Es diu,
2: sí,
0: bé,
2: clavícula.
0: Que li volia ensenyar com la clavícula. I surt ella, doncs, amb molt d'escot i es veu el moment que ella, no sé si recordeu el casament, quan va sortir va començar a ballar davant de la premsa.
3: Sí, clar,
0: com està? Com està l'Alfonso Díez, que només està pendent de que no se li estampi la duquesa allà, perquè, clar, amb aquelles edats li va... Està molt bé, jo crec. Jo, per exemple, Déu no ho vulgui, no? Però si ma mare es quedés viuda,
1: sí,
0: a mi que li aparegués un xorbo.
1: Ah, sí?
0: Com 55.
1: Encantada de la vida.
0: I me la portés a viatjar per tot arreu, perquè la duquesa va anar... La duquesa era de viatjar, però amb l'Alfonso Díez van estar a Egipte, Tailàndia, París, vull dir...
2: Increïble.
0: I us haig de dir que quan va fer el creuer pel Nil, que formava part del viatge de noces, que primer van estar a París, tinc uns amics paparazzis que van viatjaven sempre amb la duquesa i van estar al mateix creuer, i que... a veure com ho dic jo ara.
2: Ai.
0: I que a través de les parets sentien a la duquessa passar-s'ho molt bé,
1: Sí, que molt
0: feia,
1: bé.
0: Sí, que feia com un soroll.
2: Uau.
0: Sí. Vull dir
2: amb 85.
0: Que, bueno, perquè nosaltres el clítoris el tenim igual.
2: Segur?
0: Fins que morim.
2: Igual.
0: El tenim una mica més ressec, però per dins. Però si tu
2: però
0: per fora...
2: Però pots arribar igual.
0: Clar.
2: Segur? A mi això em preocupa molt.
0: Vull dir que el tens... Llavors ja tenies...
2: Em preocupa molt...
3: Perdona, com... a veure, això parlem-ne. Sí. Què et preocupa, Esther?
2: Això em preocupa l'evolució del meu clítoris amb els anys.
0: No, doncs no. L'únic que...
3: Perdona, et diré, a nosaltres també ens preocupa l'evolució del teu clítoris.
2: Perquè
3: si el teu clítoris està bé, nosaltres estarem bé.
2: Jo estaré bé i vosaltres també.
3: Exacte, nosaltres volem que tu estiguis bé. Però ara què tal? En quin punt trobes que estàs ara?
0: No, perquè nosaltres tenim el conducte que se'ns complica més perquè es resseca com una pansa.
2: En aquest punt estem, perimenopausa aquest, que és com un drama.
0: Però tu li expliques a l'altre que per fora tot està... Ara que està mapejat, que ja saben trobar-lo, tu li expliques tota aquella flor que tens allà i l'Alfonso Díez havia de fer-li... unes meravelles, perquè a més la duquesa encarregava als paparazzis que li anessin a buscar lubricant, que no sé, i llavors...
3: Sí, però a veure un moment, això... Sí. Perdó,
0: això no és un documental, aquesta, eh?

0: Bueno, a veure,
1: Cayetano no ha volgut incloure això, no ho entenc. No, no ho entenc, veure, perquè sí, és un cervell, no, clar.
0: Calma, calma, sí, a veure un moment.
1: Sí.
0: La duquesa d'Alba estava en un camarot tipus Viaje en el Nilo, allò de l'Agatha Christie.
1: Tal qual.
0: Amb Alfonso Díez.
1: Sí.
0: I sortia amb negliger, picava la porta dels teus col·legues i els demanava lubricant.
1: No, perquè els deia, vosaltres que baixareu, vosaltres que baixareu a donar una volta, si podeu comprar-me això, i els donava un paperet, miraven... Lubricante, no sé quina marca era, saps?
0: És que això és lubricant, també és un
1: clar,
0: món, eh?
1: Clar, els hi donava
0: món.
1: Per escrit.
0: És que no això del lubricant és com les benzopeïnes, que fins pues que no trobes la teva, llavors, i com els tios. Lubricants, benzopeïnes i homes, fins que no trobes exactament el punt.
1: Ella el viatge de noces, ben lubricada i ben orgasmada,
0: molt
1: aquella
0: bé,
1: senyora,
0: molt
1: aquella cara que feia.
0: I aquesta senyora vols dir que no estava... Que va dir, Alfonso, vamos a hacer una mica el número, que tinc aquests paperats de mi que van al costat i que se creen...
1: Jo crec que l'Alfonso disfrutava bastant menys que ella, saps? Perquè l'Alfonso ja...
2: No, home, però hi ha homes que disfruten fent disfrutar una dona.
1: Però ell, l'Alfonso, volia ser la dona. L'Alfonso
2: volia... M'estic marejant, eh?
1: L'Alfonso volia ser...
2: Ho comunico, Marc?
0: Pensava que és la... Però és perimenopausa...
1: No, però pensa que l'Alfonso, ell volia ser la duquesa. Vull dir que ja era els seus somnis, també, ja. Clar, l'Alfonso...
0: Igual que Aguirre, aquesta dona tenia una, tenia una sort.
1: Aguirre,
0: perdona un moment. És que m'he quedat enrocat. Tenim aquí la Pepi Àuvia per al·lusions. El clítoris tu que te lo portes, és a dir, perquè al cap i a la fi...
3: Perfecte.
0: Clar. Per edat, perdona, Pepi, que...
3: O l'edat marca.
0: Per però... això dic, marca o no marca? És a dir,
3: marca.
0: Tu li pots portar algun consell.
3: Jo el que trobo més difícil és trobar lubricant a Egipte.
1: Sí, però l'hi van trobar.
0: No, però vull dir, Pepi, tu quin consell li podries donar a la... perquè, clar, no m'atreveixo a demanar-li a Sílvia Soler, però a Sílvia Soler jo
2: no
0: crec que...
2: No cal que ho intentis.
0: Però de cara a la joventut, diguéssim, clitoriana...
2: No, la joventut no, la mitjana edat que estem. A les portes de...
1: M'acaben d'enviar un missatge que no puc...
0: No, sí, home, digues.
1: No, que anem
0: pista,
1: a la presó, no es pot.
0: No, no es pot.
1: Que, amb qui s'ho passava bé Alfonso Díez, però no podem dir-ho.
0: Que t'entenc, que t'entenc.
3: Jo crec que la duquesa s'ho devia passar bé sola.
0: També. Ja t'entenc.
1: No, però jo crec que la duquesa estava contenta, ella, feliç de la vida.
0: És veritat que... veiem que tothom s'ho passava bé. Alfonso Díaz s'ho passava bé, els paparazzi s'ho passaven pipa, el duquesa s'ho passava pipa i nosaltres aquí brincant.
1: És que els diners ajuden a passar-s'ho bé. T'haig de dir que no confonguin el clítoris amb la uretra, també això és un punt a favor, saps? Perquè a vegades van allà i dius, no, que aquí és el del pipí. O sigui, estàs aquí a un lloc que no remenis, que agafaressis titis, saps? O sigui...
0: La comunicació... Ai, per cert, parlant de cistitis, la teva amiga de les cistitis, què tal està?
2: Ah, fa dies que... No, eren càndides. Estàs obrint molts melons. Un moment, Pepi, un consell, sisplau.
0: Sí, Pepi, un consell.
3: No sé, aquest home és un home culte?
0: No, el que...
1: Sí.
0: És que no vol entrar, la Pepi no vol entrar.
3: No, jo no vull entrar. I aquest home devia estudiar abans d'arribar. Jo crec que s'ho va mirar i mirar.
0: Ell la idolatrava.
3: Ah, i
0: escolta, una part
3: que és admiració.
0: Després també et vaig dir una cosa.
3: És admiració.
0: Si tu això ho has fet per primer cop, és a dir, ara per impressió que és... Sí. Imagina que jo em veig en la circumstància de... Que
1: trobar-te tinc
0: un clítoris
1: davant,
0: que pot passar perfectament, perquè jo m'ho som clítoris i pot passar perfectíssimament.
1: Clar,
0: I llavors, clar, jo que, per exemple, seria novell amb el tema de clítoris, jo arribo al tàlam nupcial, amb, com diu la Pepi, amb jo, concretament, amb una informació tota pres, a lubricant perfecte,
1: a
0: lubricant de marca, i a més, amb tots els conductes. Clar, jo ho tindria tot al cap ja i, a més, obrint vies de comunicació constants, diguéssim.
3: Si no arribes tu, hi ha eines per arribar.
0: I si no arribes tu, arriba. Bueno, parlant d'eines, Laura, per resumir,
1: aquest
0: és un documental, a Movistar.
1: Sí, a Movistar Netflix, Plus Movistar. I a Netflix. L'últim punt que em vull donar és que quan es volia casar amb l'Alfonso Díez, els fills van brotar perquè van dir, ui, ens traurà la pasta aquest, i el que va fer la duquesa es va dir, us dono ja l'herència, ja deixeu-me en pau. El que explica el documental és que qui li va donar la idea de repartir l'herència va ser el senyor tant d'esquerres, Felipe González, que es va quedar, l'esquerra se li va quedar als anys 80, saps? Perquè el tio ja, mira com li va dir, que us dé la pasta i que se case, i tal qual va ser. Llavors els fills ja els van relaxar.
0: Va ser un bon consell, per
3: tant.
2: I els assessors fiscals diuen això, repartiu l'herència i deixeu tot ben escrit abans.
1: És veritat que la duquesa a l'Alfonso Díaz li va donar una casa, té com un sou assignat cada mes, vull dir que el tio...
2: Home, si li donava orgasmes als 85 anys, que menys, no?
1: Bueno, això es diu prostitució, no,
2: per
0: escolta,
2: què?
0: Que va, perdona,
2: està agraïda.
0: Però de què dius?
1: Jo també estic agraïda. Tots els orgasmes
2: s'han agraït,
0: i tant. Escolta, una cosa, Laura, doncs molt bé. Això,
1: ja no cal que el veieu, és el més interessant que hi ha. Vull dir que el podeu borrar a Netflix.
0: De tots, bueno, el més interessant que hi ha, ho has explicat tu, que no surt el documental, que és això de la lubricació.
4: Vostè primer, amb Marc Giró.
5: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
6: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
8: Clar, tipus directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de línia directa, estalvies directament.
7: Bona fórmula, eh?
8: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
9: RAC1.
10: Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
11: A l'Edo Expósito li cau mort en Pol, el xoc, gol!
10: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona a segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Bruguer.
11: De fons a la dreta, a la centre de l'àrea, gol!
10: Molt pendents de la resta de la jornada primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga a RAC1. Espanyol Llevant de primera i Girona Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
12: RAC1. Tots som un milió.
13: Amb tots vostès, Albert Elfa. Albert, nosaltres estem flipades, com perquè cada cop més, a més, amb l'assumpte aquest de l'Epstein. Com es diu aquest home, el de nom?
14: Jeffrey Epstein.
13: De Jeffrey Epstein. Han sortit quants papers? Milions de papers?
15: Milions,
13: de papers,
15: 3 milions de documents.
13: De documents? Que això sí. També és una cosa...
15: I encara es veu que n'hi ha molts més, eh?
13: El que passa que després jo pensava, això dels 3 milions... també és veritat que tu de sobte estàs un dia, fots dos bosses de bessura, que ara no us passa, però que esteu sols i de sobte fots una quantitat de bessura, i jo pensava, oi, quants papers? Però no, si nosaltres de brossa en fem moltíssima, també vull dir que nosaltres generem molta merda i molta documentació.
15: Bueno, és que només veure les fotos que han publicat, que tinc, i s'hi pot accedir, jo tinc aquí la...
13: Es pot accedir aquests, aquests papers, tu els poden revisar, eh? Sí.
15: Mira, veus? Pues només això ja són
13: fotos.
15: Milers que vas tirant amunt i van sortint de les cases.
2: Sí, algú has escanejat tots els documents.
15: Tot això ho ha filtrat la Pat Bondi, el Departament de Justícia dels Estats Units, la Fiscal General. I veus les cases, les fotos de l'Epstein amb els convidats, amb el Bill Clinton, hi ha moltíssimes amb el Bill Clinton, n'hi ha poques amb el Donald Trump.
13: Curiosament. Però,
15: sí.
13: De totes maneres, jo he llegit que hi ha amb el Donald Trump, o sigui, apareix... 10.000,
15: sembla que són, no? 10.000 vegades.
13: No, espera que ho busco. 38.000
2: referències
13: a Trump, Melania i Mar-a-Lago. 38.000. O sigui, que una o dues vegades segur que s'ho van trobar.
15: És que una de les coses que va fer l'Epstein al principi de tot va ser comprar-se una casa, quan ja es va començar a fer ric, al costat de Donald Trump.
13: Espera, anem aquí.
15: Al costat de Mar-a-Lago.
13: Aquest Jeffrey Epstein, exactament, d'on surt i com fa aquesta fortuna? Que a més, i després no sé, i fins i tot com es fa proxeneta i pederasta el nivell del que es fa i com pederasteja la resta de persones amb les quals es tractava.
15: Doncs va ser un cop de sort entre cometes, que va tenir aquest senyor. Quan tenia 23 anys era professor de matemàtiques i física en un institut de classe alta de Nova York, a la Dalton School.
13: Era quin tipus de família tenia ell?
15: Classe mitjana. Sí. Professor això, de matemàtiques i física a la prestigiosa Dalton School de Nova York, i un dia un pare el va convidar a una exposició en un centre d'art, i ell es veu que s'ho va pensar, era un home que no sortia massa, però va dir, va, ja aniré, i allí va conèixer un altre pare que...
13: Era tots pijos, diguéssim. Els pares aquests eren
15: ricachons, tots ricachons. Ells. Sí,
13: val.
15: I aquest altre, com que es veu que l'Epstein tenia fama de ser molt sagaç en les matemàtiques i en les inversions, i li agradava molt veure com funcionava Wall Street, com evolucionava, etc. Doncs un altre pare li va proposar treballar a Wall Street amb ell. i l'Epstein va dir que sí. I aquí va començar, i llavors va, després va començar a sortir amb la filla del president de l'empresa, de la qual li van fer soci, guanyava molts diners. La revista Cosmopolitan era un encisador, era un encantador de serps. La revista Cosmopolitan el va anomenar solter del mes, descrivint-lo com un huracà que només parla amb persones que guanyen més d'un milió de dòlars l'any.
2: Això és el Lobo de Wall Street, és la peli.
15: Sí.
13: Que estem, estem parlant dels anys 90, seria.
15: Sí, sí, sí. Finals dels 80, jo
13: crec. Finals dels 80, eh?
15: Sí.
13: Val.
15: La revista, a més, animava les persones interessades a escriure'l i li donava els hi donava l'adreça de la feina de l'Epstein perquè l'escrivien. Sí, i molta gent ho va fer, molta gent es va posar en contacte amb ells.
2: Entre ells l'Obregón, no?, i la família.
15: Entre ells l'Obregón, sí. El 82 la passejava amb un Rolls Royce per Nova York, l'Epstein.
13: L'Epstein a l'Obregón.
15: A l'Obregón.
13: O sigui, sí. És que no són els 90, això ja portes, és el típic cas, sí, de sí. Pelotasso mundial dels 80. Val.
15: L'Epstein sabia com estalviar enormes quantitats de
13: diners. Ara comencem a entendre també les novel·les de Brighton Ellis, per exemple, que són les de l'època, que retrata això, el Lloc de Wall Street, les novel·les de Brighton Ellis.
15: I també una mica la pel·lícula aquesta del Stanley Kubrick, el Eyes Wide Shut.
2: Això ho he llegit jo a les xarxes, que està fent el xup-xup.
15: Sí, sí, sí. Pel tema sexual i pel tema de el privilegi de juntar uns quants rics a fer el que els hi dona la gana, no? Sí, sí, aquestes sí. Coses, no?
2: Unes reunions secretes amb sexe i tal.
13: Seguim, per favor.
15: En el tema econòmic, ell seria, encantava en els seus contactes, que normalment tots eren multimilionaris, perquè els hi explicava com estalviar enormes quantitats de diners en impostos i els oferia estratègies per evasió fiscal, etc.
13: És a dir, no era un creador de riquesa i de béns,
15: sinó
13: que era... això que has dit, o sigui, era un...
15: S'aprofitava de...
13: Del sistema, sabia com funcionava el sistema, de cara que... Sí. Sí. Allò típic que sempre hi ha molts gestors, que això havia passat, ara ja no passa tant, el típic gestor, no, et pots estalviar, si fas aquesta triquinyoleta, et pots estalviar, no sé què, dels impostos.
2: Especuladors, no?
13: Per favor, sí. Aquest gestor l'has de fer fora immediatament, perquè hi ha molta gent que ha tingut pollos, per fer cas a gestors d'aquests de barri.
15: En aquest ambient va tenir la seva sort de conèixer a Les Wexner, que era el CEO de Victoria's Secret.
13: Exacte.
15: El qual el va catapultar als cercles del poder, no? I aquí l'Epstein sempre li va dir que li estava agraït, i en alguns correus d'aquests que s'han filtrat ara, li explica que li diu en el Wexner que mai explicarà les sucoses confidències que ens hem fet.
13: No? L'Epstein al Wexner, que és aquest a l'amo de Victoria's Secret.
15: De Victoria's Secret, sí.
13: Victoria's Secret, recordem que és aquesta firma de roba interior,
15: sí.
13: A punta pala, diguéssim, sí. Semibarata, però com hipersexi sexualitzadora, sí. I que feien allò del Victoria, d'aquella desfilada de supertop models a Victoria Angels, te recordes?
15: Sí.
13: Que això era mercadeig pur i dur, clar, clar.
15: L'Epstein va arribar a tenir més de 140 comptes bancaris i nombroses empreses pantalla que li servien això per moure fons i dificultar el rastreig dels diners. O sigui, era molt hàbil, era un enginyer en aquest tema, no? En el tema de...
13: Per tant, treballada d'això, d'escolti, vostè és ric i jo faré...
15: Sí, sí, sí, jo t'ajudaré...
13: Li puc col·locar els diners a...
15: Això mateix, sí. A part de que era...
13: A pedir impostos...
15: De que era encantador i de que era... I que era un ligon... I era atractiu i que tenia molt verb, no? Uh-huh. Un exemple molt clar és com es va fer amb l'amistat d'un polític francès que es deia... Olivier Colom, que era un polític francès que coordinava cimeres mundials com el G20, com les converses climàtiques de les Nacions Unides, etc. No? En aquest hi ha uns correus on el Colom li agraeix a l'Epstein, li diu que és el seu gran amic i li agraeix el suport que li ha donat mentre ha tingut els problemes matrimonials que ha tingut, i a més li demana consell sobre com fer inversions, sobre les seves finances personals. Li diu, vull guanyar molts diners, i ara no guanyo prou, m'encantaria venir a veure't.
13: Això li diu el
15: Colom al francès a l'Epstein. I bueno, l'Epstein encantat de rebre'l al seu pis de Nova York. Com que aquest home estava molt ben situat, estava molt ben col·locat, doncs l'Epstein d'això se'n va aprofitar. I aquest home el va portar a París i i li va oferir la possibilitat de posar-lo en contacte amb ambaixadors, amb un membre del Parlament Europeu, amb una estrella, diu, emergent de la política índia, amb el vicepresident d'economia rus,
13: això el
15: francès, en l'Epstein.
13: És a dir, també, que... Sí,
15: i també li va suggerir que podria proporcionar-li un bon majordom francès. Aquest bon majordom francès era ni més ni menys que Bruno Le Maire, que va ser ministre de Finances en el període de Sarkozy. Per tant... Ostres. Això és la branca francesa, no? Però el mateix passava...
13: I Jacques Lang també, no? El ministre de Cultura Lang, i la família, també. Diguéssim.
15: Sí, sí, sí.
13: Que demanava, perquè hi havia molts famosos d'aquests, bueno, molta gent rica, famosa, poderosa, això que en diem els poderosos, que li demanen diners. Era com una banca de crèdit, Epstein, els donava, sí, regals, diners, els, sí, finançava, etc, sí, sí, etc.
15: Sobretot a la realesa, això. La Sarah Ferguson
13: li demana diners directament.
15: Sí, li demana 30.000 dòlars i els hi dona, clar. I a molta gent els hi dona diners, els hi deixa. I a canvi, clar, després els té enganxadíssims, no?
13: Clar, clar, sí, clar.
15: També en els polítics, per exemple, ell financia campanyes de senadors, financia obres a la Casa Blanca quan hi ha Bill Clinton. Clar, d'aquesta manera doncs, també es guanya el favor dels polítics.
13: Però, i a banda de finançar... és que ho estava buscant i no tinc el mòbil aquí, però el diari Punt 2 l'altre dia publicava una notícia frapadora, que és que Epstein, no sé si juntament amb Bannon, que crec que sí, Bannon, que és el creador de MAGA i, per tant, el que hi ha darrere, sí, de la ideologia feixista, sí, de Donald Trump i de Donald Trump i de la ideologia feixista, va de mar a lago, ara estem veient, fins a la plaça del Sol de Madrid, etcètera, etcètera, etcètera, etcètera, no? Bueno, llavors, la qüestió està en que finançaven investigacions, és que ara no tinc la notícia, per és a dir, racistes, eugenètiques, etcètera, etcètera. O sigui, Epstein també estava interessat,
15: sí,
13: en...
15: Sí, sí, no, sí, sí. Ell tenia uns objectius foscos, com, això. Per exemple, potser t'estàs referint a això, com un pla per engendrar criatures genèticament perfectes.
13: Això, aquest tipus de coses.
15: Amb el seu, sí, esperma, que... i el de la gent com ell, el d'aquest 1% que eren els seus col·legues del món mundial.
13: Exacte, exacte.
15: L'1%.
13: Això.
15: Ell l'anomenava, ell era l'amic de l'1%. Quan sempre parla de l'1%, i l'1% es refereix a això, a aquests megarics que representen a l'1% de la població del món.
13: I llavors aquí tenim, també hi ha la connexió espanyola, diguéssim, perquè Alberto Cortina i el seu fill, sí, Pelayo Cortina, Alberto Cortina, recordem que és un senyor que va ser president de Repsol del 1996 fins al 2004, uh-huh, després ha estat als consells de, com diuen això, consells
15: d'administració
13: ferrovial, bueno, per descomptat, Repsol, Telefònica, sí, Ciotels, Banco Zaragoza, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Aquest també tenien contactes amb Epstein.
15: Sí, hi ha correus on l'Alberto Cortina l'informa de com va la venda de l'aeroport de Stansted, que era de Ferrovial. Per tant, li dona informació privilegiada
13: el
15: de
13: cara
15: al Cortina a l'Epstein, sí. Després també l'Alejandro Agac, el gendre de Mar, també té contacte amb l'Epstein sobre el projecte de Fórmula E a Madrid.
13: Exacte. I després també Epstein es veu que operava, o sigui, enviava diners al Banc Bilbao Vizcaya, al Santander, al Sabadell, feia transferències, sí, sí, a aquests bancs espanyols, uh-huh, transferències que jo no he sabut encara dilucidar d'aquests diners que enviava Epstein a través de... A qui els hi enviava en aquests comptes corrents?
15: Bueno,
13: 50.000, 60.000, 70.000, sí, 100.000, sí, sí, pavos, sí, més o menys a través d'això, no?
15: Normalment els facilitadors de noies... Saps que a Barcelona en tenia un...
13: Anem a això, perquè, esclar, a banda d'aquesta gestió de corrupteles, no?, aquest entramat financer de favors monetaris, diguéssim, hi ha la qüestió de la xarxa internacional de pederàstia i prostitució, sí, d'homes i dones, sobretot de dones
2: molt joves,
13: molt joves,
15: sí,
13: que jo crec que acabarem descobrint que
15: menors
13: d'edat... Exacte, perdona, totalment d'acord. Menors d'edat, que jo crec que anirem descobrint que cada cop són més menors d'edat, o sigui, em sembla que se'ns posaran els pèls de punta, que oferia a tots aquests poderosos, però que, a més, tenia una xarxa de conseguidors...
15: Sí, per tot el món.
13: Per tot el món.
15: Per tot el
13: per exemple,
15: món,
13: a Barcelona.
15: Sí. Per exemple, a Barcelona, sí. Aquí es veu que hi havia un home turc-algerià.
13: Sí, sí, sí.
15: I que, bueno, hi ha molts correus on li explica tinc aquestes noies, tinc aquestes altres, me les envies, te les compro, els hi pagarem...
13: I després, en un món, perdona, on no funcionen els avions i hi ha problemes de tot tipus, aquesta gent s'envien dones menors d'edat que van a prostituir-les amb avions privats amunt i avall per tot el món, eh? Tu te trucaves i deies, necessito 15 senyoretes russes, no sé què, pum, te les enviaven al món. I aquí no hi ha retards que valguin, eh?
15: O sigui, ell tenia una flota d'avions privats.
13: Tenia una flota d'avions,
15: que els anava distribuint allà on hi havia mercaderia.
13: I llavors, el Jeffrey Epstein, una cosa que també posa els pèls de punta, perquè aquí, bueno, Bill Clinton, Bill Gates...
2: Però en aquesta xarxa, diguéssim, que ell cobrava aquests serveis, no? Els superrics. Ell muntava aquestes festes i cobra aquests serveis,
15: no
2: i per tant...
15: cobrava o se'ls cobrava amb espècies, amb altres tipus d'espècies, no? Amb influències, amb contactes...
13: Vladimir Putin, està Larry Summers, Steve Bannon, ja l'hem dit, no, amb Chomsky, també, no? No, amb Chomsky, també, sí. Fins i tot li arriba a regalar un jersei de Kashmir.
15: Sí.
13: Però, bueno, Chomsky, amb tot el que ha escrit, a tu et dona la sensació que t'has de pujar a un jet privat? Això és una cosa... O sigui, ni reservats, ni jets privats, és la primera norma de... de la persona normal, diguéssim.
15: Com a... Sí, sí, sí, jo ho he parlat amb algun col·lega americà i em deia que em deixava anar, que Noam Chomsky té una dona 30 anys més jove que ell.
13: Bé, però jo, això que era, ni d'esquerres ni hòsties. Bé,
15: que era la que el convencia per anar... Per utilitzar...
13: Cancel·lat! No,
2: perdona.
13: Cancel·lat!
15: Que era la que el convencia per anar a l'apartament de Nova York.
13: Al final es quedarà la passionària.
2: No, i Bill Gates, i el cas de Bill Gates, que hem sabut que la dona l'acaba deixant perquè ell té un embolic amb unes russes, sí, que li demanava russes a l'Epstein i li acaba contagiant una malaltia sexual
13: a la dona.
2: I l'acaba medicant esquenes seves.
13: I és infinit. Afecta tot, diguéssim. Clar, hi ha moltíssima gent que sap perfectament que, bueno, ho sap perquè són usuaris, però després hi ha que a la millor tenia negocis sense ser usuaris de pederàstia i de prostitució, sense clients d'Epstein a aquest nivell, però que saben, perquè va sortir els diaris, que el 2008 entra a presó, sí, una condemna que va ser 18 mesos, que no va arribar ni als 4 mesos, però entra a presó per tràfic de... per tracta de blanques, incitació a la prostitució, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, entra a la presó, en surt... I tot i saber d'aquesta notícia, moltíssima gent que seguien tractant-lo...
15: Sí, sí, sí, continuen tractant amb ell. I hi ha una família molt poderosa, que és la Rothschild, que són jueus, que són potser els que més el protegeixen. Fins i tot la senyora Rothschild, la hereva, és el que li proposa que compri la casa del Michael Douglas a Mallorca.
13: Ah, mira.
15: O unes altres cases...
13: Un pollastre al Rothschild, també, amb una cosa d'herència,
15: sí,
13: que no ens aclareixen.
15: I aquí també hi ha la connexió jueva, israeliana, Mossad, Ehud Barak...
13: Podria ser també fins i tot espia, no? Epstein, sí, tot espia. Tant dels russos, perquè Putin també apareix unes 1.056 vegades, sí, citat els que sapiguem de moment, els Putin.
15: Però lo dels russos es veu... Segons la CIA, ell havia estat espia del Mossad. I treballava pel Mossad. Epstein, sí.
13: El Mossad és el...
15: israelià.
13: El servei secret israelià.
15: Sí, el servei secret d'Israel. I diuen que així s'entén perquè Israel, doncs, aconsegueix tants favors a nivell de política mundial, perquè molts d'aquests dirigents mundials estaven enganxats per l'Epstein, espia del Mossad. Hi ha fins i tot en les teories de la conspiració, això podria ser una mica de teoria de la conspiració, tot i que això ho diu la CIA, i l'FBI. Hi ha una altra que és... han sortit moltes fotos a Twitter i a internet de l'Epstein ara a Tel Aviv.
13: Ah, mira.
15: No sé si n'heu vist alguna. Sí. Que diuen que no es va morir, perquè curiosament...
2: Que és una falsa...
15: Que curiosament...
2: Perdona, una última pregunta. Trump, aquí també hi és.
13: Home, Trump, és que...
2: Però l'estan amagant, però també hi és.
15: Clar, home... Des del moment en què la senyora Maxwell li diu a Trump que si la perdona, si l'exonera dels càrrecs, no dirà res en contra seva...
13: Però bueno, Trump demanarà senyoretes, un carro de 15 senyoretes per tal. Ara, això ha funcionat, perdona, que anem amb els arqueòlegs i estic fatal de temps, però va explicar Verónica Blume, que ha estat una top model internacional catalana, de mare o pare alemany, que jo conec perfectament, és companya meva, jo treballo amb ella a Maricles molts anys, al Late Show, quan jo feia el Late Show a Radio 2 Espanyola, va explicar una anècdota que van venir, mireu-vos si no, i l'explica ella
0: Els vam demanar que expliquessin anècdotes. I explicava com ella, quan eren menors d'edat, que eren models, estaven 17, 16, 17, les agències de models, no dic totes, però quasi bé totes, bueno, tenien pisos a Nova York, a París, etc. Llavors agafaven, feien scouting, recollien noies que podien, i llavors les volaven a Nova York i les feien anar a càstings, etc, etc, etc. Clar, si tu tens un ramat de 20 nanes joves, a la millor et surt, de sobte, d'allà et surt un aquest mos, et surt, això funciona així. Llavors, tal. Moltes vegades aquestes noies anaven a Nova York, en el fons, per fer càstings, aparentment, però llavors els deia la senyora de la
2: ama de llaves, no? La típica...
0: Mestressa de, sí. La mestressa de l'agència de models. Això ho explica el Benigno Blume. Vinga, vestiu-vos, imagina't, nenes de 16, 17 anys, vestiu-vos, però són mones, que anem a sopar. Les ficaven dins d'una... Llavors, baixaven, les passava a buscar una limusina, en aquella època que hi havia limusines a Nova York, era infecta, allò, perquè tot olorava a alcohol, semen i tabac, i puro, les limusines, i t'hi ficaves. Ho sé perquè una vegada em van venir a buscar una limusina, el que vaig anar a treballar jo a Nova York, es van equivocar, en lloc d'enviar un cotxe, em van enviar una limusina, que la de premsa estava amb els pèls de punta, perquè allò era escarós, i al fons entren les noies aquestes, Mònica Blume i una sèrie de companyes seves, i al fons de la limusina hi havia Jack Nicholson.
2: Uf!
0: És a dir, que aquesta dinàmica deu ser una dinàmica... no dic que en això estigués Jeffrey Epstein darrere, però que aquesta dinàmica d'oferir senyoretes a què collons feia Jack Nico... La Verónica Blume es pregunta, ella per què? Va dir, això què és? Però què fa Jack Nicholson, que és un senyor que tenia 450.000 anys, diguéssim?
15: Jo quan feia economia tenia un amic broker que de tant en tant anava a Londres i si havia treballat bé i havia generat molts diners per l'empresa, quan arribava a l'hotel... quan mitja hora després trucaven a la porta i apareixia una senyoreta que era el regal de l'empresa.
0: Això deu ser
15: bastant habitual.
0: Bueno, Albert, el farem parlant de Jeffrey Epstein, moltíssimes gràcies, perquè ara volíem parlar també d'aquest món que tenim per sobre nostra, que és això dels poderosos, en els que ara ja no sabem, diguéssim, en qui confia, com confia, bueno, etc. Un aplaudiment per...
9: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
16: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
9: RAC 1.
10: Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC 1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
11: A l'Edo Expósito li cau mort en por al xoc, gol!
10: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona a segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Brugué.
11: De fons a la dreta, a la centra de l'àrea, gol!
10: Molt pendents de la resta de la jornada primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga a RAC 1. Espanyol Llevant de primera i Girona-Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC 1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
17: Ring, ring, ring. Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf al canvi climàtic? Me n'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
18: Ui, a mi què m'expliques? Jo estic fent ioga ara.
17: Joel, mira, et penjo. Quina barra. Cloc. Ring!
19: Sí?
17: Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina i el Joel, però no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Terminal 4.
19: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc.
18: Tolstoi no era aquell que era amic de la meva mare?
17: Joel, nosaltres estem gravant una promo. Trobes que Tolstoi va ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
9: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
17: La promo aquesta és una merda, mira, no tornem-hi, punto, ja està.
9: RAC 1. Tots som un milió.
13: Home, doncs fins aquí el programa d'avui. Que
2: doncs
13: ha estat
2: molt bé,
13: eh?
20: Ha estat superbé.
13: Ha estat superbé i realment val la pena refregir aquests programes, tornar-los a escoltar. La setmana vinent jo crec que tornaria a posar
2: aquest.
13: El mateix programa cada dia, perquè realment quina genialitat. Mira, i aquest aplaudiment no és per nosaltres, és per vosaltres que ens esteu escoltant.
2: Bravo!
13: Bravo!
21: Vostè primer, amb Marc Giró.
22: Bon dia, són les dues. L'eclipsi del segle deixa ressaca emocional i un nou mal dia per Rodalies.
23: No teníem més trens, no podíem fer res més que el que vam fer. I es va fer tot el màxim possible d'augmentar totes les places possibles en el corredor regional del sud, en tant a Terres de l'Ebre, en aquest cas Tortosa, com al Baix Camp, al Camp de Tarragona.
22: És David Andrés, gerent d'operacions de Rodalies, avui al Món RAC1, donant explicacions del col·lapse d'ahir. Renfe justifica dient que van fer tot el que van poder, però que els falten trens. Per això, l'experiència de viure en directe un eclipsi total de sol va acabar, per a molts, de matinada i després d'un altre suplici ferroviari.
21: 14-15 amb Aurora Rodríguez i Gemma Montero.
22: També va ser complicada la tornada per carretera amb congestions importants a la P7 i la 2. A més, segons ha pogut saber RAC1, els Mossos van multar una quarantena de conductors que van aparcar al voral per veure l'eclipsi. I una altra de les dades que coneixem avui relacionades amb el fenomen astronòmic és la de tensions mèdiques. El Servei d'Emergències Mèdiques n'ha fet una quarantena 3 vegades més que dimecres de la setmana passada. També es van rebre més de 100 trucades relacionades amb l'eclipsi. I de Colòmbia avui s'ha confirmat que entre els morts pel terratrèmol de dilluns hi ha un ciutadà espanyol. Ho ha anunciat el Ministeri d'Exteriors, que no n'ha donat cap detall més. 3 dies després, el balanç és de 265 persones mortes i 3.500 ferits. I atenció als que ompliu el dipòsit del cotxe amb gasoil, perquè finalment el govern espanyol ha hagut de fer marxa enrere i a partir de setembre la rebaixa del preu per compensar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà tornarà a ser de 20 cèntims per litre. Gemma Montero, bon dia.
24: Bon dia.
22: Ferran Torres espera permís del Barça per marxar a París.
24: El club li continua donant permís per no entrenar-se, mentre tanca la seva sortida al PSG. Les negociacions continuen avançant i s'espera que el fitxatge es resolgui en les pròximes hores. La Supercopa d'Espanya del 2027 jugarà a Istanbul. La Federació Espanyola de Futbol ha decidit portar la competició a Turquia del 2 al 7 de febrer. Hi participaran el Barça i el Madrid com a primer i segon de la Lliga i la Real Societat i l'Atlètic de Madrid finalistes de la Copa del Rei. L'Osasuna no està d'acord en la nova data pel partit contra el Celta. Aquest cap de setmana no poden jugar perquè la gespa de Balaïdos està afectada per un fong i la Lliga els obliga a jugar el 27 d'agost. Els clubs, en canvi, ja havien quedat entesos en jugar els dies 24 o 25 de setembre, coincidint amb l'aturada de seleccions. I a l'europeu de l'atletisme, Marta Mitjans ha quedat fora de la final dels 800 metres, en quedar sisena en una semifinal força accidentada.
22: I l'últim titular pel temps, perquè de cara demà el termòmetre encara pujarà una mica més. Martí Oliveres, bon dia.
25: Bon dia, sí, una calor que s'ha d'intensificar de cara a demà, sobretot a les comarques de Barcelona. Respecte avui, el termòmetre pot pujar un parell o 3 de graus més i, per tant, moltíssima calor, a prop dels 37-38 en alguns casos i, de nou, els 40 graus cap a les comarques de Ponent, com passarà avui, com va passar ahir, amb una màxima ahir de 40 graus al Carràs. Per tant, moltíssima calor, acompanyada ran de mar de molta sensació de xafogor i en domini del sol, però com està passant aquestes últimes tardes, xàfecs, tronades que localment poden descarregar amb intensitat i han acompanyades de calamarsa o pedra al nord del país, bàsicament al Pirineu i Prepirineu, però atenció de cara al cap de setmana perquè aquestes pluges podrien arribar a qualsevol punt.
22: Són les 2:03. Comencem.
21: 14-15.
22: Renfe assegura que va fer mans i mànigues per reforçar les línies que anaven cap a Tarragona i l'Ebre. Admet, però, que amb això no n'hi va haver prou per absorbir tota la demanda de ciutadans que van voler anar a veure l'eclipsi. Hi va haver aglomeracions importants en algunes estacions, tant a l'anada, sobretot a Barcelona, com a la tornada, especialment a Tarragona. L'operador ferroviari admet que, en tot cas, el problema és que no tenen prou trens, Eudald Martínez.
26: Rodalies assegura que durant el dia d'ahir es va duplicar les places dels trens de la línia R16 i
1: les de la línia R15 es van incrementar un 60%. També es va posar un tren extra a l'última hora de la nit perquè entre Tarragona i Barcelona per reforçar l'operació tornada. Tot i aquests reforços, els usuaris es van queixar que els trens anaven plens a vessar, que en alguns casos la refrigeració era del tot insuficient o que fins i tot es van quedar sense poder agafar el tren. En una entrevista al Monarracó, el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha assegurat que van posar tota la carn a la graella.
23: Vam posar tot el que podíem posar, vam doblar tots els trens que podíem doblar, vam posar tots els trens que podíem posar, i a més, al final de la jornada de tornada vam poder posar un tren més, esperant que baixés material de composicions, trens d'altres línies.
1: Pel que fa a les aglomeracions, a l'estació de Tarragona a la tornada, Andrés assegura que el dispositiu dels Mossos per regular l'accés a l'andana no es va improvisar.
23: El que va passar a Tarragona era un sistema ja pactat amb Mossos perquè les aglomeracions s'esperaven i, clar, el que no podem permetre és que entri tothom a les andanes i pugui caure gent a la via. Mm. Llavors, el que es fa recurrentment, com fa la Festa Major a Barcelona Metro o com fa quan acaba el Barça al Nou Camp o on sigui, que va esglaonadament entrant la gent.
1: Andrés diu que en tot cas el problema és la falta de material. Assegura que no podien posar més trens perquè això hauria implicat deixar sense servei la resta de línies. També admet que a la tarda una incidència a l'estació de Castelldefels va complicar encara més la circulació de baixada.
22: Un altre dels punts complicats ahir van ser les carreteres. Un cop va acabar l'eclipsi, milers de persones també van voler tornar cap a casa i això va provocar retards i congestions importants en carreteres com l'AP7 o l'A2. A més, segons ha pogut saber RAC1, els Mossos van sancionar 36 conductors per aparcar el voral de les carreteres durant l'eclipsi.
1: Alguns conductors van trigar el doble o el triple del que és habitual a fer els desplaçaments. Tot i això, Protecció Civil fa un bon balanç de l'operatiu. Defensa que no hi va haver col·lapse en cap moment i que, tot i que la mobilitat va ser més lenta, no hi va haver aturades importants. Pel que fa a les infraccions de conductors que van aporcar al voral de les carreteres, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, assegura que són una minoria i que, en general, la població va actuar amb responsabilitat. Són declaracions a RAC1.
3: Que alguna persona, doncs, bueno, per les presses o perquè no li vagi bé o perquè no vulgui, doncs no actuï correctament, també és previsible. No és una situació en què haguem tingut incidències molt destacables que ens denostin, doncs, que la gent no feia a casa res, ni molt menys, El volum que hem tingut d'incidències que no han estat greus, doncs entenem que sí, que tothom, la majoria de la gent, doncs feia aquesta previsió, aquesta planificació.
1: Els agents rurals també han informat que van posar una trentena de denúncies durant el dispositiu especial de vigilància d'espais naturals. La majoria són per persones que volien accedir a zones restringides amb vehicles.
22: L'oposició, però, es fa creus de les cues i aglomeracions en trens i andanes al sud del país. Junts per Catalunya ja ha tirat pel dret i avui mateix ha registrat una vintena de preguntes al Parlament per exigir explicacions sobre la manca de previsió a Rodalies. Volen saber qui va decidir el dispositiu i quants trens circularien al llarg del dia. També acusen el govern d'haver utilitzat l'eclipsi per fer-se autopropaganda, Laia Colomer.
4: Sí, Junts per Catalunya no entén com es va fer curt de trens si el govern feia mesos que preparava el dispositiu de l'eclipsi. A la bateria de preguntes que avui mateix han registrat demanen saber qui va decidir la quantitat de trens que circulaven i si el govern hi va donar el vistiplau i com pot ser que diguin que no hi havia més trens disponibles quan a l'agost també en circulen menys. Els de Carles Puigdemont també volen saber què va fer ahir la consellera de Territori, Sílvia Paneque, si va estar al peu del canó supervisant l'operatiu, i critiquen els actes institucionals dels últims dies. Reclamen informació sobre el cost i sobre els consellers que hi han participat. Lamenten que s'hagi aprofitat el fenomen, diuen, per fer actes propagandístics. També hi ha altres partits que han posat el crit al cel. El PP assegura que els problemes ahir a Rodalia són el pa de cada dia a Catalunya i en culpa la gestió del govern. En una piulada, la diputada de la CUP, Laura Vega, apunta que el govern hauria d'haver garantit que tothom pogués anar a veure l'eclipsi amb transport públic, i també a X, la vicesecretària d'Esquerra, Laura Pelai, ha acusat el govern de Salvador Illa d'haver-se oblidat de la gent.
22: La plataforma d'usuaris Dignitat a les Vies també es posa les mans al cap. L'entitat critica la falta de previsió de trens i que no hi hagués més personal a les estacions, sobretot a Tarragona, Altafulla i Torredembarra. La portaveu, Anna Gómez, lamenta el paperot, diu, de Rodalies. N'ha parlat a l'Agència Catalana de Notícies.
5: Ahir tot tenia que anar doble. I si els hi faltava material, tenien que haver parlat amb el govern i dir, escolteu, que esteu dient a la gent que vagi en transport públic i no tenim suficient material. Es demana a Renfe prestat. No sé, ells internament han de donar les solucions. Però ahir no es podia fallar de tant.
22: Més enllà de les aglomeracions al sud del país per tornar de l'eclipsi, també n'hi va haver per anar cap allà des de Barcelona. L'alcalde, però, hi treu ferro. Jaume Collboni diu que són normals per un dia com el d'ahir.
6: i crec que les aglomeracions que van haver-hi doncs, van ser les pròpies d'un esdeveniment molt puntual que es concentra en un temps en un temps molt concret, no? El cert és que ben aviat tot es va tornar a la normalitat un cop va passar el moment de l'eclipsi, no?
22: Recordem que més enllà de la gentada que va omplir els trens, a la tarda una incidència a l'R2 Sud va provocar retards i alguna cancel·lació que va deixar l'estació de Sants plena de gom a gom. I l'eclipsi ha fet que es disparin les atencions oftalmològiques del sistema d'emergències mèdiques. Durant el dispositiu especial que han preparat pel fenomen, n'han atès vora una quarantena. Són més del triple que dimecres de la setmana passada. Pel que fa al total de trucades, n'han rebut 115 relacionades amb l'eclipsi, Joel Penya.
7: Entre ahir a les 7 del matí, avui a 7:45, el SEM ha atès 109 persones i a 6 les han hagut de dur a un centre sanitari. Una està en estat crític per un traumatisme, una altra està en estat greu, 3 més han estat menys greu i l'última han estat lleu. El cas és que durant aquest període també han hagut d'atendre 37 casos d'afeccions oftalmològiques. La setmana passada, en el mateix període, en van ser 12. És una xifra que les autoritats preveuen a més que segueixi creixent perquè les lesions oculars sorgeixen hores després del fenomen. Per això, Imma Soler, de Protecció Civil, ha dit a RAC1 que davant qualsevol dubte cal consultar el metge.
8: El que ens ha explicat també el SEM és que van tenir que atendre al llarg del dia d'ahir 100 persones. D'aquestes atencions que van fer, 37 eren oftalmològiques. Per tant, doncs, van recordar la situació aquesta avui, si algú té alguna molèstia o alguna situació que sigui d'alguna complicació, doncs visitar també el metge per si hi hagués alguna afectació.
7: Durant el dispositiu, el SEM ha atès més incidents relacionats amb l'eclipsi a l'àrea metropolitana de Barcelona, 46, que a la zona on el fenomen va ser total, 42. Pel que fa a l'atenció primària, han atès 17.216 urgències, un 12,2% més que el dimecres de la setmana passada. Els principals augments es registren a Terres de l'Ebre, un 27,9%, i al Camp de Tarragona, un 24,2%.
22: I a més, pocs minuts abans de l'eclipsi, un home va morir per una aturada cardiorrespiratòria. Era en un dels punts que l'Ajuntament del Col·legi el Segrià habilitat per observar el fenomen. Tenia 57 anys i el SEM apunta que la causa podria haver estat un cop de calor, tot i que cal esperar l'autòpsia per saber-ho del cert. La comissió que va organitzar-ho tot va suspendre els actes festius que havia previstos per després de l'eclipsi. I a Colòmbia, un ciutadà espanyol ha mort pel terratrèmol que va sacsejar dilluns al país. Ho ha confirmat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que també ha explicat que encara hi ha espanyols a qui no han pogut localitzar.
12: Tenemos que lamentar un fallecido español, doble nacional, en el terrible terremoto en Colombia, y quiero trasladar mis condolencias y solidaridad a sus familiares y amigos. La cifra de españoles no localizados se ha reducido felizmente a 12.
22: Segons l'últim recompte, el terratrèmol de magnitud 7,4 ha deixat 265 morts i prop de 3.500 ferits. Des de Bogotà, Elisabet Cortiles, bon dia.
14: Encara hi ha 12 espanyols desapareguts des del dilluns quan es va produir el terratrèmol. La víctima mortal confirmada tenia doble nacionalitat i és un dels 205 cadàvers ja identificats per les autoritats colombianes. Encara n'hi ha més d'una vintena trobats que no se sap qui són. Mentrestant, el govern ha de sortir al pas per frenar la seva primera crisi diplomàtica, després que en les últimes hores anunciés que només acceptarà equips de rescat dels Estats Units, El Salvador, Israel i l'Equador. Escoltem el canciller Omar Bula.
20: No hemos excluido a absolutamente ningún país, ¿cierto? En términos de los ofrecimientos que nos han hecho, trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política y aceptamos y agradecemos aquí su ayuda de manera encarecida.
14: Segons afirma, aquests països serien els únics que compleixen amb els protocols internacionals per operar en zones catastròfiques. Quan es compleixen les 72 hores del sisme, les esperances per trobar supervivents són ja reduïdes. La regió del Chocó, on es va produir l'epicentre, ha donat per tancada de manera oficial la tasca d'intentar rescatar persones vives sota la runa.
22: I pel que fa a la crisi migratòria de Ceuta, la ministra d'Infància i Joventut i els consellers de les comunitats autònomes tractaran el futur dels menors que van entrar a la ciutat autònoma en una nova reunió el 27 d'agost. Aquell dia votaran el crèdit de 25 milions d'euros per atendre els nois. En canvi, el PP ha vetat que s'hi pugui parlar de la reubicació a la resta de comunitats. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Adrià de las Heras, bon dia.
0: Bon dia. La reunió d'avui ha durat 3 hores i ha estat tècnica. Només ha servit per preparar aquesta trobada de finals de mes. Hi han participat les direccions generals d'infància de totes les comunitats, excepte l'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura, on les dirigeix Vox. Està per veure com es posarà el PP en tot aquest debat, allà on governa sol. Avui els populars han vetat que la reunió del dia 27 d'agost pugui parlar sobre la reubicació dels menors. El vicesecretari del PP, Jaime de los Santos, avui ha defensat que el govern espanyol ja els hauria d'haver retornat a tots.
10: ¿Cómo que tienen que ser devueltos y no han sido devueltos ya? O sea, el gobierno marroquí nos reclama, nos exige esa devolución y nosotros, en vez de estar trabajando para que eso sea una realidad, pues lo que hacemos es permitir, insisto, que al menos a seis menores marroquíes se las hayan llevado al límite de un acoso sexual.
0: Tot i la negativa del PP, fonts del Ministeri de Joventut i Infància han deixat clar que la ministra Cira Rego tornarà a proposar que es parli de la reubicació dels menors a la reunió de consellers de finals de mes. Tot plegat mentre Ceuta i Melilla es preparen per una nova crida que circula per les xarxes, animar a intentar entrar a les dues ciutats aquest cap de setmana. A Melilla, avui ja han començat a reforçar la frontera marítima del sud de la ciutat.
22: 2 minuts i parlem del preu de la benzina.
0: Vinga, que...
11: RAC 1.
15: Ai, Raül, em vetaven no parar d'estirar per entregar Galeries del Tresillo.
16: Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles per Friendly.
15: Vetaven, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males puces que tens.
19: Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
26: Iris, tio, bon dia i enhorabona.
27: Bon dia.
26: T'han fet algo molt bon dia.
28: Què tal, bon dia?
26: Tenim en línia a la consellera d'Hisenda del govern de Ceuta, Kisi Chandiramani. Bon dia.
27: Hola, buenos días. Vaig anar a tope, vaig dir, mira, no tinc res a perdre, vaig fer la meva millor versió a l'aigua i va sortir bé.
28: L'hora de pujar a l'escenari ho fèiem un salt i ara ja ho haig de fer amb 2 passos. I dic,
29: s'està fent gran, s'està fent gran.
27: Estamos viviendo esta situación muy expectante, no sabemos si esto se va a volver a producir.
21: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
26: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
11: RAC 1. Tots som 1 milió. RAC 1.
30: Ai, que bé s'està en aquesta platja, Alba, de veritat, que bé!
31: Això és glòria, nen. Escolta una cosa, ara pensava, no li hauríem d'haver dit al Bala que vingués?
30: Bueno, però ara està molt enfeinat, vols que el truquem?
31: Ai, sí, va, fem una trucadinha.
30: Bala?
31: Bala!
30: Ui, ui,
31: què és això? Ai, no, la nena! Merda, l'hem despertat! Ai. Calma-la, calma-la, està vella!
30: Escolta el camp!
31: No es calma així una criatura!
30: Jo què sé!
31: Bueno, que truquem per dir-te que està tot controlat, eh?
30: No preocupis, està tot l'estiu dels taloners ja programat perquè soni i aprendre a passar les migdiades amb el ventilador.
31: I la de la teva filla també.
30: Ara.
21: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments. Amb Marc Bala, Guillem Estarella i Alba Segarra.
30: Un mojito, sisplau!
31: 2!
11: RAC 1. Tots som 1 milió.
21: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
32: Accessible. Pràctica. Fàcil.
21: Ràdio en directe.
32: Contingut a la carta.
21: Podcast.
32: El que vols. Quan ho vols.
21: A l'aplicació de RAC1.
22: I pel que fa a la guerra a l'Orient Mitjà, continua allargant-se i, per tant, també les repercussions econòmiques que té a casa nostra. Per això, el preu del gasoil s'ha tornat a disparar i això ha obligat el govern espanyol a augmentar el descompte. Ara, quan posem combustible, s'aplica una rebaixa de 10 cèntims per litre. Doncs, ara bé, estava previst que al setembre aquesta rebaixa es reduís a només 5 cèntims, però el govern espanyol ha hagut de fer marxa enrere i, finalment, apuja el descompte, que a partir de l'1 de setembre serà de 20 cèntims per litre, una part d'o.
1: Ara el gasoil es ven a les benzineres a 1,83 € de mitjana. És un 15,7% més del que valia l'any passat. Això fa que automàticament s'hagi d'aplicar el descompte del preu perquè ha passat la barrera del 15% que va marcar el govern. Entrarà en vigor al setembre i serà de 20 cèntims per litre, per tant, 15 cèntims més del que estava previst. El president de l'Associació Provincial d'Estacions de Servei de Barcelona, Ramon Puigfel, defensa que la rebaixa no és suficient.
2: Aquesta mesura és eficient en quant reduirà el cost del diésel a partir de setembre, però la resta de productes no. Aquesta mesura es va plantejar en un decret llei on es pensava que hi havia una treva a la guerra d'Iran i veiem que passen els mesos i això continua. Sí que seria bo que potser a setembre es replantegés.
1: En canvi, la benzina avui val 1,71 € de mitjana i en comparació amb l'any passat només ha pujat un 7,3%. Això fa que no es pugui beneficiar del descompte, que continuarà sent de 5 cèntims tal com estava previst.
22: I això, aquest augment del descompte en els carburants, el govern espanyol l'ha anunciat després que coneguéssim que l'augment del preu del combustible ha passat factura a l'IPC. El juliol s'ha tancat al 3,5% interanual, són 3 dècimes més que el juny, i això es deu sobretot a l'encariment de l'electricitat i del gasoil. La inflació és la més alta des del juny del 2024. A banda, aquest juliol també ha crescut el preu de les activitats culturals i, en canvi, han baixat les despeses en roba perquè ja hi havia les rebaixes. I atenció també a les novetats pel que fa a la comunicació entre Barcelona i Madrid, perquè després dels últims entrebancs que hi ha en la connectivitat per tren, avui Vueling ha anunciat que recupera la connexió per avió del pont aeri, un any i mig després d'haver retirat la ruta que quedava eclipsada pel servei del TGV. Tornarà a funcionar aquest octubre amb 10 sortides setmanals.
1: Vueling ja va recuperar la ruta a principis d'any, després que l'accident de Damuth provoqués el caos a l'AVE. Aquest servei es va anar allargant fins a finals de març i ara han decidit recuperar el pont aeri del tot perquè diuen que hi ha molta demanda de passatgers, principalment de persones que viatgen per feina. A partir del 5 d'octubre, doncs, entre Barcelona i Madrid hi haurà 10 vols setmanals. Entre dilluns i dijous en sortiran 2 cada dia, que aniran cap a la capital espanyola al matí i tornaran a la tarda. En canvi, els divendres i diumenges només n'hi haurà un. A més, a partir de novembre també sortiran els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda i es poden comprar fins a finals del març de l'any que ve.
22: Mentrestant, a Sicília continuen les cancel·lacions de vols, que ja arriben a les 700. L'erupció del volcà Etna ha obligat a tancar l'aeroport de Catània com a mínim fins divendres. Fa una setmana que no pot operar amb normalitat i ja hauria afectat uns 30.000 passatgers. Tot plegat, quan continuem amb dies de molta calor que fan augmentar el risc d'incendi, més de mig miler de municipis estan avui en risc molt alt d'incendi segons els agents rurals, que han activat el Pla Alfa en nivell 3 a pràcticament totes les comarques del país, excepte les del nord i el nord-est del país i el Montsià. Tot plegat després d'un altre ensurt les últimes hores amb un incendi a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès, que ja està controlat. Va començar ahir a la tarda i moltes persones que van anar per l'AP7 cap al sud per veure l'eclipsi van veure la fumarada. Avui, a primera hora del matí, l'han estabilitzat i en les últimes hores els bombers ja l'han donat per controlat. Això després que el foc hagi cremat 8 hectàrees de terreny forestal. A més, ha afectat l'espai natural protegit del Montmell Marmellà. Mentrestant, a la resta de l'estat hi ha 2 grans incendis que aquesta hora continuen cremant descontrolats. Un és el de Niebla, a Huelva, ha calcinat 31.000 hectàrees i ha fet que les autoritats hagin hagut d'evacuar més persones. Hi ha vora de 720 desallotjats, la majoria de la província de Huelva, però també uns 200 de la de Sevilla. Pel que fa al foc que crema a les penyes de Riglos, a Osca, el Servei de Protecció de la Natura, el Seprona, ha detingut avui un home de 28 anys acusat d'haver provocat l'incendi. L'àrea afectada ja frega les 6.000 hectàrees. I a Barcelona, l'Ajuntament assegura que els veïns d'un dels blocs afectats per l'esvoranc del Putxet podran tornar a casa els propers dies. Tot i això, com que a la zona encara s'hi fan obres per estabilitzar el terreny que poden generar molèsties, el retorn és voluntari. Marc Colls.
3: Sí, és el bloc del número 54 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. En un principi es va donar llum verd als veïns per tornar la setmana passada, però s'ha acabat endarrerint fins aquesta. És el quart edifici on els veïns podran tornar de manera progressiva a casa, però encara queden 4 blocs més afectats on els residents no podran tornar fins com a mínim al setembre perquè fa uns dies s'hi va detectar una altra esquerda. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, diu però que cada família tindrà l'última paraula sobre el retorn.
6: Ara tenim aquesta finca que es comunicarà o s'està comunicant ja que pot haver-hi el retorn voluntari, perquè com que aquesta és una zona que estarà encara amb obres durant algunes setmanes, doncs això pot causar molèsties i també és un factor que han de tenir present els veïns per decidir si tornen o no.
3: Collboni ho ha dit durant la presentació de les obres per instal·lar unes rampes mecàniques al barri de Montbau. Seran les primeres que es posen a la ciutat. L'alcalde explica que la rampa ajudarà a millorar la mobilitat en un barri on hi ha molt pendent i la població té una mitjana d'edat elevada.
22: I Girona vol posar fi a la imatge de papereres desbordades al centre de la ciutat. L'Ajuntament preveu augmentar-ne la freqüència de buidatge, instal·lar-ne de més grans i treballar amb els comerços per evitar que els envasos de menjar per emportar acabin a les papereres públiques. Corresponsal de RAC1 Girona, Sandra Florença, bon dia.
4: Bon dia. L'Ajuntament de Girona revisarà les rutes i freqüències del servei de neteja, especialment en punts com la Rambla, el barri Vell o el carrer Santa Clara, on les papereres s'omplen ràpidament per l'ús intensiu de l'espai públic. L'alcalde de Girona, Lluc Salelles, remarca que l'incivisme amb les deixalles no només embruta la ciutat, sinó que acaba repercutint negativament en el conjunt dels gironins.
5: Cada vegada que una persona tira una bossa a fora del contenidor, el que està fent és fer pujar la taxa de residus en els gironins en el seu conjunt. Cada persona incívica que ho deixa fora implica que ens pugi la taxa que paguem els gironins i les gironines l'any següent. Per tant, és una actitud profundament insolidària.
4: El consistori també vol reforçar la sensibilització dels establiments perquè els clients puguin retornar-hi els envasos després de consumir al carrer. I paral·lelament intensificarà els controls contra l'incivisme. Entre gener i juny, la policia municipal ha posat pràcticament 250 multes per infraccions relacionades amb residus i neteja.
22: I creixen les denúncies per la presumpta estafa relacionada amb la compravenda de vehicles d'un concessionari de Vilanova i la Geltrú. Wallapop li ha tancat el compte, sembla que permanentment, i segons ha pogut saber el món a RAC1, l'acusat té antecedents i ja havia estat a la presó, Júlia Bellvé.
7: Amb aquestes denúncies ja hi ha 13 afectats. El presumpte estafador els feia signar un contracte amb el compromís de pagar-los el preu del cotxe si en 90 dies no l'havia venut, però passat aquest període no en veien ni 5. A més, en el tracte s'autoritzava l'exposició del cotxe, però

0: D'aquesta manera, els ciberdelinqüents obtenen informació que els serveix per robar diners o suplantar la identitat de les víctimes. L'Agència de Ciberseguretat recomana evitar introduir dades en enllaços de QR sospitosos.
1: I la Guàrdia Civil ha detingut a Badalona un traficant de drogues internacional buscat a més d'una trentena de països. L'home vivia al districte de Sants, a Barcelona, des de feia un any.
0: L'arrestat s'amagava gràcies a un seguit de col·laboradors que li aconseguien documentació falsa, li oferien protecció i li facilitaven mitjans de transport i diners en efectiu. De fet, quan van detenir-lo, duia 3.000 euros a sobre, rellotges de gamma alta i telèfons mòbils amb sistema xifrat. L'home és un ciutadà belga que ja està en mans del jutge de guàrdia de Badalona.
1: I la sala Jamboree de Barcelona, situada a la plaça Reial, deixarà de programar concerts propis per la despesa que suposa cada cop més elevada i també per la normativa municipal cada cop més estricta. Així ho ha avançat La Vanguardia. Això no vol dir, però, que tanqui, sinó que l'espai es llogarà als artistes que hi vulguin actuar o bé s'aplicarà el percentatge 70-30 taquilla, que vol dir que la sala s'endurà el 70% dels beneficis i l'artista el 30%. Aquesta decisió és una mostra del moment delicat que viuen les sales de concerts de la ciutat, tal com avançava RAC1 fa uns dies. En 30 anys, Barcelona ha perdut més de 200 sales. Sobre aquest escenari incert, en parlar a RAC1, la codirectora de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya, Adriana Alcover.
2: Això al final és perdre valor cultural de la ciutat, perquè perdem espais expositius que afecten tant a, evidentment, a tota la part de treballadors, als artistes que perden espais on poder exposar la seva música i les seves creacions, i també hi perd la ciutadania, perquè evidentment perden un espai on poder gaudir de música en viu, i perd la ciutat perquè es redueixen els equipaments culturals que poden ofertar.
1: La decisió de la Jamboree implica que la sala perdrà la identitat que tenia fins ara. En aquest sentit, i per evitar situacions com la d'aquest local de Barcelona, el sector demana a les administracions que cuidin les sales. La directora barcelonina Meritxell Colell estrena avui al Festival de Locarno Suïssa Lejos de los Árboles, una pel·lícula sobre l'exili. La producció competeix a la selecció oficial i també parla de les llengües que estan en perill d'extinció, Bàrbara Padilla.
3: Lejos de los Árboles és el tercer llargmetratge de ficció de Colell. Explica el viatge des de la selva fins als Andes, al Perú, d'una artista mexicana, neta d'exiliats republicans catalans. La protagonista vol completar el llegat del seu avi, que és crear un mapa sonor de llengües que podrien desaparèixer, com el quichua. La producció també aborda la memòria familiar, marcada pels silencis, el dolor i l'exili. La directora n'ha parlat a l'escena.
4: El que en aquell moment va ser silenci, perquè no hi havia la forma de parlar-ne, no? Ara, a través del cinema, trobem una forma ficcionada de parlar no només del silenci de la meva família, sinó de tota una generació, no? Si un pensa en el territori espanyol i en l'Europa actual, estan tornant moltíssimes corrents polítiques heredades.
3: La producció, protagonitzada per Angèlica Castelló i José Luis López Cama, s'ha rodat entre Catalunya, a llocs com les Terres de l'Ebre i la ciutat de Barcelona, i el Perú.
1: I la propera edició del Festival d'Eurovisió es farà a la ciutat búlgara de Burgas, al costat del Mar Negre. Així ho ha confirmat l'organització en un comunicat. Per cert, que el festival, que es farà el maig de l'any que ve, ha canviat algunes normes i no es podrà fer en un país que estigui en guerra o en una situació geopolítica sensible. El concurs al·lega motius de seguretat. També hi ha una altra norma que canvia, perquè a partir d'ara caldrà ser major d'edat per competir a Eurovisió. Fins ara es podia ser candidat a partir dels 16 anys. I encara un tercer canvi en les normes, a les actuacions, no hi podrà haver-hi autotune. Pel que fa a l'agenda de concerts del dia avui, arrenca el festival Occident Summer Fest Cerdanya amb Joan Dausà.
5: Jo mai he desitjat fer un petó a la Judit.
1: El cantant celebra 10 anys de trajectòria amb la gira Jo Mai Mai. Pel festival hi passaran altres noms com la Ludwig Band, la La Love You o Rosario. Es farà fins al 22 d'agost. I qui no actuarà avui a Catalunya és la soprano Nadine Serra, que ha cancel·lat l'actuació prevista per dissabte per motius de salut. I el temps, Martí Oliveres, aquesta tarda tornaran a descarregar xàfecs forts i alguna tempesta al nord del país.
6: Sí, com ha anat passant aquests últims dies, localment pot caure força aigua en poca estona, alguns xàfecs amb calamarsa, fins i tot, ventades sobtades. Per tant, precaució, tot i que siguin bastant puntuals i molt irregulars, localment doncs podem tenir aquestes situacions. També de cara a demà a la tarda, la mateixa dinàmica, xàfecs a priori molt més irregulars, més inconexos, però sí que de cara al cap de setmana sembla que poc o molt el paraigua farà falta a moltes comarques. Arriba un canvi de temps que obrirà la porta a una baixada de la temperatura a partir de diumenge,

0: però encara es manté la xafogor i a curt termini, atenció, aquesta calor que s'intensifica de cara a demà. Un dia amb avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor molt intensa a Ponent al sud, però també a les comarques de Barcelona.
1: Amb Aurora Rodríguez i Gemma Montero.
2: Ferran Torres espera permís del Barça per marxar a París.
3: El club li continua donant permís per no entrenar-se mentre tanca la seva sortida al PSG. Les negociacions, ara us ho expliquem de seguida, continuen avançant i s'espera que el fitxatge sigui imminent.
1: A RAC 1, 14-15.
3: Passen dos minuts de dos quarts de tres amb el mercat blaugrana en plena ebullició. Ara en parlem. Hansi Flick ha dirigit una nova sessió preparatòria. Àlex Pintanel, bon dia.
4: Què tal? Bon dia, Gemma.
3: Com ja va passar ahir, sense Ferran Torres.
4: Sí, perquè el club li manté el permís de no entrenar-se mentre tanca la seva sortida al PSG. Les negociacions continuen avançant i s'espera que el fitxatge es resolgui en les properes hores. El futbolista està pendent de la confirmació del Barça per viatjar a París. Fonts properes a la negociació expliquen a RAC1 que l'acord, però, no està previst que es faci oficial durant aquest dijous, tot i entrar ja en la recta final. Pel que fa a Rodri, les converses entre Barça i City són constants per formalitzar el traspàs. El Barça treballa per evitar que Rodri s'incorpori demà, veurem si és possible, a la disciplina del City. En qualsevol cas, la previsió és que l'arribada de Rodri no es formalitzi fins que no es faci oficial el traspàs de Ferran al PSG.
3: Bé, doncs, entrenament un dia més sense Ferran, però amb alguna altra novetat, Àlex?
4: Doncs mira, que Cubarsí, Olmo i Lamine, que hi van fer treball individualitzat, han començat la sessió amb el grup, mentre que Pedri continua fent treball al gimnàs. En principi, cap dels quatre jugarà diumenge en l'amistós davant el Basilea. D'altra banda, Casado, Héctor Fort, Jofre Torrents, Tomi Marquès i els cosins Guilla i Toni Fernández continuen treballant al marge a l'espera de resoldre el seu futur. Només la sortida del Jofre a l'Ajax està tancada pendent, això sí, d'un assumpte extraesportiu per fer l'anunci. També està a punt de sortir el porter Iacobisvili, que entre avui o demà marxarà traspassat a l'Almeria amb una opció de recompra per al Barça. D'aquesta manera, la porteria culés quedarà amb Joan, Tec i Eder Ayer i Iker Rodríguez, que s'alternaran com a tercera peça.
3: Pendents, doncs, d'aquesta sortida de Ferran Torres i de l'arribada de Rodri, l'esperada conversa entre Julián Álvarez i Simeone, finalment, Àlex, no va donar els fruits que esperava, si més no, el davanter argentí.
4: Sí, segons els periodistes que segueixen l'actualitat de l'Atlètic de Madrid, Simeone va insistir-li que la decisió de no deixar-lo sortir traspassat al Barça era de club i va oferir-li ajudar-lo en l'apartat esportiu. Unes paraules que no van agradar ni van convèncer Julián. En aquest sentit, el pla del Barça no canvia. Julián és el nou que volen Deco i especialment Flick, però en qualsevol cas és cert que el club es dona de marxa aquesta setmana. Paral·lelament, Deco treballa per cobrir el forat que deixarà Ferran Torres. Aquest matí, Julián Álvarez ha tornat a entrenar-se amb l'equip, cap cot, se l'ha vist sol i amb poc contacte amb els seus companys. Demà, a dos quarts de sis, l'Atlètic de Madrid juga un amistós al Velodrom davant l'Olympique de Marsella, previsiblement sense els internacionals que s'han incorporat durant aquesta setmana, per tant, en principi, sense Julián Álvarez.
3: Alguna cosa més, Àlex, en clau Barça?
4: Que Roni Bardas hi va passar pel quiròfan, va operar-lo el doctor Joan Carles Munyau de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret, tot i que el comunicat no especifica el temps de baixa, el davanter suec es perdrà pràcticament tota la temporada i, per cert, avui companys d'equip com Pedri, Gavi, Valde o Héctor Fort l'han anat a visitar a l'hospital. A més, aquest matí s'ha confirmat que la Supercopa d'Espanya de 2027 es disputarà del 2 al 7 de febrer. Serà a l'Estadi Olímpic Ataturk, a Istanbul, amb la presència de Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid i Real Societat. Cal recordar que aquesta edició no es juga a l'Aràbia Saudita per la celebració de la Copa d'Àsia, però que el 2028 tornarà al país asiàtic.
3: És així, es farà aquesta pausa a la seu de l'Aràbia Saudita, però després tornarà a rebre la Supercopa. I finalment, també en clau Barça una mica, i per sorpresa, jo diria que és una de les notícies d'aquest mes d'agost, sabem que Xavi Hernández és ja nou seleccionador dels Països Baixos i ho serà fins al 2030.
4: Sí, i agafa el relleu de Ronald Koeman, curiosament, com ja va fer en el seu dia al Barça. Xavi no entrenava des que va acabar la seva etapa a la banqueta blaugrana l'estiu del 2024. Estava esperant una oportunitat així, poder agafar les regnes d'una selecció, un càrrec que li permetrà mantenir temps amb la família i poder viure també a Barcelona, que eren dues de les coses doncs, que buscava l'exentrenador del Barça. Des de la Federació Neerlandesa destaquen que trien Xavi per haver-se format durant anys amb tècnics que defensen una filosofia futbolística que encaixa amb l'estil de joc de dominar la pilota i també perquè creuen que té la personalitat necessària per connectar amb els futbolistes de la selecció neerlandesa i també perquè estan convençuts que traurà el millor de la plantilla.
3: Doncs esperem, veurem quina és la trajectòria de Xavi com a seleccionador dels Països Baixos. Gràcies, Àlex.
4: Adéu, bon dia. Oh Lord, hear me turn these words into a song.
3: Ara us parlàvem de l'Atlètic de Madrid mentre Julián s'entrena amb l'equip matalasser sense socialitzar amb Simeone o la resta de l'equip. El club ha donat la benvinguda a un ex-blaugrana, Alejandro Grimaldo. Joan Ferrer, bon dia.
5: Bon dia, Gemma. Alejandro Grimaldo es va formar a la Masia i va seguir la seva carrera al Benfica. Després de marxar de Portugal, va fitxar pel Bayer Leverkusen, on hi ha disputat els últims tres cursos i on destaca sobretot la Bundesliga, que va guanyar el 2024. Ara arriba l'Atlètic de Madrid firmant un contracte per quatre temporades després que el club matalasser hagi pagat 15 milions fixos més 8 en variables pel traspàs. Grimaldo s'ha mostrat molt ambiciós en la seva presentació.
6: Bueno, soy una persona, un jugador con muchísima ambición, como he dicho, tengo unos objetivos muy marcados. A nivel de club quiero ganar títulos y a nivel individual quiero ser el mejor lateral de la liga y todo lo que no pase por eso no será algo que esté feliz al final de año. Lo que voy a demostrar es que quiero ser el mejor lateral de la liga y que voy a trabajar por eso.
5: Grimaldo i els seus companys ja preparen l'estrena a la Lliga, que serà el proper dimecres davant el Màlaga. Abans, però, els del Cholo Simeone disputaran un amistós demà davant el Marsella francès.
3: Parlant d'amistosos i de pretemporada, el Real Madrid s'ha endut el trofeu Teresa Herrera a les seves vitrines en una nit que ha servit perquè Brahim es reivindiqui davant Josep Mourinho. Nil Piera, bon dia.
7: Bon dia, Gemma. Doncs sí, el conjunt blanc va imposar-se per la mínima a Riazor davant el Deportivo de Coruña al torneig de pretemporada que organitza el conjunt gallec. Brahim va fer l'únic gol del partit al darrer minut del primer temps després de rebre una gran passada amb la mà de Lunin més enllà del gol, però no hi van haver gaire ocasions, tot i que Mourinho va presentar un 11 ple de jugadors del primer equip amb Vinícius liderant l'atac. En acabar el partit, el tècnic portuguès es va mostrar molt satisfet amb la capacitat dels seus per defensar el resultat i va destacar la progressió aquesta temporada de l'equip.
8: Yo pienso que está progresando en todo, pero obviamente la dificultad de los partidos, como hemos organizado, va creciendo, ¿no? Y muy bien venir aquí con este ambiente, con un equipo que sabemos cómo son estos torneos de verano, vale lo que vale. Para el equipo de la casa, la tradición, la cultura, ellos creen su copa. Y competir de este modo es un entrenamiento muy bueno para nosotros.
7: També va parlar l'únic golejador del partit, Brahim, que va reconèixer que està molt content amb els primers dies a les ordres de Mourinho.
9: Muy bien, llegamos hace una semana, tanto Vini, Bernardo y yo, y la verdad que me estoy sintiendo bien, poco a poco trabajando mucho mejor, súper contento con el míster, con todo el staff, con los compañeros, la verdad que creo que va a ser un año muy bonito y me espera un año muy bueno, emocionante.
7: El Madrid tancarà la pretemporada aquest diumenge, quan visitarà el Schalke 04 a partir de les 9 de vespre.
3: Fa unes hores Leo Messi ha tornat a jugar després de la mort del seu pare. Ho ha fet amb l'Inter de Miami aquesta matinada i amb el dubte de la seva continuïtat al futbol professional, Joan.
5: Messi ha entrat al descans, però no ha pogut evitar la derrota d'Inter Miami contra el León Mexicà per 3-2 a la Leagues Cup. El fet que entrés a la convocatòria pel partit d'aquesta matinada ha estat tota una sorpresa, ja que l'argentí no s'havia reincorporat als entrenaments després del seu viatge a l'Argentina per acomiadar el seu pare. L'argentí ha rebut una gran ovació de tots els aficionats d'Inter Miami. Un dels seus nous companys, el brasiler Casemiro, li va donar suport i va deixar clar que Messi segueix demostrant que és el millor.
10: Era pensant un poco por eso es tan grande, por eso es tan de los mejores de la historia, sino el mejor de la historia. Entonces, por eso sigue demostrando que es el mejor. Entonces, para mí es algo como hablamos, ¿no? Quitar el sombrero, decir gracias, seguir apoyando. Desearlo mucho ánimo a su familia. Y oye, increíble lo que hizo hoy con nosotros por estar aquí con nosotros.
3: Tot plegat després que tothom llegís la carta que va dedicar l'astre argentí al seu pare, una carta que posava en dubte, com dèiem, el futur més proper de Messi com a futbolista, perquè deia: no sé què voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir, yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más. L'Espanyol debuta diumenge a la Lliga i si hi ha una paraula clau al vestidor de Manolo González és ganes. Li sentíem avui a Roberto.
11: Sí, para mí creo que estamos preparados, estamos con ganas, estamos con optimismo de empezar bien la primera jornada y con muchas ganas, ya te digo, de que todo salga bien porque se va a notar las ganas.
3: Doncs aquestes ganes les han de posar en primer lloc contra el Llevant. Diu Roberto que a casa cal començar amb bon peu. A Manolo González encara no l'hem sentit, ho farem dissabte i, entre altres coses, caldrà saber quin és el seu parer sobre les necessitats no resoltes de l'equip. Monchi ha reconegut que hi ha encara moviments a fer. Ja tenim guanyador del primer títol de la temporada, és el PSG de Luis Enrique, que ahir va guanyar per 2-1 a l'Aston Villa i és el nou supercampió d'Europa. Roger Jofre, bon dia.
12: Hola, bon dia. Sí, el conjunt parisenc ha revalidat el títol i s'ha convertit en el tercer equip en guanyar dues supercopes d'Europa seguides, després del Milan als anys 1989 i 1990 i del Madrid el 2016 i 2017. El PSG es va avançar al minut 20 gràcies a una gran acció individual de Kvaratskhelia, i al minut 61, Désiré Doué va marcar el segon, en una jugada que en un principi havia estat anul·lada per fora de joc, però que va ser validada pel VAR. Luis Enrique va destacar després del partit el compromís dels jugadors per guanyar una final que, pràcticament, no van poder preparar.
13: És veritat, és una sensació diferent, és difícil, perquè no ens hem preparat bé. És impossible fer-ho. Els jugadors necessiten descans, tenir dies lliures amb les seves famílies, però cada vegada traiem el millor del PSG, gràcies a la connexió entre jugadors i aficionats. Crec que avui hem demostrat que, tot i fer molts errors i faltant encara moltes coses, som l'equip de sempre.
14: Que no som l'equip de Tuyo.
12: I és que Hakimi, Zaire Meri i Doué, que van ser titulars, i Dembélé, Fabián Ruiz i Lucas Hernández, que van entrar a la segona part, s'havien reincorporat als entrenaments tot just aquest dilluns passat. La victòria del PSG, però, no va ser gens fàcil, perquè davant es va trobar amb un equip que els va posar les coses difícils. El gol dels anglesos el va fer Brian Maggio, un debutant de només 17 anys, que va causar sensació. L'equip d'Unai Emery, que tenia baixes destacades com la del Dibu Martínez, Watkins, Konsa, Manzambi i Bailey, va fer un bon partit, superant en diverses fases el campió d'Europa. Amb aquesta derrota, l'Aston Villa ha perdut la seva primera final europea, ja que fins al moment n'havia disputat 3 i les havia guanyat totes. I un últim apunt curiós, perquè Unai Emery ha perdut les 4 finals de la Supercopa d'Europa que ha disputat, amb el Sevilla el 2014 i el 2015, amb el Villarreal el 2021 i amb l'Aston Villa el 2026. De fet, cap entrenador n'ha perdut tantes en tota la història del torneig, ja que José Mourinho es va quedar en 3.
3: El Barça femení ja pensa en el Manchester City després de l'estrena ahir davant el Montpellier en ple eclipsi. Les jugadores de Pere Romeu van guanyar per 3-1 en un partit marcat pel debut de la brasilera Caroline Nicolli, el fitxatge més car de la història del club o de la primer equip femení. Les blaugrana es van avançar al marcador amb gol de Patrick Guijarro al límit de la primera meitat i ja a la segona part el conjunt francès va empatar, però Pina i Maissa van fer els gols definitius per donar al Barça la primera victòria de la pretemporada. Després del partit, Vicky López va posar paraules a l'ambició de l'equip per aquesta temporada.
15: Bien, yo creo que son buenas, estamos trabajando mucho, duro pero muy bien, así que a seguir por la línea. Igual que las temporadas pasadas, al final sabemos el escudo que llevamos, que vamos a luchar siempre por todos los títulos, este año son 5, así que iremos a por los 5.
3: L'eclipsi les va enxampar ben començada la segona part. Les jugadores, però, van haver de seguir jugant sense mirar el cel. El proper partit, també de pretemporada, serà dissabte a la tarda contra el City. I al mercat, Xavi Borlans, bon dia.
16: Bon dia, Gemma.
3: Què hi tenim avui?
16: Georgi Tsitsaishvili es converteix en nou jugador del Rayo Vallecano. L'extrem georgià de 25 anys arriba procedent del Dinamo de Kiev i firma un contracte de 3 anys amb l'equip madrileny. Georgi ha viscut 7 sessions en les últimes 6 temporades. L'última va ser aquest any passat al Metz francès, on va jugar 35 partits marcant 3 gols. El davanter va jugar cedit al Granada a la segona divisió fa 2 anys, on va fer els millors números de la seva carrera amb 7 gols i 4 assistències en 39 partits. I no es tracta d'un fitxatge en si, però el Cádiz ha confirmat avui que Javi Ontiveros finalment es quedarà a l'equip i que es reincorpora als entrenaments. Això arriba després que el club apartés el davanter al tram final de la temporada passada per, segons es va explicar, una conducta poc professional i se li estigués buscant una sortida. En un vídeo publicat avui apareix el jugador, juntament amb Cristian Septién, nou president de l'equip gadita, i Albert Celades, nou entrenador. I Ontiveros promet estar en forma, cuidar-se i ser un professional per demostrar que el club encerta donant-li una segona oportunitat. I sorpresa a França pel fitxatge de Tejis Savenier pel Metz. Avui Bernard Serín, president del club, ha fet una roda de premsa per parlar de l'actualitat de l'equip. Ningú s'esperava, però, que quan ha acabat el torn de pregunta dels periodistes, el president anunciés que havia tancat un fitxatge excepcional. En aquell moment, Savenier ha entrat per la porta davant de la sorpresa de tots els periodistes. Savenier és un migcampista amb una dilatada carrera en la primera i la segona divisió francesa, que aquesta darrera temporada ha jugat al Montpellier.
3: D'això se'n diu un autèntic fitxatge sorpresa. Passa un minut de 3:15. Repassem altres titulars de futbol.
7: El partit entre el Celta i Osasuna, corresponent a la primera jornada de Lliga, ha quedat ajornat per la presència d'un fong a la gespa de Balaïdos. El partit s'havia de jugar aquest diumenge al vespre, però la mala qualitat del terreny de joc ha obligat a buscar una nova data. Finalment, es disputarà el dijous 27 d'agost a 9:45. Osasuna, a més, un comunicat expressant el seu malestar per la nova data, ja que, segons expliquen, havien pactat amb el Celta fixar el nou dia de partit de manera que coincidís amb l'aturada de seleccions del setembre per evitar sobrecarregar el calendari només comença la temporada. Una petició que ni la Federació Espanyola ni la Lliga han volgut atendre. Mentrestant, continua l'embolic al Rayo Vallecano. La Federació de Penyistes del Club Madrileny ha anunciat que no pensen a Butarque ni a cap estadi que no sigui Vallecas. A més, demanen que el club els hi retorni la part proporcional dels abonaments d'aquells partits que no es disputin a l'estadi Vallecà. Més coses. Fabien Barthez s'incorpora al cos tècnic de Zidane com a nou entrenador de porters de la selecció francesa. Barthez va ser campió del món amb els Blers l'any 1998, a banda de disputar la final del Mundial del 2006 i guanyar l'Eurocopa del 2000. A la seva carrera com a jugador va passar per clubs com el Manchester United, el Mònaco o l'Olympique de Marsella. I l'Associació de Futbol d'Irlanda ha retirat el seu suport a la candidatura de Gianni Infantino per la seva reelecció com a president de la FIFA, una associació més que se suma al boicot de l'actual president.
3: I aquest vespre tenim nova jornada de rondes prèvies d'Europa League i Conference. A la Conference, per exemple, l'Inter Escaldes Andorra buscarà segellar el passi a la següent ronda davant el Flora Tallinn Estònia. Però, Nil, si fa uns dies parlàvem de l'estrena del documental de Mourinho, ara ho hem de fer parlant de Pep Guardiola.
7: Sí, perquè el Manchester City ha anunciat que Prime Video estrenarà una docusèrie de 4 parts ensenyant la darrera etapa de l'entrenador català a la banqueta Citizen. La sèrie es titularà Una bonica obsessió i s'estrenarà el 19 d'agost. I fa unes hores s'ha viscut un episodi surrealista al Trofeu Costa del Sol entre el Màlaga i el Fulham. Els dos equips van empatar a un i el tècnic del conjunt anglès, Álvaro Arbeloa, va veure la targeta vermella després d'una discussió amb l'àrbitre quan tots dos equips es preparaven per anar als penals. Davant d'aquest incident, el Fulham va decidir no disputar la tanda perquè asseguraven que no entraven al contracte del partit i que si la jugaven perdrien el vol de tornada a Londres. Tot plegat es va resoldre amb el Màlaga com a campió del torneig després que el futbolista Eneko Sauregui llancés un penal simbòlic sense porter.
3: I no marxis, Nil, perquè ens has d'explicar que Marta Mitjans s'ha quedat fora de la final dels 800 metres sobre la pista de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham.
7: L'aranyenca no ha pogut confirmar les bones sensacions de la ronda anterior, on va establir un nou rècord d'Espanya sub-23 en els 800 metres. Mitjans només ha pogut ser sisena a la seva semifinal, on s'ha vist perjudicada per una sèrie de caigudes rivals que l'han obligat a afluixar el ritme al tram final.
17: Estoy muy contenta porque venía de correr las eliminatorias en 1.58, entonces ya era marca personal. Pues era un premio estar en esa semifinal y pues he querido lucharla hasta el final y bueno, creo que lo he hecho, aunque haya sido pues con unos problemillas en los últimos 120 metros más o menos, que me han obligado pues a pararme casi en seco y pues volver a arrancar y pues si ya de por sí cuesta el último 100, pues hoy ha costado todavía más, Pero bueno, estoy contenta, he vuelto a bajar de 2 minutos, así que me quedo con eso y con haber llegado hasta aquí.
7: Tampoc ha tingut sort l'altre atleta català que ha competit aquest matí, Oriol Sánchez, el corredor de l'Hospitalet Atletisme, ha estat últim en la classificació dels 200 metres masculins després de patir una lesió al bassó que l'ha obligat a acabar la prova caminant.
3: I a la jornada d'aquest vespre, atenció, ja el Bestué correrà a la final dels 200 metres llisos.
7: Quan faltin 10 minuts per les 11 de la nit, l'atleta santcugatenca disputarà la darrera prova de la jornada amb l'esperança de sumar la primera medalla catalana dels europeus. Bestué va classificar-se ahir per la final com a segona de la seva sèrie amb una marca de 22 segons i 69 centèsimes, la setena més ràpida de les semifinals. La santcugatenca va valorar molt positivament la cursa, tot i que va reconèixer que encara hi ha marge de millora.
18: Bueno, estamos en otra final europea. Para mí es un objetivo cumplido. He tenido buenas sensaciones en la semifinal. Creo que los metros finales puedo dar más, creo que puedo generar más velocidad y conservarla hasta el final. Pero bueno, estoy muy contenta con esta Q grande y tengo muchas ganas de mañana. Que pase lo que pase, creo que voy a estar orgullosa de mí porque estoy muy contenta con la temporada.
7: En cas d'aconseguir medalla, seria la primera de caràcter individual per Bestué en una competició internacional.
3: I els europeus de natació, protagonisme encara per Luca Hook, que aquest matí ha tornat a competir després de quedar-se a les portes de les medalles ahir als 100 metres lliures. Joan.
5: Sí, comencem pel més recent, que és la jornada d'aquest matí, en què Luca Hook ha contribuït a la classificació de l'equip espanyol per la final dels 4% metres lliures que es disputarà aquesta mateixa tarda, quan faltin 2 minuts per 3:15. Amb un segon parcial de 47.37, Hook ha estat decisiu pel quartet estatal, que també comptava amb el mallorquí del Club Natació Sabadell, Sergio De Celis, que havia obert el relleu. L'equip espanyol ha acabat assolint el quart lloc amb un temps total de 3:13.48. Per davant ha acabat l'equip neutral rus, seguit de la Gran Bretanya i Croàcia. Pel que fa als 50 metres esquena, el Sant Boià del Club Natació Sant Andreu, Adrián Santos, s'ha quedat a 6 centèsimes de trencar la barrera dels 25 segons i no ha pogut passar el tall dels semifinalistes, acabant en una 23a posició que ha estat insuficient. Tampoc ha pogut classificar-se el nadador del Terrassa, Hugo González, que ha estat 21è. Sí que participarà aquesta tarda Ivan Martínez del Club Natació Barcelona gràcies a la seva 15a posició. I també d'aquest matí, la nedadora del Club Natació Mataró, Maria De Valdés, s'ha classificat per la final del 1.500 lliures femenins.
3: I com us dèiem, ahir podia haver estat un dia històric. De fet, una mica ho va ser quan el català Luca Hook es va quedar a mig segon de les medalles a la prova reina de la natació.
5: El de Sant Pere de Ribes, amb només 18 anys, va quedar quart a la final dels 100 metres lliures. Luca Hook va registrar una marca de 47.39 i li va faltar una marxa més per entrar de ple a la lluita per les medalles. Aquesta era la seva valoració després de la final.
19: Pues la verdad que sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
5: Les medalles es van jugar per sota dels 47 segons. El romanès Popovici, precisament l'ídol de Luca Hook, va fer-se amb l'or imposant els seus galons amb un nou rècord del campionat a 46.56.
3: Hem de parlar de bàsquet perquè, com us hem anat explicant, Josh Kushner, familiar indirecte de Donald Trump, s'ha quedat sense poder invertir en les competicions FIFA perquè el pla d'Infantino de privatitzar certs actius se'n van a Norris. Però Kushner ha trobat una altra inversió que no es queda curta. Ha comprat Los Angeles Lakers.
5: Sí, Mark Walter, el propietari dels Lakers, va arribar a un acord per vendre la franquícia Angelina amb els empresaris Josh Kushner i Bob Iger per 12.000 milions de dòlars. Menys d'un any després d'haver comprat els Lakers per una quantitat propera als 10.000 milions de dòlars, Mark Walter ha tancat la venda més cara de la història d'una franquícia NBA. I un dels primers a reaccionar a la notícia ha estat la gran estrella dels Lakers, Luka Doncic. L'eslové va publicar un tuit on explica que està emocionat per tornar a la pista i per intentar guanyar un anell amb els Lakers. Diu que s'ha acostumat a grans canvis durant els últims anys i que espera amb interès conèixer a Josh Kushner i Bob Iger per posar-se a treballar conjuntament per construir alguna cosa especial a Los Angeles. I encara a l'NBA, a les últimes hores hem sabut la retirada de Russell Westbrook. Westbrook que posa punt i final a una carrera de 18 temporades a NBA amb etapes a 7 franquícies diferents. A l'any 2017 va ser reconegut com a MVP de la temporada, un jugador que és l'home amb més triples dobles a la història de l'NBA, amb un total de 209.
3: I avui també hem sabut quins són els aparellaments del tradicional torneig de pretemporada de Sant Julià de Vilatorta.
7: Un torneig que enguany celebra la seva 40a edició, que es disputarà entre els dies 3 i 6 de setembre i que ens deixarà partits com una Sisa Joventut Quitzenes Manresa, Fiat Girona Sant Pablo Burgos i l'Erna Lleida contra l'Ulm Alemany, a Sisa Joventut també contra l'Ulm i el Quitzenes Manresa davant l'Ilerna Lleida.
3: I anem acabant parlant de tennis, perquè el món del tennis, el món de la raqueta, vigila de ben a prop Rafa Jódar. Ahir va dir adéu al torneig de Montreal, però ha pujat, atenció, 544 posicions al rànquing ATP en poc més d'un any. I a Cincinnati podria batre el rècord de Boris Becker, Xavi.
16: L'any 1985, Becker es va convertir en el tenista que menys dies va necessitar per passar del top 100 del rànquing ATP al top 10, quan ho va fer en tan sols 210 dies. Doncs bé, si Jódar aconsegueix guanyar el màster de Cincinnati, ho farà amb només 160, prenent el rècord al tenista alemany i rebaixant la seva xifra en 50 dies. Per posar en perspectiva l'ascens meteòric que està aconseguint el madrileny, si ens fixem en el rànquing al juliol del 2025, fa poc més d'un any, Jódar ocupava la posició número 5. 555. El gener d'enguany pujava fins al 165. Al març ja va entrar al top 100 i avui es troba en la 11a posició. Tot i aquest gran estat de forma, però Jódar ha caigut aquesta matinada a les semifinals del Master 1000 de Canadà contra un Brandon Nakashima que s'ha endut el partit en tan sols dos sets, amb un 7-6 i 6-4. Així doncs, Nakashima jugarà la final del quadre masculí contra Ben Shelton en un duel entre estatunidencs, mentre que en el quadre femení Yelena Rybakina s'enfrontarà pel títol amb una Iga Świątek, que torna a una final d'un torneig WTA 11 mesos després.
3: Un minut per acabar, Nil, què ens falta per saber?
7: Doncs que avui comencen a Zagreb, Croàcia, els europeus de gimnàstica artística. La selecció espanyola, amb tres catalanes, Alba Petisco, Marina Escudero i Laia Font, debuta aquesta tarda a partir de 4:45. També hem de saber, en handbol, que Timothy Engesan substituirà el seu compatriota Dika Mem com a primer capità del Barça. Mem disputarà el seu últim curs de blaugrana després de comprometre's amb el Fuchs Berlin. I acabem amb un últim apunt també en handbol, perquè la Lliga Asobal ha creat Asobal TV, una nova plataforma pròpia en què s'emetran tots els partits de la Lliga de la nova temporada. La proposta combinarà continguts d'accés obert amb altres subscriptors. I un últim apunt en UTMB, perquè l'organització ha fet oficial la participació de Kilian Jornet a la prova reina d'enguany, la cursa de 174 quilòmetres amb sortida a Chamonix la tarda del 28 d'agost. Jornet és quatre vegades guanyador de la prova i no la disputa des de fa 4 anys. També hi serà Jim Walmsley. Entre les dones participaran Courtney Dowalter, amb 3 victòries, i la defensora Ruth Croft, única atleta femenina de la història que ha guanyat les 3 finals de les UTMB World Series.
3: Una pausa i ja ens actualitzem.
20: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost, estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
21: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
22: Clar, tipus directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe a casa de línia directa, estalvies directament.
21: Bona fórmula, eh?
22: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917 700 700 o entra a liniadirecta.com.
23: Si vols ser la compra bé a
24: Quina gran notícia! La cerveseta d'oferta. Gaudeix del 20% de descompte en totes les cerveses, que t'emportes en un cupó que dona per molt. Només el 12 i 13 d'agost.
25: Atención a este temazo de línea directa. Directo al número uno.
26: Valorado.
25: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
27: El éxito está asegurado.
25: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
28: Aquest mes el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
0: Ràdio en directe.
1: Actualitzada al minut.
2: Alertes d'última hora.
1: RAC més 1.
0: Notícies.
2: Podcast.
1: Contingut exclusiu.
0: Escolta.
2: Navega.
0: Descarrega.
1: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
0: Fàcil, còmoda.
2: Intuïtiva.
0: I renovada.
1: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Les tres continuem pendents de l'endemà de l'eclipsi total de sol d'ahir al vespre, per exemple, pel que fa a les atencions mèdiques. L'eclipsi va fer que augmentessin les urgències als hospitals i als centres d'atenció primària arreu del país. Ahir en van rebre més de 17.000. És un 12% més que el dimecres de la setmana passada. On més van créixer va ser a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, amb un 25% més d'urgències. En menor mesura, els centres sanitaris de l'àrea metropolitana de Barcelona i del Penedès també van registrar un increment. L'altra cara de la és la Catalunya Central i Lleida, on hi va haver una davallada de les urgències, i Girona i l'Alt Pirineu i Aran, que van mantenir-se. I sobre la crisi de Ceuta, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha comunicat, ho hem sabut fa pocs minuts, al president del Senat que no compareixerà a la cambra el 18 d'agost. Robles argumenta que necessita més temps per preparar les seves explicacions. Sí, com sigui, deixa la porta oberta a compareixer més endavant, ja durant el període ordinari de sessions i no en ple estiu. A la carta que ha enviat, la ministra diu que vol fer una intervenció precisa i exhaustiva. Amb aquest gest, Robles es desmarca dels seus companys Fernando Grande Marlaska i José Manuel Álvarez, que ja han decidit plantar al Senat. De fet, Marlaska acaba d'insistir que no en el Senat no vol dir que no es vulgui explicar.
4: Tenemos nuestro deber de prestar y de ser sometidos al control parlamentario. Y en ese sentido, nosotros en ningún momento hemos omitido esa obligación. Y somos los primeros interesados y que ya pusimos y dijimos nuestra voluntad, nuestra intención de comparecer ante el Parlamento, ante el Congreso de los Diputados, y se han fijado ya días al respecto.
3: Per cert, que Marlaska ha explicat que ara mateix a Ceuta hi treballen 470 agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil, més que el 30 de juliol, quan hi va haver l'entrada massiva de persones. I els Mossos d'Esquadra han detingut una dona per provocar un incendi forestal a Llançà, a l'Alt Empordà. El foc es va declarar el 2 d'agost, a un quart de 5 de la tarda, i va acabar cremant 1.200 metres quadrats de vegetació en una zona boscosa del Cap Ras. L'arrestada havia acampat a prop i va encendre un foc per coure menjar. Després d'investigar-ho amb els agents rurals, la policia va detenir la dona dimarts a la Jonquera i està acusada d'un delicte d'incendi forestal. I l'acord entre Ferran Torres i el PSG encara a la recta final.
6: Les negociacions continuen avançant i s'espera que el fitxatge es resolgui a partir de demà. El valencià té el consentiment del club per no entrenar-se mentre tanca la seva sortida al PSG. La Supercopa d'Espanya 2027 se celebrarà a Istanbul. La Federació Espanyola de Futbol ha decidit portar la competició a Turquia i es disputarà entre el 2 i el 7 de febrer. Participaran el Barça i el Madrid com a campió i subcampió de Lliga, i també els finalistes de la Copa del Rei, Real Societat i Atlètic de Madrid. I a l'europeu d'atletisme, Marta Mitjans s'ha quedat fora de la final dels 800 metres, en quedar sisena de la seva semifinal. Jael Bestué disputarà aquesta nit la final dels 200 metres.
3: I acabem amb el temps. Martí Oliveres, demà la calor encara serà una mica més intensa que avui.
8: Sí, vol pujar la temperatura, sobretot a les comarques de Barcelona. Respecte avui es notarà aquest increment del termòmetre amb màximes fins i tot properes als 40 graus en alguns punts del Vallès, del Baix Llobregat, del Bages. Per tant, precaució amb aquesta calorada que encara vol repuntar una mica més. Es manté també aquest termòmetre molt, molt enfilat cap a Ponent, cap a la Vall de l'Ebre, on avui es poden repetir aquests valors de 38-39, puntualment 40 graus, i per tot plegat hi ha l'avís de calor molt intensa del Servei Meteorològic de Catalunya. Més enllà d'això, pendents també dels xàfecs de tarda, que un dia més poden descarregar puntualment amb força, sobretot Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, i de cara al cap de setmana sí que sembla que aquestes pluges arribarien a més comarques i ajudarien a fer baixar una mica la temperatura, tot i que arran de mar encara es mantindrà la sensació d'això fogó força, força acusada.
3: Pràcticament les 3 i 4 minuts, tanquem aquest 14-15 que hem fet amb la Glòria Vallejo al control tècnic. Continuem pendents de l'actualitat dels butlletins i també el 9C amb la Montse Martí.
9: I el tu diràs amb en Miquel Agut.
3: Nosaltres tornem demà a les 2, ara us deixem amb els taloners del versió RAC1. Bona tarda.
1: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala
10: i Guillem Estarella.
11: És un normal,
10: home.
11: Ho
10: passo de conya.
11: Pues vinga, anem.
1: Oh!
9: Com passen uns minuts de les 3, som els d'abans del claper, som... Els Tanures!
10: Oh, yeah!
9: Guillem Estadella, una tarda més aquí al xiringuito d'estiu.
10: Sort que ahir...
9: Sí.
10: Ja ha passat, eh?
9: Per fi. Per què va passar?
10: Perquè portàvem un puto any amb la merda aquesta de l'eclipsi i ja està.
9: Jo ja l'havia oblidat.
10: Ja ens ho hem tret de sobre. Tu ja l'havies oblidat en un dia només,
9: Ja l'havia oblidat. És que ahir la tabarra va ser monumental, eh?
10: Sí.
9: Els de la versió estiu.
10: Home.
9: Però si ja ha passat, Reis, ara hem de parlar. No, ara és que... Ara
10: el Pere Mas, molt pesat, eh?
9: Sí?
10: Molt intens, molt intens.
9: Estàs segur?
10: Sí.
9: Potser no vam escoltar el mateix programa.
10: Sí.
9: Sí.
10: Que va sintonitzar Catalunya Ràdio.
9: Jo ahir vaig...
10: Perdona un moment.
9: No.
10: Perdona un moment. Tu escolt...
9: Però jo vaig...
10: Tu no saps que en el moment que tu tens un contracte laboral amb el Conde Godó, el teu cos i la teva ànima l'has venut a RAC1,
9: sí, però...
10: i que està prohibit escoltar altres emissores?
9: Però és important saber què fan a l'altra banda de la Diagonal. És important saber-ho, perquè un ha d'estar informat de l'ecosistema informatiu del teu
10: I
9: país.
10: I què, m'agrada allò de... T'agrada l'altra banda?
9: A mi m'està agradant més RAC1, l'estiu. Oh. Ho fa molt bé, aquest onyarrat. Però ara, per exemple, sobre... de 3 a 4 no hi ha color.
10: De 3 a 4 no hi ha color.
9: De 3 a 4 no hi ha color.
10: It's not color.
9: It's not color in the radio. Però després sí que vaig canviant, perquè, clar,
10: sí,
9: el programa és més llarg. I dic, a veure quin tema estan fent allà.
10: Clar.
9: I he de dir que els de la versió estiu són els que fan el tema que toca quan toca.
10: Totalment. Ah, sí? I l'Embudio, molt bé pels matins, també.
9: No, l'Embudio, he de dir, d'aquí dos dies...
10: Per mi el bastec que marxilla.
9: Home, però això...
10: Home, però que marxilla.
9: És la reina d'aquesta casa.
10: Que no torni. Que es quedi l'Embudió.
9: És molt greu això que estàs dient.
10: Que...
9: Pot ser que no tornarà a seràs tu, després d'aquest comentari.
10: Bueno, doncs mira, potser em fan un favor.
9: Hòstia.
10: No, és broma, és broma.
9: Vale, vale.
10: No, de l'Embudió però... no.
9: No. Ets un piringón, eh? Però què t'expressa avui?
10: No, res. Avui, és que ja, jo ja palpo el divendres, perquè...
9: Ja.
10: Dissabte és el 15, que és la mare de la Maria...
9: Sí, de la
10: Santa Maria, no.
9: Sí, de les Verges trobades...
10: No sé quin dia.
9: Santa Maria.
10: Sempre sé que el 15 d'agost és festa.
9: Què és el 15 d'agost?
10: El 15 d'agost és...
9: De les Verges Maries.
10: Sí, no sé, Santa Maria, una cosa així, no sé.
9: Santa Maria.
10: Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria.
9: Sí, no?
10: Santa Maria,
9: Santa Maria. Escolta, no, però això que deies de l'Embudió...
10: Sí.
9: Ara que havíem sortit del jardinet.
10: Sí. Vols tornar a entrar al jardinet,
9: no,
10: eh?
9: No, he de dir, però perquè ara estava pensant, perquè ho faci molt bé algú,
10: sí,
9: no desmereixes a ningú altre.
10: No. Que no, però no desmereixo.
9: Vale. Ara és que encara tindrem conseqüències,
10: No dic que el Bastel fem fora de RAC1, però potser l'hem de recol·locar.
9: Ah, i on el posaries?
10: Jo tinc moltes
9: ell
10: ganes...
9: Ell sempre ha fet esports, eh?
10: Tinc moltes ganes de que torni... Clar, però tinc un problema, perquè l'Aleix Pariser també em cau molt bé.
9: Clar.
10: Jo el col·locaria a fer el Tu diràs, i l'Aleix Pariser el col·locaria a fer... Els taloners.
9: Els taloners. I tu i jo on aniríem?
10: Jo, mira, faríem de 3 a 4 divendres, dissabtes i diumenges.
9: Vale. Si nosaltres, caps de setmana.
10: Exacte.
9: De 3 a 4.
10: Sí.
11: Una polla.
10: No, home, per favor.
9: Això tampoc és així. Va, que de moment tenim programa a l'estiu,
10: sí,
9: i tenim millors moments.
10: Ai, per favor.
9: Per exemple, ja saps que fa molta calor.
10: Sí.
9: I tu això ho has cantat, fins
10: home,
9: i tot,
10: home, per favor. S'ha cantat molt malament aquest any, eh?
9: No, bé, aquest any i els altres també. Vinga, va, que sentirem ara mateix el Guillem Estadella cantant i desafinant en directe, rigorós, gravat, en aquest refregit d'estiu.
12: La gent està molt loca.
9: La gent està molt loca, i més amb el canvi d'hora, perquè hem de començar l'altra versió del dia parlant d'avui, el dilluns, més dilluns de tots. La gent que avui es queixa recordant que hem dormit una hora menys, però que tenim més llum. La qüestió és que la gent ha de rondinar.
13: Exacte.
9: Ha de rondinar.
13: Ara, és i és que... normal, eh? O sigui, el canvi d'hora pot alterar el ritme biològic, especialment els primers dies. Experts en el son alerten que és habitual notar cansament, dificultat per llevar-se o menor rendiment durant la primera setmana.
9: Ah, per tant, està justificat que el programa no sorti tan bé.
10: Vale.
13: Avui no és gandoleria, és el canvi d'hora.
9: Ah.
13: No, escolteu, una altra cosa, que això m'ho heu notat a mi. La irritabilitat, sí, problemes de son o cansament, són alguns dels efectes més habituals.
9: Ho hem notat, ho hem notat.
10: Sense el canvi d'hora també t'ho notàvem.
13: Jo m'assego, sóc un chihuahua.
10: No, t'he de dir una cosa, jo estic totalment en contra. Jo estic a tope amb la llum del bon temps, el canvi d'hora, i tant de bo fos sempre fosca a les 11 de la nit. Ho dic en sèrio, eh? Vull dir aquesta rotlla...
9: Ara has exagerat una mica.
10: A mi em canvia l'humor. Jo és que et dic una cosa, vull donar la benvinguda al nou horari.
13: Ai, no.
10: I ho vull fer amb una cançó.
13: Ai, no.
9: Ho sabia.
13: Tornarà a ploure.
10: T'he dit que he versionat Desenchanté, de Kate Ryan.
9: Hombre!
10: És un autèntic tamacle.
13: Eh?
10: Des d'aquí vull avisar, vull fer una crida.
9: Això t'anava a dir, és molt aguda aquesta cançó, eh?
10: Gent que ens està escoltant ara mateix amb auriculars, treu-te'ls.
13: Sí.
10: No canvis la ràdio, però treu-te'ls auriculars.
9: Quina és la nota més aguda que faràs?
13: Un sostingut.
10: Massa sostingut.
13: Si s'ha de pessigar l'ou per fer-ho agut, tindrà feina, també.
9: Sí. Ui, però te'l pessigues tu, jo no te'l pessigo, eh?
10: Jo demano, si us plau, que la gent que té auriculars, que se'ls tregui.
13: Sí.
5: i que la gent que hi hagués al cotxe que pugi el volum a tope i que gaudeixi.
7: Vamos.
5: Atenció, perquè versiono la mítica Desenchanté.

0: ai, Guillem.
1: Bueno.
2: Demanem perdó a tota la gent que té mascota.
1: Ah, doncs sí, està bé.
3: Ha vingut el Clapés, no sé si ve a demanar que pleguem ja.
1: Bueno, i a la Kate també demanem perdó.
3: Ai, Déu meu. Oh, bueno, m'he quedat a gust, eh? Visca el canvi sí. De temps, visca el sol!
1: Visca!
2: Ets l'únic fill meu que s'ha quedat a gust perquè tinc els timpans que es volen jubilar.
4: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac la digestió.
2: I seguim l'altra versió del dia parlant de mentida mentides, perquè hem sabut que, segons un estudi fet per investigadors del Canadà i del Regne Unit, els humans aprenem a mentir a partir dels 10 mesos d'edat. Cançó, la Lujas l'ha tret d'un caset que té de l'any 83.
5: Eres una mentira.
1: Oh, ole!
3: Aquesta que és la Durca, la
1: no,
3: Lola Flores?
1: No, la Jurado.
3: Aquesta
1: és la Rocío Jurado, no?
3: Per mi, a mi em passa...
2: La Pantoja!
3: A mi el que em passa és que amb la Pantoja, la Rocío Durca, la Jurado i no sé qui més, em passa com la... Crec que és la mateixa persona.
1: Bueno, saps perquè ens falta molta oïda.
3: Saps? Per mi és el mateix.
1: No, no estem acostumats.
2: Es nota aquí. Que és la Pantoja. Puja.
3: Sí, es nota perquè parla des del sentiment, des de la ruptura amb Julián Muñoz.
1: Era molt millor la Jurado, eh?
3: Pues que no,
1: molt més autèntica.
3: No li poso cara a la Jurado, eh?
1: La Jurado és la que el seu home l'altre dia, sí. Ex-home, va fer allò a terra. Aquella espècie de break.
2: L'Ortega Cano, l'Ortega Cano.
3: La Jurado és la que està morta o viva?
1: Morta.
3: Va, i qui queda viva?
1: Pobre, sempre se'm...
5: La Pantoja. Porque guanida.
1: Dilo!
5: Com una
1: ona. Això és Rocío Jurado.
3: Vale. Hòstia, quin coneixement tens, Alba?
1: Són moltes hores de corazón, corazón.
3: Però, de les quatre?
1: Com una ola.
2: Aquesta és la mare de la Rocío Carrasco.
3: Però... I llavors només la Pantoja està viva.
1: Sí, bueno, la Durcal també va morir. Les dues de càncer, pobretes.
3: Hòstia.
1: Mira la Durcal.
5: Tranquilo.
2: No. Home, sonen diferent, Guillem.
3: Per mi tenen la mateixa cara.
2: Mira la Durcal.
1: No, o sigui, ens falta... Ja no sé. Anava a fer una comparació, però crec que és supercancel·lable. No, ens falta molta vida. No la faré. Ens falta... Mira,
3: com ja has tirat de freno de
1: mà? Ja la tinc. A mi molts cops me pregunten, que ets valenciana?
3: Sí.
1: Perquè com que està prohibit en llei d'atar els mitjans públics d'aquest país,
3: ara.
1: La gent no està acostumada.
3: Per això tenim aquí.
1: Exacte, sóc una quota.
2: Doble quota.
1: Bueno, nois, parlàvem de mentides.
3: Però sí, t'he dit que és un tema que potser hem de tractar un dia de diferenciar de Rocío Durcal, Jurado i aquesta penya, eh? Vull dir que...
1: La vida és així, diu
2: però
1: ella.
2: Però en aquest sac no m'hi posis a Lola Flores, eh?
1: No, Lola Flores és la grande de totes.
3: Tampoc li poso cara.
2: Home, Guillem!
1: Home, per favor!
3: Però t'ho dic en sèrio, perdona, no li poso cara. Bueno, que és un delicte.
1: Tu lo que te quiero que te coma el tigre, que te coma el tigre, que te coma el tigre. Home, mos ha fet a totes. Ella va caminar perquè les altres poguéssim córrer.
3: Però et dic una cosa, jo almenys sé qui és el president.
1: Mira-te-la! Penita, pena, pena. Jo no sé parlar castellà, no. Però sé cantar flamenco de cop.
3: Des d'aquí que la gent que ens estigui escoltant i acaba de sintonitzar, no és Radio Teletaxi. Seguim fent recol, que passa que l'Alba ha tingut una vena. Ostres, és l'Alba Flores, eh?
1: Oi, ojalà.
3: Deu ser que és la filla, la de la Casa Blanca.
1: A mi hi ha una
3: no.
1: Cosa del
3: casa
1: flamenco que m'agrada molt.
3: La Casa Papel.
2: Escolteu, a tot això...
1: A veure, estàvem parlant de mentides.
2: Sí, ens hem anat una mica, perquè estàvem parlant d'un estudi que han fet uns investigadors del Canadà i del Regne Unit,
3: sí.
2: Perquè es veu que hem sabut que els humans ja comencem a mentir a partir dels 10 mesos d'edat.
3: Sí, exacte. Fort, això és fort.
1: I llavors jo anava a dir que una de cada quatre criatures ho fan als 10 mesos. A partir de l'any i mig, menteixen la meitat dels infants.
2: Què dius?
1: I a partir dels 3 anys, comencen a inventar històries molt elaborades. Els petits recorren a l'engany, a dir mentides, quan no volen reconèixer que han fet una cosa prohibida o quan fingeixen que no han sentit alguna ordre. Tipo, fes això, acaba't el menjar. Oh, què dius?
2: Cuida selectiva.
3: Però és molt fort perquè vol dir que hi ha nens que aprenen abans a mentir que a caminar.
1: Ha.
3: Ostres, sí. Més que no haguem de canviar la frase aquella de que s'agafa abans un coix com a mentider, eh?
1: Exacte.
2: Imagina't si tens un nen coix.
3: Hòstia.
1: Bueno, no ho sabràs fins que camini, això, potser.
2: Aquesta dada he de dir que ens ha deixat impactats. Aquesta... Ai, el Guillem està allà, ara ha caigut de la taula, pobra. Guillem, cuca. Ara jo crec que s'ha fet mal.
3: És que aquesta noia em fa molta gràcia. I
1: aquesta noia sóc jo, eh?
3: Sí.
1: Ui, estic suant.
3: Bé, dedica...
0: Podem anar amb el reportatge ja?
2: Sí. A veure, tu, has anat al psicòleg?
1: Jo sí, però ni així...
2: Saps que a l'Ujas tira la sintonia del reportatge.
1: Sí. He baixat al carrer i m'he trobat la primera persona que té un màster en dir mentides.
6: Em portes les mentides?
7: Molt bé, perquè en dic moltíssimes.
6: I en orgull.
7: Sí, perquè m'agrada molt, en plan, que una bona història no ha de ser... no l'ha de destrossar la veritat. T'ho has de dir i com més exagerada, millor. Mm. Però posant cosetes de veritat perquè no es noti. Tal, de fet, el meu nòvio es queixa mogollon perquè ho dic, ho faig molt. I quan estem junts diu, mira, en plan, això que estàs dient no és veritat, però assuma la mentira, llavors, clar, el faig còmplice.
6: Clar, però jo si fos el teu nòvio, tu em diguessis t'estimo, jo pensaria, està ficant un 21% d'IVA aquesta realitat i en veritat m'ho die?
7: Bueno, no sé, s'ha casat amb mi, així que espero que ho pensi.
6: Consell final per dir mentida?
7: Te les has de creure tu al principi.
6: Vale.
7: Sí, això és com fer trampes. Ho has d'anar fent poc a poc fins que li trobis el màster de com fer això.
1: O sigui, només baixar al carrer m'he trobat una tia que viu mentint.
3: Però increïble, eh?
1: Ella diu que diu mentides per adornar la seva realitat. Vale, i dic, d'acord, vinga, doncs quines mentides has dit?
7: No sé, mira, quan anava d'acampaments de petita, cada acampament que anava amb gent diferent m'inventava una vida diferent. Clar, els meus pares són surfistes i venim del Canadà. I ara, no parlen anglès, i no sé què, els nens no s'enteren de res.
6: Els nens no s'enteren de res, però tu també eres una nena.
7: Clar, o sigui, dintre de jo soc també els nens, és graciosíssim, perquè uns nens d'un esplai, que no veuràs mai més, da igual, digue'ls el que vulguis. Soc adoptada de Xina, però soc blanca perquè, no sé, els meus pares em van treure d'un lloc molt concret que la gent és així.
6: Et podem nombrar presidenta de les mentides?
7: Sí, sisplau.
6: Digues, soc la presidenta.
7: Sóc la presidenta de les mentides.
3: Em fa molta por això, eh?
2: És que jo estic pensant, potser t'ha mentit tant que t'està dient la veritat.
1: Que ha donat la volta,
2: sí,
1: no?
2: Sí. És una persona molt sincera.
1: És una persona tan mentidera que és sincera.
2: Sí, que t'està dient que et menteix.
1: Segurament.
2: Perquè t'està dient la veritat.
1: Segurament aquella zona de la Xina on segons ella són blancs, perquè si no són de color, no ho sé, fúcsia, sí. Saps? Segons ella... En fi, llavors he pensat, ostres, aquesta noia, quantes mentides, i m'he quedat una mica capcota. Oh. Però llavors he seguit caminant i m'he trobat un noi...
2: Capcota tu no, eh?
1: No,
2: que et cau la corona, reina!
1: Ara, dis-ho, reina. M'he trobat un noi que n'ha sortit de lo de les mentides.
2: Ai.
1: Tu què, recordes la teva primera mentida?
8: La primera no, però he dit moltes, eh?
1: Has dit moltes mentides, bebé, i això?
8: No ho sé, en plan, surt sol.
1: A quin tipus de mentides, o en quines ocasions?
8: Bueno, no li deia mal en què anava, o aquestes coses, saps?
1: Sí, tu enganyaves als teus pares.
8: Sí. O sigui, tu mentir, i després si me preguntes jo ja... Ahí m'has pillado.
1: O sigui, tu menteixes molt, però malament.
8: Sí.
1: Ets un producte barato de la mentida.
8: Sí, però eso ja s'ha acabat.
1: Ara ets una altra persona.
8: Sí.
1: Escolta'm una cosa, i quan vas decidir... Per què vas decidir deixar de mentir?
8: Perquè ma mare s'enfadava molt amb mi i al final com que no era com sano, no? Vaig a canviar, no?
1: Va costar molt? És una addicció, lo de dir mentides?
8: No, bueno, em van treure el mòbil 3 mesos o així i s'acabó.
1: Pots agrair-los als teus pares això que van fer per tu?
8: Sí, jo li dono moltes gràcies sempre per lo que va fer.
1: Bueno.
3: També, és que és un tema molt suculent, això, eh?
1: Teràpia de xoc. Aquest noi mentia molt, però mentia malament.
3: Sí, van fer
1: teràpia de xoc, els seus pares li van treure el mòbil 3 mesos, i es veu que ell va dir, no diré més mentides. I no.
3: No,
1: ara ho compleix.
3: Dona, com ha de ser, amb actitud guanyadora sempre a la vida, eh?
2: Sempre s'està a temps de rectificar i tornar al camí de la veritat.
1: Exacte. Però què passa? Que a vegades mos n'anem d'un extrem a l'altre. I hi ha molts grisos en aquesta vida. Les mentides no tenen per què ser totes dolentes. No?
3: No
1: té per què ser sempre un problema. M'he trobat una parelleta molt carregada, i quan dic molt carregada, que he pensat, pare'ls...
2: Però carregada de què?
1: Portaven motxilles, bosses, sacs... I he pensat, atura'ls amb ells.
2: Sí, que els anirà
1: molt bé per ara. I he xerrat amb ells sobre les mentides, i mireu què defensen.
9: A vegades sí, no? Si alguna mentireta sempre cau. Allò per quedar millor, per...
10: Un plat que algú et ha preparat i potser, jo què sé, dius, aviam, està bo... Podria estar més bo? Potser sí, però... No sé, són mentirigia piadosa.
1: Per exemple, algun amic us ensenya el seu crio, recient nascut?
9: Sí, a vegades dius, no, gaire guapo no és, però què has de dir, no?
1: Recomaneu les mentirigilles piadoses i us deixo marxar?
10: Bueno, en casos excepcional. No és algo tan greu, creiem. No.
1: És un delicte menor.
10: Exacte.
1: On aneu tan carregats?
9: Anem de càmping a escalar.
1: Molt bé, i aneu tots dos mano a mano?
10: Sí.
1: A quina zona de Catalunya aneu a colonitzar? Pixapins?
10: Anem a Margalef i després a Siurana.
6: Són sí, molts diners allà, vale?
10: Sí, sí.
3: Bueno, bé, escolta, si van a deixar diners, sí, interessant.
6: Només vull que deixin diners. Que vagin, però que deixin diners. Però fent una cara hippies que crec que no deixaran ni un euro. Però bueno, és igual.
2: Ui, aquests són els pitjors, eh?
6: Aquests són els pitjors. Són els que més s'estimen la terra, però són els pitjors. Escolta, i després d'aquests m'he trobat una mare i una filla. La filla granadeta, ja major d'edat. Sí. I ves que hem fet teràpia i hem descobert les mentides que deia la nena de petita.
2: No.
6: Quan va ser la primera mentida de la teva filla?
0: Ui, no lo sé.
6: Però en deia moltes o què?
0: No, jo crec que no, muchas. No lo sé.
6: Potser te les puges tan bona que te les va colar.
0: También puede ser que yo sea muy inocente.
6: ¿Alguna pequeñita, alguna excusa? ¿Una mentida recurrente?
11: Alguna típica para no ir al instituto cuando había que madrugar mucho. O... Luego educación física no me gustaba nada. Entonces ya si sabía que había educación física yo ya me encontraba fatal.
6: Nena, ¿y tú te n'adonaves d'això?
0: Bueno, no lo sé. Yo creo que lo hemos hecho un poco todos, ¿no?
6: Tú potser ho veies pero te feies la tonta.
0: Bueno, no lo sé. Bueno, pues si le duele la tripa, le duele la tripa.
6: Sí, y si te duele la tripa, pues tú.
0: Se duele la tripa tú misma. Si no te encuentras bien, no te encuentras bien.
2: Ai, les mares, eh?
6: Ai, a casa meva no hagués passat això, eh?
3: Hauria anat cagada i pixada, no?
6: Havia d'estar 40 de febre per saltar-me algo. O sigui, amb unes angines grosses, grosses.
2: I allò de posar el termòmetre a la làmpara, perquè no, tampoc...
6: No. Havia d'estar per ingressar a l'hospital gairebé. Mireu, nois, jo amb això de les mentides només us recomano una cosa. Que ante todo, que no tengo miedo a la verdad!
4: Els taloners del versió RAC1, el refugi climàtic de la ràdio.
0: El foc dels teus ulls m'han encès el cor.
2: Que bonic, això, Xavier Alujas. Va, comencem l'altra versió del dia parlant del monument franquista que a dia d'avui encara es manté a Tortosa, al vell mig del riu Ebre. Doncs sembla que té els dies comptats perquè l'Ajuntament de la ciutat es compromet a retirar-lo ara que el Tribunal Suprem ho ha avalat.
6: Exacte, els magistrats han rebutjat el recurs d'una associació espanyolista que pretenia aturar aquest procés. Però encara queden recursos per resoldre. La majoria d'aquests recursos venen per part de l'extrema dreta. Ara la decisió del Tribunal és una esperança per al govern municipal tortosí, que espera treure l'escultura ben aviat, tot i que encara no sap quan.
3: És que et dic una cosa, jo és lleig, perquè a més està rovellat, que també és el que té estar allà 60 anys cara al sol, que rovella la cosa, eh?
6: Clar. Sí,
2: la gent que... Què t'ha passat a la meva cuca? Saps a qui m'ha recordat, no? El dia que vam trucar a la Paula Estadella.
6: Però pensa bé, la iaia Angeleta.
3: Pots recuperar el moment, però ha sigut un segut oral molt estrany. Mira, és que realment ha sigut increïble, mira. Ja.
2: Aquesta corda vocal ha demanat...
6: Ui, no,
2: ha demanat que et jubilis.
6: Jo tinc unes cordes vocals com si haguéssim passat un tractor amb el llaurador, o sigui, totes reventades. Això és de cantar.
2: Sí, sí. Va, que estàvem parlant d'aquesta retirada del monument franquista a Tortosa. Clar, de fet, tot aquest tema fa anys que ja s'allarga. I qui millor que els tortosins i tortosines per saber com han rebut aquesta notícia? Tenen ganes ja de treure'l? Hi ha encara nostàlgics amb ganes de mantenir-lo? Mm. Doncs avui, nois, m'he posat la gabardina democràtica i he decidit fer un reportatge d'investigació a peu de Guilutxo de Ferro. Ja ho sabeu, Google Maps, números a l'atzar, i he de dir que el tema va relacionat també amb les cordes vocals, perquè m'he topat amb un senyor, ja anireu veient que la senyora de fons anava fent comentaris, però un senyor amb una veu molt, molt, molt potent.
12: Sí.
2: Hola, bon dia, truco de la ràdio. Què, el monument franquista?
12: Pues mira, jo vivia davant exactament del monument, però durant anys vivia, jo crec que era el meu bloc era potser el que estava més a prop del monument, o sigui, l'he vist cada matí durant 17 anys, l'he vist aquí cada dia, imagina't, no?
2: O sigui que tu ja sorties allà mig amb boles del llit i ja veies allà l'Aguilucho.
12: Exactament, i ell me mirava, t'ho asseguro, l'Aguilucho em mirava, les meues intimitats, per dir-ho així.
2: Quina veu tan bonica que tens, David.
12: La meva, la que em va regalar la natura.
2: Ostres, tu deus ser un tenor com a mínim, eh?
12: Bueno, sí que tinc un programa a la ràdio, Tortosa, un programa que es diu Una finestra de la música.
2: Què m'estàs dient?
12: El nou cicle de Lied, La vella molinera, per Franz Schubert. Ja disponible al podcast, bueno, des de l'any 1824, però bueno.
6: Uau!
13: A més, té molt sentit de l'humor.

0: Bravo, bravo, bravo!
1: Uau, però, és que amb aquesta veu et pot convèncer de ser fatxa, eh? Cuidado,
2: sí,
1: eh?
2: No, no, no, sí. Fantàstica, fantàstica la Cecília i el David. Mira, d'aquesta parella d'artistes he trucat a una botiga de matalassos i t'he dedicat...
3: Té molt a veure una cosa.
1: Sí. Ha de reposar la veu, ha de reposar.
3: Ah, doncs... M'ha agradat el gir, no? Bueno, de la soprano que canta l'himne d'Espanya, el franquista, anem a matalassos.
1: El matalàs.
2: Aviam, jo he anat agafant telèfon de Tortosa.
3: Bé.
2: I ara he anat a una botiga, crec que era de bisuteria i de recades i aquestes coses, i m'ha agafat el telèfon la Marga.
4: Diguem.
2: Bon dia, truco de la ràdio. Monument franquista punt sí, monument franquista punt no.
4: Que el treguen, que el treguen.
1: Ara.
2: M'ha fet gràcia que el primer li ha sortit un riure, eh?
4: Sí, perquè això ja pareix el conte de l'enfadós.
2: El què, el què?
4: Que pareix el conte de l'enfadós. Que ja fa massa temps que va aquesta història.
2: El conte de l'enfadat no l'havia sentit mai, aquest?
4: Això és una expressió d'aquí.
2: Ah, que vol dir que com sopars de duro, o com, què vol dir?
4: Sí, sí, exactament, exactament. Sí, una cosa que es fa llarga, llarga, llarga, no acaba mai.
2: Perquè clar, vostè ja l'ha vist tota la vida, aquest monument.
4: I tant, jo tinc 63 anys, tota la vida l'he vist aquí. No, fora, fora, ho han tret a tot arreu, no sé què fem en això aquí, donem molt mala imatge.
2: I vostè què hi posaria?
4: Un pont, peatonal el mateix, que és més barat, o pos un pont.
1: Un pont.
2: Solucions que vagin bé pels tortosins i tortosines.
1: Total.
2: Mireu, jo he acabat aquest reportatge, no he tret cap conclusió clara, però només tinc una cançó al cap, eh?
5: Franco, Franco, la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
6: Taloners, a publicitat.
7: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Aprofita els descomptes finals amb fins a un 70% sobre el preu original. Inspira't en firmes com Boss, Michael Kors i Under Armour i aprofita els últims dies a preus més que irresistibles. Te'ls perdràs? Fins al 23 d'agost. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
8: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
9: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
8: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
10: Medishore.
11: RAC1 i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenten Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal.
12: Pues venga, va, vinga, som-hi!
11: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, en directe des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès, amb Esteve Giral com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
13: La Bisbal és tot un clàssic del calendari casteller. Les Joves de Valls s'hi sent com a casa, i la Vella de Valls i Vilafranca hi protagonitzen un dels seus duels per excel·lència. Calor i emoció garantides en una plaça històrica.
11: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal del Penedès, en directe des del carrer Doctor Robert.
14: RAC1,
11: fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: A veure, atenció a tota la taula, que us porto el menú d'avui. Tenim riures de primer, de segon tenim els millors moments de la temporada passada i per últim, de postres, tenim la millor selecció musical, a bon preu.
2: Això sí, l'aire condicionat el poses tu.
11: Estàs escoltant els taloners del versió RAC1 en rigorós refregit.

0: va patir un accident d'esquí on va perdre la cama esquerra. Doncs bé, només 2 anys després de passar per un total de 7 operacions, va aconseguir l'objectiu que s'havia proposat durant la seva estada a l'UCI, el d'arribar a la final dels Jocs Paralímpics de París 2024, on va aconseguir un 7è lloc. Una història inspiradora i de molt, molt treball que avui els taloners tindrem l'honor de conèixer de ben a prop. Rebem amb un fort aplaudiment a la Fiona Pinar. Fiona, bona tarda. Com estàs?
1: Bueno, moltes gràcies per aquesta presentació.
2: Jo, pobreta, porta tota l'estona parlant amb el públic aquí asseguda. Jo crec que està collonida ara. Sí.
1: A veure, no m'esperava aquest ambient, però no, està molt bé.
2: Però quin ambient? És un ambient bo, entenc, eh?
1: Sí, és ambient bo, és ambient d'estar per casa.
2: Sí, de barra de mar una mica, no?
1: Sí.
0: A més, tu vens ara directament del CAR, que és el centre d'alt rendiment, que si t'hi fixes al revés és RAC, eh?
1: Sí.
0: Aquí és el de baix rendiment.
1: Sí.
0: És el, totalment al revés, eh?
1: Sí, vinc del CAR ara mateix. Sempre acabo una mica més tard, però avui per l'ocasió he acabat una mica abans i he pogut venir.
3: Que guai, que especial.
0: Aquí has de demanar permís. Hi ha algun director o directora?
2: Senyor
0: CAR.
2: Si és el senyor CAR, segur que el director Rayo McQueen.
1: Parlo amb el meu entrenador.
2: No aplaudim això, per favor, eh?
3: Ell mateix s'ha parat, en plan, no m'ho feu.
0: Digues, Fiona.
1: No, parlo amb el meu entrenador i es comença una mica abans i ja està.
2: Que bo.
3: Tu tens un entrenador per tu?
1: Bueno, realment som un grup, que jo estic amb el grup de combinades, que vol dir que fan diferents proves d'atletisme, i a mi m'entrena velocitat només i llançament de pes.
0: Molt bé. Hem dit que això...
2: No, que a mi em flipa, vull dir, que són les disciplines que jo, vull dir...
3: Però si tu t'ho fegues anant de banda, que això fa 3 metres, fill...
2: Jo m'imagino fent velocitat i...
3: Velocitat i tu
2: demanant, hi ha un médico a la sala i l'altre dormint.
3: Clar. Què passaria?
0: Avui ho tenim fotut, eh? Escolta, Fiona, parlant d'aquesta història, perquè tu pateixes aquest accident, t'emputen la cama, i tu ja, a la mateixa UCI, sense tenir l'alta, tu ja estàs pensant en anar en uns Jocs Olímpics.
1: Sí, vaig apuntar molt alt. O sigui, en aquell moment jo crec que els metges devien pensar que m'havia fet un cop al cap en comptes de la cama directament.
2: Que no era la pierna.
1: Que al final no, que eren les dos. No, però sí que és veritat que, bueno, vam estar parlant amb ma mare i va sortir la idea. Jo no sabia ni què eren els Jocs Paralímpics, jo no sabia res, sí que era esportista, feia altres esports i tal, però jo no sabia d'aquest món. I ma mare, no sé què, hi ha unes pròtesis per córrer, tal, no sé què... I vaig dir, ostres, pues París 2024 tampoc està malament.
0: Però clar, et va passar en poc temps, això, vull dir que et vas preparar molt de pressa.
1: Sí, jo des de... O sigui, jo és que tenia molta ignorància amb aquest tema i jo pensava que sortia de l'hospital ja amb una pròtesi, encara que fos provisional o el que sigui, i jo pensava que sortia ja amb una pròtesi. I em vaig esperar els 7 mesos per tenir una pròtesi normal i just el 2023, al desembre, París era el 2024, amb 7 mesos de diferència, entrenant vaig classificar-me per anar als Jocs de París.
0: Ole!
2: Sí, sí. Bravo!
0: Ara estava pensant, clar, dius, una pròtesi, clar, entenc que hi ha una pròtesi per caminar i n'hi ha una altra per competir.
1: Sí, a veure, la pròtesi per caminar, no sé si es veurà, però...
3: És ràdio, això.
1: Caminar és
3: directament...
0: Aviam, quina càmera? No, és aquella càmera.
3: És que ho gravem tot ara, Fiona.
1: Ah, mira, sí. Pues, em fico així.
2: Perdona.
3: Els peus sobre la taula.
1: És que clar,
3: els peus sobre la taula, Fiona.
0: És la primera convidada que posa els peus damunt de la taula, eh?
1: Vale, jo prenc les confiances que vull.
0: Pots deixar-ho aquí damunt.
2: No, però m'ha encantat. No.
1: Pues, això és la pròtesi per caminar del dia a dia.
0: Sí.
1: Que pots fer mig de tot, pots mig córrer, mig caminar, mig... Tot, mig. Però la de córrer és totalment una C, de fibra de carbono, pesa absolutament res, i t'ajuda amb l'impuls. O sigui,
3: és
1: realment,
3: guapíssima, sí.
1: La força que apliques és com si fos un turmell, perquè això, turmell fa poc. O sigui, realment jo el peu no el puc moure, simplement pues, t'ajuda amb el pes a caminar... forces que no us puc explicar, però...
3: I des de que tens l'accident, fins que et poses la pròtesi per córrer i per tant tornes a córrer, quant temps passa?
1: Un any i mig o una mica menys.
3: I la sensació, el moment de tornar a córrer?
1: Va, una bogeria. Jo sempre ho deia, dic... ojalà no hagueu de passar mai per això, però és la sensació més gran i més, com amb més emoció que he sentit mai. El fet de tornar a caminar després de 7 o 8 mesos amb crosses i el fet de córrer un cop ja ha passat doncs, un any sense poder córrer, que la meva vida era... fer molts esports diferents, no res a nivell professional, però sí que jo, ma mare sempre em deia, estàs enfadada, no sé què, vés a córrer una estona, nena, en plan,
0: s'estressa't una mica. Que toqui l'aire.
1: Sí.
2: Ostres, a mi, perdona, és que jo segueixo amb el moment que s'ha tret la
0: pròtesi,
1: jo tinc molt interioritzat, sí, això t'ho va dir. Es queda pilladíssima.
2: Volia saber, tu això normalment, en quin lloc més estrany t'has tret la pròtesi?
1: Uf, un cop dinant, va ser increïble.
2: Que jo sabia que hi hauria un moment de...
1: Hòstia! No, no, va ser increïble, aquest cop, i mira, me l'estàs bloquejat. Estàvem tots en una taula com amb els meus amics i tal, i jo al principi, clar, no les pots portar com molta estona perquè se't fan llagues, et fa mal, tal, t'has d'acostumar. Clar, jo me la vaig treure i em vaig ficar, rotllo, la cama i... me la vaig treure i com si fos un tamboret, saps? Vaig ficar la cama per sobre com si rotllo perquè se m'apollés, vale? Clar, jo estava i arriba un moment que jo no me n'adono, o sigui, no me n'en recordo que m'he tret la pròtesi. Total, s'escolta, total, total. No me n'adono i dic, ostres, tal, no sé què, vaig a buscar o em giro i de cop sona, pom! Clar, tothom es va girar, això m'ha passat també enmig d'un examen, se'm cau la pròtesi, pum! Clar, la gent es gira en volcant dir què ha passat. Ah. I res, i després ja... No, perdoneu, m'ha caigut la cama. Tothom, bueno...
0: No, m'ha caigut les lents de contacte.
2: Però m'agrada molt perquè és un molt bon lloc per guardar xuletes, la pròtesi.
3: Estava pensant el mateix.
0: Sí. No, ja, i ella, perdona,
2: ja ho has fet.
0: Perdona, la Fiona ho ha pensat abans.
1: Home, seria una mica raro no fer així, rotllo, a veure, què fica?
3: Però si te la treus, ningú tira res. La gent flipa tant que ningú tira res.
1: No, la puc ficar com a trofeu a sobre la taula, no? Ja
0: està molt bé. Però clar, jo ara també pensant, deu costar una pasta, no? Aquestes pròtesis, perquè són molt xules així de prop.
1: Aquesta sí que Seguretat Social te la paga, però el peu no, el peu que porto no. Tinc la gran sort que, com que em van bé amb les xarxes socials i això, doncs tinc patrocinadors que em donen, o surt, em donen els peus. Però la de córrer sí que te l'has de pagar.
3: Com que la Seguretat Social no et paga el peu? Llavors hi ha gent que només té la cama?
1: No, et paga un peu, però és un peu que per fer esport o per el dia a dia, diguéssim que...
0: Que potser per una vida més sedentària d'algú més gran serveix, però per un esportista no.
1: No, i no és del tot, o sigui... És com més pata de palo, saps? Aquest t'ajuda com a l'impuls de cada pas i l'altre és com més rotllo pata de palo.
2: Clar, vull dir que clar, si no tens peus és rotllo pirata, no?
1: Exacte.
2: Clar,
1: no, sí.
3: De fet, a la Revuelta, vas anar a la Revuelta i vas explicar que, clar, tu et compres dos sabates, però per córrer, que entenc que la pròtesi de córrer no necessita sabata, o sigui, bamba, tu ho fas, n'utilitzes només una, la del peu dret.
1: Exacte.
3: Per tant, tens moltes sabates del peu esquerre que no estan utilitzades.
1: Exacte.
3: I vas fer una crida a veure si hi havia algú que tingués l'altra cama amputada i podíeu fer com intercanvi si feu el mateix peu. Va funcionar.
1: Bueno, em va escriure un noi que després es va ficar en contacte amb la Revolta perquè jo les vaig deixar allà. O sigui,
2: estan allà.
1: Sí, jo, és que
0: però perquè no les vas posar a Wallapop?
2: A veure, busco a l'inici de pierna dreta.
1: A veure,
3: però és que això existeix, vull dir, nen, que estem perdent diners.
1: No, però clar, és que a mi em patrocinen també les bambes, llavors no. No les puc ficar a vendre jo, si
3: a mi em van regalar bambes un cop i me'n vaig vendre quatre.
1: No, però a més, ha de ser algú que practiqui atletisme professional amb un 41 del peu, o sigui, del
3: no clar. No sóc jo.
1: Moltes coses ha de tenir en compte.
3: Però jo crec que les marques aquí estan molt atrasades,
1: sí.
3: Perquè jo tinc una amiga que té un peu de cada número, un 37 i un 38.
0: Ai,
3: i
0: llàstima si no li haguéssim pogut...
3: No, ja ho he pensat. Ja. Però ella s'ha de comprar cada cop dos parells de sabates.
2: Ostres.
3: Sí. Vull dir, aquí les marques són molt capacitistes, no?
1: Sí, sí, a mi també em passa. De fet, justament va sortir aquest debat l'altre dia amb la meva companya d'habitació del CAR, perquè li vaig dir que a mi m'agradaria tenir del peu de la pròtesi, a vegades em costa ficar-lo com a dintre, perquè no tens, o sigui, no pots moure el peu, et queda tal qual, no? Llavors, costa molt d'entrar a la sabata, dic, ojalà tenir quatre números més grans d'un peu i l'altre, doncs, el peu normal.
3: Clar.
2: Jo tinc un dubte, perdoneu que a mi em sembla molt interessant, però jo mai he estat al costat d'una atleta professional.
0: Clar, clar, i amb medalles.
2: Jo vull saber una mica com funciona el tema de la Vila Olímpica, perquè hi ha molts rumors i hi ha molt tema de que la Vila Olímpica...
0: Tu tires allò... el mateix, eh?
2: No, vull dir que allò és una mica un festival. A la Vila Olímpica, què?
1: A veure, hi ha moltes hormones. Gent jove, al cap i a la fi, doncs... no sé, jo només et dic que jo no hi vaig anar perquè no me'n vaig enterar, era el meu primer any al joc, jo estava flipant amb tot, però ja no sé, jo tinc parella. Llavors, no...
3: Quina merda.
0: Sí, llàstima que t'agafés en parella als jocs, eh?
3: És com la de colònies en parella o amb Erasmus, nena, deixa-la, el proper, deixa-la.
0: Clar, fas un parèntesi entre els jocs i després ja ho
1: veus. No, però hi havia com un stand de condons
2: vale.
1: I es veu que es van acabar com en una setmana o alguna cosa així, rotllo... Però, bueno, però una quantitat inhumana
2: també
1: de condons.
2: Reparteixen medalles, no entenc per qui més manxa? O què? No sé. La no, polla d'oro, toma.
0: Vaig quedar de ser, però el primer en una altra cosa.
3: I que bé que ho facin amb condó, que s'està perdent.
0: Sí, ja, clar,
3: que maco.
2: Ai, Déu meu.
1: Sí, es veu que la gent també s'agafa com de record i tal. Sí.
3: La gent està molt sola.
1: No sé, tenien com colors i no sé què. Jo a mi me'ls van ensenyar perquè jo no els vaig agafar.
3: Jo no...
0: Jo vull saber, Fiona, ara en què estàs preparant-te, perquè allà al car segurament que ja tens algun objectiu entre cella i cella.
1: A veure, jo al final, jo sempre ho dic, jo el cicle olímpic són 4 anys i el focus sempre està als pròxims Jocs Olímpics, per tant, per mi Los Angeles del 2028 és com la fita, no? I mentrestant aquest any hi ha europeu, l'any passat vam tenir mundial, i l'any que ve tornarà a haver-hi mundial, en teoria. Llavors, les fites petites me les vaig prenent doncs bé, és el cap i a fi, és com entrenaments per la fita gran. Realment, ens ho prenem com un objectiu molt gran, l'europeu, que no sembli com si fos... Però sí que és veritat que jo el meu focus està a Los Angeles.
2: Un dubte, quan aneu als Jocs Olímpics, entenc que us paga tot la federació o també heu de sí. pagar vosaltres?
1: No, si no, no podríem anar-hi la meitat dels esportistes. Yeah. Valen molts diners portar els esportistes a... Tant a nivell de viatges, la Villa Olímpica es veu que és caríssima.
0: Clar, s'ho gasten tot en condons, també.
3: Clar.
1: Bueno, menjar, de deixar
3: aquells llençols, després aquella moqueta, tota plena de...
1: I el menjar estava molt bé, també. Hi havia com paradetes.
3: El menjar estava bé.
1: Hi havia com paradetes, venien cuiners top, no sé què, fer com representacions. No, estava molt bé.
3: M'ha fet ganes tu d'anar jo ara.
2: A què?
1: Quin esport?
3: Bueno, els condons, si voleu.
0: Només pels condons vinc, no?
3: Jo aquest esport el sé.
0: Fiona, és un plaer que hagis passat avui pels taloners.
3: Sí. Sí.
0: Ens agradaria parlar molta més estona amb tu, però és que resulta que d'aquí uns minuts arribem a la primavera. Per tant, hem de fer una pausa a la publicitat. Queda't amb nosaltres, si vols, perquè després donarem la benvinguda com toca a la primavera. Fiona Pinal, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: 4 anuncis i tornem.
4: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac les migdiades. RAC1.
5: Quan fa molta calor, trobar un bon pla no sempre és fàcil. Per això, el dissabte 15 d'agost, les botigues IKEA a Catalunya obren les portes. Pren-ne nota, perquè si ets d'IKEA Family i compres un plat principal als nostres restaurants, els petits de casa mengen gratis. Consulta les condicions a IKEA.es. Vine a descobrir això i molt més.
6: Raül, em vull separar.
7: Però què dius?
6: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per a tu i una per a mi. Separadetes. Això sí, en Beethoven seu amb mi. Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
8: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
9: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
8: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
10: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
11: Actualitzada al minut.
12: Alertes d'última hora.
11: Tot el que sona a RAC1.
12: Contingut exclusiu.
11: RAC+1.
12: Fàcil.
11: Ràpid.
12: Còmode.
11: RAC1.cat.
12: RACU.CAT.
11: RAC1.cat.
0: Senyora, que hi ha bandera groga, home, vingui cap aquí, que s'està a punt d'ofegar. Va, no vull tonteries, que hi ha corrents marítimes.
2: Va, i el nen aquest... Com que senyora, si sóc jo?
0: Ah, no ets una senyora.

0: Brujas m'acaba d'indicar que l'Alba Segarra acaba d'aterrar ara mateix al Mercat de Sant Antoni de Barcelona.
1: Estic nerviós per ella, eh?
0: Home, el seu primer helicòpter, eh? Fa dos dies, eh?
1: Fa dos dies que venia aquí,
0: sí,
1: que no sabia agafar ni el micròfon.
0: Ai, pobre. I ara mira, se'ns ha fet gran.
1: Fa dos dies que no li tirava la canya a ningú i ara...
0: Doncs això, la tenim al Mercat de Sant Antoni perquè avui entrevistem la Marina Larregola, que és aquesta fruitera tan famosa a les xarxes de la fruiteria Giró i s'ha convertit en tot un fenomen per narrar a les xarxes el dia a dia del mercat, acompanyat, doncs això, de consells, curiositats, tot sempre a arran de la fruita.
2: Bon dia, nois. 8:30 del matí. Mireu quin cep, tan gran com el meu cap. Tots els ceps nosaltres els hem d'obrir. Els hem de partir per la meitat. Per què? Perquè aquest any no està sent molt bon any de ceps.
0: Podem connectar en directe amb l'Alba Segarra des del Mercat de Sant Antoni. Alba Segarra, bona tarda.
3: Bona tarda, coquetes de vida. Ai, estic encantada.
0: Què tal la teva primera experiència en helicòpter?
1: Clar, home.
3: No m'he marejat gens. Sí, no
1: estaré simpàtic.
3: Me l'ha deixat conduir un moment i tot, però no és l'important d'avui. L'important és que estic a la fruiteria Giró, al Mercat de Sant Antoni. Sí. Estic hiper ben acompanyada de milions de fruites i verdures, que foten un goig, més goig que en altres, però sobretot estic molt ben acompanyada de la Marina Larregola.
4: Hola, bones.
3: Hola, com estàs?
4: 54...
1: Com, perdona un moment.
3: O sigui, perquè ara, és que passa la tanda, nens.
1: Què dius?
4: Clar que sí.
0: Està tenint ara mateix.
3: És que això està carregat de gent, eh?
1: Hòstia, m'encanta que la gent vagi al mercat.
3: Una cosa.
1: A veure, digues, digues.
3: La Marina no només és la fruitera, sinó que és la cinquena generació d'aquesta fruiteria.
1: Ah, molt bé.
3: Només portada per figues, o sigui, per dones.
1: Molt bé. Mai millor dit. I la Marina està morena o no?
3: La Marina no està gaire morena, estàs blancaïda.
4: No, jo estic pàlido.
1: Estàs pàlida?
3: És molt pàlida, però tens uns ulls preciosos. Vaig a dir-li, Marina, tens uns ulls preciosos.
1: Deixa de tirar-li la canya.
3: Ai, ens hem tirat la canya una mica, quina il·lusió.
4: Una micona.
3: Marina, explica'ns una mica com va això, perquè tu treballes cada dia aquí, al Mercat de Sant Antoni. Quin és el públic que tens aquí?
4: El públic aquí és molt divers, la veritat. Ha canviat molt amb el barri, que ha canviat també, però tenim les iaiones de tota la vida. Tenim els pares i les mares amb els fills per la tarda i també tenim els expats o els turistes que passen.
1: Ui,
3: per tant, amb quants idiomes atents, tu?
4: I intento que només en català.
3: Ara.
4: Pues aprendre de tots.
0: Els guiris els hi cobra més car o no?
3: Els guiris els hi cobres més car?
4: No, però potser que no li donin les fruites tan xules com a vosaltres.
3: Aquesta tia m'encanta. Fem un presidenta, per
0: clar
3: favor.
0: Sí. I tot el tema aquest de l'èxit a xarxes, com ho combina? Vull dir, ella és més influencer ara mateix o és més fruitera?
3: Tu que ets més, fruitera o influencer?
4: Jo soc fruitera.
3: I llavors el TikTok per què et serveix?
4: Com a escaparate, com a vendre més al públic. És una altra forma de vendre la meva fruita i la verdura.
3: I ha vingut més gent arran del TikTok?
4: Sí, molta gent, la veritat. Estic molt agraïda.
3: De fora o de Barcelona?
4: Mira, l'altre dia vindrà una noia de Toledo, o sigui que
1: ha
4: passat fronteres.
3: De Toledo?
1: I com la va atendre, en català o castellà?
4: No, la gent ho entén en català perfectament. Al final...
3: Ah, tu la vas atendre en català, eh?
4: Sí, però està perfecte, o sigui, al final ho entenen.
1: Hòstia, a veure si
3: tia,
1: qui hi ha darrere de Montserrat Pujol és la
3: Marina. Ets tu qui Marina, estàs darrere de Montserrat Pujol?
4: Ojalà,
3: diu. Escolta'm una cosa, i ara que parlem del públic, digue'ns la veritat, es lliga amb una fruiteria?
4: Un cop, la veritat, però com el públic són més de 70-80 anys, no són tan... ni mamis hi han.
3: Escolta, que l'amor no té edat, eh? Gallina vieja hace buen caldo.
4: Bueno, però ja, quan la dentadura...
1: Ai.
4: No em fico en aquestes
1: home,
4: coses.
1: Home, la fruita més madura, no?
3: La fruita més madura és la més dolça.
4: Exacte.
3: Escolta,
0: Alba, ja, ara mateix hi ha clientela o no?
3: Ara mateix hi ha clientela. Vol que parlem amb la clientela?
0: Clar, aviam com despatxa
1: ara,
0: la Marina.
1: Vinga, va, foli.
3: A veure, mira, la Marina mos porta perquè ja coneix amb algú. Ui, va directe amb una iaiona.
4: Que tu escolta RAC1?
5: Pues ja dius que sí, dius que no. Ja dic que sí, si no ho faig, no li puc dir.
4: Què et sembla la fruiteria?
5: A mi? Tu havies de néixer, filla meva.
3: Oh, per favor. O sigui, però posa així, el tens cada dia?
4: Clar, ella és la millor, eh?
3: Què, vens a comprar molt a la fruiteria de la Marina?
5: Cada setmana.
3: Cada setmana, eh?
5: Però és que no havia nascut ni la seva mare ni ella.
3: Tu ja hi compraves.
5: Jo ja hi comprava.
1: Encara que la fruita estarà caducada, si compra des de fa tant temps.
6: Com estem?
3: Aquesta és la mare de la Marina.
6: Home, sí, la mare que la va parir.
3: M'encanta.
1: Com porten aquesta relació entre mare i filla? Es porten bé o què?
3: Com porteu treballar, mare i filla?
6: Dies de tot, dies que ens... Que potser estem un dia sense parlar-nos, dies que estem bé, de tot una mica, com un poti-poti.
3: Clar, és que compartiu moltes hores.
6: Moltes hores, molt.
3: Però ho fa bé d'atendre la Marina?
6: És una crac, és una crac. Té do de gent, que això costa molt. Té amb la gent s'acosta, ja sap com tractar-la, com mimar-la, sobretot amb les iaies. Les iaies... Té club de fans, eh? Té club de fans, eh?
0: Alba!
3: T'encanta? Diguis, diguis.
0: Pregunta-li com porta l'èxit de la seva filla.
3: Com portes l'èxit de la teva filla?
6: Orgullosa, perquè jo vull que algú es quedi això.
7: Clar que sí.
6: Un vol ser arquitecte, l'altre treballa de maquinista de tren AVE, l'altre està estudiant. Doncs algú s'ha de quedar això.
3: Quants fills tens?
6: Entra.
3: Nene!
6: Què passa?
3: Reprodueixes com els pans i els peixos, eh?
6: Igual. I tots amb el mateix, eh?
3: Tots amb el mateix home. No vas canviar de pepino, eh?
6: No, però ara sí, eh?
1: Bueno,
6: ara sí,
1: hauríem de
0: confiscar.
1: Oh,
0: perdona,
3: ha canviat. Ai. Ara has d'anar a atendre, eh?
1: No,
3: és important canviar de fruita perquè es podreix.
6: Oh, i tant, sempre.
1: Ha canviat
6: sempre,
1: de plàtan?
6: Sempre.
3: Ha canviat de plàtan a cogombre?
6: No, i tant que sí. I tant que sí.
3: Ja. Pot una brillantor de cutis, nens?
1: Però de quin cogombre estem parlant ara mateix? És producte local?
3: Ara un
1: local?
3: Cogombre nou, fresc, de temporada. És producte local?
0: Li ha sortit bé el gènere?
3: Diu que és moniato. I el gènere ha sortit bé?
6: Superbé.
3: Bueno, perquè deia ser de fruiteria Giró.
6: I tant que sí, i tant que sí, i tant.
3: I una cosa que vull comprovar, nois, amb la Marina és, necessito fer, és si la fruita aquí és de Lleida.
4: És de Lleida, ai. Hi ha de tots.
3: Hi ha de tot,
1: ai.
4: Hi ha de tots.
3: Però tens fruita de Lleida.
4: Sí, sobretot a l'estiu, amb els préssecs.
3: Marina, merda, nens.
0: Ai. Aquí ja s'acaba l'entrevista.
1: Ai.
3: Sí, crec que haurem d'anar tallant l'entrevista. Marina, a Lleida ai. No només hi ha préssecs, cuca?
4: Home, és el que
1: i
4: més
1: per préssecs els de l'Urdal.
3: Exacte.
4: Tenim aquí un maracullà de Lleida.
1: Maracullà de Lleida?
3: No, poma golden.
4: També, i de Girona.
3: Cago en tena, de Girona hòstia. No hi ha aigua, Girona.
1: Alba, per favor.
3: Te'n demanen de tots llocs. La gent demana fruita de Lleida.
4: Sí, alguna.
1: Oh. Alguna gent
4: que està més enyorada.
3: Ai, no, romàntics. Romàntics de la terra que et demanen fruita de Lleida.
4: Sí. Estan aquí a la capital podrint-se, volen anar a la seva casa i no poden.
3: Quina és la teva fruita preferida?
4: La guanàbana.
1: Com?
3: Ensenyem-nos-la ara mateix. La guanàbana.
0: Sembla un estil de música.
3: Exacte.
0: Anem a ballar una guanàbana.
3: Que és lletja.
4: Una anècdota. Li vaig dir a un home que era afrodisiac, i diu, va, me lo llevo. Va tornar dient, no ha funcionat. I vaig dir, bueno, li has de ficar ganes.
3: És que a veure si el soldadito ja no està...
4: Clar, el soldadito marinero no es pot recuperar amb la guanàbana.
3: De vol la guanàbana dones ganes de menjar altres guanàbanes?
1: Escolta, anem a fer una mica... Sí. I aquesta amb una fruitera professional, jo crec que també estaria bé dir-nos una mica tips i consells, com fan les seves xarxes, una miqueta
3: exacte.
1: De quina és la fruita que hem de comprar ara de temporada.
3: Exacte, Noé. Marina, fruites de temporada ara.
4: Tots els cítrics.
7: Vale.
3: Podries fer com tipus una alineació... Us sembla bé, Noé, si fem una
1: ara.
3: Alineació?
1: Sí.
3: Rollo futbol, vale? Tu vas dient i farem...
4: Mandarina.
1: Mandarina,
4: com... Ja, és clar, hi ha cítrics de temporada, però que la gent no coneix tampoc.
3: Fon-li tot.
4: Mano de Buda.
1: Ué!
4: Yuzu.
1: Ué!
4: Taronja xocolata.
1: Ué!
0: S'està inventant.
4: Taronja sanguina.
1: Ué!
4: Poma.
1: Ué!
3: Ué! De Lleida.
4: És una mica avorrideta la fruita d'hivern, també et dic, eh?
0: Sí.
3: Ai. És avorrida. Però què has dit d'un Buda? Vens Budes aquí?
4: Vine cap aquí.
0: Ai.
3: Movent-me. Hola, bon dia.
1: L'acabarà fitxant a l'Alba i la tindrem de paradista al mercat de Sant Antoni, eh?
3: Què és? Però si això està podrit.
4: Que no està podrit, què dius tu? Fora d'aquí.
3: Què és
0: no
3: això?
0: Bé, això?
4: Si és la mano de Buda, és un cítric que ve de Màlaga i s'utilitza molt la seva ralladura. Part dintre no té cap líquids.
3: Penjarem una foto ara mateix perquè la gent ho vegui.
4: Sí, venga. És bastant... És mano de Buda o mà de bruixa, la veritat, perquè té com si fos aquí...
3: Sí, és una fruita que sembla una mà, però sembla una mà de gallina com hormonada grossa, també.
4: Exacte.
3: I això ho fan a Màlaga, també.
4: També.
1: I fa pudor? Ara, sí que...
0: clar,
3: anem a veure si fa pudor, l'oloro, nens?
1: A veure...
3: No. Fa olor detergent.
1: Ah, per això és Budapest, no?
3: Ara, sí, exacte. Ara ho fregue, tu, però ho fregue, que sembla una altra cosa. Oh, no, ara fa molt bona olor!
8: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac la digestió.

0: mateix m'ha vingut ganes de menjar molta fruita, eh?
1: Ah, molt bé, està molt bé. La fruita és bona, eh?
0: De proximitat, de mercat, de la...
1: Sí.
0: A l'estiu és molt bona època, eh?
1: Sí, la síndria, el meló...
0: Oh!
1: Una mica per sopar amb meló amb pernil, això.
0: A mi, per exemple, m'agrada molt la síndria, però per què ja no té llavors la síndria? Abans eren llavors negres, fortes... I ara són com unes llavors...
1: Perquè la síndria ja no és el que era, eh?
0: No?
1: No.
0: Per què això? Per què?
1: Bueno, perquè avui el dia pues, la tenim allà sota un plàstic i és el que passa, no?
0: I l'altre també m'agrada molt les enganxines dels melons. T'has fixat?
1: Sí, el melón de Villaconejos, sí. Home! Això, a mi em desperta encara per conit, això, eh?
0: Què dius?
1: Un cop a la setmana, a l'estiu, passa a un camió que va dient el mejor conejo, anava a dir.
0: No,
1: el mejor melón! De la historia, el mejor melón de España, el melón de Villaconejos, señora. 2 euros, un melón, 4 euros, 3 melones. Sí, sí, sí.
0: Ah, pues és bona oferta,
1: és bona oferta,
0: eh?
1: És bona oferta.
0: És un 2 por 1.
1: I és el mateix que passa la setmana següent dient el chatarrero ha llegado a la puerta de su casa.
0: És el mateix, senyor?
1: Sí, sí, sí.
0: O és el mateix
1: speaker? I és el mateix que a la setmana següent diu el butanero, butano. Vull dir, aprofita la mateixa fragoneta per tot.
0: I a l'afilador també és el mateix?
1: El afilador de Villaconejos.
0: T'afila el meló, t'afila
1: tot. Sí, t'ho afila tot, sí.
0: Molt bé, doncs hauríem d'anar marxant, Guillem, perquè és dijous, fa caloreta i tenim ganes de platja d'aquesta hora.
1: Sí, porto un tamarro avui internacional, perquè tu, com bé deies abans, hem de menjar fruita. Jo proposo prendre caipirinha, perquè porta també fruiteta. I avui porto un grup brasiler, amb aquesta cançó que es diu Concelo.
0: Però és que tu ets mig brasiler, tio.
1: Que Concelo no vol dir que porti allò per enganxar, eh? Concelo, de consell, en portuguès. Un tremendo tamasso que porta una bona vibra. Ai, foli, va.

0: centrals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
1: Bravo. Bueno, no sé, queda malament, no?, que digui bravo jo, també, a mi
2: una
1: mateix.
2: Mica.
1: Ja està, ja comencem a criticar. Només arribar, eh? No em dit el primer bon dia, que en realitat és bona tarda a tothom.
2: Hola.
1: Bona tarda, estimats oients. Benvinguts al Versió Estiu. Ai, que només en queden 12, comptant aquest. Això s'acaba, eh?
2: Ja està. Versió eclíptiu.
1: Que ho tenim. Calma, no, quiteu. Deixem, però és molt, encara queda molt. Queda una tercera part de l'estiu. Vull dir que tothom atent i ara
2: encara,
1: no la caguem.
2: Encara poden passar coses.
1: Home, clar que poden passar coses, eh? Bueno, si vols que faci la llista de coses que poden passar, que ens poden fer anar malament aquest estiu, però vaja. Bona tarda, i el Brusca.
3: Hola.
1: Què tal, què tal ahir? Ahir bé, no? Estàs encara contenta, emocionada?
3: Home, ahir molt emocionada.
1: Ai, ostres. Sí.
4: Oh, caram, tu.
3: Sí, molt bonic.
1: Quina il·lusió.
3: I molt contenta, i t'he de dir que jo al principi no les tenia totes, pensava, bé, això és una mica una pantomima, però em passo les meves paraules, perquè déu-n'hi-do, molt emocionant, molt xulo. Ara bé.
1: Ai.
3: La tornada...
1: Sí, la tornada...
3: Va ser històrica.
1: Hem de dir que si avui la caguem molt, a dir moltes tonteries, o més tonteries o bretolades de les habituals, és perquè en general tothom ha dormit poc, eh?
3: Sí, efectivament.
1: I la culpa la té l'AP7, eh?
3: Sí.
1: I això que vam fer cas del govern. I vam quedar-nos a sopar per allà a la zona i fer una mica el tonto, pensant, marxem més tard.
3: No molestem, no, que no hi hagi tant de trànsit.
1: Vam marxar a 11:15, jo diria, eh?
3: Eren, sí, 10:20, sí, més o menys.
1: I la majoria de la gent es fotia el llit cap a les 3 de la matina.
3: Ah, efectivament.
5: Va ser una enganyifa,
1: aviam, una enganyifa
5: d'aquí. Aquest govern corrupte.
1: No, corrupte, de moment, aquest no. De Madrid potser, però
5: estava
1: aquest...
5: Estava tot planejat.
1: Que estava pla, però quin interès tenia.
5: El col·lapse, les carreteres.
1: No, però va ser, jo crec
5: fora.
1: Que si ara comencessin a morir telèfons, perquè la gent truqués i es cagués amb tot, em perdó pel llenguatge, diguéssim que estaríem com un parell d'hores amb gent passant trucades...
3: Sí, perquè a més era allò que l'autopista, el que dèiem, que estava pel voral, estava ple de cotxes...
1: Camions raros parats, cues per les àrees de servei que estaven col·lapsades, també...
3: Això era també insòlid, en fi.
1: Sí, va ser bastant maco, semblava que hi hagués la gent fugint del país, com si hagués estat punt... Bé, però escolta, tu vas passar bé?
3: Molt, i l'eclipsi va ser espectacular, així que estic, de veritat, em sento molt privilegiada per haver-ho pogut viure amb tot aquest equip, i crec que estic molt orgullosa de l'equip. Ja sé que, perdó, és que em torno a emocionar, però és increïble, perquè aquesta feina l'hem fet entre tots i ja és això. No, si ho penses, hi ha molta feina darrere i crec que n'hem d'estar orgullosos.
1: No, que no dius que et tornes a emocionar?
3: No.
1: Acabaràs plorant, si et vaig posant aquesta musiqueta.
3: Ja, no ho facis. Ahir vaig estar a punt, Ostres, hagués estat bé trucar a la Mònica Usart al moment aquest, perquè ella estava plorant.
1: No, que estava plorant. Sí, bueno, per la ràdio no es veu.
3: I, escolta, molta gent m'ha citat aquesta música que van posar de fons per l'eclipsi, que quin encert, Pere Mas, escollir aquesta cançó.
1: Bueno, això va ser cosa del senyor Marc Espejo, servidor de vostès, que m'està maquinant una mica, i sorprenentment, tècnic i presentador es van posar d'acord ràpid, que normalment es barallen tot el dia, sí o no? Puja. Molt bé, un dia potser explicarem quina és. Va, vols que repassem altres coses? Ai, calla! Tu i aquell paquet que ens ha arribat?
3: Ai, sí, no, això és molt gros.
1: Ho diem per la ràdio o no?
3: Sí. Sí.
1: A veure, missatge de socors, bueno, de socors no, de felicitació, d'agraïment, de Lluc Cruselles. Us en recordeu que va venir
3: aquí la setmana...
1: Fa uns dies, el xocolater, un dels millors xocolaters del planeta, va venir, la vam entrevistar, i suposo que li vaig dir el que dic al 90% dels convidats, que és, podries haver portat alguna cosa per picar, envia'ns alguna cosa...
3: Sempre pidolant.
1: O els de Frit Ravis encara estem esperant que ens enviïn coses.
3: No pidolem.
1: Bueno, no pidolem.
3: Oh.
1: Nosaltres parim, nosaltres decidim. Bé, el Lluc Cruselles ens ha enviat un festival de llum i color, de coses, bueno, coses, xocolata...
3: Rocs de xocolata, que són rocs petits, per tant, són roquetes de xocolata.
1: Ja comencem amb les formetes. I xocolata, de la seva... De diferents... O sigui, no puc relacionar-ho tot perquè no tinc allà, però molt bé, moltes gràcies, Lluc. I ha començat la rasada i la devastació d'aquest obsequi que ens has enviat. Estem molt contents i gràcies i visca el Lluc Cruselles, val? Va... Malgrat tot el que estàs dient, però, del que queixaves i criticaves i no sé com dir-ho, però va ser maco, o sigui, això està clar.
3: Va ser molt xulo.
1: Va ser una tarda inoblidable per molts catalans. I, a més, nosaltres, mal m'està el dir-ho, vam fer un bon programa.
3: Sí.
4: Bueno, és la tua opinió, no?
1: Sí, és mi opinió, sí.
4: Respetable como la gente que cena huevos fritos con patatas y jamón.
1: O los que comen magdalenas con vino, també.
4: O magdalenas con vino. Però bueno, respetable tu opinió, però bueno.
1: Però una cosa...
4: No estoy para nada de acuerdo.
1: Com vas viure l'eclipsi, Sergio?
4: Bueno, que cabe duda, ¿no? Que la Pili y yo organizamos una cenita romántica en mi terraza.
1: Ah, molt bé.
4: Y nos comimos las 12 uvas para celebrar el año nuevo.
1: No, és que no, la celebració no era aquesta. No era Año Nuevo, era... Bueno, igual, ¿vas a ver el eclipse o no vas a ver el eclipse?
4: Bueno, insisto, esa es tu opinión, ¿no? Pero la verdad es que ahora mismo sigo viendo el eclipse total. Estamos casi a oscuras, ¿no?, aquí en el estudio.
1: A veure, oscures... Com a clar, que no ves que encara portes les ulleres homologades?
4: Bueno, sí, és tu opinió, no? Sí, a mi me dijeron que no me la quitara en ningún momento, por si acaso.
1: Sí, però te les has de...
4: I no me la voy a quitar.
1: No, però sí que te les has de trobar. Treu-te-les, tio.
4: Ja, no me acordava que fueres tan feo. Con razón, la Pili no quiere venir nunca.
1: Bueno, en fi, va, Sergio, no? La Pili, però si no l'han convidat mai, de veritat.
6: Let's go, yes!
1: No faltis el respecte, prou. A veure, canviem de qüestió...
7: Oh, sí, hello! What the fuck?
1: What the fuck, què?
7: Hashtag que flipe, no? Sí, total.
1: Calma, aviam, que Coco, parlem normal i no com si fossin imbècils.
7: Perdona, parlo molt normal.
1: No, ja, no,
7: normal,
1: no. Estic desencaixada, no? On vas anar a veure l'eclipsi? No sé per què em surt eclipsi.
7: Eclipsi. Literal, des de casa meva, no? Mentre feia un house tour, vas veure perfecte, Morch. Va ser preciosíssima, o sigui, mi perfecta. Un dels meus millors moments de la meva vida.
1: Ai, mira, avui ve mi perfecta.
7: Doncs mira, literal, tot relacionat, no? Mm. El vam compartir tots junts amb la meva família, amb el sugar daddy, sí. I gairebé m'emociono de lo bonic que era, no? Molt o sigui, hashtag flipant.
1: Però bueno, que teniu com una terrasseta i vau estar allà amb la família o vau anar al pis de Cubelles?
7: No, o sigui, what the fuck, el vaig veure des del sofà de casa, saps, amb el mòbil, a través d'un directe de TikTok.
1: Anava per aquí, però
7: no. Mentre feien un unboxing de l'eclipsi.
1: Un unboxing de l'eclipsi.
7: Sí, hashtag total.
1: No diguis tonteries, de veritat, eh?
7: Morritos amb l'eclipsi. Besito a la lluna.
1: El pròxim any n'hi ha un per allà al sud d'Espanya, doncs vés allà i ja...
7: Ja ho mirarem en directe a TikTok,
1: sí, exacte,
7: no?
3: El 2 d'agost.
1: La pasta que t'estalvies. No, que del 2 d'agost... Ah, sí, és el del... No, el 2 d'agost és un altre. Mm. És el d'Egipte, crec, però no sé si és el mateix.
7: Farem un perreo a l'Egipte.
1: Bueno, és igual. A reveure i adeu, molt bones. Va, prou ja, com quan s'abulli el cap, de veritat, ja tanta...
4: Oh. Cuidado.
1: No, cuidado que ha
4: cuidado. Cuidado.
1: Ja comencem amb el cuidado.
4: Aquí, se chica, mucha gente, sí. Se va a quedar... Ciego.
1: No, se va a
4: quedar. Ciega.
1: Aviam, senyor Bosé, què passa ara? Quin és el...
3: Però que no està dient res.
1: Quin és el... Sí, fa com gemecs. Quin és el motiu de
4: la... Se va a quedar ciego por mirar el sí, con el mòbil.
1: Bueno, prou.
4: I ayer, en el sectorio, el tardeo, estaba la gente mirando sin gafas.
1: No.
4: Se va a estar los ojos y el gobierno... Aprovecharà que no vi,
1: Què?
4: Que no vi.
1: De veritat,
4: Para vacunar.
1: Bueno,
4: vacunar.
1: Vacuna què?
4: Como los dos del tiempo.
1: Bueno.
4: De ayer que uno le vacunó al otro.
1: De veritat.
3: Ahí va. Mira, vos sé, de veritat.
1: Va, prou ja de marranades i o sigui, intentem mantenir una mica la compostura.
8: Dada Jové.
9: Bona tarda, Pere, avui Dada Jové. Ai, especial desplegat sobre el terreny de la dada del
1: Com és això?
9: Jové? Sí, perquè som un programa amb molts recursos, però sí, sobretot perquè segueixo fent caravana a la Rambla de Roquetes.
1: Què dius? A Garatge Roquetes?
9: Vols una dada, burro?
1: Quina dada?
9: El ver és perquè avancis...
1: De veritat, o sigui, et veig de bon humor avui, això sí que et veig...
9: En fi, la dada d'avui és els minuts de retenció a Google Maps, que augmenten cada 30 segons i són equivalents als que suma l'àrbitre de temps afegit quan el Reial Madrid encara no ha remuntat.
1: Sí, això sí que és veritat, que el Madrid sempre fan aquestes coses rares, però vaja, és una dada com molt...
9: I la dada extra de regal és que mai tanta gent s'havia ajuntat a la paeria de Lleida com ahir, des de que l'àplec del Cargol del 74 va regalar salsa de...
1: Prou de Lleida, ja prou, de veritat, Oriol.
9: Iogurt, o sigui, que no era iogurt.
1: Com salsa de... No, va, prou, Oriol Jové, pots retirar-te.
9: Era salsa.
1: Prou. A veure, ara, atenció.
3: Ai.
1: Sí, sí, exacte, molt bé. Marc, aquesta és la música que volia posar. Perquè a les 16 i 11 minuts, és a dir, a un quart menys 4 minuts de 5 de la tarda, ha arribat l'hora de demanar explicacions. Sembla que hagi entrat en Cris per aquí amb una pistola, amb aquesta música. hi ha una persona que està dissimulant ara, però... Olivia Làctia. Professora Olivia Làctia.
5: Qui és?
1: Tu, o vostè. No s'amagui. Porta... Silenci. Porta mesos i mesos alertant que moriríem tots per l'eclipsi.
5: Quan?
1: Provocant... Home, coi, tenim totes les gravacions, si convé. Provocant retencions i pànic. I aquí seguim tots vius.
5: Petriòxica, no recordo haver dit res d'això.
1: Home.
5: Jo sempre he estat moderada amb tots els pronòstics que he donat.
1: Moderada amb els pronòstics, no. Que trauré l'audioteca,
5: Jo no vaig dir
1: ha
5: mai...
1: Ha estat fent alarmisme... Cada dia des del primer dia de programa.
5: Alarma l'única que tinc quan m'aixeco, però no recordo haver dit de quin any
1: no, parlava. A veure, no. A veure, un moment. Què passa aquí?
5: Està bé. És que vaig oblidar que m'emportava una audioteca quan feia càlculs. Vaig estudiar projectes a l'escola Montessori de Don Vas.
1: Au, va.
5: I pensava que la meva prova la van descartar a les pizzas.
1: Sí, ara serà culpa de la pizza.
5: Per
1: tant, m'està dient que el tema és que sí que morirem, però morirem un altre dia.
5: Bingo!
1: No, va.
5: Morirem a eclipsi d'any que ve. És precisament això
1: no
5: que
1: cola.
5: No veieu senyals, burros.
1: No cola.
5: Trens amb incidències a rodadies.
1: No, sí, clar, això...
5: Volcans erupcionant a Itàlia.
1: Sí, també.
5: Problemes cobertura a Catalunya.
1: Cert, però un moment, això no
5: prepareu-vos per egipci.
1: Professora Làctia, això no són problemes derivats de l'eclipsi. Fa anys que passa això.
5: Eclipsi. Gipsi.
1: No, va.
5: Cleopatra.
1: Prou, no, ni Cleopatra ni Letxes.
5: Negacionista, per Ramas.
1: No, negacionista no.
5: Gaudeix del que et queda.
1: De què em queda?
5: Del temps que et queda aquí, a aquest planeta.
1: Quin temps em queda?
5: Molt poc, tic-tac.
1: No comencem, no. Si tic-tac és un altre, no és vostè.
5: Perquè d'aquí un any, òrbites d'ulls et sortiran pel nas.
1: Va, prou.
5: T'esclataran ulleres de color, semblarà un arcoiris.
1: De veritat,
5: I ja ell tocarà la flauta peruana amb els seus pulmons.
1: La flauta peruana. En fi, professora Làctia...
5: És practicant, ja.
1: No sé si l'acomiado avui, què faig? L'acomiado avui o li dono una segona oportunitat?
3: Home, és un expert, al final l'hem de comptar
1: de merda.
3: Amb ella.
1: No, sí, vaig dir que s'acabaria el
5: món. Hores, minuts i dies, però no et vaig dir de quin any.
1: No és igual, deixem aquí.
5: És l'any que ve, 2027.
1: Retiris de moment i ja anirem parlant. Bueno, La Bruja de Tàrrega i altres fenòmens paranormals. Qui és la Bruja de Tàrrega?
5: Ho he estat avisant.
6: Cristina Tàrrega.
1: Ah, vaja. Jo pensava que volia referir a la bonica localitat de Tàrrega.
6: És el podcast.
1: Ah. Caram, José María, vostè ho sap tot,
5: Peluces i presències.
6: Nacho.
1: De qui?
6: De Nacho...
1: Nacho què? El que hi ha a la dreta.
6: Ara no m'acordo
1: d'apellido. Perdó, això que estem comentant és Telecinco, que com saben bé els nostres oients, els nostres pacients oients, afegiria jo, tenim aquí les teles enceses i veiem la Cristina Tàrrega Que aquesta, bueno, un tio, una mena de tio que... Bueno,
5: té tota la veracitat, són científics també.
1: D'acord, no, però ja, que cosa més espectacular. Endavant, canviem de qüestió. Adéu, senyora professora Làctia, ventilem-la ja. Sí, sí, adéu-siau.
7: Ja veureu.
1: No, ja no veurem res, s'ha acabat aquesta comèdia.
8: Buenas tardes, mi querido Pera.
1: Pensaba que le feia cosa parlar.
8: Qué buena velada pasamos ayer en el tardeo de Roquetas que organizó Salvador.
1: Sí, és veritat, que és que se'm curiós. Hi havia chillout, hi havia música,
8: sí,
1: hi havia...
8: DJ.
1: Havia
8: un DJ, sí, que... Sí, sí, que, sí. Que, por cierto, le gustó mucho nuestro técnico de sonido, moment, Marc,
1: sí,
8: Marc Espejo.
1: Sí, està molt content. Hi havia Roncola,
8: hi havia Roncola. Un cura...
7: Jo me'n vaig demanar.
1: No, no hi havia Roncola, hi havia Coca-Cola, hi havia cervesa i prou.
8: Havia un cura?
1: No, sí, no, bueno, senyor del Vaticà.
8: Estava la ministra de Universidades i no sé què més.
1: No, la consellera, la consellera.
8: Consellera, sí. I bueno, pues una, un tardeo lleno de diversió.
1: Sí,
8: i...
1: va estar bastant bé. De fet, ara que ho diu...
8: I amor.
1: Vam estar junts una estona, vostè, jo i... Bé, vam estar, sí. Però i, com va viure l'eclipsi? Què li va semblar?
8: Sí, pues mira, lo vi sin gafas, com? Mi querido socialista.
1: No, home, prou.
8: Ja estoy acostumbrado a ver estrellas, ella, él...
1: Sí, sí.
8: Muy brillantes.
1: Prou.
8: Cuando hablo con nuestro amigo Salvador.
1: Ah, de veritat. Vale. Doncs ahir, ara que ho diu, president Sánchez, vam estar junts al president.
8: Por cierto, ya él, ¿sabes que tengo un Mercedes?
1: No, va, ja. Prou.
8: Que
1: no.
8: Hace masajes no. En el asiento de delante.
1: De veritat, va, sisplau. Ahir vam estar unes... Bueno, ja deixem aquest tema de banda.
8: Hay un botón que pone M de
1: sí.
8: Masaje.
1: Va, bueno. Prou. Vam estar
8: ¿y tres
1: junts?
8: Velocidades?
1: Bueno, vol callar. Avui no vol parlar, no vol respondre als comentaris que li faig jo i no fer el tonto aquí amb la Yael. Ahir, vostè, sí. El president Illa i jo vam estar junts uns sí. Minuts, bueno, uns minuts, però una estoneta, no se'n
8: sí,
1: recorda?
8: Sí, exacto, mi estimado amigo. De hecho, traigo un documento sonoro de la entrevista ayer. Mira, escucha atentamente.
10: Salvador, te quiero felicitar por el sarao que habéis montado, una gran fiesta.
11: Moltes gràcies, presidente. Gràcies per la felicitació i sempre ets benvingut a Catalunya. Eh?
10: Así que enhorabuena y seguiremos disfrutando
1: de vacances junts, que els agrada molt.
10: L'eclipse, t'espero en Lanzarote, la setmana
1: que ve. No, no, no.
11: No parlarem de vacances, parlarem d'eclipse.
1: Exacte, que avui el president està treballant. Moltes gràcies.
10: Pues venga, un gin tònic, no, que paga Salvador.
1: Fora, fora tothom. Gràcies, president. Espera un moment, un gin tònic, Lanzarote, això és veritat, eh? Això va passar ahir al programa especial, a les 8 i...
8: Ja lo visteis.
1: I què?
8: Lo escuchasteis.
1: No, no, són molt amics, eh?
8: Hablando de presupuestos, sí. Mi querido socialista, deja sí, que te ponga otro documento
1: a veure.
8: Sonoro.
1: Ha costat gairebé tant els pressupostos nous com veure l'eclipsi.
11: Han costat molt, però han costat tant. Això ho tornarem a veure el 2180, si fixa't.
1: Els pressupostos?
11: No, l'eclipsi, els pressupostos en tornarem a veure abans.
1: Molt bé, president, que acabi tenint una batallada.
11: Que vagi molt bé. Fins ara.
1: Adéu.
7: Gràcies.
8: Però bueno, Pera, tu de què vas?
1: Calma, calma.
8: No eras tan del PSC?
1: No.
8: Deberían retirar el carnet de socialista por reírte del president.
1: Pues sí,
8: y deberíamos eliminar la paguita de socialista
1: no,
8: que
1: no
8: tienes cada mes.
1: Aviam, ni tinc paguita, ni... El president estava encantat de la vida, va somriure, estava...
12: Ja sempre he sigut el PSC.
1: Va, prou, ja estic fins als pobrots. Prou d'aquest àudio. Va, tu, anem a la cosa de la... Com es diu això? Aquest noi del matí?
7: Sergi Embudió.
1: Ara, Sergi Embudió. Que el dia que se sàpiga amb qui ha dormit avui, Sergi Embudió...
7: És fort, eh?
1: Sí, sí. Potser ho diem l'últim dia. Ha dormit amb una persona d'aquesta casa. Tota la nit.
10: Bueno, Maricone!
1: No, calma. Bueno, és un home. Ha dormit amb un home, eh?
7: Allà, ell.
1: Sí, no, no. Va, parau d'aquest color. En fi, estem parlant del nostre far matinal, la persona que ens il·lumina. Sisplau, serenor. Ara és el moment de la serenor, de veritat, eh? Després d'haver escoltat el president Sánchez, el president Illa, passem al moment amb Budió, que encara és més bo que el que hem sentit fins ara. És un oasi. Al mig d'aquest desert radiofònic que estem protagonitzant. És una clariana en un dia gris. És un bot salvavides en aquest mar embraonat de notícies falses i desinformació. Tothom s'agafa les mans, inclosa la Judit, que acaba d'entrar a l'estudi. Fem un silenci i aprenem una valuosa lliçó periodística per part del far matinal, el nostre nord magnètic i geogràfic, que ens guia cada dia.
13: Uah.
1: Avui, sí, ara, és ell, això, per qui no sàpiga, és l'Embudió. Igual que quan se sent el seu xup-xup, posa el xup-xup, eh?
7: No.
1: Sí, és ell.
13: Xup-xup, xup-xup, xup-xup al foc.
1: I no tenim com un gemec o un...
7: Ah, no, no cal.
1: Sí, espera, espera. No
7: ja
1: tenim.
7: Està.
1: L'has borrat? Uah. Ah, aquest. Ja el buscarem, ja el buscarem. Va, en fi, sisplau, concentrem-nos en el nostre far matinal. Avui, una píndola de coneixement imprescindible, imprescindible i universal sobre el tèxtil.
14: Però amb les camises va molt bé i, important, tancar el coll amb el botó.
15: Amb el botonet de dalt, això és veritat.
14: I et queda el coll bé, que fa la caiguda que ha de fer, i et queda, evidentment no és com si la planxessis, perquè una camisa quan la planxes és una altra camisa, però et queda
15: però si
14: prou presentable.
15: Sí.
14: Sí.
1: Us ha quedat clar o no? No el torno a posar aquest, perquè
3: no, no cal,
1: és una
3: no
1: instrucció de...
3: És a dir, que...
1: Atenció, l'explicació ja...
3: El botonet, eh?
1: Sí, t'has de dir que això també ho faig.
3: Sí, ja.
1: I no només el de dalt, sinó un de cada dos.
5: De quin botonet estem parlant?
1: Del coll de la camisa d'aquest d'aquí dalt.
5: O de la perla.
1: Va, prou d'aquest color. En fi, ai, la trucada suïcida. Calla, vinga, va. Remena el bombo. Remena el bombo, ai, Déu.
3: Sí, que li donen...
1: Avui fallarà, tinc males vibracions. Sí? Avui fallarà, sí, sí, sí. Avui fallarà, això, ja ho veuràs. En fi, recordeu, a la IEL... Mira, acaba de sortir... No l'ensenyis encara, que estic desbloquejant el mòbil. La IEL té un bombo amb els telèfons que tinc al meu mòbil, surt cada dia un número... Ah, mira, algoritme sí, per estar sortint per la tele. Que ahir ens el vam trobar, estàvem
3: nosaltres... Ens el vam trobar, sí.
1: A Roquetes,
12: conspirando.
1: Conspirando, sí, sí. I parlava molt amb el Nil Ferrer, després li preguntarem de què parlaven. Ostres! No, jo no tinc ous de trucar aquest número.
3: Sí, home, sí, va.
1: Sí, mira, t'ho explico. Sí, el meu mòbil i el telèfon del president Illa, no m'ho invento, eh? Mm. Prefereixo trucar al president Illa,
3: va,
1: sí, a la brava, a més ara que són tan amiguis tots tres, que no trucar aquest número que ha sortit, eh?
5: Va, truca'm, no, que te l'agafaré.
1: No.
5: Ja pots marcar el número.
1: No, mira, prefereixo trucar aquest número que de Ripoll, que no pas el que ets
3: a la Sílvia.
1: No podem canviar, no pots... Torna a fer girar el bombo. Va,
3: truca, per favor, truca.
1: Torna a fer girar el bombo. No t'atreveixes a treure una altra?
3: No.
1: Va, treu una, va, treu una,
3: no,
1: altra.
3: Sí, no.
1: Sí, tia, treu una. Va, mira, per favor.
3: Atreveix-te amb aquests, ja està, no passa res.
1: Va, no, sisplau.
3: De veritat.
1: Ens queden 12 dies.
3: Assumeixo-ho.
1: No? Bueno.
3: Endavant.
1: Jo hi truco, eh? A veure, amb el tabeu posat... Ai, Déu. Ai, coi. No sé si en res.
15: Ei, què era?
1: Hola.
15: Ei, què dius?
1: Hola. Estàs en directe, eh?
15: Com que... A cony. Hòstia, clar, estàs en... Què fas?
1: Jo crec que està rient.
15: Home,
1: que
15: m'estàs trobant en directe. Sí? Clar, penso, sí, clar, són les 4.
1: Home, clar, estic a la ràdio, com cada dia. Que no m'estàs escoltant?
15: Doncs no.
1: No, clar.
15: No, que l'han dit la Marta del cor, jo.
1: Què? Bueno, silencio. Has sentit el que
15: no,
1: ha dit?
15: No, silencio no.
1: Silencio.
15: Home.
1: Has sentit el que ha dit?
3: Sí, home, sí, clar, que l'hem sentit.
1: No. Mari, jo us he avisat que no hi havia de trucar. Doncs has de posar recu, tio, eh?
15: Però per què em truques?
1: Perquè ha sortit la teva bola a la trucada suïcida, que és una secció que tenim cada dia aquí.
15: Perquè jo no em sé les teves seccions. Com que em sàpiga la teva? No em sé les meves, em sé les teves.
1: Quina rata. El coneixeu o no el coneixeu?
3: Home, és el Francesc Garriga.
1: Ai, la mare que... Sí, però a veure un moment. A veure, el Garriga, que havia estat molt de temps a Catalunya Ràdio, se'n va anar a Madrid, se'n va anar a TV3, ha fet l'11, ha fet no sé què, i ara està fent... Bueno, per sort és a l'hivern, no a l'estiu.
15: Sí,
1: està fent
15: sí,
1: les tardes de Catalunya Ràdio, però, tio, que l'altre dia vaig posar un indicatiu de Catalunya Ràdio i vaig tenir una mica de merda i tot, tio.
15: Ah, sí?
1: No, no ho sé, no.
15: Per part dels teus o dels nostres?
1: No ho sé. No vaig tenir merda, no m'ho estic inventant. Bueno, a veure, Garriga, a veure, no xerrem gaire, però, bueno, estàs a vacances, no suposo, allà... No estaves a Nova York o en algun lloc d'aquests, Estats Units?
15: Però que a Nova York, sí.
1: Que va ser corresponsal molts anys de la ràdio, de la ràdio no la nostra, l'altra, ja no direm el nom, no cal repetir-lo, però no estàs allà, que he vist històries que estaves allà.
15: Sí, home, però fa molts dies que he tornat, jo ahir a Tarragona fent l'eclipsi, vam fer un programa especial.
1: Què? Com que un programa especial? Què?
15: Amb tot de milers de persones al Port Marina Tarragona.
1: No, maco, perdonem, a més...
3: T'està fardant.
1: Milers, escolta, nosaltres teníem el president i es va escoltar molta més gent que tu a la teva ràdio de Chichinabo, m'entens?
15: Doncs jo, pel que tinc les dades, hem fet un rècord.
1: Un rècord dins dels vostres números, però no són comparables amb els nostres, eh? Que jo tinc aquí el paper aquí al davant i com el tregui van a temblar los cimientos d'això.
5: Ja hi bueno, som, a veure qui la té més grossa.
1: Bueno, no, va, exacte, és un duelo de sables, això.
5: Però igual.
1: Bueno, vale, escolta, us celebro, jo em pensava que estaves de vacances, tio.
15: No, si jo soc gaire lluny d'on sou vosaltres, ara soc a Barcelona.
3: Epa.
1: Vine, si vols, eh? Vols venir a saludar? Bueno, no, prou ja de tonteries.
15: No cal.
1: No prou de tonteries. Bueno, escolta, llavors estàs de vacances o no estàs de vacances? És que a Catalunya Ràdio t'estan explotant i foten treballar tota
15: l'hora. No, és a dir, jo vaig tornar per fer l'eclipsi i ara demà, avui...
1: Ui, l'estrellita va tornar per l'eclipsi.
15: No, ja s'han acabat les vacances i, per tant, diguem-ne que ara d'avui i demà estic fent gestions una mica a distància i a partir de dilluns ja a la ràdio per preparar la temporada, que això ens queden 15 dies per començar el curs.
1: Bueno, doncs res, la gent escoltarà el clapés, vull dir que no t'hi matis. Posa música de RAC 105 o posa... Ai, de ICAT FM, ja que teniu una cadena musical, també. Bueno, no, res, és bon tio, eh? O sigui, malgrat això, és bon tio, eh? Sí o no, Garriga?
3: Però us aneu trobant, no?
1: Home, ens trobem pel carrer de vegades i ens trobem a vegades... Sí, a vegades ens trobem pels...
15: El Pere surt molt, llavors és fàcil trobar.
1: Bueno, va, prou ja d'aquest
14: color. Molt fàcil, sí.
1: Bueno, Francesc Garriga, escolta'm, et presentarem com a excorresponsal a Washington i expert en Washington i amic de... Tu has estat a la Casa Blanca, no? Allà dins, allà a la sala Oval.
15: Al despatx Oval, sí.
1: Ha estat al despatx Oval, eh? Però en quin president?
15: En Biden, amb el bo.
1: Hòstia, sí, però bueno, el bo. Home, bo, devia estar ja una mica xotxo, quan devies anar-lo a veure, però en fi.
15: No, en Biden i en Pedro Sánchez a la vegada.
1: Ojo! Home, perfecte, tu. Mira, nosaltres vam estar també i amb el president Illa. Bueno, escolta'm, malgrat tot et desitjo un bon estiu, que tot que
15: queden,
1: que queden dos dies de bon estiu, pel que m'has dit. No, un dia.
15: Sí. Però el gaudirem com si fos l'últim, que és l'últim.
1: Doncs gaudeix-lo i que vagi bé el retorn a la feina, però la gent ja sap que ha de posar RAC1, eh? Vull dir que no perdin el temps escoltant Catalunya Ràdio.
15: Els teus que posin RAC1, els nostres que posin Catalunya.
1: Bueno, ja no dic res més, perquè si no se m'enfada l'Aitana.
7: Paulo, apròstata ja,
1: vinga. Vale, cuida't, bon estiu. No li records al Borda i a tota la gent de la ràdio, eh? El senyor director. Vagi bé. Adéu, que vagi bé. Adéu.
15: Adéu.
1: Vinga, doncs ja... Ja d'això.
3: És el moment de la cançó brusca,
1: no? Ja t'ho explicaré. Sí, falta la cançó brusca.
3: Vinga, va, cançó brusca. Escolta, avui de la mà de Lorin amb Euphoria.

0: cançó va ser la guanyadora d'Eurovisió de l'any 2012.
1: Ara hem de parlar d'Eurovisió?
0: Sí, escolta. Sí,
1: primer va trucar aquesta, amb aquesta persona, cuyo nombre no quiero recordarme.
0: No quedarà ningú escoltant-nos ara.
1: De veritat, no, no.
0: Escolta, representava Suècia. I us poso Eurovisió perquè ara han decidit canviar les normes i no permetrà que el concurs se celebri en països en conflicte o en una situació políticament delicada. Bueno, per tant, a partir d'ara...
1: Que es dediquen a massacrar gent, com per exemple Israel, no? Diguem-ne.
0: Bàsicament, a partir d'ara...
1: D'altres, diguéssim.
0: Sí, sí. Això no podrà acollir el certamen l'any següent si un país, això, es troba en guerra. Mm. Que, per cert, Lorin no només va

0: no recordava que estava vetat parlar d'Eurovisió, perquè si no apareix la Melody i te la lia.
1: Molt bé, podem ventilar ja tot això, que és molt tard.
0: Sisplau, vinga, va.
1: Vale, gràcies per aquesta informació sempre precisa. Ai, ja no puc més, ja, avui, de veritat. El nostre... Avui venen els dos, un dels nostres estudiants en pràctiques, en Noel Guardino.
2: Guarnido.
1: No, Guarnit, com decorado.
2: Sí, més
1: va,
2: o menys.
1: Va, endavant amb la mania del dia, amb la mania del dia. Fot-li.
2: Ja, l'Eurovisió és com una reunió de veïns.
1: No,
2: cadascú porta el seu trastorn mental i moltes màquines de fum.
3: A veure, què le pasa? También quiere recibir un cheque d'hòstia.
2: Sí, perdona, Pere. Perdona, és que em provoqueu. Vinc a parlar de la gent que circula pel carrer del mig.
1: I què passa?
2: Doncs que sembla que estiguin empadronats. De fet, Google Maps ja considera el seu domicili habitual.
1: Sí.
2: El senyor feudal de la P7 condueix com si aquell tros d'asfalt fos una herència. Com si abans de morir l'avi Florenci li hagués dit: nen, el carril del mig serà tot teu. Mira, aquest personatge es creu centrista. Escolta, ameba de carnet. El carril del mig no és una ideologia. Quan avances et mira com dient: què passa? Què passa? Que portes 20 quilòmetres fent de rotonda. I el carril dret sempre buit. Mira, com la sala d'espera del teu cervell.
1: Va, de veritat, eh?
2: Ja està. Ahir segur que ho vau patir, eh?
1: El hater... ahir no em parlis d'ahir, que ja n'hem parlat al començament. Però escolta, la felicitat d'haver viscut l'eclipsi supera...
2: Ho eclipsa tot.
1: Sí, exacte, efectivament. No, hi ha prou brometes amb l'eclipsi. Deixem saludar l'altre estudiant en pràctiques, que és la Judita d'Esposa. Espejo.
4: Ho has dit bé.
1: De veritat, amb els noms anem una mica perduts, eh?
4: Jo sí que vull parlar d'ahir, perquè,
1: sí?
4: Pere, no sé si... Vull dir, després del teu moment estel·lar d'ahir, suposo que ja has descansat.
1: Bueno, moment, què vol dir el meu moment estel·lar? De veritat, aquí,
4: veure,
1: són els estudiants en pràctiques i miren quin plan venen.
4: A veure, Pere, va ser la veu més important de Catalunya, l'estrella més brillant del cel, l'estel que guia el camí d'aquest país, l'autèntic fenomen admirat.
5: Em recorda alguna
1: cosa. Sí, menys que Xondeo, que em recorda alguna cosa. Mira, em recorda aquest.
4: Bueno, esta és tu opinió, no?
1: Bueno, va, de veritat. Però què és això? Però, moment, ara els becaris ara fan de Sergi Ramos.
4: Sap greu que ahir hi hagués més gent pendent de l'eclipsi i no d'aquest estel que hi ha al camí, que ets tu, i que no estiguessin escoltant el nostre programa.
1: Ah, prou.
2: És la becària preferida, ho veig clar.
1: No, efectivament. Vinga, al concurs de l'acústica de Figueres. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som,
6: com si a la nit avui se'ns acabés el món. Som-hi, no, Pere?
1: Home, i tant, que, a veure, és la Lívia Discipio, aquesta veu enèrgica que dius som-hi, Pere, i ens explica com funciona el concurs, què regalem, què es pot fer per anar
6: exacte
1: a Figueres. I a Figueres hi falta gent, seria el resum de la situació.
6: Perquè del 27 al 30 d'agost torna l'acústica de Figueres, el festival de música catalana més multitudinari del país, amb més de 40 concerts, zones gastronòmiques i actuacions al carrer. A més, podreu viure una experiència única, ja que el festival acollirà l'aniversari molt especial, els 20 anys de trajectòria musical de Buhos. No hi faltaran grans èxits com Volcans, Barcelona s'il·lumina o T'he trobat a faltar, cançons que ja són himnes.
1: I nosaltres què regalem?
6: Doncs regalem un superpremi. El guanyador o la guanyadora de la setmana podrà gaudir d'una nit d'hotel a Figueres amb esmorzar inclòs. A més, podrà escollir el dia de concerts que més li agradi d'entre el 27 i el 30 d'agost, així que no s'ho pensin.
1: Nosaltres volem una nit d'hotel d'aquestes, eh? No hi has anat mai tu a l'acústica de Figueres? Ja ell?
0: Sí, hi vaig anar una vegada i és molt xulo i m'encantaria tornar-hi anar.
1: Doncs mira, que concursi algú de casa teva, però no, sí, ja vigilem que no fotis trampes.
0: No.
1: Els nostres oients, llevat de la Yael, que com que treballa el programa no pot concursar, què han de fer?
6: És molt fàcil, només han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit al WhatsApp del programa, al 680 70 70 60. Cada dia escoltem 3 acudits i escollim el finalista que demà, perquè demà és divendres, resolem.
1: Ah, és veritat. Doncs abans de conèixer els 3 acudits d'avui i el guanyador d'avui, que passa, diguem-ne, a la final de demà, recordem el telèfon, el 680 70 70 60, o si no, el poden trobar a l'Instagram del programa, que allà s'ha posat, però és el moment ara, en calent...
0: Sí, que ho facin ara, ahir, és a dir, que amb aquesta crida de és ara el moment, vam rebre potser una vintena de missatges.
1: No, m'estranya, perquè és el moment concret d'enviar l'acudit, perquè si no, després a les 6 de la tarda hi se li pot enviar un acudit a la ràdio.
0: Exacte, és el 680 70 70 60.
1: És ara o mai, pràcticament. Vinga!
6: Anem amb els acudits del dia?
1: Som-hi.
6: Som en el primer, amb el Jesús Mas.
1: Què tenim?
7: Sabeu com li diuen els japonesos a l'eclipsi? Sol notar!
3: Es nota que és parent teu, eh?
1: Sí, es nota que és xistosillo i simpàtic, tot ell.
6: Anem amb la segona, amb la Meritxell.
8: Mare, mare...

0: Al col·legi te'n diuen que sóc molt despistat.
1: Nen, aparta, que no sóc la teva mare. Què t'has pensat?
2: No. I anem amb el tercer i l'últim acudit, amb el José Luis.
3: Escolta, tu saps per què hi ha tanta gent que practica escalada simplement per oblidar? No, no sé, la veritat és que no. I perquè en cumbres borres coses.
2: Quin nivell!
4: Sí, sí.
2: Nivell, eh?
4: És capítol joc de paraules, aquest. En fi, qui serà el finalista del dia i opta demà a obtenir aquesta magnífica habitació d'hotel amb esmorzar?
2: Qui passa a la final de demà divendres és...
4: Ai, ai, ai.
2: El José Luis!
4: Molt bé. I els que no siguin finalistes no guanyin, poden anar a Figueres.
2: Sí, poden anar a Figueres també. L'aforament és limitat, però hi pots anar de franc. I que recordin que si volen saber més o volen trobar més informació, ho tenen disponible a festivalacústica.cat.
4: Doncs no se'n parli més. Les notícies del dia. Amb el senyor Jordi Claret, veu, que està...
5: Just no, tranquil.
4: Estava a punt de veure un glob d'aigua i...
6: El a més, no tarda. Està amb el iogurt.
4: No, ja prova ahir el tema de l'iogurt, ja va quedar...
5: És fort, eh?
4: Però cada quant menges el iogurt abans de venir a fer les notícies?
5: A veure, el dia del iogurt, que em veu pillar menjant iogurt, eren dies que hi havia últimes hores i tal, i jo anava una mica apuradet, i llavors tocava menjar iogurt.
4: Sí, si et veia menjar un iogurt vol dir que hi ha més últimes hores.
5: Que hi ha, o que sí, o que he anat més enfeinat.
6: Però si has menjat iogurt cada dia, què dius?
5: Això és mentida.
4: No, però aquí a l'estudi, que... Sabem si està prohibit menjar aquí dins?
5: Jo penso que...
4: No he vist cap cartell.
5: Potser no prohibit, però quasi.
4: En general, als estudis de ràdio està prohibit menjar i veure.
7: I a la taula.
4: I a la, amb la taula de so, segur, perquè si cau menjar i beguda sobre la taula de so...
7: No, a la redacció.
4: A la taula de redacció també?
7: També. A l'ordinador.
5: Malament, sí. Rai.
4: No, perdona, però, és veritat,
6: però
4: això.
6: Però si tothom, sí. Si tothom menja, menjar, si no. Il·legals tots en aquesta ràdio.
4: Va, no, mira, jo sé d'un conegut mitjà de comunicació, que no diré el nom, que hi ha vist cartells que ho diu i que diu que, bueno, val, ja, però ningú fot.
5: És que de veritat.
4: Sí, és una televisió catalana. A veure, Claret...
5: Digue'm.
4: Ressaca Eclipsi, no? Ai, Eclipsi, perdó, Eclipsi. Sí, què em passa? Va! Estaríem hores i hores, recordant...
5: Crits, aplaudiments...
4: Emoció, abraçades, petons, intensitat...
5: Es va formar alguna parella?
4: No ho sabem, nosaltres havíem de recollir-ho tot i sí. Intentar trobar l'autopista i fotre el camp, però...
8: La pareja fue Martín Oliveras... Sí. Croquetes i Jean Jacobos.
4: Bueno...
5: Pere Mas, Salvador Illa?
4: No, també, bueno, són molt amiguis, són molt amiguis.
6: Ja, no, ens vam enamorar bastant de l'Ignasi Ribas, un dels convidats d'ahir, que havia una eminència, va ser molt interessant, però endavant, eh?
5: Tu en concret.
4: I que el vam entrevistar dos cops, segon com. Anava amb la seva senyora, però per allà rondant, una senyora molt simpàtica, ens va saludar molt cordialment. I em sembla que em va dir que era oient habitual del programa. Ara ja no me'n recordo, perquè vaig parlar amb tanta gent.
7: Sí, sí, estàvem els dos.
4: Molt bé, doncs mira.
7: I que estava molt contenta de posar-nos cara.
4: Molt bé, efectivament, ens va dir això, efectivament ens va dir això. Va, tu, l'eclipsi solar d'ahir encara és un tema de conversa, tothom està explicant on era, com va anar, què li va passar, què farà d'aquí un any, com vagi a veure un altre. Nosaltres, com és ben sabut, el vam viure plegats, des de Roquetes, des de l'Observatori de l'Ebre. Una escena que guardarem, com dèiem, a les nostres memòries, com també recordarem les 4 hores que vam estar tirats al cotxe per mirar de tornar cap a casa, però això ja és un tema menor al costat de l'alegria de l'eclipsi. La realitat va ser que la macrooperació de mobilitat per anar al sud, per anar a veure l'eclipsi, a grans trets va funcionar, la gent va baixar escalonadament, va haver-hi retencions, però menys que un diumenge fort de la gent que fot el camp a les 11 cap a la platja o un dissabte, però la tornada es va convertir en un autèntic malson, un calvari, tant pels que anaven en cotxe o també pels que els van dir no, agafeu el transport públic i aneu en tren. Aquests encara ho van passar pitjor.
5: Sí, ahir es van complir tots els pronòstics i la mobilitat a la meitat sud del país es va complicar de valent durant la tarda i nit. Les línies R15 i R16 dels regionals que van cap al sud de trens van quedar col·lapsades per moments, sobretot a les estacions més grans. A l'anada hi va haver aglomeracions importants en diverses parades de Barcelona, però a la tornada els problemes es van multiplicar. Molts passatgers van denunciar haver de viatjar com si els combois fossin una llauna de sardines. També s'han queixat que fallava l'aire condicionat dels trens i en alguns casos, com a l'estació de Tarragona, hi va haver gent que directament no va poder ni pujar. Aquest matí el Sergi Ambudio, al Monarracú, ha pogut entrevistar el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, i li ha preguntat què va fallar. Aquesta ha estat la seva resposta.
9: No, fallar no va fallar res. En primer lloc sí que voldria demanar disculpes a tots els viatgers que no van poder arribar el joc esperat o que no van poder viatjar o que van arribar en retard per diverses causes. Fallar. Bueno, vam posar tot el que podíem posar, vam doblar tots els trens que podíem doblar, vam posar tots els trens que podíem posar, i a més, al final de la jornada de tornada, com bé s'ha dit, vam poder posar un tren més.
4: Aviam. O va fallar o no va fallar. Algú entès si va fallar o no va fallar, perquè primer diu que no va fallar, però després diu que van passar algunes coses i que van posar trens.
6: I demana bona disculpes.
4: Bueno, no, i demana disculpes, però no va fallar.
5: Diu que no van poder fer-hi més.
4: Bueno, perquè els trens són limitats. Això sí que m'ha quedat clar, però jo diria que van fallar bastantes coses. Però vaja, és el gat de Schrödinger, però aquí tenim el tren de Schrödinger, que no sabem si va fallar o no va fallar. Però, en fi,
5: Andrés,
4: mirem també, endavant.
5: Sí,
4: final...
5: també va parlar d'aquestes cues a l'estació de Tarragona, que va ser una de les imatges de la tornada d'ahir. Deia que era un dispositiu coordinat amb els Mossos per a garantir la seguretat de tothom.
9: El que va passar a Tarragona era un sistema ja pactat amb Mossos perquè les aglomeracions esperaven, i clar, el que no podem permetre és que entri tothom a les andanes i pugui caure gent a la via. Llavors, el que es fa recurrentment, com fa la Festa Major de Barcelona Metro, o com fa quan acaba el Barça al Nou Camp, o on sigui, que va esglaonadament entrant la gent.
5: Doncs són les explicacions que ha donat el gerent d'operacions de Rodalies aquest matí al Món a RAC1. Ha deixat clar que van fer mans i mànigues per oferir el millor servei i que, en tot cas, ha explicat el problema és la falta de material. Diu que no podien posar més trens perquè haguessin hagut de retallar el servei de la resta de línies. Ara bé, partits com Junts, PP i la CUP ja han criticat que Renfe no hi hagi pogut fer més.
4: Bé, doncs, a veure, també és veritat que és un cop a la vida, per tant, mira, si anés bé Renfe tot l'any i només fallés aquest dia. Això pel que fa al servei de trens, però, perquè després té tot el tema del cotxe, la carretera, Mad Max, l'autopista del Deseo i tota aquesta història. Això també va ser un escàndol bastant notable.
5: Sí, pel que fa a les carreteres, l'anada, com dèiem, va ser força esglaonada, tot i que no van fallar les retencions, però la situació es va complicar molt més un cop va acabar l'eclipsi. Hi va haver cues quilomètriques en vies com l'AP7 i l'A2 i en altres també carreteres secundàries. D'altra banda, els Mossos van posar 36 multes a conductors per aparcar al voral de les carreteres durant el moment de l'eclipsi, però la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, en general, ha explicat que la ciutadania es va portar bé. N'ha parlat a RAC1.
10: Que alguna persona, doncs, bueno, per les presses o perquè no li vagi bé o perquè no vulgui, doncs no actuï correctament, també és previsible. No és una situació en què haguem tingut incidències molt destacables que ens denostin, doncs, que la gent no feia cas a res, ni molt menys, El volum que hem tingut d'incidències que no han estat greus, doncs entenem que sí, que tothom, la majoria de la gent, doncs feia aquesta previsió, aquesta planificació.
4: Això que dèiem, jo assigno que les carreteres vagin bé tot l'any i els trens vagin bé tot l'any i només fallin el dia que hi ha un eclipsi i que no hi hagi aquest follon, perquè el tema de l'AP7 un dia farem un especial.
6: I també, ara m'ha vingut al cap, el moment del peatge també, perquè clar, també es formava un...
4: Ah, sí, això és veritat.
6: O sigui, si veus que hi ha un col·lapse brutal, tant costa obrir els peatges i dir, bueno, que la gent circuli.
4: Vaja. Acabem d'obrir un valor molt interessant.
6: Però que ens paguin, això sí, saps?
4: Perquè efectivament... El comando versió estiu va optar per tornar i fer bastanta volta per la C32 i arran de costa, perquè la AP7 ja, sí, i tant, sí, va pagant el seu pertinent peatge i tota la seva història. I efectivament es va cridar l'atenció que les barreres estiguessin a les 2 de la matinada ben abaixades i per cert, molt poca gent té teletac en aquest país, perquè tot deu pagar amb targeta. Amb la qual cosa hi havia una cua ben maca.
7: Away.
4: Sí.
7: L'aplicació.
4: Bueno, doncs potser això, no ho sé, però efectivament hi ha maneres de pagar. Però podria ser que aquella nit algú hagués dit, mira, aixequem els peatges, però clar, després has de pagar el concessionari. I no són d'Espanya malvada, els peatges. Són de la Generalitat de Catalunya, aquestes concessions, M'agradaria recordar, perquè els peatges que queden a Catalunya són del govern de Catalunya, concessions del govern de Catalunya, No ho sabíeu, això,
6: Sí.
4: Molt bé. Doncs, dit això...
7: Bueno, sembla que dejar a Salvador, que...
4: No, no és Salvador, és l'administració. És l'administració, són les concessions que venen de més enrere.
7: Por favor.
4: Perquè uns peatges, el túnel del Cadí, pum, un festival... El de Manresa, toma, una clavada. O sigui, agafa un cotxe i surt de Sitges, fota't els túnels del Garraf, bumba! Després passa pel de... Com es diu aquest?
7: No, tenéis la P7 i la Nacional 340.
4: No, espérate, passa pel de les Fonts i ja, de res, dos, tres horetxis al cap de setmana. Fota el de Manresa, que te'n foten 8 o 10. I si tens vols anar cap al Pirineu, en lloc d'anar per Ribes de Freser, que és molt divertit, per la Collada de Tosses, no, fota't els 12 o 15 euros i, bueno, i arribes allà que ja no et queda res pel Toblerone quan arribes a Andorra. En fi, va, és que de veritat, perdoneu,
7: Déu-n'hi-do.
4: Home, cony, és que és un cachondeo, això. Perdoneu, per la paraulota.
7: Puedes ir por Pons.
4: Sí. O pots anar... O pots, ah, no, o pots
7: jo vaig
5: per ponts.
4: No, o pots anar a Puigcerdà amb el tren, que també és una bona aventura.
7: Incluso te puedes encontrar
4: que o està desmuntat o està amb obres.
7: A lo Pau, cantando alguna canción.
4: Va, ja callo i ja no dic res més en tot el programa. De veritat, deu ser que he dormit poc i estic una mica més esverat.
7: Desafinando.
4: A veure, sí que és veritat que...
5: L'eclipsi.
4: La informació prèvia per part de la Generalitat, ahir mateix vam tenir la Imma Soler en aquest programa, va anar molt bé i van avisar bé els ciutadans, vull dir que des d'aquest punt de vista s'havia previst bastant tot. Una altra cosa és que,
5: més o menys.
4: Tot i aquests problemes que dèiem de mobilitat que va haver-hi al tornar, però vaja, si va haver aquests problemes... Doncs,
11: bona tarda, gironins, bona tarda...
4: Portaveu Paneque, Sílvia Paneque, bona tarda.
11: La resta, sí? O com diuen els usuaris de Rodalies, simplement tarda.
4: Sí, simplement tarda. Sí. Bé, suposo, consellera i portaveu Paneque, que veia donar explicacions pel caos de mobilitat d'ahir, no?
11: Bé, abans no res, crec que toca felicitar-nos pel restabliment i normalització del servei al moment exacte en què l'eclipsi estava passant.
4: Bueno, però si la gent es va quedar o a l'andana o fora de les estacions perquè els Mossos no deixaven entrar, que no volien que es fotessin de cap a l'andana.
11: Efectivament, Pere Mas, doncs això mateix, no? Normalitat absoluta en el servei.
4: Això no és normalitat.
11: Visca el govern de tothom.
4: Això és bastant vergonyós, consellera.
11: Si poguessin només els gironins, millor.
4: No es vanti d'això, de veritat.
11: Què diu?
4: Quina?
11: Què diu?
4: No, que és igual, que no es vanti.
11: Pensi que hi havia una via de retorn no col·lapsada, la via Salvador Illa i Sánchez.
4: Va, no em diguis,
11: tornar cap a casa doncs fent running era una molt bona opció, no?
4: Però Pedro Sánchez també corre, eh?
11: Sí, exactament, fugint de Salvador Illa.
4: Va, prou d'aquest color. Gràcies, senyora.
11: Visca el govern de tothom. Sí, visca el govern dels gironins. Visca el cul de la lleona.
4: Per cert, una altra incògnita potent...
11: Visca la catedral de
4: Girona. Una altra incògnita potent d'ahir era saber si la gent faria casa amb el tema de les ulleres. Doncs bé, el SEM va atendre una quarantena de persones relacionades amb problemes de vista.
5: Sí, una xifra, però, que encara podria créixer perquè les lesions oculars podrien sorgir hores després de l'eclipsi. En total, el SEM va haver d'atendre un centenar de consultes durant el dispositiu especial per l'eclipsi, però només 6 van requerir trasllat en centres sanitaris. Un dels va ingressar, de fet, crític per un cop. La gran majoria de consultes, però, es van resoldre per telèfon.
4: Bé, i algú de la taula s'ha quedat amb ganes de més eclipsis? Algú té ganes de tornar a veure un? No de fer el programa especial, de veure'l. Esteu de sort, perquè l'any que ve n'hi haurà un altre de total que es veurà des d'Andalusia.
5: Sí, no se podrà gaudir des de Catalunya, però tampoc caldrà anar massa lluny per veure'l. Serà el 2 d'agost de 2027 i es veurà perfectament des de Cádiz, sud de Màlaga, Granada, Almeria i també des del nord d'Àfrica. A casa nostra, fins al 2180, no es tornarà a veure alguna cosa similar al que vam veure ahir, però d'aquí un any i mig aproximadament, al gener del 2028, un eclipsi anular travessarà mig Catalunya. L'astrofísic Carlos García ha explicat al món a RAC1 com serà aquest fenomen.
12: En el que la Lluna no té la capacitat de cobrir tot el Sol i el que ens deixarà és un anell brillant al seu voltant. És un eclipsi anular, no és un eclipsi total, però també, déu-n'hi-do, també estarà fosc i no podem veure la corona perquè aquest anell és massa lluminós, però també és un espectacle digne d'admiració.
5: Aquesta anella de foc es podrà veure el 2028 des del sud del país, però també des de comarques de Barcelona, com el Garraf o el Baix Llobregat, des de Barcelona ciutat, quedarà pràcticament al límit i, per tant, potser es podrà gaudir del fenomen, però des d'algunes zones de la capital.
11: Aneu-vos preparant, catalans
4: no,
11: i andalusos.
4: No, miri vostè, després de la trajectòria que ha tingut amb l'eclipsi, que la professora oblidarà que calli. A més, eclipsi banda, ara tenim més coses a comentar, coses que afecten la nostra butxaca, que sempre són d'interès. El govern espanyol ha anunciat avui que recuperarà al setembre el descompte sencer per la benzina a causa de la pujada de preus.
5: Sí, la mesura va arribar, recordem, per fer front a les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà, però el mes passat es va començar a rebaixar. Ara, quan posem combustible, se'ns aplica una rebaixa de 10 cèntims al litre i al setembre estava previst que es reduís a 5 cèntims, però com que els preus últimament s'han tornat a disparar, el govern espanyol ha fet marxa enrere i el descompte tornarà a ser de 20 cèntims al litre a partir de l'1 de setembre. El president de l'Associació Provincial d'Estacions de Servei de Barcelona, Ramon Puigfel, creu que amb això no n'hi haurà prou. N'ha parlat a RAC1.
13: Aquesta mesura és eficient en quant reduirà el cost del dièsel a partir de setembre, però la resta de productes no. Aquesta mesura es va plantejar en un decret llei on es pensava que hi havia una treva a la guerra d'Iran i veiem que passen els mesos i això continua. Sí que seria bo que potser a setembre es replantegés.
5: Ara el gasoil es ven a les benzineres 1,83 € de mitjana, un 15% més que l'any passat. La benzina, en canvi, avui val 1,71 € de mitjana, un augment del 7,3% respecte a l'any passat. La pujada de preu del combustible ha deixat augments col·laterals en l'IPC. Avui que hem conegut les dades de juliol, la inflació ha pujat 3 dècimes i se situa al 3,5%, valors que no es veien des del juny del 2024.
4: Doncs la inflació que repunta, i quan comença a influir en els carburants, en el transport, acaba repercutint en un...
14: Ladrones. Lo del IPC me quieren arruinar, sí, señor.
4: No, aquí és el lladre.
14: Sí, señor, ¿dónde está la televisión? Ladrones.
4: Un segon.
14: Ladrones. Quiero dimitir d'aquí de Catalunya.
15: Yo quiero dimitir d'aquí de Catalunya.
4: Pareu ja, de veritat, senyor Lázaro. ¿La inflación de los carburantes es el problema o quién es
14: Me
4: el problema?
14: Chupa un huevo la inflación, cago en Déu. Sí, me chupa un huevo que suba el gasóleo. Doncs... Mi Toyota no funciona con estas moderneces.
4: No, no. ¿Y cómo funciona su Toyota?
14: Es un vehículo clásico, cago en Déu. No, no está en Barcelona.
4: No
14: funciona con un ario enriquecido, vale. Sí, señor.
4: No digui tonto.
14: Sí, señor.
4: Doncs per què li preocupa l'IPC? Si
14: L'IPC, l'índex de preu de carajillo. Va. Me quieren arruinar por tomar un par de carajillos.
4: No, no, no.
14: 4 carajillos, 200 carajillos.
4: Es consumo, es
14: ¿Dónde
4: consumo.
14: Está la pelota de baile de ayer?
4: Va, però no, va.
6: La perla, sí, les perles de
14: ¿Dónde está la pelota de Bailey?
4: De Bailey.
14: Ladrones. Se han llevado el Bailey.
4: Silenci, va, per favor.
14: Perla de Bailey.
4: Que tinc una persona al telèfon que s'espantarà tot aquest cachondeo i encara ens penjarà, de veritat.
14: Le rompo las costillas.
4: No, el nostre convidat no. Lázaro. No, esteu prou, Lázaro. En fi, deixeu-me saludar per parlar d'aquesta qüestió de la rebaixa en el tema del dièsel i d'aquesta mesura que el govern reimplantarà a partir del setembre. Volem ser gent de patir per les nostres carteres i una mica donar-li...
14: Me chupa un huevo.
4: Va, prou. No,
15: de tres me chuparà un huevo.
4: Va, prou. Silenci, home, de veritat, que tinc un expert aquí al telèfon, el senyor Òscar Mascarilla, que és professor de la Universitat de Barcelona i expert en economia internacional. Bona tarda, Òscar, com anem?
16: Hola, bona tarda.
4: Disculpa aquesta mena de desori que hi ha
14: no
4: aquí
14: curto.
4: No, silenci.
16: Oh, Lázaro.
4: Perquè ja saps que al versió sempre hi ha algun personatge estrany per aquí fent voltes. A veure, comencem pel començament. Aquest anunci d'aquesta mesura de 20 cèntims al litre del gasoil al setembre s'acabarà notant, de veritat, en l'economia i en el refredament d'aquest índex de l'IPC tan disparat o tan alt?
16: Bueno, primer hem d'entendre com funciona el preu que estem pagant per un litre de gasolina o de gasoll, que és la notícia d'avui. Hem de pensar que una part del que paguem, d'aquest 1,8 euros, 50 cèntims ja venen directament del que és el barril del petroli, que com tots sabem, per la tensió del Pròxim Orient, doncs ara el barril de petroli, que té 159 litres un barril, doncs es paga $85 i s'ha encarit respecte fa un any. El que ha sortit ara és l'IPC interanual del juliol al juliol. Llavors, a banda del petroli que paguem 50 cèntims, aquest petroli s'ha de refinar, s'ha de transportar, hi ha costos logístics i les benzineres doncs tenen els seus marges comercials. Això hi afegeix 40 cèntims en aquest, per anar desglosant el preu. Llavors, el que fa, bàsicament, després del govern, el que aplica és dos impostos. Primer, l'impost d'hidrocarburs, que són 50 cèntims, i sobre la totalitat, és a dir, ja estem parlant d'un euro 40 cèntims, a més, quan nosaltres comprem un litre de gasoil, paguem el 21% d'IVA. És a dir, això representa 30 cèntims. Per tant, aquest és el desglòs de l'euro 1,8 que estem pagant avui per un litre de gasoil. Què ha passat? Doncs que arran la tensió del Pròxim Orient i tot el tema de l'Estret d'Hormuz, doncs es va fer un real decret on es deia, per la crisi energètica, que si de juliol si l'IPC interanual, és a dir, de juliol del 2025 a juliol del 2026 superava el 15%, el que és l'encariment del preu del gasoil, per no afectar tot el sector de la logística, doncs el que faria el govern és rebaixar-se l'impost de hidrocarburs, que això és el que ens aplicaran a partir de setembre. És a dir, que bàsicament, quan comprem benzina, el que estem pagant és impostos.
4: Professor, estem pagant més impostos que producte, en aquest cas.
16: Exacte. És a dir, llavors el que fa, el que va negociar amb aquest real decret el govern, amb el sector del transport, doncs és que si s'encaria molt el gasoil, doncs això afectava el sector de la logística i, per tant, assumien una rebaixa del seu propi impost. Però sí, certament, bàsicament, quan paguem benzina estem pagant impostos, que a més és un impost finalista, que té sentit. És a dir, qui consumeix les carreteres paga. Seria una espècie de vinyet.
4: Professor Mascarilla, aquí ha quedat clar que paguem més impost que producte, però també ha quedat clar que podria ser que algú estigués fent una mica l'agost i que el govern per això hagi de rebaixar el seu marge retirant una part dels impostos. És a dir, el conflicte fa variar el preu del producte, del preu del petroli, del barril, abans de refinar i tot el que comentaves, però no ho acabem notant a la butxaca del consumidor i per això el govern s'ha de menjar part del seu benefici. Explica't una mica així matusserament, però no hauria de ser que si el producte puja o baixa el govern, diguéssim, ho arregli, no haver de... A part del govern, els intermediaris no es quedessin part d'aquest benefici o fos funcionés diferent?
16: Sí, bueno, això és la dinàmica pròpia d'un mercat que en part és oligopolístic i ja es diu, no?, que quan... Que la benzina, quan s'encareix el petroli, la benzina, les benzineres puja com un coet.
4: Clar.
16: I quan es desploma el barril de petroli, cau com una ploma, no?
4: Sí,
16: això
4: sí.
16: Sempre s'ha dit, però forma part de del tarannà d'aquest mercat. I llavors, qui ho intenta compensar és el govern ficant dues mesures. Una, baixant impost d'hidrocarburs, i dos, el que intenta fer el govern és introduir competència. Per això tenim els tribunals de defensa de la competència, no? Pensem que veníem històricament d'un sector molt monopolístic, molt oligopolístic, i amb el govern d'Aznar el que es va fer és introduir competència en el sector de la distribució.
4: Bé, però no acaba de funcionar del tot. Molt bé, doncs escolti'm, ens ha quedat molt clar Òscar Mascarilla, professor de la Universitat de Barcelona i expert en economia internacional. Moltes gràcies per atendre la versió estiu. Que tinguis unes bones vacances, el que quedi.
16: Adéu-siau. Moltes gràcies a vosaltres.
4: Què, voleu que fem nosaltres també, ja que estem parlant de pasta i de fer calés i tot això, voleu que fem uns anuncis per intentar recaptar una mica i pagar tota la...
5: Una coseta, sí.
4: Pagar la llum i pagar...
5: Passem el barret.
4: Sí, doncs passem el barret i després anirem a Ceuta. Ah, bueno, una cosa. A veure, un moment, és que avui és el dia de l'indignació.
5: Què passa?
4: O sigui, com pot ser que uns pàjaros que estan a la presó es dediquin a hackejar els ordinadors del Departament de Justícia? Ara ho expliquem al tornar a la Publi.
17: Versió estiu, amb Pere Mas. Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això, amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si, a més, pagues els repostatges amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
18: Perdona, tindries lloc per dos?
19: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
18: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall? Que el sorteig és a tocar?
20: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: Torna la revista Solomoto amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solomoto. Torna la llegenda.
23: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
24: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
23: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
24: Verisure.
25: Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u.
17: Versió estiu, amb Pere Mas.
4: 4 minuts i seran les 5 de la tarda. Ens queden un parell d'altres coses per explicar, entre d'altres aquest misteri del Departament de Justícia, les presons i els hackers. Però abans, la crisi migratòria de Ceuta. Hi ha novetats. La reunió entre comunitats autònomes pel repartiment dels menors no acompanyats té data I també us hem de dir que el govern espanyol continua reforçant la presència militar i policial a la frontera perquè s'esperen, corre la història, que potser el dia de la Mare de Déu d'agost, el dissabte 15, potser hi haurà un altre intent de saltar, envair, traspassar, digueu com vulgueu. Per això saludem el nostre corresponsal a Madrid, Yael, que avui no li preguntarem coses rares, que anem una mica tard, d'acord? A l'Adrià de les Heres, eh? Les preguntes sobre els pis i tot allò, ja ho fotrem una altra hora. D'acord? Per tant, anem de cara a barraca, Adrià, estimat, que si no després els companys informatius entren amb un bazoc aquí i amb armadura. A veure, tema dels menors. Avui s'ha fet una primera reunió, una mena de presa de contacte dels tècnics. Per on van els trets a la trobada entre la ministra Cira Rego i els consellers de les diferents comunitats autònomes?
0: Sí, la reunió d'avui era simplement tècnica, eh? Vull dir que ha servit per preparar una reunió que hi haurà més endavant. El que s'ha decidit avui en aquesta trobada és la data i l'ordre del dia de la propera reunió. Serà el 27 d'agost, en això hi ha hagut acord, però el conflicte apareix en els temes que s'hi tractaran. Un dels temes, com us podeu imaginar, era tractar la reubicació dels menors que han entrat a Ceuta, però les comunitats governades pel PP, que són majoria, han vetat que aquest tema aparegui a l'ordre del dia. Sigui com sigui, la ministra Cira Rego diu que intentarà posar el tema sobre la taula peti qui peti, eh? I estigui a favor al PP o no.
4: Doncs que ja veurem si se'n surt, ja veurem com els boicotegen els altres. Pel que dèiem a la situació Ceuta, ha comparegut fa poca estona el ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande Marlaska, que crec que s'ha anat cap allà, oi? Que ens ha parlat des d'allà?
0: Sí, ha parlat des de Ceuta i sobretot ho ha fet per tractar, ho deies abans, Pere, això, aquesta alerta que tenen les autoritats espanyoles de cara a aquest cap de setmana. Hi ha una crida a xarxes per intentar una nova entrada massiva a Ceuta. Doncs bé, Marlaska ha intentat tranquil·litzar i ha deixat clar que qualsevol intent fracassarà perquè han reforçat la seguretat de la ciutat autònoma com mai abans. El ministre ha tret pit de tenir-hi treballant prop de 500 agents més que abans que comencés la crisi, el 30 de juliol. I per si això no fos poc, ha anunciat que properament n'enviarà encara més. Entre d'altres, 20 policies més de la unitat d'estrangeria que hi van per accelerar els tràmits d'expulsió dels migrants.
4: Doncs queda molt clar. Moltes gràcies, Adrià de les Heres. Feia dies que no parlàvem. Una alegria, com sempre.
0: Fantàstic, que vagi molt bé.
4: Que vagi per Madrid. Per cert, que sobre aquest tema encara porten cua les declaracions de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre l'espanyolitat de Ceuta i Melilla. Sí, escoltem-la, que la tinc per aquí, a Margarita Robles, 1306, Robles espanyolíssimes. No hi és.
5: Declaracions
4: que... Bueno, és una que diu que no és que sean españolas, sinó que són
5: espanyolíssimes.
4: La senyora...
1: De todos modos, muy bien dicho.
4: Clar.
1: No sé ni quién es esta diva, pero que le pongan un ético en el centro.
4: Va, no comencem.
1: Ahora mismo llamo a Planifica Madrid.
4: Isabel Díaz Ayuso, crec que no és conscient que estem parlant de Margarita Robles, del govern espanyol i, a més, socialista.
1: ¿Del gobierno de qué? ¿De quién? Esto tiene que ser una inteligencia artificial. Sí. ¿Intentas hacerme quedar mal a mí, mamarracho?
4: Va, no comencem a faltar...
2: El primer mamarracho que no, se ponga por medio a calentar el ambiente...
4: Bueno, prou d'anar dient...
2: Allà él.
4: Sí, prou d'anar dient mamarracho a tothom. A més, no passarà si un dia està d'acord amb algú el govern espanyol, eh? De fet, és l'única que ha sortit a fer una declaració d'aquest tipus.
1: Uf, bueno, sabiendo esto, yo creo que se ha quedado corta. Ah. El discurso de Robles es pro Marruecos. No, no. Ceuta no es españolísima,
4: ah, no?
1: Es... Turbo mega españolísima.
4: Ya,
1: más española que limpiarse el aceite de un jamón Bertín Osborne con el estatuto catalán.
4: Va, prou de... Ves igual, que digui vostè, ja te me fot.
1: Pero
4: va.
1: Vamos a ver, cataluzo.
4: Bueno, de veritat.
1: Cap de piña.
4: Calma.
3: Epa.
1: Más que española es que Ceuta es parte de Madrid.
4: Mm.
1: ¿Vale, Claret?
4: No. Sí, ya queda claro.
1: Porque si no tengo 400 áticos haciendo de despacho.
4: Ya está.
1: Ceuta es Madrid. Sur.
4: Va, sí. Va, hi ha una cosa que és igual. Va, no discutim, però no discuteixis amb la Ayuso, que no ens porten llocs.
2: Allà ell.
4: Sí, ja. Va, parlem de Colòmbia. Ja sabeu que la tragèdia pel terratrèmol de dilluns cada cop és més gran. L'últim recompte oficial d'aquest sisme de magnitud 7.4 ha deixat fins a 265 morts i més de 3.000 ferits. Avui, que justament el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat que entre les víctimes hi ha un ciutadà espanyol. Saltem a Bogotà, parlem amb l'Elisabet Cortiles. Bona tarda, Elisabet.
8: Hola, bona tarda, bon dia aquí. Doncs encara no se saben els detalls d'aquesta troballa, ni on ni en quin moment es va trobar el cos del ciutadà espanyol, però sí que tenia doble nacionalitat i, per tant, és poc probable que es tracti d'un turista que visitava el país. Es compleixen ja les 72 hores del terratrèmol i es tanca ara el que s'anomena la finestra de vida. és a dir, el temps en què una persona pot sobreviure sota la runa. A les ciutats més afectades, però, aquestes tasques de rescat encara s'allargaran unes hores més. Ho explica William Mellizo, que és bomber de la ciutat de Cali.
3: Igualmente, nosotros vamos a seguir buscando porque el escenario brinda muchas posibilidades para la vida. Hay muchos espacios vitales aislados donde vamos a encontrar personas que aún pueden estar vivas.
8: Són aquestes bombolles, aquests espais on encara podria haver-hi persones en vida i que tenen aire o menjar i aigua per les pròximes hores. Encara hi ha una seixantena de cossos per identificar, d'aquests 265 morts oficials, 12 dels quals són menors d'edat, i les famílies amb desapareguts denuncien que la manca d'electricitat a pràcticament totes les infraestructures està ja descomposant els cadàvers a les morgues i serà més difícil reconèixer-los.
4: Tristes aquestes notícies que ens arriben des de Colòmbia. Moltes gràcies des de Bogotà, Elisabet Cortiles. Que tinguis una bona tarda.
8: Adéu-siau.
4: I l'última qüestió, abans de passar al temps i als esports, que tenim aquí el Martí. Martí, ja arriba l'altre moment. No hi hagi ansietat. A veure, acabem una notícia breu. Dos interns, atenció, de Puig de les Basses, han aconseguit, de la presó, de Puig de les Basses, perquè quedi clar, han aconseguit piratejar el Departament de Justícia des de l'interior del centre penitenciari.
5: Així ho ha confirmat, de fet, i ho ha notificat el mateix departament. Els dos presos haurien aprofitat unes pantalles tàctils de la presó pensades per fer videotrucades per hackejar les mesures de seguretat i arribar a informació que, en principi, no hauria d'estar al seu abast. Tot i això, segons la Generalitat, l'incident no ha compromès la seguretat de la presó. Tots dos interns ja estan identificats i ara s'està mirant d'aclarir a quina informació van poder arribar o fins i tot copiar.
4: Bueno, és que potser aquests els haurien de posar al capdavant d'algun servei de la Generalitat, no? Sí. Si són tan fenòmenos, o fins i tot els, no sé, que vagin fent classes d'informàtica allà dins. En fi, per saber si aquest atac informàtic ha causat filtracions greus, estem en contacte amb el nostre expert en temes digitals, evidentment no pot ser cap altre que el ChatGPT, a qui li consultarem què ha passat amb aquesta filtració exactament. Bona tarda, ChatGPT.
7: Bona tarda, Perre. Vol que continuï buscant com desembossar el vàter de redacció de RAC1?
4: Va, però no cal buscar aquestes xorrades. A veure, Chat, té constància si s'han filtrat o no dades al Departament de Justícia? Potser algun delicte que estigués sota secret de sumari?
7: Si s'han filtrat 8-5 terabytes d'informació compresa d'individus particulars...
4: Joder, ostres, individus? Com qui, per exemple?
7: Individus com tu, Perra, s'ha filtrat que hi va robar cotxe oficial de Generalitat per tornar de Roquetes fins a Barcelona.
4: Vaig tornar amb el cotxe i per cert vaig pensar en el quilometratge, que no he pensat. No, per això no és veritat, jo no he mangat res.
7: També s'ha infiltrat formació compresa de Yael Brusca. Fa 5 anys es va casar amb un senyor vestit d'Elvis Presley a Las Vegas.
6: No és veritat.
4: Que quina tonteria és aquesta.
7: També s'ha filtrat que Jordi Claret, a part de menjar iogurts, ven fotos dels seus peus a la Xina.
4: No, però prou de filtrar informació falsa, va. Prou d'aquest color, gràcies. No, gràcies no, de res, ChatGPT. M'ha escrit un oient...
7: Un plaer, torna quan vulguis i em necessitis.
4: M'ha escrit un oient dient que no ens en fotem tant del ChatGPT, que el ChatGPT funciona bé.
6: Vull dir, pensava que no dic que té sentiment el ChatGPT.
4: No,
6: ChatGPT.
4: A veure...
6: Ni cas al ChatGPT.
4: Ha arribat
7: l'home de... Clar que sí, estic enamorada del menjar iogurts de Jordi Claret.
4: Que són i 5, i tinc el boleto aquí que estenia a l'assetxo, els companys informatius. Però abans, el senyor de la trompeta. El senyor de la trompeta, no sé qui és.
9: De
4: sí. De la trompeta, no de la flauta, val? Trompeta.
6: Perroflauta.
4: No, però és el nostre home del temps, que ahir vam tenir...
6: Bravo!
9: Bona tarda.
4: Un aplaudiment, no sé si tant aplaudiment o no tant aplaudiment, és de Berga.
9: Sí, home, sí.
4: Tot el que sabem d'ell.
10: Bueno.
4: Què és? No és mi opinió, és de Berga, vull dir, oi que sí, Nil?
9: Sí que ho soc. Bueno,
10: la Pili també me dice lo mismo, no?
4: Un poblet. Ah, això no ho sabíem. De quin?
9: De Vià.
4: Com?
9: Eh? És un poble del costat de
5: Vià.
4: Avià.
10: D'on de les gasolineres?
4: Quants habitants té, Avià?
9: En som al voltant de 2.000 i poc.
11: Vale. Ai, sí que és maco ser, Avià, sí que ho és
4: si
11: molt.
4: Menja bé, Avià, sí. Si menja bé,
9: Avià, si menja bé. Ja bé, igual que Berga, sí. Avià és com més aviat un poble dormitori, sí que
4: sí
9: fa vida, però sobretot la gent va a fer vida a Berga.
4: Sí, molt bé, doncs, i on toca la trompeta, Avià o Berga?
9: Berga.
4: És que demà és el teu últim dia en aquest torn.
6: Ens fa molta pena.
4: No, i volem que toquis la trompeta.
6: No,
11: tampoc ho ha fet tan malament per fotre'l fora.
4: No, perquè el fas al matí, no el fem fora, van canviant de torn. A veure, de l'eclipsi ja n'hem parlat molt. Ara he vist la ratlla de... No, aquesta no.
12: Bueno,
4: he vist la ratlla... La ratlla del TN, aquella ratlla, i veig una baixada. O sigui, sembla que... Bueno, no sé, digue-m'ho tu, potser m'ho estic copiant o inventant, però sembla que ve una onada de fred, pràcticament.
9: Apa, que... No, home, no, una onada de fred no. Però sí que és veritat que els propers dies, sobretot a partir de dissabte, diumenge, és quan les temperatures es començaran a normalitzar, perquè ens ve un canvi de temps. A partir del dissabte passarà un front que ens portarà doncs, aquesta baixada dels termòmetres i, a més, precipitacions que es podrien repartir molt més al llarg de tot el territori. Per tant, seria una bona notícia també per Catalunya.
4: Molt bé. Alguna cosa més de la previsió meteorològica?
9: Doncs sí, avui hem arribat als 40 graus a Tàrrega i Oliola i 41 graus a Vinebre, Valdomar i Seròs. Per tant, molta calor. A més, també tenim avisos actius a Ponent, sobretot el Segrià, el Noguera i el Pla d'Urgell, però també les Terres de l'Ebre i el que serien comarques del litoral i prelitoral que també doncs, estaran afectades per aquesta xafogó nocturna. Per tant, seguirem tenint els propers dies, fins dissabte, nits de mal dormir.
13: Lo importante, sábado a la 10 de la noche, en el Café de Mas Llorenç.
4: No, però on és això? A
13: veure, en el Vendrell.
4: No, va, prou, ja estem fent promoció.
13: Terraza al aire libre.
4: También para la noción.
13: Tenemos temperatura de majorens el sábado por la noche.
4: No li contestes, que es foti. Au, al senyor dels esports. Vinga, el temps afegit. Gràcies.
13: Entrada gratuïta.
4: Demà porta la trompeta. Breument, en un minutet...
14: Som-hi.
4: Mira, va baixant això, veus, no?
14: Sí.
4: En un minutet, a l'abans del temps afegit, per on aniran els trets des d'un punt de vista periodístic, diguem-ne?
14: La notícia és que avui tindrem una hora de programa.
4: Molt bé, de veritat. Jo, o sigui, foto el camp. Brigitta, estàs a punt per entrar o no? Que tenim allà la nostra convidada d'avui.
6: La Brigitta s'ha fet molt amiga dels guionistes del programa, l'Eric Teixidor i el Pablo Puyalto.
4: La nostra convidada, que és la Brigitta Lamour, està parlant amb tot Déu de la redacció, està parlant amb tothom. S'ha convertit en la sensació al lloc. Val, a part d'aquest rebot del programa, perquè només va tenir 10 minuts, de què parlarem? Hi haurà algun tema interessant?
14: Sí, avui tenim els noms de Ferran Torres, Rodri i Julián Álvarez, que són els noms de la setmana.
4: Sí, bueno, però els noms...
14: Ho haurem de desencallar aviat.
4: No, perquè el Ferran Torres aquest, abans de demà, hauríem de ventilar l'afer, no, diguem-ne?
14: Hauria de viatjar entre aquesta tarda i demà matí a París, i a partir d'aquí,
4: doncs... París, eh?
14: Hauríem de desencallar la situació, sí.
4: Molt bé. També, pregunta del dia.
14: Mira, la pregunta és sobre Xavi Hernández, perquè és nou seleccionador dels Països Baixos.
4: Sí, sí.
14: I la pregunta l'hem fet per aquí.
4: No, i què passa? Va, prou de fer el tonto.
15: M'encanten los Països Baixos.
4: Sí, ja ho sabem per què. Va, tira, no li fotis cas.
14: Vinga, va.
15: Venint al diari,
4: que tinc el Casals esperant, prou.
14: Hem fet pregunta oberta. Hem dit, Xavi és el nou seleccionador dels Països Baixos, 3 punts suspensius, 4 opcions a l'Instagram. Per l'estil de joc m'encaixa, me n'alegro, és un bon entrenador, no ho veig clar, o mentre no torni el Barça...
4: Oh, de veritat, aquí, per favor, eh?
14: Que cadascú interpreti el que vulgui.
4: No, home, no hi ha molt a interpretar, però vaja.
16: Parlareu del 3-1 d'ahir o...
4: Del femení?
16: O no hi haurà temps?
4: Sí, que hi haurà temps, sí.
14: Temps afegit, sí.
4: Sí.
14: Temps
16: no, afegit no.
4: Tertulians d'avui.
14: Tertulians d'avui. Avui en són 3. Bé, l'home polèmic, que és el Carles Fiter.
4: Home!
19: Tic-tac.
14: I dos nous fitxatges d'aquest estiu, que són Juli Claramunt i la Paula Reverter.
4: Escolta, i quan comença ja el Chiringuito? De començar...
19: Quedamos el 16 de agosto, sí.
4: Diumenge,
19: canal...
4: Diumenge 4, és
19: Nuevo Logo,
4: ja està, prou, mismo,
19: el boleto. Chiringuito.
4: Ai, Santi, Marc, fota'm el boleto, sisplau, la música del boleto.
19: Pinchamos.
4: La sintonia.
19: Això, vinga, pinchamos. Sintonia, compañeros.
4: Són a les 7... Ai, les 7. Les 5 i 10. És que hi ha un 7 allà, ja posen un 7 i...
16: Està eclipsat,
4: encara. Casals, perdona, tio, que ja no toco ni quarts ni hores. Bona tarda, Jordi Casals.
15: Bona tarda.
4: Dels serveis informatius, l'home de la veu gruixuda, Joan Ferrer.
15: Bona tarda.
4: El col·lectiu de Fifes dels Esports.
14: L'home alt.
4: Sí, és l'ala, aquest.
14: És l'ala, aquest.
4: Hosti, és el més alt de la redacció. 1,85 m, com a mínim, oi, Ferrer?
15: Home, una mica més, una mica més.
4: 1,90 m?
15: Fa molt que no em mereixo, però penso que sí que hi arribem.
4: Vaja. Va, després portarem a Tartre, buscarem un regle a un metro i et pensarem aquí a l'estat.
16: Ja i què, pel quarto fosc?
4: No, si està al quarto fosc, els butlletins, calma. Va, tu, i bueno, és fosc, no, però és petit, i estan allà apretadets. Mira, un dels temes que hem tocat de l'informatiu, però més actualitzat. El govern espanyol defensa la seva relació amb el Marroc per evitar una altra entrada massiva a Ceuta.
26: Sí, el ministre de l'Interior ha defensat la cooperació i la complicitat entre tots dos països com un dels elements fonamentals per evitar que hi torni a haver una entrada massiva de persones com la de finals de juliol. Fernando Grande Marlaska ho ha dit des de Ceuta després que el ministre de Justícia del Marroc assegurés que el país estudia suspendre l'acord d'extradició amb Espanya. En aquest sentit, Marlaska ha assegurat que la majoria dels migrants tornaran al Marroc.
27: La immensa majoria van a regresar a Marrocos a la major immediatez. I os doy el ejemplo también de aquellos que han cometido algún delito. ¿Sabéis cómo inmediatamente y por disposición expresa de este ministerio se ha pedido al Poder Judicial la autorización para la sustitución de las penas y también para proceder inmediatamente a su expulsión.
26: Marlaska també ha explicat que ara mateix a Ceuta hi treballen 470 agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil més que el 30 de juliol, quan hi va haver l'entrada massiva de persones. A Catalunya, els agents rurals incrementen el nombre de municipis en risc molt alt d'incendi de cara a demà. Avui ja n'hi ha més de mig miler. El nivell 3 del Pla Alfa estarà activat a pràcticament totes les comarques del país, excepte les del nord i nord-oest del territori i també al Montsià. A banda de la calor que es preveu per les properes hores, una altra de les preocupacions del govern és la situació de molts boscos d'arreu del país. Segons l'últim estudi de la xarxa 8x8CAT, que examina la salut dels boscos, un de cada 10 arbres catalans estan greument debilitats. Durant l'última inspecció han vist que després de la sequera, els boscos comencen a mostrar els primers senyals de recuperació, però tot i això continuen molt dèbils. En parla el cap de secció de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura, Jorge Heras.
12: Hi ha bastants arbres molt debilitats. Molts d'ells es poden recuperar, però altres el que convé és molt important fer una gestió adequada perquè puguin no només ser resistents o més disminuir el risc d'incendi, sinó ser, poder recuperar-se de plagues tant autòctones com exòtiques.
26: En aquest sentit, la bona notícia és que una de les espècies invasores que està en fase d'expansió al Pirineu, l'eruga del boix, és poc resilient a les onades de calor i en algunes zones ha disminuït la seva incidència. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona per provocar un incendi forestal a Llançà, a l'Alt Empordà. El foc es va declarar el 2 d'agost a un quart de 5 de la tarda i va acabar cremant 1.200 metres quadrats de vegetació en una zona boscosa del Cap Ras. L'arrestada hi havia acampat a prop i va encendre un foc per fer el menjar. Després d'investigar-ho amb els agents rurals, la policia va detenir la dona dimarts a la Jonquera i està acusada d'un delicte d'incendi forestal. I aquest matí un home de 78 anys ha mort ofegat mentre es banyava a la platja gran de Palamós al Baix Empordà. El telèfon de Emergència 112 ha rebut l'avís abans de les 10 del matí, quan encara no havia començat el servei de vigilància. Els serveis d'emergències han intentat reanimar-lo, però no han pogut salvar-li la vida. Amb aquestes ja són 19 les persones que han mort a les platges des que va començar la temporada de bany a mitjans de juny. I un últim apunt pel que fa a la mobilitat. A aquesta hora hi ha 7 quilòmetres de cues a la P7 entre la Granada i Subirats en sentit Barcelona per un accident.
18: I els esports. En l'europeu de natació, l'equip espanyol de relleus amb el català Luca Huck al capdavant buscarà aconseguir medalla en la final dels 4% metres lliure, que començarà quan faltin 2:45. Els europeus d'atletisme, la catalana Jael Bestué correrà aquest vespre quan faltin 10 minuts per les 11 de la nit en la final dels 200 metres llisos. En cas d'aconseguir medalla, seria la seva primera individual en una competició internacional. I en futbol, l'entrenador del Ceuta, José Juan Romero, ha parlat avui en la roda de premsa prèvia de la seva estrena a la Lliga de Segona Divisió, tot i que ha deixat clar que se li fa difícil pensar en futbol amb la situació que viu la ciutat autònoma.
20: A mi me da un poco de, digamos, de vergüenza o pudor hablar de fútbol o hacer una rueda de prensa para un partido de fútbol con lo que estamos viviendo en la ciudad, ¿no?
18: I encara en futbol, el Girona ha anunciat que els joves Minsu i Justin tindran fitxa del primer equip.
26: I pel que fa al temps, a hores d'ara ja s'han assolit els 40 graus a Tàrrega i Oliola i al voltant dels 41 graus a Valldemar, Seròs i Vinebre. Tot per això hi ha avisos de calor vigents a Ponent, sobretot al Segrià, la Noguera i al Pla d'Urgell, però també al litoral i prelitoral de Catalunya. Durant la tarda també haurem d'estar pendents dels ruixats i tempestes que aniran afectant de manera irregular el Pirineu, el Prepirineu i l'interior de les comarques de Barcelona. Poden ser localment intenses i en alguns casos poden anar acompanyades de calamars o pedra i de ràfegues fortes de vent.
21: RAC 1.
22: Ai, Raül, em acaben no parar d'estirar per entrar galeries del Tresillo.
23: Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles per Friendly.
22: Beethoven, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males puces que tens.
24: Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
25: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
28: Si ets dels que gaudeix del futbol,
0: Els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor? És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
1: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
2: a RAC1.cat.
1: El portal de RAC1.

0: Bé, aquesta persona que ha fet el soroll que acabem de sentir... Pots tornar a fer aquest soroll? Perquè és una molt bona manera de... Per què no? Ha fet això, ha fet aquest...
1: Bueno, he ben llogat un barbotet.
0: És la nostra convidada d'avui, que ens acaba de mangar aquesta ampolla que està manipulant amunt i avall. Jo tinc... Bueno, per cert, és un quart i tres minuts de 6 de la tarda, som a versió estiu. Gràcies per acompanyar-nos, a totes les persones que sou aquí. No tinc clar... Mira que aquí tutegem a tothom, però no tinc clar si l'haig de tractar de vostè o la puc tutejar.
1: A mi, en veritat, m'agradaria de vostè.
0: Vaja, joder.
1: Seràs capaç de fer-ho?
0: Tu m'estàs tutejant, vol dir que...
1: Perquè tu és molt jovenet.
0: Sí, ah, també és veritat. A veure, un moment, primer... Un moment, no, abans que m'ha dit que sóc molt jovenet, té raó.
1: Sí.
0: Escolta, ni una arruga, mira.
1: Hi ha més de debò.
0: Parlant d'aquest estudi, tothom més arrugues que jo. Sóc el que en té menys. Sí, sí. No, Alba, no t'ho prenguis
2: així. Almenys estressat, no?
0: Ja, sobretot això. Però, clar, ja sé que amb una senyora o senyoreta no es pot preguntar l'edat, però... Si
1: no, no m'he amagat mai, nen. Ah, 120 anys, perquè, per cert, jo vaig néixer el 1905, que aquests dies heu repetit, jo, però... Va ser l'última vegada que es va veure un eclipsi a Catalunya,
0: sí.
1: 1905. El que passa que va ser l'agost i jo vaig néixer el 15 d'octubre. Aquest any, 121 anyets. I això que esteu escoltant, que sí. És la banda sonora...
0: Puja.
1: Vinga, alegria! Va, nenes, picó de mans, si voleu ser cabareteres. Ara!
0: A mi em sonava baixant de la Font del Gat, això. Aquest.
1: Això és la tornada de la cançó La Marieta de l'Ulviu, que aquest és el fil conductor de la meva vida.
0: Molt bé. Carai, tu. Llavors, em dius jove perquè tens 120 anys, a punt de fer el 121.
1: El dia 15 d'octubre, anem per Santa Teresa.
3: Ai, jo trobo que encara és força jove,
0: home,
3: no?
0: Home, a veure...
3: Ai, que bé.
0: Però un moment, Pilarín.
1: La Pilarín és eterna,
0: sí,
1: també.
0: Sí, la Pilarín és eterna, però potser és una mica més gran que tu, amb tot respecte, Pilarín.
3: Vols dir, jo noto més jove.
0: Bueno,
1: sí,
0: jo...
1: Sí.
3: Quina crema fa servir?
0: Convidada, que estimada... per cert, vas néixer aquí a Barcelona o on vas néixer?
1: No, a Pornic.
0: On?
1: Tu no ets francès, nen?
0: Sí, i tant.
1: Doncs Pornic.
0: Ah, doncs parlem francès.
1: A la Bretanya francesa. Sí. Pornic és com Miami Platja,
0: sí.
1: Però de la Bretanya francesa.
0: Bueno.
1: Allà el que hi ha és el Chateau de Pornic i totes les huitres, les ostres, nen.
0: Les huitres.
2: Però llavors parles francès?
1: No, el practico.
0: Ai, va, ja comencem.
1: Ja no és hora adulta, no?
0: No ho sé, sí.
1: Mira, nena, tu què opines, nen, el tema de la... com es diu allò, que és l'hora de...
0: Horari protegit. Sí, mira, vols que et digui la veritat?
1: Digue'm la veritat, perquè tu sempre... No. Si una cosa tens, que és sincer.
0: Sí.
1: Digues la veritat.
0: No, vols que et digui la veritat?
1: Sí.
0: Jo tinc bastant clar l'horari protegit en televisió, que crec que és un concepte molt de la televisió, i no sé si amb la ràdio funciona igualment.
2: Sí, amb la ràdio al matí segur que n'hi ha d'horari protegit. Sí.
1: Però l'opinió, de debò creieu que les criatures, després quan veuen com desbudellen a homes, a la tele, i tot l'odi que genera,
0: sí.
1: De debò hem de nosaltres mirar el vocabulari?
0: No.
1: Si hi ha alguna persona que dic una cosa, que els pares l'eduquin i diguin el que és.
0: Però a la tele, i particularment a TV3, sí. Que és pública, és una cosa que és sagradíssima.
1: Sí.
0: O sigui, per exemple, a l'horari protegit, amb una taula d'una tertúlia, per fer una broma, no pots treure una ampolla d'alcohol.
1: Mentre el nen mira la tele i el pare té l'ampolla d'alcohol.
0: El pare potser està
1: borratxo,
0: potser està borratxo pagant la mare.
2: Tampoc pots dir paraulotes, en principi.
1: Sí, perquè al carrer no se'n diuen.
0: No, sí, però hi ha unes restriccions que jo no sé si afecten a la ràdio, no, l'horari protegit, suposo que sí. D'haver-hi alguna mena de...
1: A més, nena...
2: Sí, al matí segur, jo al matí a Codina que el fèiem, sí. Com que ens escoltaven nens, això estava molt vigilat.
0: Clar, perquè allò era, efectivament, perquè és un morning show per la gent...
1: Però, Alba, practicar francès no és una porcada, és que no sé...
2: I és el que anava a dir, és...
4: d'opinió, no?
0: Bueno,
2: no estàs dient res, clar, és una metàfora.
1: Sí. Està guapo el punyetero, eh?
0: Home, clar.
4: Bueno, ja he visto, no, que estoy entrenando.
0: Sí, tot el dia.
1: És todo hierro, saps? Té aquelles cames com la forja de les baranes de la Casa Milà, sí. Que tothom li diu la pedrera.
0: Sí.
1: Jo li dic la Casa Milà.
0: Clar, és veritat. Però escolta, un moment, llavors...
1: Digue, nen, no m'has presentat com Déu, mare.
0: No, encara no.
1: La gent no sap ni qui parles, no?
0: No, però jo crec que... Bueno, llavors, parlem en francès etèria. O...
1: Parla en francès.
0: Si tu veux, on peut parler en francès. On peut parler en francès.
1: Pere, volies
2: xulear i no sé si t'ha quedat gaire bé.
1: Mira el que jo sempre dic. Je te regret, omelet.
0: Ah, bueno.
1: Et trobaré a faltar, truiteta meva.
0: Sí, no, sí.
2: Oh,
5: Sauvignon Blanc, que és lo important, no?
1: Per cert, estic tan contenta, nen, d'estar aquí.
0: Doncs rebem, com es mereix, un fort aplaudiment, la Brigitte Lamour. Lamour, a París, Lamour.
5: Lamour de Cacharel.
0: Bé, celebro que estiguis contenta.
1: Et vull felicitar, de debò,
0: ai, carai.
1: 5 hores de ràdio ahir per retransmetre una cosa històrica.
0: Que ens vas escoltar?
1: I tant, nen.
0: Mira,
1: us vaig... soc sincera que ho saps, digui tant a la nena també, a la Gel.
0: Quina sí. de les nenes està, la Yael?
1: És que avui sembla, les agafaré de curistes,
2: la
1: eh?
2: La Gel.
0: De curistes?
1: De curistes, ah. Les emportaré. Doncs vaig posar-vos a vosaltres, a la ràdio, sí. però mirava les imatges perquè a l'Hospitalet de l'Infant no es veia l'eclipsi, però vaig estar un dels castells que jo tinc, que el tinc a Camarli. Jo tinc un castell a Camarli. Sí, Castell Granadella, sí. i des d'allà sí que es veia, però com el tinc llogat, doncs vaig anar a l'altre castell que tinc a l'Hospitalet de l'Infant sí. i us vull felicitar. 5 hores de ràdio per fer una cosa històrica, nen, et felicito. Però sobretot a les 9 i 3 o i 5 tots aquells agraïments que vas fer.
0: Ah.
1: Perquè la gent no és agraïda i darrere de tot això hi ha moltes persones que mai surten en antena i tu vas estar més d'un quart d'hora, més que el que va durar l'eclipsi, donant gràcies.
0: No, l'eclipsi però va ser un minutet...
1: Però emotiu i maco. Bueno, i volia felicitar per això.
2: Un aplaudiment,
0: també era una reflexió sobre el que és el món de la ràdio. I l'Embúdio també n'ha parlat d'això.
1: Sí, ho ha dit aquest matí, nen.
0: Ho ha mencionat, però és que el tòpic de l'equip en el cas de la ràdio, o sigui, és una feina d'equip, però realment hi havia moltíssimes mans intervenint. Mm-hmm. I al final surt un pàjaro que no para de dir tonteries tota la tarda com servidor.
1: No, però també coordinar, el pàjaro sap coordinar totes les cries.
0: Però tot és una mena de cosa que conflueix en un moment. Sí. I la ràdio té una mena de màgia que en dies com aquests el famós coquet de la ràdio el disfrutes molt. D'altres
1: I,
0: dies
1: i els oients també ho reben així. No, altres dies fa mandra, però els oients també ho reben així.
0: I segueix estant molt viva.
1: Molt. Nen, si ja ho veus, quan va haver tota aquesta apagada el 28 de març l'any passat, van descobrir que hi havia ràdios amb piles.
0: Sí, sí,
1: i la gent jove va descobrir que si baixes a baix vas en un parc, pots socialitzar.
2: Pots parlar amb la gent.
1: Que és maco. Si tot torna. Per cert, espero que estigui morta la doctora Olivia Làctea.
0: La doctora Làctea. No, està morta. Avui li hem demanat...
3: Jo mai morré res.
0: La doctora Làctea, avui se li han demanat explicacions al començar el programa, perquè el seu pronòstic va ser una...
3: Jo vaig dir dies, hores, però no vaig dir any.
1: Molt bé, però poca broma amb la doctora Olivia Làctea, perquè una servidora... Li agrada molt l'art funerari. I llavors és una dona...
0: Ja comencem coses així.
1: Sí, m'encanta.
2: A si li agrada.
1: La mort ens acompanya en positiu.
2: Exacte.
0: Sí. Sí. Jo vaig morir fa 2 anys. Em vaig morir un cop.
1: I llavors, com som finits...
6: Sí, sempre ha sigut el PSC.
1: Com som finits, doncs hem d'estar... I aquesta dona encerta les coses.
3: I tant. Sí.
1: Tard o d'hora ens morirem.
3: Saps la meva frase preferida, Brígida? Digue-les, nena. La vida està de mort.
1: Per favor,
0: bueno, escolta'm,
1: presenta com Déu mana.
0: Sí, és que aquí portem, no, ja t'hem presentat, ja tothom.
2: No cal fer ni una pregunta, anem tirant.
0: La nostra completista.
2: Perdona, però tu avui estàs cansat, estàs més dèbil de lo habitual.
0: Estic molt dèbil.
2: I la Brigitta s'està fent amb el programa.
0: Sí, escolta'm, si vols seus aquí i jo me'n vaig una estona.
1: No, el que sí que tenia curiositat perquè
0: no havia estat als nostres.
1: No, en aquest del tercer no. Vaig estar amb el Clapés. On s'asseu la Montse Llussà?
2: Aquí?
1: On
0: seu la Yael. Sí, Yael. Sí, menys, seuen igual, no? Que l'Edu també ens pot donar a fer.
1: Molt bé. I aquí, qui s'asseu? El senyor Vicenç Martí?
0: No, qui seu aquí?
6: La Míriam.
1: Ah, la Míriam.
6: Míriam Díaz.
1: Que ella és la sèrie.
5: Formatius.
0: Bé,
6: el senyor Marcelí, aquí.
0: El senyor Marcelí seu.
6: Ai, sí.
0: Molt bé. I qui falta?
2: Si anem dient aquí, la gent que ens està escoltant no sap què vol dir, eh? Però...
1: Sabeu que és ràdio, això?
6: Vicenç Martí. Clar,
0: doncs, Pedro,
6: aquí, allà... Martí, allà davant.
0: Aquest estudi pels oients que no hi ha...
7: Llevamos 500 Buigas. Años haciendo una cosa que se llama ràdio.
0: Silenci. Ah, bueno, silenci, clar, és una gravació, no pot callar, pobret.
2: Ai, però...
0: Aquest estudi, perdó, aquesta taula té una forma de V baixa, val? El presentador es fot al mig, a la meva esquerra hi ha la Yael Brusca i a la meva dreta hi ha la Brigitte Lamour. I llavors hi ha diverses posicions que es van allunyant de mi per cada banda. Doncs a la banda dreta, a l'extrem, hi ha el senyor Vicenç Martí.
1: Ué!
0: Perdó, el senyor... No, el Vicenç Martí no. Hem dit el...
6: Dante.
0: No, home, no.
1: El Biosca, no?
0: No, Biosca tampoc.
2: Vinga, va.
0: El senyor Marcelí.
1: No, si entre tots no farem una.
0: Ja farem una foto.
1: A veure,
0: que no hem entrat ni en matèria.
1: Vinga.
0: Alba Castellví.
2: Sí.
0: No, papa, no.
2: Ah, gràcies, no m'ho esperava.
0: Ahir estava en fila de Montserrat, mig borratxa.
2: Narcopís.
1: Per cert, nen,
0: què
1: passa amb gana?
0: Per què?
1: S'ho mengen tot. Sí. He arribat aquí corrent, i que havien sigut del Lluc, m'ha deixat alguna cosa.
2: Brigitta, tu també t'ho menges tot, no?
0: S'ho mengen tot i a dues mans.
1: Però cosetes del Lluc no les he vist aquí. On estan?
0: Ah, els tenim guardades. Ah. Vols una catanieta, alguna cosa?
1: Jo ja he estat amb

0: i bevent una mica d'orxata.
1: D'orxata? I el vermut que tenim aquí, no el vols?
0: Jo el volia encetar, però resulta que és en tap de suro i no puc.
1: Oh.
0: Si hagués estat de tap normal, perquè jo sempre promociono el vermut de Reus, tot i que no em paga ningú, eh? Oberta, contractacions, es diu, nena.
1: @BrigittaLamour.
2: Vinga, i busquin.
1: Ja arribarà, ja arribarà. Següent, si no fossis artista, a què et dedicaries?
0: Doncs m'agradaria ser mare abadesa.
1: Com?
0: M'agradaria ser mare abadesa, tot i que sóc membre fundadora de l'Opus Gai.
2: Com? Això existeix?
0: Sóc jo la membre fundadora.
1: Ah, sí, la fundatella?
0: Sí, oh. Vaig fundar-ho jo.
1: Però com? Pots repetir el nom?
0: Mare fundadora de l'Opus Gai.
1: M'encanta.
2: Maricori, Maricori!
0: Sí, efectivament.
2: No
0: enganya,
2: José Lázaro.
0: Bueno, hi ha gent que no avança i nosaltres estem aquí per donar visibilitat.
1: Ah, sí, però sí, jo em pensava que estaves vinculada a la corrent luterana.
0: Nena, em provoques.
1: Una mica.
0: Sí, jo... Ho puc dir? És horari infantil?
1: Oh, sí, que pot.
2: A veure, no diguis
0: quan... Un dia luterano, un dia por el útero...
2: Bueno, vale, ja està. Què
3: vol dir això, pella manga?
0: Res, són coses a la ciència natural.
2: Tranquil·la, no...
0: Quants anys té la nena?
2: Són 5 anys.
1: Ja se sap.
0: Molt bé, així, nena, així aprendràs que la vida no és tot de color de rosa.
2: Vale.
3: No.
1: Mira, parlant de beures, imagina't que ara mateix estàs en un bar, ara que passen 29 minuts de les 5. Què prendries? Un cafè, una aigua, un vermut...
0: Bueno, quan no m'has escoltat, jo t'entenc, Alba. He dit una horxateta. Vols fer el favor d'estar per la feina?
1: Però l'horxateta era en el teu castell. Potser en el bar et demanes una altra cosa.
0: Jo aquesta hora sempre, aquesta hora és una horxata.
1: Sempre, eh?
0: Sempre. Al matí, a les 12, un bittercast.
1: Oh.
0: Ah, sí? I a les 2:15 de 3...
2: És molt
0: 3,
2: de senyoreta, eh, la bittercast.
0: Oh, sí, i després sí. A missa encara més.
2: Sí, sí.
0: I després, a 2:15 de 2,
4: com saps, eh?
0: Un vermutet de Reus.
2: Que és el que ens estan intentant mangar. Perquè
0: no hi ha manera, aquí... Sí. Fot-li, que és de Reus.
2: Aquest ens va portar un oient.
0: No, t'ho va portar una pianista.
2: No,
1: és veritat, un tècnic.
2: El tècnic de Netflix ens ho va portar.
0: No t'ho va portar la pianista.
2: No. El tècnic de Netflix. T'ho juro, sí.
0: Sí?
2: T'ho juro, t'ho prometo.
1: Després de l'entrevista, si cal, l'obrirem.
0: Fes-me l'enquesta aquesta, que m'encanta, nena. Digues.
2: Continua.
1: Anem amb la següent. Estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Què fas? Vas a posar-ne o t'esperes el pròxim cop que agafis el cotxe?
0: Ha estat molt greu, però jo tinc servei, com bé sabeu. I, a més, avui he vingut amb calesa tirada per dos cavalls blancs.
1: Oh,
0: i llavors, això és una frivolitat, perquè s'encarrega el servei. No sé ni, on, ni si hi ha benzina, si va en gasoll, si va això moderno d'ara elèctric.
2: L'elèctric, sí.
0: Híbrid, nen, que... Jo no sé, això és un...
2: Híbrid és que té benzina i té elèctric,
0: són dues coses. Això és una mandanga, nen. Anem massa d'adelantats.
2: Sí.
0: I després, per cert, gràcies a fer tota aquesta retransmissió que vau fer de l'eclipsi ahir, molta gent ha conegut que les Terres de l'Ebre sempre estan deixades a la mà de Déu. Sí. Perquè... Hi ha dos carrils per la P7 des de Cambrils
2: fins
0: a Tona, però fa molts anys que està així. Mm. Però, en paral·lel, van fer una autovia de tres carrils, que és maco, això. En recordeu que això ho paguem entre tots, eh?
2: Sí.
0: I el tren, un altre despropòsit.
1: Ai,
0: i passa cada dia. I la gent que utilitza el transport públic, que, per cert, el govern va incitar que la gent agafés el transport públic, no funciona.
2: Has vingut Rajona, eh?
0: O sigui, no, però sí. Si la meva feina és activista...
2: Sí, efectivament.
1: Ha vingut Rajona del tren, però ben cavall, eh?
0: En calesa, és ecològic.
2: Sí.
1: Això sí.
0: I amb la Fenta abonem els camps.
2: Ai, bueno, els camps s'han agafat alguna porcada. Jo vaig aquí previngut.
1: Hi ha algun tema del qual no vols que parlem avui aquí?
0: Al revés, tots.
1: Tots, ara.
0: Tots.
2: Doncs,
1: molt bé.
0: I espero que me'l tregui el tema, el Pere, eh?
2: Quin tema?
1: Un en concret?
0: Sí, faria molta il·lusió.
1: I no el vols revelar encara?
0: No.
2: Ah, bueno, no sé.
0: Espero que...
2: Hòstic.
1: Quina pressió.
0: No, el Pere i jo fa molts anys que ens coneixem. Sí. Tenim molts amics en comú i moltes amigues. Per cert, aquest any no vaig poder anar a la festa d'estiu com de humana de Barcelona. No vaig poder anar-hi.
2: Em va semblar que no hi eres. Sabeu de quina parlem?
4: La de l'aniversari.
2: Roger Pallarols.
0: El nostre estimat Roger Pallarols.
2: L'aniversari de Roger Pallarols, que és on hi ha el tot Barcelona.
0: Tot. Però és que fa falta, això és una ciutat com Déu-mana, necessita aquest tipus de festes socials.
2: Doncs et dono tota la raó.
4: Totalment.
2: Et dono tota la raó. Hi ha una barreja molt curiosa de gent, eh?
0: Bueno, i tan curiosa, no direm noms.
2: No, sí que els direm, sí.
0: Ai, sí, clar.
2: Que els direm.
0: Em va fer una ràbia l'any passat, perquè aquest any he pogut vindre.
2: Sí, perquè...
0: Però se'm va presentar un senyor guapo. A mi m'agraden prims, els senyors.
2: Ah, bueno, aquí...
0: Prims. Cadascú va a gustos.
4: Sí, va a gustos. Mm.
0: Se'm va presentar... L'Alberto me'n va presentar un senyor guapo, prim. L'Alberto...
5: El Grabo.
0: Em va presentar un senyor guapo, prim, i molt simpàtic, però no em va voler dir a què es dedicava fins que va marxar el senyor. I quan m'ho va dir, em vaig portar el disgust del segle.
2: Què es dedicava?
0: A l'autodreta.
2: Ah,
4: ostres. Clar.
0: I dic, per què no m'has dit-ho? Perquè et conec. I l'haguessis deixat pentinat.
2: Exacte.
0: Perquè vegis tu l'arc... que acapara...
2: No, és que allà, per exemple, hi havia el president Montilla,
0: ara,
2: que és socialista,
0: l'Artur Mas.
2: Hi havia l'Artur Mas, que és de Junts, hi havia el Josep Bou, que és del PP,
0: ara.
2: Que sempre

0: del PSC.
1: No, va, no comencem. Però ja
2: per cert, voleu fer el favor de no tornar a posar mai més aquest tall perquè no és veritat que és socialista?
0: Ah. Jo sempre he sigut del PSC.
2: El Pere Mas és de dretes com una servidora. Perquè ens agraden les coses ben dretes.
3: Ah,
0: però ja de barrades, de veritat, eh? Però d'aquest color. Ah, ja, bueno, és igual. D'altres convidats que hi havia a la festa, enguany, hi havia el... Com és aquest?
2: El Boris Izaguirre.
0: Molt bé, el Boris Izaguirre. Hi havia el que va fer el targetó i la invitació.
2: Els nostres estimats Madaula,
0: Albert Madaula,
2: el Jaume i l'Albert.
0: Exacte, i el Jaume i l'Albert, els dos germans, l'actor i l'artista i pintor.
2: A més, sí. Millors, i millors persones.
0: Efectivament. I hi havia, abans que havia tot, hi havia
2: periodistes. Damone Teruel, la meva estimada Damone Teruel.
0: Ah, no sé si la vaig
2: veure. Sí, jo sí, ah, que ho sé, sí, perquè va anar-hi.
3: Nois, heu de repassar tota la llista, perquè sí, no hi vam anar, que sí, ens feu en vegeta, no?
0: D'acord,
2: perdó, perdó, continuem amb el qüestionari.
0: Però no, ja ho he acabat, perquè només queda l'última pregunta, que és meva, que és... Quan vols que duri l'entrevista?
2: Fins al final de tot, de tot. Hòstia, però
0: no,
2: de debò, eh?
0: No, joder, no.
2: Sí, perquè jo vull anar als esports.
0: Vols anar
2: als avui esports? Vindrà el Lluís Carrasco?
0: No, avui ve el Carles Fiter.
2: Saps que és el meu amor, no?
0: Avui...
2: Bueno, un dels meus amors.
0: No, és que avui és un dia molt carregadet, perquè mira, avui ve... primer venen els nens, el Marc Arablosa i el Jan Coll. Nens, aixequeu-vos i ensenyeu-vos.
3: Brigitte, són els millors.
2: Són els, que guapets.
0: Venen de Banyoles, venen de Banyoles a la ràdio que et mou les boles, no sé quina història, és això, no? De la Quinta Forca. Llavors ve la Marta Pontnova a parlar, d'acord?
2: La Marta és amiga meva.
0: No m'estranya. Ve l'Alberto Gadel, avui.
2: Ostres,
0: sí,
2: nen.
0: Sí, avui
4: la putíssima.
0: L'entrena fotrà. Claro. Sí, no diguis això. L'entrena fotrà en pet. I de tertulians venen el Carles Fiter, la Paula Reverté i el Juli Claramunt.
2: De què parlareu el primer tema? Del Ferran Torres?
0: No. Ah, sí, no
2: la gent en aquest món ha de ser agraïda, nen.
0: Per què?
2: Aquest és el titular del Ferran Torres.
0: Ah, ho dius per ell.
2: Sí.
0: També vol fer de tertuliana d'esports.
2: Però m'ha dit que no,
3: jo no sé
2: de
3: què està parlant.
2: Estem de parlant de futbol, perquè es veu que esports només és futbol.
0: Sí.
3: Digue-ho.
2: No, jo sempre ho dic.
0: Hi ha una mica de tot.
5: També hi ha bossa femení, em dediquen un minut.
0: Home, Aitana.
2: L'Aitana i jo tenim molta gent en comú. A més, una servidora fa uns anys que presenta la Gala de l'Esport de Sant Pere de Ribes i estic molt contenta de fer-ho perquè això és inclusió de debò. No el 28 de juny.
5: Ara.
0: És una comèdia comercial.
5: Ara, que marxi el Martí Puig i estigui la Brigitte aquí presentant el temps afegit.
0: Home, això sí que seria bo. En lloc del Martí, fotre la Brigitte a presentar.
2: M'encantaria, nen, però de debò. Com ho veus?
0: Avui
2: aquesta pregunta és falsa.
0: No.
2: Perquè tot... El dimarts va estar la meva amiga, la Magda.
0: I
2: nena, et vas poder quedar? Diu, no, va dir que millor que no.
0: No és veritat, això, no li vaig dir això. Però sí que és una pregunta que avui...
2: És trampa.
0: És que avui ho tinc molt carregat tot, però si vols quedar-te, pots quedar, eh?
5: I tant.
3: Sí? No sé, Pere, tu diràs.
0: No sé.
2: Pobreta, la poso un compromís.
0: No,
2: depèn de com vagi, ja ho decideixo.
0: Perquè avui m'agafes amb la defensa molt baixa.
3: Clar, no facis veure que ho decidiràs tu, perquè ho decidirà ella.
0: Bueno,
2: vinga, va.
0: Ja ho decidiré.
5: Ja ho decideixo jo, sí.
0: Va, un moment. Pels que encara no sabien qui és la Brigitte Lamour, fem un petit repàs.
2: Petit, perquè en 120 anys de vida, nen.
0: Sí, no. Aviam, comencem pel començament. Abans has dit que eres activista.
2: Sobretot, activista.
0: Qui és la Brigitte?
2: La Brigitte és una acopletista, però sobretot és transmissora del col·lectiu LGTBI a la societat. Però això no és una cosa que la faci perquè, mira, se m'ha ocorregut. No, perquè hi ha molta feina a fer i aquesta és la visibilitat i la inclusió que de debò me la crec de debò. Per això que quan presento la Gala de l'Esport de Sant Pere de Ribes, per posar un exemple, o quan faig tallers formatius i divulgatius adreçats a la gent gran, totes aquestes cosetes, actes institucionals, doncs la meva presència, això vol dir que és inclusiva, no perquè toca. I llavors, sobretot, el que soc és... activista, però aprofito, llavors soc copletista, nena, autònoma, tinc el meu propi espectacle, molta cosa.
0: Aleshores, volia preguntar quan vas començar el món de l'espectacle, si ens has dit abans que havies nascut a l'any...
2: El 1905. Sí.
0: Clar, tu devies viure tota l'època daurada al Paral·lel.
2: Afortunadament, i m'agrada que diguis daurada, perquè ara és el color ocre.
0: Sí, ara...
2: I mira que hi ha molta feina a fer.
0: Ocre de pixats.
2: De pixats i de pudor. Per cert, què penses, nen, de lo del tirar l'aigua en els pixons? Perquè jo crec que encara regalim a més, encara se'n bruta més.
0: Dels pixons, dels pixons no dels turistes, sinó dels gossos, eh?
2: Tots,
0: no sé,
3: de tothom.
2: No creieu millor que seria tirar serradures? Perquè l'aigua escampa més en la laborera.
3: Però no sé si això pel medi ambient acaba de ser gaire bo.
2: Bueno, el que no és normal que la gent ara sentirà a sobre tota la gent que teniu animalets. A mi m'agraden molt els animals.
0: Que tenen molt mal perdre, quan dius totes ells per la ràdio.
2: Sí, però el que no pot ser, jo perquè he vist en un castell, però he vist aquí l'Eixample, Barbaritats, on al Raval, persones amb dos o tres animals en un pis de 30 metres quadrats. Si de debò us agraden els animals, no en tingueu.
0: Queda clar, no?
3: Dixit.
0: Deixem el tema... Bueno, igualment, el tema del paral·lel.
2: Sí.
0: Ara representa que hi ha hagut un intent de reflotar-lo...
2: No hi ha manera.
0: La gent ha comprat l'Arnau...
2: El Molino no sé si... torna...
0: Ha tancat un altre
2: cop, ha tancat per un tema de sonoritat. La gestora que ho portava no ha tingut cap interès ni ganes de mantenir l'essència del Molino. El Molino és una institució. Sí. I allà es feia cabaret, revista, transformisme, màgia, il·lusió.
0: Bueno, tu hi havies actuat, el Molino?
2: Jo, afortunadament, va ser la meva porta d'entrada en el Molino, i estic molt orgullosa, però, malauradament, els gestors que s'ho van gestionar-ho van voler tirar una altra cosa, i això és una pena. L'Arnau és l'únic teatre que encara queda en peus, però van esperar a que es caigués a trossos, sí, i ara han començat a restaurar-lo. Sí. Tant de bo, quan estigui restaurat, que també en recordeu-vos que ho paguem nosaltres, aquestes cosetes, tant de bo sigui multidisciplinar i sigui per donar veu a totes les altres arts, perquè n'hi ha moltes.
0: Apunta, sí, bueno, que és activista i reivindicativa. Totalment. Ha quedat claríssim des del minut 1. Però fem un salt endavant, eh? Passem 50 anys de cop.
2: Vinga, va.
0: Bueno, i arriba un moment que els designis del senyor i de la vida i no sé què et fan arribar a BTV, que és el que et comença a donar una certa projecció pública, no?
2: Sí, clar, vosaltres...
0: Fora del paral·lel, diguem.
2: Ara, i fora... Bueno, i només a Barcelona, perquè, clar, això és molt centralista, nen, el de BTV només...
0: Sí,
2: és...
0: però es veu... bueno, hi ha una època es veia Vallesos, també.
2: Sí, els Vallesos, sí, sí, el Marès, fins i tot el Maresme.
0: Oita.
2: Va ser la meva porta d'entrada, superagraïda, perquè a més ho van encertar. Codi de Barris i la família Barris era donar veu a la gent que és el que m'agrada. Ho van encertar-ho. Llavors estic molt orgullosa d'aquests 8 anys que vaig estar, poder-li donar veu... Nen, jo vaig estar donant-li veu a gent que van patir la gentrificació. Gent desnonada. El tema de la droga, vaig estar a la Marina del Prat Vermell amb gent que es dedicava a vendre droga. Clar, que una servidora pugui anar allà sense guió, tal qual, el que en trobo, era molt arriscat. Però jo
0: sí,
2: soc una dona...
0: i per una tele municipal, a més a més, que sempre
2: municipal.
0: Hi ha un ajuntament al darrere i sempre hi ha...
2: Doncs vaig ser lliure de debò. Mai, mai, mai, mai em van editar res. Sí que és veritat que una vegada, i això sempre ho explico, malauradament, quan vaig anar a la plaça Roja, allà a la ciutat meridiana, plaça Roja és, és la plaça...
0: No, no es deu dir així, és un nom popular, no?
2: No, no, no, es diu així, la plaça Roja. Val. És la ciutat meridiana. L'única vegada que em van tindre que editar, perquè semblava que havia triat només a gent racista.
3: Ostres.
0: Ostres, home,
2: va ser molt dur, sí, perquè jo els hi preguntava a la gent que, com, coses del barri, què us passa al barri, sí, quines mancances
0: tenia. I tothom rajava de la immigració.
2: Sí, però en negatiu. Eren racistes, sí, i al final de tot, al final una senyora...
5: Que... No es pot parlar d'immigració en positiu.
0: A veure, senyor Sílvia Riols.
5: Jo sóc tingués clar.
0: La Sílvia Riols, que
2: no
0: està aquí...
2: Ai, ai, mira, fa molt mal, no li dongueu veu, sisplau.
0: Bueno, està aquí ella i no podem fer...
2: Sí, i la nena ara la tenim de policia local, no, la nena?
3: La filla?
2: Sí, com que maco, i molt transparent tot.
0: La seva filla.
3: Han de protegir els meus.
0: Bueno, això ha anat cap al
3: jutjat. Si no, ningú ens protegirà aquest govern corrupte.
2: No li donguem veu a aquesta gent perquè només generen odi.
0: Prou, calli, que dieu que està...
2: Només generen odi, no li donguem veu, eh?
0: Està enfadant la nostra convidada.
3: Silenci.
0: Parlem de referents, ja que estem parlant d'aquesta època del Molino i tot això.
2: Per cert, avui, malauradament, hagués fet anys la meva estimada Dolly Bandol.
0: Ostres.
2: Sí, avui hagués estat el seu aniversari, la vam perdre l'any passat. Porto un any molt dur. Sí que és veritat que, clar, el meu, rara avis, perquè sóc l'única que...
0: Sí, 120 anys. 120 anys. Mica...
2: Clar, però no porto una temporadeta fluixeta per animar l'animi, perquè, clar, la Dolly Mandola es va deixar l'any passat, aquest any m'ha deixat la Tania Doris, m'ha deixat la meva estimada Hilda Love només fa un mes.
0: Ostres.
2: Sí, que, però bueno...
0: Et volia parlar de referents i et volia posar aquesta cançó.

0: I acostant-se molt
1: que bona és.
2: Dolçament em diu així. Amb el foc del teu mirar, fornar. Vinga, nenes, els coristes, que estem vives. Vinga, va, nene, que no bailes, Rubiales. Oi, senyor.
3: Un piquito.
2: Vamos, un piquito. Sí, sí, jo li donaria un piquito. Piquito. Però no vulguis saber on.
1: Llavors és consentit.
2: Sí.
4: Calma.
2: A mi m'agradaria donar-li un piquito, no, Rubiales.
3: Lo mismo que pasó con Jenny Hermoso.
2: Sí, sí, igualito.
4: No, va, no, va, no traiem aquest tema.
2: Aquí, aquesta gent només li dona petona a l'escapot. Per sí. Això m'agradaria donar-li un piquito.
5: Pues le voy a decir algo. No voy a dimitir.
3: No, hijo, no. No voy a dimitir.
4: No, vale, no vas a dir.
2: Veus, aquesta gent no tenen vergonya.
4: Bueno, deixa'l tranquil. Vale.
2: Guillermina Mota, que encara la tenim entre nosaltres.
4: Sí, exacte. Sí. I tens contacte, perquè...
2: Vaig tindre... No.
3: El farso femenino.
4: Guillermina Mota, per qui no sàpiga, va desaparèixer de la vida pública. Potser fa 20 anys, o quin, no, 20 segur, 20 anys,
2: sí,
4: ben bons,
2: sí.
4: I no se'n sap res.
2: Doncs perquè ho va decidir ella, malauradament per nosaltres, per la societat que l'estimem.
4: Sí. Però és molt interessant sentir què diu ara, el que pensa.
2: Perquè però està molt coherent. És una dona que va decidir apartar-se de debò. Quants grups de música anem a un altre jardí ens fotem? Que no paren de fer comiats.
4: Ai, sí.
2: Ai, els animalistes, ai, els quals...
4: Sí,
2: sí. Els grups de músiques que no paren d'acomiadar-se i no marxen ni amb aigua calenta. Sí. La Guillermina Mota.
4: Oh, no, sí.
2: Va decidir marxar fa més de 20 anys. Mira, et diré una cosa, com jo no sap la gent,
4: ai,
2: però jo soc molt generosa. El meu estimat Joan Manuel Serrat,
4: sí,
2: fa un parell d'anys i van donar el Premi Nacional dels artistes...
4: De música, o sigui, sí, de les arts.
2: Doncs li va dir a la Guillermina, perquè té molta amistat, li va dir si la volia acompanyar, que li faria molta il·lusió, i no va voler. I això... Ella...
4: Però si li dius que no el Serrat...
1: Potser que fos el Premi Princesa d'Astúries?
2: Jo sé que era una cosa d'aquestes de...
4: Quan fa aquest, que li van donar?
1: Va ser el 2024, per això dic, fa dos anys.
2: Sí, un parell d'anys, sí.
6: Por eso me llamó a mí para hacer la gira.
4: No, no la llamo para hacer la
2: gira. Qui és aquest senyor?
6: Dos pájaros con
4: tiro.
2: Encara està viu?
4: Sí, malgrat tot encara està viu.
1: Si ho tens aquí al costat.
6: Oye, no ibas a abrir el vermut?
4: No, el vermut no lo va
2: abrir. No, tu ja lo llevas puesto, sí.
6: Com un hierro.
2: A més, allà a Madrid tomáis chinchón.
4: Chinchón?
2: Sí, com es diu allò?
1: Sí, és un altre tipus de...
2: Bueno, merdes.
4: Escolta'm...
2: Ai, perdó.
4: No,
2: digues, nen.
4: No sé, ara m'ha vingut al cap que la Guillermina, que no parla mai, potser va mig donar una entrevista o una conversa amb algú...
2: Amb el Marc Giró.
4: Sí, vols dir?
2: El Marc Giró té molta amistat amb ella, perquè
4: també,
2: jo...
4: Li... No. Ostres, no tenia ni idea.
2: Quan jo vaig crear una cita amb la Brigitta, que sí, és el meu propi espectacle autoproduït...
4: Sí. Sí.
2: Les veus que sonen al principi, mentre la gent s'està incorporant, és la gran Mari Sampere,
4: sí,
2: la meva estimada amiga, i ho dic amb la boca gran, i amb orgull, Núria Feliu.
4: Sí.
1: Wow.
2: I també m'hagués agradat, i li vaig demanar si podia ser la Guillermina Mota, però no,
4: és que quan diu que no, és que no.
2: I em sap greu perquè gràcies a ella jo reivindico els couplets catalans. I ella és un referent per mi, igual que vaig tindre la sort de tindre l'amistat amb la Núria Feliu fins a l'últim dia de la seva vida.
4: Ara m'han vingut dos noms al cap relacionats amb tot el que estan comentant. Una, qui també fa això de no voler donar senyals de vida, és el Joaquim Maria Puyal, que ha desaparegut de la vida pública, no vol entrevistes, no vol res. El pots trobar pel carrer, pots xerrar amb ell, però...
2: Doncs jo vaig preguntant de tant en tant, perquè tinc una mica en comú amb ell, i està guapíssim
4: està
2: i feliç.
4: Estupendo, està estupendo.
2: I feliç, que és el que compta. En canvi, tu i jo, nen, no ens retirarem mai.
4: Va, dona, per favor.
1: Però és que, a veure, el tema de la vida pública també és fotut tot.
2: No, però has de decidir-ho. Si tu ho decideixes, la Pepa Flores ho va decidir. I mira que aquesta dona és un referent. I té moltes coses a dir, perquè aquesta dona era comunista a l'època que no s'hi podia ser, eh?
4: Correcte. I ara que deies, la Feliu, amigues, fins al final.
7: El meu xicot vestint és tan original
2: que no té igual i crida l'atenció.
7: Per contemplar-lo surt tothom
2: sempre al portal, perquè en Pasqual fa sensació.
7: Van pantalons
2: color de molsa, que està botins. Extravagants.
4: Els nens estan flipant, perquè no saben de què va això.
2: Doncs estaria molt bé que en els escoles...
4: Ara farem entrar.
1: Jo m'estic apuntant els noms de Guillermina Mota i Núria Feliu per posar-me a Spotify.
2: No les coneixies,
1: ja. Perquè no ho escolto. Sí que les conec, òbviament que les conec, però...
4: No sabeu qui és la Núria Feliu.
1: Però no... Òbviament que les conec, però el que estic dient és que no les escolto i no sé per què no les escolto més. Vull aprendre aquestes cançons.
2: Ara quan entrin els nens d'esports, els hi farem una...
4: No, que no són d'esports aquests, que són els...
1: Són de...
4: Els diem els nens, però no són els d'esports. Venen a fer una secció que es diu Prime o no Prime.
2: Què vol dir Prime o no Prime?
4: Mira, ara t'ho explicaran, ara t'ho explicaran.
1: Vale.
2: No m'agraden els anglicismes, nen. Ni el Mercadona tampoc, que se m'ha oblidat de dir-ho. No compreu el Mercadona.
4: No pot cridar el boicot des d'aquí, que tinguem un Martín.
1: Anem a parlar de la Núria Feliu?
4: No, anem a fer que ens digui el seu espectacle, que has dit, tinc un espectacle sí, autoproduït, propi. Ja que l'has mencionat, digues on es pot veure, si és que es pot veure algun lloc, o segons allò.
2: Doncs, sí, gràcies, promo. Gràcies per donar-me veu. Doncs resulta, nens, si s'aprofiten tots aquests nens.
4: Què passa?
2: Són guapos i serits i nets. Sí. Sí. Perquè molta gent porqueja, en canvi ells van molt nets.
4: Sí, de moment...
2: Doncs el meu espectacle, una cita amb la Brigitte, autoproduït. I llavors, és un espectacle que és un cant a la vida i el fil conductor és la Marieta de l'Ulliu. Perquè ara que ja que estan aquí, us faig una mini lliçó de lo que representen els couplets. A partir d'ara m'agradaria que els escoltéssiu.
1: Couplets.
2: Els couplets. Els couplets...
4: Venen no és el mateix que la copla, eh?
2: No, la copla és el cant popular castellà i els couplets és el cant popular català. I després ja... los couplets en castellano, que són molt més picants. Són més explícits. En canvi, nosaltres, sense dir, diem... Per exemple, aquesta cançó, El vestit d'en Pasqual, en veritat és una miniburla al transformisme. S'estan rient d'un home que vesteix molt original, però és una mica miniburla aquella època. Però la Marieta de l'Ulliu, que tan alegrement cantem La tornada, que és la Font del Gat, és una crítica amb una noia que, per donar-se un petó a la Font del Gat, la van criticar. Per un acte d'amor, la van criticar. Per això és el fil conductor del meu espectacle. El meu espectacle ha passat moltes coses. Estic jo sola una hora i mitja a l'escenari. Faig màgia, fins i tot. Hi ha un monòleg, faig interactuació, que és el meu. El meu és la interactuació amb el públic. Amb
4: sí, no, ja ens n'hem adonat.
2: Ara, em sap greu pels guionistes, perquè...
1: És que ets molt ràpida.
2: Bueno, cada, tothom tenim un do. I el meu és aquest, nena. Tu tens el do de la intel·ligència natural.
8: Deies que en el teu espectacle es passa moltes coses. Sí. Si no m'equivoco, fins i tot va haver-hi una demostració molt gran d'amor.
2: Estic molt contenta. Va haver una petició demà d'una parelleta. Sí. Ell de Cádiz, ella de Reus.
4: Vaja.
2: Vam aconseguir portar la família des de Cádiz allà, que van arribar una hora i mitja abans.
4: Sí.
2: I afortunadament... Li va dir que sí, la noia, que es va casar. Home. I afortunadament...
8: Imagina't si deia que no.
4: Sí.
2: I, fins i tot, han tingut un nen i unes servidores de madrina.
4: Bravo! Oh, bravo.
2: Va ser molt maco, perquè per què es diu una cita, Pere? Es diu una cita perquè després, de debò, faig una cita amb una persona que s'ho mereix. Allà al poble on vagi, és una cita de debò, una persona que hagi fet alguna cosa per la comunitat. Però en aquell cas em van demanar si podia ser aquesta petició. Però normalment és un homenatge. El primer, que el vaig estrenar al casino de l'Aliança Papanou, li vam fer l'homenatge a Carmen Abeleira, que aquesta dona va ser una corista i una ballarina que fins i tot va actuar amb la Raquel Meyer, amb la Sara Montiel, però la Raquel Meyer, el que t'he dit,
4: Montiel.
2: I Sara Montiel, que per cert, us explico l'anècdota amb ella, rapideta.
4: Us coneixeu?
8: Molt tant.
4: I després anem a la Núria Feliu, que hem quedat a mitja amb la Feliu.
2: Resulta que la Carmen Abeleira és una dona, ja us he dit, era ballarina, i li van dir les mitges, antes, mireu quines mitges porto.
4: Aviam, ara ens està... Olé, home, amb un brilli-brilli.
2: És la B de Brigitte.
4: I l'altra part és una L de l'amor?
2: No, és la B. No, resulta que les mitges, antes, valien com un sou.
4: Ah, sí?
2: Imagineu-vos, les mitges bones. I li van dinar a la Carmen. Carmen, hoy viene una chica de Madrid, perquè allà diuen Madrid, que està empezando.
1: Claro.
2: Diu, viene aquí a trabajar en el Teatro Victoria. Diu, ¿te puedes dejar tus medias buenas? Diu, porque se le han roto las suyas. Li va deixar les mitges, va debutar. Tu li has tornat?
8: No.
2: Doncs ella tampoc.
4: Vaja.
2: I llavors, quan li vaig fer l'homenatge, en la cita amb la Brigitte, li vaig dir, nena, ¿sabes que está muerta la Sara Montiel? O sigui, que s'ha quedat sense mitges i sense l'artista. Però la Carmen Abeleira té 90 i pico d'anys i encara és entre nosaltres, i per això sempre m'ha de fer un homenatge a les persones que s'ho mereixin. Llavors, malauradament, no tinc ara un espectacle a la vista, perquè això ha obert a contractacions. Doncs o sigui, municipis de Catalunya.
4: Què he de dir?
2: 713 municipis que em contractin, que sóc molt barata, pel bon resultat que dono.
4: Molt bé. A Banyoles, mira, li podeu dir a l'alcalde de
2: Banyoles. Per favor, sí. A més, és guapo l'alcalde de Banyoles.
8: Ah, sí?
2: Ui, no l'has vist, l'alcalde de Banyoles?
4: Què li passa?
2: És guapo.
4: Ah, sí? Aviam, obre el micro als nens de Banyoles.
2: Nens, expliqueu-me el que és el primer.
4: El Prime o no Prime?
9: El Prime.
2: Això.
9: El Prime. Està al Prime és estar en el millor moment.
2: Bueno, jo ara estic en el millor
9: nosaltres
2: moment.
9: Nosaltres et veiem al Prime, eh?
4: Veus? És que venen a debatre cada dia, ens proposen cada setmana un tema de si una cosa o una situació o una persona està o no en el seu Prime. És a dir, si està
2: jo
4: en...
2: sí.
1: A veure,
2: jo ho estic, jo ho estic.
4: I fan una mena de ball, i fan una cosa... Ja
2: ah, jo vull fer un reel, es diu, nens?
9: Sí.
2: Doncs jo vull fer això del reel.
9: Un reel.
4: Un reel amb ells.
2: No, jo vull fer-ho, el que facin ells.
4: Amb ells?
9: Sí,
4: ah,
9: no,
4: sí,
9: no,
4: amb
9: ells. Els que li fa el Prime.
4: Bueno, doncs,
9: no?
4: bueno,
2: jo vull ser primer, sí.
4: Vale, doncs ara ho farem. Bueno, i què passa amb l'alcalde de Banyoles?
1: He buscat l'alcalde, és el Miquel Noguer.
2: Miquel Noguer, guapíssim.
4: I què, és guapíssim?
2: Bueno, és que tot va a
8: gustos. Deu ser simpàtic, sí. Deu ser simpàtic, sí. Això segur.
4: Sí. No? Bueno, estem justificant l'alcalde
9: no,
4: de Banyoles.
9: No, no, no.
4: No és el que em va fotre la multa a la Senyora Blava fa 15 anys, oi?
10: Segurament
9: sí, crec que sí.
2: Encara és l'alcalde?
9: Sí, sí, sí, crec collons. Que ja era aquest.
4: Bueno, escolta...
2: Doncs això, obert a contractacions, nens. Si em voleu trobar...
4: Ui, que són menys 10. No deixi molt.
2: Però si no em deixes parlar.
4: No, si no, calles, si no calles tu...
2: Brigitalamur.cat, ha quedat net, això?
4: Això, Brigitalamur.
2: Sí. Nen, parlem de l'Núria Feliu.
4: Si no hagués estat jo que t'ha fet la central, no hauries parlat de l'espectacle.
2: Sí, perquè les coristes, sí.
4: Bueno, les coristes. Escolta'm una cosa. Aquí sabem que has tingut una cita sexual misteriosa.
1: Ep.
4: Amb un presentador... de... un conegut mitjà de comunicació...
8: S'està posant nerviosa.
4: Volem saber la cita sexual ara s'està tapant amb la ploma i amb el barret que porta. Ah, no, me l'està posant a mi.
1: Epa!
4: Ai, l'aigua, cuidado.
1: No, ara.
4: Molt bé, em poso aquí tota la cosa aquesta.
1: Et queda bé, eh? Sí, que l'hauries de fer així, el programa.
4: Ah, però és molt còmode, tu. I està fresc. No, el barret no me'l
8: porta. La Pamela!
4: Molt bé, a partir d'ara cada dia faré el programa.
8: Ara,
4: els desgraciats de Banyoles m'estan filmant en aquesta tessitura.
8: Sí, aquestes imatges les podreu veure per Instagram.
4: Sí, clar.
1: Brigitte Lamour ha pres el control d'aquest programa, Pere Mas.
4: Un moment, que em trec les meves ulleres, ja que d'això em poso les ulleres a la Brigitte Lamour. Ah, perfecte. Doncs, perdona, mira, pot nou, què et sembla el meu nou estilisme? Carinyo, reina, estic bé o no? No et veig perquè sense ulleres, estic amb ulleres... Diu que sí.
8: No, diu que no.
4: Diu que no, val, bueno, doncs m'ho puc treure.
3: Bla, bla, bla.
4: Tot això ha estat per no contestar a la pregunta...
2: Ah, digue'm, digue'm, en qui he tingut un tocament?
4: No, jo tinc apuntat aquí un cita sexual amb un presentador de TV3.
8: El Mirador de Miramar, si no m'equivoco.
2: Però com ho sabeu, això?
4: Perquè aquí ho sabem tot, maca.
8: Tu tens la llengua molt llarga.
4: Que te creus que eres la més lista de la classe.
2: Però va ser una experiència fatal, com el senyor Vicenç Martí, que tu hi eres, no, nen?
8: Sí. I per què va anar malament? Què va passar?
2: Clar, és que no, és horari infantil, no? Heu dit?
8: Hem dit que no, no?
2: Aviam,
4: no
2: quina informació teniu?
1: Sí, no
2: aviam,
1: passem,
2: digue'm
1: no
2: quina informació teniu.
4: Nosaltres no en tenim cap, només fem preguntes. Som periodistes i fem preguntes.
8: Clar. Aquesta pregunta li fem a tothom, eh?
4: Sí.
2: La de Miramar.
4: No, sí. Miramar ho has dit tu, jo t'he dit cita sexual amb un presentador de TV3.
8: No, Miramar ho he dit jo.
4: Ah.
2: Però va ser un desengany.
4: Oia, bueno, si no cal dir el nom, es pot donar a entendre, es pot...
2: Apuntar. Ah, jo tenia que dir el nom?
4: No, dona, no.
8: Notes, et donem aquí un espai perquè expliquis el que tu vulguis.
2: Mm. Sí.
8: Si és que hi ha alguna cosa a explicar.
2: No, marcava un bon paquet, això és molt maco, no? Això no és brut.
4: És un bon punt de partida.
2: Marcava un bon paquet i al final doncs, tot era relleno.
8: Oh!
4: Què vols dir, que hi portava un mitjó?
2: No, no, un mitjó no, portava una vagoneta. Una vagoneta, clar, vosaltres no sabeu el que és una vagoneta.
8: Algú
2: no,
8: que fa bulto.
2: Sí, molt de bulto.
8: Molt.
4: I llavors... Tèxtil.
2: Sí, llavors em vaig quedar... Bueno, que vaig passar gana.
4: Bueno.
2: Nens, que, al final, si sou vosaltres, no, que me busqueu.
4: Sí, acaba molt clar.
2: Jo he vingut a portar glamour i vosaltres me busqueu.
4: Molt bé, doncs canviem de tema. Sí. Anem a temes religiosos.
2: Això sí, m'agrada.
4: Quina relació tens amb Santa Teresa de Jesús?
2: Ai, que maco. Doncs mira, quan vaig néixer el dia 15 d'octubre, a més, he tingut la sort de conèixer-la, nens.
1: Ah, sí?
4: A veure, fa molts anys que és morta, diria, no?
2: Sí, però he tingut la sort, i això és de debò, l'any passat, per primer cop amb 111 anys...
4: Sí.
2: Van obrir la tomba de Santa Teresa per analitzar-la i vaig tindre la sort de ser una de les poques privilegiades que vaig anar fins a Alba de Tormes a veure el cos incorrupte de debò perquè ja li han fet proves amb ADN. Això no és una cosa miraculosa de Déu, no, no. Científicament demostrat que aquesta dona està conservada i vaig tindre la sort de poder assistir-hi durant 2 dies a veure el cos incorrupte de Santa Teresa.
4: Això és veritat, eh?
2: A Alba de Tormes. Això és de debò.
4: Increïble.
2: I a més,
8: és que tot el que diu la Brigitte aquí és
2: tot
8: de debò.
2: Tot és de debò, nen.
4: Sí, no, però que algú pot pensar que hi ha un cachondeo i tot.
2: No, no, no, i a més soc molt devota d'ella. A banda de que som membre fundadora, ja ho he dit, de l'Opus Gai.
4: Sí. No bueno, entenc... Bueno, me deixen preguntar si coneixen l'Opus Gai, aquí els de Banyoles.
2: No.
4: Ha arribat a Banyoles?
9: No, no, no, no, no.
4: Bueno.
2: Doncs és un ordre que l'únic que demano a les feligreses i feligresos que vingueu nets a les homilies, però és un cant a la diversitat, a la inclusió i al respecte. Al final és això, nens.
4: De fet,
9: el podem passar un dia.
2: I tant, però no, passareu, no, i tant, no, que passareu.
4: Aquest s'apunta. Per l'Opus Gai. Escolta'm, tinc una cosa, una pila de coses aquí, però mira l'hora que és. Mira com em vaig transformat.
2: T'escau molt bé, nen.
4: Sí, estic molt mono.
2: Bueno, perquè...
8: No t'entra el barret.
4: No, home, sí que m'entra
2: el barret. Que porta els auriculars.
4: Sí, ah, clar, és que tinc els auriculars a sota, és veritat. No, però ja per anar acabant, tu has parlat al començar l'entrevista ja que eres una gran activista. Ara mateix ho has tornat a dir amb aquest organisme. El presideixes, has dit? L'Opus Gai.
2: Membre fundadora.
4: Membre fundadora de l'Opus Gai. Ets una gran activista LGBT. LGTBIQA+.
2: Molt bé, quasi tota la sigla, un aplaudiment.
4: Sí, i a més hem estat assajant.
8: Plus Prime. Sí,
2: molt bé, perquè m'agrada. Alba, digues, digues.
8: No, anava a dir que hem assajat i sí, ho he parlat amb el Pere. És important que les diguem totes.
2: Però a vegades molta gent diu, ai, quina frivolitat, cada vegada més sigles. Doncs una servidora va crear aquest taller formatiu.
4: Sí.
2: El vaig crear adreçat a la gent gran, però estic anant per tota Catalunya. Però per què? Perquè darrere de cada sigla hi ha persones.
4: Sí.
2: I és molt important. Tant de bo algun dia no facin falta les etiquetes, però com malauradament encara hi ha molt d'odi,
8: sí,
2: doncs una servidora ha de fer aquesta feina per aconseguir una societat lliure, diversa i inclusiva.
4: Bravo. Bravo. Bona, Brigitte. Hem de decidir si et quedes una estona o no. Teòricament t'hem de ventilar.
2: Sí, però què? Que has decidit?
4: Primer
2: vull fer allò dels rils aquells.
4: A veure, què vols fer? No, aviam, és que estan allà en un extrem. Coneixeu, per cert, la Brigitte Lamour? Quan dic els nens, presentem-nos. Són els que venen a fer la sessió Prime o no Prime. I
8: sí, en Jan i en Marc.
4: El Jan Coll i el Marc Grabulosa.
8: Molt bé.
3: Pere.
4: Sense mirar cap paper, eh?
3: Molt bé,
8: sí,
3: molt bé.
4: Sí, estic flipant. Coneixeu la Brigitte Lamour?
3: Nosaltres no la coneixíem. No teníem el plaer, però...
10: Ara ja la coneixem.
3: Sí, ara ja la coneixem i encantadíssims que es quedi, no?
4: Molt bé. Ah, sí? Es queda?
3: No?
4: Perfecte. Es queda. Et quedes amb els nens. Doncs ja està, no se'n parli més.
2: Nen, vinga, si em quedo, queda, et puc demanar un favor?
4: A veure.
2: Ai? Em faria molta il·lusió, jo, això t'ho dic de debò,
4: sí?
2: Donar pas als informatius un al primer titular.
8: Oh,
4: no,
8: sí, fem-ho!
4: Sí, no hi ha cap problema. Sí, i tant.
2: Espero que no sigui una desgràcia.
4: No, però saps llegir, no, diguem-ne?
10: Home, per favor.
2: Però si sóc amiga de Gutenberg, la primera impremta me la va fer.
4: Exacte, ara t'explicaré com funciona. Doncs el que farem és, els nens que es preparin...
2: On seuran, on seuran?
4: Ara nens. Veurem, perquè...
2: Una a cada costat meu,
4: vull que segui la Pont Nou, també. Haurem de posar grades supletòries. No, ja hi cabrem. Ja
2: sí,
4: ho
2: organitzarem,
4: sí, perquè tenim dos micros sense fils, oi? Fotrem aquí cadires plegables, farem el que sigui. Per tant, el que passarà acte seguit, sí, que quedi clar, és que ens anirem a publicitat. Això sí, estimat Marc Espejo, posarem els dos blocs d'aquesta hora, perquè som una gent que sempre posa la publicitat a l'hora que toca.
2: I està molt bé que ho diguis, la publicitat, nen, que la gent, què penses amb publicitat?
4: No.
2: Gràcies a això podem Escolti, viure.
4: A vostès, coi, si posem anuncis...
2: Ara vol dir que hi ha dineret per fer el programa, que no és gratis,
4: això. Com volen que paguem la llum d'aquest estudi que està tan ben il·luminat?
2: Preciós, l'estudi.
4: Sí, t'agrada, eh?
2: Sembla com d'això de Star Trek, es diu, nen.
4: Sí.
8: Sí, una nau especial.
2: A veus, una nau...
8: Molta gent ho ha dit.
2: A veus, no sóc l'única,
4: no.
2: Vaja.
4: No, no, és una mica massa nau especial, per segons qui, però, bueno, estem molt a gust aquí. Ara em trauré això del Faralai.
8: És molt divertit.
4: És que em comença a picar.
8: Tens molta pluma.
2: Pensa que és ploma d'ànec.
4: Doncs sí que es nota que és...
2: No, no,
4: és
2: bo, eh? No. És d'ànec de Banyoles.
4: De Banyoles, sí.
3: Estan protegits els de Banyoles.
2: De l'estany de Banyoles, ho he dit bé?
3: Sí, estany.
4: Molt bé, sí, perquè si no ve l'alcalde aquest, el Buenorro, que has dit...
2: El Noguer.
4: El Noguer, l'alcalde de Buenorro de Banyoles. Joan Noguer, o com hem dit?
8: Miquel.
4: Una abraçada i una salutació curta. De quin partit és, ho sabem?
2: És igual, espero que sigui de dretes.
3: De Junts. Sí,
4: de Junts.
2: Ah, veus, per això ens entenem.
4: Molt bé, vinga.
8: Llàstima que el Pere és del PSC.
4: Sí,
2: no ho és.
4: No, no soc socialista.
2: És de dretes.
4: Que no soc socialista, va, però ja d'aquest color.
2: Vinga, després he publicitat on anem.
4: Llavors, anem a publicitat. Silenci. Tenim a la Pont Nou, que ha d'actuar, però primer van els nens amb el Prime o no Prime, però farem passar a la Pont Nou, que així ja fa més festa tot plegat. Que és... Sí, no et fa... Amb els nens no vols estar? No els coneixes?
2: Ella no aguanta els menors, i això
4: sí,
2: que és mare,
4: sí,
2: eh?
4: Sí, home, sí. Tots, una mica totes. Totes aquí, que som totes molt sostenibles i molt tot.
8: Ai, quin fomo, jo també voldria estar.
4: Bueno, no hi cabem tots, però ho arreglarem.
11: No hi cabem. Val. Primer ha de sortir gent per deixar
4: no,
11: entrar.
4: No, comenci, senyora Oriols.
11: Sempre funciona igual.
4: Publicitat. El butlletí que el farà la Brigitte Lamour. Els nens, que vol dir el Prime o no Prime, la Pont Nou i després l'Alberto Gallol. I després el tema
8: Brigitte.
4: Què us sembla? Un bon plan o no?
8: Boníssim.
4: I la Brigitte de moment es queda pels nens i prou, en un principi.
2: Sí, ja està, jo ja estic esgotada,
4: sí?
2: Eh?
4: Sí? Vale, perfecte.
2: Però va. No us ho perdeu, després de publicitat tornem.
4: Efectivament.
12: Versió estiu, amb Pere Mas.
13: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
14: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
13: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
15: Verisure. Ui, quin fred que m'ha agafat.
16: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
15: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
16: A
17: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
18: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: RAC1 i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenten Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal.
20: Pues venga, va, venga, som-hi!
19: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, en directe des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès, amb Esteve Giral com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
21: La Bisbal és tot un clàssic del calendari casteller. Les joves de Valls s'hi sent com a casa, i la vella de Valls i Vilafranca hi protagonitzen un dels seus duels per excel·lència. Calor i emoció garantides en una plaça històrica.
19: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal del Penedès, en directe des del carrer Doctor Robert. RAC1, fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
22: RAC1. RAC1.
23: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
24: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
25: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
26: No, que no és gens bo per la pell, nena.
27: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
28: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
29: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
30: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
31: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
32: Bon estiu.
19: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som un milió.
22: RAC1.
19: Aquest diumenge el Barça juga a RAC1. A 4:45 de la tarda, Basilea-Barça. El tercer compromís de pretemporada del conjunt de Hansi Flick. Viviu el partit des d'una hora abans a RAC1 amb Jaume Molló, Xavi Puig, Marta Ramon com a enviada especial a Suïssa i els comentaris d'Albert Blaia. I després, les estrenes a la Lliga de l'Espanyol i del Girona a partir de les 7 del vespre. Aquest diumenge a 4:45, Basilea-Barça. Aquest diumenge torna el Barça a RAC1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
22: RAC1. Tots som 1.

0: sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som u.
1: Versió estiu amb Pere Mas.
2: I quan són les 6 i 4, està a punt de passar una cosa que no havia passat mai en els 25 anys d'història de RAC1, que és que no serà el presentador del programa. Avui, per cert, el que està a punt de passar aquí ja és un catxandeo màxim, però particularment amb el butlletí de les 6, no serà el presentador del programa, que servirà de vostès, que donarà pas als amics d'informatius, sinó que serà la nostra convidada, la Brigitte Lamour.
3: Així és, i m'agradaria donar pas al Jordi Casals i al Nil Piera, que serà...
2: Saludos, primer saludos.
3: Sí. Bona tarda, Jordi.
4: Bona tarda.
3: Bona tarda, Nil.
5: Hola, bona tarda.
3: Ho teniu tot llest i preparat?
4: Tot a punt.
5: Tot a punt, sí.
3: Doncs vinga, va. Itàlia manté la suspensió de l'acord Schengen amb Espanya fins que es descarti totalment el risc de seguretat per al país.
4: Sí, el ministre de l'Interior italià ha assegurat que es mantenen els controls de les fronteres de, pels espanyols que viatgen al país. Matteo Piantedosi ha dit que la decisió de suspendre l'acord amb Espanya no es revisarà abans de dissabte, tot plegat, diu, per mantenir la seguretat al país.
6: Hi ha qui pensa de manera simplista que tot plegat és una mera especulació política contra Espanya, però aquesta no és la lògica que mou aquest govern. El nostre únic objectiu és protegir la seguretat nacional i per això estem seguint atentament l'evolució de la situació. La decisió de suspendre l'aplicació de l'acord de Schengen no es revisarà abans del 15 d'agost i, en qualsevol cas, només després que s'hagin exclòs completament els riscos de seguretat per a Itàlia.
7: Seguretat per Itàlia.
4: Les últimes hores, el Ministeri de l'Interior espanyol ha demanat autorització al Poder Judicial per poder expulsar de manera immediata les persones que hagin entrat a Ceuta i que hagin comès algun delicte. La Generalitat rep 100 trucades al mes de mitjana per problemes amb la cobertura mòbil, incidències en la TDT o en el servei de banda ampla. El servei Telcocat posa en contacte empreses de telecomunicacions i administracions locals perquè es puguin notificar i fer un seguiment de les incidències per garantir la connectivitat a tot el país. Des que es va posar en marxa ara fa 9 mesos, s'han rebut gairebé un miler de trucades i s'han resolt més de 450 incidències al del Puig.
8: Són dades que es desprenen del primer balanç que n'ha fet el govern. De totes les incidències que s'han rebut, n'hi ha 88 que són reincidents. Això permet identificar punts febles a la xarxa per millorar-los. En parla el secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, Albert Hort.
9: I això ens dona també informació de quins són aquells punts en els que realment podem incidir i podem comunicar també a les operadores de telecomunicacions privades la necessitat de fer més robusta aquesta xarxa de telecomunicacions.
8: La gran majoria de les incidències s'han concentrat a l'hivern, que és quan les condicions climatològiques afecten més el servei.
4: En plena de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 18 anys per intentar matar un noi amb una arma blanca al pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. Va ser diumenge durant les festes del poble. L'agressió s'hauria comès arran d'una discussió entre dos grups de persones. El noi va rebre una ganivetada a la zona abdominal i els equips d'emergències el van portar a l'Hospital de Viella, on el van operar d'urgència. Ahir, la policia va detenir el presumpte agressor acusat d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. A Barcelona, al districte de Nou Barris, els Mossos investiguen un tiroteig. La policia ha rebut l'avís a la una de la matinada per diversos trets al carrer Riells. La unitat d'investigació dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per mirar d'aclarir els fets, tot i que de moment no consten ferits ni detinguts. És el segon tiroteig a la mateixa zona de la ciutat en només una setmana. I un últim punt de mobilitat abans dels esports, perquè a aquesta hora continuen els problemes a la P7 amb cues de més d'11 quilòmetres entre Subirats i Vilafranca del Penedès en sentit Barcelona per un accident.
5: A l'Europeu de Natació, el ribetà Luca Hug liderarà l'equip espanyol de relleus a la final dels 4% metres lliures. La prova començarà d'aquí poc menys de 2 hores. Als Campionats d'Europa d'Atletisme, la santcugatenca Jael Bestué correrà aquesta nit la final dels 200 metres llisos. Bestué podria sumar la primera medalla catalana dels europeus. I en tennis s'està disputant en aquests moments el partit de primera ronda de l'Obert de Cincinnati entre el madrileny Martín Landaluce i Jack Draper. Landaluce s'ha emportat el primer set 6-3, mentre que només fa uns minuts que ha començat la segona màniga i Draper li ha trencat el servei. En futbol, l'entrenador del Ceuta, José Juan Romero, ha parlat avui en la roda de premsa prèvia a l'estrena del seu equip a segona divisió, tot i que ha deixat clar que se li fa difícil pensar en futbol amb la situació que viu la ciutat autònoma.
10: A mi me da un poco de, digamos, de vergüenza o pudor hablar de fútbol o hacer una rueda de prensa para un partido de fútbol con lo que estamos viviendo en la ciudad, ¿no?
5: I encara a segona divisió, el Girona ha anunciat que els joves Minsu i Justin tindran fitxa del primer equip aquesta temporada. Tots dos han estat dels jugadors més destacats del conjunt gironí durant la pretemporada.
4: I pel que fa al temps, ara mateix els ruixats més intensos es troben repartits a la Catalunya central i al Prepirineu de Lleida. Durant la tarda se'n poden anar formant de nous en aquests punts, que poden ser localment intensos i en alguns casos poden anar acompanyats de calamarsa o pedra i de ràfegues fortes de vent, tot plegat en un dia en què s'han assolit o fins i tot superat els 40 graus a Ponent, per exemple, 41 graus a Valdomar, Seròs i Vinebre. En aquest sentit, hi ha avisos per calor vigents en aquesta zona, sobretot el Segrià, la Noguera i el Pla d'Urgell, però també el prelitoral i el litoral de Catalunya per calor nocturna.

0: programa és aquí. Són les 6 i 7 minuts de la tarda. Això és la versió estiu d'aquest dia post ressaca de l'eclipsi. I jo en aquests moments tinc una situació de col·lapse en aquesta taula. Perquè hi han assegudes 8 persones i servidor. Bé, 8, una IEL que ha desaparegut.
1: Us han envaït aquest estudi.
0: No ens han envaït. I a més tenim un convidat sorpresa que ha aparegut amb... Bé, intento posar ordre i ho explico tot. Tenim la música dels nens, que ja els hem presentat, que són el Jan Coll i el Marc Garabolosa.
2: Què tal?
3: Molt bé,
2: que
3: venen, molt bé, Pere.
0: Que venen de Bunyoles.
3: Sí, ara, directament.
0: De Ràdio Bunyoles. Com heu baixat avui?
4: No, ara sempre anem amb AVE. Anem com un tret.
3: Sí, amb
1: Marca,
3: ja,
1: no? Sí,
0: els hi toca actuar ara i actuaran acte seguit. La Brigitta, l'Amur, que és la nostra convidada.
5: Servidora de vostès.
0: Que s'ha quedat només per veure els nens actuar.
5: És que s'aprofita. Bueno, i també per cantar-li una cançó amb una persona.
0: Ah, vale. Molt bé, li cantarem la cançó a la persona. La persona, podem dir quina és,
1: que
0: és la nostra estimadíssima i prou mai ben ponderada, Marta Pannou. Que jo crec que ja és el moment de cantar-li la cançó. Podem dir-ho, el motiu de cantar la cançó?
1: Oh, i tant.
0: Doncs vinga.

0: S'ha de dir que la Marta crec que ens va anunciar que aquesta dijous, avui és dijous?
1: Sí,
2: sí, tot el
1: dia.
2: Si
1: no ho he dit 25 vegades, no...
0: Ho vas dir la setmana passada i vas dir que portaries cosetes. I qui hi ha?
2: Doncs mira,
0: portant...
2: No, i fruita natural recent collida, sí, també, sí, ha portat.
1: Macedònia.
0: Que això és d'allà al costat de Banyoles, perquè això fan a Cornellà del Terri.
3: Sí, sí, correcte.
4: Jo vaig treballar.
0: Com ho sé jo, que és de Cornellà del Terri?
4: Sí, sí. De fet, en Jan ha dit no em vull perquè vaig quedar traumatitzat.
2: Sí, sí. Però això que és alemany, no? Això no és alemany.
0: És igual, no.
1: És vagà, no?
0: Però és igual, ho fabrica a Cornellà del Terri i és una...
5: Que ayer no comimos cosas de estas.
0: Sí, pues hoy... No, prou, és que ahir vam tenir alguna dificultat amb el dinar. Bé, llavors, la Pont Nou ens ve a parlar del cor.
1: Exacte.
0: Em pots fer un titular del més xulo que comentarem avui?
1: Una altra vegada, el titular que no llegiràs a cap portada de la revista d'aquesta setmana, que és la més grossa, que és que Cristiano Ronaldo i la Georgina Rodríguez s'han casat.
0: Ah?
2: Un altre cop?
1: No, home, s'han casat per primera vegada.
2: Però amb qui s'ha casat ell?
0: Bueno, ja ho veurem.
1: Home, amb ella.
2: Amb ella?
1: Sí.
2: Amb una dona?
1: Sí.
0: Què estàs insinuant?
1: La Georgina.
2: No, nen.
0: Maricones! No, va, prou! Ara ho has...
2: Però si fa 4 anys tenia aquell nòvio que era boxejador marroquí.
1: No, això no s'ha dit mai enlloc.
2: Però si ho vivim jo, nena.
0: Bueno, val, però aquí no intoxiquem.
2: Si és molt maco, la inclusió.
0: Sí, sí, molt...
1: Bueno, que s'ha casat amb ella.
2: Bueno, per amor, oi, nena?
1: Per amor, i no hi ha cap portada que, per tant, altra vegada...
2: Perquè no s'ho creuen ni les portades.
0: Aquí hi ha gat amagat. A veure, Brigitte, que t'has quedat pels nens.
2: Sí, primer,
0: primer. No per la Pont Nou, eh?
2: Vinga, va.
0: Molt bé. I allà amb un raconet amagat...
2: És guapo, l'Alberto.
0: Sí,
2: té uns ulls que semblen els fanals del Passeig de Gràcia.
0: Però
2: què fa el nen? Què fa?
0: Ara t'ho explico.
2: Sí.
5: ¿Dónde está el bollicao?
0: Ara.
2: Oh, que ens agrada un bollicao.
0: Bueno, és que se n'està fotent un ara, ell. I està enamorat, a més a més. Sí o no? Ho has dit tu per la ràdio?
6: No.
0: Ah, ja no?
6: Aquest és exclusiva mundial.
0: Ojo! No. Ho has dit la setmana passada, això.
6: No, vaig dir que tenia un bollicao. Ja està, no, que estava completament
1: ja no
6: boig enamorat.
1: També,
0: no, pensava que havies dit que estaves enamorat.
5: I ojo, porque por la línea 3...
0: Tenemos al bollicao.
5: Tenemos al bollicao.
0: No,
5: ¿qué le dices a don Alberto Gadel?
0: No, és igual, deixem el pobre Alberto que ens ve a parlar de tendències. Ens ve a explicar coses.
6: Sí, 100%. Coses que la meva mare s'arrencarà els cabells.
2: Però què vol dir tendències?
0: Ja ho veuràs. Però això ho hauràs d'escoltar per la ràdio o assegut entre el públic. Ara. I ja que parlem de asseguts entre el públic, tenim un supercuiner estrellat entre el públic.
2: Bravo.
0: No sé, crida. Raül Balam.
7: Molt bona tarda.
0: Molt bé. Del restaurant...
1: Puxes, fill!
0: Del restaurant Moments, de l'Hotel Mandarí de Barcelona, i el restaurant propi, que es diu Santa Pau, crec... Cuina Santa Pau, a Sant Pol de Mar.
4: Sant Pol de Mar, Costa del Maresme, Unió de Portuguès.
0: Ai,
4: el Burguet, recent obert una hamburgueseria.
0: Doncs demà ens passarem tots a sopar.
2: Clar que sí. A casa del Raül, nen, una servidora, que és veritat, nen, el que diré ara, cada any va una servidora a celebrar la vida.
4: És veritat. Sí, sí.
2: Sí, estic molt contenta, eh? És veritat o no, Raül?
4: Sí, sí, filla meva, sí.
2: I a més, vaig a la tardor, que així no ens molesta ningú.
0: Ha quedat clar tot el planteig de tothom. Gràcies, Raül, per venir. Ha aparegut amb la Pont Nou.
1: És que veníem junts de fer una activitat.
0: Ah, quina activitat?
4: Extraescolar.
1: Una extraescolar hem anat a fer.
2: No extramarital.
0: No.
4: Podria ser.
1: Podria ser.
0: Oh!
2: I no és maco, això.
1: Hem anat a fer coses.
2: Bueno, els catalans fan coses.
0: Sí, ja ho veiem.
1: Des de les 12, però, eh?
4: Des de les 12 fent coses.
2: Ui, massa llarga la cosa.
0: Ojo, que aneu comentant que vindran els pares dels nens i els reiteraran el permís per baixar a Barcelona i venir a la ràdio. Tindrem que pobrets estan aquí, ells estan en una altra tessitura. Molt bé, passem ja, fem el prime amb la coreografia. Abans, dos pinzellades molt ràpides.
4: Som-hi.
0: Una, ahir vau anar a veure l'eclipsi i vau penjar una foto, no sé on veu anar, al parc de no sé què.
4: Vam anar allà al costat del Palau Sant Jordi. Aquella esplanada que hi ha de pàrquing.
0: Val.
4: On no es pot aparcar quan hi ha concerts,
0: sí.
4: Doncs allà. Val. Que molt bé, es veia molt bé.
0: Sí. Ah, pensa que éreu a Montjuïc, que és on s'havia
4: muntat. Sí, estàvem allà.
0: Però no era el castell de Montjuïc, que és on...
4: No, que ens va fer mandra arribar.
0: Ah, per això hi havia tantes rolots i tendes de càmping.
4: Sí, hi havia gent acampada i tot, vull dir...
0: Bueno, no entenia res. Val, us ho vau passar bé, teníeu un racó, que tenia una foto vostra amb recull a posada.
4: S'ha de dir que es va notar aquest 0,3 que va faltar aquí a Barcelona. El 0,3%.
0: Sí, clar.
8: No, va ser emocionant...
4: Però tampoc ens va canviar
0: no
4: la vida.
0: Veure,
8: no,
0: es, home,
8: no.
0: Sí,
8: no.
0: Perdona, nosaltres, jo només vam veure un terç de l'eclipsi i em va entusiasmar.
4: Sí, però, no. Però clar, després vam veure les fotos i...
8: Vam dir, ostres.
0: Bueno, però ja ho sabíeu. Sí. I vau anar de Banyoles fins a Barcelona o no es vau atrevir per anar una mica més al sud?
4: No, perquè hi anàvem a Barcelona per una altra cosa.
0: A veure l'Odissea.
4: Correcte. Sí.
0: Què passa, que no funcionen els cines a Banyoles?
8: Sí, però és que l'únic cine IMAX, encara que no sigui IMAX de veritat, està a Barcelona.
0: I vau anar els desplegats a veure l'Odissea.
4: Sí. Més gent.
8: Va, hi havia més gent.
0: I us va agradar?
8: Molt. Molt bé.
0: Molt bé.
1: Ens ha agradat a tots, el Pep, eh?
0: Sí, el Pep Prieto.
1: Tots hem anat a veure l'Odissea.
0: Ja, ens la comentarem la setmana que ve.
8: Fantàstic, moltes ganes, eh?
0: Perquè sí, ara sí que hem d'anar El...
8: A fer matèria.
4: El Prime
8: o
4: Prime.
0: Molt bé. A veure... però encara hem de cantar, és veritat, que jo tenia... És que ja em venen les ganes de cantar.
4: No, exacte, un moment.
2: És que vull estar una servidora cantoplatista. Vinga, va.
4: La història aquí està que a mi i en Jan ens agraden moltes coses, no sé si ha quedat clar, però el que ens agrada molt i que compartim bastant és la música. Llavors, sí. L'altre dia vam decidir anar en una festa major.
8: Sí, i en aquesta festa major, en vez de trobar-hi grups de música, vam trobar que hi havia 3 DJs tocant en directe.
4: Sí, i gaire en directe no feien perquè tot ho portaven fet. Per tant, sí. Bueno, vam anar en una altra festa major i ens vam fer pagar perquè tocava la Ludwig, i clar, la Ludwig s'ha de fer pagar perquè si no, no... Aquests sí que estan al prime.
8: Sí, aquests estan en bon prime. I al final vam acabar anant a un festival a veure 3 grups que ens agradaven i ens va costar 50 euros cada un.
4: Sí.
8: I vam dir, ostres, un moment, serà que sortir de festa està al seu prime?
3: Life. Life is the only thing we need.
7: RAC1.
3: They need me to go, but I don't wanna leave.
7: La ràdio que et fa moure el tutu.
9: Fuck a prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime, prime.
4: Quina festa. Cada dia anem a millor, eh?
0: El Gadel està flipant.
1: Milo!
0: No havia vist mai això.
6: Jo també he sigut l'infern sobre la terra.
4: No passa res. A partir d'aquí tot millora, vull dir que...
0: Sí.
4: Imagina't. Bueno, nosaltres avui venim a posar damunt la taula si sortir de festa està o no està al seu prime, eh? Recordem que el prime és el millor moment d'una cosa. Per tant, pot ser que sortir de festa estigui ara en el seu millor moment, que ja passés o que encara hagi de venir. Sí. Llavors, mentre tothom s'ho pensa una mica què respondrà, nosaltres us venim a llançar idees.
8: Sí, els nostres arguments ja ens hem basat en 3 pilars, però bueno, ja els anireu trobant.
4: Sí,
0: endavant.
8: La primera cosa és que sortir... Bueno, nosaltres, com a joves que som,
4: sí,
8: considerem que sortir de festa ja no és ben bé el que era.
4: No.
8: Abans sorties a ballar, a fer coses, i ara surts per anar de festa a sucar el tutu. Llavors és com que... Abans suposem que també es feia això, però ara s'hi va molt de cara a barraca, trobem.
4: Abans hi havia una mica més de bueno, vaig de festa per alguna cosa i després potser passa alguna cosa. No? És veritat o no?
0: Depèn del, dia. Depèn del dia i del que
4: la gent no va molt cara a barraca, ara?
0: Jo crec que sempre s'ha anat de cara a barraca.
4: Sempre,
0: Més o menys, sí.
4: Val. Una altra cosa important que tenim és que mai hi ha hagut com ara tantes maneres de sortir, per tant, això és una cosa bona. Llavors, ara hi ha tants festivals, tantes festes, tants concerts i tantes històries que, guaita, si t'agrada el techno, tens un festival. Si t'agrada el reggaeton,
8: tens el teu festival.
4: T'agrada el rock?
8: Tens un festival.
4: T'agrada la música en catalana?
8: Tens un festival.
4: Vinga, t'agrada escoltar música que sembla que estiguis en una rave d'una nau industrial abandonada?
8: Tens un festival i segurament té un nom en anglès.
4: Exacte, i costa 87 euros.
8: I has de portar ulleres de sol o de l'Eclipsi, encara que siguin les 2 de la matinada.
4: Sí. Podem obrir el meló de les ulleres de l'Eclipsi?
0: No, no cal.
4: Ja. No? Sí,
8: és molt lleig. Llavors,
4: tu tens un ventall molt ampli d'opcions, però com tota la vida és important que triguis bé, sí o no?
2: Sí, i tant.
8: Sí. Alguna cosa a dir?
2: No, doncs, nen, que no. Si la gent d'antes no hagués anat cara a barraca, vosaltres no estaríeu aquí.
8: Ah, també és veritat.
2: Podria fer un favor.
4: Tens tota la raó.
2: Per ser edatisme, que això és edatisme. Diu, és que com són joves, no fil, edatisme. L'edat és un número.
8: Ben dit.
0: Molt
8: ben dit. Llavors, nosaltres ara, tocant tots aquests temes, venim a parlar d'una cosa que són els festivals.
4: Sí.
8: Que entrant en matèria,
4: trobem
8: festivals. Que els festivals estan molt bé, que tenen una direcció artística, tenen una estètica, una manera de fer, una personalitat, un públic, una experiència.
4: Això molt bé.
8: Però hi ha un petit problema, que com tota la vida, quan alguna cosa funciona i va bé, algú diu, i si en traiem diners?
4: Exacte, i que no passa res, eh? Vull dir, nosaltres molt a favor dels festivals, anem a festivals, i tenen moltes coses bones, però el problema és que la indústria que comença a menjar-se coses que no precisament estaven pensades amb aquesta lògica, no? Perquè un concert de festa major no va precisament a vendre entrades, ni perquè algú hi posés un logo, ni per tot això. Per tant, el poble després què? Què passa allà?
8: Llavors passa que les festes majors van néixer perquè un poble celebrés que era un poble. I ens n'hem adonat que en un festival tu ets el públic i en una festa major tu ets part de la festa.
4: Llavors, anem a les festes majors. Com aneu d'implicació en una festa major?
0: Bona pregunta, just aquest cap de setmana, que serà festa major a mig Catalunya, perquè és la Mare de Déu d'agost.
4: Correcte. Sí, a Banyoles també és festa.
0: Ah, sí?
4: Sí, festa petita.
0: Doncs,
4: festes d'agost.
0: Vol dir petita.
4: Que nosaltres... Hi ha la festa gran a l'octubre.
1: Amb els ànecs, no?
4: Sí, tots allà. Llavors, nosaltres com a joves, que formem part també d'una comissió que organitza la festa major, concretament la de Camós, si ens pregunteu.
0: Que és el municipi d'on sou.
4: Sí.
0: Feu veure que sou de Banyoles, però sou de Camós.
8: No, al revés.
0: Ah.
4: Sí, bueno. Tothom és de tot arreu, però Camós està molt bé. Doncs, a poc a poc, les festes majors van perdent força, cada vegada costa més trobar gent que les organitzi, que mobilitzi els joves, i les activitats de cultura popular, pobres, bueno. I mentre això passa, doncs els festivals cada vegada són més grans, hi ha més cartells, més escenaris, més patrocinadors, i la pobra festa major del poble, que costa Déu i ajuda d'organitzar, doncs fa el que pot, i al costat hi ha un festival que ho peta venent les entrades a 120 euros, no?
0: Sí.
4: Llavors, aquí hi ha un meló important, que és si sabeu què és el FOMO.
0: Home, no preguntis això davant d'aquest. No preguntis on Delgadel.
6: Jo porto uns anys educant-los, eh?
0: Clar, perquè ell ens explica aquestes coses cada setmana.
4: L'Alberto Sobrà, com es diu FOMO en català?
2: Ara.
6: Oh, pansa.
4: Molt bé, exacte, pansa.
0: Però, jo no
4: molt
0: sabia bé. Això.
4: Sí.
0: Vale, bueno, expliquem què vol sí. dir FOMO, FOMO en anglès.
4: FOMO, la traducció seria... O sigui, no, en anglès dir... seria Fear of Missing Out.
0: Por perdre't alguna cosa.
4: Exacte, i en català seria pansa, que és por a no ser allà.
0: Ah, no havia sentit mai,
10: ai,
0: això.
10: A mi m'ha sortit una pansa.
2: Que... No, no, no, no, això és una altra cosa.
10: Vaig menjar massa.
4: No. Llavors, el FOMO, o la pansa, sí. molt fàcilment el podríem entendre amb l'eclipsi. L'eclipsi sí. d'ahir. Sí. Tu pots arribar a la notícia de l'eclipsi, ostres, l'eclipsi m'interessa molt, el vaig a veure. O pot ser que l'eclipsi te sigui completament igual, però que diguis, ep, això passarà una vegada a la vida, no tornarà a passar mai més, és una cosa superimpressionant, llavors...
2: I si hi vaig?
4: I si hi vaig? Si, clar, si jo no m'ho vull perdre, el fet de ser-hi.
0: No, clar.
4: Llavors, això és el FOMO, això és la pansa.
8: Sí, i creiem que això... Els, bueno, anar a certes festes, barra festivals, ajuda molt a que tinguin sí. sempre molta gent, perquè... En tema d'Instagram.
4: I si no hi ets?
8: I si no hi ets?
4: Clar, i si t'ho perds?
10: Ah. Literal, no? Si s'ha de fer sí, no. un unboxing d'allà on t'agafes, no? Sí, importantíssim.
6: Soc jo.
10: No, no, sí, soc jo, però és que tu ets la meva perfecta, ja ho saps, mi tot.
0: Alberto, què?
6: Per mi això és soc jo, literal.
0: Ah, sí.
10: És que som bessons.
1: És la Cocó, la Cocó.
0: És la Cocó, que ens descobri que...
10: Selfie, Alberto!
0: Com és allò que dius Merck? O com és allò que dius així? Xerc o Perc?
2: Perf.
0: És igual, no, no, no.
10: Literal, lit.
0: Vale, no, li t'ho dic jo, no m'aprengui.
4: Heu anat a algun lloc, vosaltres, per pansa, o no? Un lloc que potser no haguéssiu anat, però clar, si poder...
10: Per mal de panxa.
2: Això vol dir tenir poca personalitat, no, perquè el gust de no anar totalment. I ser contracorrent.
8: Sí que és veritat.
4: Ara.
0: No, sí, sí. però a vegades hi vas una mica obligat. No per pansa, sinó...
2: Ah, això sí, per obligació, hem, obligació hem anat a molts llocs.
4: Per fer la foto sí. a l'Instagram.
0: Jo crec que ha arribat el moment de començar a deixar de fer les coses per obligació. Però ara, és un altre tema.
8: Mira, també ens passa una cosa, que és que a llocs que no són festes majors, sí, les festes majors molen molt, hi ha una cosa que ens preocupa, que és el preu.
4: Sí.
8: No tant de l'entrada, sinó de la consumició.
4: De la barra.
8: Llavors, sí. hi ha una cosa que en castellà correcte seria el botellón, i que nosaltres l'hem traduït en català, que és el...
4: El botellot.
0: Sí,
4: llavors, Timot diu que més o menys està acceptat, per tant, sí. li direm botellot.
10: L'ampollón, no?
4: L'ampollón, sí, també.
8: Llavors hem fet un estudi econòmic.
4: Un estudi de mercat.
0: A veure.
4: Que hem de deixar clar que no volem aquí incitar a ningú a veure més del contest, només perquè sàpiguen el tema econòmic com va.
8: Llavors, ara diré molts números, llavors demano perdó, perquè segurament m'encallaré molt, però bueno, sí. allà vaig.
4: Som-hi.
8: Li han dit l'estudi científic del Cubata.
4: Sí.
8: Un combinat en un festival et costa 10 euros.
0: Com a mínim, eh?
8: Un roncola, com a mínim.
4: Hem agafat una mitjana. Sí, sí.
8: Llavors, hem
4: un
8: anat en un supermercat barato i hem extret dades d'un roncola. Sí. Una ampolla de rom.
4: Català, el supermercat.
8: Sí, sí, sí.
2: Sempre, per favor.
8: L'ampolla són 700 mil·lilitres i el preu és de 5,99 euros. El preu per mil·lilitres seria de 0,00856 euros. Un cubata tu hi poses 50 mil·lilitres de rom. Per tant, el cost de rom per cubata és de 0,428 euros.
0: Fantàstic. 42 cèntims.
8: 42
4: cèntims. Ja tenim el rom a dins.
8: Anem a la cola. No coca ni Pepsi, no, no. Cola. L'ampolla...
4: Ni cola de barra, tampoc.
8: No, no, ni de barra ni d'hiprit.
11: ¿Dónde está la coca?
0: No.
4: Cola sola, cola sola.
8: L'ampolla són 2 litres, que són uns 200 mil·lilitres, i el preu... Ai, 2.000 mil·lilitres, perdó. I el preu són 0,79 euros. El preu per mil·lilitres de 0,000395 euros.
4: Me'l regalen.
8: En un cubata tu hi poses 200 mil·lilitres de cola. Llavors, el cost de la cola per cubata és de 0,079 euros.
0: O sigui, 8 cèntims.
8: Sí. Llavors,
0: per tant, portem 50 cèntims.
11: Ahí está el correcte.
8: Sí, llavors, el cost total del cubata de casa et surta 0,57 euros. És a dir, a 50 cèntims per cubata. Sí. Que amb 10 euros et sortiria a
4: 20
8: cubates.
4: 20 cubates. Sí.
0: Molt bé.
4: Llavors, aquí hi ha una cosa, que és que ja que ens ho fem de supermercat, mira, anem a anar una mica premium i podem afegir el gel.
8: Sí, ara.
4: Sí. No? Perquè sense gel, doncs, comença a ser pixat de burro.
8: Llavors, hem trobat que la bossa són 2 quilos, que són 200 grams, i el preu és 1 euro. Llavors, el preu per gram és 0,0005.
11: Pues está bien el precio del gramo.
0: Sí, no.
4: De hielo.
8: Assumim que hi posem 2 glaçons per cubata, que són aproximadament 50 grams de gel. I això surt a 0,025. Per tant, el cost total amb gel és de 0,532. És a dir, 53 cèntims per cubata, que això són 19 cubates.
4: 19 cubates.
8: Llavors, amb 10 euros et pots fer 19 cubates.
0: Vale, molt bé.
4: Llavors, Això, important, doncs, bueno, més que res, perquè abans de gastar 10 euros allà amb un combinat en un festival o en una discoteca, sàpigues què pots fer amb aquests 10 euros.
8: Sí, que hi pensis, Avanita.
10: Nota que són catalans, sí, d'aquest
4: any. Si és una festa major, consumeix, ja, la barra, perquè, pobra festa major, si no, no se'n sortirà.
2: Però, nen, que tot això està molt bé, però al final pagues d'experiència.
4: Clar, això sí. Això sí.
0: També,
4: i al final ja l'últim meló que obrim és el tema de les discoteques.
0: Què passa?
4: Que a veure, nosaltres aquest meló de discoteques, la veritat és que no l'hem trepitjat molt, eh? No l'hem trepitjat molt. Allà a prop de Banyoles podem anar a la Mirona, que és el lloc on encara...
0: Sí,
4: encara s'assembla més una festa major, però...
0: Aquest hi hem estat... Ah, sí? A la Mina de Sal, sí.
6: He estat a tot arreu.
2: Mira. I la sala Vernissage, has estat?
6: No,
2: això és una meravella.
6: M'ha quedat fora de l'arreu.
2: Doncs la sala Vernissage, que està a GURB, encara fan espectacles en directe de qualitat, sopar, espectacle. Carai. Si això no en queda...
4: Mira.
8: No.
2: Per favor, no, i no em paguen, allà.
4: Sí, doncs,
2: però...
4: l'Albert ho podreu sobrar dir més que nosaltres, perquè hem anat a més discoteques, però trobem que les discoteques ja totes són iguals.
8: Sí.
4: Sí o no?
6: Vull dir... A mi m'avorreix moltíssim, i els DJs ara són de TikTok.
4: Exacte.
10: Nosaltres sempre estan canviant de tema.
4: Ja, entres allà i tots són parets negres, una pantalla gegant, que hi ha uns visuals allà.
8: Sí, que podria haver fet el meu sogre en 5 minuts.
4: Amb la IA, un DJ posant Quevedo, una persona fent TikToks amb un cava de 200 euros allà, amb unes bengales, vull dir... Tot és el mateix.
0: Aquestes són les de la façana marítima, sobretot.
6: I el meu pitjor malson, que són els community managers de la discoteca, que tenen a preguntar quants dits t'entren pel cul.
10: Ostres,
2: perdó.
10: Això ho fan ara?
2: Aviam.
4: No.
2: President, director.
0: No. Això t'ha passat?
6: A veure, aquesta pregunta exactament no, però una similar.
4: Sí, sí. Molt bé,
2: ja similar, que vols dir. Sí,
10: però abans només es feien la foto aquella que les penjaven al Facebook i trobaves allà amb unes cares que al·lucina.
6: Doncs ara hi ha un reel.
2: Com han canviat les sales de ball.
4: Les coses han canviat. Per tant, anem a tancar això. Anem a tancar això i la pregunta és, els de la taula, com ho veieu? Està al seu prime sortir de festa o no? Qui vol començar?
0: A mi no m'ho preguntis perquè per mi sí.
4: Sí?
0: Sí.
4: En Pere és molt fiestero, eh?
0: No, menys que abans. Però,
4: no, sí, Pere.
0: Però tinc reunions nocturnes. Sí,
10: per mi no. Ha passat una mica. A més, la gent ara que porta el...

0: Estic començant a veure cervesa, que no n'havia begut mai.
1: Ostres!
0: L'any que ve suposo que em començaré a drogar, perquè...
2: Estic fent
0: l'adolescència al revés. Jo tinc una menopàusia inversa.
1: No, t'has començat, t'has començat.
3: Per tant, queda clar, Jan, que sortir de festa...
4: Està al seu prany.
3: Podríem dir que potser ho està, potser no, jo què sé.
1: La veritat és que no ho sabem, no ho sabem massa.
3: No.
1: A veure, perquè nosaltres no ho sabem, perquè sortir i sortim, i probablement mai havia hagut tantes maneres diferents de fer-ho.
3: Sí, però potser el que està passant és que sortir de festa està canviant, i amb aquest canvi estem deixant enrere una part de la nostra cultura popular.
1: I per això us volem dir una cosa. Si us plau, aneu a les festes majors.
3: Si us plau.
5: Ho ha dit el Gadel.
1: A la del vostre poble, aneu a la del costat, valoreu-les, participeu-hi, perquè no només... Perquè no només hi aneu a veure i escoltar música, també esteu mantenint viva una cosa que és nostra.
3: Exacte, perquè potser d'aquí uns anys no hi haurà gegants, no hi haurà capgrossos, i tota aquella gent que es passava mesos muntant la festa ja no hi serà, i ens preguntarem on ha anat a parar aquella gent.
1: Doncs perquè nosaltres vam deixar d'anar-hi, llavors s'han cansat.
3: I ara una última pregunta. Pere, tu creus realment que la festa major de la Mercè és una festa major?
5: No, això no. No em fotis contra aquesta pregunta. Aquí hi ha molt...
0: Bona pregunta.
5: Hi ha molt a dir, hi ha molt a dir.
1: Podem dir
5: els concerts de RAC 105, sí.
1: La resta no, la resta són tonteries.
3: Sí, però mira, si voleu viure una festa major com Déu mana i no sabeu on anar, del 22 al 26 d'octubre hi ha les festes de Sant Martirià de Banyoles, que guaita, oli en un llum,
1: Una passada, una passada. Bueno, fins la setmana que ve.
3: Apa, salut i bolets.
5: Olé! A veure, necessito uns auriculars per la Pont Nou i...
6: Jo ja marxo, nen.
5: I el ventilo, sí, carinyo.
6: Dona-li els auriculars a la nena, els meus.
5: Bueno, ara ja t'entenc.
6: Bueno, organiseu. Gràcies de tot cor.
5: Sí.
6: Me'n vaig a festa, perquè a més a l'Hospitalet de l'Infant són les festes de Sant Roc que van començar ahir.
5: Ah, clar, que tu vius allà.
6: A l'Hospitalet de l'Infant tinc un dels cavalls. I el castell. I ara me'n vaig a Santa Lucalla. Ho coneixes, no?
5: No, no tinc el gust.
6: A la Cerdanya francesa, nen.
5: Ah, doncs no.
6: Tu de França de quina banda ets?
5: La Cerdanya és tota catalana.
6: Bueno, ens el van treure aquell trosset, jo vaig a aquell trosset per fer activisme.
5: Doncs vinga,
6: gràcies pel carinyo rebut i prime vosaltres, eh?
5: Molt bé, els nens vols dir, eh?
6: Els tots.
5: Bueno, tots, vale.
6: Salut.
5: Preparats per sentir la sintonia de la Madame Pont Nou, que avui ve estupenda, magnífica, extraordinària, en el dia del seu aniversari.
0: 46.
5: En lloc d'estar por ahí bevent cervesa i mig drogant-se, com acaba de dir que passarà aquí un temps, ha vingut a fer la seva habitual secció. Palante!

0: Pont Nou, ella és la classe... Ells són els classes de Prime, que venen de comarques amb això. Ella és la classe de tendències, tu és la meva classe del paper coixer i de saber què passa al món. Ja saps que hi vaig una mica perdut, però em refio totalment de tu.
1: Doncs mira, el que ha passat aquesta setmana, que no surt a cap portada, però ni una, és el casament de Cristiano Ronaldo i la Georgina Rodríguez.
0: Però llavors com el sabem?
1: Perquè ells mateixos han publicat, han fet una publicació conjunta a Instagram amb unes mans entrellaçades, amb, ojo, el dato, ull a la dada, en català, que amb màniga llarga, blanca. Es veia una màniga que sortia llarga, blanca. Mm. I després, just un any després d'anunciar-ho, que es casaven. Saps aquell famós pedrusco que tothom ha vist, que aquell anell, allò, una milionada? Doncs just un any després es casen, i es casen en secret, que és com s'haurien de fer els casaments. Així, això és molt de nou ric. Perquè l'ostentació, sense vestits, sense convidats, com la Zendaya i el
2: Tom Holland,
1: que s'han casat en privat.
0: Sí, tant.
1: Ningú, ni cap foto, no sortint ni vestits, ni rem, ni patrocinadors, ni que no t'atabalin. És com haurien de ser tots els casaments, a la intimitat. I ja està. És vulgar casar-te. Tu t'has de casar. No, tu t'has casat mai, Pere?
0: No, jo en principi soc solter, no m'he casat mai. Que jo sàpiga, no tinc molt clar, potser algun dia, m'he casat de nit i no me'n recordo, però...
1: Doncs fer-se un casament d'aquests no es porta.
0: Molt bé. S'ha fet gràcia aquest comentari, eh?
1: La canalla
0: i l'Edu també.
1: Bueno, és que ara es torna a portar la canalla. Tothom li fa com gràcia casar-se una altra vegada. Ui, sí. No has vist? Tothom es casa.
0: Perdona una cosa. És que ja està, perquè anem una mica tard, però podem anar tard si ens encantem. Jo havia deixat d'anar a casaments, val? I, bueno, perquè ja s'ha casat tothom al meu voltant, i de cop i volta...
1: Tothom.
0: Amb uns que ja estaven com mig casats s'han tornat a casar, uns que no s'havien casat i ja tenien crios i tot, s'han casat, i ara he tingut dos casaments recentment. Al setembre es casa un amic meu i me'n vaig a Menorca, al casament, em fa molta il·lusió.
1: No, ja ho fan molt gros.
0: I l'any que ve tinc dos casaments de dues parelles gais, que no eren mai un
3: casament. Maricones!
1: No, ara tothom...
4: Maricones no, m'interessa.
0: Però vull dir que em fa molta il·lusió perquè no hi anen mai. I a més... hi ha un possible cinquè casament a la vista que coincidiria amb un de l'any que ve.
1: Mare meva.
0: Sí, que ja és
3: maca.
1: Ella és pesadíssima.
0: Sí, i tinc el dubte de quina importa tenir el reu que es fa, però no ho direm aquí.

0: aquí per la ràdio. No
1: tic-tac. Tic-tac.
0: Ja està, calla. I Raül, canvia't de banda, perquè si no la Paula Pau no li explotarà el cap.
2: No et veig.
0: Sí, perquè...
3: Sí, la, però segui aquí.
0: A taula? Ah, doncs seu a taula, com vulguis.
2: El tingui aquí, l'he tingut tot el dia.
0: És que el Raül Balam és el regal d'aniversari de la Pont Nou.
1: Si no ha traït la merienda...
2: Sorpresa, un lloc, i hem fet unes coses que han sortit unes fotos.
4: Sí, sí, ens han fet fotos i tot.
2: T'ho prometo que m'ha arribat, estava venint cap aquí a la ràdio, i és que tu estaves dient per la ràdio que jo venia, jo estava
0: sí,
2: venint aparcant.
0: Cosa que és certa, com pots comprovar.
2: Hem anat amb dos cotxes separats, jo amb un i el Raül amb un altre, com, bon, com bona parella de...
0: Sí.
4: De mans.
2: De mans, cada un al seu cotxe, i estava sentint això. I el meu germà m'ha enviat una fotografia de...
4: Un robado.
2: Un robado de servidora i amb ell amb banyador.
4: Molt lleig, el robado.
2: Sí, perquè, clar, estava jo gesticulant...
0: A Sant Pol.
2: No, que érem aquí a Barcelona. D'un hotel on estàvem els dos amb banyador.
3: Que esteu preparant coses.
0: Bueno, un moment, què està passant aquí?
2: No,
0: i us heu banyat en una piscina d'un hotel.
2: Sí, però una cosa que no ho direm perquè no volem fer-los publicitat, perquè, bueno, m'ho ha regalat ell, ho ha pagat, per tant, però hem estat...
0: Home, deu ser l'hotel on treballa, no?
2: No,
4: no, no.
2: Home, no m'he portat mai a l'hotel on treballa.
5: Encara?
2: Encara. L'any que ve. Pel 50.
0: És que és un 5 estrelles GL, oi? Aquell?
2: Sí, allà.
0: És que és més que un 5 estrelles, eh?
2: Allò és...
0: No et fan molt la pilota.
2: Hem anat a una fantasia que ens pensàvem que no ens coneixeria ningú, amb aquestes pintes que portem, també t'he de dir.
0: I
2: el meu germà, que està a Santa Coloma de Queralt, li arriba una fotografia des de la piscina estant d'ell i jo parlant allà una mica calorats.
4: Ensenyo el robado aquí, eh?
0: A mi, home, ja està, ja podré ensenyar. En
2: menys
0: fi,
2: mal.
0: Tot doncs això venia pel tema dels casaments.
2: Que això la gent és molt pesada.
3: Oh, sembla de revista, perdona,
2: sí. Molt, sí. Molt. A més, jo tinc un gesto com estrany amb la manera
5: Marta
2: aquesta
5: Bonou que em penja. Marta Bonou luce cuerpazo a sus 46 años.
2: Que no es, diuen els cossos, no les edats, els cossos. Però és veritat que surto fatal. Sí.
4: No, no, sortim tots malament, malament.
0: Aquí diu luce tipazo, eh? José María dit luce tipazo. Val.
2: Una altra cosa que també és vulgar...
5: Ahí está.
2: És...
5: Espectacular a sus 46...
2: Torni. Vinga.
0: Vinga, calla.
2: Doncs també és molt vulgar el que estan fent ara, que... Bé, bueno, estan fent ara, sorpresa, que la model Alexandra Ambrosio, la model brasilera que havia fet els anys...
0: No tinc el gust.
2: És, sí, que saps que si t'ensenyo la foto és qui és. S'ha compromès amb Buck Palmer, que és un dissenyador, en una romàntica pedida, perquè és la pedida, a Indonèsia. Però és que amb les imatges aquestes...
0: Sí.
2: De la pedida, són, hi ha imatges aèries... Perquè és un cor damunt la sorra ple de pètals, que no hi ha cosa...
0: És hortera de collons,
2: hortera.
0: Això.
2: Hortera.
0: Ah, anava a dir, vale, perfecte.
2: Però ell, o sigui, ella també, en ell, amb pedrusco d'aquest de dimensions sobrenaturals, i tots dos amb banyador. Ell amb biquini i ell amb banyador d'home. Llavors, la meva petició és, per favor, tapeu-vos, però no per res, perquè les coses... Comencem fent una pedida mig despullats, amb biquini, i acabem als restaurants que no... de costa, amb els homes sense samarreta. Que l'altre dia hi havia un periodista...
0: Un moment.
2: No.
0: Un moment.
2: Que el van fer fora
3: d'una
2: terrassa, restaurant, que vaig veure jo, perquè anava sense samarreta. I no diré el nom.
3: Oh.
2: I és d'esports.
0: Només
3: podia ser d'esports.
1: Vamos a ver... Hacía calor...
2: Ho ha dit la Yael, que ho sapigueu. Però això, i el van fer... Bueno, el van convidar a marxar.
0: Però, un moment, això ho has vist en persona,
2: He vist en persona que li deien...
0: Una persona coneguda d'esports.
2: Que li van dir...
1: Miquel Agut.
2: Li van dir que et pots posar la samarreta... Va intuir que li deien que et pots posar la samarreta, i ell va... Vaig entendre que deia... que se l'havia deixat a la platja, perquè van venir els dos com en biquini. I llavors va dir, el cambrer li va dir de lluny, home, doncs no pot
0: ara
2: ser,
0: no
2: i va
0: aquest
2: marxar.
0: Meló.
2: No diré qui però, és, no però sí, qui sí. És ja ho sap. Per favor, vestiu-vos com a persones quan aneu ara, als restaurants, com a homes, com a dones, com a cactus, com a gossos, bé, els gossos, i d'un altre meló tampoc han d'estar al restaurant.
0: I una altra cosa, senyors, sobretot senyors més que senyores, que aneu al gimnàs. Ja ho sabem, que aneu al gimnàs.
6: Arnau Vila?
0: Sí, no. Si voleu, pengeu fotos a Instagram. Però a les discoteques es va amb la camisa o amb la samarreta posada.
2: Ah, exacte.
0: No, no és un after a les 7 del matí que comences a treure't coses, no.
2: I si us dutxeu,
0: no
2: cal que us passegeu ensenyant-ho tot.
0: No. Ah, bueno.
2: Assequeu-vos les vostres coses a dins de la dutxa.
0: Sí, no, a veure,
2: pots
0: aixugar una mica al vestidor, però no pots anar amb boles vestidor amunt i avall tota l'estona.
2: No, anar remenant.
0: Que et fots la camisa abans que els calçotets, vale? Ja prou d'això.
3: I no només al restaurant i a les discoteques, sinó la gent que va a córrer, no sé si us heu trobat, també ara van sense samarreta.
0: Sí.
3: No cal que aneu sense samarreta.
2: Homes, evidentment,
3: clar,
2: homes. Si vas tu et violen a la tercera cantonada que et troba algú.
0: Molt bé.
2: Dit això...
0: Hi ha hagut cares aquí, però ningú cosa ha dit res.
2: Dit això, vestiu-vos bé, sí. I si us heu de fer una pedida que sembli que és, sorpresa, que semblava que no s'ho esperava, sí. Sisplau, tapeu-vos, perquè no és normal aquestes imatges aèries i tot això, que les coses, ja heu vist, que les coses de gent bona es fan sense ostentació, es fan en la intimitat. Perquè si no... Després tothom sap que et cases, que et casaràs, i si et surt malament, tothom ho sap també, perquè després tota la feinada que tens, aquesta noia ja ha estat casada un munt de vegades, que escolta, no passa res, però si vas fent el ridícul, després has de desfer el ridícul, ja, borrar fotos, dir mal dels ex, bla, bla, bla, bla.
6: Que ara es tornaran a posar de moda els burquinis.
0: No, senyor Oriol,
2: que es posi el que vulgui.
0: Després, home, el burquini potser no cal, eh?
2: Després també hi ha una cosa que és obrir el meló de fer-se la sorpresa de la pedida. Ves que no, com si no s'ho esperessin. Perquè, clar, aquesta, amb les imatges aèries i tot, valla que no s'ho esperà.
0: Home, si hi ha un dron...
2: A veure, feina que tens tu, que ja que veus a tres hores el teu marit venir, que ja veus que aquella cosa que tens tu, la cistella de l'Amazon, ha desaparegut miraculosament, i amagar aquelles espelmes que veus que corren la canalla... No miris, eh? No miris. Com no se t'ha de veure que li demanaràs per casar? Però si ja se t'avisa el plomero.
0: Perdona, aquest era el brasileño, hem dit, o qui era aquest que es casava?
2: Ella és brasileña.
0: Ah, la brasileña amb el tio aquest.
2: I ella és dissenyador.
3: Alessandra Ambrosi, no?
0: Pues vinga.
2: Que no us caseu. I els concerts tampoc, perquè també està molt de moda. El concert de la Festa Major, no, que això és vulgar, no? Això no ho volen, però fan el del concert del Joan Dausà, concert de Búhos, concert, tothom allà demanant, el Coldplay, tothom demanant per casar.
3: Per l'eclipsi he vist que també van haver alguna...
7: Un piló.
2: Ah,
7: sí?
0: Veus com està enamorat?
7: Allà, una foto. No, però home, per què clar, he pensat? Fet... Això només un cop a la vida, ja no ho veuré mai més.
2: Home, però és el moment aquell que s'està veient a l'eclipsi i tens un senyor allà genollat, dius... I si es queda cec... Perquè jo del susto em trec les ulleres. Jo ara trobo un home agenollat... Bueno, jo també penso que em vol atracar. Si trobo un senyor... Em giro i trobo un senyor de genolls, penso que em vol atracar.
0: Vaja, bueno...
2: I llavors...
0: Hi ha nens escoltant.
2: Bueno, dit això, és igual, que no fem sorpreses, que no fem fotos... Ah, una altra que també he vist a les xarxes. Fotos romàntiques de famosos que estan al sofà com si passen el dia. No ho vist? Les romàntiques, gent que elles mateixes, al seu Instagram...
0: Cars, grans i horteres.
2: Sí. D'aquells que s'enfonsa, que sembla que vagin absorbint.
0: Sí, i que són com llit, que són com xeslong, també.
2: Llavors, la Míndia Mal ha sortit amb la seva nòvia al sofà, i també la Laura Escanes amb aquell noi, el Joan no sé què, no sé com es diu, abraçats al sofà, i semblen fotos romàntiques, però dius, a veure, te l'ha fet algú? O es fiquen autodisparador? Què fan? Es fiquen autodisparador?
0: Clar.
2: I es fan la foto com si... I llavors ho simulen?
0: Clar.
2: Això és molt lleig.
0: Sí.
2: Però llavors treus, no és romàntic, perquè entre cas de vigilar que no et surti allà, que si un pit, que si un no sé què... Si... Home, si estàs allà al sofà fent coses...
0: I que... O panxa o una cosa rara.
2: Clar, si estàs al sofà romàntic no s'ha de penjar.
0: Molt bé.
2: Per cert, ha fet el seu aniversari el 13 de juliol l'Amin, o sigui, un mes abans que jo, i ho celebra ara, un mes després.
0: Sí, va ser ahir abans d'ahir que va haver-hi un
3: Cristo. No ho entès, jo, això.
2: Clar, bueno,
0: estava al Mundial.
2: Qui hi ha avui a la ciutat, a part del Raül? No hi ha ningú, jo amb les meves amigues l'hauré de fer d'aquí un mes, perquè avui no hi ha ningú. És el gran drama, el trauma de la gent que neix a l'agost. Però, bueno, dit això, què més?
0: Ens podem celebrar, si vols anar a fer una copeta al sortir d'aquí, eh? Bueno, tens el Raül, que millor que el Raül...
2: Home, tinc una família, també. Que els he deixat un marge de... Des de les... marxat a les 11 del matí, tornaré a les 8 de la tarda...
0: Sí, potser que...
2: Potser que tot el tema pastís, espelmes... I això ho tinguin bastant organitzat.
0: Vale.
2: Que no hi hagin aquelles corredisses de no obris la nevera. Espero. Espero que ho tinguin tot a taula ben posat o que m'hagin reservat un restaurant o alguna cosa. No ho sé, com que no em deuen sentir...
0: És un retret?
2: Sí. No, és una directa, diguéssim.
0: Ah, va, molt bé.
2: Bueno, dit això, portada, aquesta sí que t'encantarà.
0: A veure, qui és aquest tio?
2: Tana Rivera i Roca Rei.
0: Roca és el tio?
2: Ella diu Roca.
0: Tana i Roca són uns homes que no els quina, el tio i la tia.
2: I és veritat que ells dos són aquelles parelles que ja s'assemblen.
0: Són guapos.
2: De fet, si els talles els cabells els dos, són iguals. Bueno, fixeu-vos-hi, són
0: estan
2: iguals.
0: Estan superblanquejats a dents, aquests tios, eh?
2: Sí, és aquest blanc famós.
0: Sí, blanc nuclear, aquest,
2: eh? Sí. Van a les mateixes clíniques. Total, aquests dos, saps qui són?
0: No, ni
2: idea. Cayetana Rivera. Per part de pare, anem a fer l'arbre genealògic. Son pare és Fran Rivera Ordóñez.
0: Sí.
2: Fill de Carmina Ordóñez.
5: I Paquirri.
2: Cuando era guapo.
5: Luego se juntó con la Pantoja.
0: Bueno,
5: y se fue a Minús.
2: Això ho has dit tu. Per part de mare, aquesta noia és filla de Maria Eugènia Brianda Timotea Cecília Martínez de Irujo i fill James Stuart.
0: Joder.
2: Que el dia que quan es va fer el DNI, saps?
5: Sí. Era d'emplegable.
2: O sigui, filla de la duquessa d'Alba.
0: Entens?
2: O sigui, és la neta de la duquessa d'Alba. Qui és ell?
0: Sí.
2: Oh, sorpresa.
0: Cuidao.
2: Un torero.
0: No.
2: Torero peruà. O sigui, peruà. Senyors que maten animals en nom de l'art.
0: Sí.
2: No es podia saber avi torero, pare torero, el nòvio que és torero. Per sort, té 29 anys.
0: Sembla més jove.
2: Vols dir, jo l'he vist com més gran.
0: Tia, veure, una
2: ell 29 vista. I ella 26.
0: Jo vaig igual que els nens.
2: Almenys no hi ha cap red flag per sí. Aquesta part, només val. Que mata animals.
0: Molt bé. I a més el text diu besos de felicidad i com
2: sí,
0: és?
2: Sí, perquè es veu que porten poc, sí.
0: Ai, doncs mira,
2: que... Besos de felicidad.
0: Només porten 3 mesos.
2: Només ara un dia d'aquests l'enganxarà el toro, llavors ella plorar, no sé què, no sé, ves que no repeteixi la història i tal dia farà un any.
0: I a vendre, aquests han curat per fer això o no? Han sortit així?
2: Home, sí, això no ho fas... Aquesta foto no està robada.
0: No, és una foto
2: estan
0: molt...
2: perfectes. A veure, una cosa.
0: Cuidao.
2: Ella va a colliver d'ell.
0: D'ell, sí. Com si pel carrer anessis així, no?
2: Sí. La meva filla de 10 anys ja no hi va a colliver.
0: No, clar.
2: Ves? I...
3: és que no...
0: Digues, no et tallis.
2: Vull dir que quan tens 26 anys, pujar a colliver del teu nòvio, a veure...
7: És però quan estàs enamorada fas aquestes coses de tot
2: sí?
7: El cul, no?
3: Jo no he pujat mai, crec que...
2: Jo no he pujat... Home, però, jo... Bé, només que rei, jo perquè foto 1,70 m, li pujo colla, segons quin nòvio que he tingut i el desllomo. Però... No. No, això és un foto robat, perquè pel carrer no fas aquestes tonteries.
0: No.
2: I ella va sense sabates, li puja coll i ve, ell fa cara com de que no li importa. Mm. A veure, aquesta noia, per poc que pesi, pesa 50 o 60 quilos, vull dir... bueno, és torero, vull dir que...
0: Està fort,
2: bueno, deu doncs entrenar.
0: Que siguin feliços.
2: Siguin feliços. Una altra portada, sí que sí, és amb Red Flag, a la mateixa ola, sí. Alejandro Sanz i la seva nòvia, Stephanie Cayo. Ell, 57...
1: No és tan feia...
2: Ell, 57, o sorpresa, 37, ella. Es porten 20 anys, no es podia saber.
3: Vaja.
2: També és peruana, com el torero, però aquesta no mata animals, sinó que és model. O sorpresa, no es podia saber tampoc. Van en barco, és la notícia.
0: Bueno.
2: Va amb els 4 fills d'ell, que en va tenir la Manuela, que el va tenir amb la J.D. Mitchell, que per cert la vaig conèixer un dia... Ara fa poc, a la festa de Lola Casademunt dels 45 anys, vaig conèixer... Un estava allà a la barra, jo, saps allò, quan et esbatusses per una copa en una festa?
0: Sí, que és bastant habitual.
2: Allò per anar a una copa de cava i tal. I llavors estava amb una noia i no sé què, va començar a parlar i vaig... Calla, que era la J.D. Mitchell. I mira, em va fer com gràcia.
0: Us va passar l'Insta, el telèfon, alguna cosa?
2: No, vam dir, ai, que difícil, aconseguir una copa i no sé què, amb aquesta calor, era aquella onada de calor i no sé què. Però vam tenir una conversa de diva, de tu a tu.
8: Després... S'ha quedat buena la tarde.
0: Sí.
2: Té un altre fill, que es diu Alexander, que és fill d'una dissenyadora porto-riquenya, i 2 fills més de la psicòloga Raquel Perea. O sigui que ara té la nòvia aquesta, que ella en té 37, segurament, doncs, segurament que tindrà una filla. Jo penso,
0: què?
2: Anar al barco amb 4 fills, teus, és igual, teus, la feina que tinc jo per aclarir quin extraescolar va una i l'altra, que en tinc només amb un senyor... I que aquest senyor encara no estem separats, encara. Depèn a veure què passarà avui.
0: De la celebració. Sí, no, jo crec que el missatge...
2: Del nivell de la celebració.
0: Dóna el seu mòbil, que el truco i l'aviso, perquè si no, pobre tio...
5: Lo tenemos por la línia 3.
0: No, lo tenemos por la línia 3.
5: ¿Qué le dices a la hora? Pues no!
2: No dirà res, no. Feina que tinc jo amb 2 criatures. Qui vas a buscar, tu vaig jo, no sé què. No em vull imaginar quadrar les extraescolars, les custòdies de 4 canalles. Clar, també és molt fàcil dir que el papa té barco, tots amunt i vinga, no?
0: Doncs sí.
2: Però bueno, quan ets adolescent, ni barco els hi sembla bé, també, perquè
3: ja, és veritat.
2: Tots els hi sembla malament. Lectures.
0: Que tens alguna controvèrsia amb la teva filla?
2: No, pobra, es porta molt bé.
0: Molt bé,
2: pitjor és el marit, però la dona...
0: però, bueno, un moment, escolta, truquem-lo, eh?
2: No, t'ho contestarà pas. No, perquè a vegades gestionar és més fàcil entre noies.
0: Sí.
2: Ja és una noia de la... Ja és pràcticament de la meva edat.
0: Em quedaria tot... El marit o la dona? Ai, la filla?
2: La meva filla és gairebé de la...
0: Sí, sí.
2: de la meva edat.
0: Que poden comprar juntes. Escolta, m'agradaria estar tota la setmana amb tu, però hem d'anar acabant.
2: No.
0: No,
2: que no me'n vaig. Aquest... Bueno, jo em quedo aquí com la Brigitte, enganxada aquí amb la
0: però
2: Brigitte.
0: Després, però després hi toca l'Alberto actuar, vull dir que...
2: Sí, et faig només les lectures que no tenen res i llavors el que treuen és Leonor brilla en Palma de Mallorca.
0: Leonor és el gran?
2: La gran. Sí. Amb què brilla? Amb el... Perquè porta el cabell arrissat.
3: Ah. Bueno, veritat?
2: Digue-li arrissat, digue-li... Això
0: ondulat.
2: És aquella cosa quan la gent que el té llis, que surt de la platja, que li queda aquelles quatre mig ondulats, saps allò, de platja, amb la sal de mar, i para de comptar. Què vol dir? Que no se l'ha llisat. I aquesta és la gran portada, ja em direu tu. I això sí, tots els Instagrams de totes les revistes destaquen tots els famosos amb les ulleres d'eclipsi. Això que dèiem, no? Del FOMO que no... Que d'això. El 10 minuts treuen el rei en banyador.
0: Quin rei?
2: Tampoc no tenen res.
0: L'emèrit o el normal, diguem-ne?
2: No, el normal. El,
0: A veure, veure com està en banyador aquest
2: el
0: senyor.
2: El que no ha robat encara. Gaudint d'una... A veure si te'l trobo. Gaudint d'una jornada molt especial...
0: 10 minuts.
2: No el tinc.
0: No tens aquí sota? Tens la revista amagada aquí sota. Sí, dona. No, el 10 minuts?
2: No, perquè és la de la... M'he equivocat.
0: Ai, dolorosa despedida.
2: No, aquesta ja vam parlar la setmana.
0: Ara ja ho veurem un altre dia.
2: Però en banyador no et perd res, un senyor banyador blanc.
0: No, no, era curiositat, a veure... El pare van enganxar en pilotes una vegada en un barco. Que veure, sí. Ah, sí, fa molts anys,
2: no sé qui ho va...
0: Sí.
2: No? Sí, va sortir... Ah, a la...
0: Molts anys, una, va sortir una revista italiana, va haver-hi molt merder.
2: Qui no, eh?
0: Sí, el rei Joan Carlos.
2: Sí, però aquest. Qui no va sortir, no.
0: Algun diari jo crec que va fer alguna coseta, sí.
2: Bueno, deuen ser tots ja imputats. Si vols, ja marxo.
0: Sí, bastant, bueno, et diria que et quedessis amb l'Alberto, però...
2: Em quedo. Us hi dono temps a casa de preparar fins a les 7.
0: Mi todo. Ets mi todo, no?
7: Claro.
0: Què et sembla avui que tenim tant públic?
7: Jo estic, em sento molt acompanyada.
0: Vale, i el braç com el tens?
7: Molt bé, estic molt refeta de la meva petita caiguda.
0: Sí, home, petita caiguda no, que tens aquí una ferida que flipes.
7: Però per vaja. Mi, la foto aquesta que vau penjar l'altre dia a Twitter ha donat la volta al món.
0: Sí?
7: I ha arribat a tothom.
0: Ah, quina foto?
7: Tothom estava molt preocupat.
0: Sí?
7: Va dir, però què li fan a aquest nen?
0: Sí? No, nosaltres. No, però estàs cada cop més moreno, és acollonant, eh?
7: Sí, perquè jo estic cada dia a la platja.
0: Allà a Santa Cristina. Vigila amb el sol i posa't cremes.
6: Vols dir que és d'aquí, aquest?
0: Qui? Sí, que és d'aquí, sí. Que dit, però si és Santa Cristina d'Aro, un lloc d'aquests, no? No és de Santa Cristina.
7: Santa Cristina, Santa Cristina.
0: No li veus que és més català que el pal de la bandera?
6: Va. Cada dia ve més fosc.
0: Si no, massa fosc. Va, jugar, fora, la musiqueta de l'Alberto.

0: 10 minuts seran les 7 de la tarda. Avui el temps afegit tindrà un palet més tard, no el més tard. Ah, que tinc tertulians per allà. Sí, home, si tinc la Paula, oi? Paula Reverter. Ai, el Carles Fiter. El Fiter avui t'han vist un Instagram del Pedrerol, pot ser? Sí? És vexatori? Podem vexar amb això o no? Sí, vale, ja t'ho passarem. Doncs que vulguin l'àudio, sisplau.
1: Ja sabeu que Fiter, quan ve aquí, està muy subidito.
0: No. Està mal. Deixa el Fiter tranquil.
1: Tranquilo.
0: Sí, ja està, ja ho aclarirem, això. Per això serà d'aquí uns minuts, el temps afegit, però abans toca l'Alberto Gadel, que és mi perfecte. Ni todo abans, ara és mi perfecte, i l'any que ve ja veurem què serà. Bueno, no sé si hi haurà any que ve, més aviat.
2: Anem evolucionant.
0: A veure. Hem parlat de la teva ferida, no parlem de la teva vida sentimental, que ja vam parlar la setmana passada, però no, és que m'has fotut un refrac aquí de nassos, eh?
2: Està prohibit.
0: Però estàs content?
2: Està prohibit.
0: Oh, vale, ja també era WhatsApp més tard.
2: Perfecte.
0: A veure, avui et presentes aquí, què és aquesta mena de llista? Coses per les quals la teva mare no ha passat.
2: Efectivament.
0: Quina, la meva o la teva?
2: No, la de tots, però suposo que és més la meva. Però perquè jo estimo totes les mares, comentari boomer, perquè si no se m'enfaden les vostres petites perfectes oients que s'ofenen. Sí. No passa res, mores, jo us estimo, jo sé que és la primera vegada a la Terra per totes, per tant, ni ho relleu. Però bé, sí que és veritat que una persona hagi passat 20 anys més sobre la Terra actualment, ara mateix en el context històric en el que el trobem, no et dona una superioritat en coneixement tècnic del que és la vida quotidiana. Per tant, te calla i l'assimila.
3: Puc ser no ta mare, eh? Ojo el que vas a dir, perquè puc ser ta mare.
2: Ara te faré una llista i ho entendràs. Puc ser la
3: mare?
0: Sí, clar que pot ser sa
3: mare. Tinc 46 anys, en 22.
0: Bla, 46, bla, bla,
2: no passa, jo en tinc 12, però no passa
3: 22,
2: res.
3: 22.
0: 22, entens?
2: 22,
0: i els nens, entenen?
4: Ai, que conyazo.
5: 23? Ai, en tinc 22.
3: Soc la mare de tots.
0: Molt bé.
2: Però és una cosa que les relacions socials sí que és veritat que han canviat moltíssim, i segurament, de fet, com estàveu explicant ara vosaltres, dos nois de Banyoles Perfectes, la vida de la festa ha canviat, no sé què, no sé quantos, jo a vegades penso que sóc massa moderna i que ningú m'entén, però bé, jo tiro. Un nou trend de TikTok consisteix bàsicament a respondre a la típica frase paternalista de jo això ja ho he viscut, amb una situació que difícilment hagis compartit amb la teva mare quan ella en tenia 20. Avui, però, m'haureu d'ajudar a veure si tenim temps una mica a traduir les situacions per veure com podem trobar la relació entre els dos mons, d'acord? Quina seria l'equivalència. Per tant, comencem! El double texting. Jo, mama, ho sento, però mai has hagut de passar-te una boníssima estona decidint quin seria el millor TikTok per enviar-li al noi que t'agrada o al noi amb el qual estàs en contacte zero, perquè fa més de 6 hores que no et respon. Fer double texting és això d'enviar un segon missatge o, bàsicament, un altre input en cerca d'una reacció a l'altra persona. Moltes vegades aquesta segona interacció és irrellevant, prenen-nos la pela completament, és simplement una petita excusa, un petit toc d'atenció perquè l'altra persona recordi que estàs viva, que tens sentiments i que tens apego ansioso, que diríem a TikTok també. Ah. Llavors, és una petita cosa perquè la gent s'espavili.
3: Literal, això ho heu fet? Amor, sí. Tens tanta raó amb això. No.
0: I a més que és una bala que l'has de disparar molt bé.
2: Clar.
0: Ja no pot haver-hi tercer missatge si el segon no te'l contesta.
2: Jo a les 6 hores entro a TikTok amb el filtre posat de veure què puc trobar perquè sembli lo suficientment casual perquè aquest home no pensi que estic boja. I jo segueixo allà dintre buscant a veure quin és el TikTok perfecte per enviar-li. Com es feia això abans?
3: Res, t'esperaves a la següent setmana?
2: I si no et feia cas?
0: No, és que,
3: no, és que veies una persona de setmana en setmana, si no hi havia ni mòbils ni res. Jo estava a l'època de mòbils.
0: T'esperaves a trobar-te a la discoteca?
3: La setmana següent.
0: Sí, a veure, és que tu, amb els teus amics, no hi quedaves per WhatsApp, ni com a molt, alguna trucada de telèfon fixa.
2: Però ja,
0: La gent sabia, anaves a la discoteca el dissabte a la tarda i sabies que et trobaves qui trobaves.
3: I anaves a la mateixa sempre, i si volies trobar algú, anaves a la mateixa hora, al mateix.
6: Olivia, vas una carta,
0: i això que fas ara a la nit, a la una, que et comença a picar algú i fas un on ets?
2: L'hora catxonda.
0: No, pues no em pots enviar un on ets, senzillament vas movent per la ciutat a veure què et trobes.
3: A veure, és que veus que és un poble de 2.500 habitants.
0: Sí.
2: M'encanta l'hora catxonda, doncs veig que això és de tota la vida.
0: Sí, sempre ha passat.
2: Perfecte. Següent. Al buscar el meu iPhone.
7: Déjalo un poco más.
0: No, deja un poco más.
2: Mama, jo ho sento, però mai has hagut de desactivar la ubicació del teu iPhone perquè anaves a casa d'algú que saps que no hauries o perquè anaves a fer petting enmig d'un camp. Les meves amigues em vacilen dient-me Cuca, tens una consciència mediambiental fantàstica replantant arbres a les 3 de la matinada. Qui ho diria? Bueno, està tothom molt descontrolat amb el tema de que els joves compartim la ubicació en directe tota l'estona. Us ho prometo que no és cap mena de relació tòxica ni de relacionar-nos, doncs, això de forma estranya. Crec que és una cosa més aviat pràctica. A més, que sembla que les hores de descans s'han perdut per complet i, per tant, nosaltres ja estem disponibles les 24 hores del dia. Llavors, saber on està la teva amiga tota l'estona, a mi em calma una miqueta. Vosaltres, clar, no sabíeu, no, on estaven les vostres amigues.
3: No, trucaves a la nit, no? Jo trucava a les 8 del matí, del vespre, a veure si la meva amiga, que ens havíem acomiadat a les 12 del migdia, a veure si havia arribat. I ja està, una trucadeta. Això sí, les trucades eren de 30 minuts.
0: Jo tinc persones, sí, tinc persones. És veritat, i parlaven, i no hi havia por a parlar.
4: A trucar i que sortís el pare o l'avi, el que sigui, de casa.
0: I a més trucaves a les cases i contestava el pare o la mare.
2: Sí.
3: I si algú altre era prou modern, que tenia un altre telèfon a casa, en tenien dos o tres, senties quan despenjava.
0: Com despenjava el pare per escoltar la conversa.
3: Mama, penja!
0: Sí, sí.
2: I te foteien l'orella.
0: Sí, però sentia...
4: Sí, sí, era brutal. I havies de tenir l'orella fina, per notar que havien...
0: Sí, perquè sentia un cloc. Estaves tu parlant i senties un cloc. O bé, hi havia una altra opció, que és... Tu trucaves a casa algú, et despenjaven des del menjador, i tu anaves a agafar el telèfon al teu quarto o a un altre lloc. Però no penjaven al menjador.
3: I deies, penja!
0: Penja! Això ho has viscut també, ja, El.
4: Sí, sí.
0: Noi, no fa tant d'això, eh?
2: No, no, ja ho veig.
0: I l'amor acabava triomfant igual.
2: Però anàveu més ràpid, perquè ara fas de quatre coses i ja éreu nòvios, no? No anava així?
0: No.
2: Ara ja, no, això no, maco, passarem, no, a veure si arribem.
0: No, no.
3: Jo crec que ho teniu pitjor ara, ves què et dic.
2: Passem al següent tema. Bé. De TikTok. Jo ho sento, però mai he hagut de repassar els vídeos que havies repostejat a TikTok, perquè és fins i tot més important que els vídeos del teu perfil com a
3: tal. Total, la que se'm valia a mi, no?, per repostejar allò d'Argentina, no?
0: Vas ficar amb Argentina.
3: Tot per donar-li amb la ungla, que la tinc llarga.
2: O sigui, el repostejat és una mena de retuit que es pot fer a TikTok i a Instagram. Els vídeos que republiques queden al teu perfil i, clar, allà pots veure molta informació de com està aquella persona. Però a vegades s'escapa algun vídeo d'intensa, perquè normalment fas coses d'humor, saps? En plan, aquest vídeo em fa gràcia, doncs el republico. Però de cop i volta te surt una frase intensa de... bueno, de pringada, que no diré en veu alta.
0: Sí, home, digue-la.
2: Que no, alguna cosa, en plan de... Lo amo, tío. I ja està.
3: Mirando a la nada, pensando en
2: sí,
3: todo.
2: Sí, merdes així, saps? Doncs pues tu empatitzes a les 4 de la matinada i li fots un republicar que llavors te'n penedeixes tota la vida. Però bé, hi ha un concepte que es diu repostejat silenciós, que són els vídeos que vols compartir, però que, clar, no ho pots fer perquè quedaran al teu perfil. Llavors, ho comentes. Que és com... Soc valenta i ho deixo aquí, però la persona s'ha de trobar el vídeo i veure el meu comentari per entendre que jo estic passant per aquesta situació d'un ghosting de 3 hores o el que sigui que estigui passant, que nosaltres tenim uns problemes, doncs, molt de debò.
3: Quin patiment, eh?
2: Sí, no,
3: no,
2: ja.
3: No, quin patiment tot això.
0: Això ja no hi
3: perquè
0: veig...
3: això necessita uns estudis, segur que hi ha un màster d'això.
0: No hi veig, no veig comparació, això. No veig situació anàloga amb això. No podem contestar, eh? Si hi ha per pregunta?
2: Mira, ara has dit lo de les trucades de 4 hores, jo tinc un equivalent amb això.
0: Ah?
2: Mai heu de superar la ruptura d'una amistat amb la qual fèieu 4 hores de FaceTime, que és aquesta videotrucada, que fas quan ets, sobretot, adolescent. O sigui, jo, per exemple, quan tenia 15 anys, estava tota l'estona fent videotrucada amb una amiga, però tota l'estona, en plan, teníem un problema. Rotllo, jo cardava el mòbil a tot arreu, anava fent la meva vida, no parlàvem, però seguíem fent videotrucada tota l'estona. Era com una mena de dependència estranya. Era com una vida compartida. Vosaltres no, vosaltres parlàveu, no, les coses per trucada o no?
3: Però era una trucada llarga també de cada dia, matí, tarda i nit.
0: Però aquí hi havia un problema, que era que hi havia un moment que era «Nen, penja!» Perquè el telèfon, ara té una tarifa plana i te'n fot, no té cost.
2: Costava diners d'abans.
0: Clar que costava
2: diners. Sí. Jo pensava que era gratis.
0: No, i no era el mateix trucar al teu municipi, si tu eres de Terrassa, que trucaves a Terrassa, o a Sabadell, que valia el mateix, que trucar a Barcelona. Si tenies una mica a Barcelona, era molt més car. I 10 minuts de telèfon a Barcelona era una bronca, segura, dels teus pares.
3: I que mentre tenies tu trucada no podia trucar la iaia si la iaia havia caigut.
0: Estava la línia ocupada.
3: Ojo que sí, que encara no ha trucat la iaia, són les 9 quan hagi caigut.
0: Clar, el telèfon comunicava. Quan estaves parlant per telèfon, el telèfon a casa comunicava. I els quedaves aïllat.
3: I et venia el veí, podia venir el veí a dir escolta que t'estan trucant i que no contestes.
0: I això, quan va començar internet, que anava una cosa que es deia mòdem i que feia servir el telèfon de casa, quan tu volies navegar per internet els hi foties el telèfon als teus pares. I també era motiu de bronca a les cases.
2: Collons, tu.
0: Sí, abans de la DSL i de la fibra.
2: Mare de Déu.
3: I se sentia aquest soroll.
0: Sí, efectivament.
3: Si tu acabes el telèfon per trucar i algú estava connectat a internet...
0: Però tu com pots haver viscut tot això?
4: Era això.
3: A veure, veus això, escolta això.
2: Ah, vale, vale.
3: Això, si tu aixecaves el telèfon per trucar a la teva amiga, era que ta mare estava...
2: I això m'ho poso per estudiar, Ruido Blanco.
3: No, no, Ruido Blanco, carinyo.
0: Sí, sí, és una cosa diferent, però sí costa molt.
2: Vinga, va, el següent.
0: Va.
5: Vas a quererte, porque te juro que esta vez voy a cuidarte.
2: Aquesta segurament la compartim totes, vale?
0: Vale.
2: He decidit ser bona. Totes les persones de la Terra hem experimentat un eclipsi solar i un vistaco del que ens agrada. Doncs hi ha un plus, que és veure que aquesta persona, de cop i volta, ha penjat una història a Instagram fa 20 minuts i tu encara no t'has respost. Llavors, clar, tu et quedes amb una mena de buit existencial. I aquí és on... Una cosa, és que sóc massa moderna, jo ho sé.
0: No.
2: Em sento el doctor de...
3: Ens agrada que m'instrueixis.
2: El de Aigües Encantades, em sento el cabellà.
3: Ens ajudes.
1: La senyora do fire.
2: Però com teniu configurat vosaltres el WhatsApp? O sigui, vosaltres, per exemple, podeu veure els vistos, podeu veure a quina última hora a la que s'ha connectat...
3: Tot, però clar, jo tinc filles. Llavors necessito saber si em contesten, si no, si estan connectades, tot. Jo ho tinc tot, tot amb tot, tot.
2: Tot connectat,
3: A mi se'm pot veure si connecto, si no...
4: Sí, igual.
3: I la gent sap si estic morta, si no estic connectada a Insta, al WhatsApp, és que estic morta o dormint.
2: I vosaltres?
6: No, nosaltres... Jo en línia no el tinc.
7: Jo sí.
6: Tu el tens, Tu tens tot, també.
7: Sí, però jo no contesto.
6: Ja, sí. És que ens han 140 xats per contestar.
7: Jo soc de trucar.
0: Parlo per experiència pròpia, que a mi no em contesta.
7: Jo a mi m'agrada trucar, perquè si no m'entenc. Perquè escric malament, escric ràpid...
6: 78 anys.
7: I truca'm, ja està, i ens entendrem més ràpid.
2: És que jo no tinc activat absolutament res, Ni el visto, ni el línia, ni el sumar...
0: Què és el més xum? Jo crec que tinc algú tret de tot això.
2: Les majúscules tinc desactivades i tot, imagina't.
0: Ah, sí, això és horrorós.
2: Però bueno, segueixo amb el següent, que la
0: relació... Vull denunciar una cosa.
2: Digues.
0: Jo tinc un amic meu, molt amic meu, estic fins als pebrots, que li envies whatsapps i no hi ha manera que contesti els whatsapps, triga molt, pot trigar entre una hora i dues setmanes.
3: Ah, val?
0: Sí? Com aquest, com el Jan.
7: Però
0: en canvi, com acabes d'explicar, veus, mentre passa tot això, que està penjant coses a Instagram.
2: Veus.
0: I serà desgraciat.
3: Tens el mòbil als dits? Això vol dir que té els mòbils als dits?
6: No. Jo sé que no...
2: Veus, no estic sola, doncs.
0: No.
2: Així m'agrada. Fa una ràbia incontrolable, jo els mataria tots. Però bueno.
3: Sí.
2: Tipus de relacions. Vale, va. Ara agafeu-vos a la cadira, d'acord? Algú d'aquí? Jo mai he tingut un long distance low commitment, un labeled obsessive love bombing situationship. Som-hi, Chupito? Qui?
3: Sí.
2: Tu,
3: sí,
2: oi?
3: Sí,
0: home,
3: sí, clar.
2: Traducció literal. Relació a distància amb poc compromís, sense etiquetes, obsessiva, plena de love bombing i que no arriba a ser una relació com a tal. Jo pensava que això sí que es feia abans.
0: Però escúpula o no escúpula?
3: Pot ser que no.
2: Depèn de la relació. Perquè ja arriba un punt que jo...
0: No, perquè tanta d'allò, si s'acaba follant, doncs mira...
2: O sigui, jo no volia posar, per les meves amigues ho han insistit. Bàsicament és obsessionar-te amb una persona amb la qual no hi ha res com a tal, però alhora sí, i mai cap dels dos acaba de dir el que sou per una mena de por al compromís. És molt estrany i és divertit perquè totes n'hem tingut i sempre duren unes setmanes en les quals, doncs, passen 243 milions de coses. Quan dic que sempre t'enganxa quan estàs passant pel pitjor moment de la teva vida, és cert perquè tu estàs a la teva situation shift of bombing, tot el que he dit que no recordo, i de cop i volta els teus pares et diuen anem a l'Ikea més lluny que quedi casa teva, a tu se't caurà el mòbil a terra i se't trencarà. I llavors no podràs respondre al noi que t'agrada, que feia potser 8 hores que no et responia i de cop t'ha enviat un missatge. Llavors és una mena de relació estranya que crec que no heu viscut.
0: I tu l'has viscut?
2: És que a vegades, quan estic amb un xavalet coneixent-lo i tal, llavors, clar, ja es pensa en tothom que som nòvios i penso, que vintage, no? Ja estem a la nostra love bombing in low commitment on labeling the situation.
0: Jo quan em trobo gent, amics meus, de qualsevol edat, de 20, de 30 o de 40, estem coneixent-nos, el coneixent-nos aquest, en el cas de la més gent de la voltant, sempre vol dir coneixent-nos carnalment, més aviat.
2: Però què vol dir? Que tu...
0: Què vol dir ens estem coneixent? I veus, porten dos mesos i, collons, si que us costa, coneixeu-vos.
2: No,
0: per follar no pareu, home, no, de veritat.
2: Fent el tonto, vas coneixent pues, una mica les seves coses de la seva vida.
3: Si
0: acabem.
3: Jugues més, no? Dura el joc més temps.
2: Clar, veus? Has vist?
3: Si estàs en una mena d'incertesa...
0: Jo estic casat amb la ràdio.
2: Que maco.
0: Acabem.
2: Ja està, no, ja fins
0: ah, ja
2: aquí era
0: l'última. Ah, perdó, pensava que volies dir alguna cosa més.
2: No, no, ja...
0: Que, us ha quedat clar tots? A tutis, totes, totes...
2: Veig que estic sola en aquest bar.
3: No, no, no, estem aprenent, carinyo, estem en silenci perquè estem aprenent vale. molt
0: sí,
3: de tu.
0: Perquè a més la Pot Nou coincideix amb tu cada setmana, els nens de Banyoles no, perquè avui...
6: No, no, no. Nosaltres també hem après molt. Sí. No, perquè ahir era l'eclipsi, clar, i...
0: Sí, ah, clar, ahir era l'eclipsi, és que ens actuen el dimecres.
7: Jo encara estic desxifrant què vol dir love bombing. Ja m'ho quedo per casa.
0: En fi, va, que arriba el temps afegit. Gràcies a tots, un acomiatge d'allò. Feliciteu la Pont Nou, si la coneixeu. Gràcies al Raül Balam per haver-se presentat aquí. Els nens fins la setmana que ve. El Gall, el temps fins la setmana que ve. I el marit...
3: Vull de casa esperar que hi hagi sí, espelmes i pastís.
8: Missatge... Com es diu el teu marit?
3: No, no.
8: Missatge pel marit de la Pont Nou. Compra, munta-ho tot ja, et fotrà, et canviarà el pany.
0: Va, el temps afegit. Un minut i si n'hi posem. Som-hi.
9: RAC 1. Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda. RAC 1. Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC 1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
10: Edu Expósito, li cau mort en Pol, el xoc, gol!
9: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Bruguer.
11: De fons a la dreta, a la centra de l'àrea, gol!
9: Molt pendents de la resta de la jornada primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga a RAC 1. Espanyol Llevant de primera i Girona-Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC 1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC 1. Tots som un milió.
0: Està patint.
12: Rosaura.
13: Oh, éreu vos. Ho hauria d'haver vist quan dèieu el meu nom. M'estimàveu.
12: No. Ei.
0: Fent referència a l'altre home, en Cristià.
13: Per què heu deixat que el silenci sublim es trenqués aquest vespre?
12: Perquè...
0: S'està morint.
12: Què és, burleta, l'amor? M'ha sortit malament, fins i tot el final.
14: Bravo! Versió estiu, amb Pere Mas.
9: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.

0: A més, avui tenim una pila de gent aquí. Què passa avui que ha vingut tanta gent a la ràdio? Com és? Que, aviam...
1: Ens ha canviat la vida, l'eclipsi.
0: Un moment, tu creus que hem d'interrompre l'arrencada d'aquest programa per agafar les gominoles de l'aniversari de la Marta Bonnou? O sigui, el pobre Martí que està aquí concentrat...
2: Ha estat apeït, això.
0: Sí, si voleu, per cert, els nostres tortolians que ara presentarem ipso flauto... N'hi ha un que està molt seriós perquè sap que li fotrem un tall que li arruïnarà la vida, eh?
2: Però en tenim de més... No l'he explicat, això, encara.
0: No, però jo l'he dit per antena. Ah. Perquè últimament que l'he saludat i li he dit, ai, que has penjat una sequeda al xiringuito i... Bueno, és igual, se m'ha escapat, tio. És que jo soc un bocamoll, vale? Martí, qui som? Qui som i què hem vingut a fer en aquest món?
2: Mira, ja que comences parlant d'ell, fiquem primer el tall i després el presento.
0: Així directament?
2: Sí.
0: O sigui, anem a sac.
2: Sí.
0: No hem presentat a ningú, eh?
2: No, comencem així.
0: I però és un tall vexatori o no?
2: Veure,
0: jo no l'he sentit, he vist el vídeo, no he vist res.
2: No
0: parlis, no parlis. Tic-tac.
3: Vuelve la Liga. Vuelve el chiringuito, claro que sí, tiene que volver. La misma hora, la misma pasión, el gran debate. Pero ahora, ojo, el 17 de agosto empezamos en Energy. De lunes a jueves, en Energy. Los domingos, en 4. De lunes a jueves, Energy. Los domingos, en 4. Fácil, ¿no? Nos vemos el 17 de agosto. ¡Vamos!
2: Efectivament, Carles Fiter.
0: Ets tu, Carles?
4: Jo, sí.
0: Però què t'havies pres, tio?
4: Bueno, l'energia.
0: Ah, clar, energia.
4: No
0: teníem
4: de posar energia aquest any.
0: Vols que t'ho tornem a posar?
4: No cal.
0: Però, home, és que el Josep estarà content. Si
4: no, home, està content.
0: Perquè això comença aquest dissabte, diumenge.
4: Dilluns 17.
0: No comença diumenge a la 4?
4: Dilluns 17.
0: A quin canal?
4: A Energy.
0: I el primer dia no fan a 4?
4: No, perquè no és domingo.
0: No entenc res. Bueno, és igual.
5: Nuevo logo, sí. Nuevo canal.
6: No. Mismo horario.
5: Sí, mismo chiringuito.
0: Molt bé, queda clar. Doncs un aplaudiment pel Carles Fiter. Un sabadellenc il·lustre. Ah. Un home feliç.
4: Sí, senyor.
0: Amb el Sabadell aquest que va molt bé i que no es calia.
4: Que també debut el 17 a l'inici de Lliga, sí? A Gijón.
2: Dilluns.
0: Vale, sí. Però 17 no hi vas pas tu, eh?
4: I tant, qui vaig?
0: No, dic el chiringuito.
4: No, vaig a Gijón.
0: Vas a Gijón. Segur que vas a fotre un bon xuletó o alguna
4: cosa
0: d'aquestes.
4: Amb un amic teu.
0: Sí, ah... Ah, sí, eh? Bueno, vaja, deixem-ho aquí, ja m'imagino qui és. Doncs dona-li records i salut. Bueno, està per aquí o està fora encara?
4: Encara està de vacances.
0: Doncs que torni de vacances, que estem farts d'esperar.
7: Estoy de vacaciones, pero volveremos para el chiringuito con Josep.
0: No, el Víctor Pazzi no anirà al chiringuito.
4: Que no, aquest no és el Víctor Pazzi.
0: M'he liat, perdó. A veure, el Víctor Pazzi parla en castellà, disculpa.
7: Soy el product manager de Dazón.
0: Ah, perdó, el Quim Domènech.
4: Quim Do.
0: Està convidat a venir un dia, el Quim Domènech.
4: Ah, sí?
0: Sí. I a més tenim alguns business.
4: Molt bé.
0: Ah, se t'ha fotut, eh?
4: No.
0: Se t'ha fotut. Quim, allà on siguis...
4: Si estigués mort allà on siguis, escolta.
0: Qui més tenim avui, a part del gran Fiter?
2: El meu davant, una persona que cada vegada cobra la tele, la veca l'11.
0: Carai.
8: Soc jo.
0: Paula Reverter! Bravo! Ara presentes l'11 o hi vas cada dia o per què et veu cada cop?
8: De moment no el presento, de moment no, la veritat. Anem de quan en quan.
0: Ah, bueno, perquè no hi diu que cobra la tele i et veu allà.
2: Bueno, no, és que... El miro un cop a la setmana i sempre m'apareix. M'ha fet gràcia, el comentari. Bueno, ja
0: ahir vas anar-hi o...?
8: Abans d'ahir.
2: Sí, fa dos
8: dies. I avui.
0: Avui tornes. Mira, parlant del broc, eh? No només roba el broc, aquí, eh?
9: Ai, que facturar.
0: Ai, que facturar. Sí. El professional del robatori és el broc, però ja té uns grans deixebles aquí.
4: Les mujeres facturen, sí.
0: Sí.
8: Home, faltaria més.
0: Aitana, bona tarda.
10: No, bon matí.
0: No, bona tarda, que són les 7 i 10.
10: Però igual.
0: Si no, què passa amb les mujeres facturen?
10: Deixa'ns que facturem i calla.
0: No, bueno, val. Joder, quina tensió que hi ha amb... De veritat, amb l'eclipsi, després de l'eclipsi. Bé, avui tenim tres tertulians.
2: I una altra persona que m'haurà d'explicar per què hi ha tantes càmeres a Madrid. I tensió, perquè és un mitjà que està tenint moltes exclusives últimament.
0: Què passa?
2: Que és Gijantes, Juli Claramunt.
0: Hombre! Bona tarda. Doncs, Juli, per què és això, les càmeres a Madrid?
2: Sí. L'operació Julián Álvarez, no?
11: Sí, bueno, vam haver d'anar a Madrid a veure que Julián Álvarez no es declarés en rebel·lia. I no va fer-ho.
0: El dilluns, això, eh?
11: Sí.
0: I al final... I no va haver un moment que algú va amenaçar trencar-li la cara al pobre Romerito o no sé què? Que va...
11: Bueno, hi va haver més soroll a les xarxes que una altra cosa. Eh?
0: Ah, val, pensava que hi havia un lio i que estava com això, espantat d'això. Bé, doncs, una abraçada al Romerito, allà on sigui. Deu estar fent un tuit, perquè el senyor...
11: A casa seva, deu ser.
0: Està fent un tuit o està...
9: En la daurada.
0: A la daurada, exacte, sí, però és un lloc molt xulo. Vinga, la pregunta del dia, quina era?
2: Sí, la pregunta avui l'hem feta per Xavi Hernández, perquè hombre, recordem que és nou seleccionador dels Països Baixos.
0: Sí.
2: I hem fet pregunta oberta a l'Instagram, quatre opcions. Mm. Per l'estil de joc m'encaixa, me n'alegro, és un bon entrenador,
0: sí.
2: No ho veig clar, sí. O mentre no torni el Barça...
0: Home, aquesta té molt mala hòstia, eh?
2: Que cadascú ho interpreti.
0: Que contestin els tertulians ràpid. Que després ja parlem de Xavi, si hi ha temps, eh? Que està previst parlar-ne després.
11: Jo et diré que me n'alegro i crec que és un bon entrenador, encara ho ha d'acabar de demostrar. O sigui, va tenir una bona temporada al Barça... Mm. Però amb la trajectòria a Qatar i un any i mig, dos al Barça, no crec que se't pugui considerar que ets un bon entrenador.
8: Jo també me n'alegro i crec que és un bon entrenador. És veritat que aquí el Barça no va deixar molt bon gust de boca, però és jove, li queden moltes coses per fer encara. Veurem.
4: Sí, sí, jo també me n'alegro que mentre no torni al Barça, doncs perfecte que no estigui, que estigui on vulgui, digui que això està bé. És a dir, però el Barça no cal que hi torni, ja ha demostrat que no seria entrenador pel Barça. Ara falta que demostri si és un bon entrenador. Doncs per Holanda, per el Mata de Pere, per algun club. De moment no ha demostrat ser bon entrenador per cap club.
0: Un cert sarcasme en les teves paraules.
4: No, però que tothom està dient que és un gran entrenador, però no sé on ho hauran vist, perquè jo al Barça no ho he vist. Per tant...
8: Hem dit que pot ser-ho.
4: Ah, que pot ser-ho, clar.
8: I té temps, home, és jove, no?
4: Jo també puc ser una estrella del rock.
8: Molts cops pequem de...
4: Podem ser-ho.
8: Bueno, també ho podria ser jo, no? Però pequem de comparar-lo amb Hansi Flick, i potser l'experiència de Hansi Flick amb la de Xavi Hernández, doncs tampoc. Home, res a veure, no?
4: Quan va arribar va acabar de comparar-lo amb Guardiola, eh?
8: Sí, que, també.
4: Que també no sé què dir-te. Però bé, no, que li vagi bé, home, que li vagi bé.
0: Doncs celebro que hi hagi aquesta coincidència.
7: Sí, avui sí.
0: No la celebro perquè ens interessa el contrast, però tenim a la Yael Brusca, que ens dirà què diuen els nostres estimats oients.
1: Mira, 1.400 vots hem rebut.
0: Home, avui,
1: sí,
0: home, avui,
1: sí.
0: Hi ha més, com es diu, engagement, que diuen aquests que tenen agències de comunicació com el FITE. Sabeu que té una cosa que es diu Marficom? Sí, no es pot dir? No es pot dir? No es dedicau a això.
4: Evident.
0: Engagement d'aquest. Sí, sí.
1: Doncs mira quin gran engagement. La pregunta que dèiem al comentari. Xavi és el nou seleccionador dels Països Baixos. Les dues opcions menys votades estan gairebé el mateix número. Un 13% per l'estil de joc m'encaixa i un 14% no ho veig clar. Llavors la segueix.
0: Que queda com empatat.
1: Sí, amb un 33% dels vots. Me n'alegro, és un bon entrenador.
0: Oi.
1: I amb un 41% dels vots, mentre no torni al Barça, punts
4: suspensius.
0: És la línia FITE. Sí.
2: Jo crec que la segona i la quarta es deuen barrejar.
0: Molt bé.
4: Sí, sí, tu busca el cantó positiu sempre.
0: Doncs escolta'm, tu, donem per resolta...
6: Muy buenas tardes y saludos cordiales en riguroso directo cuando pasan 15 minutos de las 7 de la tarde para contar, cantar y narrar...
0: No hi ha res per cantar.
6: Los partidos de la jornada.
0: Si no hi ha partidos de la jornada, que no hi ha res.
6: Desde las ondas radiofónicas de RACO 1 empezamos el programa de hoy con una tarde de infarto. Tarde de Conference League. Ahora mismo se está jugando el trepi partido entre el Flora de Tallin Fútbol Club de Estonia y el Interclub Escaldas de Andorra. Y ojo, porque estamos en el minuto 60 de la primera parte. De momento gana 0-1 el Inter Escaldas, gol de Pablo Molina en el 17 de la primera, en el global de la eliminatoria
0: 0-3.
6: Y ojo, porque en la ida se la llevó el equipo andorrano por 2-0 en el Estadi Comunal de Anchoval. Goles de Faisal Chabu y la perla de los monegros y Domi Berlanga, el tigre del contrabando.
0: No va, prou, això no existeix en aquest jugador, no s'inventi.
6: Ojo, porque no sabemos si tenemos alineaciones. Josep Ferrer, ¿tenemos alineaciones?
0: Josep Ferrer no hi és.
6: Ya de vuelta en sus vacaciones por Ibiza en la zaga defensiva, tenemos a Cleviño y Guillermo Torres. En términos ofensivos, destaca el extremo que el año pasado sonaba para el Manchester City, Mauricio Pochettino. No. La temporada pasada anotó 156 goles en 32 partidos.
0: Deixi'ns parlar, sisplau, deixi'ns parlar.
6: Conectamos con los corresponsales en Andorra, metiendo tablero en la maleta, Bombardó.
0: ¿Tenemos
6: a Bombardó?
0: No tenim a Bombardó.
6: Pues vamos con helicóptero, fumando a escondidas en los baños de Caldea, Pau Bonastre.
0: Tranquil,
2: pobre tío.
6: Pau Bonastre. Pues vamos con el enviado al estadio, tirando penaltis y enviándolos al pas de la casa, Miquel Agut.
0: Miquel Agut. Está para parar, no.
6: Esto es un déjà vu, Hernández.
0: No, de eso.
6: Una vergüenza.
0: Ya está.
6: Que en esta radio no trabaja nadie. A ver si me llaman de Dazón.
0: Sí.
6: Y podemos trabajar allí tranquilamente. Porque esto es una mierda.
0: Bueno, claro, ya está. Has de parlar amb el Quim Domènech. Va, tu, deixem les tonteries aquestes. Mercato. Sí, jo amb artístic únic que he menjat, marejat aquest tema. Per tant, ho deixo a les teves mans i que parlin ells.
2: Què passa amb aquest tema?
0: No, que no acaba d'avançar, cony. Ai, perdó.
2: Ho tenim estancat una mica.
0: Bueno, doncs, fem-ho avançar.
2: Va, doncs comencem. Ferran Torres, primer nom. Perquè és la peça que ha de desencallar aquesta situació. De fet, avui és el segon dia que no s'ha entrenat amb el Barça i ha tingut permís del club. Actualitzem informació perquè, segons Esports a RAC1, s'espera que el fitxatge es resolgui en les pròximes hores.
0: Ep.
2: Perquè, clar, ahir va jugar al PSG i el futbolista està pendent de la confirmació del Barça per viatjar a París, encara. Llavors, fonts properes a la negociació expliquen a RAC1 que l'acord no està previst que es faci oficial durant aquest dijous, tot i que està a la recta final. De fet, Gigantes parla d'un acord de 50 entre 55 milions d'euros.
7: Don Juli Calamunt, por alusionis. Sí. Què li dius a Martí Puig?
0: Ja li donarà pas al Martí Puig. Vostè calla.
11: Crec que és el que va dient tothom, més o menys. No? Jo em pensava que realment Ferran sortiria per bastant menys perquè li quedava un any de contracte, bueno, li queda un any de contracte, i perquè tampoc ha demostrat valdre, per mi, el que es pagarà. Si són 55, que és recuperar el que vas pagar tu al City... Llacet i cap a França.
8: Però a veure, la primera oferta va ser de 40 més 10. 40, sí. Llavors, en el moment que el PSG te fa aquesta oferta, ja saps que si tu la rebutges, la pujarà. A més, el jugador va ser el jugador que va aconseguir el gol del Mundial, que més enllà d'això no va fer gaire, i aquí ho hem discutit diverses vegades, d'acord, però el va fer. Llavors, sí, sí. Això també puja el seu valor i el Barça s'ha agafat en aquest fet.
4: Mira, això em fot més prop una pedregada. És a dir, perquè t'has fet el xulo.
8: El fiter
4: t'has fet el xulo.
8: Hagués posat unyes i l'hagués enviat, no, és que i amb els 40
4: fot,
8: més 10.
4: Et fot una oferta de 40 més 10 i tu dius, no, jo la rebutjo. I dius, però inconscient? I si no en fan cap més?
8: Imagina't que ara en treuen 15 més.
4: Però que si no n'estan fent cap més. Si jo el PSG ara m'estic rient, dic, acabo de guanyar la Supercopa i ara vols que demani més calés per Ferran Torres? Estem bojos? És a dir, i és una cosa que no entenc. Si tu pots fer el xulo, quan tens coses per fer-te el xulo. Però t'estan oferint 40 més 10
8: tampoc
4: per fitxar Ferran.
8: Tampoc és tan
11: mal jugador. I que tampoc em va notar Barcola, encara.
4: És a dir, que no és tan mal... És el
8: ni nosaltres tenim cap nou.
4: És el suplent d'Oyarzábal. Va jugar una estoneta...
8: És molt fàcil qualificar-lo així, però bueno, també va ser el jugador que més gols va fer la Lliga amb el Barça.
4: És titular al Barça? Era titular al Barça?
8: No.
4: Era titular a la selecció espanyola? Tampoc. No. Llavors, per un suplent, en el seu últim any de mercat, de contracte, t'ofereixen 40 més 10 i tu dius, no, la rebutjo, perquè crec que no... Hòstia!
11: Estic amb tu.
4: I ara dius, merda, que no estan tornant a trucar.
11: Jo és que no m'està dient res més. Fa dues setmanes et firmava 40 milions.
8: És una bona jugada perquè ara vindran amb una oferta una mica més alta. Tampoc espero que em paguin gaires més. Però ja ens estarà bé, perquè ara aquests diners també els necessitaràs per fitxar Rodri.
4: Et dic una cosa, si avui truquen i n'ofereixen 40 i mig, acceptem-ho. Ja està.
0: Per si de cas.
8: Amb llacet, eh? Amb llacet i bombons.
4: Correcte. No, mira, que hem pujat l'oferta a 40 i mig. Molt bé, senyor, és seu, senyor PSG. Tot seu.
0: Veig molt alterat amb aquest tema.
4: És que fer-te el xulo. No, que el City...
0: Sí, en forma,
8: és de primer de negociació, sí. Això, eh?
4: De primer de negociació? Sí. Escolta una cosa, jo tinc aquesta ampolla d'aigua que li queda un culet.
8: Si tu m'estàs oferint això, vol dir que em pots donar una mica més.
4: Si jo tinc aquesta ampolla d'aigua que li queda un culet... I tu
0: queda un terç.
4: Un terç. I m'ofereixes 5 euros i diré, no, perquè com que és la primera oferta, me n'oferiràs més... I diré, bueno, saps què? Pues me'n vaig al supermercat, que per un euro tindré una ampolla.
8: El mercat de les aigües no funciona igual.
4: Bueno,
11: jo crec que el Barça també potser s'agafa el que el Liverpool pot arribar a pagar per Barcola. Que si el PSG arriba a ingressar 150 quilos per aquest davanter francès, digui, tens aquests diners...
8: Sí, sí. I no només això, sinó que el mercat està caríssim. O sigui, el que demanen ara per Julián... Bueno, demanen... El que no dona... No vendran a Julián Álvarez, no, però el que demanarien per Julián Álvarez, per exemple, tampoc hi ha tanta diferència d'un jugador... O sigui, sí que n'hi ha diferència d'un jugador a l'altre, però és que estem parlant de 100 quilos de diferència de... No?
11: Sí, totalment.
8: Jo crec que s'havien d'agafar.
2: Vosaltres dos haguéssiu acceptat la primera oferta de 40 milions?
8: No.
2: No, eh?
11: 40 més 10? I tant. Sí.
0: Bueno, una altra.
11: I tant.
0: I tant.
8: Tenim por, eh?
11: Fa dues setmanes jo et firmava 40 sols. Per un jugador que li queda un any de contracte, 40 sols.
4: És que el jugador que has fitxat per 145...
8: No, si vos haguessin dit 20, també l'haguéssim...
4: Home, clar!
8: No, mira'l.
4: No, no, a tu t'ha dit... És que aquí tots som molt...
8: Negociar amb el fit és com anar de rebaixes...
4: No, no, però tu has de saber el que tens. Tu has de saber el que tens. I tu has de saber que tens un jugador que tens la llet... La gran llet que ha fotut un gol de rebot a l'últim minut del Mundial.
8: A veure, no és
4: l'únic
8: que ha fet, tampoc, Fite.
4: Bueno, el Mundial no va fer gran cosa més.
8: No.
4: Més que resar que li donessin un gol que era fora de joc.
8: Amb el Barça la Lliga no ha fet una mala temporada, tampoc.
11: Tampoc bona.
4: Abans del Mundial, abans d'aquest gol...
8: Però...
4: Paula, abans d'aquest gol... A tu et pregunten si et donen 20 milions a l'últim any de contracte per Ferran, dius, 20 milions,
8: però és que les ofertes han vingut després del gol, Fite.
4: Sí, però igual t'has cregut tu... És a dir, que ell s'hagi cregut més bo del que és... tots ho hem vist. Ara que el Barça s'hagi cregut que era també més bo del que és el que a mi m'ha descol·locat. Jo pensava que el Barça no quedaria hipnotitzat per l'efecte estrella de Hollywood, de Ferran, d'anar a tot aquest tour que ha fet per als Estats Units.
8: No crec que hagi quedat hipnotitzat, perquè si no...
4: Pues llavors ha rebutjat una oferta de 50.
8: Demanarien més del doble i no demanaran més del doble.
2: Penseu que l'acord està tancat o encara no?
4: Espero, desitjo i somio.
2: 50 milions. Vaja, jo crec que sí que ho pot pagar, això,
8: crec
2: el PSG.
8: Crec que eren 50 més variables, no?
11: Més 5, suposo, sí.
2: Sí.
11: Espero que no tardin, perquè sí, el club diu que fins que no hi hagi sortides no hi haurà entrades.
8: Ah, o sigui, la qüestió és que les tres parts estan d'acord. Llavors no trigarà a passar això.
0: A veure, tinc un missatge d'un oient.
8: Què em mires?
0: Perquè tu ets me l'ha passat la Iel, ha rebut el missatge de la Iel, però normalment el llegeix ella, però el missatge diu, Fite, i llavors per què ens cobren 80 per Rodri? Va, home, va, Ferran 50 mínim.
4: Home, amb tot el respecte a aquest meravellós oient que ens està escoltant, que igual no se n'ha adonat que Rodri és pilota d'or, que Rodri és el millor jugador del Mundial i que és titular indiscutible a la selecció espanyola i titular indiscutible al Manchester City. Cosa que Ferran ni és titular a la selecció, ni és titular al seu club, ni és pilota d'or, ni s'hi acosta. I si molt m'apures, no quedaran entre els 50 millors jugadors del món a la pilota d'or. Per tant, hòstia, no comparem. Perdó.
0: Està tothom molt excitat avui aquí, sí. Eh?
9: Que vos se nota que el chiringuito empieza el 16.
0: Sí, ja està.
9: Fite viene fuerte, tú. Cuidado, eh?
0: Ai, ai, ai. Però tu no deies... Ai, ai, ai, que aquí venia calmat. Com era? Que aquí venia més excitat? Com era la teva teoria sobre el Fite?
9: El chiringuito està més tranquilo, eh?
0: No, jo justament crec que crida...
9: No s'enfrenta a la bancada d'enfrente. Cuidado, eh?
0: Sí que s'enfrenta, clar. Sí,
9: cuando se pone con duro, cuidado,
4: és
9: eh?
4: És que aquest tema m'indigna, insisteixo. No, ja
0: ho hem notat, ho hem notat.
4: No, perquè tens duro... una oportunitat d'un tio i vas de... Hòstia, què fots encara? I a sobre li dones festa. O sigui, Julián està entrenant.
11: Permís per no entrenar.
4: Correcte. O sigui, Julián que està allà entrenant i tot, el Rodri ha de tornar a vacances i tu a Ferran li dius, no, xavalet, tranquil·let, eh? Tu segueix allargant les vacances i tot això. No ho entenc.
11: Molt clar de tenir que ho tancaran.
2: Clar, aquí anava jo. Si hi ha festes, que el fitxatge ha d'estar tancat.
4: I el PSG diu, jo per què t'he d'oferir més? Si no el fas ni entrenar ni almenys dissimules. És a dir, és que no quadra per enlloc, la veritat.
8: Jo crec que el fitxatge està bastant avançat. Llavors, el que no volia el Barça era obrir les portades amb Ferran Torres entrenar con el Barça, quan després, a lo millor, aleshores, marxava al PSG.
0: Paula, entrenar al Barça no, assegut sobre la nevera de les begudes, com el Frenkie de Jong.
8: Com el Frenkie de Jong, eh? Perquè no es lesioni, també, com el Frenkie de Jong.
2: Us en faig una mesa.
0: També hem notat aquí una mica d'odi cap a Frenkie de Jong.
12: Vamos a ver, esto... Sí, porque estoy ya un poco cansado de
0: la Paula.
4: Cansado estás seguro. ¿Estás sentado todo el día?
12: Iros a lucir palmito a los programas de tele, sí. Y dejarme a mí tranquilo.
2: Estarás amb el Xavi ara, eh?
12: Mira, tú cállate, gafitas, que me tienes contenta también.
2: Va, una mesa, Ferran. Creieu que aquesta ha de ser l'operació que desencalli el mercat del Barça ara mateix?
11: És el que et deia, que tu, quan tu preguntes per l'arribada de Rodri, des del club et diuen que deixin sortir abans d'entrar. Per tant, sí, rotund.
4: Quan dius el mercat vols dir Rodri, eh?
2: Parlem de Rodri, sí.
4: Vale, no, dic perquè el mercat
2: Julián,
4: ho ha dit
2: també.
4: Com en general...
0: Però és que no estem parlant del mercat de Calaf,
4: no,
0: Fite,
4: no? Em refereixo que no té res a veure amb l'operació Julián. És a dir, quan no l'únic que desencallarà Ferran és Rodri. Sí. Per tant, no desencalla el mercat en general, sinó l'únic que desencalla Ferran és Rodri.
2: Sí.
4: Això és el que vull dir.
2: Sí, sí.
8: Sí, jo també crec que en el moment que surti Ferran es tancarà el fitxatge de Rodri. Perquè són dos fitxatges que estan clars, són dos moviments que estan clars, però si no surt un, doncs t'arrisques a que entri l'altre.
2: I aquí les xifres poden variar, també, entenc. Vull dir, si surt per 55 Ferran, el Manchester City no apretarà més per Rodri?
11: No crec, no. Des del primer dia el City va demanar aquests 80 milions, jo crec que ho acabaràs baixant, vaja. Pagar 80 quilos per un jugador que li queda un any de contracte, que fa dos anys el van operar de creuats, sí. Que sí que és molt bo, però que a més també té 30 anys, i que no és imprescindible, crec jo, em sembla un disbarat. Aleshores, jo crec que un 65 màxim.
8: Crec que ara la negociació estava per 70 i més variables.
2: Mira, us dono la dada, l'última, és de 65 milions fixes més variables. De fet, el Barça no vol arribar als 70 milions. Això és el que deia Víctor Navarro avui a la tarda. No. A més, el jugador de massa s'ha d'incorporar amb el Manchester City.
4: A mi no només estic en contra o no en desacord amb el que diu el Juli, de que és un preu molt car, al revés, em sembla una oferta brutal. És a dir, endur-te un jugador com Rodri per aquest preu, em sembla una oportunitat de mercat espectacular. Un jugador que al minuto ja sabrà jugar al Barça, perquè justament ve d'aquesta escola, és a dir, l'adaptació és zero, i que t'aportarà una jerarquia en un equip molt jove, que per mi és una de les peces que li faltaven. Flick va dir, el pas que ens falta és una mica de lideratge. Hòstia, el que fitxes és lideratge, talent, experiència i adaptació des del minuto 1. Em sembla un fitxatge brutal.
2: Per tant, esteu d'acord que les xifres rondaran entre 65 milions?
8: Més. Jo crec que més.
2: O més.
11: Més, sí.
2: En variables.
8: Jo crec que mínim arribarem als 70.
2: Mira.
8: Perquè, sí, el City ho va dir, de fet.
2: De fet, el City està buscant substitut, avui The Times ho ha dit, i el nom és Enzo Fernández, i el fitxarien del Chelsea per 140 milions. Clar, això és vendre l'altre per la meitat.
11: És, crec que és un molt bon negoci per part del City, eh? És a dir, vens a un tio que, bueno, realment a Rodri li queda un any, si no vols renovar, te l'has de treure, treus calés i fitxes a... Jo, òbviament, no els pagaria per Enzo, però si vols un substitut, a no ser que te'n vagis per Zubimendi, que tampoc és titular a l'Arsenal i tampoc ho va ser amb la selecció, i tampoc està sonant, veig complicat. A veure, Enzo Maresca és el principal responsable d'aquest rumor, no, d'Enzo, perquè ja el va tenir

0: d'Aràbia, que eren les negociacions que més havien sonat o més avançades estaven,
1: però per molt que vulgui,
0: no vulguis...
1: Sí, sí, però jo també vull una moto més gran del que tinc i no, saps?
0: Vull dir
1: que
0: voler... la carta al rei,
1: voler coses és molt bonic, voler-les. El problema és l'oportunitat de tenir-les. Si tu no tens cap oferta per jugar a Europa, i està molt bé que vulguis que jugar a Europa, però la vida és el... És el que tens i no el que vols.
2: I te pots cridar una mica més, perquè la Iels està dormint. Està
3: aquí, un moment, sí.
2: Tenim una persona que presenta en part aquest programa que està espaterrada aquí, al seient de la meva esquerra, que pensa, bueno, pues escolta'm, que posi una xeslongo.
0: Perdó.
1: Pensava que estava mirant, però realment estava dormida, no m'ha mirat.
3: No, perquè com que hem dormit poc, estic una mica així, però m'ha cridat l'atenció una cosa que he dit i em feia vergonya preguntar, perquè en un moment he tingut un moment de trance, però què tens, o? Qui és aquest Enzo? D'on ha aparegut aquest?
1: Hi ha dos Enzos, de fet.
4: Enzo Fernández és el substitut de Rodri al Manchester City, que ara mateix juga al Chelsea.
1: I que l'entrenador del Manchester City és?
4: Maresca.
5: Enzo Maresca.
1: Per això dic, clar.
5: El griego.
2: Ja pots seguir dormint.
5: El argentino i el griego.
3: Continueu fent això.
2: Jo com a expert en futbol vull fer una pregunta també.
3: Us heu punt sobre les 6 i...
2: No. El tema financer influeix en tot això? És a dir, el tema de l'1x1 aquest del Barça i tot aquests rotllos, el Barça pot anar fitxant ara?
5: Bueno, ja
2: o ha de tenir... No, no,
1: justament la gràcia de tot això, per què el Barça ara està tan... no, o intentant fer tantes operacions, sí. És perquè tu ara, l'1 per 1 què vol dir? Que tu, a l'1 que t'estalvies, recuperes un 1. És a dir, si per cada euro de salari que et fas fora, pots ingressar un euro més de salari. Per cada euro
2: per
1: que venguis, pots vendre-ho més. I segurament,
0: sí.
1: A la següent finestra,
2: sí.
1: Et tornaran a... treure que no estaràs a l'1 per 1. Per tant, ho has d'intentar fer tot ara, perquè segurament en el següent cop que facin el fair play financer et diran, ui, tornes a estar fora de l'1 per 1 i tornes a tenir problemes. Per tant, és tan important aquest mercat perquè hagis d'aprofitar totes aquestes finestres que tens ara.
2: Queda clar.
4: Parlem de Julián Álvarez.
1: Home, boníssim aquest.
5: No. Bona tarda.
0: Tema de moda. Mira, feia dies que no el sentia,
2: sí.
0: Eh?
2: Sí, no.
4: Aviam, avui hem sabut que Fabrizio Romano ens ha dit que si aquest diumenge no se s'encalla la situació, es mirarien altres opcions. Ara ja sé que em direu que el termini era finals de juliol. Creieu que...
1: No, es va allargar una mica perquè s'esperava aquesta conversa aquesta setmana.
2: Però no l'han tingut, ja, o no? No ha tornat a Eivissa el Simeone?
1: Sí, però Gil Marín no.
5: Però no era amb Simeone, era amb Gil Marín, i Gil Marín estava a Marbella.
2: Exacte. Sí. I no era avui aquesta conversa?
5: No sé si veien l'eclipsi o no, però evitant a Julián, evitant-lo.
2: O sigui, tothom es va movent, tothom a l'Atlètic m'ha dit fot el camp de Madrid per no coincidir amb el nano aquest.
1: El que és evident és que el Barça ha de posar una data límit, i jo crec que està bé esperar-lo fins diumenge, però ja no només han de parlar, jo crec que aquí la clau està en que Julián faci alguna cosa més. És a dir, si Julián segueix entrenant amb normalitat, el Barça li diu, senti, no, ja
5: com
1: està,
5: fins aquí.
1: Clar, si segueix entrenant amb normalitat...
3: però què ha de fer? Quina opció més té?
1: Plantar-se.
3: Què vol dir plantar?
1: No entrenar. I llavors, si de gran rebeldia, llavors el Barça és quan pot pressionar una miqueta més, perquè el Barça el que no s'estarà esperant és esperar-se a un club que t'estén que no vol vendre i un jugador que entén amb normalitat. Per tant, escolta, gràcies, bona tarda, ho hem intentat i no hem pogut.
2: I aquest senyor quan entra al vestidor no li fan mala cara als companys? I...
5: Només han veure les imatges de Julián als entrenaments,
1: no
5: sol, sense parlar amb ningú.
1: Però clar, el Barça necessita posar una data límit. Jo estic d'acord, no cal que ho digui Fabrizio, perquè ho diu tothom.
4: Aquesta setmana
1: és la setmana en la que el Barça ha dit esperem-nos a diumenge, en principi és quan torna Gil Marín, si es troben, si el reben, si parlen, i què fa Julián. Si Julián no fa res, gràcies, bona tarda, seguim un altre temps.
0: Sí, perquè Julián també volia parlar amb el Xolo per explicar-li una mica la situació de que ell vol sortir, de que el club que ell vol anar és el Barça i de més. Però la resposta que ha rebut del Xolo ha estat bàsicament que l'ajudaria a nivell esportiu, no?
6: Ai, gol! Segundo del Inter Escaldes. Chao Vip, que lo explicábamos al principio. Pone la sentencia en el 69. La Conference League más cerca de Andorra. Flora Tallín, Club de Fútbol 0. Inter Escaldes, Club de Fútbol 2.
4: 4-0 global ja.
2: Ja deixem l'Andorra aquest. No torni a cantar un gol de l'Andorra perquè el foto fora a l'estudi, val? O demani permís abans. Ara ja no sé què, us volia preguntar una cosa sobre això.
4: Julián.
2: Sí, al final, és una pregunta ingenua, eh? Però no és com molt un joc de nens petits? Si tothom sap una mica que les cartes estan molt marcades? Aquí
1: el que mana
2: perquè
1: és...
2: Encara que l'Atlètic de Madrid tingui aquest hate tan gran, no vol dir que vagi el Barça, que és un punt de partida molt sòlid, molt consistent i molt determinat per part de l'Atlètic de Madrid, al final, si aquest tio està disgust allà, què el tindran? Però... Fotran a la banqueta o el tindran putejat a la graderia o què?
0: Aquí... No, és que tenen un bon marrón no té... sobre, realment.
2: Clar, que no hi ha una sortida.
5: Un jugador que 24 milions d'euros l'any.
1: Sí. Però aquí, aquí el que mana Maradona és Gilmarín.

0: Gil Marín és el que decidirà. El Xolo li dirà el que, com a treballador, pues no té capacitat de dir-li no, jo t'ajudaré a sortir, és impossible això. Vull dir, que el que mana és, no, i el que mana és Gil Marín. Per tant, per molt que parli amb la resta de gent, no guanyarà res.
1: Però el que ell volia fer era explicar-li al final com se sentia el seu entrenador, perquè tu com a entrenador no vols tenir un jugador dintre de l'equip, a més, se suposa que és l'estrella de l'Atlético de Madrid. No t'interessa tenir un jugador que vol marxar perquè no et donarà el 100%, i aquesta temporada anterior ja ho hem vist, o sigui, el que ha fet Julián Álvarez de l'Atlético de Madrid ha estat entre res i menys.
0: Però si et diuen des de dalt que te l'has de menjar i que tranquil que serà jugador teu,
1: bueno,
0: tu com a entrenador...
1: Era l'única arma que li quedava a Julián.
2: Perdó, i l'Atlético de Madrid encara no comença perquè tenia internacionals entre el Julián, per tant no juga.
3: Ja hi són tots, ja hi són tots.
2: Ah, però no té competició.
3: No.
2: Com el Barça i el Madrid. Exactament. L'altra setmana, el 20.
3: De fet, l'Atlètic de Madrid era l'equip que més jugadors tenia a la final del Mundial, que crec que era 9, vull dir.
4: Sí. Si marxa Ferran, ens falten dos nous o un nou, mínim. A qui portaríeu vosaltres?
0: A mi m'agrada Lautaro moltíssim. Jo fitxaria Lautaro, em sembla que és un jugador que més encaixa, però sembla que no és el que el Barça vol.
3: No és el que el Barça vol, però la setmana passada Deco va sopar amb el seu representant a Madrid.
0: És que també el Barça va dient que no, també deia que no a Rodri, i llavors va acabar fitxant a Rodri, però està filtrant el Barça, que no li interessa Lautaro, però a mi és un jugador que crec que encaixaria, perquè és un nou pur, i el Barça necessita un nou que s'associï, que baixi bé, de jugui bé d'esquena a porteria, i que no cal que sigui... un jugador, diguéssim, joc per bandes ja tens, que sigui polivalent, que pugui jugar a les bandes, sinó, si ja tens les bandes ocupadíssimes. Per mi, fitxaria Lautaro, però, clar, també l'Inter no sé si està disposat a vendre-ho i a quin preu.
3: Sí, Lautaro per mi també és una opció, i més sabent que ja t'has començat a moure, és a dir, a mi em fa molta gràcia això de que no, és que el Barça vol tirar una mica més cap a l'estil del PSG, tres davanters que no són cap d'ells un nou referència, bueno...
0: Això és mentida, perquè acaben de fitxar un nou, ara, és Ferran, és que clar...
3: Jo, a mi el que em preocupa és que Hansi Flick a principi de mercat et va demanar sobretot un davanter centre i li has portat de moment dos extrems. Que la idea de Deco pot ser que Gordon sigui el nou,
2: i un mig
3: però és que no és un nou, has fitxat un altre extrem.
0: No, per això et dic que Lautaro m'enqueixa com a nou pur, que és el que fa falta.
1: Sí, jo la veritat que crec que Lautaro també seria una bona opció. És veritat que de primeres a mi, després de sonar Julián Álvarez,
3: Baixona.
1: Només, sí. És que només volíem que vingués un nou, no? Amb renom, no? Un Harry Kane, un Haaland, un Julián Álvarez. És veritat que aquestes opcions...
3: O sigui, clar, Harry Kane tampoc ha renovat encara.
1: Ja, però...
0: Però tu pots fitxar aquest any a Lautaro, per exemple, i igual pots esperar-te un any més per Julián.
1: Sí, però quan et demanaria l'Inter per Lautaro?
0: Bueno, però llavors veurem també Julián quina temporada fa.
1: Jo estic segura que això ja s'ha preguntat.
0: Bueno, però dir que no cal fitxar-ne dos. Tu pots fitxar-ne un i amb la resta pots anar
3: arrencant-ne.
0: Sí. I la temporada vinent pots fitxar-ne un altre.
4: Sí. Us dono dos noms que no me'ls heu dit. Un és Micau Datze del Villarreal. Yeah. A Deco li agrada.
0: Bueno.
4: Us agrada vosaltres també o no us convenç? No, Fite?
3: Si Lautaro jo crec que és una baixona, Micau Datze ho és més. I si comences...
1: Jo crec que no és el que us busca el Barça. Al final és un jugador més d'àrea, no? I Hansi Flick no... No és el que buscava ni el que va demanar. És que això és el pitjor de tot. Com deia el Fite abans, Hansi Flick, quan comença el mercat, o abans, ja diu que el que necessita és un nou. Llavors... És que és una bajona tot plegat.
0: Em sona com a la carta de despistar. O sigui, que és el que filtren, el que fan anar...
3: I per darrere vas jugant
0: correcte.
3: amb altres opcions.
0: Em sona que és com una mena de...
2: Perdó, ja tenim dos precedents, això, Tenim... El Rodri aquest se l'esperava algú?
0: No, per això no.
2: Aquí, no sé què...
1: No, i llavors,
2: Gordon, hi va haver un dia que el Barça se'n va anar al Deco a Londres, que tot deu saber
3: que tothom pensava que era per això,
2: llavors,
3: Pedro.
2: Llavors, sí. Per no sé quin pàjaro, exacte, per aquest. Llavors va tornar a l'aeroport del Prat, totes les càmeres allà, preguntant-li per aquest pàjaro, que no me'n recordo com es diu,
0: Pedro.
2: Deco fotent-se de cap contra la porta correga...
3: Que no s'obria.
2: Sí, que no s'obria la porta, i anar contestant amb una alegria, i en realitat, al cap de 4 dies apareixia el Flash Gordon. Aquest, sí o no?
0: Correcte.
2: I portem dos indicis de secretisme i d'eficiència.
0: Per això dic
2: que... El Rodri, no em negareu que ha sigut un cop d'efecte, una eficiència, un no sé quantos...
0: No, i que el descartaven.
2: El Madrid, botifarra i aire.
0: I que el descartaven. Tu quan parlaves amb el club deia, no, Rodri, impossible, no tenim cap interès
2: en
0: Rodri.
2: Potser estem una mica també amb aquest d'on està la bolita, d'on està la bolita.
0: Podria ser.
1: Possiblement.
2: Doncs tinguem... Agafem-nos les mans.
0: O tant de bo.
1: I tot això, petit incís, abans d'agafar-nos les mans, hem enganyat Catalunya. L'Atlético de Madrid juga contra el Màlaga dimecres, la jornada 1. Dimecres, dia 19, sí, setmana que ve, però no el cap de setmana.
3: No el cap de setmana.
1: Exacte. Ja ens podem agafar les mans.
2: Agafem-nos...
5: Agafem-nos les mans, germà, anem a fer una oració a Déu Nostre Senyor.
2: No, aquest ja està. No sé per què era...
6: Això ho estem fent per invocar Julián Álvarez?
2: No, estem... Esclar, estem... No sé per què
6: estem... Hem d'anar a posar un Siri a la Moreneta o
2: unes... No cal posar el Siri, però bueno, ja ha quedat clar quin és l'estat dels fitxatges.
5: La Moreneta la té algú al cul.
2: No.
5: O quan menja picant, me referia a esto.
2: Bueno, però d'aquest color. Ja donem per tancat el Mercato, perquè tenim el Xavi, que és un tema que...
4: Sí, no? Parlarem.
2: I potser podem parlar una mica del documental del Mourinho, que també és un tema sempre que alegra la parròquia, que causa... Sí, que farà que el fitxatge encara cridi més que els crits que ha proferit sí. Fa uns instants. Per tant, l'estat actual dels fitxatges del Barça ha quedat claríssim i el donem...
7: Bona tarda, macos joves!
2: Pilarín, què passa?
7: Mira, Pere Mas, agafa un carquinyoli, que és
2: no,
7: de Vic.
2: Carquinyoli, gràcies.
7: És molt, agafa.
2: No em ve de gust un carquinyoli, no cal.
7: Ai, sí, vinga, que estàs molt... No. Ho sé, que estàs escanyolit.
2: No,
7: estàs
2: no.
7: Prime, com aquests que venen dels de Banyoles, que estan per més primers.
2: Ai, que són monos, aquests nois.
7: Ai, sí, sí. Porta-te també aquesta carmanyola amb un rostit.
2: No, va, no. Sí. Vens a donar menjar o a explicar alguna cosa?
7: Ai, sí, mira, vinc a analitzar el mercat de fitxatges.
2: Tu, el mercat de fitxatges?
7: Sí, va dir. Què vols dir? Què és per la meva edat?
2: No, bueno, és oient nostre, però no, molt bé.
7: Crec que ens espera un molt bon any, encara. Vindrà una pilota d'or i tots o ja sabeu, d'una altra cera.
2: Bueno, parli així, perquè sigui homosexual. No,
7: a mi això m'és igual. Em refereixo que sigui castellà.
2: Què?
7: Això, que bueno, que ningú és perfecte. Té un altre carquinyoli.
2: Per què es refereix? Julián Álvarez, a què?
7: És no, res, que no. Sí.
2: Ah, el Rodri. Bueno, el Pilarín.
7: Ai, és que hi ha l'edat, saps què vull dir que no?
4: Comentaris des de la seva piscina, eh?
2: Sí, exacte, des de la piscina.
7: Home, i crema solar factor 50. Ens hem tret de sobre els paquets aquests de Ter Stegen.
2: Sí, això sí.
7: De l'Arau Coquet.
2: Veritat, ja no recordava.
7: Sí.
2: Bueno,
3: te l'has tret de sobre, però no està a Barcelona, però el sou...
1: Sí. Però li pagues tu.
2: Sí, li estic
7: però
2: pagant.
7: Però ja pesa menys, ens falta perdre de vista en Torres i guanyarem el triplet. Sí. Ara només falta el retorn de Puigdemont
2: sí.
7: I l'independència de Catalunya.
2: Va, la veig molt optimista, vostè. Va, voleu que parlem del Xavi o no?
4: Sí, i parlem-ne, i tant.
2: O vols que parlem d'aquests altres que han apuntats aquí, que han fotut una mandra de nassos?
4: No,
2: I
4: mira...
2: I ha apuntat el Koundé, l'Héctor Fort i el Tomi Marquet.
4: Jo al Koundé li vull preguntar al Juli...
2: Ah, sí que vol parlar d'això, el tio.
4: No, només una pregunta ràpida, perquè el vau caçar al seu representant a la ciutat esportiva. Què hi anava a fer allà?
3: Bueno, jo crec que en el moment en el que Hansi Flick et diu que està oberta una venda, sabent que al lateral dret tens a un Eric García que t'ha d'arribar a un Joao Cancelo que el club el dona per fet, tot i que no està firmat encara.
0: I Xavi Espar.
3: I Xavi Espar, sí. Efectivament, que a més, jugador polivalent. Veient el rendiment d'aquest any de Jules Koundé, si t'arriba una oferta mínimament bona, sabent que el va renovar l'any passat, tens tu la paella pel mànec i...
0: I per tant... Sisplau.
2: Bueno, calma.
0: No, ara. Calma, si t'arriba una oferta
2: sí.
0: Per Koundé...
1: Està preparant el llacet.
2: Sí.
0: Accepta la primera!
4: I a la primera.
3: Bueno,
0: no tornem a fer la mateixa que hem fet amb el PSG. Si t'arriben, no et facis el xulo, si t'arriben uns senyors amb una oferta com Déu mana per Koundé, tu li dius... Oi, quina il·lusió! I l'acceptes.
2: I li regales un paquet de xiclets, no?
0: I ja està.
1: I fem dos per un, eh?
0: Home, no,
2: dos per un no,
0: és que
2: però...
0: de veritat, eh? Però
1: vull dir que... S'ha d'apretar, Fite, home, s'ha d'apretar. Tots els clubs negocien no. Menys nosaltres que regalem als jugadors.
0: No, me regalem, no, sí, però...
2: No som uns grans venedors, eh? Però, ja, però, Madrid.
4: I... Es pot apretar una mica, no?
3: A veure,
8: Fite, pagaria 50 euros per un Don Simón.
0: No.
8: Si fuera la primera oferta.
1: Fita els pagaria ell perquè marxés content.
2: Bueno, molt bé. Xavi Hernández, va, l'il·lustre terrassenc. Espero que no ens estigui escoltant i no s'enfadi pels comentaris que es puguin fer aquí.
4: No,
2: perquè no li
4: no
2: va gaire.
4: Sí. Bueno, els talls poder sí que no li faran gràcia, però...
2: Va, mira, ja està. A veure, nou seleccionador dels Països Baixos, allò que la gent al carrer ni diu Holanda.
4: Sí, perquè ha firmat contracte fins al 2030 i, per tant, hauria de disputar el proper Mundial i l'Eurocopa amb els holandesos. Allà, de fet, es trobarà en Frenkie de Jong.
0: Ah!
2: No va, prou.
9: Capitán de Barça y sí. Capitán sí. De Holanda. Sí, sí, sí. Ya veréis cuando levante Nation League y Champions sí, sí, sí. Esta temporada.
2: I aquesta, la
9: d'Andorra.
1: Ja veréis.
4: Andorra també.
2: Que
4: ha passat tercer gol de l'Interescaldes.
2: Bueno, no cal que sigui. No. De veritat, eh? Hòstia. Ai, perdó.
4: Segueixo parlant del Xavi, va, perquè és curiós perquè l'exentrenador del Barça agafa el relleu de Koeman, que ja va ser quan va passar amb el Barça, això.
2: Mm-hmm.
4: De fet, Xavi no entrenava en un club des que va acabar el contracte amb el Barça a l'estiu del 2024. I en aquell moment ell parlava d'un equip en construcció.
10: Somos un club, y en este caso un equipo que está en construcción. Está en construcción. Estamos construyendo algo, pienso que puede ser bonito y fructuoso. Imagínate si el equipo está construido, lo que podemos llegar a ser. muy orgulloso del equipo, jugando con gente muy joven que seguro que va a madurar, y el año que viene pues el club, el Barça, este equipo volverá y volverá más fuerte, porque de estas situaciones es cuando se aprende más.
4: Parlant de l'equip que tenia el Barça en aquell moment, Xavi també s'emmirallava amb el que feien altres clubs europeus.
11: ¿Qué hace el Tottenham, no? ¿Qué hace el Newcastle? ¿Qué hace ahora el Nottingham Forest, que está arriba? ¿Qué hace? ¿Qué hacen uno Espíritu Santo? Pues voy a mirar. ¿Qué hace la salida de balón de Cherby, no? ¿No? En el Brighton, ahora en Marsella. Luis Enrique, pues está haciendo algo diferente al año pasado. Y no solo de ligas importantes. Sigo la Liga de Qatar, sigo la Liga Saudi, sigo la Liga de Portugal... Sigo no solo las tops, evidentemente la Champions. ¿Quién no sigue la Champions, no? Que le gusta el fútbol. Estoy al día. Mismo Bayern de Múnich, esta Company, que pienso que está haciendo un buen trabajo. Xavi Alonso, Arteta en el Arsenal.
4: Malgrat això, i un cop Xavi ja no era entrenador del Barça, ell ja pensava en tenir una oportunitat com aquesta, la de la selecció, i un càrrec que li permetrà, per cert, tenir més temps per conciliar amb la família i poder viure a Barcelona.
11: ¿Por qué no coger una selección y jugar... una clasificación para la Eurocopa, una clasificación para un Mundial, jugar un Mundial, poder estar allí, o repetir Champions para poder de alguna manera hacerlo todavía mejor a nivel Champions, y otro challenge de decir, no, que somos un staff preparado para poder competir por ganar una Champions, ¿por qué no? Uh-huh. Me gustan los retos y me gustan las cosas bonitas, ilusionantes y motivantes, por lo tanto, lo que venga, que sea un reto... que me ilusione y para conseguir títulos.
4: De fet, des de la Federació Neerlandesa destaquen que trien Xavi per haver-se format durant anys amb una filosofia futbolística que encaixa, evidentment, amb l'estil de joc, que és l'estil que tenia el Barça de Pep Guardiola i quan estaven Busquets i Iniesta. I acabo amb un apunt, perquè l'última vegada que hem vist Xavi vinculat al Barça va ser a les darreres eleccions en què donava suport a Víctor Font.
2: Bé, com anirà això? Qui obre foc? Va, Paula, comença tu.
1: A veure...
2: Ui,
4: l'ha deixat un pèl verd, això també és veritat.
1: Sí, no? Jo crec que li pot anar bé, al final... És que jo crec que tenim un mal record de Xavi, però Xavi...
3: Al final.
1: Sí,
3: però exacte, va guanyar una lliga final... en un moment complicat.
1: Sí. Que va ser la primera després de que marxés Messi. O sigui, és un moment bastant complicat del Barça. Jo tampoc li tiraria tota la tralla, la veritat. Jo crec que se li ha de donar una oportunitat, allà començarà de zero. També el Barça és un entorn molt exigent i que a Xavi es va desgastar ell molt perquè volia tenir el control d'absolutament tot, i el Barça, crec que com a entrenador has de fer passets al costat algunes vegades i ell no els va fer. Llavors, agafar una selecció, doncs potser sigui l'opció. Potser.
3: I a part... que me'n recordo quan Frenkie de Jong va fer aquell comunicat després de que es fos publicar. Què, Frenkie?
9: Què et dices? Venga, mete al aeropuerto a hacer fotos de los aviones.
3: A ver si vas cojo, ¿no?
9: Y venga, y déjame a mí tranquilo, que estáis aquí opinando de cosas que no sabéis.
3: Quan Frenkie de Jong va fer el comunicat explicant la seva lesió...
9: Vete a contar taxis.
3: Sí, ja et contaré, ja tu.
9: A ver si viene Julián.
3: A Holanda, allà als Països Baixos, no li van donar importància que els hi posés la culpa als serveis mèdics de la selecció. Per tant, entenc que Xavi tindrà molta menys pressió sent un país en el que el futbol no té tant protagonisme com el pot tenir aquí i en el que la premsa no està tan a sobre. Per tant, que creixi allà i que demostri l'entrenador que molta gent es pensa que pot arribar a ser.
0: Jo estic d'acord que va guanyar una lliga, això és un fet objectiu. El problema...
2: Però és que no es pot veure. Bueno, esta és tu opinió, diguem-ne.
0: Sí, exacte, això és tu opinió, no?
1: Però no és una lliga fàcil, estem volent dir.
2: És que no, és que aquesta adversativa, jo m'aixeco i m'allunyo una mica, que no vull ser esquitxat per la sang del fiter.
0: El barcelonisme s'omple la boca de que no és el què, sinó és el com, de com es guanyen les coses. Per tant, tu aquella lliga no pots estar-ne gaire orgullós de com la va guanyar el Barça.
3: Amb 11 o 0,
0: mínims,
3: no?
0: A patint en partits horrorosos, tancat a darrere, i amb un futbol que ni
1: que
0: molt menys s'acosta al que vol el Barça.
1: Estem
0: per tant, quan diem que el Xavi és l'estil, era l'estil de jugador. El problema és que confonem el jugador amb l'entrenador. El jugador és un dels millors jugadors de la història del futbol, sens dubte. L'entrenador, de moment, no té res a veure amb aquell entrenador que s'esperava que fos.
1: 100%. És que això no ho hem dit nosaltres, ho han dit a Països Baixos.
0: No, ja ho sé, sí. Però jo estic, no us estic criticant a vosaltres, estic dient la meva opinió, i que l'únic que coincideix amb vosaltres és que va guanyar una lliga. Però a partir d'aquí, ell té un staff que no l'ajuda gens i que ara torna a insistir a anar amb el mateix staff. Veurem. Ell acaba de dir, és que l'últim any... La memòria ens falla moltes vegades. L'últim any de Xavi, tots els jugadors estaven devaluats. Tots no valien... Recordeu Rafinha?
4: Hi havia
0: Rafinha. Tots els jugadors estaven per sota del seu rendiment. I sí, quan sí. arriba Hansi Flick, el que fa és que tots tornin al seu millor nivell, fins i tot més del que la gent es pensava que arribaria. Per tant, és un entrenador, un, que no fa el futbol que s'esperava que fes com a jugador, i dos, que fa que els jugadors i els futbolistes no rendeixin al seu millor moment. Això és el que hem vist a Xavi entrenador. A partir d'ara pot fer-ho millor. Doncs mira,
1: no això
0: és com les meigues, pots creure-hi o no creure-hi.
1: L'error va ser de posar-lo d'entrenador al Barça. Que el Barça no funcionés no vol dir que no hagi de funcionar altres llocs.
0: Però jo,
1: si
0: em
1: diguessin que ve de mal Barça,
0: en què t'agafes?
1: Tampoc semblaria gaire bé.
0: El que vull dir és que la gent que pensa que pot ser un bon entrenador, en què s'agafa? Perquè
3: amb el record del jugador.
0: Clar, és que Maradona sí, és el millor jugador de la història per mi. Maradona és Déu Nostre Senyor i va ser un seleccionador horrorós amb Argentina al Mundial 2010.
2: Com a expert en futbol, Fité,
0: digue'm,
2: voldria dir que recordo quan van posar el Guardiola d'entrenador, que venia d'entrenar al Barça B, com se li digui, en aquell moment, que havia fet
3: havien pujat...
2: I el cachondeo que hi havia amb el Guardiola, que li posaven els programes d'esports, el música del Lluís Llach, per enfotre-se'n. Sí, home, és veritat. És que me'n recordo, podria dir el nom del programa.
0: Qui va fer la primera temporada?
2: Home, a veure, va empatar el primer partit, crec recordar.
0: Va perdre el primer partit i va empatar el següent.
2: Bueno, però això...
0: No estem parlant dels dos primers partits.
2: És per la teva pregunta de... Que, com ho has dit, què ha demostrat com a entrenador? Què havia demostrat en aquell moment com a entrenador del Guardiola? No havia demostrat res.
0: No, però Pere, no em comparis una cosa. Jo t'estic dient, Xavi amb 2 anys entrenant al Barça, amb Guardiola... que el primer any guanya el triplet amb el millor futbol de la història.
2: No, em referia abans de... No m'he explicat bé. Em referia a fer el pas de jugador o d'entrenador de segona a...
0: Però si està bé arriscar-te. Tu t'has d'arriscar la vida i està bé que t'arrisquessis amb Xavi.
6: Igual que el Madrid... I necessitem temps, també, una mica de temps.
0: Clar, igual que el Madrid es va arriscar amb Zidane. Jo l'únic que et dic és que Xavi, en lloc d'anar veient una evolució positiva, el Barça va fer una evolució negativa. El primer any comença a guanyar la Lliga de xiripa, patint amb un futbol horrorós, i el segon any no només no millora aquell equip en construcció... O sigui, tu quan construeixes una cosa, que és la gran frase que posava el Martí, no? Està en construcció. Jo m'imagino una construcció, no sé, jugar tots al Lego, tu comences a posar peces i mica en mica aquella construcció va pujant. El que no fa és que la construcció vagi pitjor. Si tu el primer any guanyes una lliga i el segon any els jugadors acaben jugant pitjor, quina construcció és que vas invers al revés, no? I aquesta és on el Barça no va millorar. Del primer any al segon. No. El Barça acaba la temporada molt pitjor de com l'havia començat.
2: No, i a més, al final, tot allò del sushi...
3: I que diu que marxa i després es queda amb la porta plorant a la sala de premsa i després es...
0: Amb aquest temps haurà pres la lliçó? Doncs...
2: Segur.
0: Tant de bo, segur. Però un motiu jo que hagués fet, jo, és rodejar-me d'una gent diferent. Però si repeteixes el mateix equip...
2: Què vol dir això?
0: No, l'staff que té Xavi... S'emporta el mateix. Deia, no, aquest staff es mereix una oportunitat. Pot ser que... Però jo entenc que hi havia problemes. Doncs t'has d'intentar portar més talent en aquest staff.
4: Si Xavi hagués vingut més tard, penseu que el rendiment hagués sigut el mateix o hagués estat diferent? Amb més experiència. Un Xavi amb més experiència.
1: Pues depèn de l'equip, també. És que no ho sabràs mai, això. També depèn dels jugadors que hagués tingut. Més experiència també hagués estat més positiu. Potser hagués sigut millor. O potser igual. O pot ser pitjor.
0: És que no ho saps. El problema és l'associació de gran jugador estrella al futbol amb gran entrenador. I això és una associació que es fa, però que no sempre funciona.
2: No, normalment potser no funciona.
0: És a dir, Gattuso, Gennaro Gattuso, que era un jugador que absolutament repartia, dur... I llavors, com a entrenador, és un entrenador que li encanta el futbol, l'espectacle, que juga bé, que juga el primer toc... I, ostres, era antagònic el seu futbol amb el seu... com a entrenador que com a jugador.
2: Bueno, doncs, si permeteu, deixem el Xavi tranquil, pobret. Ja li donaré un consell, com a expert en comunicació, en aquest cas, que és que no estigui pendent del que diu la premsa. Bueno, allà a Holanda, com heu dit, hi haurà menys pressió periodística.
3: Sí, sí. Bueno, més que periodística i a nivell de societat.
2: Bueno, també. Bueno, tot va una mica connectat. Sí,
9: sí. Por lo menos allí no llega a Mundo Deportiva, mintiendo y diciendo cosas que no son verdad.
2: Franqui, si vols rajar al Mundo Deportivo, espera que hi hagi algun tertulio al Mundo Deportivo.
9: Mira, estos que hacen vídeos en directo, programas en directo, que se ponen la gorra y todo el día gritando, solo hacen que rellenar y no dan ni una.
2: Deixa el Romerito tranquil.
9: Sí, que mejor que Xavi venga a Holanda para estar tranquila, relajada, y ya veréis cómo saca mejor de mí mismo.
2: Ja veurem com li va a per Holanda.
9: No, ja per ells. Xavi, ataques i amenaces de Mundo Deportiva... Se ha tenido que ir, ja has visto.
2: Bueno, deixeu, no critiqui que no...
9: Aquí entre unes i altres, sí. Sempre casa sin barrer.
2: Com? Va, és igual, deixem-ho aquí, ja està. Em deixeu fer una brevíssima pausa per la publicitat, que si no, no podrem pagar els tertulians. S'han de posar els anuncis, no, clar? Sí, home, clar, que penses com funciona això?
6: Oh.
2: Els oients escolten la ràdio, l'escolta molta gent, com més gent l'escolta, més anuncis hi ha, més cars van els anuncis, i llavors es donen uns diners als tertulians perquè vinguin a fer el tonto
0: aquí. Per pagar els tertulians i els copresentadors, també.
2: Sí, clar. I la llum. Gastem molta llum aquí.
0: I només venim a menjar gominoles.
2: Ei, Marta, un moment, una cosa. Abans d'anar a publicitat. Apreta un botó que canviï això d'aquí, d'aquests que tens. És que em fa il·lusió. El LED d'aquí al darrere. Sí, aquest...
0: Darrere el Pere,
2: sí,
0: hi ha una pantalla.
2: Sí, que canvia, sí.
6: El tècnic de so, que
2: sí,
6: això no canvia.
2: Allà tens, tot de, tens una mena de... Una... Ah, bé, bueno, vermell,
3: llums.
2: Vale?
6: Ah, vermell.
2: Sí. No, però fes un, algo raro, un botó raro que canviï tot.
6: Mira. Ah, deixa'ns a les fosques, deixa'ns totes les fosques.
2: Aviam, i no canvia la pantalla. Jo he vist
6: ara,
2: posa cap de setmana. Sí, posa cap de setmana i canvia.
6: Diu el tècnic millor. Que des d'aquí no hòstia, es pot. Però deixem-ho així, deixem-ho així preciós.
0: La cara del Xavi aquí al darrere. Hi ha una foto de Barcelona. Darrere el Pere hi ha una foto de la ciutat de Barcelona, Skyline, amb el mar.
9: Pon un entrecot,
0: és prou
9: amb patates.
2: Va, publicitat, sisplau.
9: Poco hecho.
12: RAC 1. RAC 1.
13: O sigui, la plaça del Blat ara mateix està rebentada de gent i de ventalls. La veritat és que des d'aquí dalt del balcó estem amb l'Esteve Giral, és un espectacle.
14: Bueno, els fluxos migratoris són com l'aigua. Quan bloqueges un camí, busquen un altre. No desapareixen, es desplacen. I gairebé sempre es tornen més perillosos.
15: Si ho pots veure des de casa, queda't a casa. Si pots anar-hi peu o amb transport públic, hi ha ajuntaments com Reus, Tarragona, Lleida, Valls, que posen transport públic. Ves-hi amb transport públic o a Prades, si vas a Prades, hi ha un itinerari per anar-hi a peu des de la zona que aparques.
16: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
17: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
12: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
18: Ja ho sabeu. Hidrateu-vos, camineu per l'ombra i dormiu dins un congelador industrial. Són les meves recomanacions.
16: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
12: RAC 1. Tots som un milió.
19: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
20: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
21: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta. I és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
20: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
21: Verisure.
22: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
19: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió estiu.
2: Va, que ens queda molt poc per acabar. Ja discutirem els horaris després, que estem aquí barallant-nos per no sé quins horaris.
8: Mourinho. Horario, sí. Avui 12 de la noche, sí, Energy... No.
6: Espera, Pedrerol, que és que jo vull escoltar això, vull escoltar això del Mourinho.
2: Un tall del documental
8: Nuevo
2: que logo. Hi ha Netflix, que és el número 2.
8: Nuevo canal.
2: De visionats.
23: Nuevo canal.
24: Mismo horario.
6: En
24: serio. Mismo chiringuito.
2: Ah, no era el fitxer aquest, no? Podríem haver tornat a tirar el tall. Mourinho, el documental de Netflix, que està número 2 d'aficionats a Espanya. Diu això. És el tall segon de la peça.
25: Hi ha
26: gent que no necessita un any sabàtic. És una cosa que ho diu. Per mi un any sabàtic vol dir debilitat. No em parleu d'any sabàtics. Jo no necessito el descans. Descansaré quan em mori.
25: I will have a rest when he decides to say come up.
2: Un moment, això és el Mourinho parlant del Guardiola. No, no, si passa alguna cosa, diem per la ràdio. Què passa? ¿Qué pasa?
1: Mundo Deportivo.
0: Mundo Deportivo.
6: ¿Qué?
2: ¿Qué és aquesta casa? Què passa?
1: Mundo Deportivo, que la venda de Ferran Torres ja està tancada per 50
0: milions. No, llegeix bé.
1: Quasi tancada.
0: Quasi. No.
1: Venda tancada per quasi 50 milions.
0: Per quasi 50
6: milions. Més variables, no?
0: Bueno, ens hem fet el xulo. 40 no, i ara igual són 41. És que és que la veritat.
2: Bueno, podem llegir-ho bé perquè els dient-li quedi clara la cosa, sisplau?
0: És que la veritat.
2: Estimats, això que és un tuit del Mundo Deportivo?
3: Mundo Deportivo. Ferrando Polo.
8: Fíjate, no te quemes, que el 16 empezamos.
0: Por quasi.
3: No informa dels variables i els fixos. Són quasi 50 milions d'euros.
0: Més que no n'hagin potut donar menys, ara. O sigui, no hagin potut una oferta a la baixa.
6: Però ho han acabat de tancar.
2: Tic-tac. Comenta tot el tall del Mourinho, que l'hem tirat i no hem tingut res de comentar-lo, vale? Sí, és igual. Està dient que el Guardiola és un vago. Més o menys ha vingut a dir això.
0: No, un feble, un feble.
2: Senyors, Fité, Paula, Juli, ens veiem no sé quan. Arriba el no ho sé... Bueno, i això, que se'n va aquest tio, que se'n va...
8: Sintonia no ho sé, Montse Martí.
3: Bon Martí.
2: Abrimos con eso, Montse Martí. Vinga, demà tornem a les 4. Gràcies per les paciències. Santa paciència.
20: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
17: Són les 8, bon vespre.
20: No ho sé, amb Montse Martí.
17: Benvinguts al No ho sé. L'oposició demana explicacions al govern pel col·lapse de rodalies i regionals per l'eclipsi. La companyia assegura que es va reforçar el servei tant com es va poder, però de moment la Generalitat no s'hi ha pronunciat. Els usuaris ja han dit que volen veure de primera mà quin pla ferroviari tenia preparat el govern, que, recordem, havia fet una crida a anar a veure l'eclipsi en transport públic. Els propers minuts anirem també a Ceuta, on el govern espanyol ha començat a reforçar les fronteres en espera de si dissabte hi ha aquest nou intent massiu de travessar la frontera. I avui hem sabut que Barcelona recuperarà definitivament el pont aeri Madrid. Vueling tornarà a gestionar la ruta de Barcelona a la capital espanyola a partir del 5 d'octubre, amb dos vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. És dijous 13 d'agost de 2026. Avui la paraula del dia podria ser...
20: pont aeri.
17: Un pont aeri és una línia de transport regular d'aviació que connecta dues grans ciutats de manera freqüent i contínua. El Barcelona-Madrid va arribar a ser fins al 2008 la ruta aèria regular més transitada del món. Avui, mentre la Unió Europea i alguns països com França aposten per anar eliminant rutes aèries perquè el tren ja les pot substituir, Catalunya n'ha de mantenir i recuperar perquè el tren no acaba d'anar bé. Comencem.

0: El caos a Rodalies per l'eclipsi va pel camí de convertir-se en un altre mal de cap pel govern. Tota l'oposició carrega contra l'executiu de Salvador Illa per les imatges de cues interminables i aglomeracions de trens i estacions que van veure ahir sobretot al sud del país. Se'n fan creus de les explicacions que avui ha donat Renfe, que ha assegurat que van fer mans i mànigues per reforçar les línies que anaven cap a Tarragona i l'Ebre, però que el problema és que no tenen prous trens. Els socis d'Illa, Esquerra i els Comuns, acusen el govern de poca planificació, mentre que Junts per Catalunya avui mateix ha registrat una bateria de preguntes al Parlament per exigir explicacions. Laia Colomer.
1: Sí, a les xarxes els republicans han lamentat les aglomeracions a Rodalies, però també el col·lapse a les carreteres i els problemes per trobar ulleres homologades a última hora. Ironitzen que aquest sigui el resultat d'un any de planificació del govern. També els Comuns furguen amb els problemes de Rodalies en una piulada. El diputat Lluís Mijoler creu que era esperada una mobilitat com la d'ahir, assegura que cal saber què va fallar i que algú n'assumeixi les responsabilitats. Més enllà dels socis d'Illa, Junts per Catalunya avui mateix ha registrat una vintena de preguntes demanant saber qui va decidir el dispositiu, si el govern hi va donar el vistiplau i si ahir la consellera Sílvia Paneque va supervisar l'operatiu. També acusen el govern d'haver aprofitat l'eclipsi per fer-se autopropaganda. El PP assegura que els problemes d'ahir a Rodalia són el pa de cada dia a Catalunya i la diputada de la CUP, Laura Vega, ha piulat que el govern hauria d'haver garantit que tothom pogués anar a veure l'eclipsi amb transport públic.
0: Les plataformes d'usuaris també posen el crit al cel pel dispositiu d'ahir. Asseguren que es van viure escenes inadmissibles, com saturar a trens i andanes, informació insuficient, canvis de via difícils de fer, amb seguretat i tancaments també d'algunes estacions. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, creu que la xarxa de trens no va estar a l'altura, ho ha dit a l'Agència Catalana de Notícies.
2: Ahir tot tenia que anar doble, i si els hi faltava material, tenien que haver parlat amb el govern i dir, escolteu, que esteu dient a la gent que vagi en transport públic i no tenim suficient material. Es demana a Renfe prestat. No sé, ells internament han de donar les solucions. Però ahir no es podia fallar de tant.
0: Avui mateix han fet una petició d'informació pública al govern, han demanat una quinzena de documents, com el Pla Especial de Mobilitat al Corredor Sud, el Pla de Contingència, les previsions d'afluència o la relació entre els trens que estaven previstos i els que realment van acabar circulant. I Renfe, mentrestant, intenta apagar el foc, assegurant que va fer tot el que estava a les seves mans per cobrir la demanda. El món a RAC1 ha donat explicacions al gerent d'operacions de Rodalies. Defensen que van reforçar les línies, en alguns casos duplicant la capacitat dels convois, i diuen que en tot cas el problema és que no tenien més trens disponibles. Eudald Martínez.
3: Rodalies explica que va duplicar les places dels trens de la línia R16 respecte a un dia normal i que va incrementar un 60% les de l'R15. Diu que és tot el marge que tenia perquè venen més enllà implicava retallar serveis a d'altres línies. En parlava aquest matí al Món a RAC1 el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés.
4: No teníem més trens, no podíem fer res més que el que vam fer. I es va fer tot el màxim possible d'augmentar totes les places possibles en el corredor regional del sud, en tant a Terres de l'Ebre, en aquest cas Tortosa, com al Baix Camp, al Camp de Tarragona.
3: Rodalies també assegura que el dispositiu que van fer els Mossos per regular l'accés a l'estació de Tarragona no es va improvisar. Diu que ja estava previst si hi havia aglomeracions per evitar riscos a l'andana.
0: Ara per ara el govern ha evitat pronunciar-se sobre els problemes a Rodalies. Qui sí que ha dit la seva és Protecció Civil. La sotsdirectora Imma Soler diu que malgrat alguns problemes van poder garantir la seguretat i el retorn de tothom. Són declaracions a RAC1.
5: La veritat és que la preocupació que nosaltres teníem era sobretot que no hi haguessin aquestes aglomeracions en les andanes que poguessin provocar alguna incidència i després també pues, que finalment es pogués acabar fent el viatge que la gent necessitava i això també teníem aquesta informació que ens donaven des de Renfe doncs, que hi havia aquest cotxe que feia com aquesta escombra.
0: I pel que fa a les carreteres, avui Trànsit ha notat més volum de circulació que un altre dijous. Ho vinculen encara a l'operació tornada Eclipsi. I un accident a l'AP7 ha deixat, a més, més de 16 quilòmetres de cua aquesta tarda. A aquesta hora ja són menys. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bon vespre.
6: Vespre, Montse, doncs sí, millora el trànsit en aquesta autopista AP7 després d'una jornada un pèl complicada, sobretot el tram sud, evidentment, d'aquesta autopista AP7. Però encara parlem de retencions. Hi ha un primer tram d'aturades d'almenys uns 5 quilòmetres entre l'Ampolla i el Perelló. Això ara és a causa d'un vehicle avariat que talla un carril en sentit nord en aquest punt. Per tant, aturades, com et deia, de més de 5 quilòmetres en aquest punt del Perelló. I ja més endavant, en aquest cas ja per volum de trànsit, continuen les aturades. Són intermitents, però hi són uns 3 quilòmetres entre Castellet i la Gornal i Castellví de la Marca i uns 4 entre Olèrdola i Vilafranca del Penedès, sempre en sentit nord, evidentment, en sentit Barcelona. Ja que som a l'AP7, també continuen les aturades en aquesta via a l'altura de la Jonquera, almenys uns 3 quilòmetres de retencions en sentit nord. I també en aquesta zona de la Jonquera continuen les aturades el que seria la Nacional 2, en aquest cas d'uns 4-5 quilòmetres. Ara sí, ja acabo amb unes obres que encara compliquen un pèl el trànsit a l'autovia A2. Són retencions d'un parell de quilòmetres a l'altura de Jorba i en sentit Barcelona.
0: Gràcies, Roger. Encara les carreteres, perquè segons ha pogut saber RAC1, els Mossos van sancionar 36 conductors per aparcar al voral per veure l'eclipsi Eudald.
3: La majoria de multes per aquests comportaments van ser a carreteres de la zona de les comarques de Tarragona. A més, els agents rurals també van posar una trentena de denúncies a persones que volien accedir a zones naturals que estaven tancades. Tot i aquestes situacions, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, remarca que la jornada va ser positiva.
7: No és una situació en què haguem tingut incidències molt destacables que ens denostin que la gent no feia cas a res, ni molt menys. El volum que hem tingut d'incidències que no han estat greus, entenem que sí que tothom, la majoria de la gent, feia aquesta previsió, aquesta planificació.
3: Trànsit calcula que prop de 80.000 cotxes van tornar a l'àrea metropolitana durant la nit d'ahir des de les comarques de Tarragona i de Ponent. En alguns punts, la mobilitat va créixer un 40% respecte a dies anteriors, especialment entre les 10 de la nit i les 3 de la matinada.
0: I pel que fa a la salut, les atencions oftalmològiques després de l'eclipsi s'han més que triplicat. Des de les 7 del matí d'ahir fins a 2:15 d'aquesta tarda, que n'hi ha hagut 40. El dimecres de la setmana passada van ser tot just una dotzena. Són dades del Departament de Salut que assegura que han pogut absorbir bé el lleuger repunt d'activitat assistencial que ha generat el fenomen astronòmic. Jordi Casals.
8: El telèfon de salut respon que és el 061, ha atès 143 trucades relacionades amb l'eclipsi. Pel que fa al SEM, ha atès 134 persones. D'aquestes, n'han dut 6 a l'hospital. Una està en estat crític per un traumatisme, una altra en estat greu, 3 en estat menys greu i una altra en estat lleu. A més, hi ha hagut una quinzena de trucades més relacionades amb el fenomen des de l'àrea metropolitana de Barcelona. 62 que des de la zona on l'eclipsi va ser total, que en van ser 47.
0: I mobilitat a banda, l'eclipsi ha tingut un impacte positiu per la Costa Daurada, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El ressò internacional al fenomen astronòmic, amb imatges captades a Tarragona, a Prades o al Delta de l'Ebre, ajudaran a aquest territori a posicionar-se encara millor com a destinació turística.

0: Les 8 i 9, demà hi haurà més de mig miler de municipis en risc molt alt d'incendi. Els agents rurals han activat gairebé a tot el país algun nivell d'alerta del Pla Alfa. Només se'n salven la Vall d'Aran i la Cerdanya i els municipis que hi ha al nord de l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Berguedà, la Garrotxa i alguns dels d'Osona. A la calor s'hi afegeix que els arbres catalans són cada vegada més dèbils. Per tot plegat, cal anar amb molta cura si anem als espais naturals les properes hores. Joel Penya.
1: La xarxa 8x8cat està especialitzada en salut forestal i examina cada any prop de 9.000 arbres distribuïts en gairebé 400 parcel·les de tot Catalunya. En l'última inspecció han vist que després de la sequera els boscos comencen a mostrar els primers senyals de recuperació, però tot i això continuen molt dèbils. El cap de secció de sanitat forestal del Departament d'Agricultura, Jorge Heras, ho atribueix a tres factors.
2: El canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal, la globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament de la gestió tradicional.
1: Tot i això, també és cert que una de les espècies invasores que està en fase d'expansió al Pirineu, l'eruga del boix, és poc resilient a les onades de calor i en algunes zones ha disminuït la seva incidència.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut, per cert, una dona de 56 anys a la Jonquera, a l'Alt Empordà, per haver provocat un foc a Llançà, a la mateixa comarca. L'incendi va calcinar 1.200 metres quadrats i quan la policia i els agents rurals van investigar l'origen de les flames, van descobrir que havien començat a prop d'on la detinguda havia acampat. A més, van veure que va passar després que algú cuinés. Van identificar la dona i la van arrestar dimarts. L'endemà va passar a mans del jutge. Tot això a Catalunya, a l'estat espanyol, hi ha dos grans incendis que encara cremen sense control. El de Niebla a Huelva és el que afecta més superfície, amb 31.000 hectàrees, i ja ha entrat a la província de Sevilla. A més, hi ha uns 700 evacuats per precaució. L'altre gran foc és el de les Penyes de Riglos, a Osca, que ha cremat més de 5.000 hectàrees. El cas és que la policia ha detingut en les últimes hores un home de 28 anys acusat de provocar-lo. Nil Ferrés, bon vespre.
3: Bon vespre.
0: Avui ha fet moltíssima calor i demà ha de seguir igual?
3: Exacte, avui hem parlat de valors de 40 graus a Tàrrega i Oliola, també 41 a Vinebre, Valdomar i Seròs, i és que al llarg de demà podem tornar a tenir aquests valors de 40, 41, o potser arribem una mica més amunt a alguns punts de Ponent, arribant també a 38, 39 a l'interior, per tant, molta calor, xafogó, en aquest sentit que parlàveu del risc d'incendi molt alt, per tant cal extremar les precaucions. Al llarg d'aquesta tarda també hem tingut alguns ruixats i tempestes, el que seria punts del Pirineu, Prepirineu i també Catalunya Central. Han sigut en alguns casos intensos, però no han donat gaires problemes.
0: Avui hem sabut, Nil, que l'estació de Barcelona al Raval ha registrat ja la 46a nit tòrrida aquest estiu. Supera el rècord en 20 anys de dades. Quants rècords es batran aquest estiu?
3: Doncs déu-n'hi-do els que ja portem fins ara. Recordeu que entre l'1 de juny i el 15 de juliol vam tenir l'inici d'estiu més càlid a Catalunya des de l'any 1950. I el 8 de juliol especialment va ser històric perquè, per exemple, a Vinebre es va batre el seu rècord de calor amb 44,1 graus i a Portbou, al Coll dels Belitres, doncs va registrar aquella mateixa nit una mínima de 32,5 graus. Per tant, això vol dir la més alta mai registrada a la xarxa d'estacions del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya. I avui, 13 d'agost, doncs, el Raval ha tingut aquestes 46 nits tòrrides d'aquest estiu, una més que l'anterior rècord, les 45 nits tòrrides del 2022.
0: Déu-n'hi-do. Gràcies, Nil. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Un minut i un quart de nou del vespre. Ho dèiem també a portada. Barcelona recupera definitivament el pont aeri amb Madrid. Vueling tornarà a gestionar la ruta de Barcelona a la capital espanyola a partir del 5 d'octubre. La va deixar d'oferir de manera regular fa un any i mig, després que l'alta velocitat li pispés la majoria de passatgers. Ona Pardo.
4: Es gestionaran dos vols diaris de dilluns a dijous, a primera i última hora del dia, i un vol diari els divendres i diumenges. A partir de novembre també hi haurà una sortida dissabte. Els bitllets estan a la venda i n'hi ha de disponibilitat disponibles fins al març de l'any vinent. Això un any i mig després que Vueling deixés de gestionar el pont aeri. Ho va fer després de perdre bona part dels passatgers que preferien anar en l'alta velocitat. De fet, el 2008, l'any que es va estrenar l'AVE, el nombre de viatgers ja va caure un 18,4%. Després de l'accident d'Ademús i el desgavell al sistema ferroviari, van recuperar el pont aeri durant unes setmanes. Ara, en canvi, torna de totes. I això, que llavors van assegurar que la decisió no era permanent. En un comunicat, la companyia ha assegurat que ara reactiven el servei perquè hi ha molta demanda de passatgers, principalment de persones que es desplacen per feina. Segons Competència, entre gener i març, l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid que ofereixen les companyies Irio, Ouigo i AVE va perdre 1,77 milions de passatgers.
0: I parlant de vols, a Sicília es calcula que ja se n'han cancel·lat un miler. L'erupció del volcà Etna ha obligat a tancar l'aeroport de Catània, ja fa una setmana que no pot operar amb normalitat i continuarà igual com a mínim fins demà.
5: No ho sé, amb Montse Martí.
6: Des que se'n té registre, a més de 1.350 dones les van estimar a mort. Ni una més, ni una menys. 016.
7: Me quiso morir.
6: Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
8: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
9: RAC1 i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenten Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal.
10: Pues vinga, va, vinga, som-hi!
9: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, en directe des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès, amb Esteve Giral com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
11: La Bisbal és tot un clàssic del calendari casteller. Les Joves de Valls s'hi sent com a casa, i la Vella de Valls i Vilafranca hi protagonitzen un dels seus duels per excel·lència. Calor i emoció garantides en una plaça històrica.
9: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal del Penedès, en directe des del carrer Doctor Robert.
12: RAC1,
9: fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
5: No ho sé, amb Montse Martí.
0: Ceuta es prepara preventivament per una possible nova entrada massiva de migrants aquest dissabte. El ministre de l'Interior, que és a la ciutat autònoma, assegura que estan treballant també per agilitzar els processos de retorn al Marroc de fins a 5.000 migrants. Enviada especial de RAC1 a Ceuta, Júlia Manero, bon vespre.
13: Bon vespre. Sí, el govern espanyol ha reforçat la seguretat a les fronteres, tant de Ceuta com del sud de Melilla. El Ministeri de l'Interior ha desplegat fins a 45 policies més per vetllar per la seguretat del poble i una vintena més per desencallar els tràmits d'expulsió dels migrants que encara volten pels carrers de la ciutat. De cara a aquest dissabte, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, és contundent. Ningú que entri a les ciutats autònomes de manera irregular es quedarà a l'estat espanyol i tampoc se'l regularitzarà.
14: Ninguna persona que entre o pretenda entrar en Ceuta y Melilla de manera irregular, se lo digo a ellos para que no atiendan a las mafias que juegan con su vida. Desde luego, ninguno de ellos se va a quedar en Ceuta, ninguno de ellos va a ir a la península, ninguno de ellos va a ser regularizado, ninguno de ellos, lo vuelvo a repetir, y lo único que hacen está jugándose a la vida.
13: Marlaska, que s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha garantit que desplegarà els recursos que calgui per garantir que la ciutat recuperi la normalitat el més aviat possible. El ministre de l'Interior xifra en 1.898 els menors migrants identificats a Ceuta.
0: Gràcies, Júlia. La situació complicada a Ceuta també arriba al món del futbol. Avui, l'entrenador de l'equip de futbol de Ceuta ha dit que aquest cap de setmana, que arrenca tota l'activitat, no haurien de jugar. Pau Bonastre, bon vespre.
15: Hola, bon vespre. Sí, el Ceuta debuta aquest dissabte al camp de l'Andorra en la nova temporada segona divisió, però el seu entrenador, José Juan Romero, creu que no és moment de parlar de futbol. De fet, ha dit que li fa vergonya arran de la situació per la qual passa la seva ciutat.
16: Es muy fuerte y si fuera por mí el Ceuta no jugaría en estos momentos porque creo que debemos
10: de dar todos un golpe en la mesa y decir lo que aquí está pasando y que parece ser que más allá de nuestra frontera poca cuenta se le echa y no es justo. Sé de muchos amigos que tienen a sus hijos en las casas que no quieren salir, en fin, que creo que esto es más grave de lo que fuera se está transmitiendo y nadie hace nada, ¿no?
15: El tècnic ha denunciat falta de solidaritat més enllà de Ceuta i també ha revelat que la situació dels últims dies ha condicionat alguns fitxatges que havien de fer ara a l'estiu.
0: Gràcies, Pau. Fins ara.
15: Fins ara.
0: I el govern espanyol i les comunitats autònomes, mentrestant, continuen sense acord sobre el futur d'aquests menors que han arribat a Ceuta. El Partit Popular ha vetat que la reubicació dels nois es pugui abordar en la reunió que el Ministeri i les autonomies faran el 27 d'agost. El govern espanyol, però, insisteix que la qüestió es tractarà peti qui peti. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Adrià de las Heras.
16: La reunió d'avui del Ministeri d'Infància i Joventut ha durat 3 hores i ha estat de caràcter tècnic. Hi han participat les direccions generals d'infància de les comunitats, excepte els de l'Aragó, Castella, Lleó i Extremadura, on aquesta competència està en mans de Vox. La trobada ha servit per preparar la reunió del 27 d'agost. Llavors sí que hi seran la ministra Cira Rego i els consellers autonòmics. Aquell dia es votarà el crèdit de 25 milions d'euros per atendre els menors de Ceuta. Però el principal punt de desacord és que el PP ha vetat que s'hi pugui tractar la reubicació dels menors a altres comunitats. Tot i el veto dels populars, el ministeri assegura que Cira Rego insistirà per abordar la qüestió durant la reunió. En paral·lel hi ha un altre conflicte polític. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciat que no compareixerà al Senat la setmana que ve. S'ha excusat enviant una carta al president de la cambra. Diu que necessita més temps per preparar la intervenció i deixa la porta oberta, doncs, a compareixer més endavant.
0: Les 8:21, Colòmbia suma ja 273 morts pel terratrèmol de dilluns. A més, hi ha encara prop de 400 desapareguts. El país ha tornat a fer balanç d'un terratrèmol que va sacsejar sobretot Chocó, que és la regió més pobra de Colòmbia. La falta de llum encara a ciutats com Cali o Pereira està complicant, a més, la conservació dels cadàvers pendents d'identificar. Corresponsal de RAC1 a la capital, Bogotà, Elisabet Cortilés.
17: Són una seixantena de cossos que esperen a les morgues que algun familiar el reclami. A mesura que es van desenrunant els edificis destruïts, la xifra de víctimes mortals puja i la probabilitat de trobar persones en vida ja és gairebé nul·la. D'una banda, perquè s'ha superat el llindar de les 72 hores per trobar supervivents, i de l'altra, perquè la majoria de municipis afectats han donat per acabades les tasques de rescat. Ho explica el ministre de l'Interior, Rodrigo Lara Restrepo, des del Chocó, on avui el govern s'hi ha tornat a desplaçar per avaluar els danys.
18: No hay personas sepultadas en los escombros, la fase rescatistas se cierra. Ahora viene la fase humanitaria. Por eso vamos a ir a los municipios de San Juan, a Ismina, a Unión Panamericana, que aparentemente es el más afectado, para ver directamente lo que aquí ocurrió y canalizar las ayudas a través de la UNGRD y de la oficina de la primera dama.
17: La xifra d'espanyols desapareguts s'ha reduït a 12, però s'ha de lamentar la mort d'un ciutadà que tenia la doble nacionalitat espanyola i colombiana i del qual no s'han donat més detalls.
0: Els veïns d'un dels pobles afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al barri del Putxet, a Barcelona, podran tornar a casa aquesta setmana si volen. Ho assegura l'Ajuntament, que diu que si el soroll de les obres els molesta massa, poden continuar dormint fora. Víctor Massip.
19: Són els residents del carrer Sant Gervasi de Cassoles 54. Havien de tornar-hi la setmana passada, però RAC1 va avançar que haurien d'esperar, com a mínim, una més. Tot i que les obres continuen i el soroll molesta alguns veïns, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, els ha ofert l'opció de continuar dormint fora de casa.
20: Pot haver-hi el retorn voluntari, perquè com que aquesta és una zona que estarà encara amb obres durant algunes setmanes, doncs això pot causar molèsties i també és un factor que han de tenir present els veïns per decidir si tornen o no.
19: Si aquest retorn se compleix, el 60% dels veïns hauran pogut tornar a casa. Encara hauran d'esperar els afectats de quatre finques de la zona 0 de l'Esvoranc, on fa uns dies hi va haver un forat i esquerdes noves que van causar danys estructurals en un dels edificis. Aquests s'hauran d'esperar pel cap baix fins al setembre.
0: I l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya alerta d'una nova estafa digital. Els delinqüents envien un paquet a les víctimes amb un codi QR per intentar robar-los dades i diners.
21: És el que es coneix com a pesca per codi
2: codi QR. Les víctimes arriben un paquet que no han demanat i a l'embolcall hi ha el codi amb un missatge que anima a escanejar-lo a canvi d'un regal. A l'hora de la veritat, però, el codi redirigeix a una pàgina web amb un formulari per omplir amb dades personals. D'aquesta manera, els ciberdelinqüents obtenen informació que els serveix per robar diners o suplantar la identitat de les víctimes. L'Agència de Ciberseguretat recomana evitar introduir dades en enllaços o QR sospitosos.
0: Girona ha posat ja més de 200 multes a ciutadans que no llencen bé les escombraries als contenidors. L'Ajuntament promet més mà dura amb la neteja als carrers i assegura que reforçarà el buidatge i la capacitat dels contenidors. Girona, Sandra Florença.
21: L'Ajuntament de Girona revisarà les rutes i les freqüències de neteja als punts on les papereres s'omplen més ràpid, com per exemple a la Rambla, al barri Vell o al carrer Santa Clara. L'alcalde Lluc Salelles alerta que l'incivisme també acaba repercutint en el conjunt dels gironins.
22: Cada vegada que una persona tira una bossa a fora del contenidor, el que està fent és fer pujar la taxa de residus en els gironins en el seu conjunt. Cada persona incívica que ho deixa fora implica que ens pugi la taxa que paguem els gironins i les gironines l'any següent. Per tant, és una actitud profundament insolidària.
21: El consistori també vol implicar els comerços perquè els clients puguin retornar-hi els envasos després de consumir al carrer. I reforçarà els controls. En el primer semestre, la policia municipal ha posat gairebé 250 multes per infraccions relacionades amb residus i neteja.
0: Pugen els preus al juliol, sobretot per l'encariment de l'electricitat i el gasoil. L'IPC ha augmentat 3 dècimes fins al 3,5%. Això ha obligat el govern espanyol a augmentar el descompte del combustible, que a partir de setembre serà de 20 cèntims al litre.
2: Ara, quan posem gasoil, se'ns aplica una rebaixa de 10 cèntims al litre. Estava previst que de cara al setembre aquesta xifra baixés fins al 5, però el govern ha hagut de fer marxa enrere i al final el descompte serà de 20 cèntims. I tot perquè aquest combustible s'està venent un 15,7% més car que l'any passat. N'ha parlat a RAC1 el president de l'Associació Provincial d'Estacions de Servei de Barcelona, Ramon Puigfel.
23: Aquesta mesura és eficient en quant reduirà el cost del dièsel a partir de setembre, però la resta de productes no. Aquesta mesura es va plantejar en un decret llei on es pensava que hi havia una treva a la guerra d'Iran i veiem que passen els mesos i això continua. Sí que seria bo que potser a setembre es replantegés.
2: En canvi, la benzina ha pujat un 7,3% i el descompte es mantindrà en 5 cèntims.
0: I avui hem sabut que Eurovisió canvia les normes per evitar futurs problemes si Israel guanya el festival, com va estar a punt de passar el 2025, tot i els xiulets i les crítiques. En un comunicat, l'organització diu que el Festival d'Eurovisió no es podrà fer en un país que estigui en guerra o en situació geopolítica sensible. El concurs al·lega motius de seguretat. També hi ha una altra norma que canvia. A partir d'ara caldrà ser major d'edat per competir a Eurovisió. Fins ara es podia ser candidat amb 16 anys. I encara un tercer canvi a les normes, a les actuacions, no hi podrà haver autotune. La propera edició del Festival d'Eurovisió es farà a la ciutat de Burgas, de Bulgària, al costat del Mar Negre. I la Sala Jamboree de Barcelona a la plaça Reial deixarà de programar concerts propis per les despeses que suposa cada cop més altes i també per la normativa municipal, cada cop més estricta. Així ho ha avançat avui La Vanguardia. Des que es va crear l'any 1960, per l'escenari de Jamboree han passat grans noms de la música del jazz, com el trompetista nord-americà Chet Baker o la cantant de jazz nord-americana Ellis Fitzgerald. El pianista barceloní Tete Montoliu va inaugurar l'espai l'any 60. I la cantant i trompetista barcelonina Andrea Motis va debutar en aquesta sala. La decisió de Jamboree arriba en un context en què les sales de concerts viuen un moment delicat a la ciutat de Barcelona. Bàrbara Padilla.
24: Jamboree no tanca, però la decisió de no programar concerts propis implica que la sala perdrà la identitat que tenia fins ara. A partir d'ara es llogarà als artistes que hi vulguin actuar o bé s'aplicarà el percentatge 70-30 a taquilla. És a dir, la sala s'endurà el 70% dels beneficis i l'artista el 30. Tal com avançava RAC1 fa uns dies, en 30 anys, Barcelona ha perdut més de 200 sales. Sobre aquesta escenari concert. En parlava RAC1 la codirectora de la SAC, l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya, Adriana Alcubé.
1: Això al final és perdre valor cultural de la ciutat. Perdem espais expositius que afecten tant a, evidentment, a tota la part de treballadors, als artistes que perden espais on poder exposar la seva música i les seves creacions, i també per la ciutadania, perquè evidentment perden un espai on poder gaudir de música en viu.
24: Per evitar situacions com la d'aquest local de Barcelona i futurs tancaments, el sector demana a les administracions que actuïn i cuidin les sales.

0: incorporació i que es pugui fer oficial la seva arribada a l'equip que dirigeix Luis Enrique. Un cop tancada la carpeta de Ferran, s'espera que resolgui de manera definitiva el traspàs de Rodri procedent del Manchester City, un City que no veurà ni un euro dels variables que podia cobrar derivats de l'acord per traspassar Ferran al Barça el desembre del 2021.
1: Gràcies, Marta. Alguna cosa més, Pau?
2: Sí, que Luca Hook ha obtingut la quarta posició a la prova 4% relleus lliures als europeus de natació de París i quan faltin 10 minuts per les 11 de la nit, un altre català, en aquest cas Gael Bastué, correrà la final dels 200 metres llisos als europeus d'atletisme de Birmingham.
1: Gràcies, Pau.
2: Bon vespre.
1: Tanquem aquesta primera part del 9C que hem fet l'equip d'informatius, la Marina González a la producció i l'Oriol Montfort al control tècnic amb la vinyeta.

0: El periodista i còmic Sergi Mo ja no recorda que era tenir fred.
1: Hola, què tal? Aquí Sergi Mo, com esteu? Portem mes i mig d'estiu i ja anem per la quarta onada de calor, amb una mitjana de 5 dies cadascuna. Feu els números, si us plau. Hi ha més dies amb onada de calor que dies amb la temperatura que marca el manual d'ús de l'estiu. Ja no té sentit interrompre la programació per avisar-me que demà hi haurà 39 graus a l'ombra. Els meteoròlegs ja no fan prediccions, només fan recordatoris. El que vull és que interrompin les notícies quan un dimarts faci 20 graus. Última hora, tornen les abraçades a Catalunya. A partir de demà es podran donar 2 petons sense quedar-te enganxat a l'altra persona. Això és el que vull. Si et pares a pensar, no hi ha res més negacionista del canvi climàtic que parlar d'onades de calor, perquè la paraula onada porta incorporada una promesa, la promesa de que això és temporal, que la calor baixarà. I tal com anem, l'únic que és temporal ara mateix és el gel del pols. Així que parem ja amb això, és hora que la Unió Europea prengui mesures de veritat. És hora de canviar-li el nom a l'estiu. A partir d'ara, tardor, hivern, primavera i airfryer. Nah, tot això és brometa. El que no és brometa és que tenim davant dels nassos una nova realitat i continuem habitant les ciutats com si encara tinguéssim el clima de verano azul. I crec que hauríem de deixar de preguntar-nos com suportar la calor i començar a preguntar-nos com conviure amb la calor. Perquè ara mateix l'única estratègia urbanística és anar saltant d'ombra en ombra com si estiguéssim jugant a El terra és lava.
2: The floor is lava.
1: És així com ho diuen els nens, no?

0: RAC 1. RAC 1. Aquest diumenge el Barça juga a RAC 1. A 4:45 de la tarda, Basilea-Barça. El tercer compromís de pretemporada del conjunt de Hansi Flick. Viviu el partit des d'una hora abans de RAC 1 amb Jaume Molló, Xavi Puig, Marta Ramon com a enviada especial a Suïssa i els comentaris d'Albert Blaia. I després, les estrenes a la Lliga de l'Espanyol i del Girona a partir de les 7 del vespre. Aquest diumenge a 4:45, Basilea-Barça. Aquest diumenge torna el Barça a RAC 1. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: RAC 1. Tots som 1.
2: Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
1: Tot l'univers RAC 1 i RAC més 1 és a l'aplicació.
2: Fàcil, intuïtiva i renovada.
1: I escolta el que vols, quan ho vols. No ho sé, amb Montse Martí.
3: I com cada dijous a aquesta hora recuperem un dels sopars de germanor de la temporada. Aquest cop, la conversa d'Anna Ballonesta amb els germans Gavaldà.

0: Avui al 9-7 tornem a reunir una parella de germans en un dels nostres sopars de germanor i ja us avancem que la gran protagonista serà la música perquè parlarem amb una parella de germans que hi han dedicat bona part de la seva vida. De fet, durant molts anys van treballar junts fent concerts arreu de Catalunya amb un dels grups que s'ha convertit, sens dubte, en un dels referents musicals més importants del nostre país. Avui al 9-7 sopem amb els germans Gavaldà. Ungles brutes i un munt de rebels. Avui ens acompanyen l'Anabel i el Lluís Gavaldà. Què tal? Bona nit. Com esteu?
1: Bona nit. Molt
0: gràcies.
1: Bé.
0: Gràcies a tots dos. Ja que la secció va de sopar de germanor, sopar de germans, la primera pregunta és aquesta. Quan

0: fa que no sopeu els dos junts?
1: Dinar no fa massa, però no. Sopar sí.
2: Vam dinar fa... Què?
1: Dissabte passat.
0: No acostumeu a fer... Explica. Va, anem a dinar tots dos.
2: Explica.
1: Bueno, tinc un germà una mica frèstec, llavors... Què farem?
0: Ell ja ho diu que no és gaire sociable, no?
1: No, no ho és.
0: Però ni amb la seva germana, tampoc.
1: No, no ho és.
2: Em sembla que aquesta entrevista no m'agrada, eh? No m'agrada per on està tirant aquesta entrevista.
0: A veure, és veritat, no. Lluís, clar, t'ho poses complicat perquè vius a Anglaterra. Vull dir, clar, que això també ho dificulta.
2: No, és veritat que sóc molt frèstec. No sí. M'agraden les reunions, ni m'agraden les aglomeracions, i estic carregat de manies. Però quan, de les poques vegades que surto, acostuma a ser amb ella. Quan tinc feina, surto, faig el que he de fer de la vida d'artista, però quan acabo el concert sóc l'antítesi de l'artista.
0: Vas d'un extrem a l'altre, vull dir, pots venir d'estar davant de milers de persones, però tu vols estar sol després.
2: Sí, jo vull estar sol. De fet, quan acaba el concert ja vull estar sol. Si pogués faria així, ja m'aniria cap a casa meva. I amb això no ens assemblem gens, perquè l'Anabel és molt sociable.
1: Sí, però també no et pensis, eh? També el selecciono. O sigui, no sóc d'estar en un lloc on hi hagi moltíssima gent que no m'hi senti a gust.
2: Però tu ets, per exemple, de muntar dinars.
1: Ah, això sí, m'agrada molt.
2: Muntar
0: tu
2: sopars.
0: No, Lluís, jo no
2: he muntat
0: no
2: un sopar
0: a
2: la meva
0: teva.
2: Vida. No n'he muntat ni una a la meva vida.
0: Però el fet d'anar a Anglaterra, això t'ha alliberat una mica, també, no? De no haver de tenir aquests lligams.
2: Sí.
0: O allà sí que hi has fet coneguts, no, o no, ningú. No. Zero vincle.
2: Porto 10 anys allà.
1: Canviem de tema.
2: I no he fet cap amic. Però,
0: zero.
2: No,
0: però volgudament.
2: Volgudament, sí. Mm-hmm. La meva dona té una colla i surt, i fan com un grup de catalans
0: sí.
2: que viuen allà, que són bastants, i mm-hmm. queden i tal, i jo penso que és l'última cosa que faria. Si me'n vaien, precisament és perquè per no tenir catalans al meu costat.
0: Clar.
2: I al meu voltant. Vull
0: I així
2: allí,
0: pots quedar sol a casa.
2: Sol, i no em coneix ningú, allí no, ningú sap qui sóc ni què faig, i mm-hmm. puc anar a la meva, i... No tinc necessitat de socialitzar així amb gent.
0: Tu vas entendre que decidís marxar, Lluís?
1: Sí, completament. Sí, perquè fins i tot jo quan a l'època dels Pets moltes vegades molestava. I sempre he pensat, si a mi em molestava, que jo tinc un paper que és molt més secundari dins del, no, del grup, a Lluís li ha de molestar. I més, doncs, quan està explicant com és el seu tarannà. És a dir, Lluís, quan puja en un escenari es posa una màscara, és un paper... Un paper que sempre he admirat perquè, justament, com que sé com és, em sembla admirable que pugi en l'escenari i sigui el tio més simpàtic, més ditxaratxero, i és més el tiet perfecte que t'emportaries cada dia que me fa un carajillo, no? I no és així.
0: Mm.
1: Per tant, entenc perfectament que tingui aquesta necessitat de no haver fet aquest paper diari i ser anònim completament.
0: Mm. Lluís, t'he llegit en alguna entrevista que dius que ara, que ja fa temps que vius a Anglaterra, quan tornes aquí i de cop veus al carrer algú que et mira o això, dius, ai, clar, que torno a ser... El Lluís dels Pets, aquí, no? Vull dir que et costa canviar el xip quan aterres per aquí?
2: Sí, els primers dies sempre és una mica xocant. La primera persona que et reconeix et sobta. I, per exemple, és que, clar, parlar d'això és una mica feixuc, perquè sembla que estiguis mostrant que ets la persona més famosa del món i no hi ha res més emprenyador que els famosos que es queixen de que la gent els coneix. A mi em fa molta angúnia, també, no? El que passa és que el ser reconegut és una cosa que, si tingués un interruptor, seria xulo. Però
0: de
2: no
0: poder-te fer invisible durant una estona.
2: Sí, perquè hi ha moments que, com diu ella, la gent és molt amable, la gent et saluda i tracten millor del que et mereixes. El que passa és que quan és cada dia acaba sent una presó.
0: Uh-huh.
2: I deixes de ser natural, deixes de fer les coses que et venen de gust de fer perquè saps que t'estan observant. I a mi el que m'agrada és observar.
0: I això a Anglaterra, evidentment, no et deu passar
2: és
0: pràcticament mai.
2: És meravellós. A Anglaterra sóc un jubilat.
0: Has redescobert a la gent a Anglaterra de dir, que la gent actua d'aquesta manera. Bé, potser també tenen un caràcter diferent. Però
2: sí,
0: de dir...
2: bueno, és que també té això, que a Anglaterra la gent és molt menys intrusiva. Llavors, allí hi ha com una espècie de respecte molt general a l'espai personal d'una persona. Fins a un punt massa, però...
0: Ja d'entrada, vols dir.
2: Jo m'hi avinc, amb aquesta manera de ser que són ells. Per exemple, tu no pots arribar a anar a casa d'algun amic teu allà sense haver-lo avisat 2 setmanes abans.
0: 2 setmanes abans?
2: Bueno, o 3. Sí, no pots dir demà passo, no. Has d'avisar amb temps. Mm-hmm. Està considerat de mala educació.
0: A brown and yellow basket. I send a letter to my mommy on the way I drop Dèiem que l'entrevista d'avui té molt a veure amb la música i us volia preguntar també per la vostra relació amb la música. D'on ve això? No sé, Anabel, si de petits ja escoltàveu molta música a casa, si els vostres pares us en posaven quan éreu petits. Quins records teniu que us vinculin amb la música?
1: Jo ara et deixaré bé. Jo és gràcies a Lluís. Lluís és el melòman per excel·lència i era el meu referent musical. Sí que a casa escoltàvem i recordo, per exemple, les cintes que el pare posava
2: al cotxe,
1: música brasileña,
2: a la tisquet, aquest que escoltava, brasileny.
1: Sí. Però doncs clar, jo era petita llavors, per tant, jo la música no, per mi no era gens important. El que ja comença, el meu record xulo de la música és a la meva adolescència, quan les meves amigues escoltaven Pedro Marín i Pecos i Hortalàs d'aquestes i jo escoltava movida madrilenya perquè eren les cintes que em feia mon germà. Uh-huh. La música la vas descobrir i aficionar gràcies a mon germà.
0: El Lluís et posava música, tu et deia, vine? Sí. No, vine a la meva habitació, pel que veig no t'ho hauria dir.
1: Perquè mons pares suposo com a bons visionaris ens van fer una habitació de la música on poguessin tenir un espai els germans i allí convidar amics, els poquets.
2: Bueno, i allí escoltar música. Ho van fer per veure si així tenia amics.
1: Sí, és veritat.
0: Els teus pares es preocupaven perquè
2: sí,
0: no tinguessis amics.
2: Sí, patien perquè sempre estava sol, sí. I aquest quarto de la música va ser una mica una manera també de que vingués gent. I llavors allí quedava amb tots els meus amics i ell es colava.
0: Ella tu no li havies de dir, Anabel, vine.
1: Jo estava dalt, escoltava Cirinola, doncs jo baixava.
0: Què recordes de música que et posés a Lluís o que diguessis, ostres, això m'ha impactat, perquè com deies, les meves amigues escoltaven unes coses molt diferents i de cop el Lluís m'ha posat no sé què i m'ha deixat com una empremta, això.
1: Jo feia una cosa molt xula que feia Max Mix, és a dir, no et feia una cinta per que tu l'escoltessis d'un disc sol, sinó que es prenia la molèstia de gravar-te cançó per cançó per cançó per cançó. O sigui, amb una cinta podies tenir, doncs, jo què sé, doncs 10 o 15 discos de diferents artistes. Per tant, clar,
0: sí, feia això... selecció, Lluís.
2: Era una obsessió que tenia, sí, tota la vida. Feia cintes per tots els meus amics. Wow. La meva manera de relacionar-me amb ells era fer-li cintes regals personalitzades. Depenent de cadascun, li feia posar una cançó a l'altra. El que passa és que després, pensant-ho, també potser tenia alguna cosa a veure en que així quan pujava als seus cotxes escoltava la música que m'agradava. Tota la colla en té, eh? Sí. L'altre dia me van dir encara guardo una cinta teva.
0: I els hi feies caràtula o els hi posaves els títols de les
2: cançons? Sí, sí, sí. Allí
1: estaven escrits de les cançons, sí, sí.
2: Sí, sí, sí. Molt, molt obsessiu. Una mica com el Jack Nicholson d'aquella pel·lícula, si de les cançons era via d'aquesta.
1: Sí. A més, era una lletra molt bonica i estaven doncs, molt ben fetes aquelles caràtules. Sí, molt xules.
0: Clar, Lluís, la teva... Tu deies, no volia fer servir aquest terme, però tu has dit la teva relació amb la música és pràcticament obsessiva. Tu saps en quin moment dius... La música és el centre de la meva vida o el que més m'agrada? O sigui, moment?
2: No recordo un moment exacte, però sí que de ben petitet ja m'agradava escoltar música i que els pares deien que quan posaven cançons semblava que m'animés i deien calla, que el Lluïset sembla que no estigui tan paradet allà al racó sempre jugant ell sol, no? Quan sentia música m'animava una mica. Però sí que recordo un moment que me va marcar bastant, que va ser veure una pel·lícula dels Beatles a la tele a casa dels pares. I me va quedar molt fascinat. I a partir d'allí me vaig obsessionar amb els Beatles i els Beatles ja van ser com una porta per tota la resta.
0: Ha sigut el grup de la teva vida, els Beatles?
2: És
0: encara, eh?
2: Sí. Per mi són... El referent total, Alfa i Omega, i... Vaja, quan tinc un dubte, sempre penso què farien els Beatles i no m'han fallat mai.
0: En les estones que passeu junts, parleu de música o recordeu aquests moments que us ha portat la música de la vostra trajectòria de viure-ho junts? O parleu d'altres temes, Anabel? Tu li comentes al Lluís coses dels concerts, dels discos, o ja és com un tema de dir, no, prefereixo amb el meu germà parlar d'altres coses?
1: No, parlem de música. De fet, a mi m'agrada molt quan vaig a algun festival i penso que hi ha algun grup o hi ha algun artista que potser no coneix, que és gairebé impossible, necessito com fer-me una mica la xuleta i, que no coneixes amb aquest, o no sabràs... De... I llavors, sí, el coneixo, o no... Sí. Mm-hmm. Tinc necessitat de parlar de música amb ell, sí. Mm-hmm.
2: Però també parlem de tot. Ara mateix el que parlem més és dels pares, no?
1: Sí.
2: Tenim els pares grans.
0: I això us anava a preguntar. Teniu els dos pares vius que tenen 90 llargs, no?
1: 61 farà el desembre el pare i 87 la mare.
0: I com ho porteu, això?
2: Bueno, diferent.
1: No diguis diferent.
0: Què vol dir?
2: Doncs que ella suporta tot el pes de la problemàtica que és i jo estic a 3.000 quilòmetres.
1: Bueno, això que passa, no? Que quan tens els fills grans, doncs ara toca la gestió amb els pares una mica. Sí.
0: Clar, fa uns anys vau perdre la vostra germana, fa 6 anys. M'imagino que això és, clar, un dalt a baix en tota la família, però més tenint en compte també l'edat dels vostres pares. Això és un tema que l'heu pogut parlar vosaltres dos, l'heu pogut parlar amb els vostres pares, o encara és una ferida massa oberta com per poder tenir un tema de conversa de la vostra germana Neus?
1: Jo amb uns pares em costa parlar de la Neus amb alegria. Encara és un tema complicat. La mort de la meva germana a mi m'ha ajudat a ser millor i a veure la vida d'una altra manera, però ells encara no. Llavors intento escabullir-me d'aquest tema amb ell, amb ells.
2: Sí, és... Diguem-ne que el que és els germans i el marit, la família, des d'un bon principi vam tenir molt clar de que la Neus està amb nosaltres igualment i que la portem a sobre, contínuament.
0: Avui que parlem de germans, com era la Neus?
2: Buah, la Neus era una persona que sabia escoltar i era molt sàvia. Tenia una sabidoria que no té res a veure amb el coneixement, sinó amb el saber estar. Sabia estar sempre en el lloc que li tocava. I era sempre com un punt de referència, però sense fer-se notar. Estava allà sempre, per quan la volies, però mai invair el teu espai.
0: Lluís, tu li vas fer aquesta cançó que ara sentirem, que es diu Laia, no? I que li dediques a la teva germana Neu.

0: quin moment fas aquesta cançó pensant en la teva germana, Lluís?
1: Quan ja estava bastant malalta, sí, quan ja estava bastant fotuda.
0: I no li poses el nom de la teva germana?
1: No, perquè era massa evident. Jo crec que...
0: Però tens una cançó que es diu Núria i la teva dona es diu Núria.
1: Sí, sí, i potser per això aquesta vaig decidir que no fos tan evident, no? Perquè, si no, després aquesta cançó és com una creu que la tens... I la meva idea era que al posar-li un altre nom se podia fer extensiva a moltes altres situacions que malauradament passen i que són semblants a aquesta. Mm. O sigui, està dedicat a la meva germana, però tampoc vol parlar només de la meva germana.
0: Mm-hmm. També era molt fan dels Pets, la vostra germana, o era més una cosa vostra? Era crítica amb vosaltres, o no?
2: No massa.
1: No, tenia un pac a d'ull. Sí. Però la meva germana Neus canta el primer disco dels Pets, això no sap,
0: sí?
1: Gaire gent.
0: Sí?
1: De fet, de broma diem, però és veritat que dels tres germans era la que cantava millor. És veritat, era la més entonada, la que tenia més...
2: Sí.
1: Però el que passa que el seu caràcter era absolutament aliè als focus i tot això. Però el primer disc ho fa coros.
2: Amb el primer disc?
1: Sí, sí, sí, el primer disc fa coros.
0: No es va dedicar res relacionat amb la música, eh?
1: No.
0: Vosaltres sí que us hi heu dedicat, això de la música, i durant molts anys també junts, 20 anys, no? Vas anar tu, Anabel, amb els Pets, fent de llufes. Mm-hmm. Com ha anat això per la vostra relació personal?
2: Doncs tot té les seves coses bones i té les seves coses dolentes. El fet que fos mon germà, segurament que jo, doncs, poder tenir més privilegis. Però Lluís tampoc no té cap mirament si t'ha de dir A o B.
0: Ara, aquí anava. Com és com a jefe? Bueno, jefe entre cometes, Lluís.
2: És un tio que té tot molt clar. Tot ho té molt estudiat, fins i tot a l'hora de composar, quan prepara una gira...
0: Donar-li el teu punt de vista és una cosa que accepta
2: no,
0: normalment,
2: sí,
0: el Lluís?
2: Escolta,
0: o...
2: Sí, sí que escolta. Però segurament que ell ja... El que tu i l'has pogut dir, segurament que ja ho ha pensat.
1: No, tampoc no així.
2: Jo crec que sí.
1: A mi m'agrada que els músics m'aportin coses, però sí que és veritat que ho tinc clar. Jo sé el que vull.
2: Tens molt clar el que vols.
1: Sí.
0: Com recordeu aquesta primera etapa, els Pets, amb les llufes, junts? Quin és el primer record que us ve al cap de tot aquell temps, Lluís?
1: Fent riure molt.
2: Divertidíssim.
1: Molt.
2: Una festa constant.
1: Sí, era una festa constant, perquè a més érem una mica com, no sé, com una banda d'aquesta de zíngaros, de... Sí, perquè portàvem molts
0: Quants
1: amics.
0: Quants anàveu?
1: Érem una colla
2: molts,
1: de...
2: Molts, però clar, tots eren amics. No hi havia, de fet, músics aliens. Hi havia alguns, sempre hi havia un o dos, que doncs, potser eren els que
1: però...
2: no anaves a buscar perquè la cosa sonés més afinadeta.
1: I els que no tocaven es ficaven a primera fila i saltaven i botaven i donaven tota l'energia possible.
2: I després estàvem al camerino, no? Sí,
1: els...
2: sí,
1: clar. Els camerinos eren molt divertits.
0: Clar, m'imagino que tindreu mil anècdotes, no?, d'aquella època.
1: Sí, que pensa que no es poden explicar.
0: No es poden explicar.
2: No.
0: Sempre,
2: no.
0: Que mai es poden explicar aquestes, les anècdotes.
1: No, sí, sí, sí que es poden explicar. Festa xirinola, no teníem hora per tornar, clar, érem joves. Llavors, quan acabava el concert, començava realment la part més divertida.
0: Mm-hmm. I els vostres pares com ho van viure, això, de tenir dos fills que es dediquessin així al món de l'artista, no? Que anéssiu de gira, concerts, ells no sé si us venien a veure de tant en tant o deien, escolta'm, on us heu ficat, fills nostres?
2: Doncs pensant-ho bé, ho van prendre prou bé.
1: Molt. Són molt atípics en aquest aspecte.
0: Sí, eh?
1: Venien molt als concerts.
2: Mm-hmm. Ens feien reservar un espai on poguessin estar tranquil·lets, que acostumava a ser ell doncs, a la taula de so. Així estaven a dintre de la balla,
1: sí,
2: i jo el recordo de veure'ls amb cara de satisfacció, de veure el públic, de veure la gent com participava.
1: Molt estarrufats. I durant el concert, en tant la mare em feia així.
0: Ah, sí, et deia hola.
1: Jo l'havia de saludar, clar, perquè era la mare.
0: Encara et venen a veure, Lluís, alguna vegada els pares, ara que són...
1: Ara ja no, però fins que vam poder... Van venir, o sigui, amb 85 anys encara venien al concert i sí. Mm-hmm. I la mare, per exemple, escolta els discos i és la fan més fan, i el pare també, i me diu quines els agrada més i quines menys. I...
0: Són crítics, per tant, una mica més crítics.
1: Bueno, hi havia una cosa que feia molt, molt divertida, que era quan acabava un disc, el portava abans de treure'l a casa... i fèiem Eurovisió.
0: Què vols dir? Posaves allà amb tota la família?
1: Tota la família els hi posava les cançons i havien de puntuar-les. Sumàvem i fèiem el guanyador, la cançó guanyadora i...
2: El que sé que mai els hi va agradar als pares és el nom.
1: No.
2: Això van intentar que ho canviessin.
0: Portaven pitjor el nom dels pets o de les llufes?
2: De les dues, dels dos noms.
0: I us ho vam arribar a plantejar o no? De dir, bueno, potser sí que...
1: Home, ens estimem molt la mare, però tant, com per canviar el nom.
2: Després ella va entendre que potser, doncs, potser el nom també va ser un trampolí.
0: Joan Abel, com vas viure el moment de deixar d'anar amb els pets? Crec que va ser el 2005 que deixeu d'anar amb els pets. Com va ser aquest moment?
2: Cada any ja portava ja com a 5 anys, que ja m'esperava que aquell any fos l'últim. Per tant, ja m'ho imaginava. Però bueno, va ser dur. Sí.
0: Vull dir que el Lluís ve un dia i et diu, escolta'm...
2: Em va venir un ram de flors.
0: Ja quan el vas veure aparèixer vas assolar alguna cosa, no?
1: Malament.
0: No és el meu aniversari, no.
1: Amb un germà, amb un ram de flors.
2: A la botiga.
1: Mau.
0: Et va costar, Lluís, de prendre aquesta decisió?
1: Hòstia, va ser que un dia molt dur.
0: Sí, eh?
1: Sí, va ser difícil, però és el que diu l'Anabel, cada vegada el paper d'elles anava mimant, els discos ja cada vegada hi havia menys veus femenines i al final ja era una cosa una mica impostada. I si recordo aquell dia, el recordo perfectament.
2: Jo també.
0: Et va saber greu, Anabel, o li vas guardar una mica de rancúnia un temps o què? O com ho vau gestionar, això?
2: No, perquè ja ho portava imaginant-m'ho des de feia molt de temps.
1: Jo tampoc patia perquè s'enfadés. Jo patia perquè sé que la disgustaria molt, que és molt diferent. Mm-hmm. O sigui, el disgust era el que a mi me feia més mal, perquè tenia claríssim de que amb mi no s'enfadaria, perquè no s'ha enfadat mai.
0: No.
1: No. És que jo he sigut molt mal criat per les meves dues germanes, que sempre...
2: Però amb la Neus sobretot, amb la Neus era impossible poder s'enfadar-se.
1: Impossible.
2: Ella,
1: no. Mm-hmm. No, ni una sola vegada. I això a vegades quan ho explica la gent diu, home, em pot ser.
0: Segur que algun dia...
1: La Neus...
2: Doncs jo recordo una vegada només.
0: Ah, mira.
2: Molt enfadada amb tu. Perquè va arribar un paquet i ella, pensant-se que era un paquet de la botiga, el va obrir i tu li vas fotre un moc. I llavors la meva germana va penjar. I llavors va dir, no, aquesta vegada no. Aquesta vegada necessito replicar.
1: I em va trucar.
2: I llavors et va trucar ella a tu i llavors va fer exactament com el que... Vermella com un tomàquet i pum, i et va penjar. I diu, molt bé, Neus, perquè és la primera vegada que... I l'única...
1: I l'endemà li va anar a demanar perdó.
2: Perquè el problema... Bueno, és a dir, ell té la gran sort que ell vomita,
0: sí,
2: i al cap de 5 minuts està ja com que no ha
0: passat
2: res. Ja ha passat
0: tot, no?
2: I tu encara estàs paint, tot el que t'acaba de dir. Mm. O sigui, jo no tinc temps a enfadar-me.
1: Me falta filtro. Però també em fa estimar, no?, una mica.
2: Home, i tant.
1: Ah.
0: Mira, sempre ens agrada acabar aquesta entrevista deixant-vos l'últim minut perquè us digueu alguna cosa que us agradaria dir-vos i que potser no heu tingut temps de dir-vos. A veure,
2: ens posarem a plorar ara.
0: Ara és el moment.
1: Ara és el moment.
0: A veure, es fa estimar o no, Anabel?
1: Mira, saps què?
2: No t'havia dit aquell mai? Aquelles flors no valien res.
1: Que les podies haver fotut al cul, aquelles
2: Eren
1: flors.
2: Eren de plàstica, a més.
0: Mentida, no eren de plàstic, no?
2: No,
1: hòstia,
2: no. No me les vaig mirar massa.
1: No, jo crec que les va llançar.
0: A la paperera. Si les vas llançar, confessa-ho ara. Ara és el moment de confessar.
2: No recordo, no van ser importants aquelles flors. Va ser el detall, però no sé. Millor oblidau. Mm.
0: Lluís, tu que et costa una mica a vegades potser aquestes relacions més personals? Alguna cosa que no sé, que et vingui de gust dir-li a la teva germana o que digues, ostres, això potser no t'ho he dit prou o no t'he agraït prou això o...
1: Jo totes les coses que penso de ma germana crec que ella la sap, però tot i així hi ha un component d'ella que a mi sempre m'ha fascinat molt.
2: No vagis a plorar,
1: que és la seva capacitat d'estimar és infinita, i això en la família, en el que és el nucli familiar d'ara, és més evident que mai. Com si diguéssim, el nucli, el pegamento que aguanta tots els elements de la nostra família, és ella. Ella és la que fa de germana, la que fa de filla, la que fa de mare a les filles de la Neus, la que fa de mare dels seus fills, la que fa de tieta, la que... i és com si s'ha convertit en, bueno, com el nus, l'arrel des de la qual tots els altres orbitem. Jo sempre, no sé, m'he meravellat de la seva generositat a l'hora d'estimar. Potser és més això.
2: Oh, jo gravaria, ho posaré en bucle,
0: caram,
2: això,
0: eh? Caram, escolta'm, si el ram de flors aquest que et va portar el dia que va dir que s'acabaven les llufes no et va agradar, això segur que ho recordaràs.
2: Ho posaré en bucle.
1: Per altra banda, eh?
2: Per altra banda.
1: M'agradaria puntualitzar un parell de coses.
2: Dos
0: a veure.
2: Punts.
1: Dos punts.
0: A veure. Dos punts.
1: Les flors eren de veritat.
2: D'acord.
1: No, ja està, és broma.
0: Anabel, va, et deixem que acabis tu, que
1: sí,
0: Lluís
1: digues
0: sempre...
1: Digues alguna cosa bo de mi, perquè m'has deixat...
0: Xerra.
1: M'has deixat, escolta'm.
2: No, doncs no, no vull que
0: es pugui interpretar. Què és el millor que té el Lluís?
2: Doncs que Lluís és tal com raja. I com que jo el coneixo, per mi és transparent. I, en definitiva, és algú que va de cara, i tenir un germà que va de cara, és al final també algú que saps que també pots comptar.
0: Encara que faci mal, el que et digui, si anant de cara.
2: Sí, sí, sí, exactament. Els seus sis són sis i els seus nos són nos. I això penso que és un valor. I agafant les paraules del meu germà, jo penso que he continuat amb el llegat de la meva germana, perquè doncs, també la nostra família, ella era el planeta, no? I nosaltres érem satèl·lits. I doncs, bueno, ara m'ha tocat a mi ser planeta. Però cansa, ser planeta. Un dia vaig pensar fer-me una samarreta i dir, jo també vull ser un satèl·lit.
0: Doncs vinga, Lluís, pren nota d'aquesta última petició que fa la teva germana, Anabel, eh?
1: Ara vaig a comprar-te un ram de flors.
2: No cal. Amb un petonet i que me dediquis una cançoneta de tant en quant en un concert, soc molt, molt, molt feliç.
1: Tant que sí.
0: Escolta'm, no sabia si acabaríem aquesta entrevista amb aquestes floretes mútues o amb aquestes sortides que a vegades té el Lluís, perquè és una caixa de sorpreses, però vaja, no, crec que no hi ha manera millor per acabar aquesta entrevista, així que, Anabel, Lluís, moltíssimes gràcies avui per compartir aquest sopar de germanor amb tots els oients del 9C. Gràcies als dos, que vagi molt bé. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
3: Són les 9 en punt. Actualitzem a aquesta hora la informació. Jordi Casals, bona nit.
4: Bona nit.
3: El sistema d'emergències mèdiques ha actualitzat les dades d'atencions després de l'eclipsi. S'ha rebut un total de 157 trucades, el 061 Salut Respon.
4: El SEM ha atès 146 persones per incidents relacionats amb aquest fenomen, prop de la meitat per afectacions oftalmològiques. 12 incidents han requerit la mobilització d'ambulàncies. D'aquests, 7 afectats han estat traslladats a diferents centres sanitaris. La resta, 136 persones han estat ateses pel servei 061 Salut Respon de manera telefònica.
3: Les plataformes d'usuaris de Rodalies demanen al govern accés a la informació pública sobre l'operatiu per l'eclipsi.
4: En un comunicat denuncien que es van registrar trens i andanes saturats, informació insuficient, canvis de via difícils de seguir amb seguretat i tancaments o limitacions d'accés en diferents estacions, malgrat la petició de la Generalitat de prioritzar el transport públic. La plataforma també exigeix explicacions públiques i responsabilitats tècniques, directives i polítiques corresponents.
3: I a aquesta hora encara hi ha algunes complicacions a les carreteres, sobretot a la A2 i a la P7. La A2 està tallada a l'alçada de Pallejà, en sentit Lleida, per l'incendi d'un vehicle, i pel que fa a la P7, després d'una tarda complicada amb cues de més de 11 quilòmetres, la situació ja s'ha normalitzat i queden un parell de trams d'entre 4 i 5 quilòmetres de retencions a Castellbisbal i també a Vilafranca del Penedès, tots dos en sentit nord. Nil, quin temps farà demà?
5: Doncs demà tindrem un dia força calorós, com el que hem tingut avui, o fins i tot alguns graus més. Podem tornar a arribar a aquests 40-41 graus, fins i tot una mica més a alguns punts de ponent, també entre 38 i 39 a l'interior, continuarà fent xafogó a la costa, i en aquest sentit hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per la gran majoria de comarques, sobretot comarques de l'interior, prelitoral i litoral. De cara a la tarda, tornarem a tenir alguns ruixats i tempestes que es poden desenvolupar sobretot a l'àrea del Pirineu-Prepirineu, reculant cap a comarques de l'interior, podrien ser localment intensos i puntualment acompanyats de calamars o pedra i fortes ventades.
3: Perfecte, gràcies, Nil. Bona nit.
5: Bona nit.
3: I als esports, Miquel Agut. Bona nit.
6: Bona nit, Montse Martí.
3: Habemus.
6: Habemus, per fi habemus alguna cosa. Saps què vull dir? Per fi el xiclet, no cal que l'estirem tant. Per fi habemus alguna cosa del cert. Ferran Torres, us ho ha explicat la Marta Ramon, amb el Pau Bonastre fa una estona, acord per uns 50 milions amb el PSG, i el que això vol dir és que se'n va Ferran, però que es desbloquegen de retruc aquesta operació i una altra, com la de Rodri, que per tant hauria de ser, diguem que, qüestió d'hores que fos jugador del Barça. En parlarem, evidentment, el tu diràs. Per cert, també a la vista, aquest cap de setmana, en què comença la Lliga, que segur que Montserrat, coneixent, et fa molta il·lusió.
3: Sí.
6: Sembla que fos ahir que es va acabar la temporada anterior. Ja comença aquesta i farem un cop d'ull al campionat que s'acosta pel Barça, per l'Espanyol, si el Madrid fa por o no. Ho comentarem a la tertúlia.
3: Gràcies, Agut.
6: A disposar.
3: Ho sentim el tu diràs aquesta nit. Ara són les 9:03. Nosaltres, els del 9-C, ho deixem aquí. Bona nit.
7: Aquest estiu, sigueu on sigueu...

0: sol, vacances i RAC 1.
1: RAC 1.
0: Aquest diumenge el Barça juga a RAC 1. A 4:45 de la tarda, Basilea-Barça. El tercer compromís de pretemporada del conjunt de Hansi Flick. Viviu el partit des d'una hora abans a RAC 1 amb Jaume Molló, Xavi Puig, Marta Ramon com a enviada especial a Suïssa i els comentaris d'Albert Blaia. I després, les estrenes a la Lliga de l'Espanyol i del Girona a partir de les 7 del vespre. Aquest diumenge a 4:45, Basilea-Barça. Aquest diumenge torna el Barça a RAC 1. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: RAC 1. Tots som 1.
0: La repesca. Amb Marina Arbós.
2: Bona nit, què tal, com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC 1 i amb el vostre permís també algun altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15, la història d'un futbolista que s'ha retirat per culpa d'un càncer, un no s'ha parlat prou del nou ser, amb el Pep Antoni Roig i la Jana Jubert, i la història del Naïm Smaili, un jove marroquí que s'ha fet famós per les seves versions de cançons tradicionals com el Joan Petit o el Cargol Treu Banya. Però comencem recuperant una història que vam descobrir als Superesports. És la del Salva Ferrer, que és un jove futbolista català que s'ha hagut de retirar aquesta temporada, amb només 28 anys, per les conseqüències d'un linfoma de Hodgkin. Ha jugat 3 temporades a primera divisió italiana amb l'Spezia, a segona amb el Nàstic, i aquesta última temporada ho ha fet amb l'Europa, a primera federació. No us la perdeu.
3: Hola, Salva Ferrer, bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: I moltes gràcies per acompanyar-nos. Tu no ets de Martorell, però, o sí?
4: No, jo sí que sóc de Martorell. El que passa que jo sóc de Sant Joan Samora, per tant, et diria que sóc meitat-meitat entre Martorell i Sant Joan Samora.
3: Sant Joan Samora.
4: Sí, un poblet després de Sant Esteve Sarrovires i que forma part de Sant Llorenç d'Hortons, però... No, ningú el coneix. 150 habitants,
3: gairebé. No, el desconeixia, l'existència. Sant Joan Samora, me l'apunto, aquest de poble, un dels 900 pobles de Catalunya. Com comença la teva relació amb el futbol, Salva? No recordes la primera pilota? De seguida és futbol o hi ha alguna internada en algun altre esport abans?
4: No, sí, jo crec que a partir del meu pare, que segurament és el que més li agrada el futbol, jo crec que és qui m'ho va enganxar, i al final, com et dic, en aquest poble no hi havia amb qui jugar, i era jugar o jo sol o amb el meu pare amb una pilota contra la paret i així va començar i bueno, doncs ja et pots imaginar 3, 4, 5 anys donant pel sac tot el dia d'apunteu-me a futbol, apunteu-me a futbol i el primer any que vaig poder doncs em van apuntar a Martorell,
3: després Espanyol, Javac Terrassa, la Damm, sempre de defensa o hem anat alternant una mica posicions?
4: Sempre de defensa,
3: sempre,
4: sí, curiosament. Sí,
3: però,
4: sí,
3: perquè a vegades allò que es va endarrerint posicions, no? A mesura que un es fa gran, tu no, eh?
4: Sí, defensa, de fet, central tota la vida. Sí que és veritat que després, quan no creixia amb 15 anys, em van fer lateral, llavors vaig tornar a central quan vaig tornar a créixer, llavors quan vaig jugar al futbol professional em van tornar a ficar a lateral, però sempre entre allà, lateral, central.
3: Clar, quan estàs a tercera catalana amb el Martorell, de tercera catalana a segona divisió amb el Nàstic, quant temps passa allà?
4: 2 anys.
3: Dos anys?
4: Dos anys des de la penúltima categoria de Catalunya fins a la...
3: Això no és molt normal.
4: No, és molt normal, però... Bueno, no sé, també... Bueno, es van donar moltes coses segurament de sort, està claríssim, però també ho vaig ficar, com es diu, tota la carn a la graella i ho vaig intentar amb totes les meves ganes. Des del moment, ja et dic, que amb 18 anys em truca la Damm, jo... em comparteixo una persona obsessiva i professional en el sentit de, bueno, en el futbol, i després, òbviament, va coincidir la sort i es va donar tot molt ràpid i això, doncs, en 20 anys vaig debutar a segona divisió.
3: Clar, quan una debuta a segona, llavors sí que has de dir, hosti, això va de bo, aquesta oportunitat, ara m'hi he d'agafar aquí com sigui.
4: Sí, no, però ja et dic,
3: I abans, quan la Damm et crida, dius, hòstia, com... això ja són paraules majors.
4: Clar, jo trobo que jo tenia una humilitat en aquell moment, i òbviament la intento seguir mantenint ara, però jo tenia una humilitat que em feia valorar el fet de que em truqués la Damm. Jo, per mi, la Damm era com si em truqués al Manchester United. I després, quan jo vaig estar, quan feia la pretemporada amb el Nàstic, els primers entrenaments, és que jo, de veritat, jo feia l'escalfament amb el Nàstic i deia, ostres, que estic a segona divisió, és que jo no m'ho creia. I era una força tan gran que, bueno, em portava després a entregar-me de la manera que ho feia, també.
3: És que, de fet, és una temporada al Nàstic, a segona, i llavors ja arriba l'opció d'anar a Itàlia. És que tot va molt, com molt ràpid. Feia res que estaves a tercera catalana amb el Martorell i de cop et veus amb una oferta que això no sé com arriba per anar-te'n a jugar a la Sèrie B italiana.
4: Sí, bueno, sí que és veritat que el Madrid és el primer equip que s'ofereix, bueno, s'interessa. Al final el del Madrid no surt, jo no sé ben bé per què, però bueno, no acaba sortint, i quan baixem amb el Nàstic hi havia una clàusula, i aquí a Espanya ningú la volia pagar, segurament doncs, no era suficientment bo per ells, i al final doncs, s'ofereix l'Spezia s'interessa per mi i vaig cap allà, a un club, ja et dic, que no sabia quin model hi havia ni quina manera tenien d'entendre el futbol ni res, i bueno, va anar molt bé, el primer any ja va anar molt bé, per tant va ser una bona elecció.
3: Tu sabies ubicar l'Spezia al mapa quan et diuen, mira, que te'n vas a jugar a l'Spezia?
4: No, jo crec que com ningú, no? Almenys fins fa 7 o 8 anys, sí que és veritat que ara després d'haver fet 3 anys de Serie A, doncs una miqueta la gent l'ubica, però en aquell moment a Espanya l'Spezia, ni idea. Però jo el que vaig fer va ser mirar també els últims anys, vaig veure que havien fet 2 o 3 play-offs seguits, vaig dir, ostres, doncs no té molta història a Serie A, però sí que és veritat que sembla que ho estan intentant. I jo la meva intenció d'anar a Itàlia era pujar a Serie A, o sigui, era la meva obsessió quan vaig arribar allà.
3: Bueno, i és arribar a Imoldre, no? El primer any pugeu a Serie A.
4: Sí, tot i que al principi no va ser el més fàcil, vam aconseguir remuntar la situació, i ja va ser l'any del Covid, i abans de que ens tanquessin a tots a casa ja estàvem tercers, i vam acabar tercers i vam guanyar després del play-off quan vam tornar a jugar després de sortir de la quarantena.
3: Ah, per continuar amb l'evolució, és de tercera catalana a Sèrie A en 4 anys, no?
4: Sí, amb 22 anys faig el debut a Sèrie A.
3: Déu-n'hi-do, quina bogeria. És xulo l'Spezia com a ciutat, com a poble?
4: Sí,
3: o no?
4: Sí. Ha millorat moltíssim. La zona és preciosa, però la ciutat no ho era tant, almenys fins fa uns anys, però ara s'han aprofitat una mica de tota la gent que hi va per al turisme de Le Cinque Terre, que és el que la gent no coneix, i bueno, es van aprofitar, jo crec, d'això, i ara estan deixant una ciutat molt maca i la zona és preciosa, sí.
3: Doncs ens apuntem, vaja, l'Albert Ferran. L'Albert, sí. Tu la coneixes bé, aquella zona, no?
5: Sí, jo vaig dormir a l'Spezia quan vaig anar a visitar les Cinque Terre, sí. I era... Bé, ja fa uns anys que hi vaig anar, i era la ciutat dormitori per anar a visitar les Cinque Terre, perquè és cert que els pobles de les Cinque Terre dormir és caríssim, i no hi ha gaire tampoc habitacions ni hotels. I, per tant, doncs es coneixeu això, l'Spezia, de ser on havies de dormir si volies anar a visitar la zona.
4: Sí, bueno, tal qual, ja ho has dit. O sigui, és ciutat dormitori, jo crec que ara, bueno, doncs ja que hi hem de dormir, anem a ficar-hi alguna cosa interessant. I, bueno, per això mateix.
3: 2 temporades a la Sèrie A, clar, allà, hòstia, us he tingut bitxos grossos a les davanteres, per defensar.
4: Sí, ja et dic, o sigui, al principi va ser un xoc trobar-te amb aquella gent, i segurament els feies molt més grans de lo que realment són, perquè al final són persones, però sí que va haver d'haver-hi aquesta, bueno, acostumar-te, no? I
3: allà que Lukakus, no?
4: Sí, clar, Lukakus, Cristianos i Osimens, Abraham,
3: Lautaros, no?
4: Sí, Lautaros, Alexis Sánchez...
3: Bueno, no? Un bon àlbum,
4: eh? Sí, uns quants. Sí.
3: I el més difícil de tots els mals que t'has enfrontat, ara em diràs potser, no, doncs mira, el més difícil va ser el Nàstic, a segona, un davanter de no sé qui, que era un...
4: Sí, mira, et diria Hossan de l'Elche.
3: Mira, veus?
4: Em va tindre complicat, però no, a primera divisió, amb l'Inter, quan estava Perisic, Perisic era un tio que t'atacava bé, et defensava bé, no era com, jo que sé, potser Alexis Sánchez, que defensant doncs feia el que havia de fer i ja està. En canvi, ostres, Perisic era
3: pesat,
4: un tio,
3: no?,
4: d'ofici, saltava i era difícil guanyar-li a dalt. No, molt intel·ligent a dins de l'àrea, sí. M'agrada, i tècnicament, bueno, ja, tot i que ja era gran, perquè hauria de tindre 30 i llargs, bueno, però encara estava en el seu moment, ja et dic. I sí, aquell any a l'Inter va guanyar la Lliga.
3: Mm. De fet, clar, tu com a davanter, el Nàstic, tu vas coincidir amb Luis Suárez o no? Que ara el tenim a l'Sporting de Portugal.
4: Sí, vaig coincidir...
3: Bon bitxo, també.
4: No, Luis, molt bé, tinc molt bona relació amb ell, vaig tindre molt bona relació. I, bueno, sí, ja et dic, de lo millor que hi havia en aquell Nàstic, si no, lo millor, ja se li veia que... Físicament era espectacular, era molt ràpid, extremadament ràpid. Sí que és veritat que aquell any no va fotre tots els gols que podria haver fet, no? Com després va fer potser amb el Saragossa i aquesta gent, però ja se li veia.
3: Xerrant amb el Salva Ferrer, que ets el Hall of Fame de l'Spezia, tu, Salva. Clar, tu sortir pel carrer per allà era... era fàcil? Podies fer-ho amb tranquil·litat o no?
4: Sí, no, era molt maco. Al final, o sigui, no era una estrella, diguéssim, com si sortís Messi. Jo al final era un veí més, t'ho dic de veritat. O sigui, jo era baixar al centre Spezia i era conèixer doncs, a la gent de Spezia i anaves al restaurant i coneixies el senyor que estava en aquell restaurant. I, no, era maco, era sentir-te com a casa i et tractaven molt bé, bueno, doncs perquè bueno, vaig coincidir a les millors temporades del club, llavors... també és veritat, et dic la veritat, amb tot el que vaig passar a l'infoma, doncs la gent se t'encarinya molt més, és com que et volen cuidar molt més, vull dir, es va juntar tot una mica.
3: Ara ho comentes, aquest linfoma que et detecten, aquest càncer, linfoma de Hodgkin el 2023, quan estàs a Xipre, de fet, tu jugant allà a la Nortossi cedit per l'Spezia, Salva, no?
4: Sí.
3: Que t'obliga a aturar-te quant temps?
4: 9 mesos, pràcticament, sí. 9 mesos va ser, doncs això, un parèntesi de 100 a 0, no? I centrar-te en curar i ja està, però bueno, va passar i ja està.
3: Totalment oblidat i sanat?
4: Sí, i tant, oblidat. Bueno, vaig aprendre molt i ho recordo estar una mica amb carinyo perquè vaig poder aprendre molt i ja no només ser psicològicament, sinó del tema de força i de gestionar segons quins dolors i bueno, sí, estic content d'haver-ho passat, no li desitjo a ningú i ni ho vull tornar a passar, però m'ha marcat en positiu segurament.
3: Tornes cap a casa per seguir el tractament o te'n vas a Itàlia o no? Te tornes cap a Catalunya, eh?
4: Sí, no sabia que a Xipre no volia passar, estava molt bé a Xipre, però passar per un tractament així ho has de fer a casa amb els teus i també sabia que la sanitat aquí ho vaig fer al Clínic, a l'Hospital Clínic de Barcelona i em van tractar molt bé, va anar tot molt bé i confiava 100% en què aniria bé aquí.
3: Aquella temporada 23-24, per tant, l'atures. La 24-25 tornes cap a Itàlia, aquella costa després de tenir protagonisme allà, no?
4: Sí, bueno, també vaig començar a notar aquests dolors de cadera que no tenien sentit. Sí que és veritat que jo no sabia ben bé fins a quin punt era de veritat limitant i jo pensava que eren altres coses, era potser cosa nerviosa, nerviciàtic, no sabia fins a quin punt la quimio m'havia afectat segons quines estructures de la cama. I clar, jo anava tirant una mica amb totes les ganes que jo tenia de jugar i per això mateix doncs, segurament vaig poder tornar a jugar, però si no hagués sigut per les ganes que tenia de jugar, el més normal, el més sensat hagués sigut deixar-ho en aquell moment, però ja et dic, no m'ho vaig ni plantejar perquè és que tenia ganes de voler demostrar que no havia...
3: Tornar a ser futbolista, no?
4: Exacte, sí.
3: Encara I el dia que tornes... Ara... Què, el dia que tornes?
4: El dia que torno, doncs, bueno, et pots imaginar, tota la ciutat ja portaven mesos dient, ostres, a veure quan et veiem jugar, volem veure't jugar, era com... Tothom sabia que era el meu últim any de contracte i necessitaven una mica aquest adeu, també el necessitava jo, estava claríssim, i bueno, doncs, anàvem 3-1 a un partit on l'equip s'hi guanyava i ja quedava posicionat per jugar al play-off, i ja pues, es començava a veure, no?, que era una possibilitat perquè jo entrés. I jo, bueno, el míster em va enviar escalfalles, bueno, el Pau hi era aquell dia, vull dir, ell va flipar una mica, la veritat, perquè va ser molt emotiu, vull dir, va començar a haver-hi un murmuri a l'estadi, no?, de, ostres, fica Salva, per què no fica de Salva? I al final el pobre senyor, el míster que estava, doncs...
3: No va tenir més remei, no?
4: Sí, també els companys, jo recordo els companys que li xiu-xiuejaven pràcticament, fica Salva, va, tio, que no, perquè anem 3-1 i ja està. Per molt que tingui la cama ja fotuda, 10 minutets i que li...
3: No ho espatllarà, la... no? Sí, no ho espatllarà, no?
4: I així, bueno, va anar molt bé, vull dir, va ser molt maco, vaig sortir, vaig sentir-me futbolista, em vaig sentir bé, l'equip, bueno, vaig fer bons 10 minuts i bueno, i quan va acabar, doncs tothom es va quedar a l'estadi per una mica fer-me aquest petit homenatge ja ja en aquell moment i va ser molt maco.
3: Quan diu el Pau, el Salva, vol dir el Pau Bonastre, sí. que és cosí de sí. Salva, Pau,
6: sí,
3: eh?
6: Sí, es pot dir. Sí, aquell dia, ahir, és veritat que en el moment, just abans que ell surti al camp, ja es comença a sentir un murmuri a la graderia i la sensació és està passant alguna cosa i fins que no entra al terreny de joc no ets conscient que la gent estava esperant justament això, que entrés Salva Ferrer al terreny de joc i va ser una ovació espectacular cada vegada que tocava la pilota, la gent dempeus aplaudint, sí.
3: De pell de gallina, segur que va ser. Tornes cap a casa a l'estiu i no sé si et planteges de dir, hosti, plego, o com surt l'opció de l'Europa i dir, doncs vinga, va, anem a provar-ho amb l'Europa.
4: No, jo vinc amb totes les ganes i tota la fe de que jo podia jugar, o sigui, jo no tenia en cap moment el pensament de deixar-ho, de fet, ho he provat tot, m'he deixat bastants diners en factors de creixement, intentar fer que la cadera millori, inclús hem fet petites operacions perquè intentar recuperar aquesta cadera que no funcionava bé, i quan ja ho havíem provat tot i jo havia inclús provat a entrenar medicat cada dia amb medicacions inclús al límit de la legalitat pràcticament, bueno, un dia amb la Daya ho vam parlar, em va dir, Salva, mira, jo et dic, intenta-ho, però si no pots més, s'ha acabat, hi ha molta més vida després del futbol, tu sabràs. Jo li vaig dir que sí, li vaig dir que em donés unes setmanes per intentar-ho i bueno, a finals de novembre, a mig entrenament, jo ja vaig d'una setmana segurament que ja portava males dolors aguantats, a mig entrenament ja li vaig dir, mister, s'ha acabat, li vaig dir, s'ha acabat. I em va mirar, em va dir, s'ha acabat? I li vaig dir, s'ha acabat. I em va dir, doncs au, fora i a pensar. Va ser així, perquè la Dai jo crec que és així de...
3: Directa, no?
4: Directa, sí, sí. Jo que hi mantenia, ell també tingut problemes de genoll, vull dir, mantenia i em va dir, doncs au, fora i a pensar en lo següent.
3: Ha de ser un punt frustrant, no?, que, hosti, que vegis... I que potser hi havia algun dia que deies, hosti, avui sembla que la cosa va millor, i un altre dia que deies, hosti, avui torna aquest puto dolor parlant malament que no se'n va, no?
4: Sí, si algú té problemes d'articulacions, jo crec que ja ho sap, i la cadera és així, o sigui, estàs un dia bé i aquell dia et fa creure que tot anirà bé i de cop aquell dia apretes i el dia següent ja estàs fotut, no? No sé, per fiar-te un exemple, Jesús Navas es va retirar fa menys d'un any per problemes de cadera també.
3: Sí, que ell explicava això, que hi havia dies que no es podia aixecar ni del llit Jesús, gairebé. Com
4: Jesús Navas jugava només, no entrenava, perquè si entrenava ja no podia. Doncs, perquè t'haig una idea, jo vaig veure que Jesús Navas no s'havia operat i vaig dir, ostres, doncs potser jo no m'haig operat. I vaig parlar amb el doctor de Jesús Navas, i Jesús Navas, el doctor quan va veure la meva cadera va dir, la teva cadera no té res a veure amb la de Jesús Navas. Vull dir, Jesús Navas ho ha deixat, però és que tu ho hauries d'haver deixat ja no sé quan. I quan em va dir això el doctor, i em va dir a més a més, tu no pots no operar-te, no pots no fer-te una pròtesi de cadera. Jo vaig dir, vale, doncs ara ja estic tranquil, que estic prenent la millor decisió, he aguantat fins al final, i segurament molt més, així que endavant.
3: I per tant, cap al quiròfan, just quan vas decidir plegar, no?, cap al quiròfan i a posar aquesta pròtesi.
4: Sí, sí, sí, ara tot just 2 mesos i mig, i va ser, bueno, molt ràpid, molt agraïda, una pròtesi que no res hi ha el dolor i el sens que ha desaparegut, i que tan bon punt recuperes la funcionalitat de la cama, sincerament et trobes molt bé. I ara ja et dic, o sigui, és que tornaria a jugar i tot. Sé que no puc, però tornaria a jugar perquè és que em sento molt bé.
3: Clar, d'un punt d'això, no?, de lleugeriment, no?, de dir, hosti, i fins i tot no sé si un punt de por al principi, de dir, hosti, això realment, que no hi hagi dolor... és per sempre? O algun dia em tornaré a llevar i tornarà a venir aquell dolor que no em deixava ni viure, no? Al principi va haver aquest dubte de dir, hosti, vale, a veure, però això aviam si dura una setmana. Va, ja hem passat una setmana, ara dues, ara tres.
4: Sí, o sigui, el que no vull pensar molt és que tinc un tros de ferro ficat dins la cama. Perquè si ho penses, de veritat, és que et fa por, dius, hosti, i això no sortirà en algun moment? I, o sigui, si et pares a pensar el que tens, dius, ostres, no sé com pot ser que la cama vagi tan bé ara mateix, perquè és que, ostres, sembla antinatural, inclús. Però és que, de veritat, és que, bueno, la sensació és brutal. Jo abans és que em feia mal tot, jo no podia estar assegut, no podia dormir, no podia caminar, no podia estar estirat, i ara no em fa mal res. Llavors és increïble.
3: I sobretot el que deies abans amb aquesta conversa amb la Dai, no?, que tens 28 anys i que evidentment hi ha una llarga vida per davant i poder fer vida normal, és a dir, que no jugaràs a primer nivell de futbol, però que poder fer la vida que pot fer qualsevol que no tingui cap problema físic, no?
4: Sí, no, a veure, a mi em tocava els nassos anar a la platja amb el meu gos i veure que la meva parella corria darrere el gos i jo no corria perquè dic, és que si ara em fico a córrer a la platja darrere el gos, demà no puc entrenar. Llavors era dir, ostres, com pot ser que hagi arribat a aquest punt? I ara doncs sé que encara el doctor encara no em deixa córrer, però començo a provar de córrer i dic, ostres, quina sensació, és córrer sense dolor. I per qui em coneixi, vull dir, és que jo com a futbolista era un tio que no parava de córrer, era el que a mi m'agradava, i de petit corria curses d'atletisme, i és que m'apassionava córrer, i no poder córrer sense dolor era tan frustrant.
3: Ja tens clar quin esport practicaràs especialment o no, un cop et deixi el metge?
4: La veritat és que no ho sé, però bueno, m'hauré d'adaptar als que cuidin més a la meva cadera. Per tant, córrer, doncs, hauria de limitar-ho, però la bicicleta m'agrada molt, bueno, el futbol també m'agrada molt, però haig d'anar amb cuidado i no, mantindre'm en forma, però jo crec que aniré tocant tots els esports, ja que no ho he pogut fer durant tots aquests anys. Fa també des dels 19 o 18 anys que no vaig esquiar, per tant també aniré a esquiar. I bueno, una miqueta fer vida com tothom, no? com la gent normal.
3: Veus molt futbol ara o costa de veure partits de futbol?
4: No, molt futbol, molt de futbol, sí, Serie A, Premier, la Lliga, la Primera Ref, bueno, els partits d'Europa, els equips amb els que ens hem d'enfrontar. No, veig bastant de futbol, sí.
3: Ara que dius Serie A, i que deus tenir contacte encara amb molta gent d'Itàlia, això de quedar per tercer mundial consecutiu fora, és un drama absolut, no?
4: Sí. Bueno, la veritat és que bueno, ja et pots imaginar, jo crec que una selecció amb quatre mundials tens un cert ego que inclús és fins i tot justificat, vull dir, ells es creuen ara mateix que són una de les millors seleccions del món i realment no
3: ara mateix
4: són.
3: No ho són,
4: no ho són, per tant han d'una mica fer un pensament del que han fet malament i que han fet bé i bueno, una miqueta és veritat que l'Ishi va fer una anàlisi fa unes setmanes que sincerament va estar molt encertat.
3: Parlava molt de la base, també parlava l'Ishi, no?
4: Sí, l'Ishi parlava de la base, parlava dels favors fiscals que tenien els estrangers, en aquest cas, que afavorien molt més a fitxar estrangers que a italians, parlava de la formació, o sigui, de les formacions que es fan que juguen en 3-5-2 molts equips sense extrems i això...
3: Poc de l'equilibri, no?
4: Sí, bueno, sí, o sigui, no tens un jugador que et desencalli els partits, no? I després quan et trobes amb segons quins partits no et solucionen. Sí, la veritat és que va fer una anàlisi molt bo i bueno, també és veritat, jo també han circulat molts vídeos, per exemple, de Baggio, ja fa 15 anys que ell proposava un nou sistema de futbol i que ningú li va comprar perquè no, bueno, a Itàlia estan molt fets a l'antiga en aquest sentit. Jo recordo també parlar amb molts companys sobre idees de joc d'entrenadors espanyols i que ningú te les comprés. Jo pensava, ostres, doncs jo ho veig diferent. Però
3: el futbol potser va per aquí, no?
4: Sí, bueno, no sé, les defenses altes, a Itàlia no ho veus, vols molt més home a home, i home a home, ostres, home a home, si tens 11 tios superiors als altres va perfecte, però o si sigui, ara ens fiquem a parlar de futbol potser caiem tard.
3: No, mira, però amb això que dius, veus com ara s'està especulant Guardiola aterrant en una selecció com la italiana per capgirar aquesta situació tan complicada o no? Perquè clar, amb el que m'estàs comentant és absolutament al revés de la filosofia que voldria segurament implementar ell.
4: Clar, sí, exacte. O sigui, jo crec que Guardiola tindria problemes per trobar els jugadors que desenvolupessin el seu joc. O sigui, és que pràcticament hauria d'intentar canviar una cultura d'un país i això, bueno, ho coneixeu, o sigui, tarda anys. Jo crec que a Espanya fa, fica-li 30 anys, era un país de, bueno, de tiqui-taca poquet. I ens ha costat, jo crec, no? Entre el Barça una mica, la selecció d'Espanya el 2010 que ho va guanyar tot, a Iniesta, Xavi, gent que la tocava, gent que no havia de medir 1,90 i estar repartint tot el partit, bueno, ha costat a Espanya inclús també tindre aquesta mentalitat. I a més, doncs, hi ha hagut una formació, sincerament, d'entrenadors brutal. O sigui, a Espanya, el nivell que hi ha és per la formació que hi ha, perquè pels diners, sincerament, no és un dels països on més paguen els entrenadors i els futbolistes en general. A la Premier, per descomptat, molt més, i a Itàlia jo crec que inclús també hi ha més diners. Per tant, si es fan bé les coses a Espanya i a Catalunya de la mateixa manera, és per al nivell que hi ha.
3: Cap on t'agradaria que et portés la vida, Salva? És a dir, ha d'estar el futur relacionat tant sí com no amb el futbol o no té per què?
4: Sí, o sigui, ara, el futur pròxim, seguríssim, amb el futbol. Sí, això sense cap mena de dubte. No sé en quin àmbit, a mi m'agrada molt estar dins del camp, vull dir, també trobo que se'm pot donar bé estar fora del camp, però a mi...
3: Entrenador et crida l'atenció.
4: Sí, entrenador i les seves variants de dins del cos tècnic d'un entrenador també, o de la formació també, això sincerament és una cosa que m'agrada molt i és una cosa que encara em queda molt aprendre, tinc 28 anys i que per lo que he anat coneixent, perquè he estat molt atent durant la meva carrera de segons quines figures he trobat dins dels clubs, jo trobo que és el que més m'atrau, sí.
3: És a dir, que tu ets dels malalts de... Perquè hi ha d'haver jugadors de tota mena que l'entrenador diu, hosti, quina mandra, o ara és aquesta sessió de vídeo, mare meva, quin pal, i tu en canvi eres dels que t'interessava, i de dir, hosti, ara per què fem aquest exercici en aquest entrenament, ara què m'està ensenyant ara amb aquest vídeo?
4: Sí, no, totalment. O sigui, jo de fet, jo durant una època vaig tindre un entrenador paral·lelament contractat amb mi, i fèiem 3 sessions a la setmana analitzant com havia jugat, i inclús un entrenament, diguéssim, a distància per treballar segons quines coses, paral·lelament del meu equip. Vull dir, bueno, és el que t'he dit. Jo m'he fixat molt en les persones que crec que en saben, que m'he trobat amb persones que en saben durant la meva carrera, i m'he fixat molt en ells i m'he concentrat per aprendre d'ells.
3: Ah, perquè entrenadors que t'hagin marcat, tu has tingut mota d'entrenador, no?
4: Sí. Jo he tingut a mota, Vincenzo Italiano del Bologna, que ha fet dos finals de Conference, tres finals de Copa Itàlia, això amb 2 o 3 anys, amb diferents equips, amb la Fiorentina i amb el Bologna. I, però sobretot els que em van marcar més van ser els del Nàstic en un principi, que van ser Rodri i Vilchev, que per mi són els que més m'han marcat i la base del futbol que jo conec. Però és veritat que després hi he afegit coses de Vincenzo Italiano, per mi és brutal, la gestió que tenia Mota també és brutal, ara mateix sincerament la Dai m'agrada molt també, vull dir, aprenc moltes coses d'ell, perquè tot i que ja no soc futbolista, doncs parlem molt i compartim moltes idees i la veritat és que, bueno, una miqueta, jo crec que t'has d'anar formant i has d'anar aprenent, perquè el futbol evoluciona i bueno, has d'anar formant una mica la idea de lo que és el

0: Bueno.
1: Doncs Salva Ferrer, d'un plaer conèixer-te així a l'estudi de RAC1, que hi hagi molta sort en aquesta vida sense el futbol a nivell professional jugant-hi, però que fa pinta que més d'hora que tard hi tornarem a veure implicat al 100%. Salva Ferrer, un plaer, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: 2 minuts i tornem.
3: La Repesca, amb Marina Arbós.

0: A l'estiu, Mar o Muntanya i RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
1: I la plaça del Blat ara mateix està rebentada gent i de ventalls. La veritat és que des d'aquí dalt del balcó estem amb l'Esteve Giral, és un espectacle.
2: Bueno, els fluxos migratoris són com l'aigua. Quan bloqueges un camí, busquen un altre. No desapareixen, els desplacen. I gairebé sempre es tornen més perillosos.
3: Si ho pots veure des de casa, queda't a casa. Si pots anar-hi peu o amb transport públic, hi ha ajuntaments com Reus, Tarragona, Lleida, Valls, que posen transport públic. Ves-hi amb transport públic o a Prades, si vas a Prades, hi ha un itinerari per anar-hi a peu des de la zona que aparques.
0: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
4: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
5: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
0: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
6: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
0: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
7: A l'estiu el més important és recordar que encara no som independents. Per poc. No descanseu.
0: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió.
8: Això és la repesca que ho fan aquí al RAC 1.
9: I ara repesquem el No s'ha parlat prou del 9C amb el Pep Antoni Roig i la Jana Jubert. Avui, sobre la crisi de lectura i sobre tot el que significa fer-li el salt al teu perruquer. Això és un gran tema. Una conversa que van tenir justament quan començava l'any.

0: recuperem el 9C destacant alguns temes dels que no s'ha parlat prou avui amb en Pep Antoni Roig i la Jana Jubert. Bona nit.
1: Hola, bona nit.
2: Bona nit.
0: A veure, amb qui comencem avui?
1: Amb la Jana,
2: que em toca a mi.
0: Amb tu, Jana, a veure.
2: Si em permeteu.
0: Sí, sí, sí. A veure, som-hi. Calçotades.
2: No parlarem de calçotades. No. Me la guardo per més endavant, aquesta, que també hi ha molta teca. Començarem una pregunta. Vosaltres quants llibres us heu llegit amb el que porteu d'any?
1: D'any vol dir 2026?
2: D'any vol dir 2026, sí. A veure, portem què? Un mes i mig,
0: sí,
2: més o menys,
0: clar,
2: no?
0: Clar.
2: Doncs quants uns heu llegit?
1: Jo...
2: No, ja jutja. Aquí no jutja.
0: Ja. Sí.
1: Completats, eh?
2: Sí.
1: Jo completats dos. I sense completar... Tres o quatre més que he anat fent picossades, però completats dos.
2: Molt bé.
0: Jo només poso... et faig una pregunta i et contesto. Llibres, vol dir tot tipus de llibres?
2: Tot el que entraria dins d'un llibre... Pot ser no ficció, pot ser una novel·la, pot ser una poesia, però sí, una mica el que entenem com a llibres. Un article no val, diguem.
0: No, jo ho deia per una altra cosa. Vull dir que jo de llibres infantils, els que vulguis,
2: he llegit aquest any. Que s'ha explicat molts contes,
0: sí,
2: no?
0: Sí, exacte. Però costa molt, ja sé que és un clàssic de tota mare, poder llegir amb tranquil·litat. A l'estiu és diferent, però ara, per tant, jo no puc dir que hagi llegit un llibre encara. En el
2: doncs
0: que va
2: imagina't, jo, que no sóc mare... I el que a mi m'està passant és que de moment no n'he aconseguit acabar ni un.
0: Acabar,
2: però començar vull dir quatre paginetes, eh? Tinc una crisi.
0: No et motiva.
2: Porto
0: res.
2: Dos mesos sense llegir.

0: llegir, o sense acabar un llibre, diguem, i per mi això és fort, perquè no m'havia passat mai.
1: M'agrada molt aquest tema.
0: Sempre he sigut una persona molt lectora.
1: Soc un expert en aquest tema.
0: Doncs porto molta teca, perquè és això, realment avui porto una secció de dol, una secció sobre la mort de la lectura.
2: És un gran tema.
0: És que a més, clar, jo sóc filla de professora i de llibreter.
3: Home.
0: És una cosa que em pesa moltíssim.
3: Passa't m'espasa, no?
0: Em pot provocar greus conflictes familiars.
2: Aquesta secció...
0: Home.
1: Jo és que conec el seu pare perquè va ser el meu primer cap.
0: Clar.
1: Perquè jo vaig treballar a la llibreria.
0: Precisament, i aquesta secció... Precisament ens hem conegut secció, com a llibreters, jo ja
1: Quim, apaga la ràdio.
0: Quim, segurament m'estàs escoltant ara mateix. Em sap molt greu, perdó, ja no sé llegir, desareta'm.
3: No, estàs hivernant, que és diferent. Intento de suavitzar-ho, estàs hivernant. Estàs en una època de transició.
0: Bé, clar, paradoxalment.
1: Gràcies, Mireia, gràcies, Mireia.
0: No, gràcies,
1: Mireia.
0: És que, clar, jo estava tan preocupada que he decidit buscar respostes i, paradoxalment, la preocupació per no haver acabat cap llibre m'ha portat a llegir un article interessantíssim a The Atlantic, un mitjà que va sortir aquest passat mes de gener, que es diu Llegir és un vici, sí? I parla de la mort de la literatura als Estats Units. I m'ha fet descobrir que no sóc l'única a qui li està passant tot això. Per això avui vinc a dir que no s'ha parlat prou, que si llegeixes un llibre aquest any ets com el tritó del Montseny. Ets una espècie en perill d'extinció. I ara us explicaré per què.
3: A veure...
0: Aquest article explica que l'any passat menys de la meitat dels nord-americans havien llegit un sol llibre en els 12 mesos anteriors. O sigui, un 38% dels nord-americans havia llegit una novel·la o un conte. És bastant fort. També explica que el 2023 només el 14% dels joves de 13 anys llegien per diversió gairebé cada dia, en comparació amb el 27% de la dècada anterior.
3: Això que
0: tampoc era molt,
3: amb quina,
0: però bueno,
3: estem comparant
0: la dècada, amb la dècada anterior, diguem-ne, no? 2013. També us he de dir que mentre escrivia això i mirava Twitter en lloc de llegir, un cop més, he vist aquesta notícia que també s'ha fet bastant viral aquesta setmana, sobre que a l'estat espanyol un 49,4% dels llibres que es publiquen no venen ni un sol exemplar, que em sembla fortíssim. I he intentat buscar dades de Catalunya, però no n'he trobat, perquè tothom sap que en aquest país els llibres només importen durant dues setmanes a l'any.
2: Ben dit.
0: Ben dit.
3: A veure.
0: Què opineu de tot això?
3: Ara jo aquí ja he decidit, a veure que com ho valoreu vosaltres, he decidit que vull buscar la part positiva. Ui, que estic tirant aquí l'aigua. Part positiva de tot això, què vull dir? Xarxa social, és veritat que xarxes socials i també potser la gent llegeix, però d'una manera diferent.
2: Correcte.
3: Que vull dir que això també és lectura.
0: Mitjà digital, e-book, tot això.
3: Llibres, clar, que llavors el llibre físic potser no el llegeixes, però llegeixes el llibre digital. Això per una banda. I per l'altra, també s'ha dit últimament, ara aquest últimament ho agafo així, en els últims mesos, que també hi ha tendències per xarxes socials amb gent jove que impulsen precisament això, de dir, llegeix més, tal, vull dir que no tot és negre, nit, foscor, anem a la deriva. Vull pensar que no és ben bé això, que llegim trossejat, potser.
0: És cert, i està bé aquesta actitud, però...
1: Estic super d'acord amb tu, ho he defensat bastant en els últims anys, que hi ha continguts, diguéssim, a les xarxes socials, crec que especialment a Twitter, però també xarxes com Substack, que la Jana em va recomanar, que són continguts de lectura. És a dir, Substack és una xarxa social on la gent penja articles, diguéssim, i no són especialment curts, alguns. I Twitter, sense anar més lluny, una vegada vaig sentir un amic que comparava un llibre que van reeditar de Josep Pla, que es deia Fer-se totes les il·lusions possibles, que eren fragments bastant breus de Josep Pla, haurien estat tuits. Llavors, què diferencia llegir aquest llibre assegut a la butaca, en format llibre, cloc-cloc, de tapa dura...
3: I de dir aquesta tarda no miro el rellotge...
1: Amb tenir un perfil de Twitter de Josep Pla que t'anés explicant això, no? Segurament no hi ha cap diferència a nivell de contingut. El que canvia és la manera d'enfrontar-nos a l'objecte, en aquest cas, un llibre, doncs no és el mateix un llibre que una pàgina...
0: No es pot comparar l'experiència de seure en un sofà...
1: Que gires amb escrol, està clar.
0: O al jardí de casa teva...
1: Però mai havíem llegit tant com ara, perquè els grups de WhatsApp bé que es llegeixen les coses que s'expliquen.
3: Però el tema és això, segurament com es retén la informació, com l'entens, com l'analitzes, no?
0: I de fet, relacionat amb això, també us porto una altra dada interessant. En una línia semblant, en un altre article del London Times, explica que els capítols dels llibres, els primers capítols dels llibres, s'estan reduint. És un fenomen que està passant, que la causa sembla ser la shrinkflation, que és aquest concepte de l'economia, que és el procés motius pel qual els productes es redueixen en mida i quantitat mentre els preus es mantenen iguals, o típic que passa amb les bosses de patates o amb la pasta de dents, doncs s'ha descobert que això, que en un període de 150 anys, un estudi ha descobert que els primers capítols s'han reduït i que potser amb títols dels anys 50 com El vigilant en el camp de sègol o El senyor de les mosques, que tenien una mitjana de gairebé 4.500 paraules, doncs ara ens trobem en aquesta dècada en una mitjana de 2.500 paraules. És fort. Clar, i els motius estan molt clars, no? O sigui, tots ens els podem imaginar, però els lectors cada cop estan més impacients perquè es desenvolupi la trama. I en això segurament té gran relació la comunitat de TikTok, de BookTok...
3: Sí, que de seguida ha de passar alguna
0: cosa. I, òbviament, l'internet, no? Vull dir, aquesta capacitat d'atenció mitjana s'ha desplomat. De fet, s'ha desplomat, segons aquest mateix article, fins als 47 segons, en comparació amb els 2 minuts i mig del 2003.
3: És que això és...
1: Que cada 47 segons es despistem.
0: Sí, exactament. Vosaltres us sentiu així? Us passa?
1: 47 poder no, però realment un minut i mig sí.
0: Una conversa.
3: Costa molt no, estar centrat en una cosa. I és veritat que moltes vegades passa amb la lectura 100%, amb una pel·lícula fins i tot, que un crític et pot dir... No, és que fins a la meitat de la pel·lícula, fins a la meitat del llibre, aquí, allà és on t'enganxes.
0: Sí.
3: I ara...
0: I dic, no tinc paciència.
3: És aquest el problema, que si no enganxa les primeres 10 pàgines, ja està. I jo trobo, en aquest aspecte, crec que s'hauria de fer molta pedagogia amb la paciència i intentar de tornar a buscar això, que és la base.
0: Es veu que el tema... No és que no siguem capaços de concentrar-nos, sinó que simplement som molt més exigents amb el que se'ns dona al principi. Llavors, com que una mica a causa de les xarxes socials se'ns ha reprogramat el cervell i busquem el plaer més ràpid, o sentim que el podem obtenir més ràpid, doncs al final necessitem decidir més ràpid si una cosa és prou estimulant per mereixer-nos la nostra atenció. Llavors, aquest és una mica el tema. Jo penso, potser en aquesta secció ja els oients ja han decidit que marxaven al principi quan he dit que feia una secció de la literatura. Però bueno, sí que en la teva línia de portar bones notícies, sí, us en porto unes d'una matèria de llibre que ha crescut a aquest any. A veure si endevineu quina pot ser, de quina estic parlant.
3: True crime o no? Què vols dir?
0: N'hi ha una en concret que m'ha fet bastanta gràcia als Estats Units, que són les Bíblies. Es veu que les Bíblies han augmentat un 12%. Sí, està de moda. Segurament alguns culparan a la Rosalia, no sé. Però és bastant divertida aquesta dada.
3: Però curiosa, sí, per pensar-hi una mica. Més de 47 segons, potser. Per
0: de cop, també penso que està bé, no? Vull dir, és un llibre més, suposo que deu ser bastant interessant. Personalment no he llegit res, no he anat a catequesi, no m'han ni batejat, però
1: jo, a trossejades, també.
0: A trossejades.
3: Mira, jo vaig estar pensant, fa un temps, de dir, ostres, potser s'hauria d'agafar, perquè tenim tots els referents, almenys aquí a Europa, constantment fan referència, en aquest cas, a la Bíblia, a la nostra història. I aquesta desconeixença amb això de que ens volem allunyar tant fa que siguem també uns ignorants. I que jo ara em passa per mi mateixa, i quan ho haig de traslladar als meus fills, que em costa molt explicar les coses, de dir, però vaja, però si això se sustenta la nostra societat amb això, per què no s'explica el pessebre, el no sé què, i què és el que estem representant?
1: A mi m'han quedat frases fetes.
3: Tipo què?
1: Em rento les mans com Ponç Pilat. I llavors algú que no té context bíblic o religiós diu, com? Què? No, sí, és un passatge de la Bíblia, etcètera.
0: Me l'apunto, la farem servir.
1: Els catalans estem farcits de frases fetes bíbliques. Hi ha una pàgina web que es diu Catalunya Religió, em sembla, o alguna cosa així, que té un article que explica això.
0: Són coses que només sap el Pep, és que m'encanta.
3: Sí, això aquí és la quota.
0: Llavors, jo us volia acabar aquesta secció perquè l'article aquest de Atlantic m'agrada molt, perquè acaba explicant que davant d'aquesta crisi als Estats Units de la lectura, no, s'han engegat unes campanyes que intenten dir com cap als joves, sobretot, no, salveu la literatura perquè és salvar la democràcia, també, no? Llegir ens fa més bones persones, i a mi aquest discurs em fa molt de pal, molt de pal.
1: Moltíssim. O sigui,
0: aquesta cosa moralista de dir que la llegir és un bé públic, ha de ser una cosa que serveixi per millorar-nos la vida, no, o sigui, llegir fins i tot vol fer la vida més difícil, penso, no? Perquè a vegades et connecta amb unes parts teves fosques, no sé, a mi hi ha llibres que m'han destrossat la vida, i tinc la sensació que llegir no ha de ser per fer el bé o per fer un deure públic, sinó pel vici i per la passió, que és el que diu aquest article. De dir, una cosa que sigui per tu, perquè tens ganes de no fer res més que llegir. Aquest punt contraproduent és com super, molt més revolucionari i seductor que no pas l'altre.
3: T'ho compro, perquè jo hi afegeixo... també és com una mena de xiclet, no? Comences a allargassar l'esperit crític.
0: I tant.
3: I això sí, és, sí, és clau en aquesta societat que estem, no?
0: I està claríssim que té moltes parts bones que acaben sent, o sigui, que s'acaben veient reflectides en la societat. Però aquest punt de cosa individual i
3: com... Jo m'aïllo.
0: Sí. És bonic, també, de dir, estàs més connectat en el teu món interior que amb el món exterior. Que en el món exterior, tota l'estona, acabes tan cooptat pel mercat i al final, doncs, és un punt anticapitalista, no? Vull dir, llegir i aïllar-te'n, en realitat.
3: Clar, que no sigui una cova permanent, perquè
0: no,
3: en aquesta vida...
0: Però aquest punt d'intentar connectar una mica més amb nosaltres mateixos, i personalment, després d'haver fet aquesta secció, m'he adonat que jo crec que aquests dos mesos m'ha passat que m'he vist una mica claparada pel món exterior i era com que em costava renunciar-hi, saps?
3: Però mira, et faré el matís, tornant amb el que dèiem del temps abans. Tot i que ha plogut i el vent i la neu, no ha estat moment de recolliment, eh? Vull dir que és el moment idoni a vegades per
0: llegir. Sí, doncs mira, ni així, imagina't. Però després d'escriure això, ahir va ser el primer cop que em vaig començar a enganxar un llibre, imagina't.
3: Oh, sí,
0: perquè vaig pensar, sí, això, vici, passió, tornem a les passions personals, ja està.
1: I quines?
0: Home, és que si et posa en Emmanuel Carrer.
1: Home.
0: És impossible,
1: quin
0: no?
1: Quin llibre?
0: En una novel·la russa.
1: Bé.
0: És que ve al març del CCCB i dic, va, és dels
3: vull
0: pocs que em falta per...
1: Has llegit Limono?
0: Clar, òbvio.
1: Ah, val.
0: Home.
1: Jo vaig patir la mateixa crisi que tu, més o menys quan tenia la teva edat. En el meu cas va ser només amb el gènere novel·lesc.
3: Sí?
1: El teu pare ho sap de sobres.
3: I què vas estar? Quant temps?
1: Encara hi soc. Jo vaig llegir... Jo era un gran lector de novel·les entre els 15 i els 25, sobretot.
3: Sí.
1: I als 25, 26, 27 vaig anar... No sé, vaig anar decaient. I en els últims 10 anys m'ha gustat molt acabar-me una novel·la. Però
3: I ara
1: molt,
3: què estàs? Amb l'assaig?
1: En els últims 10 anys de la meva vida m'he enamorat de les memòries, dels dietaris, de les autobiografies... És a dir...
3: És la teva merda, eh?
1: És a dir, bueno, de fet, una novel·la russa no és una novel·la.
0: No, realment
1: o sigui,
0: no.
1: M'interessen més els escriptors que parlen del que han viscut o del que han recordat o del que pensen, que no pas les històries de mentida, diguéssim, que ens exposen. Bueno, és un tema personal.
3: Depèn de per on passes personalment.
1: Sí,
3: són etapes.
1: Sí, sí, són etapes, són etapes. Un dels dos llibres que he aconseguit acabar-me aquest 2026 és una novel·la pura i dura. És l'auca del senyor Esteve, de fet.
3: Ah.
1: Sí, l'havia llegit a quart d'ESO i l'he rellegit i he gaudit com un camell. I és una novel·la pura i dura. Però feia temps que no acabava una novel·la.
3: Estàs llegint ara tota la col·lecció aquesta dels llibres que, grocs,
1: sí,
3: diguéssim,
1: vaig crema, no? I ara estic llegint un assaig, o sigui, ahir em vaig acabar un assaig. En
3: molt
1: fi, m'ha agradat molt, Jana, m'ha agradat molt. Em queda poc temps.
3: No, però...
1: Hauré d'anar rapidet. Porto un senyor tema, eh?
3: Ui, ui.
1: Canvio radicalment de registre i us pregunto, crec que la vostra resposta serà bastant diferent a la meva, perquè en les dones acostumes així, però vosaltres, és veritat, vosaltres us està bé. Cada quan us talleu els cabells? L'acte d'anar a la perruqueria.
0: Depèn de l'època.
3: Sí.
0: Jo hi ha èpoques en què me'l vull deixar llarg i, per tant, no hi vaig i potser he estat 2 anys sense tallar-me el cabell.
3: Ostres, això sí
0: ha
3: que...
0: pogut passar.
1: Impensable, en el meu cas. No era sexisme, la meva pregunta.
0: Sobretot és una cosa que fas molt quan ets adolescent, tinc la sensació, i després...
3: Bueno, perquè necessites controlar-te, no?
0: No, i perquè que et tallen el cabell, les puntes, és bueno, s'acaba el món. Ara, que vull mantenir un tall i les puntes, i vull cuidar una mica més o menys que 3 mesos,
3: sí,
0: aproximadament.
3: És el que anava
1: sí?
3: a dir,
1: sí.
3: 3 mesos.
1: Llavors, no estem tan lluny, en el meu cas també són uns 3 mesos, més o menys. I la segona pregunta, us els talleu sempre al mateix lloc?
3: Jo crec que perruquer és igual també estètica aquest tipus de col·lectius que vols una cosa de fidelitat.
1: Val.
3: Fidelitat.
1: Doncs vinga amb el meu tema, perquè crec que no s'ha parlat prou de la fidelitat als perruquers. Crec que és un dels temes més delicats i espinosos de la vida. tan delicat que crec que s'ha explorat molt poc, que és... Què passa quan decideixes canviar de perruquer?
3: Quan talles,
1: i trenques. I sobretot, què passa quan el perruquer se n'assabenta?
3: Oh, hosti, sí.
1: Perquè
3: sí,
1: això passa.
3: Però et pot veure a un altre lloc o pot notar la no presència.
0: Pot saber que potser fa 3 mesos que no hi vas.
1: Pot notar la no presència, però quan et veu a un altre lloc és... Aleshores, bé,
0: és molt bo.
1: Canviar de perruquer crec que és una cosa normal. crec que és una cosa normal. No sé quin és el vostre màxim temps de duració de fidelitat amb un perruquer. En el meu cas van ser 9 anys.
0: Quan? Però perquè eres petit i no et canvies
1: camiseta. No, ara de, també, entre els 25 i els 34.
0: No t'ha afectat la crisi de l'habitatge, tu, de canviar de barri?
1: Sí, però jo tenia l'esquizofrènia meva de que, malgrat viure a Barcelona, anava a Vilafranca.
3: Ui, no, això passa.
1: Anava a Vilafranca a tallar-me el cabell.
3: Tallar
0: un senyor de 99 anys en el cos d'un home jove.
1: Crec que és un tema que li passa a tothom, sí. No? La relació amb la persona que et talla els cabells és una relació formal, però, a diferència del matrimoni, no és per tota la vida. I ho sabem, ja està. Quants perruquers o perruqueres heu tingut al llarg de la vostra vida? Segur que més de 10 o 15. Quantes parelles formals heu tingut?
3: Sí.
1: Segur que menys de 10 o 15,
3: sí,
1: crec,
3: sí,
1: vale?
3: Sí, sí, sí.
1: Quan vas a la perruqueria, les dues parts, client i perruquer, sabem que un dia allò s'acabarà. I en teoria no serà de manera dramàtica.
3: Es diu o no es diu?
1: No es diu.
3: La clau és aquesta,
1: és no avisar. És a dir, tu no avises de la ruptura. És la principal diferència amb una relació de parella. En una relació de parella comencen a saltar espurnes.
0: Hi ha la primera conversa de que alguna cosa que no va bé.
1: Hi ha alguna discussió. No. En el cas de la perruqueria, sabeu allò del cinema popularitzat, aquella manera d'abandonar la parella, de se fue a por tabaco, no?
3: Sí,
1: això
3: sí,
1: és una
3: cosa
1: pel·liculera. No, en el cas de la peluqueria, sí que es pot fer. O sigui, jo literalment, li envio aquí una salutació si ens està escoltant, la meva perruquera del Jean-Louis David, per exemple, encara deu parlar de mi dient que un dia, després de quasi 9 anys, vaig marxar amb el cabell tallat i no vaig tornar mai més. No vaig tornar mai més, no vaig anar per tabaco. No, vaig anar a la franquícia Llongueres de Vilafranca, que era dos carrers al costat, perquè em va agradar més. I ja està, perquè la relació pel que és així és freda, directa, inconstant. Perquè...
3: No, però jo et matiso, freda, a vegades pots tenir unes converses... Sí, molt profundes,
0: però és una conversa que... Una sinceritat del tot, no?
1: És perquè una conversa que aquesta... 90 dies, Mireia. Si fos tan profunda, quedaries amb ell per fer l'endemà.
0: I el saber que et poden abandonar en qualsevol moment fa que no t'acabis d'obrir del tot. És
3: depèn,
0: com...
3: perquè poden fer servir les arts, perruquers però... i perruqueres que ens esteu escoltant, d'intentar de crear aquest vincle precisament perquè se't quedi la persona.
0: Si tu... això no ho fan els millors.
1: Sí,
0: és un art que pocs saben.
1: Jo crec que és una cosa molt estranya. Si tu vas allà cada 3 mesos i li confies tota la teva vida a les mans d'aquella persona que té la sobirania plena sobre el teu cap, mai més ben dit, i després te'n vas, no? O sigui, els primers cops amb un perruquer o perruquera crec que són més intensos que un primer petó, a vegades. El primer cop sempre és... Oh, és com si haguessis descobert un altre món. Són magnífics. L'encegament inicial. Oh,
3: sí, sí, sí. És enamorament absolut.
1: M'ha entès a la primera. Sí. Surs, et mires a un retrovisor que trobes pel carrer.
3: Quin xampú, quina olor.
1: Arribes a casa i et diuen... Oh, que guapo. Oh, és que he canviat de perruqueria. Oh, que bé. I dius... Sí. Ja està, aquí em quedo.
0: I a mi això em fa pensar molt en... Heu vist la sèrie Fleabag?
1: Sí.
0: Boníssima, sí. Que hi ha aquella típica escena la que la germana de la protagonista es talla el cabell molt malament i diuen, clar, és que hair is everything, o sigui, els cabells ho són tot. Aquesta gent té el poder de tot, o sigui, de tota la nostra vida.
1: Però a la vegada, després d'aquest enlluernament inicial, hi ha una poca confiança, una manca de paciència molt gran. A la primera relliscada...
3: Sí, sí, ja està.
1: El primer dia que tu dius, i et fa bé, el primer dia que surts amb el serrell mal perfilat...
0: Tolerància
1: dius,
0: mínima.
1: Creu i ratlla. O sigui, si actuéssim igual amb l'amor, el món s'extingiria, perquè la natalitat cauria en picat.
0: Però és que és precisament perquè el cabell ho és tot.
1: Clar. Què passa? El que passa és que després, l'endemà de tallar-te el cabell, malhumorat, passes per davant d'una altra perruqueria, o algun amic et diu, per què no veuràs allà? Jo hi vaig des de fa anys i va molt bé, i ja està, ja li has fet el salt. Ja li has fet el salt.
3: Però
1: i aquí no hi ha marxat.
3: Pot ser així ràpid, o que es vagi gestant, de que tu vas notant un ruc-ruc de dir...
1: La meva experiència, gestació, com a mínim li dones una oportunitat més, però... ja s'ha trencat. Ja
3: de seguida
1: trencat.
3: Ja...
1: Saps allò,
0: pensa
1: allò
0: que el Pep és allò, molt presumit.
1: Allò que diuen, quan penses en marxar, ja has marxat, doncs quan penses en canviar de perruqueria, ja has canviat de perruqueria. El problema passa quan un dia, després de 2 anys sense tornar allà, et trobes aquella persona, aquell perruquer o perruquera, al mercat, al gimnàs, a la sortida del cine, et diu, hola, i t'has d'inventar excuses.
0: Sí,
1: no.
0: Sí.
1: Jo ho he fet, això. No, és que el meu cosí s'ha tret el títol de perruquer, ja ara me'l talla
3: allà a casa. Sempre els cosins al rescat.
1: No, sí. És que he estat vivint un temps a l'estranger, clar, sí. Me'l tallava allà.
0: He anat a treballar a Barcelona.
1: No agafaré l'avió per anar a Vilafranca, tallar-me el cabell, no. Tots són excuses de merda, o sigui, li has fotut el sal al teu perruquer i el mal ja està fet. Acabo amb una última cosa que m'ha passat a mi, que és fer-li el sal al teu perruquer dins la mateixa perruqueria.
3: Ah, però això com es fa?
1: Això es fa que un dia demanes hora amb la X
0: i vull que me'l talli l'altre.
1: I arribes allà et diuen, ui, ja he tingut un imprevist. Te'l tallarà l'altre. I dius, bueno, porto aquestes grenyes, vinga, què hi farem? I t'agrada.
0: I t'agrada més.
1: I t'agrada més. I aleshores...
0: Sí, sí, sí.
1: T'enamores d'aquella nova perruquera i... Vas fent amb ella, la següent vegada no coincideixen elles dos, i hi ha un dia que l'anterior perruquera teva et veu i et diu, hola, i tu estàs allà i dius, hola. I per dintre penses, merda, m'acaba d'enxampar vilment com qui enxampa dos amants en un motel.
0: Clar, és el que t'anava, és com liar-te amb la millor amiga de la teva nòvia, però...
1: Això ha passat, això ha passat. Per tant, jo encoratjo la gent a que quan us canseu, siguem sincers, diguem-ho tot. Fins aviat? No, fins aviat no. Serà l'última vegada. No m'has fet bé el clatell. Adéu.
0: Ha sigut
1: I marxar
0: molt
1: per la porta,
0: ha sigut molt
1: ha estat
0: bonic.
1: Molt bonic, però fins aquí. Marxar per la porta amb el cap ben alt sí. I zero rancors.
0: Sí, perquè res pitjor que portar un pentinat de merda. Sí.
1: Correcte.
3: Veig que amb això tu compres la idea, eh?
0: M'ha encantat, m'ha encantat. Sí.
3: Els cabells són la clau de tot. Doncs ho anirem deixant aquí...
4: Ara tornem.
5: La repesca amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som 1. Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC 1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
1: A l'Edo Expósito li cau mort en Pol, el xot, gol!
0: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona a segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Brugué.
1: De fons a la dreta, a la centre de l'àrea, gol!
0: Molt pendents de la resta de la jornada a primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga a RAC 1. Espanyol Llevant de primera i Girona Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC 1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
2: Merda, que algú els avisi, que hi ha un tauró a l'aigua!
3: Un tauró, un tauró!
4: Per favor, sortiu de l'aigua!
5: Fora!
4: Au, au!
6: Traieu aquell nen, que s'acosta!
7: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
3: Quins nervis, socors!
4: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
0: Així sona l'estiu a RAC 1.
8: Estadella, et pelaré.
9: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
4: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest dilluns el Sabadell juga a RAC més 1. A les 7, des de l'estadi Arcàngel, Sporting Sabadell. Els arlequinats tornen al futbol professional amb un desplaçament a terres andaluses. Viviu el partit en directe a l'app i al web de RAC 1 amb Pau Bonastre i Jaume Molló. Aquest dilluns a les 7, Sporting Sabadell. La Lliga de Segona juga a RAC més 1. RAC 1. Tots som un milió.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. RAC1. Notícies. Jordi Casals.
1: Bona nit, són les 10. Els agents rurals activen el Pla Alfa a gairebé tot el país. Demà hi haurà més de mig miler de municipis en risc molt alt d'incendi i la resta del territori el risc serà alt o moderat. Només se'n salven la Vall d'Aran i la Cerdanya i els municipis del nord de l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Berguedà, la Garrotxa i alguns d'Osona. A banda de la calor que es preveu per les properes hores, una altra de les preocupacions del govern és la situació de molts boscos d'arreu del país. Els arbres són cada vegada més dèbils i calen amb molta cura si anem als espais naturals les properes hores. En parla el cap de secció de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura, Jorge Heras.
2: Hi ha bastants arbres molt debilitats. Molts d'ells es poden recuperar, però altres el que convé és molt important fer una gestió adequada perquè puguin no només ser resistents o més disminuir el risc d'incendis, sinó ser, poder recuperar-se de plagues tan autòctones com exòtiques.
1: En aquest sentit, la bona notícia és que una de les espècies invasores que està en fase d'expansió al Pirineu, l'aroga del boix, és poc resilient a les onades de calor i en algunes zones ha disminuït la seva incidència. Avui entra en vigor una nova norma que obliga els fabricants de cotxes a fer servir un 25% de peces o components de plàstic. Això sí, no ho hauran de fer de cop. La regla s'aplicarà de manera progressiva fins al 2036, on a part.
3: Sí, és una llei europea que obliga els fabricants de cotxes a incloure el plàstic reciclat als seus vehicles. Es farà a poc a poc. La primera fita és el 2030. Llavors els cotxes ja hauran de portar un 15% de plàstic reciclat. La llei s'acabarà d'aplicar d'aquí 10 anys, al 2036, quan ja hauran d'arribar a un 25%. A banda, la norma també diu que els fabricants hauran de pensar que els cotxes es puguin desmuntar de manera que les peces es puguin reciclar o reaprofitar, principalment les que tinguin materials com l'alumini o el coure.
1: I en plena de successos, dues persones han mort ofegades avui en només 5 hores de diferència. Aquest matí, poc abans de les 10, un home de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Els seus acompanyants l'han hagut de treure de l'aigua perquè a aquella hora encara no hi havia socorristes. Amb aquestes ja són 19 les persones que han mort ofegades a les platges des de l'inici de la temporada de bany a mitjans de juny. I aquest migdia una dona de 84 anys ha mort mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. Els serveis d'emergència han rebut l'avís quan passaven 4 minuts de les 3 i li han practicat maniobres de reanimació però sense èxit. És l'onzena víctima mortal per ofegament a piscines des de l'inici de la campanya de bany. I ara els esports amb el Martí Villegas.
4: Aquest vespre hem sabut que el Barça i el PSG han arribat a un principi d'acord per la venda de Ferran Torres. La xifra del seu traspàs estaria al voltant dels 50 milions d'euros, una xifra sense variables ajustats i que s'apropa molt al que pretenia el Barça des que va començar la negociació. S'espera que el davanter valencià, que passi la revisió mèdica a París durant les properes hores i que al llarg del cap de setmana es pugui fer oficial la seva arribada al PSG. Ferran Torres ja no va reaparèixer ahir a la pretemporada del Barça amb permís del club perquè estava pendent de tancar la seva sortida al conjunt francès. Pel que fa als europeus de natació de París, aquesta tarda Luca Hook ha obtingut la quarta posició a la prova 4% relleus lliures per darrere d'Hongria, Rússia i Croàcia. I als europeus d'atletisme de Birmingham, quan faltin 10 minuts per les 11 de la nit, la santcugatenca Jel Bestué correrà la final dels 200 metres llisos.
1: I pel que fa al temps, la propera nit serà de mal dormir al litoral central i sud i demà tornarem a tenir un dia calorós. La xafogó es notarà a la costa, a l'interior parlarem de valors entre els 38 i 39 i arribarem als 40 o 41 graus a diversos punts de ponent, tot plegat amb un matí de temps estable i amb bandes de núvols alts, sobretot a la meitat oest. De cara a la tarda es desenvoluparan nuvolades al nord del país que afavoriran que tornem a tenir alguns ruixats i tronades força irregulars i disperses pel territori. Seran localment intenses i més probables al Pirineu, Prepirineu i a les comarques interiors. Poden anar acompanyades localment de calamarsa o pedra i fortes ràfegues de vent.
0: Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u.
5: Això és la repesca i si vas pel carrer això és a l'oeste.
6: I si hi ha un hit que fa molt la competència a les cançons de l'estiu, són les versions d'un grup de joves marroquins que reversionen clàssics infantils catalans amb un to d'humor i de crítica social. Segur que si teniu Instagram o TikTok us han aparegut de sota les pedres. A aquesta hora, per això, recuperem la conversa que van tenir al Versió RAC1 amb el cantant, en Naïm Smiley. Ell és la veu que hi ha darrere d'aquestes versions i tot plegat ho fa amb un únic objectiu, lluitar contra el racisme, però fer-ho des de l'humor. Tan bon punt van sortir, es van convertir en un èxit rotund i acumulen milions i milions de visualitzacions. No us perdeu la seva història, que van explicar tan bon punt va esclatar el fenomen.
7: Parlem d'un fenomen que, atenció, ha generat un gran interès, més, jo diria, que el Primavera Sound.
8: Home, i tant!
7: I que més fins i tot que Bad Bunny.
8: I tant!
7: I ho ha fet donant aquesta molt mala notícia.
9: Ai. Una mala notícia.
10: Què ha passat?
9: El cargol ja no treu banya.
10: No,
9: l'ha matat un marroquí. Un amic cigarret d'aquests l'ha aixafat.
11: L'ha aixafat?
9: L'ha aixafat. L'ha deixat allà aplastat al terra.
7: Però tots tranquils, tots tranquils, perquè s'ha trobat el culpable.

0: Bé, què hi ha darrere d'aquestes versions de cançons populars infantils? Doncs tot seguit ens ho explica el Marc Serra, perquè, atenció, poca broma, ja acumula més d'un milió de reproduccions.
1: És que és un èxit tremendo, i a més, o sigui, és que si us mireu els comentaris que hi ha en aquestes cançons, que són en català, cançons tradicionals catalanes, de quan érem petits, hi ha comentaris en japonès, en xinès...
2: En japonès?
1: Sí, de gent que està entusiasmada de sentir aquestes versions. Són nois d'origen marroquí, amb un català perfecte, tancats dins un cotxe, que s'estan dedicant a reversionar clàssics catalans infantils amb un punt de crítica social, també, i a ritme de reggaeton i de rap. Hem escoltat com el cargol Treubanya ha quedat aixafat, molt males notícies, però encara hi ha més males notícies.
3: Gent de Catalunya i de Gonsigueu, tinc una mala notícia.
4: No pot fer això.
3: Han matat en Patufet.
4: Oh, no!
3: Qui serà? Mohamed,
4: no, la Miss Cigarret no.
3: Pues sí, en Mohamed ha matat en Patufet.
4: No.
3: I ara jo vull dedicar-li una cançó a en Patufet. Perquè és el nostre amic.
4: Joder.
2: Era el nostre amic.
0: En Mohamed, diu que l'ha matat.
3: Patufet! Patufet.
4: Et recordem?
3: Patim patam patum, homes i dones del cap dret. Patim patam patum, han matat en Patufet. Patim patam patum.

0: És un assassinat.
1: Han matat un Patufet, que no ha tingut el seu millor dia, i un altre que tampoc està passant la seva millor experiència és aquest, eh?
2: Gent de Catalunya, us torno a portar males notícies.
0: Oh, què ha passat? Ara,
3: què ha passat?
4: Què ha passat?
2: En Joan Petit, quan balla...
4: Què?
2: Ja no balla.
4: Oh! Entrepitjant merda!
2: Li han clavat una navalla.
4: Oh! Oh!
2: Seran Mohamed.
5: No, no, el de sempre.
2: El de sempre.
6: El de sempre.
2: Li dediquem una cançó i ja està.
6: Sí.
2: De les bones.

0: Yeah.
1: Està desfet, eh?
0: Però quin disgust, tots són desgràcies.
2: Han matat tots els nostres referents.
0: Tantites catalans.
3: I tots amb una navalla, eh?
2: Sí. Però,
3: és a l'oeste, és a l'oeste.
2: El Mohamed.
1: El Mohamed és el culpable.
0: Però qui és aquest Mohamed?
2: Ho diu la cançó, eh? Patinet, eh?
1: Sí, ho diu la cançó. Ara, per sort, no tots són desgràcies.
4: Ah. No, el temps està una mica estrany, és com que plou. I fa sol.
5: Sí, tio.
4: Les bruixes es pentinen. Plou i fa sol, les bruixes es pentinen.
5: Sí.
4: Plou i fa sol, les bruixes es pentinen. Els dediquem un tema.
5: Dediquem-los.
4: Sí, no?
5: Sí. Vale.

0: Gent honorable.
1: Són temes que acumulen centenars de milers de likes, com us deia abans, a més en tots els idiomes. Que ho estava mirant, japonesos dient ens encanta aquesta cançó.
0: Perquè venen aquí i els hi passa el mateix que els hi roben.
1: Anglesos entusiasmats. I la pregunta que es fa tothom, sobretot aquest cap de setmana, és qui hi ha aquí al darrere? Qui està fent aquestes cançons? Doncs és el Naïm Smiley. Naïm, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Bueno, Naïm, quin cap de setmana, no? Això ha petat aquest cap de setmana, aquest dissabte i aquest diumenge.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I la gent porta una setmana amb la cançó aquesta del Cargol que no... Que tela, eh?
1: La que sí, té més reproduccions, la que creus que agrada més és la del Cargol?
2: Jo crec que la que agrada més és la del Cargol, però hi ha molta competitivitat entre aquestes que estic traient ara mateix.
1: Escolta, i Naïm, per què hi ha tantes males notícies? Perquè estàs assassinant el Patufet, el Joan Petit...
0: Però això RAC1 no dic res de la mort del Patufet.
1: Què ha passat aquí?
0: I quedat parat.
1: Per què?
2: Doncs una mica d'acció, i després doncs una mica d'humor també.
1: Home.
2: No sé, molta imaginació. Molta imaginació, el que fa l'avorriment.
1: Escolta, jo crec que el que ens demana la gent és que et coneguem una miqueta i m'agradaria preguntar-te si vols que et presentem com a cantant, un creador de contingut, o crec que també eres o ets futbolista.
2: Bueno, jugava a futbol, però em vaig retirar.
3: Què dius ara? I a quina edat tens?
0: Què va passar? Ah.
2: Doncs era massa bo i llavors... No, no, és broma. No, no.
0: Bueno, tot és possible, a vegades.
1: Sí, a les enveges,
0: Lamin, el pare de Lamin, va veure que li feies la competència. Exacte. I a lo millor, mira...
2: Em va pagar uns milions i...
1: I retirat.
2: No, de fet, ho vaig deixar pel tema de la feina, perquè no em combinava bé per anar a entrenar pels horaris i això, i vaig tindre que deixar el futbol pel tema de la feina.
1: Molt bé. Escolta, quina és la història de la teva família? Perquè tu ets català, no? Ets nascut aquí.
2: Sí, de tota la vida. Mm-hmm.
1: I aquestes cançons que cantes, te les has après de més adult? Te les cantaven de petit? Com t'han tornat ara?
2: Això des de la guarderia, això ho porto a la sang ja.
1: Escolta'm, el parles perfecte, el català, en aquestes cançons, a més, no és fàcil no només parlar-nos, sinó que entonar-les, muntar aquestes cançons. Tu parles català habitualment o és el teu segon idioma?
2: No,
1: o com ho fas?
2: Jo, el meu idioma principal és el català.
1: Molt bé.
2: Molt bé. Perquè jo soc d'un poble molt català, de fet, que estic entre Vic i Manresa, que és Avinyó, i allà, o sigui, inclús entre els meus col·legues marroquins i tot, parlem català sempre, o sigui, el català és el principal.
1: Molt bé. I les cançons aquestes, exactament, quina és la raó? Perquè, clar, o sigui, podies haver cantat qualsevol cançó tradicional catalana, la que fos, i agafa just aquestes. Per què?
2: Raó? Bueno, jo que penso que són cançons molt conegudes i, clar, són cançons doncs, que no, diguem, no tenen un ritme com que perquè sonin, diguem, en una festa major o en una discoteca, per dir-ho d'una manera. En canvi, doncs, fer-los aquest gir i pues, que sonin contres de... Soni tan tranquil pues, que soni un dembow, un reggaeton, un mambo, pues, és com que crida molt més l'atenció i donar-li un gir de la lletra també crida bastant l'atenció.
1: Bueno, Naïm, jo crec que aquí causen un error, perquè dius que no sonen en una discoteca o en una festa major. Què us està demanant la gent? Clar, la gent us està demanant gires, discos...
2: La veritat.
1: Això acabarà sonant en una discoteca o en una festa.
2: Això esperem. Aviam.
1: Perquè hi hauria voluntat aquí de crear això, fer-ho més, diguem-ne, un grup o gravar un disc o què? Quin futur tindria?
2: De fet, mira, la del Cargol ja no treu banya, ja la tinc gravada, que la trauré aquesta setmana. No sé si demà passat o dijous.
1: Estupendo.
2: Ja la trauré, perquè hi ha molta gent que me l'està demanant ja a l'Spotify i a YouTube. Llavors ja he donat una mica de canya. I ara, de fet, també estic aquí a l'estudi gravant una altra cançó.
1: Home.
2: Que aquesta no té de... O sigui, no és de males notícies ni no, té res a veure.
0: No es pot fer un abans. Jo, Naïm, perdona, però sí. Crec... Jo no soc cap... No tinc cap evidència ni res, però crec que ho petaràs.
1: Sí. Perquè, bueno, ja ho està petant.
0: Perquè ha generat... o sigui, és que a mi m'ha arribat per tot arreu. I ha estat les cançons de conversa durant tot el cap de setmana, vull dir, com una bogeria, amb aquesta versió tan original i tan diferent que has fet de cançons tradicionals catalanes.
1: A veure, per muntar una gira, quantes cançons més et falten? Un concert ha de durar una hora.
3: 10.
2: Per acabar de muntar l'àlbum n'hem de fer 4 més.
0: Bueno, doncs, escolta, és qüestió de posar-s'hi i endavant, eh?
1: Sí, ara n'escoltarem algunes més. Sí, sí. Escolta, em fa molta gràcia també veure que el vostre escenari és un cotxe. També podíeu haver escollit qualsevol altre lloc. Què hi feu allà al cotxe? Per què?
2: Allà al cotxe, sincerament, pues mira, ens ajuntem allà els amics i tal. No fem ningú del grup, ens droguem, ni fem coses dolentes, ni res, la veritat. Ens posem allà al cotxe. De fet, ens posem a vegades a fer directo a TikTok i tal, a riure amb la gent i tal. I va sorgir pues, posar música, bueno, posar una base, posar-nos a improvisar. Vam veure que en directos a la gent li agradava i tal. I va haver un dia pues, que vam decidir gravar-ho. A mi, de fet, tota la vida m'ha agradat el que és el tema de la música, el ritme, sempre se m'ha donat bé. Tampoc tinc aquí veu de Justin Bieber, per dir-ho d'una manera, però...
1: No, afines, afines, escolta'm.
2: Tinc ritme i això... Pues,
0: escolta, això no vol dir res. Hi ha gent que canta que a través del...
3: Com es diu? L'autotune.
0: I canten entre tu i jo com el cul. Però no ho sabem, saps? Vull dir que tu aquí has obert un camp magnífic. Estem aquí al programa, estem entusiasmats.
3: Escolta, tenim un company que és el Guillem Estadé, que la festa en sap, és a dir, que si una cosa coneix és com s'elabora i com es disfruta la festa, i diu que la festa major d'Avinyó, que és la bomba, que és boníssima. Sí? Naïm.
2: Bueno,
3: jo... Què passa aquí?
2: A veure, sincerament, jo no vaig molt a les festes majors i això, perquè no... Jo hi treballo, perquè jo soc vigilant de seguretat, ¿vale? Ah. Jo hi treballo molt i tinc com que les festes així de poble i això ho tinc bastant cremat pel tema de la feina i tal. Que sí que m'agrada i tal, està molt bé. I el que és la festa de major d'Avinyó està bastant bé, la veritat.
1: Però jo crec que estàs a punt de fer el salt, eh? Jo crec que canviaràs de la vigilància a l'escenari.
0: Que et vigilin a tu.
1: Jo crec que la cosa va per aquí, eh?
0: Això passarà de vigilar, que et vigilin.
2: Aviam si hi ha aquesta sort.
0: No, ja ho veuràs.
4: Escolta, sap quin dia és el funeral del Patufet, per favor?
1: Està molt trist, està molt trist.
4: Estic desfet, eh? M'heu donat un disgust.
2: Bueno, és que potser tots aquests que ara estan caient un per un, potser després tornen a reviure.
3: Segona part aquí. Però dels culebrots, que pot tornar.
0: Una saga de poder.
4: Mal que, no sé, escolta'm, que vinguin el Dimoni Squad, per exemple. Aquest sí que s'hauria de...
1: Escolta, a totes les cançons hi poses aquesta crítica social, perquè el culpable sempre és el Mohamed, que és el que ha matat el cargol Traubanya, el Patufet. Per què coles aquest missatge a les cançons?
2: Jo faig perquè... Últimament, bueno, pues ja veig que hi ha molt tema de racisme que fan servir, per exemple, allò de l'amic cigarret per intentar ofendre altra gent, o sempre són els mateixos, o sempre són els marroquins, sempre són això. Jo vull fer d'això, pues, que del racisme vull fer una mica més d'humor, que la gent s'ho prengui amb gràcia, perquè jo crec que és la millor manera en la que la gent s'ho pot prendre.
1: Mm. Escolta, tu ets un exemple perfecte d'integració. No sé si a altres sectors marroquins que viuen a Catalunya fan tants esforços o tenen tantes oportunitats. No sé com ho veus.
2: A veure, jo, sincerament, això ho veig com molt original, perquè, o sigui, no conec a ningú que hagi fet el mateix amb, jo què sé, posar-se marroquí, posar-se a cantar cançons en català per TikTok o Instagram.
1: No.
2: I jo penso que hi ha molta gent que està integrada, per exemple, a Vic, al meu poble. O sigui, al meu poble hi ha Vic, també, o sigui, està ple de marroquins i tots parlen català, i jo quan vaig a Vic flipo, dic, hòstia, que no som els únics de Avinyó que parlem català sempre, que a Vic també es parla molt el català.
1: El problema potser és al revés, que quan venim els que som catalans i veiem que som marroquins, canviem d'idioma?
2: Molts cops m'ha passat, i sempre em passa, per dir-ho d'una manera, la majoria de cops em passa. I clar, quan em veuen parlar català, que parles català, sí, tal, no sé què. I em diuen, però és que el parles molt bé, tal, no sé què. I dic, és que sóc nascut aquí. Sí, i em diuen, però sí, però és que el parles... El parles català. Molt bé, tal, i segueixen, eh? Tot i que els digui que sóc nascut aquí.
3: Bueno, és l'estigmatització aquesta, no?
2: Sí, sí, sí.
1: I m'has de respondre una última pregunta, perquè és el comentari que més us han fet a les xarxes. La gent està dient que esteu fent més pel català que totes les campanyes de la Generalitat. Per allò que dèiem, que us teniu gent de tot el món comentant les cançons. Com ho veus?
2: Sí. La veritat és que increïble. O sigui, jo pensava pues, que el que és parlar, bueno, cantar en català i parlar català, doncs... Pues, sonaria només aquí a Catalunya i tal, però es veu que molta gent, o sigui, inclús del Marroc, hi ha seguidors meus que els agrada el que és el ritme. Hi ha molts comentaris també que diuen, jo no entiendo nada, però és que m'encanta el ritmo, m'encanta, o sigui, a la gent ja li agrada de per si.
0: Escolta, és que...
1: Demostradíssim.
0: Vindrem a veure, nosaltres serem els que farem de seguretat.
1: Hi ha cançons que potser no són tan conegudes com les que hem escoltat, però remenant l'Instagram, que us el recomano, també el TikTok del Naïm, trobareu remixos com aquest.
5: Què diu la meva gent de Catalunya? Avui tenim un invitat especial, som 4 marronets i un negret. També és català, que ho sapigueu. Aquí tots som iguals. Si no, no.

0: Aquest n'és un i aquest n'és un altre.
1: Tornem amb els remixos catalans. Avui vinc amb una cosa especial, molt, molt top. Us agradarà, us agradarà.

0: És que, Naïm, és que jo ja veig el concert. O sigui, sí, és que esteu a un pas, eh? I la gent, la gent cantant i ballant, sí, sí.
1: Això serà, serà...
0: Ho rebentareu, ho rebentareu.
1: Enriu-te'n tu del cas Grasses.
2: Aviam té aquesta sort.
1: Ja ho veuràs, estic com estem. Sí, sí, sí.
0: A veure si ens diu, la pròxima cançó que et faria gràcia adaptar, catalana, quina seria? A veure, en què et veus?
2: Mira, sincerament, estic entre dues.
0: A veure.
2: Però és que aquestes són tan bones que ha de ser algú preparat i algú que ho peti. Perquè estic pensant entre el Sol Solet i el Gegant del Pi.
1: Home!
0: Clar, és que això són paraules
1: home,
0: majors,
1: home,
0: eh?
1: Home.
0: Escolta, ens fas una mica de cargol per acabar, Naïm?
2: Us el faig,
0: sí. Vinga, va. Vinga,
2: això va per la gent de Catalunya que m'està escoltant. El cargol ja no treu banya, ja no puja la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'ha aixafat un marroquí. El cargol ja no treu banya, ja no puja la muntanya. El cargol ja no treu vi, l'ha aixafat un marroquí. Ara què hi farem, què hi farem, què hi farem i què hi farem?
0: Bravo! Escolta, Naïm, moltíssimes gràcies. De veritat, ha sigut un plaer descobrir-te tu i els teus amics i...
2: A vosaltres.
0: I t'esperem algun dia aquí, no?
1: Sí, home, sí, tant.
3: Sí, sí.
1: Ah,
3: veniu a
0: cantar una miqueta i a passar la tarda.
2: Quan vulgueu, quan vulgueu.
0: Una abraçada i molta sort. Felicitats.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
3: Així sona la repesca. I com sempre, acabem posant una mica de música en aquesta secció que hem anomenat Cançons Encadenades, en què la gent de la ràdio es recomana cançons. I avui, nominada pel Martí Oliveres, ens acompanya la Mar Poyato, la butlletinaire de les tardes. Què tal, Mar? Com estàs?
4: Molt bé.
3: Com va l'estiu?
4: Gaudint de l'estiu, platja... Home. Et veig morena, no?
3: Bueno, aprofitem el temps.
4: Sí, no? Platja, de piscina...
3: Sí,
4: així
3: sí.
4: Estem.
3: Tu també, no?
4: En xancletes, tot el dia.
3: En xancletes, molt bé. A veure, quina cançó has triat, tu?
4: Doncs una molt d'estiuenca, que és La Tortura, de Shakira.
3: Uh-huh. Com descobreixes tu aquesta cançó?
4: Ballant. A mi m'agrada molt ballar, m'agrada ballar dansa al ventre, i dansa oriental, sí. I vaig aprendre a ballar... No, evidentment, em puc comparar amb Shakira.
3: Bueno, però és una de les cançons veure, que ballava... Hauria de veure, sí. Hauria de veure.
4: És una de les cançons que ballava amb les meves amigues, i m'agrada molt, però la recomano no precisament per ballar, sinó per un altre tema.
3: Per quin tema?
4: Dic a la persona que li recomano.
3: Vinga, va.
4: La recomano al meu company butlletinaire de les tardes, que és l'Albert Bassas.
3: Oh, molt bé.
4: Perquè primer ens passem moltíssims minuts tancats a la cabina esperant que ens donin pas pel butlletí, i això és una tortura, val?
3: Ah.
4: I recordo un moment que, clar, entre aquests minuts, tanta estona ens esperem, que parlem de moltes coses, i una d'elles... és vinculada a la renda, a la declaració de la renda que van fer, que tots dos aquest any...
3: També una tortura. Saps?
4: Ha sigut també una tortura. Llavors, ja que el temps aquell dia és una tortura, la renda és una tortura, i a sobre Shakira ha quedat absolta i Hisenda li ha de pagar, doncs mira tu, i de seguit, doncs va, escoltem La Tortura.
3: No, no, increïble. Molt bé, moltes coincidències, realment, vull dir que és la cançó indicada. Hi ha algun moment concret en què tu et recordis escoltant aquesta cançó que dius, uah, és que quan escolto La Tortura també m'aboco aquell moment, o és en els butlletins amb el Basses?
4: No, és anant amb el cotxe, perquè jo recordo un viatge amb les meves amigues que escoltàvem, veníem de la platja, escoltàvem la Shakira i hi havia cua a la P7. Per tant, vam haver de fer una cua llarguíssima amb els cotxes aturats.
3: Realment encaixa en molts moments, aquesta cançó.
4: Sí, llavors, però més et diré, ballàvem fent moviments de dansa al ventre, el que podíem, perquè anàvem dins del cotxe, però ja et pots imaginar, no? Tot un grup de noies joves ballant. Aquesta cançó i altres de la Shakira, i llavors, poc després, va sortir aquell anunci del Seat Ibiza en què la Shakira ballava dins d'un cotxe.
3: Éreu vosaltres.
4: I dic, ep, dic, aquí a la P7,
3: ostres,
4: algun creatiu publicitari que ens estava espiant?
3: Potser veus la font d'inspiració.
4: És que, clar, jo ho he pensat, eh?
3: Ostres, ojalà, això ho hem de saber. No, hem de parlar amb qui va crear aquell anunci.
4: Si ens escolta, el creador d'aquell anunci del cotxe, crec que era un Seat Ibiza, amb la cançó de la Shakira, on la Shakira ballava dins del cotxe, si us plau.
3: Ens ho ha de dir. I un moment en què no l'escoltaries mai, o sempre va bé perquè o t'anima o si la situació és una tortura, també la pots escoltar.
4: Sí, però quan estàs com tristot,
3: no fa tant, no? Vale.
4: Llavors em poso més balades. Vull dir, aquesta és una
3: cançó... Per ensorrar-te encara més.
4: Sí que es diu la tortura, sí, exacte, per plorar. Es diu la tortura, però és optimista, és a dir, és una cançó alegre.
3: Sí. No. Doncs moltes gràcies, Marc, que acabi d'anar molt bé l'estiu. Nosaltres ho deixem aquí, gràcies al Marc Espejo, al control tècnic, i ara us deixem amb aquesta, La tortura, de Shakira.

0: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts i benvingudes al Tu diràs d'aquest dijous 13 d'agost de 2020.

0: Marta Ramon, bona nit.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Sí, sí, sí, perquè avui per fi hem sabut i hem confirmat allò de que feia dies que parlàvem. Ferran deixarà de ser jugador del Barça i fitxarà pel PSG.
1: Sí, el Barça i el PSG han arribat a un principi d'acord pel traspàs del davanter valencià per una xifra que se situa al voltant dels 50 milions d'euros, una xifra fixa, sense variables associats i que s'ajusta molt al que pretenia el Barça en l'inici de les negociacions. Ara, tots dos clubs han començat a intercanviar la documentació per formalitzar l'operació, que es tancarà definitivament al llarg del cap de setmana pel que ens diuen. S'espera que Ferran Torres passi la revisió mèdica a París a les properes hores.
0: I és clar, això, Marta, té alguna afectació en la possible arribada de Rodri a Barcelona?
1: Hem de remarcar que són negociacions separades, però des del club admeten que un cop tancada aquesta sortida s'aplana el camí a l'arribada del migcampista. El Manchester City, que seguia atentament l'operació per si en treia algun pessic, no veurà ni un euro dels variables que podia cobrar derivats de l'acord per traspassar Ferran al Barça el desembre del 2021. A més, és important remarcar-ho, és una bona notícia en clau fair play i per fer espai a l'arribada de Rodri, perquè entre sou i amortització poden alliberar-se al voltant de 20 milions d'euros.
0: Doncs ho aprofundirem durant el Tu diràs, però aquesta és la notícia del dia, sense cap mena de dubte. Després, evidentment, repassarem la trajectòria de Ferran al Barça i demanarem als tertulians que l'apuntuin. L'aprovaran?

0: El Girona ha anunciat que els extrems Minsu i Justin formaran part del primer equip. Els dos van jugar la temporada passada cedits a l'Andorra i els dos acaben contracte a final de temporada, tot i que encara no han renovat. I també a segona hem sentit una de les veus del dia. És José Juan Romero, entrenador del Ceuta, que debuta dissabte al camp de l'Andorra.
1: Es muy fuerte y si fuera por mí el Ceuta no jugaría en estos momentos, porque creo que debemos de dar todos un golpe en la mesa y decir lo que aquí está pasando y que parece ser que más allá de nuestra frontera poca cuenta se le echa y no es justo. Sé de muchos amigos que tienen a sus hijos en las casas que no quieren salir, en fin, que creo que esto es más grave de lo que fuera se está transmitiendo y nadie hace nada, ¿no?
0: Romero ha denunciat falta de solidaritat més enllà de Ceuta i també ha revelat que la situació dels últims dies ha condicionat alguns fitxatges que havien de fer just ara, a l'estiu, amb el mercat obert. Fem un salt de categoria i anem a la primera divisió perquè el Depor ha ampliat el contracte de l'entrenador Antonio Hidalgo. Fins al 2028, el Vallèsà es va fer càrrec de l'equip la temporada passada i el va retornar a primera 8 temporades després. I encara a Galícia, la Lliga ha ordenat el canvi de data del Celta Osasuna. S'havia de jugar aquest diumenge, correspon a la primera jornada de Lliga, però s'acabarà disputant el dia 27. El canvi ha estat motivat per un fong que ha malmès la gespa de Balaïdos.

I l'actualitat del futbol internacional passa per Manchester. D'una banda, perquè Jeremy Doku ha ampliat el contracte amb el City fins al 2031. De l'altra, perquè, segons Sky Sports, el club anglès ha arribat a un acord amb l'Al-Qadsia Saudita per uns 55 milions d'euros pel traspàs del migcampista Tijani Reinders, el neerlandès. Amb aquests diners i els que el Barça pagui per Rodri, els citizens es cometran el fitxatge d'Enzo Fernández. Per cert, avui hi ha jornada europea de prèvia de Conference League i d'Europa League. L'Ajax de Mitchell és a punt de superar una altra eliminatòria prèvia de la Conference. Està empatant al camp del Shelburne irlandès a 2 i va guanyar l'anada per 3-1. Per tant, global de 5-3, el partit és ja el temps afegit. I abans de tancar el sumari, us oferim un dels àudios del dia. Sentir-lo val molt la pena, però us recomano que el busqueu a les xarxes o als webs de la premsa

0: premsa esportiva i el mireu, que feu un cop d'ull. Javi Ontiveros, un davanter, que és un clàssic de segona, és assegut al vestidor del Cádiz. De sobte, hi entra Christian Septién, el màxim accionista del club.
1: Tú y yo quedamos un compromiso para el club, para la afición, de que ibas a estar en forma, te ibas a cuidar, ibas a comprometerte y ser un profesional. ¿Estás de acuerdo conmigo?
2: Súper de acuerdo.
1: Ok, un mensaje a la afición, por favor.
2: Nada, estoy muy motivado, con muchas ganas y nada, quiero que volváis a aplaudirme como hicisteis el primer año y vamos a tope, ¿vale? Fuerte abrazo para todos.
1: Venga, Javi, segunda oportunidad. No hay más.
3: No hay más.
1: No hay más.
0: No hay más. Venga, Javi, vamos, campeón. Un jugador que a dos dies de debutar a la Lliga s'ha de posar en forma. Per cert, el vídeo encara és millor perquè entra en el pla Albert Salades, el nou entrenador del Cádiz, que jo crec que si arriba a saber que, a banda de substituir Manoli Diáquez, ha de fer d'actor en el temps lliure, potser desestima l'oferta de l'equip andalús. En fi, un vídeo que jo crec que és ja un incunable del futbol espanyol. Ni Pedro Almodóvar, és que no m'ho agraireu mai prou. Feu-hi un cop d'ull, sisplau. Doncs així comencem. Ah, per cert, d'aquí 12 minuts, aproximadament, seguirem en directe la cursa de la barcelonina Jael Bestué als europeus d'atletisme. Participarà a la final dels 200 metres llisos. Ho compaginarem amb la tertúlia, avui amb el Joan Puquí, la Laia Cervelló i el Francesc Latorre. I amb la Laia Biurrun tocant els botons. Fem una pausa i tornem de seguida. Som els del Tu Diràs, som els de RAC1, som la nit esportiva de Catalunya.
4: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
5: Ganarles el derbi es lo único que pido.
6: Volver a ser grandes.
7: Un altre sextet serà massa.
8: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
9: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
10: RAC1 i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenten Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal.
11: Pues vinga, va, vinga, som-hi!
10: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, en directe des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès, amb Esteve Giral com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
12: La Bisbal és tot un clàssic del calendari casteller. Les Joves de Valls s'hi sent com a casa, i la Vella de Valls i Vilafranca hi protagonitzen un dels seus duels per excel·lència. Calor i emoció garantides en una plaça històrica.
10: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal del Penedès, en directe des del carrer Doctor Robert.
13: RAC1,
10: fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Tu ho diràs, amb Miquel Agut. One shot is never enough. I just wait
1: for us to go in circles. 20 minuts i les 11, i encara me'n recordo que ahir el Javi Muñoz i l'Albert Nadal preferien Bad Bunny als Strokes. Tell me I'm his friend. Actually, no, thanks, I'm okay. Llam, que la Laia Cervelló s'ho està fent a sobre. Hola, Laia, bona nit.
2: Bona nit.
1: Bad Bunny o Strokes?
2: Quina vergonya, de Strokes sempre. De fet, vaig al concert que faran a final d'any aquí. Jo hi vaig.
1: No, no, davant.
2: Bad Bunny no hi vaig anar, però perquè no...
1: Tampoc no hi vas tenir interès.
2: No s'hi va arribar, i a mi em sembla que hi arriba un punt que els preus són desorbitats. I si The Strokes no ens cobra això, que tenen molts més anys d'experiència, que fan una música que va ser més significativa i més transgressora en aquell moment que Bad Bunny, doncs, escolta, ja està.
1: No, no vas anar a la casita, eh?
2: No, no.
1: Ni a la casita, ni a la gradita, ni al lloc.
2: És que a mi aquestes coses no hi entro.
1: Poc que t'esperaves, eh? Estar parlant de Strokes avui, aquesta nit.
2: Estic gratament sorpresa, la veritat.
1: Veus? Ja està, és que escolta'm. El que desitgis. Hola, Francesc Latorre, bona nit.
3: Què tal, bona nit.
1: Bad Bunny o The Strokes?
3: The Strokes. És que per mi Bad Bunny guanyaria poques batalles. Pocs duels musicals, és que no m'agrada gens.
2: Sí, tant, quina batalla guanyaria? Quina?
3: Hòstia, ara m'has agafat així amb fred, però...
2: Contra Daddy Yankee, Don Omar, o així, no?
1: Andy Lucas.
3: Andy Lucas, sí, Camela. A veure, igual Camela.
4: Guanyaria contra les del seu submón, no?
3: Exacte, però és sí. És que no m'agrada, no m'agrada.
1: A mi no és que no m'agrada.
3: Soc boomer.
2: A mi no és que no m'agrada, però és que The Strokes, vaya galla que acabo de fotre, no, no, The Strokes és molt millor per mi.
4: Home, no clar, té... és que no és, és que allà...
2: Per mi no té punt de comparació, per mi.
4: No es pot comparar.
1: Ara sortirà Oques Grasses aquí. Clara Rodergues, bona nit.
5: Bona nit.
1: Sí o no?
5: Tu... Ho has tret tu, jo no he dit res.
1: No, perquè tu ja sé que tu... Jo crec que tu ni Strokes ni Bad Bunny.
5: No, a mi Bad Bunny m'agrada.
1: Sí? Ah.
5: I els Strokes no els escolto, per tant no puc dir gaire, però si ens parem a pensar en què potser un concepte més de música potser és més Strokes. No, bé. No ho sé.
2: Ai, a mi aquí no hi entro, però sí que és cert que The Strokes, i ja baixem això ja per amb la torre musical, però The Strokes ha influenciat i ha inspirat a grups com Arctic Monkeys i com grups de l'escena del pop-rock bastant consolidada a nivell britànic, que crec que Bad Bunny encara no ha fet, o sí que ha fet, però tots ens portem les mans al cap amb que hagi inspirat Bad Bunny, llavors.
4: És correcte. No es pot afegir res més.
2: Perquè Bad Bunny és a dir... Bueno, és igual, ja està. M'ha parlat del Barça, jo que m'estic animant.
1: Julian Casablancas, el cantant de The Strokes, té una Nadala que sona molt a Nadal, però molt poc a Nadal. I wish it was Christmas today. Que la gent la busqui si vol, perquè evidentment té... molt so nadalenc, però no és una Nadala com les que ens podem imaginar. És una de les que més m'agrada. Bé, au, ja està. Fins aquí els minuts musicals. No sé si preguntar-li al Pau Bonastre.
4: Saps que quan vaig pujar al cotxe sortint d'aquí em van sonar els Strokes de la llista que portava...
1: Oh.
4: Però va ser aleatori total, eh?
1: Veus?
4: Va ser el destí.
1: Això és l'algoritme, l'algoritme mental. Pau Bonastre, bona nit.
6: Hola, bona nit.
1: The Strokes o Bad Bunny?
6: Mira, ni una cosa ni l'altra, però em sona bastant més Bad Bunny, però no és el meu estil, eh? No vaig
1: no, escolta, no passa res.
4: És una qüestió generacional.
6: Sí, sí, sí, però no soc d'anar als seus concerts i aquestes coses, que escolta, cadascú a casa seva...
1: Correcte, vulgui, però... correcte. Què hi fas a l'estudi?
6: Mira, perquè d'aquí a uns minuts tenim una final a l'europeu d'atletisme de Birmingham amb representació...
1: Birmingham,
6: catalana.
5: Birmingham! Casa nostra,
6: Maia. I tornem,
5: Maia.
6: Sí, sí, per viure la final de Gel Bastué a la prova dels 200 metres llisos europeus d'atletisme, buscant la primera medalla catalana en aquesta competició i també la primera medalla de la delegació espanyola en les proves de velocitat. Quan faltin 10 minuts per les 11 de la nit arrencarà aquesta final. Ahir va fer el segon millor temps de la seva sèrie i avui no és favorita a la medalla. De fet, en cas d'aconseguir-ho, segurament seria una sorpresa i seria la primera que aconsegueix en un gran campionat, però ho explicarem, en tot cas, d'aquí a 5 minuts, aproximadament.
1: Sí, si hi ha puntualitat, d'aquí a 5 minuts hauria de començar aquesta prova dels 200 metres llisos amb la barcelonina a la pista, i com que ens coincideix en horari, amb en Pau ho seguirem i farem un cop d'ull, ho explicarem, i tant de bo que puguem cantar una medalla o una bona cursa per Jael Bastué a Birmingham.
7: molt a prop de St. George Park, on van gaudir tant la Marta Ramon i la Laia Cervelló en l'estada del Barça d'ara fa una setmana, aproximadament, no?
2: Sorpresa que a Birmingham hi facin alguna cosa més, la veritat.
4: Birmingham... Hi ha molta vida allà.
7: Escolta, Birmingham és...
3: Un concert de Bad Bunny la setmana que ve.
2: No, allà treuen es poden per la boca, si els hi fas això.
7: És la segona ciutat més gran del Regne Unit, Birmingham. Sí, sí. O sigui que, Déu-n'hi-do, no és Manchester, és Birmingham, a casa que després la ciutat com a tal deixa molt a desitjar. Mentre esperem que Gel Bastué comparegui a la pista per començar aquesta prova que ens narrarà el nostre especialista en atletisme, evidentment, com és el Pau Bonastre, aviam, Marta, fem un cop d'ull a la notícia amb la qual obríem el programa i que és la notícia del dia i que avui s'ha confirmat, després d'anar-hi al darrere durant setmanes, com és la sortida de Ferran Torres.
4: Sí, des del Barça han detallat aquest vespre a les 8 que s'ha arribat a un principi d'acord amb el Paris Saint-Germain pel traspàs del davanter valencià per una xifra que se situa al voltant dels 50 milions d'euros. Ho dèiem només començar, una xifra fixa, sense variables associats i que s'ajusta molt al que pretenia el Barça en l'inici de les negociacions. Ho havíem anat explicant aquí a RAC1. Ara els dos clubs han començat a intercanviar la documentació, un pas lògic per formalitzar l'operació, que es tancarà definitivament al llarg del cap de setmana. S'espera que Ferran Torres, de la mateixa manera, passi la revisió mèdica a París a les properes hores per poder iniciar els tràmits de la seva incorporació i que d'aquesta manera es pugui fer oficial la seva arribada a l'equip que dirigeix Luis Enrique. Recordem que Ferran Torres ja no ha arribat a reaparèixer a la rutina de treball del Barça, encadenant 2 dies de permís del club per poder resoldre el seu futur.
7: Sí, i això em fa pensar en el que hauria de passar amb Rodri, és a dir, Rodri s'ha d'incorporar demà a la disciplina del Manchester City i en teoria hauria d'anar a Manchester, no ens consta que hagi demanat permís per no presentar-s'hi, però és evident que l'operació de Ferran Torres, un cop tancada, ha de ser un pas previ a la resolució definitiva de l'arribada de Rodri.
4: Sí, d'un Manchester City que no veurà ni un euro dels variables que podia cobrar derivats de l'acord per traspassar Ferran al Barça al desembre del 2021. Ni els entre 7 i 8 milions d'euros que havien de pagar en cas de renovar-lo, ni els 10 en cas de traspassar-lo per un valor superior al 55. Cap de les dues coses passarà i, per tant, d'aquesta operació el City no veurà ni un duro. A més, és important remarcar-ho, és una bona notícia en clau fair play i per fer espai a l'arribada de Rodri, això és així. Si tenint en compte que s'alliberen uns 10 milions d'euros d'amortització que quedaven pendents, més els 10 milions que aproximadament cobrava Ferran de fitxa, el càlcul que en surt és que genera un espai de 20 milions d'euros amb la seva sortida.
7: Doncs al final era Francesc, Laia, incorporarem el Puquí de seguida, tan bon punt acabi la feina a Mundo Deportivo. La sort és que hi ha poques plantes de diferència i, per tant, tan bon punt l'acabi, farà cap a la planta 3 de la Diagonal 477 de Barcelona, però mentre l'esperem, valorem la notícia, que jo crec que era un final cantat, no? Veient que el Barça no es pronunciava del tot per Ferran, que Ferran volia alguna cosa que el Barça no estava disposat a donar-li, i al final els números que fa la Marta segurament poden fer pensar en una operació satisfactòria.
3: Sí, final cantat i des del punt de vista econòmic per al Barça també diria que final feliç, perquè quan es va començar a parlar de la possibilitat de que Ferran anés al PSG, tots estàvem d'acord en dir, escolta, és el PSG, estan carregats de milions, de diners, que el Barça els apreti fins on pugui, fins al màxim possible. I és el que ha passat, la Marta ho relatava, és el qual aspirava el muntant, el qual aspirava el Barça en començar la negociació, aquests 50 milions d'euros. Si fa o no fa, fas les paus, per entendre'ns amb el que vas invertir quan el vas fitxar del City, i a més no quedes atrapat per aquesta trampa. Si el venies per 56, doncs ja n'havies de donar 10 al Manchester City. Per tant, des del punt de vista econòmic, si sumes això del fair play, doncs és una bona operació pel Barça. Una altra cosa és del punt de vista esportiu, a dia d'avui, sense davanters. Ja entrarem després.
7: No te m'avancis, m'avancis.
2: No, sí, a nivell econòmic és cert que tinc la sensació que aquest estiu s'estan fent les coses millor des de la direcció esportiva del Barça i s'ha de remarcar, però sí que és cert que és inevitable pensar estan anant tot molt bé, d'augment, pinta amb molt bon mercat de fitxatges aquest any, però sí que és cert que, si no arriba un davant de centre, no sé si tens equip per lluitar per una Champions, que és l'única cosa que crec que et falta, perquè falta algú que et marqui els gols, és que t'han marxat els dos que tenies. Llavors, i no te n'han arribat cap. Per tant, des d'aquest punt de vista, a mi em preocupa una mica. És a dir, sabíem tots que marxaria Ferran, i crec que és una bona notícia, i crec que l'operació és molt satisfactòria, però m'agradarà saber si a canvi arribarà alguna peça més, perquè és el que jo tinc més dubtes.
7: Segurament sí, perquè clar, Julián està com està, però d'alternatives el Barça en remena.
4: Sí, sí, el pla B famós en principi s'està treballant, el que passa que tots plegats dins i fora del club hi ha una mica la consciència de que som el dia ja que som. Clar. I per això des del Barça el que ens remarquen és que a Julián Álvarez no l'esperaran més enllà d'aquesta setmana, segurament, perquè s'haurà de començar a activar el pla B, sigui quin sigui, perquè Deco això ho està fent bé aquest estiu, sap treballar amb discreció i de moment no està clar quin és aquest camí del pla B.
7: Continuarem parlant de Ferran de seguides, a punt de començar la cursa dels 200 metres llisos dels europeus de Birmingham amb la participació de la barcelonina Jael Bastué, però abans, Marta, per tenir totes les eines sobre la taula, hem de destacar el paper de Luis Enrique per fer que Ferran Torres acabi a París.
4: Doncs és un paper clau el de Luis Enrique, amb converses no només de Luis Enrique, sinó de l'aparell del PSG per intentar fitxar Ferran Torres, que van començar abans de l'inici del Mundial, i d'alguna manera quan va marxar als Estats Units Ferran ja s'estava plantejant seriosament deixar el Barça després d'una temporada en què s'havia sentit menys tingut a l'hora d'ajornar la seva possible renovació quedant-li un any de contracte, i també pel fet que, mentre el president Joan Laporta deia que volia renovar Lewandowski, des del club s'apuntava que Ferran era transferible. El Barça finalment volia renovar-lo a partir de setembre, ho havíem explicat, per quadrar millor el seu encaix dins els paràmetres del fair play, i tot i anar-li a millorar la seva situació contractual, Ferran ja sabia que el club es negava a fer-lo pujar a l'esglaó dels més ben pagats de la plantilla, és a dir, no se li volia fer un contracte de davanter estrella. Per tot plegat, amb tot aquest mar de fons, va arribar a l'estiu dolgut amb el Barça, i amb part del seu entorn mediàtic també considerava que havia rebut un tracte injust.
7: I ara en parlarem, però a Birmingham no hi plou, de fet hi ha una sequera global que està canviant el paisatge, fins i tot dels llocs que eren més verds que ara són de color palla, i a Birmingham precisament és on hi haurà aquesta cursa dels 200 llisos, Pau, que és a punt de començar, amb la barcelonina Jael Bastué a pista.
6: Sí, correcte. L'atleta catalana que busca la primera medalla en la velocitat espanyola des de, vaja, en tota la història. En qualsevol cas, Jael Bastué, que ja va ser setena en l'europeu del 2024 a Roma, en aquesta mateixa prova, no ho tindrà fàcil, lògicament, en aquesta competició. Ahir va ser segona de la seva sèrie a les semifinals. Per davant hi va tenir la britànica Amy Hunt, que és la favorita a la medalla d'or en el dia d'avui, just la veiem en aquests moments en pantalla, a punt d'arrencar aquesta cursa dels 200 metres llisos a l'europeu de Birmingham, amb la participació de la catalana Jael Bastué. Arrenca ara aquesta cursa, primers segons d'aquesta prova a l'europeu de Birmingham.
7: Carrer número 5, per cert, sí. Per Jael Bastué.
6: En aquests moments, pel carrer número 5, diria que encara va prou endarrerida. Recordem que va quedar setena a l'europeu de Roma. Ha creuat, efectivament, diria que setena, sisena, en aquesta, ara ho confirmarem, efectivament, setena, repeteix aquesta setena posició de l'europeu de fa dos anys. Jael Bastué, que ha quedat lluny de la medalla d'or per Amy Hunt, britànica, ja ho hem dit, que era la favorita a la medalla d'or, i per tant, ha complert els pronòstics, haurà d'esperar Jael Bastué, que ha anat fent passos en els darrers anys per acostar-se a les medalles. De fet, encara no ha pogut aconseguir cap gran medalla internacional, però mica en mica s'hi va acostant. Avui una nova mostra a l'europeu de Birmingham.
7: 22-19 ha fet Hunt, o sigui, 200 metres en 22 segons. Ha fet...
5: Tu quan els fas?
7: Jo, amb 22 minuts, jo crec.
6: I 22.69, Gel, vas tu, que és el temps que va fer exactament en la prova d'ahir en semifinals, per tant, ha igualat aquesta marca, però lluny de les medalles. 22.19, Han, Ashmer Smith, també britànica, medalla bronze, 22.29. Per tant, ha quedat lluny d'aquestes medalles.
7: Correcte. Ho veus, Clara, el nostre especialista en atletisme?
5: Sí, ja està, ja el tens aquí. Escalfant per Los Angeles.
7: Correcte.
6: Qualsevol cas, Gel Bastué, que va ser campiona d'Espanya fa unes setmanes a la prova dels 200 metres, no tindrà medalla en aquest europeu, ha pogut arribar a la final, que ja és un mèrit, però com a mínim aquesta medalla d'or en la prova dels 200 metres. Per què rius? No em facis riure ara. Sí, no és bon moment per fer-me riure a Miquel Abut.
7: No. No. Senyora Ric, gràcies, Pau.
6: Fins ara.
7: Fins ara. En Pau Bonastre, explicant-nos la cursa de Gel Bastué. Avui el recordarà sempre aquest programa, perquè és la primera vegada que ha fet una cursa d'atletisme en antena, segur, el noi de Martorell. Setena, Gel Bastué, en aquesta final dels 200 llisos a Birmingham. Una local, ha guanyat, una britànica, com ens explicava en Pau. Amy Han amb 22 segons i una miqueta més en aquesta prova. Aviam, tornàvem a reprenem el fil de Ferran, que és del que estàvem parlant abans del parèntesi atlètic. Clar, d'alguna manera és que el que ell volia era impossible. I el Barça, que sí que el podia contemplar com un jugador de plantilla, el que no el contemplava era com el nou. Però ara hi ha aquest problema. Sense Lewandowski, sense Ferran, sense Rashford, el Barça, la temporada passada, amb aquests tres tenia 54 gols. O sigui que això ara torgeix a moure't en el mercat. Futbolísticament, Flick segur que comptava amb Ferran, però hi comptava amb un paper semblant al que haurà tingut.
2: Sí, sí que és cert que des del club el que et diuen és que d'alguna manera les incorporacions d'Anthony Gordon i de Dejemi ja són incorporacions polivalents que poden jugar pel mig i també contemplen que Lamine Yamal en algun moment pugui acabar regalant una mica en aquesta posició més central. Però sí que és cert que els dos que tenies, que també és cert que l'any passat no va ser el millor any de cap dels dos, t'han marxat la mateixa temporada. Jo crec que Ferran no es va sentir suficientment estimat pel Barça a nivell de que no, el club no feien l'esforç que ell volia per sentir-se doncs, que realment l'aposta era ell, però que també recordem que l'any passat l'aposta era ell. Va començar sent el jugador que en principi havia de ser el davanter centre i acabar la temporada com a titular i per demèrits propis no va ser així. És a dir, que ell diu que l'entorn ha sigut molt dur, jo no tinc aquesta percepció de que l'entorn hagi sigut tan dur amb ell, tenint en compte que va estar dos mesos sense marcar un gol, però bé, és la seva percepció i suposo que n'estava alguna cosa més i aquí Luis Enrique suposo que ha tingut un paper especial. Veurem què és el que passa. A mi, jo crec que hauria d'arribar ni que sigui un jugador, o sigui, un especialista en la demarcació, perquè és que si no n'hi haurà cap.
3: Ho deies, Miquel, el Barça no li ha volgut oferir una renovació amb un sou de superestrella. Si li pujaven el sou era poc i crec que el plantejament del club és correcte. Ferran Torres, a banda d'aquests dos mesos sense marcar que ara explicava la Laia, ha jugat 207 partits, ha fet 65 gols i al marge de si ha estat titular o no, ha fet un gol cada 160 minuts, un gol cada 3 partits pràcticament. No són...
7: Cada dos? Dos ja...
3: Sí.
7: Sí, dos i escaig,
3: sí. Dos i escaig. No arriba a tres, però dos i escaig. No són xifres de davanter estrella del Barça. No són xifres d'un davanter titular del Barça. Jo tinc dubtes de si Ferran Torres sempre s'ha cregut millor del que realment és, que pot ser, o si ha estat víctima de la frustració de no assolir el nivell que ell creia que podia assolir, i potser ho creia erròniament.
4: Perquè, és que potser són les dues coses.
3: I potser és una barreja de les dues coses. Però d'aquests 65 gols que ha fet, la meitat els ha celebrat posant-se les mans a l'orella dient m'esteu criticant, fent callar el públic o els mitjans o a qui cregués ell que el criticava en aquell moment. Mai se l'ha vist feliç, a Ferran Torres. Sigui però crec que és més víctima de la frustració personal de dir no estic arribant on jo crec que puc arribar. Per tant, jo crec que el plantejament del Barça de no considerar que no mereix un sou de superestrella és correcte, perquè és que no ho és. És que no ho és. Superestrella és Lewandowski, sobretot a l'època bona. Superestrella és Harry Kane, superestrella és
7: Aitana.
3: Aitana, però Ferran Torres no és...
7: És que m'ho estic fent a sobre cada vegada que ho està dient.
3: Ferran Torres era suplent al City. Ferran Torres ha estat suplent amb Espanya. És un bon davanter de plantilla.
5: PSG, segurament.
3: I segurament ho serà el PSG, és que igual es pensa que va ser...
7: És que el rol no diferirà gaire.
3: Jo crec que no.
5: A la Lliga és on... Perquè és una Lliga fluixa. I on pot tenir més opcions allà, però a Europa...
7: No, i mira, recordo que ahir el Naveira i el Javi Muñoz deien que jugadors clau del PSG, Dembélé, Marquinhos, per exemple, a la Lliga Francesa hi havien jugat 11-12 partits. O sigui, pel que realment estan, és per la Lliga de Campions, per si hi ha finals, però el que és la competició domèstica, com que la guanyen amb facilitat, Luis Enrique ara sentís això i diria, això m'ha facilitat, però com que la guanyen còmodament, jugadors d'aquests... Diguem-ne que descansen, els van dosificant i quan arriba el moment els tenen a punt.
2: Sí, però a mi sí que és cert que és un any que m'hagués agradat veure el Barça, perquè inevitablement, si no arriba Julián, segurament hagués tingut cert protagonisme, i venint de la dinàmica de he marcat el gol que ha donat un Mundial a Espanya, segurament això implica una autoestima més alta, per tant m'hagués agradat veure Ferran amb plenitud i amb opcions, perquè no hi havia cap altra opció, de veure què era capaç de fer, perquè jo sí que considero que és un molt bon futbolista i crec
7: jo
2: que
7: també.
2: Ho pot fer molt millor del que realment ho ha fet i realment ho penso de veritat, però sí que és cert que recollir una mica el que deia el Francesc, celebrar el gol que dona un Mundial, ficar entre les mans a les orelles i dedicar l'entrevista Flash a parlar de les crítiques que ha rebut, és que parla molt de com t'afecta realment tot el que es diu, que, insisteixo, no crec que hagi sigut tant. És fàcil dir-ho quan no ets la persona que la rep, això és veritat, eh? Però tinc la sensació que li ha donat molta més importància a això que no pas al fet de que l'any passat Flick se la segués i li digués seràs el davanter centre del Barça del futur. Per tant, a partir d'ara comencem una transició entre tu i Lewandowski, en la qual tu acabes agafant el rol de titular. I crec que s'ha quedat molt més amb les crítiques que hi hagi pogut haver que no pas amb el rol que se li estava donant.
4: I agafant el fil del que diu la Laia, jo sobretot poso el focus en el que ha passat aquesta última temporada. Sí que ens quedarem amb el dubte de com seria Ferran Torres ja sense Lewandowski a la foto, però és que d'alguna manera aquesta temporada, com bé expliques tu, Laia, ja es posava el focus en que aquest relleu ja havia de ser una realitat i que se li donaven els galons, és veritat que compartits amb Lewandowski, però ja començava a virar el focus cap al que era capaç de fer Ferran. I en moments determinats i considerats clau al vestidor, Ferran no va arribar a les expectatives que es podien pressuposar a l'inici de la temporada i no va aprofitar un Lewandowski en hores baixes durant bona part del curs. I jo crec que això també li ha passat factura sota la mirada de Hansi Flick. Jo crec que Flick esperava una mica més de Ferran. I que realment el que li hauria de preocupar més a Ferran és què pensa d'ell l'entrenador, no tant totes les coses que envolten aquest circ, que és el futbol. I era en Flick a qui havia de retornar aquesta confiança i la mirada del qual doncs, l'havia de amoïnar una mica més.
7: No, sobre això, em ve al cap la celebració d'Enzo al Mundial. Em fa l'efecte que és el partit que remunten contra Egipte, en què fa un gol decisiu i es posa les mans a les orelles i fa el gest de la gent que parla i que ell els escolta i vinga, digueu més coses. Vull dir que els jugadors moltes vegades estan molt pendents del que es diu des de fora en un nivell diferent, però...
4: I que els intoxiquen molt els seus entorns, perquè moltes vegades no saben el detall de les coses. Els hi diuen els que els envolten, familiars, els de la seva agència de comunicació, representació, etcètera, etcètera.
7: Em ve al cap, per exemple, el cas de Quique Cárcel en rodes de premsa, que últimament s'ha dedicat també a respondre missatges que rep a les xarxes socials, moltes vegades de gent anònima, per exemple. O sigui, clar, tens una feina de molta exposició, però no pots estar pendent del que digui tothom, perquè si no acabaràs tocat del bolet.
2: Però és que això parla més de la percepció que tens tu de tu mateix que no pas del que els altres passaven a tu, perquè jo crec que si tu estàs en un moment que estàs un pèl més vulnerable a poder rebre aquest tipus de crítiques i pensar que tenen part de raó, que és per això que en el fons t'afecta, perquè si t'afecten les crítiques perquè tu pots arribar-te a identificar una mica amb elles, i això ens passa a tots i és humà i no passa absolutament res, però que en moments tan claus i en moments que haurien de ser de estàs en un moment sí. històric pel teu país, però també per tu, perquè estàs fent un gol que serà història i ho saps, que te'n recordis del negatiu, a mi és el que em sorprèn.
7: Clar, és que en aquell moment t'hauries de recordar de qui t'estimes, diguéssim, no? Sí, o de qui t'ha acompanyat en el camí.
3: I al marge d'aquest gol amb Espanya, és veritat que ha travessat ratxes molt llargues sense marcar Ferran Torres, especialment aquesta temporada, dos o tres mesos, després de marcar el camp de l'Elx, que també li va costar moltíssim aquell partit, va començar la travessia pel desert.
4: Del 31 de gener al no sé quin d'abril, principis d'abril.
3: Pot haver-hi crítiques als mitjans, alguna portada, a alguna opinió a la tertúlia que no agradi al seu entorn i que li facin arribar, però on ho passa malament el jugador és quan l'estadi xiula. Quan l'estadi fa aquell run-run, quan et desaprova, quan et canvien
4: quan
3: i marxes
4: falles
3: xiulat.
4: Quan falles una cosa cantada...
3: Però això
4: quan...
3: no ha passat amb Ferran. Jo no recordo cap mega xiulada amb Ferran Torres.
2: No ha passat i jo detecto és que... poca autocrítica per part de Ferran. Clar, de no dir... És cert que doncs, potser he passat un període de sequera o de... Tot sembla que sigui culpa dels altres sempre, i és una cosa que a mi em xoca amb ell, perquè té coses molt positives, com és que ha donat veu a la salut mental, que ha fet molt visible doncs, que estava fent teràpia i que ho va passar malament, i això no se n'amaga i ho explica, però a la vegada és com que quan ell diu no, és que parla molt malament, llavors tu pares a pensar-te i dius, però qui realment? Quan l'han xiulat? Qui ha parlat tan malament? Quina portada hi ha hagut tan negativa cap a ell? O quin article? I és allò que no acabes de trobar una mica el què, com així amb altres futbolistes, com Frenkie de Jong, sí que pots identificar perfectament moments on se l'ha criticat durament.
7: Com diu el Frenkie de Jong del versió des de Mundo Deportiva, perquè no és el Puquí, quan vingui el Puquí aviam si ho recordem, és el hit del Frenkie de Jong del versió. Però tornant a Ferran, punt número 1 sobre Flick, que deia la Marta, Flick últimament tampoc no ha estat gaire eloqüent a l'hora de parlar de Ferran, o sigui, alguna cosa ja potser s'havia...
4: És que el mes de maig jo recordo preguntar-li per la renovació de clar. Ferran Torres i va donar una resposta molt freda, que va cridar molt l'atenció.
7: No, i ara en una de les rodes de premsa que ha fet aquest estiu, no, està de vacances i ja en parlarem, però podria haver estat...
4: Però que em sembla més significatiu sí, el maig sí. que ara, perquè ara ja hi havia el soroll que hi havia no, al voltant de Ferran, però el maig va ser molt significatiu, perquè era el moment en què era... Que si a Hansi Flick li ve de gust, perquè ho ha fet en altres casos d'altres noms, fa una ensabonada allà i una correcte. Alegoria futbolística del jugador i es queda tan ample. I amb Ferran no ho va fer, va ser exigent fins i tot en la resposta.
7: Ara que també hem de dir, quan parlem de números, que la temporada passada va fer un gol més entre totes les competicions Ferran que Julián, 21-20, i que Julián també va estar... durant 3 mesos sense marcar. Vull dir que d'episodis d'aquests tots els jugadors en tenen. Jo crec que són relativament comparables, relativament, perquè la posició és diferent, la influència en el joc és diferent, Ferran era un extrem que ara tots considerem davanter tipus Oyarzabal, que també era un jugador de banda i que va cap al mig, Julián, per entendre'n, seria una mena de mitja punta, que pica faltes i penals, que també s'ha de tenir en compte, però vaja, en tot cas... més o menys, no?
3: Sí, però per començar la manera de jugar d'uns i altres, el Barça és molt diferent, és atacar, i l'Atlètic de Madrid és a esperar, no tant com abans en Simeone a la cova, però Déu-n'hi-do i sortir a la contra. Per tant, en el context de Simeone, a Julián Álvarez no l'afavoreix gens. Jo tinc la sensació que Ferran Torres necessita moltes més ocasions per marcar... que no pas és que necessita Julián Álvarez. Per mi, sí, els números diuen això que dius, però no hi ha color entre un i l'altre per mi. I aquesta fredor que parlàveu de Flick, sobretot la resposta aquesta al maig, penseu que Flick té una cosa entre cella i cella que es diu Champions.
4: Sí.
3: Flick té entre cella i cella la Champions, i la plantilla també, però Flick sobretot, ho ha dit en moltes rodes de premsa. I Flick té claríssim que Ferran Torres no és un davanter titular per guanyar la Champions.
2: I que Julián també, crec que és bastant públic, que no té la millor relació del món amb l'estaf tècnic de l'Atlético, també va passar una... crec que va ser el partit de la primera volta de la Lliga contra el Barça, que després del partit hi ha com el rumor de que el Barça perd interès una mica en ell pel que van veure en aquell partit, en què ell no ho estava passant bé. però la diferència per mi és que Julián tampoc ha fet, o jo m'ho he perdut, grans declaracions de dir, no, és que se m'ha criticat, senzillament ha dit que no està molt a gust al club perquè no coincideix ni que la forma de jugar amb ell l'afavoreix, tampoc té la millor relació possible, crec que ni amb el vestidor ni amb l'staff, per tant és normal també que ell això t'afecti també quan jugues. I el mateix pot passar amb Ferran, però en aquest sentit crec que Julián ha sigut més discret a l'hora de pronunciar-se al respecte.
3: I a Ferran no se li pot criticar en cap moment, i això sí que m'agradaria deixar-ho clar, almenys de part meva, l'actitud a la gespa. Perquè més desmarcades que Ferran no les tira ningú.
2: I per això no s'ha desxiulat, jo crec.
3: I de cada desmarcada igual te la passen una vegada, perquè es tracta d'això, d'anar tirant i anar movent a la defensa rival. Jo el que critico entre cometes, però és que pot ser... Ja, doncs no n'hi ha, ja no en pots rajar més, és la qualitat simplement. Per fer gol necessita 10 ocasions bones. Clar, doncs hi ha jugadors que per fer gol en necessiten 5.
7: Tu no li veus un sostre gaire més alt del que té?
3: No. És que jo crec que anirà a París i serà suplent, com va ser a Manchester suplent i com era suplent amb Espanya, d'Oyarzabal, no de Ronaldo, saps? D'Oyarzabal, que és molt bo.
4: Jo però ho veig suplent. Igual que tu, sí.
3: És que jo crec que es pensa molt millor del que és. I és un davanter... de plantilla, no és el davanter titular del Barça.
7: Bé, en això ja estem d'acord, per molt que jo sempre he dit que em sembla un jugador molt útil pel Barça. Però, evidentment, una cosa és que siguis útil i que siguis un dels secundaris, diguéssim...
3: I l'altre és que siguis determinant.
2: Però per ser útil has d'acceptar el teu rol, clar, i crec clar. Que ell no l'acceptava, com sí que el va acceptar, tot sigui dit, fa dues temporades.
7: Mm, clar, que sé que llavors li quedaven 3 anys de contracte, hi ha un nou entrenador que és Flick, i a partir d'aquí doncs, suposo que d'alguna manera fas taula rasa, no? Però, clar, ara mateix doncs, la situació era una altra. Fem una pausa, tornem de seguida... Continuem parlant de Ferran i del mercat del Barça i incorporarem el Joan Puquí a la tertúlia, que ja el tenim aquí a la planta 3. 2 minuts i tornem al Tu diràs.
8: Tu diràs, amb Miquel Agut.
9: Ganarles el derbi es lo único que pido.
10: Volver a ser grandes.
11: Un altre sextet serà massa.
12: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
13: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
14: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui... Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
1: Passen 13 minuts de les 11, tu diràs, en un principi fins dos quarts d'una, a l'antena de RAC1. Deixeu-me fer una correcció. Em diu el noi del col·legi, el Miquel Pasqual, a l'altra banda de la peixera, que el gol d'Enzo, en el qual es posa les mans a les orelles i diu a la gent que el critiqui, ara critiqueu-me, és contra Anglaterra, no contra Egipte, al Mundial. Per tant, doncs, puntualitzada la celebració d'aquest futbolista que potser acaba jugant al Manchester City en el lloc de Rodri la temporada que ve. Dit això, tornem al capítol Ferran i afegim a la tertúlia el Joan Puquí. Bona nit, Puquí.
2: Hola, bon vespre, què tal?
1: Com estàs?
2: Disculpeu pel endarreriment.
1: Escolta'm, vull dir, hi ha feina, hi ha feina. Sí, okay. I aquí es fan les coses tard. Això fos un altre país i a les 6 de la tarda estaria tot enllestit.
2: Sí, podríem anar a sopar.
1: Clar.
2: Fer unes Guinness.
3: Què estàs recordant, Joan?
2: Coses.
1: Hi havia algun crooner després de les Guinness o no?
2: No.
3: El crooner apareixia abans.
2: No se sap mai. El crooner apareix de repente.
3: Apareixia abans de la caiguda del sol.
2: Sí,
3: amb les vaques pasturant al fons.
2: Sí.
1: I els esquirolets, i els camins sinuosos, i aquestes coses que ens va dir la Marta, aquest conte de fades que ens va explicar.
4: Camins sinuosos.
3: Per anar a Sant
1: George's Park. Sí. Clar, potser després de les Guinness no tots ho veieu igual de sinuós.
5: Igual era recte, i...
1: això també pot ser.
4: No,
1: i ara no.
2: Bona temperatura, això sí.
1: Veus?
2: Això sí, Francesc.
4: Home.
2: Ni seca ni humida.
5: Bona temperatura.
2: 24, no hi havia calor. 25 graus.
3: A la nit 14, eh?
2: Bueno, això, i 11, això és calor.
4: Fins i tot. Això és calor.
1: Com a l'estudi de RAC1, 24 graus.
2: Exacte, correcte. Ah. Només hi havia una persona en tota l'expedició que anava a mania curta amb aquests 11-14 graus.
3: Tu. Que eres Joan Poquí.
2: Era jo, sí.
1: Evidentment, perquè en una altra vida va ser britànic, i llavors sí. Això ja... O viking.
2: Això s'ha quedat.
1: I això s'ha quedat. Senyor Joan Poquí i Eraso, a veure, Ferran Torres, 50 milions a París, com dèiem, una operació cantada i que segurament es pot considerar, per tal com acaba, satisfactòria, no?
2: Jo crec que sí. Jo penso que és una molt bona operació pel Barcelona des de tots els punts de vista. T'allibera fair play a la plantilla, et deixa un benefici comptable com a ingrés extraordinari de cara al tancament de la 26-27, et recuperes pràcticament la totalitat de la inversió, perquè a més cal tenir present que si el Barcelona el renovava havia de pagar 8 milions d'euros més al City, en una d'aquestes clàusules una mica incomprensibles que es van tractar en aquell es van acordar en aquell moment, i evites que un futbolista que acaba de fer el gol de la final del Mundial se'n vagi gratis, sense que tu ingressar res d'aquí un any. Per tant, a mi em sembla una operació molt beneficiosa pel Barcelona. Pel PSG, m'imagino que també és beneficiosa, perquè no està en el rati de fitxatges més cars que fan, i a més ells també ingressaran a un bon caler per Barcolà, no? Si no vaig errat.
1: Sí.
2: I pel jugador, bé, si ell ha optat, ha pres aquesta decisió, és que deu estar molt convençut, i per tant és una operació que entenc que beneficia a les tres parts.
1: I ara us demanaré que poseu nota als anys de Ferran Torres a Barcelona, i per això amb la Clara hem preparat un recull de millors i pitjors moments que comencen, Clara, amb la presentació de Ferran.
6: Escoltarem què va dir Ferran el dia que va ser passat amb el Barça al gener del 2022, per veure quina idea tenia ell en aquest seu moment, en què creia que podia aconseguir el Barça, perquè també puguem valorar si ho ha fet o no.
7: Bueno, jo sempre ho he dit, ho tenia molt clar. Em vaig anar a jugar al Manchester City per a tornar un dia, el dia de demà, a un dels grans clubs d'Espanya. El Barça, en el primer moment que em va transmetre que em volia, no m'ho vaig pensar, estava preparat per assumir aquesta responsabilitat, perquè, bueno, soc un jugador ambiciós, que m'agraden els grans reptes, i crec que és una oportunitat per a mi i per a intentar portar el Barça on se mereix.
1: Doncs això és el que deia Ferran el dia de la presentació, gener de 2022. Amb la Clara hem fet millors i pitjors moments del Follero, com s'autodefineix, perquè és així, és el gentilici, la samarreta blaugrana.

0: No m'ha agradat.
1: Opinió personal meva, eh? Després aquí ja... em podeu atacar. Però, per exemple, començant amb coses bones, el primer gol que jo recordo important de Ferran Torres, de dir, mira, aquest gol ajudarà el Barça a guanyar un títol, que va ser un que va fer el dia de Sant Jordi del 2023 al Camp Nou contra l'Atlètic de Madrid i que va ajudar molt a guanyar la primera lliga amb Xavi, l'única lliga amb Xavi.
2: A veure Rafinha fa el control, continua Rafinha amb Ferran al balcó de l'àrea, la rematada, gol!
1: Que recordo que el va celebrar, com abans comentàvem, aquestes celebracions reivindicatives, assenyalant-se la samarreta amb el dorsal, amb el nom. Aquí dia el Barça jugava amb l'equipació de la Senyera, sent el dia de Sant Jordi. I després, segon moment, segurament la millor nit europea de Ferran Torres, perquè el Barça va guanyar aquell partit i el va ajudar a seguir endavant en la fase lliga, en aquell moment la fase lliga de la Champions de la temporada 24-25, ja amb Hansi Flick. Va fer un doblet a Dortmund que va servir per donar la victòria al Barça, un dia que va patir molt a Dortmund. I a més recordo que el segon gol Ferran fa un control una mica qüestionable, que molta gent segurament va pensar que aquella acció no acabaria amb gol.
3: Fins i tot en els millors moments però li Ferran... troba les coses qüestionables.
1: No, sí, ho ha defensat molt Ferran sempre, però Ferran aquell va fer un doblet important pel Barça.
2: Té un pèl més avançat, la mínima mal, rep la mínima mal, encara el defensa la mínima mal, continua la mínima mal, li posa la pilota en profunditat a Koundé, la centrada de Koundé cap enrere, Fermín, Kobel, Ferran Torres, gol!
4: Gol!
2: Gol! Gol del Tauró! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Ferran. Cross que la regala Pedri, és un 4 contra 2, a veure què fa Pedri, Pedri amb la mínima mal, la mínima mal encara, la mínima mal deixa sol Ferran Torres davant del porter, a veure què fa Ferran Torres.

0: Gol del Tauró, gol del Barça. Gol del
1: I després ens traslladem, aquí hi ha uns quants gols de Ferran, a la primavera de l'any passat, del 2025, que segurament va ser una de les èpoques més maques de Ferran Torres amb el Barça. Primer, amb dos gols que va fer el Metropolitano, un estadi que realment s'ha donat força bé a Ferran amb el Barça, per certificar aquella remuntada, que el Barça perdia 2-0, sí. I en un 3-0-res, quatre gols, Ferran en va fer dos en 23 minuts.
2: Té la pilota Koundé. Koundé a l'extrem, la deixa enrere per Rafinha. Rafinha per aquesta banda també. La centrada, xut, Ferran Torres, la rematada, cap gol! Gol! Directament a fora, servei de banda, pressió, pressió, pressió, pressió, pressió aquí, va un últim esforç, un últim esforç, bona pressió de Rafinha, aquest tio li recupera la pilota, se la queda Ferran, Ferran a l'interior de l'àrea, rematada, gol!
0: Gol!
1: De fet, dues setmanes després al mateix estadi, gol importantíssim també per certificar el pas a la final de la Copa del Rei.
2: Valde ràpidament amb Pedri, Pedri amb Rafinha, Rafinha per dins. Fa una passada en horitzontal perquè arribi a la zona de tres quarts. Lamine, Lamine amb Ferran, la rematada! Gol!
0: Fenomenal, és del dimoniet de Rocafont de la Mínia Mal.
3: Gol a la semifinal per accedir a la final, no?
1: Exacte, i a la final també va aparèixer, perquè aquell dia el Barça guanya un gol de Koundé a la pròrroga, però com si arriba a la pròrroga?
3: Ah, amigo.
1: Un gol de Ferran.
2: La Mínia Mal la posa en profunditat per Ferran Torres. Ferran Torres li guanya l'esquena a Rüdiger, la rematada,
0: gol del Tauró, nyac, gol del Tauró, no havia aparegut en atac.
1: Gol que més recordo que va córrer com un esperitat cap a Hansi Flick, assenyalant-lo amb el dit, també mica agraint-li aquesta confiança. Ara ja anem al 2026, l'11 d'abril, perquè aquell dia Ferran per fi va acabar amb aquella ratxa que comentava abans la Laia, llarguíssima, de dos mesos sense marcar un sol gol, doblet.
2: A veure, el corna, la rematada, gol! Bé, Gavi, com guanya el duel aeri, la posa per Lamine, Lamine amb Ferran, Ferran, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Aquest doblet contra l'Espanyol que va ajudar Ferran va acabar prou bé la temporada i, de fet, el dia que el Barça va guanyar la Lliga, el Clàssic contra el Madrid també va marcar un gol.
2: La té el seca central, Gerard Martín. Avança metres, la posa a l'esquerra per Fermín. Aixeca el cap Fermín, veu el desmarcatge d'Olmo a l'interior de l'àrea. Olmo d'esperó per Ferran, l'has de fer, la rematada. Gol!
0: Gol del Tauró, gol del Tauró, gol del Tauró, gol del Tauró, gol del Tauró, gol del Tauró, gol del Tauró, gol del Tauró.
1: I per últim he posat de coses que m'han agradat, perquè ja dic, jo he defensat molt Ferran sempre. Per què rius?
3: No, que sí, que sí, que ara ve l'adversativa.
1: A veure, però... No, que és aquesta actitud de reivindicar-se a vegades està bé. Per exemple, a mi els gestos a la gespa no m'agraden, però és cert que també a vegades confiar en ell, quan tenia en compte que ell ho va passar malament en una època, doncs a mi a vegades m'agradava. I per això he fet un recull d'algunes de les seves declaracions, algunes millors que d'altres, però reivindicant-se.
4: Bueno, jo tinc confiança en mi mateixa i jo crec que posaré l'avanter de titular del Barça i per què no, si el club considera que té que buscar un altre jugador, bienvenido, o sea, y yo la competencia la doy muy
5: bien. Bien, físicamente estoy bien, mentalmente mejor aún y nada, entrenando para volver cuanto antes con el equipo y para que este año sea un gran año como el anterior.
6: Yo me veo en el Barça, voy a quedarme en el Barça y yo soy optimista y voy a intentar ganarme el puesto de titular en el Barça y titular indiscutible.
7: Ya lo dije siempre, que puedo ser titular aquí en el Barça, que aprovecho cada oportunidad y que van a venir muchos más.
8: No te has llevado el balón a casa por el larguero, ¿eh?
7: Exacto, pero bueno, ya vendrán más.
8: ruido externo alrededor mío, más veces para lo malo, muy pocas para lo bueno, les jode, pero bueno, al final, como siempre digo, yo siempre estoy enfocado en mí, en trabajar, en mejorar. Es verdad que hay veces que no salen como uno quiere las cosas, pero que por trabajo no sea.
1: Crec que el discurs va enfadant-se més, no? Comença més com... No, jo puc ser davanter tot el Barça i al final també una mica en recordant-se potser massa dels haters, com deia abans, en la torre. Anem amb les coses més...
3: Sí, home, i tant. Escolta'm, això està a les teves mans ara mateix. Ara mateix...
2: I que no sé per què l'estem venent, si les marca totes. Totes que hem escoltat les apototins, tu.
9: Ara ens farà una mica de pena i tot.
3: No, ara mateix, al volant del programa, a les teves mans.
1: Pitjors moments més complicats per Ferran Torres. Un partit contra el Nàpols a l'Europa League a casa. Aquell dia és cert que Ferran va marcar de penal.
2: Agafa la pilota Ferran Torres.
10: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do que l'agafi ell.
2: Ferran Torres.
11: Valent.
10: Sí, sí.
9: Va dir Xavi l'altre dia a la sala de premsa que hi havia una llista establerta que decidien els tècnics amb qui havia de xutar. En aquest cas, doncs, Ferran Torres assumeix la responsabilitat que li han atorgat els seus tècnics.
10: Moment important, eh?
2: Important, diu. Ferran Torres ha agafat la pilota immediatament després del gest del senyor Kovacs. Ha plantat la pilota ja al vell mig del punt de penal. Es mira ja Meret, mans a la cintura, s'aixuga al front perquè està suat, una altra vegada mans a la cintura, som-hi Ferran, l'has de fer, respiració per concentrar-se del davanter del Barça, xiula l'àrbitre, gol!
1: Era important escoltar tota la prèvia, perquè aquell dia Ferran Torres va fallar 3 o 4 gols molt clars i va plorar aquell dia.
3: Ah, sí?
1: Ferran Torres va acabar plorant aquell partit i això deia Xavi després.
12: Amb la personalitat que té, com ha tirat el penal, com ho intenta, com va en profunditat, com genera ocasions ell sol, com apreta dalt, el treball que fa per l'equip és encomiable, no? Jo estic encantat de tenir Ferran Torres a l'equip i tant de bo doncs, pugui jugar molts, molts anys al Barça perquè donarà moltes alegries. No tinc cap dubte que li entraran els gols perquè està allà. Ha tingut gol tota la seva vida i en tindrà, és qüestió de temps i que segueixi creient que sap que té la nostra confiança absoluta més.
1: I això recordava Ferran un temps després.
13: Es algo espontáneo que me salió. Tuve, como vimos, ocasiones muy claras para meter gol, pero bueno, al final fue un poco frustración porque al final a mí me gusta meter goles, ayudar al equipo y en ese partido pues no estuve acertado, pero mira, el míster ya vi cómo confiaba en mí, el cariño que me dio. I això és al final molt important per a la confiança d'un jugador.
1: De fet, Ferran va explicar que va passar per aquesta depressió, com comentava també la Laia, un tema que costa parlar-ne, dels problemes de salut mental. Ferran va explicar que aquell 2022 no va passar gens bé. Una altra cosa dolenta que ha tingut, que és cert que ha patit alguna lesió muscular complicada. El gener del 2024 es va perdre 9 partits i a l'octubre del mateix any va estar gairebé 2 mesos de baixa i potser això tampoc el va ajudar i el va frenar en la seva progressió. Després, les males ratxes, per exemple, quan es va recuperar d'aquesta lesió del gener del 24, els últims 10 partits d'aquella temporada, la 23-24, la darrera de Xavi, no va fer ni un sol gol ni cap assistència en aquells 10 partits o aquests 2 mesos i mig sense marcar d'aquest 2026. Amarrades, a vegades, un pèl massa clares.
2: Amb Rafinha, Rafinha en profunditat per Ferran Torres, encara el porter, la rematada al cos del porter. La rematada al cos del porter. Era gol, eh?
10: Havia de ser gol. Havia de ser gol. S'havia quedat sol davant del porter.
2: Acaba quedant la pilota. Marcos Llorente, el que fa una estació compromesa. I arriba el Tauró. La rematada, Mistu. Mistu a porteria buida. Després de driblar Musso, ha fet Mistu i ha pogut evitar el gol. Crec que ha estat Jiménez. Quina llàstima. Arrisquen molt. La recuperació de pilota del Barça. La mínima mal en Ferran. L'has de fer, la rematada. Fora!
14: No!
2: Aquest a la Champions l'has de fer.
1: Aquest últim està en Forobrits quan el Barça encara no perdia, 0-0 en
3: no,
1: aquell cas.
3: No, ahir, deia.
1: Sí, va aparèixer. Va acabar 3-0 aquell partit del Barça està en Forobrits, potser amb aquell gol de Ferran hauria estat diferent. Una altra escena dolenta que ha recordat de Ferran és una expulsió que va patir el gener del 23 quan va tenir una enganxada important amb Savic.
2: Pantina Rafinha per Ferran Torres, va noi! Ferran Torres perd la pilota. Compte que hi ha una lluita grecorromana. Ferran Torres, Savic, compte que continuen agafats. Compte! Compte que els fotrà fora els dos, eh? Vermella sí, sí. I vermella.
9: Vermella tots dos. S'estaven barallant directament. S'agafaven pel coll per les samarreta amb una batussa.
1: Li van caure dos partits al Ferran i després va passar per una fase baixa que el va frenar perquè van encadenar partits sense jugar o quatre partits seguits en què tan sols va jugar entre tots quatre mitja horeta. I per últim, escollit la gestió del seu final, perquè a mi aquesta ronda que ha anat fent per les Amèriques, dient tot el que ha dit, a mi no m'ha acabat d'agradar gaire, i això és el que ha anat dient, recordem, Ferran, aquests últims dies.
11: Ferran, solo para cerrar rumorología, porque hice entrarte ya definitivamente en el Mundial, ¿tú el año que viene te ves jugando en el Barça?
14: Yo me veo jugando mañana el partido contra Cabo Verde.
15: I have contract at Barcelona, but in football you never know. I'm just waiting to make the right decision.
16: Siempre que te quedan estos equipos es bueno. Yo estoy, tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que me, como tengo contrato, puedo esperar y decidir por mi cuenta.
17: Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar.
1: Això ha dit Ferran aquests últims dies i ara, doncs, s'ha acabat.
3: Tu has posat tot sobre la taula.
1: Sí, ara ja que opinis.
3: I ara, que vull dinar al pub.
9: Fets empírics.

0: el balanç final que podem fer, jo crec que és positiu, penso que és de notable alt, ho dic.
1: Bé, avances la nota.
0: Sí, sí, notable, per mi notable alt. Al principi li va costar, des de l'arribada de Flick, crec que hem vist un altre Ferran, sobretot pel tema, sobretot per la demarcació, perquè va arribar com jugador de banda i és Flick el que l'ha posat més al centre i com a segon, és a dir, com a suplent de Lewandowski, que en algunes etapes no ha estat el suplent, sinó que ha estat el titular, però com a davanter centre que salta amb Lewandowski, per mi ha estat de notable alt, no dic excel·lent perquè és veritat que hi ha partits que a vegades és d'aquells jugadors que tenen un punt desesperant, i quan té una etapa que no hi ha manera que marqui és desesperant, però en general jo penso que ha estat un jugador molt, molt eficient pel Barcelona, i em quedo sobretot amb la final de Copa. Tota la Copa del Rei 24-25 crec que és molt atribuïble a Ferran, perquè marca gols a totes les eliminatòries, és el màxim golejador del torneig, i a la final crec que és decisiu amb el gol de l'empat que força la pròrroga després d'una primera part que el Barcelona tenia completament dominat el partit. A la segona el Madrid ho capgira, i sense el gol de Ferran no hi ha Copa del Rei, i segurament és el millor moment de l'etapa de Ferran. El que no m'agrada d'ell, no diré res esportiu, perquè al final els jugadors tenen ratxes bones i dolentes, i tu ho has d'assumir, que hi ha gols que fallaran i hi ha moments que... El Ferran extraesportiu de fora del camp, després, sobretot, arrel del Mundial. Penso que no s'ha pogut gestionar bé l'èxit, va començar el Mundial ple de dubtes, i després sembla que sigui... S'ha pensat que és Romario i Ronaldo junts, i no, és Ferran Torres.
1: I Brad Pitt,
0: a més, clar.
2: Bueno, però això no s'ho agrego, s'ha ajudat una mica des de fora, també, això.
0: Per tant, és aquesta vessant...
3: No traiem el Sant Cristòfor, sisplau.
0: Fora del camp, la que menys m'ha agradat. I tampoc m'ha agradat, perdona, i...
1: Sí, home, i tant.
0: Allò que fa quan et parsa les orelles, com... Noi, els professionals d'estar del futbol has d'estar... preparat perquè et diguin, perquè et critiquin i perquè la gent en digui el que considera.
2: Però tu creus que s'ha criticat tant?
0: Què va?
2: És aquesta la percepció que tenim tots una mica, no? Que tampoc no s'ha perseguit tant per lo que... com agafa les crítiques com a benzina per després rendir el camp, que és una tàctica que perfecta, però quan parlen d'això de crítica...
3: Però és que no era tant les crítiques, sinó també el seu entorn, per exemple, li podia molestar que en un mitjà de comunicació es digués que des del club deien que Ferran Torres podia sortir a l'estiu. O sigui, és que estem arribant a aquest punt d'una mica obsessiu, no? No només de Ferran, sinó de les persones que l'envoltaven.
0: Paranoia, eh?
3: És que és paranoia.
2: Sí.
1: Ara continuem.
3: S'arribava aquests extrems.
1: I us demanaré també, Francesc, Laia, Marta, Clara, quina nota poseu als anys de Ferran Torres a Barcelona i amb què es quedeu, com ha fet el Puquí, que li ha posat un notable alt. Abans, fent un cop d'ull a l'Instagram de Ferran Torres, ha publicat un recull de portades de... suposo d'aquests dies, perquè són gairebé de revistes de moda i de... de fotografies seves de portada lluint roba o amb alguna frase de discurs seu o lluint la roba del patrocinador que el vesteix, amb una cançó que diu alguna cosa, em diu que he de córrer cap endavant i no tornar cap enrere, tenir paciència, vaja, d'alguna manera és agafar una mica amb pinces, però veient per on anem, doncs és com... explicar o justificar amb aquestes portades jo sóc qui sóc, no? I després amb la cançó, doncs, que hi ha etapes i que ara vaig cap endavant, cap a un altre sent qui sóc,
3: doncs que li vagi molt
1: i sense mirar enrere. Bé, això és el que publica ell, evidentment, i ho fem constar. Marta, tu un excel·lent, no? Li poses un 10, no?
3: No, a veure, sempre i quan tinguem en compte el lloc que ocupava la plantilla i considerant, com tu consideres, Miquel, que podíem ser un jugador molt, molt útil en certs moments, jo li poso un notable. Futbolísticament, pel lloc que ocupava a la uh-huh. plantilla, però més d'un notable no.
1: Francesc?
4: Abans ja he dit que no em sembla un davanter superestrella, tornant a treure la cançó de l'Aitana, que no pot ser el davanter
1: titular. Busca-la, ja que som l'Aia, busca-la, perquè clar...

0: que sembla que cobri
1: del Barça per guanyar la Champions, però igual hi posaria un excel·lent. I saps per què?
0: Carai.
1: Perquè qui fa el que pot no està obligat a més. Jo crec que Ferran ja no pot fer més.
2: Home, però un excel·lent és molt generós, eh?
1: Però m'entens, no?, perquè li poso.
2: No has sentit el que ens ha
1: portat la Clara? Però entens el sentit del que et dic? Sí. És que ja no dona més de sí. Crec que, en tant que no és una superestrella, i torno a fer caixa cobri...
2: Ja, però ell es creu més del que és.
1: Bueno, això és el que hem dit abans. Jo crec que es creu més del que és. Arran del gol del Mundial, sobretot, i abans també, perquè hem sentit un recull d'entrevistes. Jo puc ser el davanter titular del Barça
0: sí.
1: quan... Poc seríem qui ho defensaria. Que
0: no en fa res la competència.
1: Exacte. No en fa res que vingui qui vulgui.
0: Sí.
1: Doncs suplent el Barça, suplent el City, suplent Espanya, la competència Oyarzabal, que està molt bé que hagi sabut superar els moments de depressió, de poca confiança, jugadors que no ho han fet, tipus Joao Félix, no han fet res a la vida blaugrana, diguéssim. Però, i si vols ser algú en el món de l'esport i del futbol, tu has de creure, no? Has de ser tu el primer que creguis. Però crec que aquest Ferran s'ha passat d'accés a autoconfiança. S'ha cregut millor del que és. Per tant, com que ha fet...
3: Superestrella.
1: Ah, exacte.
0: Aviam. Va, Francesc, la tornada. Has de dir la paraula al moment, eh?
3: Has de cantar i tot.
1: Flores vuelan. Porta estar con una superestrella.
0: ¡Bravo! No m'hauria imaginat mai aquest moment.
3: No sabies
1: que puedo ser titular en cualquier equipo
0: del mundo. Jo crec, vaja,
3: jo crec que no podem millorar.
0: Jo crec que ja podem tancar el programa, sí, sí, sí. Una hora abans del que toca, acabarem més d'hora que mai, i ja està. També et diré que no m'hauria imaginat mai jo presentant un programa amb aquesta cançó sonant, no. Perquè ni Strokes, ni Bad Bunny, ni res. Avui que el Francesc ha demostrat que és un Aitana Líber i que cobra cada vegada que se sent superestrella.
1: I que mai serà superestrella de la cançó.
0: Què dius ara?
3: Que no l'havia escoltat mai.
4: No, primera vegada que la sento.
2: Totes les celebracions de la selecció espanyola, les festes majors...
4: Ja estem, celebracions... El primer que has dit...
3: A la Granada no l'han posat, perdut, puc segur.
2: I a les festes majors...
4: Els majors no l'he sentit mai.
3: Ostres, és impossible, això.
2: Sí, és impossible que... Totes les d'això de versions les posen.
1: És impossible que no hagis participat a cap tertúlia o acte de penyes que no t'hagin presentat amb aquesta cançó.
4: Dona la meva paraula.
2: Sent la superestrella.
0: T'està dient que la cançó
2: de l'acte de penyes.
1: Exacte.
0: Clar. No, eh? Vols que la tornem a posar?
4: No cal,
0: eh? En fi, haurem d'anar a la publicitat, però abans, Laia Cervelló, sisplau, procedeixi amb la seva valoració.
3: Clar, és que depèn una mica de l'expectativa que tinguis del jugador, li pots ficar una nota a una altra. Jo crec que, com a mínim, un notable es mereix, perquè crec que a nivell futbolístic, amb el rol que tenia, ha rendit. Ara bé, depèn del que tu volgués, esperessis d'ell des d'un inici. Si volies un jugador titular que et marqués un gol sempre, doncs, evidentment, igual li ficaríem un B. Però crec que pel que podia fer i pel que deia el Francesc, de que sempre que sortia al camp tenia la sensació que ho donava tot, el que tenia ho donava tot, jo li ficaria notable.
0: Bé, doncs, dos notables, un notable alt i un excel·lent. M'ho remates?
3: Notable també, però baixet, o sigui, un 7 i un 7. No, perquè jo, quan el Barça fitxa Ferran, era molt feliç, perquè recordo que veníem d'un parell, tres mesos abans, que fa aquells gols contra Alemanya a la Nations League, que era com, tant de bo vingui el Barça, i va venir, i jo esperava més de Ferran. Per tant, li poso un notable, però esperava més.
4: Vosaltres no ho sabeu, però a la meva època, quan hi havia una nota que no era ni notable ni aprovat justet, hi havia una nota que era el bien.
5: Sí, l'he dit jo, el
1: sí,
5: bé.
1: Sí, sí, el bé.
4: Ah, tu no has dit notable.
5: No, he dit que depèn de... Que si
4: esperaves
5: un jugador... Un davant de titular... O sigui,
4: el 6 és un bien.
5: És igual. Sí.
0: Bé.
4: Tu has conegut els biens?
3: Sí,
2: clar. Sí, i jo també.
5: Home, era
0: clar. Jo crec que aquí l'única que no ha conegut els bé és la Clara.
3: Ui, no, sí que en tenia. Jo també, també.
0: No,
2: però tu no eres de progressar adequadament.
3: Això a l'escola. L'escola era necessita millorar NM i PA, que era... Però això d'acordament, però l'institut ja era bé notable.
5: És més,
3: suficient.
1: I a l'1x1 dels diaris, voluntarioso.
6: També.
5: Diré que la meva nota mitjana de la carrera és un B, em sembla. Bé, jo també crec. Just.
0: Perfecte, doncs ja està. I fins al tu diràs, veient com un paio canta superestrella. És que qui t'hauria dit això? Ara que deia la Clara, un notable baixet, hem d'anar precisament a parlar dels Països Baixos. Amb Xavi, una pausa i venim.

0: RAC 1.
1: RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
2: A vegades trobo gent que em demana quants fills tens, dic cap, tinc 9 nets. Diu, com és això? No tens fills i tens nets?
3: Sí.
2: La satisfacció més gran que he tingut, a part de poder estar amb ella, poder fer d'avi durant aquests 20 anys i pico.
1: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
4: I tu, Pedrol, com t'enganxa la música de la Fúmiga?
5: Perquè el Xavi Rocamora, el 14-15, va començar a posar cançons de la Fúmiga. Jo li vaig dir, hòstia, Xavi...
4: Hola, Xavi Rocamora, i a tu per què poses cançons de la Fúmiga?
6: Per aquesta mesura. Un mite, aquesta mà que tens aquí al costat és un mite des de fa molts anys, a més, i em va encantar.
1: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
7: I a la repesca els la donarem.
1: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu.

0: diràs, amb Miquel Agut.
1: Gairebé 3:15, tu diràs a RAC1 amb la superestrella Francesc Latorre, amb el Joan Puquí i amb la Laia Cervelló i també amb la Marta Ramon. Marxem, però, cap als Països Baixos perquè és un lloc que està d'actualitat i que seguirem de més a prop des d'ara i com a mínim fins 2030, perquè Xavi Hernández serà el seleccionador dels Països Baixos en substitució de Ronald Koeman. I podem parlar a aquesta hora amb una periodista, que és la Cecília Lago, que és la corresponsal d'ESPN als Països Baixos, per saber com s'ha rebut allà aquesta notícia. Hola, Cecília, què tal? Buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches. Gracias por invitarme.
1: No, gracias a ti por atendernos a estas horas. Quedan 15 minutos para la medianoche y supongo que en Países Bajos a estas horas debe ser la única persona despierta en todo el país, ¿no? ¿Casi?
2: Sí, más o menos. De hecho, estoy esperando para cortar con ustedes y empezar a dormir.
1: Bueno, espero que no despiertes a nadie en casa, ¿eh? A ver si por esta llamada tardía vas a despertar a alguien.
2: No, olvídate, acá somos noctámbulos.
1: Ah, perfecto, entonces ya está pues todo arreglado. Vamos a hablar hasta las dos, Cecilia, tranquila. Bueno, a ver, para empezar, ¿cómo se ha recibido esa noticia de la llegada de Xavi a la selección de Países Bajos?
2: Mira, primero, sorpresa. Sorpresa porque el nombre nunca figuró entre los candidatos. Siempre se habló primero de Arne Slot, casi siempre nombres locales, porque acá siempre se ha sido la KNVB y en general el medio futbolístico neerlandés es súper conservador, para empezar eso. Entonces se hablaba primero de Arne Slot, Peter Bos, incluso Michael Reisiger, pero sin ningún mérito para el puesto, honestamente. Y ayer en la mañana se habló también, apareció el nombre de Roberto Martínez.
1: Ajá.
2: Y a las 2 horas apareció el nombre de Xavi, pero todo como una especie de especulación, y después en la tarde se anunció oficialmente a Xavi. Fue así como muy rápido, de repente se abrió el abanico de opciones hacia extranjeros y primero Roberto Martínez, como te decía, al ratito Xavi y después de la tarde, puff, confirmado Xavi. Entonces fue como, ok, pero las reacciones han sido divididas.
1: Ajá.
2: Están los que, como yo, creen que es una excelente elección y que hay que darle todo el apoyo y la oportunidad, y me ilusiona mucho, sobre todo porque es alguien que tiene el ADN en su formación de fútbol holandés, primero. Pero también están los que piensan que, no, es que ¿por qué no se privilegió a un técnico local, a un técnico holandés? Tenemos a técnicos muy buenos, ¿y por qué no se afirmó primero, por qué no se conversó con Peter Bos, por ejemplo, antes de que renovara con el PSV? Arne Slot no quería, dijo que no porque quiere seguir dirigiendo clubes.
1: Uh-huh.
2: Para mí, el primer candidato hubiera sido Pep Guardiola, pero nunca se ha sabido, nunca se supo si conversaron con él. Y después el resto, realmente todos estaban de alguna manera inhabilitados para poder decir que sí, o no quisieron,
1: yeah,
2: como es el caso de Arne Slot. Pero en general yo te diría que han sido divididas, pero con un poco más de optimismo y de tomarlo como una grata sorpresa.
1: Ajá. Claro, por lo que dices, entonces, los que no están al 100% con Xavi, digamos, es por una cuestión de localía, por así decirlo, que prefieren el producto nacional al seleccionador extranjero. Creo que tras 53 años hay un seleccionador que no sea de Países Bajos al mando de la selección.
2: Disculpa, ¿me escuchas todavía?
1: Sí, porque... sí, te escuchamos. Cecilia, te decía
2: que
1: no sé si pudiste escuchar tú la pregunta.
2: Sí, creo que sí, que mencionaste lo del el hecho de que el nombramiento de Xavi es histórico,
1: sí,
2: básicamente, porque en un momento cuando vi el anuncio dije, a ver, espérate un poco, ¿cuándo fue la última vez que Países Bajos tuvo un entrenador extranjero? Y yo pensé, tiene que haber sido Ernst Happel, y me puse a revisar y efectivamente hace casi 50 años. De hecho, en 1977 fue cuando lo nombraron a él y duró, bueno, hasta después del Mundial, que llevó a Labrañe a la final del 78, la que perdió con Argentina. Pero después de eso, solamente entrenadores neerlandeses. Entonces es histórico no solamente por el hecho de que sea un entrenador español, sino que porque es el primer extranjero en 50 años. básicamente. Y eso te muestra también nuevamente lo conservador y cerrado que es el medio acá. Entonces creo que para mí también es un quiebre de patrón que es fantástico y que creo que puede traer grandes cosas, porque cuando abres la mirada, abres el mundo, te abres también a que otras cosas buenas pasen.
1: Claro, y con eso vamos terminando, Cecilia, pero supongo que también la rotación Koeman-Fanjal, Fanjal-Koeman, pues llega un momento que a lo mejor caduca, ¿no?
2: Me parece que me estabas hablando sobre la posibilidad de Fanjal.
1: Dije que para terminar rápidamente, porque se va cortando la comunicación y tenemos dificultades, te preguntaba por esa rotación Fanjal-Koeman, que parecía que eran los únicos candidatos a irse alternando en el cargo de seleccionador, y al final es algo como la presencia de Xavi por ser catalán y no neerlandés, por la edad que tiene, por no tener relación previa con el fútbol de Países Bajos, como algo más disruptivo, ¿no? Más rupturista.
2: Se rompe esa rotación definitivamente, definitivamente, y eso yo creo que es sano, si ese es el tema, yo creo que es sano. Por más que acá haya mucha gente, yo te diría que son más bien, no son los jóvenes, no son los de que están son gente más bien mayor, más conservadora, aunque bueno, sí, es verdad que también hay jóvenes, hay gente como Rafa van der Vaart, que dice que hubiera preferido, que no es muy amigo de los entrenadores extranjeros. Pero yo pienso que le hace muy bien al fútbol neerlandés salir un poco de los nombres típicos, porque tampoco es que hayan logrado grandes cosas en los últimos años, excepto la final de 2010 con Bert van Marwijk, pero él también está bastante mayor, no está para un trote como este, tampoco Van Gaal, aunque él quiere siempre, pero no va a terminar un proceso con casi 80 años. Además que estamos en un recambio generacional, por lo tanto para mí también es fundamental que un tipo como Xavi, de la edad suya y de la apertura suya, venga a manejar ese recambio y a formar a su fútbol a las nuevas generaciones de talentos que están saliendo acá en Países Bajos, que son muy prometedores.
1: Pues con esto terminamos. Cecilia, te agradecemos mucho que hayas casi trasnochado por nuestra culpa, que nos hayas ilustrado para saber cómo se ha recibido esta llegada de Xavi al banquillo de L'Orange, y vamos hablando durante este tiempo en el que Xavi esté al mando, ¿vale?
2: Fantástico, muchas gracias por haberme invitado y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, un placer, gracias. Acomiadem la Cecília Lago, la corresponsal d'ESPN als Països Baixos. Us demano una opinió sobre l'arribada de Xavi a aquesta selecció, perquè, vaja, a nosaltres ens va agafar de sorpresa, perquè tot ha anat molt ràpid, i no sé a vosaltres, i d'altra banda, si us sembla que és una destinació molt escaient per Xavi, també des del punt de vista ideològic i per trajectòria.
3: A mi em va sorprendre també, però m'encaixa amb el que és Xavi, amb el que ha mamat Xavi i amb el que és la selecció holandesa. És a dir, al final el Barça i Holanda han estat sempre molt agermanats futbolísticament, i crec que també una selecció és un destí que Xavi volia, i que per les situacions o característiques que ell buscava del seu següent projecte, li encaixava bastant bé. Per tant, sí que és el que m'ha sorprès, però a la vegada crec que poden encaixar molt bé. I crec que Xavi també d'aquesta manera es troba una mica l'espina de com va sortir del Barça i de tot el que va passar, perquè crec que és un entrenador que és bastant millor del que se l'ha pintat després.
4: Coincideixo en que encaixa pel que fa a la filosofia, perquè Xavi ha amat cruifisme, tot i que no va tenir directament a Johan Cruyff com a entrenador. És evident que és producte de la Masia i és producte de la filosofia Johan Cruyff. També sorpresa, perquè no teníem cap indici de que podien anar per aquí els trets. El que grinyola aquí una mica, bueno, grinyola, el que li segueix faltant a Xavi és bagatge, és aprenentatge. Sempre s'ha dit que va començar el Barça potser un pèl massa aviat, volent fer el que havia fet Guardiola, que la seva estrena va ser el Barça Atlètic, el Barça B en aquell moment, i després Barça directament. I a Xavi li va faltar una mica. Però jo crec que té el coneixement, i el que és l'escola holandesa, jo penso que li escau bastant bé. Hi ha un altre avantatge, i és que Xavi no és de cap trinxera de les que pugui haver a Holanda. El problema que jo penso que... O el problema, si no el més gros dels més grossos que va tenir Xavi aquí, és que Xavi era un dels nostres, per tant, formava part de la família blaugrana, la família Alborana, com tots sabeu, està formada de trinxeres i de
1: bàndols,
4: i de clans, polititzades, i de bàndols. Sí. Xavi no està, a Holanda no estarà en cap bàndol, serà un home que aterra allà i per tant s'entrarà poc, i en aquest sentit el seu entorn més directe no entendrà els diaris, vull dir, no, llegirà el telègraf i no sabrà el que posa. Això també és un avantatge, perquè aquí estan permanentment constantment pendents del que deia, el que escrivia Fulanito, el que deia Menganito a la ràdio, com que això no ho entendran, és un problema menys que Xavi tindrà, que s'haurà de centrar, se centrarà en el que sigui estrictament futbolístic.
5: Sorprenent, sí, perquè no entrava a cap travessa, fins i tot el que sabien de Xavi, si encara volia allò una mica més de temps sabàtic abans de tornar a les banquetes, però si tornava, sabíem tots i s'explicava també a la tertúlia que volia poder compaginar, sobretot a nivell familiar, i això li permetrà, doncs, perquè podrà una mica ser seleccionador, fer teletreball, no?, per entendre's, teletreballar com a seleccionador neerlandès. Però està molt bé, encaixa la filosofia, és fill de Cruyff i tot el que vulgueu, però se li exigiran resultats. Se li exigiran resultats perquè Holanda ve, els Països Baixos venen de fer ridículs estrepitosos últimament.
4: Això és bo per ell.
5: Sí, però ho haurà de fer bé. I, a més, venen de caure amb el Marroc a 16 de final, sí, contra el Mundial.
4: Amb Frenkie de Jong jugant lesionat,
5: recordem-ho.
6: Un petit detall, eh? Sí.
5: Haurà de fer front a cert relleu generacional. Veurem com torna, per exemple, Frenkie de Jong. Virgil van Dijk està al tram final, De Brick també està al tram final, sí que té jugadors joves que estan sortint, i potser la sort que té és que està a començament de cicle, no? No és que estigui a 2 mesos d'una Eurocopa o a mig any d'un Mundial, no?, que està començant. Clar. Ara, i pot començar a construir ara el seu projecte, i en aquest sentit és bo que, jo no sé si s'emportarà encara el seu germà o sí, gent que tenia per aquí, però estarà també envoltat de molts assessors holandesos, per exemple, tindrà l'equip treballant a Van Nistelrooy. Gent que el pugui... És igual, ja sé que és ex del Madrid i tot el que puguem, però gent que conegui el mercat holandès. Perquè a Xavi no li tremolarà el pols a l'hora de convocar o fer jugar gent jove, com va demostrar aquí el Barça, però no és el mateix conèixer la gent de la Lliga Espanyola que de la holandesa.
1: Van Nistelrooy me'l vaig trobar al Xisto, que és un restaurant de Madrid que hi ha prop del Bernabéu, després d'un Madrid-Girona, i va ser encantador. Sí, qualsevol diria que no havia jugat al Madrid veient-lo aquella nit a la taula del costat.
6: Sempre va ser dels guais, Van Nistelrooy.
1: Bé, això, ara, si vols, en la publicitat, ho defenses aquí, veiem qui t'ho compra. Fem una pausa i tornem de seguida al Tu diràs de RAC1.
0: Tu diràs, amb Miquel Agú.
7: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
8: Torna la revista Solomoto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solomoto. Torna la llegenda.
9: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
10: 13 de setembre de 1944.
9: I el número de la sort, el
10: 11.
9: Demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'1 milió. Compra-l'ara. 11. Ben jugat.

0: Mira, amb Miquel Agú.
1: Una mica més d'un minut i la mitjanit, el Tu diràs de RAC1, amb el Francesc Latorre, el Joan Puquí, la Laia Cervelló, la Marta Ramon, entra a l'estudi el Miquel Pasqual. Miquel, bona nit.
2: Bona nit.
1: Abans, però, Marta, què passa amb Rodri?
3: Doncs que l'han caçat a l'aeroport de Madrid, a punt d'agafar un vol de Ryanair per enfilar camí cap a Liverpool. No sempre hi ha vols que vagin bé, no?, per les combinacions de cadascú, i l'aeroport de Liverpool no està massa lluny tampoc de Manchester. Hi ha molta gent que per anar a Manchester agafa el vol de Liverpool, i aquesta tuitaire, Emily Brovin, que és productora de la BBC, agafava aquest vol de... no es veu ben bé l'hora, les 11:35, sembla que posa aquí el boarding, o sigui que és de fa... En tot cas, el tuit és de fa poca estona, és de les 11 i poc de la nit, i es veu Rodri perfectament, és ell, fent aquesta cua per volar cap a Liverpool. Demà recordem que està citat per reincorporar-se a la feina amb el Manchester City, tot això pendent encara de la seva operació amb el Barça, amb aquestes negociacions que estan en la recta final.
1: Aerolínia de baix cost per Rodri, pel que sembla se'n va a Manchester, i per tant s'intueix que no passarà com en Ferran, que no va presentar-se a l'entrenament durant 2 dies amb permís de Flick, sinó que potser ell sí que hi va. Però vaja, com a mínim al Regne Unit hi va.
3: A no ser que un cop a Manchester, doncs ja es decideixi que un cop allà, veient com està la situació amb el Barça i tot plegat, doncs no fa falta que comparegui, no?, a nivell esportiu.
1: O que per molt que no vagi a exercitar-se, vagi a Manchester per maletes, pel que sigui, i esperar la fumata blanca, sí, que això també podria ser.
3: Sí, sí.
1: Per molt que el Barça comenci la Lliga més tard, teniu ganes ja de veure partits de Lliga que comenci a rodar la pilota o no?
4: Moltes.
5: Jo també.
6: Sí, sí. Jo vas acabar el Mercato ja, és l'única cosa que demana.
1: Va, això falten uns dies, Laia?
3: Si vols, muntem una associació, sí, Laia. Jo...
6: 15 llargs dies encara queden.
5: No, 15 no. No acaba el 31.
3: L'1 de setembre.
4: Cap. 19 dies falten.
6: A quin dia estem?
3: Acaba l'1 de setembre.
6: Però estem a mig mes ja, no? Bueno, no ho sé.
1: Una mica de resignació. Primer hi havia il·lusió.
3: Però pensa que pel mig començaran a haver-hi partits.
5: Sí, això
3: i això ho oxigena, sí, tot una mica, ens treu una mica el focus, estarem menys pendents d'un milió amunt, un milió avall, ara aquest el gat pentina, ara l'altre li fa trena, saps? O sigui, la cosa quedarà més oxigenada, més esponjada ja amb l'activitat futbolística i els partits.
1: Veus?
5: Mourinho donarà material.
6: Sí, sempre.
5: Mourinho farà espectacle i omplirà minuts de ràdio.
1: Sí, per la nostra desgràcia, però vaja, això ho dic jo.
6: Després
1: ja valorareu. Ara, quan parlava del mercat, la Laia m'ha fet pensar en aquell mem de la senyora que celebra la independència i que al cap d'un minut... Exacte, 8 segons. Primer està eufòrica i després, doncs, ella igual. No, ja ho tenim, això.
6: La història de la meva vida.
1: Exacte. A veure...
3: Em sento tan identificada.
1: Per parlar del començament de la Lliga, hem portat el nostre expert, Miquel Pasqual, el noi del col·legi. A veure, aquest cap de setmana comença la Lliga de Primera Divisió i hem de fer una mica, no?, de xup-xup, de 5 cèntims, de quin és el panorama abans de començar.
2: Sí, ho deies tu, és un inici a mitges. Aquest cap de setmana només hi ha 5 dels 10 partits programats per la jornada 1, després que suspengués aquest salt a Osasuna pel tema de la gespa, però fem una mica de repàs de quina és la situació en una Primera Divisió on sembla que encara hi ha bastanta feina, sí, per fer als despatxos abans que acabi el mercat.
7: Els rivals del Barça.
2: Comencem pel que tenen de moment Madrid i l'Atlètic de Madrid. Com sempre són els que més han mogut més diners. El Real Madrid ha fet 6 incorporacions: Cucurella, Dumfries, Bernardo Silva, Diomandé, Konaté i Espí, per uns 230 milions d'euros, tot i que n'ha ingressat 58, així que el balanç és de 166 milions d'euros invertits.
1: 166 euros se'n semblava molt poc.
2: Milions. Més enllà de que arriba un nou migcampista, recordem que Mourinho el demanava, un segon defensa, sembla que no hi ha massa més pendent. Per la seva banda, l'Atlètic de Madrid ha signat Hulman, Canning Lee, Grimaldo, en total 100 milions d'euros, però està fent caixa amb els més protagonistes i la carpeta del nou segueix oberta amb el tema de Julián, i a més s'ha lesionat Sorloth, és per al principi de Lliga, és a dir que veurem si fan alguna actuació o no.
7: La resta d'equips europeus.
2: Recordem que Villarreal i Betis també disputen la Champions i s'ha mogut molt poc. És veritat que el Villarreal ha fet canvi a la banqueta i és Íñigo Pérez substituint Marcelino, però només ha fitxat un porter veteraníssim, Gulaxi, sí. El Betis sí que és veritat que ha arribat Facundo Benítez per 10 milions del Brasil i Fran García del Madrid, però per la resta molta continuïtat també en la plantilla que dirigeix Pellegrino. Ara m'he oblidat de Mauricio Pellegrino. Que,
1: Mauricio.
2: Bueno, com se diu?
1: No, Mauricio.
2: No recordo, Mauricio.
1: Es diu Facundo. Ja dit.
2: Massa noms.
1: Ni Lautaro.
2: Jo
5: estic totalment plantilles.
6: Massa noms. Sí, massa.
5: Escolta tu, ja està. Jo estic igual.
2: Mauricio,
5: sí, sí. Jo no recordo mai com es diu la gent.
2: Bueno, m'ha passat el mateix.
1: Així en general.
2: Segueixo que tinc molta platja, que hem de repassar molts equips. A l'Europa League hi tenim Celta i Real Societat, que també pràcticament no han gastat. Els gallecs sí que tenen quatre cares noves. El més destacat és Aleix Febas, que arriba lliure, però tots gairebé cost zero. I la Real Societat no ha fitxat a ningú. Havia de fitxar a Yef Aguer, però ha caigut l'operació fa uns quants minuts perquè no ha passat la revisió mèdica. No. A més, recordem que la prèvia de la Conference també hi ha el Getafe, que s'ha gastat tot el que ha ingressat en vendes i jugadors importants, adquirint en propietat jugadors que ja tenia. Satriano, Cid Romero, és a dir, que la resta està comandant la plantilla fitxant jugadors a cost baix per tenir un equip que pugui alternar potser dues competicions si s'acaben classificant.
7: El Deportivo, el gran animador del mercat.
1: Aquesta m'agrada.
2: Sí, perquè torna primera després de 8 anys i ho fa amb força. Després dels tres grans equips, Barça, Madrid i Atlético, és el que més diners ha invertit. 26 milions d'euros amb Aubameyang com a principal reclam i també aposta jugadors molt joves que poden ser interessants. A més, ha renovat Antonio Hidalgo com a entrenador avui mateix fins al 2028. El Racing tampoc es queda enrere perquè va més tard al mercat, és veritat, però s'ha gastat 8 milions d'euros i està posant la sortida molt complicada a jugadors com Salinas i Puerta, mundialista, que podrien servir per fer caixa. De moment, els mantenen. I el tercer equip que puja és el Màlaga, més austem diferència, perquè el balanç és de gairebé zero, i la confiança és els joves que els van fer pujar, com Xupa i la Rúbia, que són els més interessants.
1: I van guanyar el Costa del Sol contra el Fulham amb Arbeloa expulsat ahir la nit.
2: Sí, la tanda de penals...
5: És que Arbeloa serà un entrenador d'època. Aquest home farà història. Que no ho veieu? Sí, és un xou permanent. És sensacional.
2: Bé, si parlem del Depor, que és l'animador,
1: sí,
2: doncs... El País Basc és el contrari, perquè ja hem comentat el cas de la Real Societat, que no hi ha cap fitxatge, però és que l'Atlètic Club, més enllà de l'arribada de Terzic a la banqueta, és l'altre equip de primera que no ha incorporat a ningú més enllà de recuperar els cedits. Més, de fet, és curiós que l'únic equip basc que té fitxatges és l'Alavés, n'ha fet quatre, per l'equip que dirigeix Quique Sánchez Flores.
7: Sis equips amb canvi a la banqueta.
2: Hem comentat que ha tornat Mourinho, sí. Ja no cal comentar-ho. Arriba Íñigo Pérez, Terzic a Bilbao, i hi ha tres equips més amb nous entrenadors, que són Osasuna, Rayo i Elx. El tarragoní Luis Miguel Ramis aterra al Sadar, Beñat San José al Rayo, mentre que l'Elx ha optat per l'argentí Martín Anselmi. Osasuna i Elx no es van salvar fins a l'últim dia i tenen molta feina pendent perquè han perdut peces importants. Osasuna, per exemple, Víctor Muñoz, i de moment la inversió és molt poca, cas abans és el del Rayo, perquè més enllà de no haver gastat un ral, tot i haver ingressat 40 milions els últims dos dies amb Xavarría i Mendy, no sap ni on jugarà. És a dir que veurem com acaba el Rayo, que ha fet dos fitxatges lliures i ha començat ara mateix a fitxar.
7: Grans en hores baixes.
2: Sevilla i València, doncs ja són habituals d'aquesta secció, de començar la temporada amb molta més poca il·lusió. Sevilla ha fet caixa amb tres vendes, això sí, i ha posat per joves que es puguin revaloritzar i lliures perquè tenen molts problemes de fair play, i el València doncs segueix en un polvorí. L'altre dia el trofeu taronja, xiulades a l'equip, ja es va demanar la divisió de Corberan abans de començar, i perquè quedi nomenat també el seu rival ciutadà, que és el Llevant, doncs també té problemes econòmics i tot els 25 milions per espí no s'esperen grans inversions.
7: I l'Espanyol, quina pinta fa?
2: Doncs l'arribada de Monchi semblava il·lusionant perquè fa al mercat, però ell mateix va reconèixer que queda molta feina per fer abans que es tanqui. De moment, quatre cares noves, Calatrava, Hartman, Moscardo i l'últim en arribar, Unai Núñez, però diria que a la pretemporada estan despertant més il·lusió els jugadors que tornen de sessió. Hinojo, al lateral
1: Roger esquerra, Hinojo, sí.
2: I Marcos Fernández, a la davantera, més encara després que s'hagi lesionat Quique i estigui de baixa un bon temps.
1: Aquest és el mapa de la Lliga dia d'avui, pot canviar perquè queden dies de mercat, per desgràcia, Laia, però és com està muntat això. En tot cas, no sé si creieu que al Barça li costarà més guanyar la Lliga amb Mourinho i amb l'allau de reforços del Madrid.
6: No, la veritat és que... O sigui, jo veig el Barça... Falta que arribi un davanter centre, eh? Però, és a dir, si arriba Rodri al Barça, que crec que és una qüestió de dies que passi, crec que el Barça, i no és tant que reforci el Barça, sinó que li ha tret una peça fonamental al Madrid perquè es pogués reforçar. És a dir, si Rodri hagués regalat al Madrid, em faria una mica més de por tot plegat, tal com ho han gestionat, però no sé, jo tal com ho veig el Barça que segueix sent favorit. Ara, cal un davant de centre, perquè jo ja no penso en la Lliga, penso en la Champions, i en la Champions sí que et caldrà algú que et marqui gols.
5: Jo crec que li costarà al Barcelona... És a dir, l'arribada de Mourinho es notarà més en fora del camp que al camp. Sí. En la pressió permanent que hi haurà, missatges per aquí, provocarà flic tant com pugui, flic ha de tenir la sang més germànica que mai i mantenir-se mantenir el cafret tant com pugui, perquè l'altre l'estarà provocant permanentment. I el que serà molt complicat pel Barcelona serà tenir arbitratges que el respectin. Jo ahir, per exemple, el partit aquest del Costa del Sol, del Màlaga,
1: sí.
5: No he vist el partit, he vist trossets per la tele, resum, i he vist dues entrades criminals, una de Rüdiger i una altra d'Hendrik, d'aquest partit d'ahir, que només aquestes dues entrades ja t'estan dient de què anirà, com anirà la temporada. Serà això, i serà una impunitat absoluta, perquè faran tota mena de campanyes per pressionar, per intimidar, per emmerdar tal com es pugui. Jo crec que les dificultats, més que futbolístiques, seran aquestes.
4: Jo també crec que anirà en augment el soroll extraesportiu, propiciat sobretot per les declaracions que pugui fer Mourinho. Estic d'acord que Flick hauria de fer el màxim possible per no caure-hi, però en termes estrictament futbolístics... al Barça li falta un davanter, és l'únic que li falta, però mires nom per nom, demarcació per demarcació, i em costa trobar-ne alguna, més enllà ara de la figura davanter centre que ells tenen en Mbappé i tu ara mateix no tens ningú, on el Madrid sigui superior. Si a tot això li sumem que el Barça ja sap a què juga, perquè serà la tercera temporada amb Hansi Flick, ja la idea no fa falta explicar-la més als nous que puguin arribar, en canvi Mourinho ha d'explicar la seva idea, una idea que ja veurem com està de caducada, perquè fa molts anys que no aconsegueix cap gran èxit a Mourinho, per tant jo a priori favorit al Barça.
1: Però aquesta és l'altra, sentia Mourinho dient no, a mi això del documental aquest de Netflix em fa l'efecte que és no, això dels anys sabàtics, a mi em fa molta ràbia. Bueno, és que tu t'han fotut fora de tot arreu i no t'has agafat anys sabàtics, però has tingut mesos sabàtics, perquè clar, és que ha fet anuncis, ha fet d'analista a les teles, o sigui, clar, resulta que no, és com si fos el Cali, no? És que tu mires els últims 15 anys de Mourinho i aviam quin currículum té, i segur que Florentino l'ha fitxat pensant que fitxa el Mourinho que va fitxar. És a dir, un tio que, per entendre'ns, borda constantment. No? No,
4: un policia de vestidor.
5: I quan el va fitxar, venia de guanyar el triplet. És veritat que la Champions robant, va guanyar la Champions robant al Barcelona
1: Benquerenza.
5: De forma miserable, Olegario Benquerenza. Però venia de guanyar el triplet amb l'Inter. I el Mourinho ara, com de lo francès, que és que mira-li el recorregut dels últims anys. Ja no és l'entrenador top, crec jo, que era el 2010. I jo dubto molt que... ja per experiència pròpia, no? Que tinguis el mateix vigor amb 62 i 63 que deu tenir que els que tenia fa 16 anys. Segur que no. Segur, segur. Això i et poso les dues mans al foc.
1: El vigor es perd, eh?
5: Sí, sí. Se'n va. D'on estàs? Torna! I no torna el paio.
1: 63 anys. A veure el vigor en el té Mourinho amb 63 anys. En fi. Hi ha algun equip, i amb això tanquem aquest tema de tertúlia, que us vingui de gust de veure? Perquè jo, per exemple, pel que he anat veient, encara que sigui amb comptagotes, del Villarreal d'Iñigo Pérez, si hi era un entrenador que el Rayo es feia veure, ara amb els jugadors que té, pot ser un equip, no dic que el vegis amb pitet, però un equip que sigui molt llaminer, no ho sé, no sé si n'hi ha algun altre.
3: Ben treballat, segur, i amb una idea de joc que ens agrada, sí, sí. Sense cap mena de dubte.
5: Sí, però el programa que hem sentit era desolador. Era tremendo la quantitat d'equips amb xiulets, mocadurades, només començar. Coincideixo, el Villarreal sí. I l'entrenador és bo. I la Real Societat també.
1: Sí, oi? Amb Matarazzo.
5: Sí.
1: Començant de zero, no? Sí. Una temporada.
5: Campió de Copa. Per tant, és que tampoc veig massa cosa més.
3: És que el nivell de la Lliga, ojo, que diríem col·loquialment.
1: Sí, el català correcte passa al
3: sí. Sí,
4: sí. Sí, sí, jo anava a dir Villarreal o Real Societat, sí, sí. Mm-hmm.
1: Doncs ho veurem a partir d'aquest cap de setmana. Serà un inici interruptus, perquè el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid comencen més tard. Avui ja ho hem explicat, ha canviat de data el Celta Osasuna per un fong que afecta la gespa de Balaïdos, però vaja, hi haurà futbol de primera divisió, també de segona, amb el Girona i amb el Sabadell, i aviam com acaba sortint la temporada. Ara, deixeu-me anar tancant la tertúlia amb un nom que ahir ens va cridar l'atenció i que ens ha fet pensar en un joc.

0: Vols fer la torre, Marta, o no?
1: No, cal. Bé. Que desafino molt. No vull destrossar un tema.
0: Hem encès els encenedors a l'estudi de RAC1. En homenatge al Martí Villegas. Hola, Martí, bona nit.
2: Bona nit.
0: No, no és en homenatge a tu. Quants anys tens?
2: 23.
0: Bé,
1: molt bé, adéu, me'n vaig.
0: Doncs ja està.
1: No. Me'n vaig a casa meva.
0: No, això ho hauràs de fer, no trigaràs gaire a fer-ho. Però espera't un moment.
1: Esperem.
0: Ja que hi som.
1: Esperem.
0: Perquè, clar, sentíem que el gol de l'Aston Villa d'ahir, que va perdre la final de la Supercopa contra el PSG, el va fer Brian Maggio. És un nom que jo no havia sentit mai fins ahir. Tu, Puqui, que els noms no te'n recordes. Aquest.
1: T'imagines que ara dius, sí, sí, i tant.
0: 17 anys el nano, 17 anys, Martí.
3: L'any passat amb l'Under 17.
0: Estem acostumant-nos a veure jugadors molt joves a rendir molt bon nivell.
2: Exacte, no som conscients de com els futbolistes cada cop cremen més etapes en tan poc temps. L'Aston Villa va pagar el gener 12 milions d'euros al Metz pel seu traspàs i tot just ahir debutava en partit oficial amb el Villa. Més enllà del seu gol, Brian Maggio va fer un partidàs contra William Pacho i Marquinhos, dos dels millors centrals del món.
0: I precisament per la precocitat de molts futbolistes, perquè això és una cosa que cada vegada veiem amb més freqüència, més sovint, hem elaborat, avui ha estat tota la tarda al Martí mirant fitxes d'edat, etc, un 11 de jugadors que tinguin 20 anys o menys, o sigui, nascuts a partir del 2006.
2: 2006, Miquel, que tot i que jo encara em considero jove, amb 23 anys...
0: Perdó. Encara em considero jove, diu el tio.
2: Fins i tot se'm fa molt estrany.
0: Sí, no, tu series el capità per edat de l'equip, evidentment. Un paio, tu, 23 anys, diu... Encara em considero jove, diu... És que, vaja... Millor 11, sub-20, quin sistema has triat?
2: 3-4-3.
0: Ah, molt bé, doncs endavant.
2: Aquí hem fet una mica de trampa perquè la porteria és una posició delicada perquè sovint l'ocupen aquest l'he descartat el primer de tots. L'ocupen jugadors amb força veterania, doncs per no fer caure el nivell d'aquest 11 n'hem triat dos, però de 21 anys. Robin Risser, porter del Lens, i Mike Penders, fitxat pel Chelsea de l'Estrasburg aquest estiu. A la defensa, 3, Cubarsí, res a dir, millor jugador jove del Mundial i màxim candidat al Golden Boy. John Martín, campió de Copa del Rei amb la Reial Societat, i Jorrel Hato, competència Pep Chavarría, aquest Chelsea, al costat esquerre de la defensa. Al mig del camp, de dreta a esquerra, Lennart Karl, una de les perles del Bayern, de només 18 anys, doble pivot de Warren Zairemerí i Ayub Bouadi, una de les sensacions d'aquest Mundial en Marroc, i a l'esquerra, Constantinos Karetsas, per qui el Dortmund ha pagat aquest estiu 30 milions al Genk. I a la davantera, a la dreta, Lamine Yamal, una de les estrelles mundials.
0: On juga aquest?
2: Crec que al Barça.
0: Molt
2: crec
0: bé.
2: Que al Barça, sí. A l'esquerra, Yann Diomandé, on juga aquest? Al Madrid, tots ho sabem. Sí. Encara. I en punta, Junior Krupi, un nom que també ha sonat molt aquest estiu i que ha sonat molt pel Barça.
0: Quina mitjana d'edat tenim?
2: 19,27 anys.
0: 19,27 anys. I entre els suplents, què has triat?
2: Doncs noms que destaquen com Luis Skelly de l'Arsenal, Marc Bernal, i davanters, molts en aquest cas, de com Brasil, Ryan, Hendrik, Estevao, també Jean Virgili i Max Daumann de l'Arsenal, que amb 16 anys és el jugador més jove anotat a la Premier i també el debutant més jove de la història de la Champions.
0: És que clar, Lamine i Cubarsí són campions del món amb 19 anys. Jot Martín és campió de Copa. Zairemerí, que té 20 anys, fa com 3 o 4 anys que està jugant al PSG.
3: Ho ha guanyat tot, pràcticament. Ho ha guanyat tot, ja.
0: Clar. O sigui, això fa uns anys era impensable. Perquè els jugadors que sortien, per exemple, del Barça Atlètic debutaven al primer equip potser en 20 o 21.
3: No, i en 23 i en 24.
0: Calderés i companyia, no?
3: Rojo i Calderé van debutar amb bigoti i Calderé ja amb coronet, amb coronet aquí darrere.
0: Sí, com un frare, vols dir.
1: Que bé imatge.
3: I Paco Clos també amb un bigoti que semblava... O sigui, era terrorífic. 23 anys, estaves al filial, eres promesa. I si tenia sort, si es lesionava algú, pum, et pujaven a canvi de molt al futbol, no només al Barcelona, a tot arreu, i és evident.
0: Sí, sí. Krupi, el Bournemouth, ara en parlava el Martí, un jugador del qual n'hem sentit a parlar molt aquest estiu, però que ja fa temps que està jugant a la Premier League. En fi, evidentment, Vito Gais, aquesta temporada amb el Girona, per desgràcia, sense poder mantenir la categoria. Luis Skelly jugant una final de Champions a Budapest aquesta primavera passada. En fi, noms que ja no és que hagis d'esperar-te, perquè siguin notícies, sinó que gairebé són presents des de fa anys. Això pel que fa als joves, però, esclar, ara no sé si l'has posat a la llista, però ara que parlàveu del Boden Tech, també hem buscat... També hem buscat l'altra banda. Aquest és l'equip dels iogurins, que diria l'Angelines. Ara hem d'anar a buscar...
4: Dels kèfirs, no?
0: Bueno, o l'equip Gallina Vella fa bon caldo, que a mi m'agrada molt aquest. Hem elaborat un 11 de 36 anys o més, eh? O sigui, del 90 o abans, que encara juguin a Europa, Martí.
2: Sí, per evitar marxar fins als Estats Units o a l'Aràbia Saudita, on en trobaríem molts, hem fet un 11 titular amb noms que encara juguen a les principals lligues europees.
0: Tu com l'has batejat, aquest 11?
2: L'11 dels vells roquers. Bé. Jo el Jové m'ha ajudat en aquest nom.
4: I són dels anys 90?
2: Bueno. Sí. Ah, sí.
1: Hem de plegar.
0: Són dels anys dels Strokes, eh? I així estem.
5: És l'11 del poc vigor, ja.
0: Sí. I del molt vigorti, també.
3: I del Grecia en 2000.
0: Aviam, quin 11 m'has fet?
2: Un 4-3-3, aquí hem volgut ser una mica més cauts. Plantegem un esquema més conservador, per raons evidents. A la porteria, Manuel Neuer, 40 anys i encara indiscutible amb el Bayern. A la defensa, Kyle Walker, ara al Burnley, però que va ser guanyador de la Champions amb el City. A Cherby, ara sense equip, però que malauradament tots el recordem pel seu pas a l'Inter de Milà. Daley Blind, que ha fitxat per l'Ajax de Mitchell aquest estiu. I Marcos Alonso, que ha guanyat tot amb el Chelsea, Champions i Premier. Al mig camp, pivot per Jordan Henderson, guanyador de la Champions i de la Premier amb el Liverpool. I per davant, Ike Gundogan, que en farà 36 a l'octubre, i Luka Modric, 40 anys, encara al Milan, i un dels jugadors més importants de la història del Madrid, i subcampió del món amb Croàcia. I a la davantera, a la dreta, Pedro Rodríguez, Pedrito, ara sense equip, però que ha jugat a la Lazio aquests últims anys, amb 39 anys. A l'esquerra, Ivan Perisic, amb 37 anys. I en punta, un dels noms que ha sonat fa ben poca estona, Pierre-Emerick Aubameyang, 37 anys, ara jugador del Depor.
0: Mitjana d'edat?
2: 37,27 anys, una diferència d'exactament 18 anys amb l'equip sub-20.
0: Una generació de diferència que té algun suplent, no, encara?
2: Sommer, que en farà 38 al desembre, i Tech Chesney, que en té 36 ara.
0: Encara seria jove per entrar aquest equip.
2: Sí, encara li queda. De defenses tenim a Yuri Berchiche, o Ramos i Albiol, que encara no han anunciat la seva retirada i que estan,
3: Ramos,
2: de moment,
3: sí,
2: sense equip. No,
0: encara tota estàs... opinió.
3: respeta a la gente!
2: Al mig camp, hem Mkhitaryan, amb 37, sí. Moutinho, 40, que en farà al setembre, jugant a l'Sporting de Braga, i a la davantera, noms com Tadic, que ara juga al NEC Nimega, Iago Aspas, al Celta, Zeko, amb 40, Giroud, encara en farà 40 al setembre, i un altre nom,
0: ara.
2: Un altre nom, Stuani, que en farà 40 a l'octubre.
0: No està tan malament aquest 11,
1: No.
3: Jo em quedo amb aquests. Jo aniria amb aquests.
2: Amb els vells roquers, eh?
3: Aniria amb l'equip Tutankamon.
0: Home, és que al final és un equip que jugaria un altre ritme, però que la seva feineta faria. Aquest equip, en fi, no deixa de ser un... Vaja, és un joc, però no deixa de ser un reflex del que és el futbol actualment. Avui tota la tarda, en Martí, mirant fitxes, a Transfer Markets, a tots els aniversaris de tots els jugadors.
2: Jo em considero la meitat d'aquesta forquilla, encara.
0: La meitat, la mare que et va... Perdó, em sap greu per la senyora... Com es diu la senyora?
2: Rita.
0: Per la senyora Rita, em sap greu, però home, 23 anys, la meitat de la forquilla. Hosti, tu. Martí, bona feina, gràcies.
2: Bona nit.
0: Tanquem tertúlia, que ens hem d'actualitzar i hem de saber encara què ha passat al món fora del futbol primer i fora dels esports després. Gràcies, Joan Puquí, bona nit.
3: Bona nit.
0: Gràcies, Mireia Ailaia Cervelló, bona nit.
4: Gràcies, bona nit.
0: Gràcies, Superestrella.
5: Bona nit.
0: Bona nit, el Francesc Latorre, bona nit, Marta Ramon.
1: Bona nit.
0: Fem una pausa i encarem el tram final del... Tu diràs, rebrem el redactor més moreno de la redacció d'esports de RAC1. Ara sabreu qui és.
6: RAC1. RAC 1. Aquest diumenge el Barça juga a RAC 1. A 4:45 de la tarda, Basilea-Barça. El tercer compromís de pretemporada del conjunt de Hansi Flick. Viviu el partit des d'una hora abans de RAC1 amb Jaume Molló, Xavi Puig, Marta Ramon com a enviada especial a Suïssa i els comentaris d'Albert Blaia. I després, les estrenes a la Lliga de l'Espanyol i del Girona a partir de les 7 del vespre. Aquest diumenge, a 4:45, Basilea-Barça. Aquest diumenge torna el Barça a RAC1. El Barça Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: RAC1. Tots som u.
8: Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
7: Tot l'univers RAC1 i RAC més 1 és a l'aplicació.
8: Fàcil, intuïtiva i renovada.
7: I escolta el que vols

0: Sí, home, avui farem un ball per acabar el programa amb el redactor amb la pell més morena de la redacció d'Esports de RAC1. No sé quan devia ser l'última vegada que vam coincidir en aquest estudi.
1: Fa molt.
0: Fa molt, eh?
1: Moltíssim. Ja no et recordava, perquè com que no pares mai per aquí,
0: no,
1: ho ajuntes amb les vacances i clar,
0: sí.
1: Llavors ja no es recordava ni quina cara feies.
0: No, imagina, avui ens han hagut de presentar perquè no...
1: Sí, sí.
0: No ens reconeixíem. Hola, Oriol Jové, bona nit, eh?
1: Bona nit.
0: I ben tornat.
1: Moltes gràcies.
0: Escalfant la banda el Jové ja per tornar-s'hi a posar avui per primer dia des de les vacances al 100% ja.
1: Sí, home, sempre s'ha de començar amb la màxima marxa posada. I tant.
0: Correcte. Jo aquest vocabulari de la conducció el domino molt, ja ho saps.
1: Sí.
0: A veure, què ens queda per saber abans de marxar?
1: Doncs, mira, pel que fa a la natació, els europeus de París, aquesta tarda Luka Hucka ha obtingut la quarta posició a la prova del 4% relleus lliures per darrere d'Hongria, Rússia i Croàcia, i tornant al futbol s'ha tancat la penúltima ronda prèvia de l'Europa i de la Conference League. Comença per la Conference perquè l'Inter d'Escaldes Andorra s'ha classificat per l'última ronda prèvia. Això vol dir que estem a 180 minuts de veure per primera vegada un equip andorrà en una fase final d'una competició europea. Avui l'Inter ha guanyat 0-4 al camp del Flora d'Estònia, per tant s'ha classificat. Havia guanyat 2-0 l'anada, per tant 6-0 en el global de l'eliminatòria, i es jugarà la plaça a la Conference contra el Drita de Kosovo, que avui s'ha classificat també eliminant el Trefiori de San Marino. L'Inter d'Escaldes, que es podria trobar en aquesta Conference equips històrics com l'Ajax de Mitchell, que avui també s'ha classificat per l'última ronda. No ha jugat Ter Stegen, que s'ha quedat a la banqueta. Sí que ho ha fet Daily Blind, la primera meitat, ha jugat el central neerlandès ex del Girona. L'Ajax, que s'enfrontarà al Sion de Suïssa en l'última ronda, que per cert jugarà ja un representant de la Lliga Espanyola, també el Getafe de Pepe Bordalás, que la disputarà aquesta última ronda contra el Partizan de Belgrat. A l'Europa League també s'ha definit l'última ronda prèvia, en presència, entre d'altres, del Benfica, que ha eliminat el Hearts, el subcampió escocès,
0: sí.
1: El Paphos, que va jugar l'última Champions,
0: correcte,
1: el recordareu, en canvi, ha quedat fora de la prèvia de l'Europa League.
0: El Paphos de Joan Lluís García, a la passada Lliga de Campions.
1: Per això el destaco. En futbol, per cert, també s'ha disputat aquest vespre el trofeu Ciutat de Tarragona amb derrota del Nàstic contra l'Osca a la tanda de penals.
0: Això pel que fa avui, de cara a aquest divendres, què destaques?
1: Doncs que comença la Lliga Segona Divisió, ja amb el partit inaugural a dos quarts de nou, ja ho deia bé, de la nit, entre el filial de la Real Societat i el Castelló. D'amistosos destacats, i el de l'Atlètic de Madrid contra l'Olímpic de Marsella i el de l'Atlètic Club contra l'Atalanta. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham comença l'heptatló amb la participació de l'hospitalenca Maria Vicente. També es disputa la primera ronda del relleu 4x400 masculí amb el lleidatà Bernat Herta i la primera dels 1.500 amb Carlos Saez.
0: Impecable informació per anar a dormir. Oriol Jové i Font, moltes gràcies.
1: Miquel Agut i Riera.
0: Va, que ens actualitzem.
1: Bona nit.

0: Abans d'acabar el Tu diràs, la informació general fora de l'àmbit esportiu. Josep Riba, bona nit.
1: Bona nit.
0: Per on passa l'actualitat a aquesta hora?
1: El president de la Ciutat Autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha demanat aquest vespre al ministre d'Interior, Fernando Grande Marrasca, que incrementi els efectius a la ciutat de cara a una rumorejada nova entrada d'immigrants aquest dissabte. L'Estat ja ha sumat 45 agents més patrullant la ciutat, però no creuen que sigui suficient. Vives ho explicava després de la reunió.
2: Le hemos seguido pidiendo más policías y más guardias civiles, más efectivos, porque creemos que los ceutíes no se sienten seguros y porque creemos que el Estado tiene capacidades suficientes para que los ceutíes se sientan seguros.
1: També diu que queden 9.000 migrants mentre el govern central assegura que en són 5.000. I a casa nostra hem superat nous rècords de calor. Aquest divendres ha sigut, segons el Meteocat, el 17è en què hem arribat als 40 graus a Catalunya, més dies que l'any passat amb 16, que fins ara tenia aquest rècord. També al Raval de Barcelona aquest divendres s'han arribat als 46 nits tòrrides, aquest any la xifra més alta des de que se'n tenen registres. Pel que fa al temps d'aquest divendres, tornarà a ser un dia calorós i amb xafó a la costa. A l'interior la temperatura màxima s'enfilarà fins als 38 o 39 i arribaríem als 40 o 41 graus a diversos punts de ponent. Tot plegat amb un matí que serà de temps estable i amb bandes de núvols alts, sobretot a la meitat oest. De cara a la tarda es desenvoluparan nuvolades al nord del país que afavoriran que tornem a tenir alguns ruixats i tronades força irregulars i disperses pel territori. I ja està.
0: Doncs fins aquí. Gràcies, Josep. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Dos quarts d'una...

0: deixem aquí, gràcies a la Laia Biurrun a les vies de so, tocant els botons, i també gràcies a la redacció d'Esports de RAC1 en aquesta nit de Tu diràs. Demà més a 12:15 veurem si amb alguna novetat. Us ho explicarà el Pau Bonastre, que avui ha estat el nostre home atletisme. Només començar, ja us hem dit que Jael Bastué ha acabat setena a la final dels 200 metres llisos dels europeus que s'estan disputant a Birmingham. Gràcies per ser-hi, bona nit i descanseu.
1: Tu diràs.

0: RAC 1. Tots som 1. RAC 1 Podcast. RAC 1 i la Generalitat de Catalunya t'ofereixen Sense Filtres. Converses valentes sobre salut mental amb Marta Cailà.
1: L'alcohol és la substància que genera més demandes de tractament a la xarxa d'atenció a les addiccions de Catalunya i és la que ocasiona més danys a terceres persones. Segons dades del 2024, un 64% dels catalans va consumir alcohol els últims 30 dies, en el moment de fer l'enquesta, i gairebé un de cada 10 va reconèixer que bevia alcohol cada dia. En el cas dels joves, les dades encara són més preocupants. Un de cada 5 tenen un consum de risc. Ada Parellada, restauradora i cuinera del Sempruniana, benvinguda al Sense Filtres.
2: Moltes gràcies per convidar-me. Sempre ens poseu entre l'espasa i la paret en aquestes situacions complexes que no volem recordar, però em sembla que és molt útil el que feu.
1: Quants anys fa que no proves ni una gota d'alcohol?
2: 14.
1: Ho tens claríssim.
2: Home, per descomptat, perquè va ser el dia del meu aniversari. Aviam, dir-te una cosa, Jo no crec que l'alcohol sigui el culpable d'aquesta... Bueno, que l'abordarem, però vull dir que no crec que sigui el problema. El problema és, evidentment, fer servir l'alcohol. Usar l'alcohol per tapar-te, És això, perquè ho dic perquè jo valoro moltíssim la cultura del vi i la cultura dels licors, la cultura... Entenc perfectament... crec que l'hem de preservar perquè ens identifica com a cultura. És una de les tres potes de la cultura mediterrània, juntament amb l'oli i el blat i el vi... Per tant, alerta. I després nosaltres aquí a Catalunya tenim una indústria potentíssima que exporta vi i caves i altres licors que no podem menystenir i que hem de protegir. Per tant, no és l'alcohol el problema. El problema és que tu facis servir l'alcohol com una droga. Val? Per tant, això ho haig de puntualitzar només començar.
1: El trobes a faltar?
2: Molt. No. Va, matisem-ho. Me n'oblido la majoria de les vegades, però l'altre dia dic, ostres, perquè estava amb un àpat i vaig dir, ara, mira, veuria aquesta copa, però ja. Per tant, sí, hi ha un punt d'addicció que queda latent, perquè els addictes som sempre addictes, això ho diuen, però el trobo a faltar molt puntualment i em felicito cada dia d'haver-ho deixat. Per tant, sóc tan feliç... ara que no bec alcohol, sóc tan rotundament feliç que em sembla que el que puntualment digui ostres, ara em fotaria una miqueta, doncs no ho compensaria de cap manera. A mi, de l'alcohol m'agrada tot.
1: Ai, Ada.
2: Absolutament tot. M'agrada el seu gust. No saps com m'agrada el conyac. Marta, és que no ho saps, m'encanta el conyac, m'encanta el vi, m'encanta el cava, m'encanta la cervesa. O sigui, el seu gust em flipa. Sort que tinc cervesa sense alcohol.
1: I tant.
2: Sort, perquè després m'agrada aquell punt. Tiqui. Quan dic aquell punt és la xispa, aquella loquacitat que et dona, aquesta riure de seguida i trobar-ho tot enginyós, que a més és que et desperta les neurones. I m'agrada el deixar-me anar. Allò vol dir la borratxera absoluta. Que és quan... que això totes les cultures ho han practicat, és a dir, les comunitats busquen una droga que les elevi, que les faci oblidar les responsabilitats quotidianes i que les faci pujar, diguéssim, socialment, conjuntament, perquè tots estiguin en el mateix nivell de flipament. Mm-hmm. Vale? Uns tenen l'alcohol, altres tenen doncs, drogues, altres substàncies, altres estupefacients. I aquest moment de comunió jo el trobo a faltar, perquè jo quan ara vaig a un esdeveniment, a una celebració, quan he fet dos balls, quan he ballat dues cançons, dic, ja en tinc prou, jo no entenc, ja està, ja ho hem fet, a dormir, perquè ja no mai més m'he tornat a oblidar de les responsabilitats de l'endemà. I és veritat que encara que sigui la responsabilitat sigui anar a buscar el pa, ja te l'entomes com a que t'has de llevar per anar a buscar el pa. És igual, qualsevol nimietat ja es fa un... no un

0: excusa, sinó el deure, es desperta, el teva mecanisme del deure, de la responsabilitat, es desperta i diu, vés a dormir que demà has de fer això, això, això, això, això, això. Clar, viure amb aquesta responsabilitat constantment es fot feixuc, es fa pesat, es fa pesat.
1: Sí, però tu deies, ara estic feliç, però, estic feliç.
0: Clar, si tu fas un còmput general, la felicitat ho compensa tot, jo estic serena, feliç, raono, el cervell se m'ha regenerat, les coses com són, tinc més vocabulari, tinc més, soc més loquaç, no puntualment, sinó sempre, i el dia brilla més.
1: Deies que te'n recordes perfectament del dia que vas deixar l'alcohol, era el dia del teu aniversari. Què va passar aquell dia perquè diguessis fins aquí?
0: Ai, mira, em costa molt de recordar-ho perquè em fa plorar i tot. Tu ho has dit en la presentació. L'alcohol és el que impacta més a terceres persones, crec que deies una sí. cosa similar, no? I jo vaig anar a sopar amb unes amigues, era el dia del meu aniversari, però anar a sopar era, no era per l'aniversari, era una trobada, érem tres amigues, vull dir que tampoc era una gran festa, ni molt menys. I aquell dia jo vaig veure, com a mínim, una ampolla de vi. Com a mínim. I una cervesa primer.
1: Tu sola?
0: Érem tres i vam veure tres ampolles de vi, això, com... I una de les tres no és gaire bevedora, de manera que entre les dues bevedores vam veure moltíssim. I clar, vaig arribar amb una castanya important a casa, les coses com són. I quan vaig arribar a casa, em vaig trobar un regal que m'havien fet els meus fills. I havien fet unes galetes, havien fet... La cuina estava cap per avall, que feia riure, fins i tot vaig fer una foto perquè la cuina era un caos total. Però ells m'havien fet unes galetes que posava 44, o sigui, havien sí. fet unes galetes en forma de 44 i amb una nota que deia t'estimem molt.
1: Ai.
0: I jo vaig veure això, vaig veure la castanya que portava. Bueno, em vaig emocionar moltíssim. I l'endemà em vaig llevar amb una ressaca enorme. Era una època que jo nadava, que nadava pràcticament cada dia, i me'n vaig anar a nedar. I no el podia suportar perquè tenia ganes de vomitar i tot plegat. I vaig dir... Tu creus que els teus fills, que t'han fet això, que t'han mostrat d'aquesta manera tan tendra, és igual, jo ho vaig magnificar, vaig dir, es mereixen una mare que es va arrossegar, que arriba arrossegada a casa i que no es pot llevar. I això a tu se t'està descontrolant, perquè no va ser aquella nit, és que jo me n'adonava que cada dia estava usant l'alcohol per fer coses molt quotidianes. A la una del migdia jo ja m'estava bevent una copeta de vi perquè amb l'excusa que l'havia de tastar era una punyetera excusa. La història era que la copeta de vi em donava una mica de xispa per afrontar el servei, per afrontar l'estrès de la cuina, per afrontar, diguéssim, a la tarda em tornava a beure una copeta perquè així em relaxava. Al vespre una altra copeta per poder saludar tothom. Buscava gent per sortir constantment perquè així tenia l'excusa de beure amb la gent, allargava i necessàriament les nits. Els meus fills eren petits i em necessitaven. I jo estava destruint-me a mi mateixa i sabia que la destrucció aniria impactant a tot el meu entorn més proper. Això també, i un altre dia, uns dies abans, nosaltres en aquell moment teníem un restaurant en el Raval, a la plaça dels Àngels, i en allà doncs, s'hi havia assentat un grup de sense sostres, de persones sense sostre, permanent, allà a la plaça dels Àngels encara n'hi ha, i entre el grup, doncs, bueno, perdona que ho digui d'aquesta manera, però jo els veia, doncs, bueno, com deixalles humanes, les coses com són, però ja vaig veure un dia un nano molt jove i em va mirar als ulls aquell nano, i jo allà hi vaig veure l'alcohol, no hi vaig veure altra cosa que l'alcohol. Vaig dir, aquest nano s'està autodestruint per culpa de... Vés a saber quina raó hi ha més fonda, però que ho està tapant amb l'alcohol, i aquest alcohol l'està portant, l'ha portat aquí, l'ha portat a no estimar-se i a dir que no em vegin els de casa. I jo puc acabar així. De cop i volta vaig dir, el dia que a mi em faci tanta vergonya el que jo hagi fet, el que sigui, fugiré, i fugiré de debò. I tot plegat, vaig dir, prou. I després tantes vegades ho havia hagut deixar, cada ressaca, mai més, era un mai més que no arribava mai.
1: La família et deia, algú del teu entorn, Ada, tens un problema amb l'alcohol?
0: No, és que jo no era alcohòlica, ni molt menys. Cada dia no anava passada, però no, va ser abans de realment. I llavors vaig descobrir, bueno, el dia que vaig dir, jo havia intentat deixar mil vegades, però aquella vegada vaig dir, no, és que no ho deixaràs per sempre, deixa-ho per un any, fes una reeducació, promet-te que durant un any no em veuràs i quan s'acabi l'any tu hi tornes, perquè ja estaràs com, saps? Hauràs deixat aquesta mena de principi de que cada dia. I bueno, vaig deixar-ho un any, el primer mes em va costar molt.
1: Devia ser complicat.
0: El primer mes va ser molt difícil perquè, ostres, però deia, va, un any, i quan acabis l'any, quan facis, com que és fàcil, perquè era el dia que feia 44, quan en facis 45 ho celebraràs amb una gran trompa i una festassa, ja veuràs, i no sé què. I no, quan va arribar als 45, vaig fer tot l'any sense provar ni gota, però ni gota en plan exalcohòlic, eh? O sigui, ni acostar-me. Ara, de tant en tant, faig un tastet, eh? Si és un vi que val la pena... Ja està. Però quan va acabar l'any vaig dir, escolta'm, ni pensar-ho, perquè ara me n'adono del moment perillós en què vivia. Estava en un moment molt crític. Sort que ho vaig aturar, per tant, no hi torno. I no hi he tornat, i 14 anys, perquè sé que era quan vaig fer 44, i ja et dic, abans era feliç de tant en tant, ara sóc feliç cada dia.
1: Abans em deies que encara ho trobes a faltar. Bueno, quan estàs en una festa, de vegades dius, ostres, jo ara... Doncs voldria estar bevent com la resta de la gent. No,
0: clar.
1: I no sé si et trobes amb gent que et digui... O sigui, que quan tu dius, jo no bec, que et diu, va, home, va, per una copeta... Amb aquesta situació t'hi trobes?
0: És l'única cosa que, com tu dius, l'única cosa que trobo a faltar és el moment de l'elevació de la comunitat que et deia. Aquest moment que tots estem eufòrics. I aquest és el moment que jo dic... pobrets, jo me'n vaig a dormir, no? Però, que clar, m'agradaria poder compartir aquests moments d'eufòria amb els altres, eh? Però, bueno, constantment.
1: O sigui, a la gent li costa entendre que tu no beguis alcohol?
0: I tant.
1: Doncs això encara ho posa més complicat per les persones que han tingut un problema amb aquesta substància.
0: Bueno, el que passa és que hi ha una manera molt fàcil de tallar la conversa, però facilíssima. És que jo havia tingut problemes amb l'alcohol. I de cop i volta generes com un gat que beu aigua, que beu l'aigua, fan així... I gairebé se t'aparten, perquè ets un pària. Ets un expària, no? I a mi fins i tot m'agrada, perquè com que tinc un punt provocador, a vegades ho faig expressament. No, jo és que no bec perquè havia tingut problemes amb l'alcohol. Ja està, s'acaba la conversa. Ja ningú insisteix.
1: Ada, tu ets una persona valenta, totes les persones que estan venint al Sense Filtres ho són, perquè parlen de problemes que de vegades fa vergonya reconèixer en veu alta, hi ha gent que no té la fortalesa com per dir, escolta, a mi m'ha passat això, i afecta a moltíssima gent. I dic que ets valenta perquè no només has parlat del que t'ha passat amb l'alcohol, sinó que també has reconegut i has explicat, i et va costar molt fer-ho, 20 anys, explicar-ho en veu alta, que de jove, en una etapa en què tu anaves sobrepassada feina amb els nens molt petits, en què no arribaves, tot eren exigències, senties que no tenies prou energia com per fer bé les coses amb tothom, vas tenir diversos intents de suïcidi.
0: Això no m'agrada, evidentment, no m'agrada gaire recordar-ho, però sí que em vull parlar sempre que es pugui, perquè dir-vos que estic absolutament curada, i a mi em va salvar saber que era una malaltia, perquè em pensava que era feblesa, que era... que era una malaltia externa, saps? Com allò, saps? Era que estava malalta, sinó que era una qüestió de falta de capacitat de viure, d'afrontar la vida, em refereixo, saps? I en el dia que la meva cunyada, bueno, amb una crisi d'aquestes enormes, em va dir, hem d'anar al psiquiatre. I el psiquiatre em va dir, sí, això són els neurotransmissors, que estan desconnectats, jo et donaré aquí una pastilleta i això t'ho arreglarà, que això és una malaltia. I ella va dir,
1: doncs tenies depressió.
0: Sí, tenia una depressió profundíssima i em va donar unes pastilles i no sé si... Només, però les paraules ja van ser sanadores. el dir-me és una malaltia, això no ets tu, que ets una piltrafa de persona, que no et mereixes viure, és que és una malaltia i t'ho arreglarem amb medicació. I ja sé que hi ha molta gent contrària a la medicació, però això a mi em va salvar la medicació, perquè llavors em vaig començar a medicar i ja està, i em va anar molt bé. Vaig trigar 2 anys, clar que vaig trigar un temps molt llarg, però jo em considero avui absolutament, totalment curada. I ho he analitzat per tot arreu, a dreta, a esquerra, per si mai torno a tenir un moment, una crisi, poder-ho afrontar amb coneixement i amb fortalesa.
1: A mi em va sobtar molt el dia que vas anar a la Marató a explicar el teu cas, quan vas dir que tu associaves aquell sentiment que tu tenies en aquells moments amb feblesa. Ara també ho has fet servir, aquest substantiu, la feblesa.
0: La vergonya que després tens de cada intent de suïcidi és terriblement, perquè has fallat a tothom, has fallat a tothom. I recordo que en aquell moment doncs, no se'n parlava ni gota, i que jo em vaig sentir una mica maltractada també, en un moment que em vaig despertar de tots els somnífers que portava, i que em van dir infermera, ja diu un soc i tal, bueno, t'hem fet una d'això i ara ja està, ara ja pots anar a casa, bueno, com vulguem dir, fuig, que hi ha gent, que estàs a urgències, marxa, que hi ha gent que de debò necessita les urgències, no? No com tu, que ho has fet voluntàriament. Aquesta sensació de falta de gratitud per la vida també em va afectar moltíssim, com d'egoisme, feblesa, però sobretot egoisme. Soc un egoista que només penso en mi. Tens un entorn que et necessita i tu només penses en tu i la teva felicitat, ets una pura egoista. No et mereixes viure, ara sí que no et mereixes viure, perquè ets una persona mesquina, que no estimes la vida, que és el regal més bonic que hi ha, i que ara ho veus, però en aquell moment realment et senties així, que no eres mereixedora de viure, perquè eres una piltrafa humana absoluta.
1: Els teus fills què et van dir quan els ho vas explicar?
0: Bé, em van dir que ja ho sabien.
1: Ostres.
0: Sí, em van dir que ja ho sabien. I res, saps què? T'haig de dir una cosa. És un tema tabú. No en parlem gens. És un tema que en parlo més amb els mitjans i amb la gent afectada i en parlo més públicament que íntimament. Està oblidat, està tapat. Ja ho hem tapat durant 20 anys, ho vam tapar ben enterrat i ho vam tornar a treure quan ja estava gairebé curat. O sigui, ho vam treure perquè m'ho va demanar la Marató, i a més va haver una confusió perquè la Marató em va trucar perquè parlés del meu problema, que segons la Marató era l'alcohol, i jo vaig interpretar que era l'altre, perquè m'han dit, no et podem dir qui ens ho ha dit, perquè no es diu qui parla d'això, no s'esmenta qui t'ho ha dit, però vull que parlis del teu problema. Jo vaig pensar que, com que anava de malalties mentals, jo els hi vaig explicar.
1: Ostres!
0: I després I em van dir, ah, no, doncs és això que volem que parlis. Jo vaig dir, ah, no, però crec que no era d'això. No, era de l'alcohol. Dic, ostres, dic, no, no, doncs parlem de l'alcohol. No, volem que parlis d'això. I primer m'ho vaig pensar moltíssim. Perquè ja estava enterradíssim i estava curadíssim. I ho vam treure en un moment, per sort, que jo més o menys em vaig sentir forta per poder-ho desenterrar i ja està. I ara ja està enterradíssim, Marta, ja està.
1: Doncs acabem amb les 3 preguntes finals que sempre fem als convidats d'aquest podcast. La primera és, per què has explicat o per què has decidit explicar la teva història, aquesta història tan difícil?
0: Bueno, t'ho he explicat una mica així i ara, que va ser una confusió, diguéssim, però...
1: Però ho continues explicant, Ada.
0: Sí, és a dir, perquè li ha passat l'ensurt, perquè la primera vegada va ser terrible. Va ser terrible perquè primer vaig haver de preparar la família, bueno, els meus germans i cunyats ho sabien tots, per descomptat, perquè ho van patir. Però els meus fills tenien 2 i 4 anys i no en sabien, bueno, sí que diu que ja ho sabien o que ja els havia arribat o que més o menys, però sí que va ser terrible. Però per què ho continuo explicant? Perquè la reacció el dia de la Marató va ser impactant, va ser molt i molt emocionant, perquè del sacseig i després de veure de quanta gent pateix aquestes situacions, i per poder-los dir que és meravellosa la vida, que et pots curar, que vagis a veure un especialista, que algú t'acompanyi, que no tinguis vergonya, que no et sentis culpable i que al final ho podràs recordar amb alegria i no amb culpa, que ja està.
1: M'acabes de respondre la segona pregunta, que era què li diries a una persona que estigui en aquesta situació, i la tercera i última és què li recomanaries a un familiar d'una persona que estigui passant per aquesta situació.
0: Que no intenti fer raonar la persona que està patint-ho, perquè intentar-la fer raonar és inútil. És com dir-li a un robot que t'estimi. No hi ha raonament possible. Per tant, no siguis burro, això, estima la vida, o sigui, fes-li veure el cel de color blau, no quan la persona ho veu tot gris, negre i buit, no? No. Porta-la a un especialista, tu no tens aquestes eines.
1: Ada Parellada, t'agraeixo infinitament aquesta conversa valenta sobre salut mental i un petó molt gran.
0: Gràcies a vosaltres per el que esteu fent per la causa.
2: RAC 1 i la Generalitat de Catalunya t'han ofert Sense Filtres, un podcast amb l'edició de Marta Cailà, la producció de Cristina Gazzoli i el disseny de so de Salva Coromina. RAC 1 Podcast. Aquest estiu, sigueu on sigueu,

0: Sol, Vacances i RAC 1.
1: RAC 1.
0: Aquest dilluns el Sabadell juga a RAC més 1. A les 7, des de l'estadi Arcàngel, Sporting Sabadell. Els arlequinats tornen al futbol professional amb un desplaçament a terres andaluses. Viviu el partit en directe a l'app i al web de RAC 1 amb Pau Bonastre i Jaume Molló. Aquest dilluns a les 7, Sporting Sabadell. La Lliga de Segona juga a RAC més 1.
1: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
2: Hi ha cançons que han funcionat aquest estiu. Una cançó que no convida a ser cançó a l'estiu, de fet, es va publicar el desembre. És Xavier, el tècnic de so de la Ludwig.
3: També està com una mica més idealitzat el moment de que si ets tu qui deixa és menys dolorós, però també hi ha molta càrrega de culpa i d'indecisió, de penediment, de pensar estaré fent lo correcte, de donar-li moltes voltes.
4: Aquí hi ha un tema molt important. Des del dia que ens ensenyen a anar de ventre quan tenim 2 anys de vida, cadascú viu el fet d'anar de ventre en funció del seu perfil de personalitat.
5: Raro això de parlar amb la veu normal aquí. No estic acostumat. M'hauré de reprimir.
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
1: RAC 1. Tots som un milió.
0: RAC 1 Podcast. RAC 1 i la Generalitat de Catalunya t'ofereixen Sense Filtres. Converses valentes sobre salut mental amb Marta Cailà.
6: La depressió ha crescut un 28% a Catalunya en els darrers 5 anys. Segons l'enquesta de salut, un 9,2% de la població de més de 15 anys té depressió. I el nombre de ciutadans que prenen antidepressius augmenta cada any. L'Organització Mundial de la Salut indica que aquest és un dels trastorns més incapacitants. Els símptomes poden variar, però molts pateixen una tristesa persistent, se'ls fa difícil la vida quotidiana i també perden interès en activitats que abans els feien gaudir. Núria Soler, editora i conductora del Telenotícies Comarques de TV3, benvinguda al Sense Filtres.
7: Gràcies per comptar amb mi.
6: Fa un any i mig, aproximadament, sí, vas tenir una depressió que et va obligar a estar de baixa durant 6 mesos. I en el teu cas, tu dius que tot va començar amb un atac d'angoixa.
7: Sí, perquè aquestes... l'angoixa i la depressió van bastant de la mà, no? Moltes vegades una porta a l'altra, i jo el que he patit moltes vegades, no només aquesta, és d'angoixa. Jo l'angoixa, l'ansietat, és una cosa que ha conviscut amb mi durant bastant temps. Amb 15 anys vaig tenir el meu primer atac d'angoixa, vaig acabar a l'hospital, no?, perquè és aquella hiperventilació, no sabia què em passava, i allà va ser el primer capítol. Només tenia 15 o 16 anys, i després n'he tingut algun altre. I en aquesta última vegada, efectivament, em va passar així, no? Una sèrie de circumstàncies personals que em van portar un dia...

0: doncs sí, amb un atac d'angoixa, vaig anar al CAP, em van dir, bueno, doncs agafa't uns dies, i aquests dies es van anar allargant, i quan veus que no pots tornar a la teva vida, no?, a la teva vida de cada dia, a la teva feina, que jo gaudeixo moltíssim de la meva feina, i és un lloc on m'agrada anar cada dia, algun dia no, però excepcionalment, però en general jo gaudeixo molt, i pensava, oi, no puc tornar, em vaig anar sentint cada vegada més incapacitada, no?, i això va derivar en una mica de depressió. De depressions n'hi ha de molts tipus i de molt, molt profundes i més superficials, diguem, jo amb relativament pocs mesos i amb una mica de medicació me'n vaig poder sortir relativament ràpid. Hi ha estats depressius que no et pots moure del llit, no va ser el meu cas, però sí que efectivament hi ha un moment que els nervis, l'angoixa, aquesta pressió aquí es van transformant en una tristesa molt gran, no?
1: Clar, tu deies, en principi allò havia de ser una baixa curta,
0: sí.
1: I tu notaves que se t'anava allargant. Mm. Per què no et podies incorporar? És a dir, aquells dies tu què notaves? Que encara tenies angoixa o notaves coses diferents d'altres vegades en què t'havies trobat en aquesta situació?
0: Jo quan vaig agafar la baixa el primer moment, realment estava molt al límit, no? És a dir, a mi em va portar aquesta situació, diverses circumstàncies, però ja portava molt temps, diria anys, sentint aquest pes, aquest estrès, aquestes ganes sempre de fer-ho tot molt bé, aquesta insatisfacció permanent, aquesta la rumiació aquesta que no para mai, quan estàs aquí ja penses que hauries d'estar allà, no? És aquesta pressió constant, no?, d'estar molt poc present en el present, no?, que és el que ara he après. Jo crec que ja portava molts mesos, ja portava potser anys fins i tot arrossegant això, i quan em va agafar l'atac d'angoixa realment estava molt al límit, coses molt petites se'n feien molt grans, no?, decidir que havien de sopar els meus fills, decidir si em posava una jaqueta o una altra, o sigui, coses molt petites de sobte, et col·lapses, et quedes bloquejat, qualsevol cosa et posa nerviosa, veus que a casa estàs més tensa, a casa teva també ho pateixen, no?, els teus fills de sobte veuen que crides més, la teva parella que, no?, cauen estirabots cara a aquesta que li passa, o sigui, tot es va tensant una mica, la gent ja et posa molt nerviosa, a tothom, encara que et diguin bon dia, tu ja... O sigui, tot es va fent, et va superant, no?, i per tant quan jo vaig parar efectivament havia de ser una cosa, jo vaig pensar, bueno, estaràs una setmaneta, una mica, i després ja vaig veure que no, que tot allò anava cada vegada més, no?
1: Però tu vas identificar que era una depressió o no sabies què et passava?
0: No, perquè al principi no va ser tant una depressió sinó una angoixa, una angoixa molt alta, una situació d'estrès molt alt, i sí, molta tensió interna, i va ser al cap d'un parell de mesos que aleshores sí, jo anava al CAP regularment i ja vaig començar a plorar constantment, et costa més aixecar-te els matins, et pregunten com estàs i et poses a plorar, ja veia que no podria tornar a treballar ràpid i això em pressionava molt. Pensava, jo és que no podré tornar a fer un telenotícies mai més a la meva vida, no seré capaç d'afrontar, com pot ser que abans fes tantes coses, que em llevés al matí, que portés la casa, el té, no sé què, no? I com que et vas sentint cada vegada més atrapada, això deriva una mica a la depressió i aquell moment de, doncs, mira, no em surto gaire de casa, no tinc ganes de parlar molt amb ningú, insisteixo, ploro cada dos per tres, el dia no el remunto, no? I de seguida, quan vaig anar al CAP, el meu metge de capçalera, que he d'estar eternament agraïda de com em va tractar i com em va ajudar, de seguida em va dir, bueno, jo crec que ara estem entrant ja en una altra fase, que ja no és només una angoixa, sinó que estem entrant en una altra fase, una mica de medicació t'aniria bé, i així va ser.
1: No sé si arriba un moment en què dius, aquesta no sóc jo. O sigui, com és possible que una persona com jo, perquè tots ens coneixem, no?, i sabem com som,
0: sí, sí,
1: estigui en aquesta situació, jo no plorava, jo no em sentia així, què m'està passant? O sigui, no sé si t'espantes en el sentit de dir, m'estic convertint en una altra persona.
0: Sí, potser no tant, però sí que no reconeixes, efectivament. O sigui, hi ha molts moments en què tu penses, bueno, a veure, jo era capaç de gestionar moltes coses a la meva vida i ara estic paralitzada davant d'uns macarrons, saps? I davant de coses molt petites, no? I això et fa sentir malament perquè més al teu voltant tothom, amb tota la bona voluntat del món, lògicament, t'intenta animar. Va, que ja passarà, però va, que tu pots, no? I és com, no sé, com si algú que fa metre i mig li dius que toqui o que agafi una cosa que està a 2 metres. És que no pots, ja t'agradaria, no? Ja t'agradaria aixecar-te i estar més feliç i més content. Però et cau com, no? Es fa una mica tot fosc de cop, no? I tu estàs allà intentant. Hi ha molts dies que tampoc tens ganes d'intentar estar millor, saps? Només una mica que et deixin, acabes molt, molt petit, no? Molt petit. Sí que t'identifiques, però clar, no t'agrades, no? No t'agrades i no vols estar així. I com que no ens han ensenyat a que podem estar així i que no passa res, i que tot té una sortida, i que la vida no sempre estem al 10, ni hem d'estar al 10, com que totes aquestes ensenyances no ens les han fet i les hem hagut d'aprendre, clar, encara et sents pitjor, no? I sí, és una miqueta dur en alguns moments, sí.
1: Dius que de vegades no tenies ganes de sortir, ni de veure gent, ni d'explicar el que et passava, però els teus amics, els teus familiars, els teus fills... Els vas explicar, quan ja em vaig fer el diagnòstic, em van dir, tens una depressió.
0: Sí.
1: Els vas explicar el que et passava?
0: Sí, al meu entorn, t'he de dir que gràcies al meu entorn, que em va ajudar, a casa meva, els meus pares per descomptat, el meu home, els meus amics, tots van comprendre de seguida i una cosa molt bona, em van deixar l'espai que jo necessitava, perquè a vegades, no, el que deia abans, quan tots et volen empènyer perquè estiguis millor, tu potser també necessites el teu ritme, no? I jo no vaig ser molt capaç de remuntar fins que no em vaig medicar una mica, però els meus fills, sí, els hi vaig explicar una mica, sobretot a la meva filla gran, que ara té 13 anys, l'any passat en tenia 12, i ella comprenia més que el petit, que en té 6, que en tenia, sí, en aquell moment 6. Però els hi vaig explicar perquè, clar, ells em veien plorar per casa, em veien desbordada, em veien, clar, es pensaven que tenia una malaltia, que els estava amagant una malaltia, que m'havia de morir demà. Clar, els nens, si no tenen un context, és important també donar-los informació, cadascú adequada a la seva edat, no? Però sobretot a la meva filla gran, sí, li vaig explicar bastant com eren les coses i en aquell moment tot rulla millor, perquè ells també t'entenen millor. És, no? Quan li poses nom a les coses, sembla que alguna cosa encaixa.
1: Tu dius que durant aquella baixa que també vas sentir un sentiment de culpa. Per què?
0: Perquè tu no vols estar així, ni t'han educat per estar així. I perquè tu vols estar treballant, que és on et toca, no? I penses, ai, estic agafant una baixa injustificada, també n'hi ha, eh? És a dir, també hi ha gent que sota el paraigua de l'angoixa i de, no? I d'aquestes malalties, bueno, doncs tot, una mica tot està allà dintre i hi ha molt tabú al voltant d'això, no? I la gent entendrà, no entendrà, que sigui tan llarga. Jo deia que sí, hi ha res, d'aquí poc tornaré, i llavors tot el dia plorava, llavors veia que no podria. I sí, et sents culpable d'estar malament quan no hi vols estar, de pensar per què has arribat aquí, què has fet malament, què hauries pogut evitar. És com un sentiment de culpa per moltes raons, no? Per moltes coses.
1: Clar, ara deies, jo plorava molt. Quan et trobes amb una persona que està plorant perquè té una depressió, l'has de deixar plorar? O el plor porta a més tristesa i més tristesa? O sigui, què s'ha de fer amb una persona a qui veus patir d'aquesta manera?
0: Clar, cada cas és diferent, eh? Jo no vull, diguem, cadascú... Jo, gent que es trobi en aquesta situació, el primer que li diria és que anés a un metge, seguríssim. Són els metges els que més bé saben en quin nivell de depressió estàs i què és el que et convé. Però si tu estàs amb un amic o amb algun parent o amb algú que està d'aquesta manera, per mi és un punt just de no caure en el victimisme i no seguir el... No és cap joc, però és a dir, no alimentar aquesta pena, però tampoc intentar treure'ls d'allà amb quatre paraules, perquè és més que això, no? Segurament necessites una teràpia, segurament necessites medicació, o no, eh? Insisteixo, cadascú, però necessites alguna cosa més. I del teu entorn necessites comprensió. Quan tu els necessites, aixeques la mà, quan no, ells han de saber tenir certa distància, i no cal... Perquè una altra cosa també molt desagradable és quan la gent et mira amb pena, eh? Ai, sí, ta. Ai, no, clar, ja ho entenc. I llavors també et sents malament, perquè dius, ai, ara...
1: No vull que mirin així.
0: No vull tampoc que mirin així, no? I llavors és una mica difícil, és veritat, eh? És veritat. Jo a vegades amb un... No, doncs vinga, ànims, ja entenc que ha de ser difícil, segur que si estàs ben assessorat mèdicament te n'en surts i hi ha una sortida, però el teu temps i busca-la, no? Una frase tipus aquesta en el seu moment a mi em va ajudar.
1: Ara que parles de coses que et van ajudar, per un costat ens deies la medicació.
0: Sí.
1: Tan bon punt la vas començar a prendre, vas notar ja un canvi? Quan triga en notar-se?
0: Diuen, clar, depèn, de quina medicació i del nivell, però a mi el metge em va dir, d'aquí un parell de setmanes ja notaràs cert canvi. I certament, jo va ser com si em tornessin a engegar, ho he dit en alguna ocasió, com si em tornessin a engegar el motor del cervell. O sigui, jo estava paralitzada, esgotada, nerviosa, cansada, desanimada, i de sobte... Totes les peces, com deia abans, es van tornar a posar al seu lloc. Vaig dir, que no era tan difícil fer això. Ah, que és veritat, que això ho feia així. I va ser realment, no? Al final el nostre cervell és química, no? I, bueno, pues, tot devia acabar de funcionar bé amb la medicació i a mi, sí, em va anar bé. I quan no és necessària, no cal... però quan és necessari, sí, i no de la mateixa manera que ens prenem un ibuprofè si tenim mal de cap o el que sigui, doncs tampoc hem de tenir cap neguit de prendre'ns una medicació i deixar-la, si és possible, quan sigui possible, no? Molta gent, jo vaig tenir clar que la medicació m'encendria el cervell, no? Faria pam, però després m'he treballat per poder-la deixar. Perquè és veritat que són medicaments que bueno, els quals pots estar enganxat molt temps, no? I si els necessites, fantàstic, també, eh? No hem de tenir prejudici al voltant d'això.
1: Està molt bé que ho diguis.
0: Sí.
1: I l'altre factor que et va ajudar va ser la meditació.
0: Sí. Jo sempre he fet moltes teràpies perquè penso que la meditació o el creixement personal no és una cosa només de les persones que hem pogut patir en algun moment determinat angoixes o qualsevol trastorn de salut mental, eh? Que ja la paraula trastorn és una paraula que trobo horrible, que hauríem de canviar d'alguna manera.
1: Com en diries? Com n'hem de dir?
0: El trastorn és tan negatiu, té una connotació tan negativa que també de veritat, és com, ai, jo... No, perquè no et vols sentir marcat per un trastorn, no? I això, no sé...
1: Però malaltia, tampoc.
0: Tampoc, sí, és veritat, però... Sí, o la salut mental, no? També és un... O sigui, encara ho relacionem tant a... Tenim tants prejudicis al voltant d'això que fins i tot a les persones que ho hem patit ens sona malament, no? I ens costa dir-ho, segons com. Però, bueno, el que deia, jo penso que el creixement personal, sigui via meditació, sigui via teràpies de, bueno, de tot tipus, no és una cosa només de les persones que hagin pogut passar per aquestes situacions, per una malaltia de salut mental. És una cosa que hauria de fer tothom hauria de poder anar amb un psicòleg, amb un psiquiatre, si convé, fer meditació, que és una cosa que està molt estudiada, que va molt bé pel cervell, és un entrenament al final del cervell per poder-te focalitzar, per poder estar al present, per poder gaudir de la vida. Jo, aquella pressió que tenia, que durant molts i molts anys em va acompanyar, d'estar permanentment insatisfeta, de tenir sempre una guita dintre, de no saber què em passa quan sóc una afortunada, perquè sóc una persona afortunada, tinc una família, no m'ha faltat mai de res, tinc la feina que volia tenir, tinc una família fantàstica, he tingut salut en general, o sigui que malgrat tenir-ho tot, tenies aquella cosa dintre que no saps què et passa, no? I ara m'ha passat perquè sóc més capaç de focalitzar-me en el que estic vivint i deixar d'estar enganxada, que la meva ment estigui sempre enganxada amb pors, amb retrets, amb i si m'han dit, i si pensaran, i si diré, i si faré, no? Estem constantment a la red neuronal per defecte, que es diu, i estem allà enganxats sempre, no? I, per tant, és una bona sortida, no només per la gent que té depressió o angoixa, sinó en general, ho recomano moltíssim.
1: Tens por de tornar a tenir una depressió algun dia? O ara que has après totes aquestes eines de gestió personal, creus que si alguna vegada t'enfrontes a una situació complicada, ho faràs d'una altra manera?
0: Jo crec que ho faré d'una altra manera. Realment aquesta vegada he après coses. Mira, l'altre dia tenia una situació personal i laboral determinada, vaig passar un dia de nervis, com passa a tothom, i gràcies a l'autoconsciència vaig notar-ho, vaig notar físicament l'angoixa, la tensió, vaig pensar, vale, ara pararàs, respiraràs, t'aniràs amb aquell racó, aquesta tarda no faràs tres coses que havia de fer, i vaig aconseguir calmar-me mental i físicament, no? Per tant, sí que hi ha eines per intentar prevenir al màxim aquests estats, no?, de tan inquietants, no?, i que al final ens fan infeliços. Una ment inquieta, segons un estudi de Harvard del 2010 que va tenir molt impacte, és una ment més infeliç, no? I per tant sí que penso que hi ha eines per treballar-ho, i jo estic intentant-ho, i és, a més és un camí que no acaba mai, és un aprenentatge, no?, que no acaba mai, el de conèixer-te i tenir més eines, i penso que ho sabria fer diferent. Però també vull dir que si caigués, només crec que pensaria que me'n puc sortir, perquè és el que he fet, no? I és el que espero que tothom que estigui en aquestes situacions pugui escoltar, o si té gent al seu voltant, en la majoria dels casos, ben tractats i ben acompanyats, te'n pots en sortir.
1: Acabem amb les tres preguntes finals d'Hora Sense Filtres. La primera és: per què has decidit explicar la teva història?
0: Doncs pel que deia abans, tenim molts tabús, jo la primera, i em sembla que no és la roba bruta que has de deixar a casa, això, no? Roba bruta és altra cosa, i tothom a casa seva se sap les seves coses, però això no és una cosa que s'hagi d'amagar, és una cosa que ens pot passar a tots. Tots portem una vida, i la societat ens empenya vides molt més estressades de lo que hauríem de ser, i de la mateixa manera que en un moment determinat vam començar a parlar de la sida i del càncer sense cap mena de... no? O no va ser de cop, també, no? Va ser una lluita que es va anar guanyant a poc a poc. Amb la salut mental ha de ser exactament igual, no? I ningú ha de sentir-se malament per poder dir que està a casa de baixa per una depressió, per una angoixa o per un trastorn del que sigui. Hem de poder dir la paraula trastorn sense que ens pesi encara.
1: Molt bé. Què li diries a una persona que estigui ara mateix en aquesta situació, algú que estigui passant per una depressió?
0: Doncs també el que he dit abans, que es posi en mans de professionals sempre i segur, perquè ells són els que saben avaluar el que més necessites, i si no t'agrada un metge te'n vas amb un altre i intentes el CAP, en general, no? T'atenen bé i et saben derivar si és necessari, i jo crec molt en els professionals. Cada un sap del que sap, no? I no són malalties que et puguis prendre a la lleugera, no? Si tenim qualsevol altre problema de salut, anirem a l'especialista i al metge, doncs en aquests casos també.
1: I aquesta també me l'has respost, però per si de cas et queda algun missatge en concret, què li diries a un familiar o a un amic d'una persona que estigui passant per una depressió?
0: Que siguin molt comprensius, que deixin el seu espai, però que estiguin sempre a tocar, disponibles, que no pressionin, però que tampoc no, que tampoc ajudin, o sigui, que tampoc victimitzin, que tampoc, no? És
1: com... És difícil,
0: eh? Sí, sí. Els entorns, en totes les malalties, sempre són com els grans oblidats, i és una llàstima que els oblidem, no? Com la gent que se n'ha d'en cuidar de moltes altres malalties, la gent que, doncs, acompanya gent amb Alzheimer, que acompanya, no? Els entorns s'obliden molt. I també que es cuidin ells. i també que es cuidin ells, perquè tu no pots cuidar. Mira, jo sempre me recordo d'una cosa, que quan puges en un avió sempre et diuen si hi ha un accident, la mascareta primer tu i després el teu fill o el del costat. Doncs una mica això, ells també s'han de cuidar per poder ajudar algú que ho necessita.
1: Núria Soler, editora i conductora del Telenotícies Comarques de TV3, moltíssimes gràcies per haver vingut al Sense Filtres.
0: Ha estat un plaer, gràcies.
1: Adéu.
2: RAC1 i la Generalitat de Catalunya t'han ofert Sense Filtres, un podcast amb l'edició de Marta Cailà, la producció de Cristina Gatjoli i el disseny de so de Salva Coromina. RAC1 Podcast. Estiu.

Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som un milió. Aquí comença la repetició del món a RAC1.

0: Alguns ja l'heu viscut recentment, d'altres encara us falten dies, i molts de vosaltres probablement la visqueu aquest mateix cap de setmana, quan moltíssimes poblacions de Catalunya la celebren. Sí, com sigui, no hi ha poble, vila, ciutat que es faci valdre que no tingui la seva marcada al calendari. Ja haureu endevinat que parlem de festes majors. En aquesta última hora en parlarem extensament, però ara ens volem fixar en una part sovint menys visible i alhora imprescindible, que són les persones que fan possible la festa des de pràcticament tots els angles. Espardanyers, barreters, perruquers, oficis que sovint passen de pares a fills. Abans havien passat novament de pares a fills, per tant, avi, pare, fill, que acumulen anys i anys de tradició, però que, malauradament, cada vegada costa més trobar. Deixeu-me saludar, per començar, una peça de vestir que és imprescindible pels balls populars. La persona encarregada de fer-los són els barrets. Potser no hi pensem gaire sovint, perquè cada cop en veiem menys al carrer, però visualitzeu les cercaviles de festa major, gegants, cavallets, trabucaires, diables... Molts d'ells porten barret. I afortunadament encara tenim professionals que mantenen aquesta tradició viva, com el Bernat Grau. Ell és un barreter de Girona, responsable de la Casa de Barrets. Bernat Grau, bon dia i moltes gràcies.
1: Hola, bon dia, merci a vosaltres.
0: D'on surt aquest projecte de la Casa de Barrets, Bernat?
1: Bé, doncs mira, ara fa 5 anys amb la meva companya, la Semplanes, ens va caure el regal de que la Pepita Mercader, que era una casa de 3 generacions de Barcelona, arran del Covid va decidir que ella es volia jubilar. Mm-hmm. I no tenia hereus a nivell professional. Llavors, amb la Pepita ens coneixíem perquè nosaltres havíem treballat en projectes de Girona al voltant de Nadals i així, i la Pepita ens feia els barrets a nosaltres. Nosaltres ens encarregàvem de fer tot el tema de vestuari i la Pepita ens feia els barrets. I arran d'això ens vam anar fent amics amb ella i quan va arribar el Covid ens va proposar la possibilitat de que li poguéssim... que ens pogués fer un traspàs d'aquest ofici tan meravellós. Okay. Llavors, arran del Covid, que la cosa també estava força parada i així, vam traslladar tota aquesta barreteria cap a Girona i res, i la Pepita va estar força temps al nostre costat ensenyant-nos l'ofici i a partir d'aquí, doncs, ara ja fa 5 anys que volem.
0: Clar, anava a dir, va ser la mateixa Paquita qui et va ensenyar a fer barrets o ja en tenies algun coneixement?
1: Nosaltres teníem coneixements, l'Asen es dedicava més en el sector del vestuari, és a dir, a nivell de confecció, a nivell de patronatge, i jo venia més a nivell d'arts plàstiques i tant l'un com l'altre havíem tocat les altres vessants, vull dir que jo també havia fet un curs de patronatge, l'Asen també havia estat amb grups de teatre on també les arts plàstiques les havia anat tocant i llavors l'un per l'altre vam anar creixent i la Pepita... Nosaltres no veníem de formació barretera, sí que teníem la formació per poder treballar amb tot aquest material perquè en el fons no deixen de ser tèxtils, motlles i una mica l'escultura de poder manipular els motlles i així. Uh-huh. I llavors la Pepita el que ens va ensenyar pròpiament era juntar totes aquestes tècniques que teníem per poder tirar endavant aquests barrets.
0: Hi ha gaires barreters més a Catalunya?
1: N'hi ha. Sí que n'hi ha de barreters a Catalunya. Sí que és cert, però, que tots ens hem anat especialitzant una mica coses diferents. Va. En el sentit que hi ha gent que s'ha especialitzat més en el camp dels casaments, hi ha gent com nosaltres que ens hem dedicat més en el camp de la cultura, de fer coses una mica més diferents del que trobes en una botiga de barrets, en el sentit de que no són barrets socials, sinó que són una indumentària molt concreta, sigui o per teatre, per òperes, o perquè en aquest cas de cultura popular perquè encaixi una mica amb tot plegat, no? Amb tot el vestuari que prèviament algú altre ha dissenyat.
0: Ah. Quins són els vostres barrets, Bernat? Perdona.
1: Ui!
0: Ui.
1: No, clar, nosaltres a nivell de barreteria sí que hem fet barrets com per exemple els barrets de la Moixiganga de Vilafranca, que quan en Rai i la Blanca van començar a treballar per recuperar la indumentària clàssica d'aquesta Moixiganga ens van venir a buscar i va ser un projecte molt divertit i molt bonic perquè va ser de teníem unes fotos molt antigues que els barrets es veien com molt poc i a partir d'aquí bueno, va ser començar una mica un procés d'investigació, no? I, per exemple, hi ha això, la Moxiganga de Vilafranca, llavors tenim el Ball de Turcs i Cavallets de Sant Feliu de Llobregat, que és un disseny d'en Marc Codina. També hem fet uns quants barrets per gegants, que vulguis que no són uns barrets molt més desmesurats del que hem trobat pel carrer, són talles molt grosses. I llavors, bueno, de gegants com, per exemple, de Sant Vicenç del Castellet o del Capità Parés de Lloret de Mar, que eren dissenys d'en Guillem Amorós. Una mica això, no?, de diferents pals en aquest sentit de cultura popular. O, per exemple, també, bueno, així és com una mica de primícia, la setmana que ve s'estrenen els Cavallets d'Igualada i hem estat treballant amb tot l'equip d'artesans i hem fet, bueno, uns tricornis que s'estrenaran la setmana que ve amb el Ball de Cavallets d'Igualada. O ara, per exemple, aquí al taller tenim en mans les Tabaleres de Banyoles, que és una figura com molt representativa de la Festa Major de Banyoles. Uh-huh. I ara estem treballant amb aquestes tres tabaleres.
0: Bernat, puc preguntar quina edat tens?
1: Jo, 32 anys.
0: 32. I l'Asen?
1: L'Asen, 57, perdona.
0: 50. Val, tu 32.
1: No, 5...
0: No deu ser comú, m'imagino, trobar persones tan joves dedicant-se a l'ofici dels barrets.
1: No, en aquest cas no. Vull dir, hi ha més gent en el món dels barrets, però sí que és cert que és un sector una mica envellit, en aquest sentit. Vull dir que de gent jove n'hi ha poca.
0: Ja. Escolta, Bernat, feu des de la Casa de Barrets, feu barrets de carrer, també, o tots vinculats a les festes populars?
1: Fem barrets de carrer, també. Però sí que és cert que... bueno, en el fons, com que de barrets de carrer en pots trobar molts més llocs, nosaltres hem anat una mica cap a aquest tema, no? De la cultura popular, de teatre, d'òperes, el que no pots trobar en una botiga normal i corrent. Sí que és cert que si ve algú al taller i vol un barret fet a mida, també el podem fer, eh? I n'hem fet moltíssims, i sobretot a nivell de casaments, que, per exemple, cada cop hi ha més nuvis que porten gorres o barrets de copa, uh-huh. O s'està recuperant, no?, una mica tot aquest tema. Llavors, bueno, són barrets molt més concrets, peces úniques que no trobaràs en un altre tipus de barreteria, com aquell que diu.
0: Yeah. Bernat Grau, de la Casa de Barrets, moltíssimes gràcies. Una forta abraçada i bones festes majors.
1: Merci a vosaltres, bona festa.
0: També vull parlar d'un ofici que tots tenim molt present, però que mai associem a la cultura popular, i realment són imprescindibles, sobretot pels gegants. Per cert, uns gegants, que l'any passat ho vam parlar, que ara estan extremadament de moda entre la canalla, entre els més joves. Sí, ara amb aquesta empresa que està fent les figures dels gegants i que van els nens de 3, 4, 5 anys bojos per col·leccionar gegants, que és fantàstic que vagin bojos per col·leccionar gegants, per tant, un element tan arrelat a la cultura popular del país i com, doncs, les noves generacions estan enganxades a... però d'una forma pràcticament obsessiva, parlo en primera persona per el nebot, que és una necessitat de tenir-los, de saber-se'ls, de aquest és d'aquí, aquest és d'allà, aquest es diu així, aquest es diu allà, que és un fenomen realment fascinant i que recordo que l'estiu passat en vam parlar molt. Doncs els gegants, com tots, també necessiten passar de tant en tant per la perruqueria. I la Goretti té una perruqueria, però cada any hi té uns clients molt especials, que són els gegants de Montblanc. I els seus són els cabells més laboriosos que ha de tractar. Goretti Cortés, bon dia i moltes gràcies, Goretti.
2: Bon dia, Sergi. Molt bon dia a tota l'audiència i moltes felicitats pel programa que feu, que és un dels programes més caché de Catalunya i un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: No, el plaer és nostre. Goretti, gràcies. Escolta...
2: gràcies a vosaltres.
0: Què costa més pentinar, els gegants o segons quin client?
2: Bueno, els gegants no es queixen, però tenen una dificultat molt gran, que és que les perruques estan formades per cabells a partir de donacions i són textures de cabell completament diferents. Estan de costat cabells arrissats, cabells estirats, i els has de domesticar tots cap allà on vols tu, que és on rau la dificultat de pentinar els gegants de Montblanc. Uh-huh. I on rau el sentiment de fer-ho, perquè són cabells donats per montblanquins i montblanquines. Ah. I ja saps tu que per un cabell es troba un assassí, no n'hi ha dos d'iguals. Doncs, esclar, la dificultat és aquesta, que no és treballar un cap d'una persona, perquè un cap d'una persona el cabell és tot d'una manera, sí, i allí tens diferents textures de cabell completament diferents de costat. Es fan companyia cabells arrissats amb cabells estirats. I aquí és on rau realment la dificultat més gran. Sí, clar, és el repte, i que no pots fer servir productes abrasius, ni secadors, ni planxes. Clar. O sigui, és dominar-ho amb la teu cor i les teves mans.
0: Amb el teu cor,
2: si
0: eh?
2: Si estrenar dit, cabells... Sí, sí, estrenar cabells...
0: És molt important,
2: per
0: no,
2: transmetre un sentiment.
0: Clar.
2: Sí, sí.
0: Clar.
2: Estrenar cabells per transmetre el sentiment quan els gegants ballen a la plaça.
0: Clar.
2: Els gegants quan ballen a la plaça... tothom se'ls mira amb uns ulls molt especials, i jo, si alguna vegada venen nens mentre matino els gegants aquí a la perruqueria a veure-ho, queden, com tu deies, bocabadats. Hi ha una mena de moda gegantera.
0: És bestial,
2: que els nens...
0: bestial.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. És bestial el sentiment que els nens tenen amb els gegants. Per sí. Cert, vaig anar a l'escola a explicar-los-hi, i va ser una experiència molt bonica, molt bonica, i mai m'hauria pensat que els nens li donguessin tanta importància al pentinat que realment porten els nostres gegants.
0: Uh-huh.
2: Vaig quedar paradíssima, vaig quedar paradíssima. I una de les coses que em va deixar bocabadada va ser que els hi vaig preguntar a veure com volien el pentinat de la geganta, i em van dir: és que la volem amb el cabell suelto. O sigui, perquè vegis l'evolució. Clar, ells no estan acostumats a veure una senyora amb un monyo pel carrer.
0: Clar, clar.
2: Va ser una experiència realment molt bonica. I em va sorprendre la reacció dels nens a l'escola.
0: I aquí tens llicència, però, Goretti, per innovar una miqueta amb els pentinats dels gegants, o t'has de cenyir estrictament al model?
2: No, no, no, no. Has de fer el que vol ella. O sigui, mana la geganta.
0: Ah.
2: Mana la geganta. Ella té un tipus de cabell, i tu pots voler fer un...
0: Unes
2: jo,
0: metges.
2: A veure, per exemple, enguany... No, no, és impossible. Enguany m'he fet un plano per poder pentinar les dues gegantes a iguales, perquè doncs són l'any de les festes de la Serra, i és un any molt especial, i m'he fet hasta un plano per fer els dos pentinats idèntics.
0: Clar.
2: I han quedat sutilment diferents, perquè el cabell d'una geganta és d'una manera i el cabell de l'altra geganta és d'una altra manera.
0: Yeah.
2: Manen una miqueta elles. Tu fas un plano i fas una projecció, mm-hmm, evidentment, i tens una inspiració. Vull dir, jo l'inspiració l'he trobat amb la trena. O sigui, la perruca de la geganta seria una part de la trena, les donacions de les trenes una altra part de la trena, i les meves mans... Així, aquestes tres coses ha sigut la inspiració per fer el pentinat de les festes de la Serra d'aquest any. Vull dir que està basat en trenes, perquè la gent, quan miri el pentinat que ha donat una trena, digui: ai, mira, allà hi ha la meva trena, perquè tots és el més important per tots, som nosaltres mateixos.
0: Quant hi pots passar amb cada pentinat?

0: tensió de geganta.
1: Clar.
0: O sigui, són unes agulles que fan a vora 15 centímetres. Llavors, treballar amb aquestes agulles té truco, perquè has de saber com posicionar-les perquè no saltin ni es belluguin amb els moviments de l'hora de ballar.
1: I escolta, Goretti, has dit una cosa, que és que els cabells pels gegants són donacions de la gent de Montblanc. La Zoé Ribaudí, que és de l'equip i que no és de Montblanc, és de Tous, diu que ella té a casa guardats cabells per donar. Podria o ha de ser montblanquina?
0: No, pot. Jo accepto les donacions que continuen arribant. Sempre hi ha persones que els hi fa il·lusió que el seu cabell formi part del pentinat de la geganta. I necessites molt. Pensa que enguany porta 35 trenes la geganta.
1: Hosti.
0: Poca broma.
1: Clar.
0: Poca broma. Són 35 trenes que les he unit i les he teixit entre elles, que és la dificultat més grossa que he tingut, perquè, clar, els cabells tenen una dimensió, les donacions poden tenir una dimensió de 40 fins a 50 centímetres. I, clar, i he elaborat una trena que pensa que fa 1,30.
1: Clar.
0: Pues, clar, el teixit d'aquesta trena ha sigut molt laboriós. Ha sigut molt laboriós. Vull dir, és... aquí no has de fer el que saps, sinó que has de saber què fas. Perquè no és una perruqueria convencional, ni molt menys. Vull dir, a darrere hi ha tota una formació i tota un aprenentatge, perquè si no, no pots arribar a executar el pentinat com s'ha d'executar.
1: Quants anys fa aquest perruquera?
0: Jo, mira, sóc... rento caps des dels 14 anys a la perruqueria dels meus pares i que tinc la meva pròpia perruqueria fa 20 anys.
1: 20 anys.
0: I que sóc professora de perruqueria des de l'any 92.
1: I on és la teva perruqueria? On la tens, Goretti?
0: A Montblanc, a la Vila Ducal, al carrer Josep Maria Poblet.
1: Goretti, moltíssimes gràcies, de veritat.
0: Gràcies a vosaltres per la vostra confiança.
1: I tant.
0: I felicitats una altra vegada pel programa, perquè de veritat que és fantàstic.
1: Gràcies,
0: Sergi, que tingueu un bon dia i bona festa major a tothom.
1: I igualment, una abraçada forta. Goretti, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Hem parlat dels barrets, hem parlat dels cabells dels gegants i qui els pentina els hi dona forma, però també al principi hem dit que parlaríem d'espardenyes. És el cas del Fèlix Balanyà, que després de tota una vida fent espardenyes pels balladors de la Festa Major de Vilafranca del Penedès, va acabar jubilant-se sense relleu, amb això que deien d'oficis que a mica en mica es van perdent. Fèlix Balanyà, bon dia i moltes gràcies.
2: Molt bon dia per tot el dia.
1: Bon dia, Fèlix, evidentment, per tot el dia, fins que s'acabi. Quants anys t'has dedicat a fer espardenyes, Fèlix?
2: Bueno, jo tinc de vida en dos trossos, la de vida. Per part del pare, quizás feia missiu, perquè des de l'any 10 fins al 88 que es va jubilar. I llavors jo vaig entrar amb la mare, que era l'espardenyeria, dels avis, i la meva germana sempre ha estat amb la mare. I llavors jo vaig entrar al 88, 89, més o menys.
1: D'acord. Però la botiga feia molt que ja tirava.
2: Va començar l'avi, va comprar... O sigui, l'hem tingut 96 anys.
1: 96 anys.
2: 96 anys i 92, 93, servint a la Festa Major. Que passa que abans de Vilafranca, com a tot arreu, hi havia més perdoneries, perquè llavors, normalment, eren barbers espardenyers.
1: Val.
2: Quan no afaitaven o tallaven els cabells o perfilaven amb una pinça especial que l'escalfaven el bigoti, perquè un bigoti tipus de lia o així, llavors de vora ens pinça tipus de la cuina, però més petita, llavors, esclar, havia d'anar tant tu de no cremar el bigoti. I llavors l'avi va comprar, era fill de Santa Fe del Penedès, i va comprar el traspàs d'una espardenyeria de bons es deia Àngel Guimarà,

0: I ara es diu, bueno, ja fa anys la democràcia, diguem-ho així, es diu la parellada, número 17, i llavors va pagar per el 13 de novembre del 1923,
1: sí,
0: que tenim l'escriptura, la tia aquí davant, va pagar 925 pessetes de l'any 23.
1: Uau.
0: Que són molts calés.
1: Ja.
0: Són molts calés. I a part, li van fotre d'impostos 18,50 de drets reals i una passeta en 37 per al liquidador.
1: Hosti. Clar, i des d'aquell dia, 96 anys van passar fins l'any 2019, que tu, Fèlix,
0: et jubiles. Que vaig jubilar amb el meu germà, em vaig jubilar dos anys abans.
1: Dos anys abans.
0: Però vam, encara, la botiga.
1: Després de vosaltres, ningú va voler continuar el negoci.
0: No, bueno, ara ho va agafar la que ahir era aquí a Vilafranca, feia diversos anys que era aquí a Vilafranca, la Gemma de l'Espardenya.cat, i ara està a la parada aquí a dues botigues, i llavors, doncs, era el que és el, van junt amb les dependentes, les germanes independentes, totes passen vetes, totes en veten, i llavors, doncs, ha continuat i fa tot el de la Festa Major i així.
1: Ah, molt bé.
0: Perquè la Festa Major, des del 2000... Ara, no dic una cosa per altra. No, com des del 1974 fins al 2017 tenim els balladors que venien a buscar, que abans eren quasi tothom, ha hagut algun any que no, apuntat en una llibreta d'aquelles de cartró doble, tapa de cartró doble, tots els, cada ball, una pàgina o dues, depèn, per exemple, els diables dues pàgines, doncs llavors apuntats tots els balladors que han ballat des de llavors, perquè abans l'avi ho feien papers, llavors es perdien,
1: clar.
0: Llavors van aprofitar el final de la llibreta d'on t'apuntaven les coses, que encara algú deu algun caler, allò que deia, apunta-me, tu t'ho s'ha de pagar. Llavors, doncs, al final ho van apuntar i després ja van continuar, la mare va dir, no, escolta, això apuntem-ho així, si ja no es perdrà, i això s'anirà a l'arxiu comarcal, evidentment.
1: Que bé, que bé. Sort també d'aquest projecte, d'aquest projecte que deies de la Gemma, del Joan, espardenya.cat, per mantenir viva la tradició espardanyera a Vilafranca. Fèlix, cada cop...
0: El bo és això, que passen vetes, perquè, esclar, hi ha gent que diuen que passen vetes, però de fet no les passen. Llavors això jo no ho trobo correcte. No n'hi ha masses, però alguns ho fan. I llavors, doncs...
1: I per què diuen que ho fan i resulta que no ho fan?
0: Bueno, perquè si tenen jeta, doncs fa-li gastos.
1: Ah, Fèlix?
0: Perquè el normal, escolta, això no t'ho puc fer,
1: clar.
0: Però d'aquí tants dies t'ho faré, ja està.
1: Clar.
0: No costa res. Però bueno, no. Hi ha que el d'això del mercat, doncs interessa, no?
1: Yeah. Fèlix,
0: això no.
1: Cada cop hi ha més gent que porta espardenyes o calçat similar, inspirat, si més no, amb les espardenyes, que s'estan tornant a posar de moda.
0: Bueno, sobretot amb la dona, perquè de vora ens hi ha l'espardenya mecanitzada, sola mecanitzada, que de vora ja ho fan, hi ha empreses, fabricants, com ara Castanyer, que és un imperi, que hi havia, hi ha altres fabricants, doncs que de vora ens fan aquestes espardenyes en cunya de 3 centímetres, de 7 centímetres, i bueno, clar, li ha d'anar... I llavors porten una veta normalment per lligar l'espardenya al peu. Perquè, esclar, la veta té la funció de lligar-la al peu, perquè si no cau, i llavors de curar la puntera o la careta, que sentia.
1: Clar, clar.
0: Hi ha tot un vocabulari d'uns quants anys que fem de l'espardenya.
1: I verbs com ordir, no?, per exemple.
0: Sí, ordir... O sigui, jo, per exemple, per fer l'espardenya són 4 passos. Ordir, cosir la sola, cloure i embatar.
1: Ordir, cosir, cloure i embatar.
0: Ordir, sí, cloure i embatar. Sí. O ordir és... que abans un despisti, val la pena dir-ho, hi ha un reportatge de Televisió Espanyola,
1: sí,
0: que ha fet el Forcall, el Forcall, amb el, que es diu el Forcall 1976, que dura 9 minuts i 33 segons, que val molt la pena veure.
1: Val.
0: Que explica, que es veu com fan des de la llata, que és la trena de Cànem, de la família del que fumen, no és de la que es fuma, De la família del que fumen.
1: I Fèlix, em podries dir, amb una frase, aquests quatre passos, és a dir, urdir, què és, amb una frase?
0: Urdir és omplir la sola, la llata de canto, omplir la sola de la llata per poder-la... Després ve el cosir,
1: sí,
0: que és que cos, doncs, així és pel través, tota la sola. Es comença pel taló i va pujant.
1: D'acord. Cloure?
0: Amb una agulla de 15 centímetres. El cloure és tancar, també li diuen tancar l'espardenya, que es fa com que hi ha el taló i la puntera, o sí, careta, que en diuen també, doncs llavors es fa, vam dir que es deia el tipus de cosites, de fistó, el punt de fistó, vam dir que es deia de fistó, que llavors es cus el capdamunt tocant a la sola, pel canto, es cus doncs tot el fistó fins a arribar a la careta o de lona o la puntera,
1: sí,
0: que llavors la puntera, la lona, el que s'obre queda dintre l'espardenya, dintre la sola, no cap fora.
1: D'acord.
0: I llavors quan arriba a la puntera, com que per no haver-hi de refufes, o com es digui això, allò, plecs lletjos, llavors a davant queda una mica de foradet, i llavors agafen amb el mateix punt, pujant un sobre l'altre, de fistó, es fa en diuen la bigotera, bigotis o el mostatxo, també en diuen.
1: Va.
0: I... per tocar aquest foradet, llavors es continua per l'altra banda fins a arribar al color.
1: I embatar, entengues que posar les vetes, no?
0: Sí, embatar o encintar, passar vetes, passaretes, i això depèn de la zona, em diuen, perquè això sí que s'ha de dir, que depèn de la zona, rep un nom o rep un altre, clar, les eines o clar, mateixos embatats. I una cosa molt important, que és que l'espardenya és una feina repartida entre home i dona.
1: Entre home i dona?
0: Home i la dona, sí. I llavors l'home, li diuen el solero, que està sobre el banc d'espardenyer, que va un peu a cada costat,
1: sí,
0: que és com una mica de talonet, i davant hi ha com una taula amb pendent cap a davant per poder cosir millor. Hi ha l'estaqueta, que llavors hi ha la polla per cosir, i s'estira el fil com l'altra puntada, no?
1: D'acord.
0: I llavors que l'espardenya, ara això ja s'ha anat al carall, l'espardenya, això que dic ara, que anava en centímetres de sola. No anava en número de sabata.
1: Ah, anava en centímetres.
0: Què vol dir? Sí, què vol dir? Per exemple, un 30 de centímetres, un 30 d'espardenya, 30 més la meitat, 15, serà un 45 de sabata. Més o menys, no? I llavors, per exemple, hi ha números, hi ha amb la mira, que és una fusta que fa el mangle recte baix per posar-la allà, i llavors hi ha unes ratlles que marquen els centímetres,
1: sí,
0: i llavors espera't, ara m'he perdut. Llavors, per exemple, un 27, o sigui, hi ha 48 números de sabata que són 32 centímetres de sola. Llavors, per exemple, això vol dir que n'hi ha algun número que va d'entremig. Per exemple, un 27 està a 27 centímetres de sola, està entre 40 i 41.
1: Wow.
0: Llavors, quan ajudava a despatxar els avis, porta un 27 curt o porta un 27 llarg. Sí, que són curiositats de la feina.
1: Sí, sí. No, sí, sí,
0: que... Llavors, el que passa que ara... Llavors, hi ha dos tipus de sol, el sol recte, que és el que normalment porten tots els bats de la Festa Major,
1: sí.
0: I la sol de plantilla, que és com un buit, diguéssim, saps? Uh-huh. Que... Uh-huh. I llavors, ara, hi ha... Com que cada vegada hi ha menys soleros que cogen la sola, primer ara més la sola diu que cogi demà, perquè és més dobleta i, sí. I és més forta. I llavors, ara, ja, i això ja no hi ha volta de full.
1: Yeah.
0: Això són, doncs, ara hi ha la sola mecanitzada, la sola mixta que diuen, que la sola mecanitzada, que llavors això, aquesta sola excusa en màquina, aquesta sola, l'altra no, l'altra manual, i llavors a sota porta una mica de reforç de cautxo, que doncs... per escollir una mica més de cos. I llavors ara amb això ja hi ha soles amb plantilla colxada...
1: Ara ja, molta modernor, ja. Molta modernor, Fèlix.
0: Sí, per mi, es perden noms, i això és una llàstima, perquè es perd història. Ja,
1: totalment, totalment. Fèlix, almenys avui hem pogut recordar-la una miqueta i posar-la en valor, tota aquesta història que hi ha darrere sí. D'un calçat tan tradicional de casa nostra. Fèlix Balanyà, una abraçada molt forta i moltes gràcies.
0: Gràcies, moltes gràcies i felicitats pel programa.
1: Gràcies, Fèlix. 11:45. Fem una pausa i música. I després de música, una mica més de música. I quan haguem posat aquesta segona música, posem una mica més de música, després música, música, música, i música, una mica més de música, saps? Música, música, música, música! Bon dia.
2: Bon dia, Sergi.
1: Com estàs?
2: Molt bé, i tu?
1: Molt bé.
2: Ara millor. De festa, no? M'han dit, que esteu de festa.
1: Estem de festa. Bueno, una mica ens ho muntem nosaltres aquí, eh?
2: Ja m'ho imagino, ja.
1: El que passa és que ho hem parlat amb l'equip de que té un punt traïdor això que estem fent avui per nosaltres mateixos, perquè ara tenim aquesta sensació de festa. A més, ara que tu has vingut a posar música, ja m'han dit que portes no sé quantes cançons.
2: Avui porto patxanga
1: bona. De la bona, sí. Patxanga dura, eh?
2: Sí, dura.
1: Que a les 8 del matí jo també he tirat cançons i... Hi ha una mica de... Estem amb el xip de divendres.
2: Ja. Yeah.
1: I no és divendres.
2: Bueno, és dijous.
1: És dijous.
2: Juernes.
1: Juernes, exacte, agafem-nos així. Però encara queda un despertador. Bueno, què? Escolta, una cosa. Què ha de tenir un bon cartell per tu de Festa Major? Un bon cartell musical.
2: Un bon cartell de Festa Major ha de tenir de tot. De tot, perquè és que les festes majors, catalanes almenys, que són les que coneixem, sí. Tenen la particularitat que gairebé mai trobem en altres concerts, que és que hi ha de tot, el públic és molt divers i s'ha de posar una miqueta de tot. Avui repassem alguns d'aquestes cançons imprescindibles de Festa Major, clàssics atemporals, himnes que han envellit amb més o menys gràcia i en ocasions aberracions musicals que només tenen la funció de fer ballar a un públic que porta alguna copa de més.

0: Aquesta, òbviament, no és una d'aquelles aberracions. Això són els meus amics de Sant Boi, els Trau. Somni de Festa Major, crec que és una cançó que encapsula molt bé a l'esperit de Festa Major. I em serveix per presentar la secció d'avui, que el que farem és traslladar-nos a la plaça de poble de Festa Major d'avui. Avui és Festa Major i nosaltres som l'orquestra encarregada de fer el setlist, la llista de cançons, per contentar el nostre divers públic.
1: Clar.
0: Així que anem a tirar-ho enrere en el temps. Fa més de 100 anys...
1: Apa!

Passa doble. És que fins fa no gaire, i segurament a molts pobles de Catalunya encara segueix així, sent així, les nits de festa major començaven amb passodobles. Aquest gènere derivat de les marxes militars i popularitzat a Espanya durant els anys 20, 30, 40, abans que arribés el swing, el pop i el rock. I això que escoltem ara és una composició del 1925 del català Jaume Teixidor Dalmau, i un altre passodoble molt conegut, que segurament aquesta melodia sí que sonarà a molts dels oients, seria aquest...

0: El Paquito el Chocolatero, que és un autèntic indispensable de les festes majors i que tothom atribueix a King Africa, que va fer una versió el 2005.
1: Dic, però no, això no és de fa 4 dies.
0: Això és de l'any 37, sense...
1: Hosti.
0: Sí,
1: clar.
0: Sense exagerar, és un tema que també gairebé té ja quasi els 100 anys i és d'un compositor valencià que es deia Gustavo Pascual Falcó. I, bueno, aquesta cançó igual la guardaríem per una mica més endavant, perquè és un... una cançó de clímax de la nit, d'allà, sí, d'anar una mica allà borratxo i d'abraçar-te el del costat, que no saps qui és, no? Però...
1: Tots hi hem estat, en aquesta posició. Sí.
0: Durant les primeres hores del nostre concert de festa major també podrien sortir altres clàssics com aquest de Conchita Bautista.

0: coneixes l'audiència del món RAC1, eh?
1: Bueno, és que sí, total, això és el que es posa tothom a casa pel matí. I ara, si jo he tocat en alguna orquestra de festa major, i clar, en el seu moment els hi tenia molta mania en aquests temes, i ara els hi tinc com cert carinyo, saps?
0: Sí, perquè, clar, això ho gaudeixes tocant o dius, va, passem-ho ràpid?
1: Depèn de la nit, però sí. És que al final, no sé, és curiós això, és una bona pregunta, però jo a vegades m'he mirat repertoris que dic, hosti, vaya tralla, i després t'ho acabes passant bé, i a totes les cançons els acabes trobant alguna cosa interessant i alguna cosa divertida. Com podria ser aquesta ranxera de Rocío Dúrcal,

Aquesta preciosa cançó dels Peter, Paul & Mary, un clàssic dels anys 60, que va ser traduït al català per Falsterbo 3. Sí. I ara estem escoltant la versió dels Penguins, que és una banda d'aquí de Catalunya, que tenen el projecte de Reggae per Six, que apropen la música jamaicana al públic més jove. I a mi aquesta versió m'ha semblat com algo més semblant a el que podria haver escoltat en una festa major, sobretot per, bueno, la presència aquesta dels pitos, dels vents, no?, que és com indispensable en les bandes d'orquestra. Mm-hmm. I agafant aquest filó dels vents, entrem en un terreny una mica pantanós, estimat i odiat a parts iguals, Home. Però sense dubte identitari de la nostra cultura, ja que és la música de mestissatge.

0: mestissatge?
1: La veritat que no ho sé perquè es diu música de mestissatge, perquè el que és la música de mestissatge és fusió de gèneres de tota la vida.
0: Sí. Entenc que deu ser per què.
1: Però és fusió. Quan juntes jazz i rock no dius música de mestissatge.
0: Fusió
1: jazz i rock. Però bueno, aquí es fusionen músiques llatines, rumba, amb reggae, amb hip-hop, amb pop, amb rock, amb rap, amb una mica de tot.
2: Per això que escoltem aquest xarango, aquí ha funcionat moltíssim a Catalunya.
1: Moltíssim. O sigui, ara fa uns 15 anys, tota aquesta música de mestissatge estava a tot arreu, a totes les festes majors, t'agradi o no, amb més o més gràcia. Podríem tenir també, per exemple, aquest Mari Carmen de la Pegatina.
2: Hombre.

0: érem més joves, amb els meus amics de Terrassa, la mare d'un dels meus amics, que no es deia Mari Carmen, però quan sonava aquesta cançó, molts cops estava allà i anàvem i l'assenyalàvem, com dient el teu fill.
1: És que jo crec que tot grup d'amics té un amic o una mare d'un amic que pringa quan sona aquesta cançó, no? I per això és un hit indiscutible, no? Bueno, aquí la gent ja comença a anar més animada, comença a veure els seus primers cubates i podrien sonar altres clàssics com aquest.
0: Hombre.

0: És un temàs, no,
1: és un temàsso, és un temàsso. Aquesta cançó dels Strombers, del grup de Cardona, que van treure l'any 2003, i que no sé si ho sabies, no sé si la gent ho sap, però la lletra d'aquesta cançó és ni més ni menys que d'Alberto Romero.
0: Què dius?
1: Sí, jo no sé en quin moment van fer aquesta col·laboració, però...
2: Clar, Alberto és de Cardona.
1: Ell és de Cardona.
0: Ell és de Cardona.
1: Doncs pues mira, deuen ser amics seus, i es veu que en una sessió de composició així els va portar aquesta lletra, que a més la lletra és boníssima, sí, i super representativa, sí, sí. D'una nit de borratxera, de festa major, no? Al País Valencià el mestissatge també va arrelar amb força, amb grups com Obrim Pas.
3: No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer

0: penso que té tot per ser un hit de festa major.
1: Totalment.
0: Jo crec que fins i tot el nen que està estiuejant a la tercera residència dels seus pares
2: també
0: canta aquesta cançó. I si parlem de festa, evidentment havíem de tenir representació euskera amb aquest clàssic dels pogos i de les olles, els concerts de festa major.

0: Sarri.
1: Fermín, meu brodeza. Hem arribat a aquell moment de la nit ja...
0: Ja estem...
1: Per valents, eh?
0: Sí.
1: Bueno, no és per tothom, aquest moment de la nit.
0: Comença a haver-hi una mica de filtre, no? Aquí.
1: Ja escalforeta, ja, eh?
0: Exacte. Ja que estem canyeros, podríem pujar una marxa més i també podria sonar aquesta.